0: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
1: Un incendi en un tren AVE obliga a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
0: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero.
1: Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto el foc, però insisteix que Kiev només busca un alto el foc per rearmar-se.
0: El director sud-coreà Na Hong-jin fa vibrar el públic de Sitges amb la seva nova pel·lícula de ciència-ficció, Hope. El cineasta ha estat un dels grans protagonistes de la jornada, ja que ha rebut, a més, el Premi Màquina del Temps a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot, coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral.
1: El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
2: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: El Suprem ha rebutjat pràcticament per unanimitat aixecar la suspensió del vot dels nets d'exiliats pel franquisme. Ho havien demanat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, al·legant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justitia Europa i Vox. Dels 6 magistrats, només una els ha donat la raó i en el seu vot particular ha argumentat que davant l'urgència del 29N s'havia de garantir el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets.
0: Esports, el primer equip de futbol del Barça és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions. Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
1: El Girona ha empatat a un gol a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell, la cinquena.
0: També s'ha tancat la jornada a primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jacoba Arrasate. I encara en futbol, a primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
1: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
0: I en bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa, partit de l'Eurolliga, contra el Maccabi de Tel Aviv en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Manresa jugarà per la seva banda a la pista del Peixet Cheir d'Istanbul a l'Eurocup. I el Girona jugarà a la pista de l'Ostende, la FIBA Eurocup.
3: Fins aquí les notícies. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
4: Déu vos guard!
5: He vist el ball!

0: El velcro és un invent...
1: És un invent increïble, el velcro.
0: Ho és, sí, senyor.
1: Molt ben parit, el velcro.
2: És increïble, sí. Però millor que no l'hagis de fer servir massa, també.
0: Per què?
3: Què vols dir?
2: Bueno, sí. A veure, que aquí portes sabates així amb velcro... Bueno, vull dir que és... Bueno, ja ho sabeu, què vull dir, saps?
4: Què?
2: Bueno, que si vas sabates amb velcro...
5: Bel, també, no t'emmerdis. No. No, perquè et fotràs el lobby del velcro en contra.
2: Ja.
5: Començaran a trucar a TP3.
2: Ja, sí, això és...
5: El CAC. Trucaran al Peyu.
0: Sí.
5: Li diran, si no fots fora el fel que s'ha ficat amb el velcro, no t'anirem a veure el teatre.
0: Ara.
5: Són molt poderosos, el lobby.
2: Doncs no dic res.
0: No dic res.
2: Ja m'heu entès.
0: Sí que és veritat que sabates amb velcro, segons quina edat, bueno, si voleu, podem jugar a ser políticament correctes tots i fer veure que no.
5: Sisplau, juguem-hi. Sisplau.
0: Ai, que si tu tens un judici un dia i el teu advocat es presenta amb unes sabates de velcro, pensaràs, aviam si no torno a veure el meu.
5: Pensaré, és l'ofici. Segurament és l'ofici.
1: No, a veure, és que són ben curts la gent que va amb sabates de velcro.
5: Home, no! Ah, la merda, la metàfora, ja! Vinga, cancel·lats.
4: Us he de dir que jo ara mateix vaig amb sabates de velcro.
0: Mira, oita.
1: Ja està tot dit.
0: Per cert, escolteu, tècnicament velcro no és correcte, eh? En català hauríem de dir beta adherent.
5: Sí, beta adherent. Mira, tu ves el Bershka, eh? I demana unes sabates amb beta adherent.
0: Sí, a vegades sabates ja els hi costa entendre. Ui, unes sabates del 42 amb beta adherent. I la noia agafa un ictus i cau a terra.
5: Sí, cau directament.
0: El velcro, que sapigueu que n'hi diem velcro, perquè bueno, el nom és el nom que li va posar el seu inventor el 1954. És una suma de dues paraules franceses, a veure si ho dic bé. Velour.
5: Perdó?
0: Velour.
5: Sí, molt bé.
0: Velour, que vol dir vellut.
5: Sí, ara de la difícil.
0: Crochet.
5: Crochet.
0: Crochet. Que és ganxo, eh?
5: Sí, sí.
0: Velu, crochet, velcro, velcro.
5: La té és moda. Sí,
2: va inventar un francès.
0: No, va ser en Georges de Mestral, un enginyer suís.
2: Collons de Suïssa.
0: Sí. La idea li va sorgir un dia després de passejar el gos pels boscos de Suïssa. Va veure com aquelles boles d'una planta se li enganxaven als pèls. Sabeu què passa?
4: Ah, és merda allò quan passa.
0: Sí, allò passa. A vegades es fot un merder que val més rapar el gos al zero, eh?
1: A mi?
0: Et queda el gos allò...
1: A mi això em passa...
4: Tot.
1: Em passa amb els pèls del pit.
0: Se t'enganxen boles de plantes.
1: Però, sí, perquè...
4: Però, a veure...
1: No, de veritat, perquè jo vaig pel bosc despullat.
5: Ah, vas despullat.
4: Per què vas al bosc despullat?
0: Despullat complet o sense samarreta?
1: No, amb boles, amb boles.
4: Bueno, encara rai que només se t'enganxa amb el pit, ja t'ho diré.
1: Bueno...
0: És que és ell que s'està complicant perquè el guió deia sense samarreta.
5: No, però la imatge de Suri que era despullat...
1: El guió està mal fet.
5: No,
1: perquè és que hi vaig de veritat, amb boles.
0: Sí. Despullat pel bosc.
1: Sí, els dits de lluna plena.
0: Se t'enganxen les boletes aquestes.
2: I no se les treu, eh?
1: No, no les treu.
2: No se les treu. No. Les porta tot l'any enganxades.
1: Sí, però és que...
0: Sí. Llavors, si un dia per algú veig la teva dona amb els pits ben vermells, és que ho...
1: Però tu per què collons hauries de veure la meva dona amb el
0: pit? No sé. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Ha convertit la xocolata en alta gastronomia i la pastisseria en una autèntica obra d'art. És campió del món d'una cosa que no és cap esport, sinó que provoca just el contrari, guanyar pes. És el culpable de creacions i elaboracions que són una temptació de dolç plaer pel nostre paladar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Lluc Crosella! El Lluc, que porta una caixeta metàl·lica sota el braç, cosa que ha obert un somriure a tot el públic. Entenc que no hi guardes les fotos de quan eres petit, aquesta caixa. No.
2: Ni les galetes, tampoc, d'Andorra.
0: Hi ha xocolata, aquí.
2: Aquí ja no hi ha xocolata, per tots vosaltres.
3: Olé!
2: Ah, com il·lusió, però si no em portés també tothom diria. I la xocolata?
0: Exacte, exacte. A veure, bé que ho fan els polítics en els mítings, regalen entrepans de xoriço també a vegades.
4: Sí, vull dir sí, que, sí. No?
3: Cadascú
4: ho seu. A veure si portes un dia un tio que vengui cotxes.
0: Mira, sí. S'aparqui un cotxe aquí per tots. Lluc, què has menjat avui per esmorzar?
2: Avui, podria dir, t'ho dic sincerament?
0: Sisplau.
2: Macarrons amb cap i pota.
0: No. Ui,
3: wow.
5: Senyor!
6: Això està en el top 3 dels esmorzars.
0: Llavors, la xocolata és el de menys.
2: La xocolata, ja, per berenar. La tinc una mica...
0: Macarrons i cap i pota.
2: Això és un plat que jo tinc un cosí que té un restaurant i un dia tenia allà macarrons, tenia cap i pota, jo venia d'anar amb bici i li dic, hosti, si... fem un matge amb això sí. I per l'esport és perfecte, carbohidrats, el cap i pota, tal. I,
0: perquè tu anaves per ciclista, això la gent no ho sap, potser.
2: Anava, però hi anava.
0: Bueno, però, cony, no, sí, vas ser semiprofessional, quasi.
2: Sí, fins als 18 vaig competir i estava a la selecció catalana. I ara mateix el ciclisme és un hobby que ja té molta gent ara, però en aquells moments érem quatre gats que pedalàvem.
0: Anaves en bici quan la gent no hi anava, clar.
2: Ara.
0: Sí, perquè ara poder massa gent.
2: Ara...
0: complicat, eh? Molts de cèntims, les bicicletes, també.
3: Sí, sobretot les elèctriques.
2: Sí.
0: Bueno, i les normals, també, que les elèctriques també. Li trobo un motiu. Vale, és cara, perquè té un motor i te pedala.
3: Però és trampa, jo trobo trampa. No trobes trampa?
2: Tot té el seu moment. També crec que hi ha gent gran que a dia d'avui pot anar amb bici ara. I que no hi aniria.
3: Sí. És que no hi han d'anar, la gent gran, amb bicicleta. Bueno, escolta, Xuriguereta, les aficions que té, és que vull dir.
6: Deixa-la estar, Xuriguereta.
0: El que és important és no anar-hi despullat amb bicicleta. Sí. Això
7: mira, haig de mirar d'evitar-ho, però és que...
0: Lluc, i xocolata en menges o no?
2: Xocolata, sí.
0: Sí, eh? No li has perdut allò que dius.
2: No li he perdut, sí que és veritat que jo ho veig com un producte més al dia a dia. Potser no em genera el que, quan porto xocolata a algun lloc, el que genera la gent, no? Aquest uau i...
0: Sí.
2: Però sí, en menjo.
0: I quan descobreixes que això serà el teu ofici i no anar amb bicicleta, per exemple?
2: Doncs mira, va ser un moment molt clau, va ser amb això, 18, 19 anys, jo m'agradava la gastronomia i aquest meu cosí treballava en aquell moment a Can Joan i em va dir, vine a passar un estiu aquí, veuràs si t'agrada o descartes la gastronomia.
0: Si no t'agrada, ho veuràs de seguida.
2: I just em van ficar la partida de postres i ja veia que realment, o sigui, durant l'àpat la gent disfrutava, però arribava el postre i era aquest moment de felicitat, de celebració, de compartir, i deies, ostres, el que estàs fent amb les teves mans, la gent ho celebra, ho viu, i és realment increïble aquest ofici.
0: Això que a Can Joan a les postres hi arribes justet.
3: Molt just. Sí, inconscient
2: i borratxo.
7: Ole.
0: I t'agradava, però, de petit la xocolata, sí?
2: Sí, sempre.
0: I hi ha tradició a casa?
2: Sí, la xocolata en general.
0: A banda d'aquest teu cosí que estava al restaurant i tal, a casa no sé si cuinava o fèieu pastissos, allò...
2: Sí, algo puntual, però els meus pares directament no són supercuiners.
0: No. La xocolata, eh? Escolta, engreixa o és un mite, això?
2: És un mite, 100%.
0: És un mite.
2: 100%.
1: La prima.
2: Una rajola de 100 grams, 70%, té el mateix sucre que un refresc.
0: Més.
7: Epa!
2: Sí, per refresc podeu anar a rajola de xocolata sense sucre.
0: Pots quedar una rajola? Una rajola, en més d'una Coca-Cola?
3: Una rajola és tot
0: sencera,
3: el...
2: Tota, de 100 grams, 70%.
3: Tot allò? És igual que una Coca-Cola?
2: A nivell de sucre, té 30 grams de sucre.
3: Si menges una rajola de xocolata, portes bambes amb velcro.
0: Sí.
1: Amb veta de tarer.
7: El paral·lelisme és bo.
0: Anem a lo gros. Tu vas guanyar el World Chocolate Masters el 2022, que és un mundial que he vist que es fa cada 3 anys, però que no s'ha fet més des que el vas guanyar tu?
2: El van aplaçar a 4.
0: Ah, amigo. O sigui, de moment continua sent el millor xocolater del món.
2: Allà seguim en peu, en teories, a finals d'octubre d'aquest any.
0: Sí.
2: D'aquí no molts dies, d'aquí 20 dies.
0: Correcte.
2: Jo hi vaig aquest any com a jurat.
0: Com a jurat, ja, eh?
2: Sí. No, o sigui, no et deixen participar a la segona edició, has de ser jurat, i d'aquí 4 puc tornar a participar.
7: T'aclaro nul. Declaren nul.
0: Clar, i ho seràs 4 anys més.
3: Ah, desert.
0: Si tu vas anar de jurat, dius...
2: Si és veritat que tots els que han guanyat abans meu, ningú s'ha tornat a presentar, però jo volia fer-ho i jo no, si la segona edició no pots i has de fer d'aquí 8 representants.
0: Bueno, ja ho seguirem d'aquí 8 anys, ho seguirem. Quan se t'acut això? Com t'arriba la proposta? Se t'acut a tu? Ho veus un dia? Et surt un anunci a l'Instagram? Com funciona? No,
2: aquí realment hi ha un comitè a cada país que busca doncs, diferents candidats i hi ha com una preselecció aquí a nivell peninsular, perquè és o sigui, tot Espanya i Portugal,
0: sí.
2: I hi ha una competició aquí i el que guanya aquesta competició té com pot anar a la final mundial. Pots decidir on anar-hi i llavors són 18 països que competeixen amb aquesta competició i són 3 dies de competició, són 22 hores totals, sí. Que està tot allà en directe i que passi el que...
0: Anem a parlar una mica d'aquell elefant, sisplau. Que tots el teniu al cap, suposo, l'elefant aquell de 200 quilos. Quan decideixes que dius, bueno, vaig al concurs, em presentaré amb un elefant de xocolata?
2: Doncs mira, realment...
0: Per què un elefant?
2: Ja m'identifico poc.
0: Quants elefants hi ha a Osona?
2: Hauria pogut ser un porc, no?
0: Ah, un porc de xocolata, oh, vale.
3: Sí, doncs sí. Mira.
2: Però realment va ser... O sigui, hi havia més proves. No només hi havia l'escultura de xocolata, hi havia postre, bombó, snack, petit furi, sí, una escultura petita.
0: La gent li ha quedat l'elefant, la gent.
2: Totalment, perquè és la part visual. I jo volia que tot definís la frase, la senzillesa de les coses grans. Uh-huh. I volia fer un animal, i l'animal per mi que defineix més aquesta frase era...
0: L'elefant.
7: L'elefant.
2: I a partir d'aquí pues, també dona molt joc al final per la seva estètica i el que imposa. I...
0: Pues mira que tenia sentit al final, veus?
7: Sí. Veus?
0: L'elefant, escolta. I això, allò no ho vas construir tot allà, vas portar coses...
2: L'elefant era l'únic que podíem portar parts construïdes des d'aquí i ho vam pujar tot, es feia a París i vam pujar-ho...
0: A l'avió, eh?
2: No, vam pujar en furgoneta fins a París. 16 hores i patint bastant perquè si
0: clar,
2: ja allà no teníem obrador, la que arrencàvem ja havies d'arrencar.
0: Hi havia pla B?
2: Hi havia pla B perquè em portava dos.
0: Dos elefants.
7: Dos elefants.
6: Amb dos furgonetes diferents, m'imagino.
0: Sí.
2: No, era un camió refrigerat.
0: Però si tens un accident i xafen els dos elefants.
6: Xafen els dos?
2: No, era... Pujàvem a 80, conduïa jo a les 16 hores d'allà.
3: Ah,
2: doncs
3: conduïes tu.
2: Sí. Aquí li dones la responsabilitat perquè...
3: No, clar. Si hi ha un accident, els elefants eren el de menys, també us dic.
0: Conduint el lluc. Si condueix el pastisser i llavors hi ha l'elefant.
3: Total. Al final allò s'ho menja algú, no?
2: L'escultura no.
0: No.
3: Com que no?
2: Les escultures van destruir...
6: No.
3: Doncs mira, Lluc, no em sembla bé.
2: No, realment, haig de dir que altres concursants la van desmuntar i se la van emportar i jo, sincerament, un cop vaig guanyar... No recordo què va passar amb l'elefant.
0: L'elefant aquell ja estàvem celebrant.
2: Van venir 80 amics d'aquí a Osona, a París, i us podeu imaginar com va ser la festa.
0: 80 amics no els tenim junts tots els que sentim aquest programa.
2: Entre família, coneguts.
0: Ah, d'acord.
2: Gent del sector, però d'aquí...
0: Hi ha dotació econòmica del premi aquest o no?
2: Sent ridícula, però sí.
0: Quants cèntims?
2: Eren 10.000 euros.
3: Oh, ridícula! De tenir-los a no tenir-los,
0: com 10.000. Nano, que t'ha dit que va anar amb un tràiler fins a París i ja te'ls gastes 10.000 euros.
2: Sí, és veritat. Sí, la logística i la preparació de tot, que va ser un any de preparació, va ser bastant molt més llavors.
0: Tens molt jove, eh? Quants anys tens ara?
2: 30, ja.
0: Bueno, ja. Clar, guanyes el campionat, el millor xocolater del món amb 26 anys.
2: Sí,
0: i és, bueno, fins als 65 que m'he de jubilar, ara què fem?
3: Ara ja t'ho farà baixada, sí.
0: Clar. Sí. Si ets el millor del món amb 26 anys...
2: Bueno, sempre es pot anar construint. Llavors, a partir d'aquí, la responsabilitat jo crec que era, doncs, un cop guanyat, i el que m'he sentit jo és de dir, vale, ara anem a fer això en format producte i que ho pugui disfrutar la gent.
7: Elefants petits.
2: I crec que... Sí.
0: Ara és el moment de fer els porquets.
2: Sí,
3: jo, la meva àvia en tenia el recibidor.
0: De què?
3: D'elefants amb la trompa.
7: De vidre.
3: Amb la trompa amunt, perquè donen bona sort.
0: Ah, sí?
3: Pensa-ho. Idea de negoci. Peyu.
0: Digues. Vols fer una pregunta?
3: Sí, descompta'm en un altre, que abans l'he fet sense...
0: Sí que ho he vist.
3: S'ha demanat per mi.
7: Hòstia, que és bona persona.
0: Molt bé.
7: Que és bona persona.
6: Per què té tanta mania tothom a Twitter amb el bon nano que ets?
3: No, tothom no, eh? I és un col·lectiu molt concret, Mercè, i no... Res, només dir-te molt ràpidament que t'assembles a Mathieu, un lateral esquerre que va tenir el Barça.
0: Tens raó.
3: Dit això, ara...
5: No segueixo el futbol.
3: La pregunta.
5: No. Cigarro, li faltaria el cigarro.
3: Eh?
5: I faltaria el cigarro.
3: Sí, és veritat, un lateral que fumava. Fa 4 dies, eh? No, dels 80. Bueno, a mi, una persona que no diré qui és anònima, no puc dir qui és, perquè si ho dic i després ho escolta, hauré de dormir al sofà. Una persona que jo doncs, conec, però no diré qui és, li agrada molt la xocolata, menja molta xocolata. Sí. Però no menja xocolata d'aquesta que dius tu del 70%, sinó menja xocolata d'aquesta, fins i tot a vegades blanca, que diguéssim que porta molt més sucre que cacau.
0: Oh.
3: No? Kinders, buenos, coses de
0: casa. Mare de Déu.
3: Llavors, tu això també ho consideres xocolata? I en el cas que ho consideris, quin és el mínim de cacau que ha de portar una cosa per ser considerada xocolata? Gràcies per davant braç per la resposta.
8: No, molt bona pregunta. Realment, si és xocolata, es pot dir xocolata i és xocolata legalment. Si no, és un sucedani.
0: Sí.
8: Hi ha molts casos al mercat que posen greix de coco, de palma, del que sigui, sucre i llet en pols, i li diuen
7: xocolata.
8: Un nom que tots coneixem.
3: O sigui, el Kinder Llavors... Bueno és xocolata?
8: Sí, el part que porta, una part del producte que porta és xocolata. Llavors, el mínim que ha de tenir és un 28% per poder-li dir xocolata. La xocolata blanca és xocolata quan el greix que porta és mantega de cacau.
7: 28%.
8: La xocolata amb llet també n'hi han de correctes i al final tot té el seu mercat. Hi ha la xocolata comercial que segurament estan molt més carregades de sucre i són més planes, que té el seu mercat i per mi la xocolata d'especialitat pues, intentem pues, que tinguin molta més potència de sabor, cuidar molt més. El cacau no és amarg. El que fa que sigui amarg són els excessos de torrat. Una mica com el cafè. El cafè d'especialitat i el comercial és la mateixa comparació.
0: Sí.
8: El cafè comercial té un mercat i està correcte, però depèn quin, ojo, si te'l veus sol i sense sucre.
0: Sí.
8: El cafè d'especialitat te'l pots veure sol i sense sucre i es pot arribar a ser dolç i tot. Amb la xocolata passa exactament el mateix.
0: Mira que bé. I què fas ara, en el teu dia a dia? Perquè la gent es van quedar amb la idea aquesta del millor pastisser del món i ara amb què treballes, què fas?
8: Amb què? Doncs nosaltres, després d'això, al cap d'un any, vam obrir el nostre projecte.
0: Sí.
8: El Eucària Xocolata és una marca de productes de xocolata, una mica per donar...
3: Vendre.
8: Bueno, avui us ho dono, però...
0: Gràcies.
8: A la gent doncs, pugui disfrutar i pugui, sobretot, internament, fer aquesta pedagogia al paladar de la gent del producte, no? I tenim, doncs, al final del meu dia a dia, doncs, gestionar aquest projecte que tenim botiga a Vic i Andorra.
0: I segueixes una mica el dia a dia dels altres pastissers? O sigui, ara estàs preparant panellets, ja, diguéssim?
8: Sí, perquè, evidentment, també el punt de venda ens ho requereix i en breus ja acabem setembre i comencem
0: panellet. Panellet, què, el panellet?
8: El panellet...
0: Costa una mica, eh?
8: Són aquells productes
0: que... No,
3: t'ho t'agrada? Hòstia, els de pinyons aquells... Hòstia, em foto 34.
8: Jo també sóc fan de només del pinyó i coco, però si és veritat que són d'aquells productes que hem de remar molt perquè al final els estimem molt.
0: Jo tinc una teoria que tot el producte que va acompanyat d'una tradició és que és dolent.
3: Sí. Vull dir, i una mica de
0: l'entrecot, per exemple, l'entrecot no necessita cap dia de... Avui mengem tots entrecot, és tradició. No, la gent per si sola ja el compra. Tot això que... Els panellets, els polvorons...
3: Els polvorons, ui, els polvorons
7: m'agraden molt.
0: No sé.
7: Em menjo 34.
3: Sí.
0: Quin és el pic de l'any, de la feina? Nadal.
8: Nadal és massa bèstia i la falera que hi ha per tot el Nadal és molt increïble.
3: Fas torrons de iema? Fas torrons de iema?
7: Home, m'agrada molt a mi.
3: Sí? Quin preu tens la rajola?
8: Depèn la mida, depèn la mida.
0: Llavors hi ha la Setmana Santa també, les mones de Pasqua.
8: Mones de Pasqua, si pocs, que comparat amb el desembre, el desembre és un 70% de la facturació de l'any.
0: Imagina't.
3: La mona de Pasqua feu marge aquí, eh?
0: Sí.
3: Però aquí, estic veient que les tradicions, però el qui se'ls va inventar eren pastissers.
0: Clar. Cada tradició és algo relacionat amb menjar a la pastisseria.
3: Exacte.
8: Però això passa aquí a Catalunya. Tenim una gran sort com a pastissers de que si no hi ha una cosa, hi ha una altra. I realment, però fora d'aquí...
0: No passa això.
8: No tant com aquí.
0: Escolta, ens podries fer una mona de Pasqua aquest any que ve, de la Renaixença.
8: La farem.
0: La ser trencada.
3: Sí,
8: la farem.
0: Si la fas, vine-la a portar.
8: Va.
0: A més, de fer-la, jo li...
3: No l'anirem a buscar, no. Ens la portes aquí.
7: La portes. Sí.
0: Ve aquí, el pobre nano, ens regala xocolata.
3: I el teu cosí que ens porti macarrons.
8: En canvi, pot acabar. També. Ja li direm.
9: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Lluc, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Pere!
0: La paraula d'avui és curculla. Curculla. A. Curculla, ocell migratori que passa els estius a zones d'aiguamolls del litoral mediterrani.
10: És bonic anar als aiguamolls de l'Empordà cap al maig per veure com s'aparella la curculla. Criden com els cèrvols.
0: B. Curculla, zona pedregosa i alçada on es construïen moltes masies i que va donar nom a cases i cognoms catalans.
3: Per més actrius que hi hagi a Catalunya, mai n'hi haurà cap com la Montserrat Curculla.
0: O C. Curculla, sinònim de petxina, closca de mol·lusc de dues valves.
11: Em va pintar despullada com el Leonardo DiCaprio Titanic. Jo només duia un penjoll aquí amb una curculla preciosa.
0: A, B o C.
2: Crec que se'n va cap al públic,
0: eh? No sé.
2: L'A.
0: L'A, eh? L'ocell migratori. Doncs la llangonissa... El públic avui tindrà xocolata, llangonissa...
3: Mira que content.
0: Era la petxina, tu, una curculla. La sé, una petxina. Llàstima. Bé, sortejarem la llangonissa entre el públic. Lluc Cruselles, gràcies pels obsequis. Gràcies per aquesta mona de xocolata que ens faràs que ens vindràs a portar per Setmana Santa.
2: La farem.
0: I molta sort en tots els projectes i si tornes a participar al concurs de xocolater, de millor xocolater del món, que el guanyis una altra vegada.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
9: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
6: Heu de saber que l'enginyer suís que va inventar el velcro, es va fer ben milionari gràcies a l'invent. A finals dels anys 60, començaments dels 70, l'empresa de George de Mestral va arribar a vendre prop de 55.000 quilòmetres de cinta de velcro.
3: Però són molts quilòmetres, això, eh?
6: Cada
3: 55.000 cada any, Mercè, vols dir-ho?
7: És més que una volta al món, això.
0: Ah, sí?
7: Sí, sí.
6: Com ho saps, això?
7: Bueno, perquè això és veritat.
12: Ah, sí. Si fas la volta al món, quants quilòmetres són?
7: A veure, si fas la volta al món pel mig, per l'Equador, diguéssim, serien 40.000 quilòmetres.
0: Per què la saps, aquestes coses, Xuriguera?
3: Què anava a dir?
7: Bueno, això són coses que... En aquest cas és perquè jo volia fer la volta al món a peu.
3: Sí, a peu, eh?
7: Recordo.
6: I
7: m'ho vaig estar mirant.
0: Ah, molt bé.
7: Volia volta al món a peu despullat.
6: Molt bé. I hem dit que l'inventor del velcro era un enginyer suís, en George de Mestral. Va patentar-lo als Estats Units l'any 1954. I 5 anys més tard, l'any 59, sabeu on va instal·lar la primera fàbrica de velcro a tota Europa?
0: Aviam.
6: A Catalunya.
7: A Catalunya! Visca Catalunya!
3: Lliure!
0: Oi!
6: Concretament, Argentona, al Maresme, és una fàbrica que avui en dia encara continua funcionant.
0: Fan velcro, Argentona.
6: Sí.
3: Argentona.
6: Abans estava instal·lada al centre del poble, la van enderrocar i ara estan amb...
0: Feia molt soroll.
12: El torno de nit era... No es podia dormir.
0: Els veïns es queixaven.
12: El torno de nit era mortal. Doncs el velcro també pot servir d'inspiració.
6: Ah, sí?
0: Apa. Per què? A veure.
12: L'any 1985, la banda texana ZZ Top, us sonaran, són aquells de les barbes generoses... En Joel, fidel seguidor.
3: No, sóc fidel seguidor de ZZ Top. No ho semblo, però sí.
12: Doncs et sonarà la peça Velcro Fly.
3: Home, tu diràs Velcro Fly.
0: Ja es veu que sí, eh? Ja es veu, home. Velcro Fly.
12: La té al cap. Ja. Doncs sí, en efecte, es van inspirar justament amb el velcro. Durant aquella època es veu que l'empresa de texans Levi's estava començant a innovar en els seus pantalons, col·locant justament el velcro a la part de la bragueta.
6: No, home, no.
3: Ah, sí, home,
0: Això, doncs això no es fa i seria molt pràctic.
3: Això jo havia tingut.
0: Havies tingut texans amb velcro a la bragueta.
7: És per gent curta, això.
3: Sí, però això ja és molt curta.
12: La qüestió és que el cantant de la banda, aquella circumstància, aquella innovació tecnològica...
3: Billy Gibbons.
12: Exactament aquest. Doncs li va semblar que aquesta innovació tecnològica era una cosa increïble, extraordinària, de la mateixa manera que li va semblar...
0: És que jo no hi havia caigut mai i trobo que seria molt pràctic.
3: És molt pràctic, eh?
12: En aquest cas va escriure justament la peça Velcro Fly, que vol dir bragueta de velcro, i el desplegament líric de la peça el que fa és enaltir la circumstància de l'accessibilitat que possibilitaria el velcro, la ràpida obertura i la ràpida possibilitat d'arribar a l'objecte que resguarda rere la bragueta.
0: Sí.
12: I així us podeu imaginar que no és una
3: per
12: peça...
3: Per follar vols dir, no?
0: Sí, em sembla que sí.
6: Ho trobo molt sexy.
3: Mare de Déu, quantes paraules fetes servir per res.
12: No, doncs la peça discorre a través d'una reflexió sobre aquesta qüestió de caràcter més prosaic. tècnic.
0: Sí. En sap de cosa.
13: Molt. Hòstia, té un rato, Arnau, quedem i m'expliques... Convida a sopar, m'acabo.
12: No, jo no vaig a sopar.
0: Escolta, però tot això ho saps de memòria?
12: Tinc tot aquí.
0: Tot aquí.

0: Estàs escoltant La Renaixença. Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar la braqueta, anava a dir.
2: No, la no, el velcro. Si vols que la dissecciono, ho peio, però... Si vols que disseccionem el velcro, deixa'm preguntar-te abans una cosa, que crec que és una pregunta que diu molt de... La resposta diu molt de la persona. Tu, de quina banda del velcro ets, no? Mm. Quina és la teva banda del velcro preferida, la suau o la rugosa?
1: Ah, la que és com de plàstic o la de...
2: Clar, hi ha una que és més suau, que és la pelucilla.
1: A mi m'agrada més la dels passar l'ungle pels ganxos aquells.
2: Ho sabia.
1: La forta.
2: Saps què vol dir això?
1: Què vol dir?
2: Vol dir que ets una persona molt sensible, que fa sense servir l'humor per protegir-se.
3: Un dia t'hauríem d'analitzar...
2: Sí, vés al psicòleg.
1: Ja hi aniré.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Aviam, jo una illa deserta evitaria el velcro per el tema de la sorra.
1: Sí.
2: La sorra és el gran enemic del velcro.
1: Sí,
2: a la
1: senyor.
2: Que si t'hi posa sorra, la capacitat d'enganxar perd moltíssim.
1: Sí. Sí.
2: Això ja us deveu haver passat
4: Mare
2: a tots.
4: Mare de Déu.
2: A tu, Xuriguera, no, que vas despullat. Clar, tu el velcro és una cosa que no coneixes.
1: És que el velcro es va desgastant, sempre.
2: Es va desgastant. Però, clar, la sorra també és fotuda. Llavors, en una illa deserta, si ja hi ha molta sorra, perquè què és una illa deserta al final? És platja, palmeres, la clàssica, eh? Si anem a la illa deserta, platja, palmeres... I, com a molt, hi pot haver una muntanyeta al mig de l'illa. Normalment hi ha una mica de muntanyeta,
1: sí,
2: no?
1: I una palmera.
2: Sí, i una palmera.
4: Si estàs de llet, estàs asfaltat.
2: No, és una illa deserta, no pot estar asfaltada.
3: No.
2: Mai.
3: No, mai.
2: És impossible, d'acord? A no ser que estigui deserta perquè hi ha hagut un drama molt gros.
1: Sí.
2: Però no...
3: Un virus.
2: Estem fent molt arboris.
1: Val.
2: Llavors, què passa? Tu vas a una illa deserta,
1: sí,
2: portes velcro, dius, merda, a la platja no puc estar perquè se'm fotrà el velcro la merda. Puges la muntanyeta,
1: sí,
2: i aquí la tenim liada. Per què passa? Puges la muntanyeta, vas pujar la muntanyeta i que t'hi trobes? Una cova, eh? I tu, que et gilipolles, què fas? Entres a la cova. I què hi ha a la cova? Calaveres.
3: Ah.
2: Sempre hi ha calaveres. Llavors, què fas? Dius, no, gira cua. No, ets idiota, perquè ens coneixem, Peyu,
1: sí.
2: I tires endavant
1: de la cova. Vas entrant.
2: Fins que aquest trobes un monstre gegant,
1: sí,
2: que fa 1000 anys que està dormint allà, i el despertes,
3: sí,
2: i et mata.
1: Clar.
2: O no només a tu, sinó a moltíssima més gent, milers i milers de persones que perden la vida per culpa d'aquests idiotes.
1: Però no era deserta l'illa. Quina gent?
2: No, gent de les illes del voltant.
1: Ah, val,
2: perquè aquell monstre és un drac enorme.
5: Que l'has despertat, es desperta de mala llet.
2: I tot per culpa del velcro.
1: Correcte.
2: Vale.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Aviam, mira, això potser t'interessa a tu, Fel. El velcro pot ser una molt bona solució per la gent que és sadomasoquista,
4: sí,
2: vale?
4: Sí, sí.
2: Però també és molt prudent. Ja entendràs per què.
4: Aviam.
2: Segur que n'hi ha de gent així, o sigui, sadomasoquistes assenyats.
1: Sí.
2: Dir, sí,
1: els catalans.
2: Sado sí, però
1: sí,
2: amb seny, no? Vale. Llavors, en comptes de lligar-te doncs, amb cordes, manilles, cibelles de cuir, coses que costen de treure...
3: Coses sí, castellanes.
2: Clar, doncs ho fas amb velcro,
4: va,
2: i zero problema.
3: Molt bé.
2: Zero problema. Tu imagina que estàs allà fent el marrano, vale, amb una altra persona, allà estàs de quatre potes, lligat de mans, de
1: amb
2: peus...
1: Amb velcro.
2: No, espera't. I aquesta persona li agafa una angina de pit. Home. I es mor.
5: Ai!
2: Ja. Et quedes allà, lligat de mans i peus, amb una pilota segurament vermella a la boca.
1: Sí.
2: No pots ni parlar.
4: Jo la tinc groga.
2: I allà, tu la tens groga, per exemple, mira com allò que
4: sí,
2: tens
4: sí,
2: aquí.
4: Sí,
2: posa-t'ho a la boca, si vols. Posa-t'ho. Així estaries.
4: No puc obrir gaire la boca.
2: Clar, perquè tens aquest problema.
5: Ja.
2: Bueno, doncs llavors què passaria? Que no... Arribi la policia al cap d'hores,
1: sí,
2: i que et trobin d'aquella manera.
1: Molt lleig.
2: A quatre potes.
1: En canvi, amb el velcro,
2: en canvi, amb el velcro, tu, còmodament, dius, que s'ha mort. Bueno,
1: li treus el velcro...
2: El camp,
1: sí,
2: i no truques a l'ambulància ni res.
4: Jo trobo que el velcro t'ha tret unes històries de dins teu.
2: Sí,
4: avui?
2: Sí. És una secció que a mi m'està... És millor que anar al psicòleg,
1: sí,
2: en certa manera.
1: Sí.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Bueno, jo veig que com a molt pot ser una arma dissuasòria.
1: Dissuasòria.
2: Dissuasòria. T'imagina que tens un conflicte amb algú pel carrer.
1: Sí.
2: Una discussió de trànsit, en el meu cas, que sóc un conductor colèric. Ja
1: ets d'aquests que s'enfaden?
2: Quan... Molt.
3: De veritat, eh?
2: Tot m'ho prenc personal.
5: No, m'ho prenc personal.
2: Sí, però ho canalitzo tot aquí. Després, fora, sóc una persona venuda 10.
1: Excel·lent.
2: Vale. Allò que baixes del cotxe, disposat doncs, a estomacar-te el que faci falta, i jo veig que l'altra persona porta bambes de velcro i paro.
1: Ah, sí.
2: Sé que allà hi ha un problema cognitiu o del tipus que sigui.
1: Sí. Ja, ja,
2: això
1: ja.
2: També un mètode de tortura tipus Gotamalaia, molt, molt, molt llarg. de fer servir, d'aquests que van minant la moral de l'enemic molt a poc, que és, tu estàs en un conflicte armat, tens un presoner, li vols treure informació, tanques una habitació, el tio no confessa, dius, vale, doncs farem la tortura del velcro. I amb la part rugosa del velcro li comences a fregar pel front. Tot el rato, 24 hores
1: al
2: dia.
1: Al front, anar-li fregant, eh?
2: Tot el rato, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca. Al final cantarà. Cantarà encara que sigui innocent, cantarà.
0: Utilitat metafòrica.
2: La més evident, no? Vull dir, el Joan, saps aquell, jo què sé, que es pensa que les esteles dels avions ens fumiguen?
1: Sí, hi ha gent que ho diu.
2: Aquest porta bambes amb velcro.
6: Sí, i tant.
2: Ah, això seria la metàfora, no?
1: Vale. Com per dir que no és massa
2: arribat. Com per dir que és...
1: Sí.
2: Passa res. No? Sí, sí. També pot representar, metafòricament, la idea del velcro, una unió poc sòlida.
1: Sí.
2: Per exemple... Junts pel Sí, te'n recordes?
1: Sí.
2: Era un partit de velcro, sí. De certa manera, no?
1: Junts pel Sí era el que juntava...
2: Tothom.
3: Lluís Llach.
1: Esquerra Republicana, Convergència...
2: Toni Espadaler devia haver allà, fins i tot.
3: Els Espadalers...
2: No, Espadaler ja...
6: Estivien Romario, em sembla.
2: Romario, de Sousa, Bebeto, fins i tot. Bueno, la Porta...
1: Sí, tothom.
2: Aquell, el
1: jo vaig anar a actuar una vegada per Junts pel Sí.
2: Per qui? Per Joan Laporta?
1: A Junts pel Sí feien un acte a Sabadell de presentació.
3: T'ho
1: van pagar, això? No em van pagar res. Jo vaig considerar que era com transversal i que unia tothom, vaig acceptar i dic, va, doncs vinga a actuar. I vaig fer 10 minuts i vaig baixar, i llavors jo donava pas a Artur Mas.
2: Sí.
1: Dic, i ara us deixo amb Artur Mas. Carai, perquè m'han dit...
3: Era la vedet?
1: Sí, Artur Mas.
2: Tu ets el taloner? Era el taloner
1: d'Artur Mas. I vaig baixar i la de protocol em va cardar una bulla que em va dir, no pots dir l'Artur Mas, has de dir el president, el molt honorable, no sé
3: clar,
1: què.
3: Clar.
1: I vaig dir, escolti, que he vingut gratis, m'ho deixa dir com vulgui.
2: Ara. I si ara t'imagines que tornessin a fer el Junts pel Sí?
1: Sí.
2: Tu tornaries a actuar-hi gratis?
1: Ara, vistes la... Gràcies, Joel!
0: Hola! Propaganda del segle XIX.
7: Hola, sóc el Facundo el Vagabund. Aquest anunci és per dir-vos els llocs on seré els següents dies. Si us troben la Mundaneta, bueno, els dilluns i els dimecres seré a la plaça del Carbó, al costat d'aquella botiga de licors. Els dimarts i els divendres seré pel centre, a la vora del mercat, i la resta de dies aniré a alguna cantonada, a l'avinguda principal, al costat d'aquells que van disfressats de pallasso, que són els malparits per agafar competència deslleial.
8: Nota de l'emissora. Les opinions dels nostres anunciants no tenen per què ser les mateixes que les nostres.
7: No, però ho heu apuntat bé? A veure, us ho repeteixo. Els dilluns...
8: Ja està entès, Facund. Segur que ho han apuntat, no cal repetir-ho.
7: Home, no, he pagat per un anunci i el puc pagar amb el que vulgui, castellu. A veure si em vindràs tu aquí a tocar el que no sona.
8: Facund.
7: No, Facund, no.
8: Perquè potser pots invertir els segons en altres... No sé, en altres...
7: No, que tu no em manes. Que tu qui ets? Jo em gasto els segons amb el que vulgui. Pija, que ets una pija.
8: Pija? M'has dit pija?
7: Sí,
8: no, vindràs
7: a tu...
8: Una mica d'educació, Facund.
7: Vindràs a tu parlar de l'aspecte, tu.
8: Sí, res.
7: Que l'altre dia vas passar per la meva i una moleneta de merda em vas deixar? Estàs suport d'una concert d'educació, va. Bruixa.
8: Jo, bruixa?
7: Adepa.
8: No, tu ets un mal educat. Un mal educat, no, prou, ets un brètol.
9: Facund el Vagabund.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Oita.
8: Aquesta és la Lluna, que és una Cavalier King Charles Spaniel.
1: Ah, va.
2: Perdona, que no ho he...
3: És molt llarg, això.
8: Té molts títols,
1: aquesta. Li han posat un nom molt llarg, però no dic que és un petaner de cocker.
2: Sí.
8: No, és de raça, tu.
1: Ah, sí?
8: És de l'Enric, és de San José, Califòrnia.
3: Oh,
8: i, sí. És una gossa viatjada.
3: I ens escolten des de Califòrnia?
1: Sí.
8: A veure, sí.
1: És més car des d'allà.
8: No, el que passa és que ella està molt acostumada a anar amunt i avall amb avió,
3: Ah, molt bé.
8: Vull dir que potser ens escolten des d'aquí, des d'allà, mai se sap.
3: Mai se sap, això. Molt bé.
10: Sort que està acostumada als avions, perquè la portem a passejar per un d'aquests aparells. I us avanço que s'hi estarà una bona estona.
1: Mm. Avui passegem el gos per Alger, Algèria. És 24 de desembre de 1994.
8: Mira. Ai, mira, fa 4 dies.
2: Sí, ja.
1: Bueno, és molt 2026.
8: Bueno, sí.
1: Quasi fa 30 anys.
8: Ai,
10: Mercè. Estimats passatgers del vol 8969 d'Air France amb destinació a París, els informem que d'aquí pocs minuts ens enlairarem.
1: Som a punt d'enlairar-nos cap a París. És el moment en què la gent que, bueno, ens fa una mica de por volar, és el
3: fa por volar?
1: Jo sí. L'enlairament és
2: un que ho
1: diu... Sí, sí, no.
2: Passes malament, eh?
1: Passo malament, a diferència de la Lluna.
3: I t'aprens alguna cosa?
2: Mira, tres dies a pans?
1: Sí.
2: boles on calgui.
1: Ah, sí, sí.
3: Tampoc no, es tracta de morir, eh?
2: I un exacte. Whisky.
1: Tres diazepans i un whisky i no et fa
2: com
1: por
2: si
1: volar.
2: Com si has de fer la volta al món, eh?
6: I baixes la ventanilla i tot de l'avió.
2: Home, tu ho diràs.
3: Apoyes el braç.
1: Ens han dit que l'enlairament és immediat, però s'endarrereix per algun motiu que no coneixem. Està, no s'enlaira, això, tu, no sé què passa.
10: Estimats passatgers d'Air France, l'enlairament s'està demorant més del previst per causes alienes a la companyia. Els preguem paciència.
7: No, a mi no em pregui paciència ni pregui res. Ai, jo he pagat un bitllet de primera classe per alguna cosa.
1: La situació fa estona que dura i l'espera s'està fent incòmoda. Preguntem i ens diuen que el retard es deu a unes comprovacions de la policia algeriana.
10: Estimats passatgers, ja ho han sentit, haurem de posar-hi paciència.
7: Ai, paciència, paciència. Va! Viatjant en barco, almenys aquestes coses no passaven. A vegades s'enfonsava i morien 3.000 persones, però per almenys salpaves puntual.
1: Sí.
7: Sabies quan sorties.
1: Bueno, no sé què dir-te, eh?
7: Ah, no? Jo
1: vaig agafar un ferri una vegada a Gènova per anar a Barcelona, Gènova-Barcelona,
3: sí.
1: I vam sortir potser amb 8 hores de retard.
5: Apa, aquí.
1: Sí. Bona bestiesa.
2: És la teva experiència, Peyu.
1: Bueno, jo t'ho dic el que hi ha. És això, estàvem allà.
3: Gènova, mira.
1: Vam, amb la meva xicota anàvem furgoneta i vam dir, tornem en cotxe o agafem un ferri? Vam dir, agafem un ferri que arribarem abans. I vam arribar més tard.
2: Doncs vam agafar el cotxe.
1: Bueno, no,
2: va, no.
1: Una cua per entrar allà al ferri. Uns cotxes sí, d'aquells sí, sí. Que porten a sobre... La...
11: I camions, hi havia camions?
1: Camions, hi havia furgonetes amb furgonetes a sobre. Moltes coses a sobre. Molt alt.
3: No hi vas mai, doncs, mira, sort com ho has dit.
1: I una pudor. I, ui.
2: Però Gènova és maco, almenys.
1: Gent menjant pipes dins del barco.
2: No és maco, Gènova?
1: No, Gènova no té res.
2: Va ser el primo,
1: per això marxava,
2: Vale.
1: Després de molts minuts d'espera, trobem els culpables del retard. La policia.
2: Bueno, no falla. No vull dir res, però és que no falla.
12: Policia!
3: Policia!
12: Policia!
3: Aquí la policia.
12: Som policia, policies de veritat,
3: Som policies dels bons, dels de veritat.
12: Ah, sí?
3: Hola, sóc el policia, bo.
1: Vale.
3: Sóc de veritat.
1: Hi ha quatre policies de paisà.
3: Bueno, aquí n'hi ha dos.
1: Sí.
12: Els altres dos no parlen.
1: Vale.
3: Sí.
1: A l'avió, són a dins l'avió aquesta gent, i estan demanant a tothom que s'identifiqui.
3: Sí.
12: Va, tu, identifica't.
3: Vagabund.
12: Callar.
7: Mare.
3: Tu, identifica't.
7: Facund.
3: Soc un policia de veritat, jo. Identifica't, on vens?
7: No ho sé.
12: Tanqueu les portes.
1: Les maneres de fer de la policia són molt estranyes. Sí. Tanca un passatger que resulta que és un policia autèntic, els hi pregunta qui són i què hi fan allà.
12: Què passa? Que dubteu de nosaltres?
3: Què passa?
12: Bueno. Que ens esteu dient mentides?
3: M'estàs dient mentides? Soc un policia de veritat,
12: De veritat,
3: Passa que vaig de paisà.
1: Aviam, ser policia de paisà no treu que hagis de portar una identificació a sobre. I això és el que acaba de delatar aquells homes. Efectivament, no són policies.
12: Vale, d'acord.
1: No ho sou,
12: No som policia. D'acord. Som terroristes.
3: Som terroristes.
12: Què
3: tal? Som terroristes.
12: Què? Què? Us sou gràcies.
3: Us heu quedat parats,
7: Hola, terroristes.
3: Ara esteu segrestats.
12: Ara.
3: Tots,
12: Ojalà fossin policies.
3: Aquests del públic que riuen també estan segrestats.
12: Tots,
3: Sí? I ara què?
1: No.
3: I ara què? No fa tanta gràcia,
1: No. El panorama ha girat com un mitjó.
3: Ara.
1: Ni la lluna, acostumada als avions, com està, s'havia trobat amb un segrest. Està atemorida, com tots els passatgers.
7: Bueno, doncs mira, jo no estic atemorit. El que estic és fins als collons, que l'avió no s'enlairi. Que no se'n recordeu de quin dia és, que avui és Nochebuena.
1: És veritat, 24...
7: És que és Nochebuena.
1: No es diu Nochebuena, perdoni.
3: No es diu.
1: No.
7: Resulta que ens posem exquisits amb el català.
1: Bueno.
7: Doncs mira, nit bona.
1: No, tampoc.
7: Nit bona, tant me fot.
1: No és correcte.
7: Jo tinc coses a fer.
1: És la nit de Nadal.
7: Jo demà dino amb la família,
1: Sí.
7: Que no sóc espanyol, que jo no sopo. Per al 24 de la nit no sopo. Un iogurt i a dormir. Però demà sí. I no hi arribaré.
3: Poder-ho.
1: Toques la cimbomba?
7: No toco la cimbomba. Evidentment que no toco la cimbomba. I menjo gambes.
1: Què? Menjar gambes és de castellà?
7: És totalment de castellà. No s'ha de menjar peix per Nadal. Res de peix.
1: Què s'ha de menjar?
7: Canelons el dia Sant Esteve,
1: sí.
7: Escudella i Candolla el dia Nadal. I torrons.

0: No passa res, si t'ha Siguem valents. Deixis.
1: Una cosa que no entenc. I si ho admet, què fem després?
2: Després li fotem un tiro.
3: Ah, vale. Ja ho he entès, ara.
4: Els segrestadors van molt forts, eh? I ho demostren aviat. El policia, l'autèntic, que els ha descobert, es converteix en la seva primera víctima. L'han executat.
2: Carai, quin caràcter, no? Ho tenen, no?
4: Sí.
1: Això sí que ho tenim, eh?
4: Ja ho han dit, que eren terroristes.
2: Sí.
4: Ho han dit, eh?
1: Som terroristes.
0: Som d'hòsties, eh?
4: En aquests moments, el panorama és el següent. Hi ha quatre segrestadors armats amb metralladores i explosius retenent un avió que porta 229 passatgers.
1: 28.
4: Val. Sí. No. Vostès porten els números.
0: Sí. A la mania de comptar-ho tot, eh?
4: Sí.
0: Ho compta tot, eh?
4: Tot. A canvi d'alliberar alguns hostatges, els segrestadors exigeixen l'alliberament d'uns presos i que l'avió voli fins a París, on pretenen fer una roda de premsa.
0: Aquí el meu personatge està molt bé.
1: Sí, senyor.
0: Sí. A París, saps? A la Torre Eiffel la fotrem.
4: Farà una roda de premsa allà a París.
1: M'agrada com diu la Torre Eiffel.
0: La Torre Fiel.
1: Fiel.
0: Aquella torre que tenen de ferro.
4: Sí. La teva.
0: La meva, la Torre Eiffel.
1: Vaig anar a mirar una vegada, sí. I aviam si els imants s'hi enganxaven, i sí, eh?
4: És ferro, jo, eh? Sí.
1: No, és que no m'ho pensava, perquè algun no serà de plàstic.
3: Vas anar amb un imant a la Torre Eiffel.
4: L'avió no s'enlaira perquè la policia prepara una operació de rescat. Ha immobilitzat l'aparell per poder actuar immediatament, allà mateix.
5: Ah, molt bé, ara immobilitzen l'aparato. Bueno, doncs ja veig que jo el Nadal ja no el passo a casa, per primera vegada a la vida.
4: Molt trist.
5: La meva mare, bueno, tindrà un disgust que encara... Bueno, morirà. Morirà la meva.
4: Escolti, no.
5: Ja pots sumar una víctima.
4: El que em sorprèn és que...
5: 329.
4: Em sembla que la seva mare sigui viva, sí, encara, a la seva edat.
5: Bueno, però s'ha cuidat sempre molt.
4: Ah, vale.
5: La mala folla la mantenia.
4: Hi ha gent que pagaria per ser segrestada per Nadal, també us ho dic, eh? Hi ha gent que per no passar el Nadal
5: a casa. Quina edat es pensa que tinc vostè?
4: No ho sé.
5: Jo tinc 24 anys, eh?
4: Passen hores i hores i la negociació entre la policia i els segrestadors està enquistada. Ningú mou un dit. Les autoritats no permeten que l'avió s'enlairi. A més, a la torre de control ha advertit als segrestadors que l'aparell no porta prou combustible per arribar fins a París, així que no té sentit enlairar-se.
1: Tu, què farem? No es veu que no tenim prou benzina, eh?
4: Què dius?
1: No, és que no arribarem a París.
4: Que sí.
1: No, que, és que si ens parem amb una benzinera d'aquestes de l'AP7 a repostar, ens costarà un ull de la cara.
0: Això m'ho fa.
4: Entre una cosa i l'altra ja ha passat un dia. És Nadal i seguim a l'avió, tu.
5: Ah, no, l'escudella! I no tenim escudella! Veieu? Mira,
1: Els peces, infidel, que ets un infidel.
4: La situació és tensa i les autoritats pensen idees a la desesperada. Intenten tocar la fibra sensible d'un dels segrestadors. L'han posat en contacte amb la seva pròpia mare. Aquí ha estat bé la policia, eh?
1: Sí.
4: Han anat a buscar la mare del segrestador.
1: Ara.
4: I li han dit, truqui al seu fill, sisplau.
6: A veure, nen, escolta, mira, sóc la teva mare.
1: Ah, la mare d'aquí.
6: Sí,
1: ah,
6: no, la teva.
1: Què vols? La teva.
6: No, la de l'altra.
1: Ah, sí.
6: Sí, la de l'altra.
0: No, la seva és morta.
6: Sí.
0: La seva mare és morta.
6: Sí. No, la teva.
1: La teva està molt bé.
6: Escolta, nano, a veure, m'ha dit la policia que estàs segrestant un avió? Que t'has begut l'enteniment o què te li et passa,
0: ara no puc parlar, estic...
6: Nosaltres t'hem educat així, carinyo.
0: Sí, no, ja ho sé.
6: Escolta'm una coseta, mira, és que ja en tinc ben bé prou, eh? Des que vas amb aquests amics nous, és que ja t'ho vaig dir.
0: Bueno,
6: no vagis no, amb aquests.
0: Aquí hi ha una causa.
6: No vagis amb els del futbol, que són tots uns quillos.
0: No, parla tot català.
6: Sí.
0: Hi ha motius ideològics.
6: Ni motius ni merdes. Què hem fet malament?
0: Ai, pobre.
6: No, és que què hem fet malament? Per què no fas com un germà? I obres una botigueta de queviure.
0: Mama, penjo, eh, maca.
6: Penges quin disgust que li estàs donant al teu pare.
4: El pla resulta catastròfic. La trucada amb la seva mare, que és verídic, això, eh?
1: Sí, això
4: que hem relatat ara, verídic.
1: Ah, sí, eh?
4: La mare va trucar al segrestador. Doncs la trucada fa que el segrestador perdi els nervis i ho acaba pagant executant a un dels passatgers.
1: No.
4: Mira,
0: un menys. Si em toca caire els ous.
4: Sí.
0: No.
1: Això qualsevol dia passa a tu, Peyu.
4: El què?
1: Que cada dia et truca la teva mare, vull dir, qualsevol
4: dia... I un dia per nervis...
1: Mataràs un col·laborador.
4: O un col·laborador, eh? Puc matar un col·laborador.
1: Un col·laborador, eh?
4: Passa el dia de Nadal sense que hi hagi moviments. Ja és Sant Esteve. Portem 35 hores aquí tancats, eh? En un intent de desencallar la situació, els segrestadors utilitzen un passatger per fer de negociador amb la policia. Li fan anunciar a la policia que a partir d'ara els segrestadors mataran un hostatge cada 30 minuts. Això és molt maco.
1: Sí.
4: Truca, el segrestat diu, m'han dit aquesta gent que cada 30 minuts mataran un segrestador.
0: Ah,
4: i mataran
0: i
4: un hostatge.
0: Explica.
4: I després? El maten amb ell. Ell és el primer.
0: O sigui, el que es presta...
4: Exacte. El que ho anuncia després de fer la comunicació li disparen un tret.
2: No, perdona, Peyu. Has dit un tret i han sonat dos trets. I si no som rigorosos amb una cosa tan senzilla...
4: Imagina't el Luan.
2: Jo no sé com t'han donat un premi RACS. Que ara no ho sé.
4: RACS li has dit el premi? Com

0: Es diu?
1: RAC.
0: RAC, clar.
1: Sense la
0: S. És de què seria?
2: Bueno, és perquè n'hi ha molts de premis. Sí. Llavors és RAC.
1: Tots sí. Tenim ganes de sortir, començant per la lluna, eh? I la gossa està d'enhorabona. Just ara, les autoritats acaben de donar llum verda a la sortida de l'avió, però no fins a París. Primer s'haurà d'aturar a Marsella a repostar combustible. Quan l'avió arriba a l'aeroport de Marsella, tornen els problemes. Resulta que els segrestadors volen que l'avió reposti el màxim de combustible possible, però les autoritats només el volen carregar al mínim.
0: Bueno, és que aviam, no m'estranya el preu que va la benzina.
2: Clar.
0: Espero que no sigui dièsel. Com sigui dièsel, el dièsel està a 2 euros quasi, eh?
1: Caríssim, eh?
0: Ah, no sé que vagis a una gasolinera barata d'aquestes.
1: A l'Esclat, jo vaig a l'Esclat.
0: Aquestes que no hi ha, ja no hi ha ningú.
1: Eh?
0: Que has d'anar tu amb la targeta i...
1: Sí.
0: Lleno.
1: Tu fas tu.
0: A Lleno, eh?
1: No, Lleno no, que està en català. Està en català i molt fort.
3: A l'Esclat està en català.
0: A l'Esclat, sí.
3: Sí, és veritat.
1: Molt fort ho fica.
3: Sí.
1: Ha seleccionat sense plom 95.
3: Pots un susto?
2: Sí, sí.
1: I estan...
2: Que l'has fet molt bé.
1: És que estan una davant de l'altra i llavors quan tens un tio posant gasolina just a l'altre costat, li està donant, li donen ordres amb ells, se creuen amb les teves.
3: No.
1: Saps què vull dir?
3: Cada cop criden més.
1: Jo trio dièsel i sento el de l'altre costat que diu: "Has seleccionat sense plom 95 i pets". No,
0: no,
1: jo he seleccionat dièsel i et lia la màquina
4: aquella.
1: Jo tinc uns problemes grossos allà.
2: No, no, ja, tots siguin aquests.
1: Sí. Prefixant sortidor.
2: Què?
1: Prefixant sortidor. Diu diverses coses. Una de les que diu cap al final és prefixant sortidor.
2: És ben bé que no hi anem mai.
0: Pots anar fent el guió tal com el teníem.
1: Pot subministrar-se, és l'últim que diu.
0: No, clar, clar.
1: Pot subministrar.
0: I gràcies.
3: I pot subministrar si hi ha gent que es fot el gasoil a la boca, pensant-se que ha d'anar per ell.
1: Per favor. Bé, el motiu de que uns vulguin omplir el dipòsit i els altres no, no és el preu de la gasolina, sinó perquè se sospita que els segrestadors volen convertir l'avió en una bomba voladora. Per això volen fer, saps? Anem a omplir-ho fort, això. Sí. Creuen que el volen estavellar contra el monument més emblemàtic de París, la Torre Eiffel. Ostres. Per això volen tant combustible, per fer que l'explosió sigui tan gran i potent com sigui possible. Clar. Enteneu?
2: Sí.
3: Escolta, que si surt bé el pla,
1: sí,
3: ens fotran una pel·lícula, eh?
1: Doncs el pla no us sortirà bé, ja us ho avanço. Okay. La policia, sabent els plans dels segrestadors i jugant a contrarrellotge perquè cada 30 minuts pot perdre un passatger, actua.
0: I ara, ara.
1: Envien les forces de combat a la pista d'aterratge on hi ha l'avió. En una operació llampec en què participen una trentena d'agents, s'endinsen a l'aparell utilitzant armes d'alt calibre i granades aturdidores a tort i a dret. El festival de trets i explosions és increïble. Es disparen més de 1.000 trets i una desena de granades en molt pocs minuts. I atenció, perquè tot i que sembli impossible, les forces especials completen una missió de precisió quirúrgica.
0: Bueno, a veure, quirúrgica, Peyu.
1: Doncs sí.
0: Si això semblava un correfoc.
1: Doncs mira, quirúrgica.
0: No ho he vist gaire quirúrgic, perdona.
1: Aconsegueixen abatre tots els segrestadors sense que cap agent ni cap hostatge mori en l'assalt.
0: Ah, mira, doncs sí que és quirúrgic.
1: A banda d'algun ferit greu i dels 3 morts que hi ha hagut anteriorment, no pren mal cap altre civil. Aquella operació de rescat es considera una de les més exitoses que hi hagi hagut mai.
2: Carai,
1: mira. Anem a veure si ha sobreviscut la lluna, la nostra gossa. A veure, qui ho decidirà? Això ho decidirà una persona del públic?
2: Sí, com sempre.
1: De les que estan assegudes per aquí? Mira. Ens ha fallat el micròfon.
0: Però doncs mira, no vine cap aquí, carinyo.
1: Sí, ho dius des d'aquí, ja està.
0: Vine cap aquí, ja ens coneixem d'abans, és un noi de Manlleu, aquest és de Manlleu.
5: Sí, sóc de Manlleu.
1: Ets de Manlleu, com et dius?
0: Té una mica de son, vull dir que pregunta-li a poc les coses.
1: No passa res.
5: Com? Em dic Eloi.
1: Eloi, vinga, la pregunta va per tu. Un dels efectes que van patir els que eren dins de l'avió, provocat pel so dels explosius, va ser un brunzit a l'orella que els va acompanyar sempre més. Com es diu aquesta afectació auditiva? A. Coloidea. B. Tinnitus. O C. Brunzitis.
5: La C.
1: La C, brunzitis, eh? No. Brunzitis. La lluna és morta.
0: Ja t'ho he dit, ja t'ho he dit que estava dormit aquest nano.
1: Tinnitus.
0: Pots marxar d'aquí, sisplau.
1: Es diu tinnitus.
0: És una vergonya pel programa.
2: És acúfon.
1: És el mateix, un acúfon, un tinnitus. Tant de tret i tanta explosió ha acabat amb la lluna. La pobra gosseta de San José no torna a Califòrnia perquè la fumarada que hi ha hagut dins de l'avió li ha fet col·lapsar els pulmons. Ara bé, se n'ha anat adormida com una reina.
3: Oh,
1: això sí.
3: Que maco.
1: Pobreta. Pobreta, sí. I, ui, perdoneu, telèfon, segon.
2: Veus?
1: Ja és la mare del segrestador. Un moment. Sí, ei, mama, què dius?
4: Com és que heu entrevistat en Lluc Cruselles avui?
1: Bueno, perquè és el millor xocolater del món, hòstia.
4: Ah, ja ho sé, m'agrada molt, però pensava que entrevistaríeu els Oques Grasses. Ulla sempre,
1: mama?
4: De color verd.
1: Què cantes, mama?
4: De color verd.
1: T'agraden els Oques Grasses, mama?
4: Ah, que m'agraden. Què passa? Que com que sóc vella no em poden agradar?
1: No, sí, sí, no, jo no ho he dit, això, tampoc.
4: Saps els cèntims que deuen haver fet aquesta canalla?
1: M'ho puc imaginar, sí.
4: Tu que sentes 20.000 entrades,
1: sí,
4: eh?
1: Sí,
4: una mitjana de 50 euros l'entrada.
1: Mira, escolta, millor que els guanyin ells que no pas que els guanyi el Bruce Springsteen.
4: Ah, sí, sí, no, ah, però és que són cèntims, eh?
1: És que sí, que sí, mama, que ho són.
4: Mira't un moment, que agafo la calculadora.
1: No, no cal, mama, és igual.
4: Mira, cony, que això la gent ho vol saber.
1: Mama, és que hem d'acabar el programa, tinc la gent esperant.
4: 220.000 per 50...
1: És igual, és que és igual, mama.
4: Igual?
1: Mama,
4: ai,
1: de...
4: ai, ai, ai.
1: Què passa?
4: Ai, mare, ai, que marejo. Ai, mama. Mare
1: de Déu.
4: Ai, ai, ai, ai.
1: Mama, que estàs bé? Mama, què passa?
4: És que he caigut.
1: Ah, hòstia, però
4: què... He marejat i he caigut sobre la tauleta de vidre.
1: Ara de Déu, però què ha passat, mama?
4: 11 milions d'euros m'ha
1: 11...
4: sortit.
1: Uf, ah, hòstia, bueno, però hi ha moltes despeses aquí, eh? No s'ho queden pas tots els músics.
4: I tu aquí anar fent l'idiota a la tele. Ma... Munta un grup de música.
1: Bueno, mama, ui,
4: ai,
1: és
4: sí.
1: El timbre.
4: Deu ser el noi de la Creu Roja, que quan he caigut he apretat el botó aquell que m'ha penjat.
1: Ara haurà vingut per res, pobret, haurà de marxar.
4: No, és igual, ara ja és aquí. Oita, em tornaré a tirar a terra i que em remeni una mica.
1: Mama.
4: És que és molt guapo aquest noi de la Creu Roja.
1: Per favor, mama, va. Escolta, penjo, vale? Que vagi. Adéu, adéu, mama, adéu, adéu.
4: Ja voy, Wellington, ja voy, ja t'abro, que m'encuentro muy mal, eh?
1: Mare de Déu, senyor. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
6: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
1: Marvin Himmier té 52 anys i és el propietari... He sentit un riures amb el Himmier?
2: Sí, s'estan encardant de tu, eh?
1: Per la meva pronunciació, del cognom.
0: Jo l'hagués pronunciat diferent, que haguessis... però no passa.
1: Que
0: hagués dit Himmier.
1: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió... Jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Him Your.
0: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
8: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
9: Vols saber com?
8: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
9: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
10: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
11: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh? A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
10: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
9: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
11: És una promo ni res, Roger.
9: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
12: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua aquest dimarts alterat després de l'incendi en un tren d'aquest dilluns que va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio d'una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant, i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina, i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
1: Cap dels passatgers ha quedat ferit i els bombers han pogut apagar l'incendi que ha calcinat totalment la màquina de la cua del tren i part de la cafeteria. El foc ha obligat a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Idio i Wigo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults.
1: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidat a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els Irene Montero.
3: El cap de setmana llarg del 12 d'octubre es tanca amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots 3 motoristes. L'últim accident mortal ha estat aquest dilluns a Vimbodí, Poblet, a la Conca de Barberà. La víctima era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya que s'ha sortit de la via. Ja són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. D'altra banda, l'operació tornada de trànsit s'ha completat amb retencions a la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i a la C-17 al Ripollet amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll.
1: I Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna, malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto el foc, però insisteix que Kiev només busca un alto el foc per rearmar-se. Mort als 34 anys, l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
4: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
5: We're not kicking you out of anywhere, son. We love you. We explained that to you.
4: You haven't explained jack shit. You want me out?
3: Mitte interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mitte també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia també diversos projectes pendents d'estrenar.
1: Esports, el primer equip del futbol del Barça és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions League. Diu que es conforma en guanyar 0-1.
3: El Girona ha empatat a 1 a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell ocupa la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada a primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. afegit. L'Osasuna, per la seva banda, ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jagoba Barassaté. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
3: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I en bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Encuriosida pel tema d'avui.
1: Mira, acabo de rebre un missatge del WhatsApp del programa.
0: Què diuen?
1: Em fa molta gràcia perquè cada oient té el seu negociat. I llavors l'Adela ens escriu i diu: avui felicitem a les Núries, Meritxells, Adriàs i a mi també. Moltes gràcies.
0: Eva, felicitats.
1: Per tant, com que deu ser Santa Adela, escolta'm, felicitats també a les Núries, a les Meritxells, als Adrià's i també a les Adeles.
0: M'encanta que la gent ja hagi establert aquesta confiança extrema amb nosaltres, que obro WhatsApp per dir que em doni la gana. Que em surti la papitilla,
1: així,
0: Endavant. Apunteu al 677-38-77-19. Ja sabeu que és el nostre número de WhatsApp. Vies de contacte, com sempre, obertes. De seguida us ho recorda en Fran. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, en Nil Via, la Diana Gaza i la Lídia Discipio. Avui és dimarts, torna l'habitual dels dimarts, la cupletista de Catalunya. Un fort aplaudiment per la gran Brigitta Lamour. Com estàs, Brigitta?
2: Ai, mira, molt feliça, ben trobada. I a més, avui just és el dia de les Mares de Déu trobades. Per això tot aquest
0: requisit
2: de santes.
1: Mira, sí.
2: Avui és el dia de les Llaizes, les Núries, les Meritxells, les Roca, la Maria Assumpta, que és la patrona de Palafolls. Doncs avui totes les veges trobades, és el Mare de Déu trobades, és el seu dia.
0: Tu com tens tot aquest coneixement històric?
2: Mira, que soc fundadora de l'Opus Gai, llavors nosaltres a l'Opus Gai
0: tenim
2: a rajatabla el santoral. Per cert, una dedicació molt especial a totes les persones que estan malaltetes, que ens estan escoltant, i si la nostra solució li es arregla el dia, doncs feina feta.
0: Mira, et dic una cosa, em consta que alegrem el dia, que acompanyem. Ahir, per exemple, vàrem fer un tema de psicologia i em va frapar tot el feedback que vam rebre a través de les xarxes socials de com ajudem. Ja us avanço, la setmana que ve, amb l'Helena Puigguitar, que la tornarem a tenir, tornarem a l'inici de dia. En una era que parlem molt de salut mental, ens omplim la boca parlant de salut mental, però quan necessitem un professional de la salut mental al nostre voltant? Com triar-lo? Com escollir-lo? Quines especialitats hi ha? Tornarem, com diu el Fran Domènech, a posar les estovalles del tema, no? Perquè a vegades parlem molt evolucionadament de salut mental, però, ostres, comencem des d'un inici.
2: I
0: avui
2: no tinguem por, nena, de dir-ho públicament, si necessitem aquesta ajuda, perquè abans s'amagava. Totes aquestes coses antes s'amagaven.
0: Però et dic una cosa, anar a teràpia ho necessitem tots.
2: Tots.
0: Passa que els que hi anem estem més a prop de solucionar-ho que els que no.
2: Ara.
0: Això és diferent.
2: Si tothom anés a teràpia, aniria al món millor, nena.
0: Avui no parlem de teràpia, això serà dimecres que ve amb l'Helena Puigguitart. Avui, una solució interessant i curiosa que em consta que molts dels nostres oients es pregunten. Avui, com carai es gestiona la circulació? Com es gestiona tot el trànsit d'una ciutat o d'un país? Quines feines es fan servir? Quines eines, perdoneu, es fan servir? Per on comences? És a dir, tu tens un foli en blanc? Brigitta, tu per on començaries? És a dir, va, poso... Me'n vaig al centre de la ciutat i poso aquí un semàfor i després el del costat, en línia recta, amunt, avall...
2: Jo és que tinc tantes preguntes, nena. El primer que diria és que el paviment estigui en condicions. El primer.
1: Bona.
0: Si tenim un paper en blanc, com comencem a construir tota aquesta gestió de la circulació? Qui ho pensa? Qui ho dissenya? Quin tipus d'enginyers, enginyeres hi ha darrere? I després, com es fa funcionar una xarxa de semàfors, no? Què passaria si de sobte tot deixa de funcionar? Quines normes regeixen si ens trobem que un semàfor no funciona?
2: Ha passat amb l'apagada de l'any passat.
0: Ah, amiga, clar, i després passa el que passa. S'adapta aquest entramat als embussos? I encara més, com sempre, perspectiva històrica. Des de quan tenim aquesta gestió de la circulació? Quan es va posar el primer semàfor de la història? On va ser? I, per cert, hi ha zones del món on no hi ha semàfors. Una d'elles a Catalunya. Com s'ho fan? Doncs mireu, la solució, algunes d'aquestes preguntes, les té l'Eugeni Rico. Un aplaudiment per l'Eugeni. Eugeni, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: L'Eugeni Rico és el cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Eugeni, totes aquestes preguntes les podem resoldre, no?
3: I tant.
0: Així m'agrada. Imagines que em diu que no?
2: Bueno, estava molt nerviós perquè, pobret, voleu que doni una dada històrica?
0: Ai.
2: Perquè
0: ai,
2: una servidora és històrica.
0: Però no deixis amb el cul a l'aire, l'Eugeni.
2: No,
0: eh?
2: Perquè, pobret, a més, és guapo. No el
0: escolta,
2: veieu, eh?
0: No.
2: Però té els ulls igual que dos semàfors.
0: No? Vermells.
2: Vermells. No, volia dir que el primer semàfor, nena, jo me'n recordo el de Barcelona, perquè jo vaig estar a la inauguració.
0: A quin any va ser això?
2: Va ser el 29, amb l'excusa de l'exposició universal del 29, i llavors l'alcalde Aiguader, que era guapo i bon alcalde. Ara costa més de trobar bons alcaldes, guapos en n'hi ha, eh?
0: Amic teu, clar.
2: Sí, llavors l'alcalde Aiguader, junt amb el president Macià, van inaugurar el primer semàfor que estava a la Corilla entre Balmes i Provença.
0: Això no ho sabia, ja.
2: Oh, ara el tenim.
0: Oh, mira, em sembla fortíssim.
1: Sí, digues, Fran. No, no, això, que és història de la ciutat de Barcelona.
2: És que jo hi era a la inauguració, em va fer una il·lusió, nena.
0: A més, vas inaugurar-ho tu, no?
2: No, jo era molt discreta, era molt joveneta. Penseu que vaig néixer el 1905.
0: Clar, quan neixen i, aleshores?
2: El 1905, i va ser
0: 34,
2: el
0: 34, no?
2: Sí, ja, jo ja era vídua dos cops, nena. És que, bueno, ja ho sabeu, dels homes. Llavors... va ser molt maco, però és que només havien 6 cotxes per aquell semàfor.
0: Clar, feia poc servei, diguem-ne, eh? A tot això, Eugeni Rico, informació de servei. A veure, com està el trànsit de la ciutat de Barcelona avui, per exemple?
3: Bueno, avui ha sigut...
0: Home, avui complicat, clar.
3: Sí,
0: clar,
3: sí,
0: clar.
3: Avui ha sigut un dia complicat. Primera, perquè començaven les escoles i al final doncs és un factor que condiciona bastant la mobilitat, i després per les manifestacions que hem tingut, no?, també a primera hora del matí, que doncs, evidentment, tenen la seva afectació en el trànsit.
0: Mira, en aquest cas concret, amb la vaga de mestres a tota Catalunya, quan passen aquestes coses, no?, es pot preveure algunes coses, algunes alteracions estan com previstes, però d'altres s'han de gestionar sobre la marxa. Com es prepara això? És a dir, hi ha una gent al centre de control de dir si això passa establint diferents escenaris? Com es munta tot un dispositiu en casos excepcionals?
3: Bueno, des del centre de control, doncs, des d'on gestionem la mobilitat, doncs, i des d'on controlem totes les càmeres de trànsit, doncs estem alerta de quins són els punts conflictius, estem en constant comunicació amb Guàrdia Urbana, també amb els Mossos d'Esquadra i amb el Servei Català de Trànsit per les vies que doncs van més enllà del municipi d'Urbí de Barcelona, i a partir d'aquí fem una feina coordinada per tal d'intentar minimitzar l'impacte, doncs, que aquests esdeveniments poden tenir en la mobilitat de la ciutat.
0: Eugeni, també teniu estudiat, jo què sé, a Barcelona, de 7 a 9 és l'hora més complicada. A Falset, en canvi, és a tal hora. És a dir, hi ha un estudi també de franges horàries que afecten
3: més? Sí, evidentment, a Barcelona tenim dues franges horàries que són especialment més problemàtiques sobretot en quant a la circulació de vehicles, que és l'hora punta del matí, que va aproximadament entre les 7 i les 10 del matí, i després en tenim una altra que és més atenuada a la tarda, perquè doncs, el trànsit és més laminat, doncs, que pot anar aproximadament entre les 4, les 6... Sí.
0: Aquella hora, nen, agafa la ronda, saps? Agafa la ronda, vés a fer una sèrie de, entre cometes, en català incorrecte, recados.
2: Ara, al doctor Rico li volia preguntar perquè el tema de les causes meteorològiques, quan es situa aquestes adversitats, si ara, per exemple, un aiguat i esperant tots els semàfors, això també ho teniu previst?
0: Home, clar que ho tenen previst, no?
2: No, que
0: diguem que sí, Eugeni.
3: Sí. Evidentment, els semàfors tenen els seus propis sistemes de seguretat. Més d'un 80% dels semàfors tenen bateries pròpies, doncs, que ens garanteixen que segueixin funcionant
0: a cada semàfor?
3: Unes determinades hores. Sí.
0: Ah.
3: Si recordeu l'apagada que vam tenir el maig de l'any passat, doncs gran part dels semàfors van seguir funcionant malgrat l'apagada durant unes hores determinades.
0: Ah.
3: Perquè, doncs, si hi ha alguna incidència d'aquest tipus, doncs...
0: que vagin tirant, no?
3: Un mínim d'hores, sí. Són bateries de reserva que segueixen garantint que els semàfors funcionin.
0: Mira, primera cosa que hem après, Brigitte?
2: Ui, espera, que aquest...
0: Que els semàfors
2: sap molt
0: es carreguen com els mòbils, saps què vull dir? Eugeni, si et pregunto així, quants cotxes es mouen a diari a Catalunya, a Barcelona, a Rodalies, això teniu estudiat, també?
3: Bueno, a Barcelona tenim uns 8 milions de desplaçaments de mobilitat.
0: No de cotxe, dic, però si són més cotxes que persones.
3: I en cotxe són aproximadament un 20%, arriba una mica menys d'un 20%.
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: I una xifra que és molt important és que cada dia, doncs, mig milió de vehicles entren i surten de Barcelona.
0: Mig milió?
2: Una cosa són els que estan a dintre de la capital, sí, i els altres els que van i tornen.
0: Et dic una cosa, poques coses passen per mig milió de cotxes que entren i surten, eh?
2: Doncs mira, jo sé que hi ha molta gent que es queixarà, però, nena, de moment hem de felicitar.
0: De tant, hem de felicitar. Fes-ho tu. Gestiona tu el trànsit, saps què vull dir?
1: És que a mi m'agradaria pensar que a la sala on està l'Eugeni Rico ho tenen tot controlat i diuen,
0: càmeres.
1: Ah, mira, la Carota avui ha arribat una hora més tard.
0: Digue'm on tens la càmera, que així saludo, tu. Escolta.
2: Has saltat un semàfor.
0: Home, no crec que tinguin càmeres que puguin veure els ciutadans en concret.
3: No.
0: Això és per un tema de privacitat, també.
3: Evidentment, totes les càmeres compleixen totes les normatives de seguretat.
0: No poden fer un zoom per veure si m'estic maquillant.
2: A les nits, nen, els amants i aquestes coses.
0: No. Escolta'm, Eugeni, quin és el problema de trànsit més difícil d'anticipar?
3: Bueno, al final són aquestes incidències, doncs, que, com per exemple, bueno, avui sí, sabíem que hi hauria la manifestació, no? Però a vegades doncs, es produeixen incidències de trànsit per accidents, sobretot, que, clar, no són previsibles i que això sí que doncs, fa que haguem d'actuar d'una manera, ràpida i reactiva per minimitzar l'impacte. Per exemple, dijous passat, no?, vam tenir malauradament un accident molt greu a la Ronda Litoral, amb una víctima mortal, que va ser el conductor del camió,
2: sí.
3: I que va tenir una repercussió molt gran també doncs, a la mobilitat de les rondes, i que al final la mobilitat de les rondes, quan hi ha problemes d'aquests, acaben impactant en el global de la ciutat. No?
0: Uh-huh. Ara estava pensant, clar, els accidents són imprevisibles, per això són accidents, però sí que és veritat que deveu tenir estudiat, per exemple, a l'estiu, no?, més avaries de vehicles, perquè jo a l'estiu m'influa veure gent a la Ronda, a la P7, a la B23, amb el cotxe aturat per culpa de la calor. Bueno, això ho teniu estudiat també,
2: estacionalment? I que hem parlat també la solució per culpa de que no es fa el manteniment dels vehicles. Això és un altre.
0: Però estacionalment també teniu detectat quina és l'època de l'any amb més incidències en aquest sentit?
3: Normalment, a l'estiu hi poden haver més incidències puntuals, com bé apuntes tu, però també és veritat que la mobilitat disminueix a l'estiu.
0: La lies menys, saps? Allò si ja t'escolfa el cotxe.
3: O sigui, una incidència d'aquest tipus, doncs, al mes d'octubre, doncs pot tenir molta més repercussió en la mobilitat que el mes d'agost, també per franges horàries, no?
0: O sigui,
3: quan es produeix, doncs, dintre del curs escolar, o sigui, el curs escolar marca molt un llindar en el que la mobilitat doncs, es complica més, no? I si es produeix doncs, en hora punta, doncs llavors és quan tenim problemes seriosos.
0: De seguida sabrem com carai comencen a planificar tot aquest sistema, aquesta gestió de la circulació. Avui parlem de gestió de circulació, com sempre, hi podeu dir la vostra. Línies obertes, Fran.
1: Sí, mira, el telèfon del directe el dic, però em consta que els oients se'ls saben de memòria, el diuen a l'hora de dinar, a sopar, el comenten amb la gent que es troben als ascensors, el 93-201-7474.
0: Avui fa mal temps, 93-201-7474.
1: Perquè el tenen incrustat. Ja, perquè forma part del nostre imaginari. Que no pots trucar? No, perquè si truco hauré de parlar baixet a la feina.
0: Perquè estic treballant.
1: O, escolta, m'està mirant el meu superior i llavors em posarà mala cara. Tenim un telèfon de WhatsApp. Quin és el telèfon de WhatsApp, Brigitte?
2: Ai, 677, a veure si ho dic bé, nena, que fa molt temps.
0: Sí.
2: 37?
0: No.
2: 677 38 77 19.
1: Ara. Efectivament, el 677.
2: Número,
0: Quasi.
1: 38 77 19. Aquest és el telèfon on ens podeu escriure. Avui que parlem de circulació i de moviment, doncs mira, una pregunta molt clara a tots els nostres oients. Quants quilòmetres feu cada dia? Els podeu fer en cotxe, els podeu fer en moto, els podeu fer en bicicleta o els feu a peu, també, perquè mira, me'n vaig a treballar a peu.
0: Hi ha gent que diu, no, jo visc a la ciutat de Barcelona, per tant no faig quilòmetres. Epa, si vius al Paral·lel i treballes a la zona universitària, fots quilòmetres,
1: Són quilòmetres, això, sí. Mira, fem una cosa, no m'envieu les passes.
0: No, això fa molt terrible, això fa el meu senyor. Li dic, avui quants quilòmetres hem fet caminant? Com m'estàs explicant, em passes? Que té 10 quilòmetres, no n'hi passes?
2: Això també ho feu les mares, quan parleu per mesos. O sigui, una cosa per l'altra,
1: Quants quilòmetres feu al dia? Per cert, hem rebut... Mira, acabo de rebre un WhatsApp del Xavi Pérez Esquerdo.
0: Epa! Ai, el Xavi, que he de parlar amb el Xavi.
1: No, diu, avui que parleu sobre circulació, diu, a mi m'agrada fer un experiment quan sóc al cotxe.
0: A veure.
1: Atenció, perquè em penseu. En el moment en què el semàfor es posa verd...
0: Sí.
1: Em quedo aturat 5 segons.
0: Però
1: no sabeu la quantitat de pitades i d'insults que rebo. És brutal.
2: Home, 5 segons.
0: Però si tu pots mesurar, la dècima de segon és el temps que triga un taxista a pitar-te des de... Un taxista, dic els habituals de la carretera, A pitar-te des de que s'ha posat verd fins que tu arrenques.
1: Però això és sociologia extrema.
0: Home, clar, la gent que està molt acostumada a anar a la carretera, diguis taxistes, repartidors, clar, tenen uns temps de reacció superiors als teus.
2: Poca paciència, nena, i hi ha molt d'odi, també.
0: Bueno, això també, però ja no acusem a cap col·lectiu, Això ens passa a tots,
2: No, és cert, el doctor Rico, quan és taronja s'ha d'accelerar?
3: Mai.
0: Sí. Antònia, què hem de fer quan és taronja? Doctor Rico, com diu ella.
3: Hem d'extremar la precaució quan és taronja, hem de frenar.
2: No, és per un nebot.
0: Sí, clar. Tu deus apretar gas de fondo. Gas de fondo quan veus taronja.
1: Jo tinc un comercial que es diu Oriol, que acaba d'escriure, que fa 200 quilòmetres cada dia.
0: Ostres, 200 quilòmetres. I sempre els mateixos, Oriol?
1: L'Oriol, ja li demanarem quin trajecte fa. De moment 200, eh? De moment 200. L'Oriol guanya.
0: Apunta, Brigitte, té, dona un paper.
2: Quilòmetres, no, si tinc.
0: Ves apuntant, un 200 quilòmetres és la fita 200, més llunyana. Sí. Tu quants en fas, Brigitte, per venir a la solució?
2: Nena, jo vinc amb servei públic, però vinc amb el xofer, nena, no ho sé jo això. I a vegades vinc amb cavall tirat per una calesa.
0: Servidora de vostès, 30 quilòmetres. Va, per començar, a veure, Eugeni, què és exactament un centre de control de mobilitat?
3: Bueno, és el centre des del que nosaltres estem alerta de tot el que passa en la mobilitat de la ciutat i la gestionem i actuem per tal, doncs, de mantenir aquest sistema de mobilitat complex que ha de servir a tots els modes de transport, perquè Barcelona és una ciutat molt complexa, a diferència d'altres ciutats. Barcelona té una multimodalitat, això vol dir molt alta, això vol dir que hi ha molts desplaçaments a peu, hi ha desplaçaments en bicicleta, hi ha desplaçaments en transport públic, que aquí tenim el tramvia, no només hem de pensar en els busos urbans i interurbans, sinó que també tenim el tramvia, tenim el vehicle privat, tenim la distribució de mercaderies, és a dir, hi ha una multimodalitat amb cadascuna d'elles molt particular i s'ha de gestionar tot des d'allà.
0: Quants centres de control hi ha? N'hi ha un per ciutat o per capital de comarca?
3: Depèn, nosaltres a Barcelona en tenim un, hi ha ciutats, doncs, que en tenen més d'un.
0: Més d'un, eh?
3: Depèn de l'extensió que en tinguin les ciutats.
0: Per cert, sé que esteu trucant al 93-201-7474 i ens esteu fent preguntes molt concretes, tipus, per què dura 20 segons el semàfor del carrer Urgell? No, això no us ho podrem respondre, perquè l'Eugeni no és l'encarregat de posar els tempos en aquestes coses, sinó que ell ens parlarà més a com s'organitza tota aquesta xarxa. Una pregunta que ens han fet diverses persones, que l'aglutinem en nom del Nil, que diu, com es calcula el temps dels semàfors per als peatons? És a dir, es calculen primer els temps dels semàfors que necessites per fer fluir el trànsit i després s'otorga als peatons, o es fa la inversa?
3: Nosaltres sempre hem de garantir que un vianant tingui temps suficient de creuar des d'una vorera fins a una altra.
2: Ui, no dona, nen.
0: I home, a veure, també no has d'anar una mica alegria, tu, eh?
2: Nena, no dona.
0: Depèn de quina situació tinguis, no. Quan vas, alguna vegada que et passa alguna cosa, o gent amb mobilitat reduïda, és diferent. Però deixem explicar l'Eugeni, va.
3: Aquesta és la primera premissa que tenim. O sigui, sempre hem de garantir que de vorera a vorera hi hagi temps suficient per poder creuar. I a partir d'aquí, en funció dels diferents modes que interactuen en aquella determinada cruïlla, doncs es fa els repartiments.
0: Quan dius temps suficient, clar, no és el mateix temps que necessito jo,
3: que
0: el que necessita la meva iaia de 96 anys, no? Quina és la persona tipus que fem servir?
3: Quan es calcula aproximadament uns 0,8 metres per segon de velocitat de creuament.
0: 0,8 metres per segon.
3: 0,8 i un metre per segon.
2: Sí, nen, però entre els que es passen el semàfor en vermell i nosaltres ens incorporem a la calçada, no ens dona temps. Pots estirar una mica més?
0: Això és feina teva? Seria feina teva, Eugeni? Ai.
3: Bueno, clar, nosaltres fem totes les programacions semafòriques.
2: Estira una miqueta el temps, nen.
0: La pregunta que jo feia és a dir, com es comença a parir un sistema d'aquests? És a dir, tenim un full en blanc, d'acord? Jo agafo aquí la ciutat per no posar Barcelona, d'acord? Agafo Mataró. Per on començaries de Mataró? Es començaria pel centre, el casc històric, es començaria per les diagonals, per les transversals, per les verticals... Com ho fas?
3: Al final, els semàfors i les cruïlles no són sistemes aïllats. O sigui, nosaltres, quan fem les programacions semafòriques, agafem un sector, que pot agafar, doncs, no sé, 30 o 40 cruïlles, i a partir d'aquí, doncs, el que hem de garantir és que totes aquestes cruïlles funcionin d'una forma sincronitzada.
0: D'acord.
3: Llavors, s'estableix, doncs, un punt inicial, és igual el que sigui.
0: És igual?
3: Sí.
0: Val.
3: Llavors, a partir d'aquí, el que és important és mirar que no hi hagi moviments incompatibles, que no es puguin mai trobar, doncs, dos cotxes, ni un vianant ni un cotxe en vers, a garantir aquests temps mínims pels vianants per creuar. I a partir d'aquí, en funció de quin és el volum de moviments que tenim en cadascun dels modes, doncs fem la programació semafòrica. I aquesta programació semafòrica sí que és veritat que normalment es comença des del punt central i es va extenent com una taca d'oli perquè funcioni com un tutu, no?
0: Llavors,
3: aquí és molt important si tens busos, si no tens busos, si tens bicicletes, si tens vianants...
0: Però això ho fas com un petit sector, jo ara m'imagino, Brigitte, com un trencaclosques.
2: Molt
0: saps
2: bé.
0: Que comences per una zona, oi? Tens una zona muntada i aleshores munteu totes aquestes zones com independents i després les coordineu entre si?
3: Es produeix un tall de sincronització en les fronteres entre cadascuna d'aquestes zones.
0: Què vol dir un tall de sincronització?
3: Doncs que és quan tu, per exemple, si vas en cotxe, doncs et trobes que aquesta ona verda, doncs, se t'acaba, no? I això és...
0: Ah, típic, allò que agafes... Allò, perdó, ara, sí. Carrer Agó fins que arribes a no sé on. He posat Carrer Agó perquè...
2: Un exemple.
0: Perdoneu el centralisme, però molta gent de Catalunya, sí. Jo no visc a Barcelona, però acabem passant pel Carrer Agó, i dius, oh, he fet una tirada envers, i pam, i de sobte tallo. Allò és com una coordinació entre zones.
3: Sí. Tu vas trobar, perquè clar, nosaltres calculem una velocitat tipus a la que tu has de circular per trobar-te els semàfors. En funció dels nivells de congestió que tu tinguis, doncs segurament no pots mantenir aquesta velocitat. També nosaltres prioritzem el transport públic. Moltes vegades no fem aquesta sincronització semafòrica pensant en el vehicle privat, sinó pensant sobretot en el transport públic, que és el que li volem donar major prioritat.
0: I és el que ha de ser. Sobretot perquè tinguem un millor transport públic privat i molts que tenim insuficient transport públic puguem prescindir, no, del privat. Eugeni, t'anava a preguntar. Un cop hem fet això, tenim aquesta sincronització semafòrica que tu parles, no? Són fixes o es va adaptant en funció del trànsit? De dir, ui, ui, s'està liant un pifòstio aquí a Plaça Espanya. Doncs el carrer, torno, el carrer Agó hauria de mantenir més verd. Això és dinàmic o és sempre fixa la programació semafòrica?
3: La programació semafòrica, nosaltres, hi ha Cruïlles que tenen diferents plans, tenen més plans semafòrics, però així que en terme general... Tenim quatre plans semafòrics. Un que s'adapta a l'hora punta del matí, un que s'adapta a l'hora punta de la tarda, un que són les hores diurnes, que són hores vall, i després tenim els plans semafòrics nocturns.
0: Per tant, és normal que en funció de l'hora et trobis
3: En funció de l'hora es modifiquen els temps de veure els semàfors.
2: Jo, doctor Rico, tinc la pregunta perquè veig que també el transport públic i els taxis també surten abans d'hora que l'altre semàfor, no? Que és com una ratlleta.
3: Correcte.
2: Això també...
0: Home, per facilitar que tinguin més via lliure, no?
2: Tenim, controlen això, nena.
3: Tenim moltes Cruïlles en les que tenim aquests semàfors específics pel carril bus-taxi, que permet que aquests vehicles doncs, puguin sortir abans, puguin sortir lliures de trànsit de la Cruïlla.
0: Home, clar, però si agafes un taxi i has d'anar al mateix ritme que el cotxe, doncs aleshores quin és l'avantatge, no?
2: Vull dir, perquè hi ha molta gent que aprofita que això...
0: Deixeu els taxis en pau, home, per favor, que la ratlleta és pels taxis i pels busos, no per vosaltres.
2: Ara.
0: A tot això, 93-201-7474-677-3877-19. La veu del poble, Frank, ens pregunten.
1: La veu del poble, mira, l'Alba, perquè hem demanat quants quilòmetres fan amb tot tipus de mitjà de transport, incloent un mateix, per tu transportes a peu. Clar, l'Alba, per exemple, fa 1 km i 200 m a peu cada dia.
0: Curiós, eh?
1: El David, 6 km fa a peu. Sí, la Irene cada dia diu 7 km caminant per portar i recollir la criatura de l'escola i, a banda, els dies que no faig teletreball a la feina presencial, uns 20 km.
0: Déu-n'hi-do.
1: En cotxe.
0: En cotxe, va. Passa que era peu. L'Oriol 200.
1: Va guanyant l'Oriol de moment, però ara us vull explicar altres testimonis que estaran a la vora de l'Oriol. La Clara, que va i ve de Santpedor fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè està fent, atenció, un doctorat en història de la dona romana. Tenim oients molt intel·ligents.
2: Com ha de ser,
1: meravellosa.
0: Tots són molt llestos.
2: Normal, la solució, què vols?
1: Uns 130 quilòmetres... entre això, aquest trajecte, i després gestions a la tarda per Manresa.
0: Cosetes.
1: El dia 130 quilòmetres, 640 a la setmana, sort que tinc un cotxe elèctric, sentencia la Clara. Però us he d'explicar el testimoni de l'Eva, que també ens ha escrit, i diu, soc comercial i faig aproximadament 300 quilòmetres al dia.
2: Uau, ha guanyat l'Oriol.
1: Només de casa a la feina... i de feina a casa són 150, però a banda hi he d'afegir altres 150 que faig quan treballo, perquè com que és comercial... Doncs
0: va d'un lloc a l'altre, no?
1: Es va movent d'un lloc a l'altre. Per tant, de moment, l'Eva, 300 quilòmetres que fa al dia.
0: He de dir que tenim molts oients, transportistes, camioners, camioneres, taxistes, i molt de comercial, perquè ens escolten al cotxe. És una bona hora per escoltar-nos al cotxe. Com sempre, la solució passa-ho cada dia a la 1 del migdia. A tot això, avui estem parlant de l'ordre a les vies de trànsit, però també volem saber quan es comença a gestionar la circulació arreu del món. Per exemple, quin va ser el primer semàfor de la història? La Brigitte ens deia el 29, va ser a motiu Barcelona. De l'exposició a Barcelona. Però on va ser el primer semàfor de la història? Doncs ens atén en Pol Caselles. Molt bon dia, Pol.
4: Hola, bon dia.
0: En Pol és arquitecte, és divulgador cultural. El trobareu a Instagram a @caselles_pol. Busca el nena.
2: Caselles_pol.
0: Que aquí a la taula el seguim tots. Pol, gràcies per atendre'ns, primer de tot. I anem a pams. A veure, com es gestionava la circulació de persones o de carruatges quan encara no existien els semàfors?
4: Doncs una mica com bonament podien. Hem de pensar que tampoc hi havia, bueno, hi havia carruatges, no hi havia cotxes, que els carruatges tampoc anaven tant de pressa, i era una mica anàrquic, cadascú anava una mica per on podia, els tramvies no tenien carrils separats, les bicicletes que hi havia tampoc, els carruatges tampoc, hi havia voleres, però una mica com es podia. Mm. I en els punts més complicats, doncs hi havia guàrdies urbans.
2: L'urbano de tota la vida,
0: per tant, l'urbano és més antic. Exacte. Que el semàfor,
2: I tant!
4: Oh. Sí.
0: Oh, m'encanta aquest titular, m'encanta.
2: A més, s'han de recuperar els urbanos.
0: Bueno, sí, clar, n'hi ha.
2: Els donàvem regals al Nadal,
0: sí, és veritat,
2: nena.
0: Hi ha unes imatges dels anys 60 que els hi deixaven allà tot de regals.
2: I tant, jo li portava ous.
0: Quin és el primer sistema de senyalització de trànsit conegut, Pol?
4: Doncs el primer sistema l'apliquen, venen del món ferroviari, no? Hi ha un enginyer que crea un primer semàfor, que bàsicament eren unes barres amb horitzontal i vertical que es movia. Aleshores, quan aquesta barra estava en horitzontal, deia que no es podia passar, i quan estava en vertical, que es podia passar.
0: Mm-hmm.
4: Però, clar, això només podia funcionar de dia, i igualment hi havia d'haver-hi un urbano abans, movent... O sigui, tampoc
0: o un urbano amb llanterna, no? Una llanterna molt potent, no, Pol?
4: Clar, llavors a la nit doncs, ho van passar a fer amb gas, amb dos fanals de gas, que un era verd i l'altre era vermell, però bé, el gas no era una mica problemàtic, no? No era com un interruptor elèctric de on-off, no?
0: Clar. T'anava a dir, això va ser, si no et vaig mal fixada, a Londres, 9 de desembre del 1868, s'instal·la aquest primer senyal, aquest primer proto-semàfor, diguem-ne, a prop de la zona del Parlament, a Westminster, oi?
4: Exacte, sí. Just allà. Era un punt bastant concorregut de Londres. També veurem que la majoria de senyals i invents venen dels Estats Units o d'Anglaterra, que era on hi havia més trànsit.
0: Ah, perquè hi havia, clar, si hi ha més tràfic rodat, ho necessiten més, no?, diguem-ne.
4: Exacte.
0: I quan arriba a nosaltres un semàfor com els d'avui, Pol?
4: Doncs el semàfor ja arriba als anys 20, realment, hi ha aquí un bastant d'espai, fins que no arriba aquest, i això és, aquest sí que és Estats Units, que aquest arriba als anys 20 als Estats Units.
0: Ah, es posa en marxa als Estats Units, què en sabem d'aquest semàfor?
4: Doncs aquest semàfor era aquest sí que ja era elèctric, no? I tenia llums primer verdes i vermelles, i l'àmbar arriba més tard. Mm. No? O sigui, al principi era només passar i no passar. I originàriament eren per cotxes, no és com fins més endavant també per creuaments, que ja s'involucren també els vianants.
0: Mm. Ara estava pensant, clar, estem parlant molt de semàfors, però els primers senyals de trànsit, quan comencen a aparèixer? Són posteriors o apareixen abans que els semàfors?
4: Mira, podríem anar molt enrere i dir que apareixen amb els romans, tot i que els dels romans eren unes fites de pedra que eren més per senyalitzar la carretera, no eren tant per controlar el trànsit, no?
0: Mm-hmm.
4: I no està del tot clar quan comencen a aparèixer, no? Perquè apareixen primer uns senyals verticals, no? Aquests amb un pal i una senyal, alguns senyals al terra, cap a finals del segle XIX, principis del XX, és quan més o menys van apareixent. A vegades, per solucionar problemes, per exemple, el de la línia contínua, no es diu que va haver-hi un accident, i llavors la persona que va tindre l'accident va decidir pintar la línia contínua ella mateixa perquè deixin clars els sentits.
0: Ah,
4: no, o sigui, era una mica anar improvisant.
0: Ah, i m'ha interessant això de les línies de la calçada, ara que ho dius, perquè no ens n'adonem del necessari que són fins que no hi són. L'altre dia jo estava a Galícia i posava, avisava, no? Com no estan pintades les línies al terra, vaig pensar, exagerat.
2: No, hosti, nena.
0: Tu, mare de Déu, senyor.
2: El dia que hi ha boira o plou, nena, vigila, tu, per
0: caos.
2: Favor, a Galícia.
0: Quin caos.
2: Doctor Caselles, per què aquests colors, el vermell i el verd?
4: Doncs perquè sempre s'han associat una mica amb vermell prohibició, no?, i verd endavant, no?, de cosa ben feta. Aleshores es trasllada així, sobretot a Europa i als Estats Units, no?, el vermell i el verd per endavant o pausa.
0: Les primeres normes de trànsit i de circulació les tenim datades d'alguna manera? O sabem qui les va inventar? O qui les va posar al final negre sobre blanc?
4: Sí, mira, aquí, clar, al principi cadascú feia una mica el que volia, no? El Regne Unit, anant allà, va aprovar les primeres, el 1865, on limitava la velocitat aquí, clar, perquè al principi tampoc era necessari, no? Però a partir de cert moment, sí. I el primer, el que seria el codi de circulació com a tal, el primer és el 1903 de Nova York, que era el Rules of the Road.
0: Rules of the Road, clar, les regles de la carretera,
2: sí.
0: 1903, 1903. Sí, sí. El semàfor de tres colors, deies, no?, arriba durant la dècada dels 20, i els tres colors s'atribueixen a William Potts, ara ho deies tu, crec, a Detroit. A Catalunya, quan és, la Brigitte ens deia, el primer semàfor s'instal·la l'any 29 en motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona, i ella deia, encara segueix vigent aquest semàfor? Encara realment existeix el mateix semàfor o s'ha canviat el semàfor?
4: No, i de fet aquí hi ha una mica de confusió. Jo mateix vaig fer un vídeo també on havia trobat que el primer era el 1929 i que estava al mes en Provença, sí, però això no és així realment.
0: Ah,
4: jo
0: epa, epa, epa, epa, epa, epa,
1: per favor,
5: per veure.
0: I si t'ha fet fake news.
4: Sí, em van corregir, i és veritat que el 1900, perquè van bastant a la part això, el primer pas de vianants i el primer semàfor. Aleshores, a Balmes, en Provença, el 14 de gener del 1929, s'inaugura el primer pas de vianants.
0: D'acord.
4: Però no hi havia semàfor. I el primer semàfor, els primers, perquè no queda clar quin és el primer de tots, és l'1 d'agost del 29, amb motiu de l'Exposició Internacional. Hi ha una notícia de La Vanguardia que diu que els primers són a la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia, les Rambles, Via Laietana, Calle de Cortes, que era la Gran Via, i plaça Espanya. Llavors sí, no sabem si es van posar tots a la vegada o com van anar.
0: Oh, fixa't, Brigitte, apunta tu, perquè et devien timar, perquè tu hi eres present, però...
4: Jo també hi vaig caure.
2: Ah, jo me'n recordo que l'alcalde Aiguader, el pas de zebra, que no es deia pas de zebra, es deia...
0: Com es deia?
2: Pas de vianants, nena.
0: Pas de vianants. És que abans he dit, sí, perdoneu-me, peatons, que evidentment vianants, sí, eh? Per favor, un clec, sí, sí, a la boca. Com era la Barcelona dels anys 20 que necessitava organitzar i controlar la circulació? Realment eren necessaris aquests semàfors?
4: Sí, o era un senyal? No, ja es començava a necessitar per això, perquè ja havien començat a aparèixer els cotxes a Barcelona, ja s'anaven popularitzant, també hi havia molts tramvies, cada vegada més vianants. Mira, hem de pensar, perquè veieu com va creixent, el 1900 hi havia 12 cotxes a Barcelona només.
0: 12 cotxes?
2: Oh! Sí, és, nena, el dia de la inauguració, si ho he dit.
0: Fort.
1: Boníssim, això.
4: Ah. I el 1907 ja n'hi havia 110. Si això anava creixent. La dada del 29 no la tinc, però anava creixent. Aleshores, es va necessitar de marcar unes regles. També és veritat que en aquell moment no et conduïa tothom. O sigui, els cotxes eren un article bastant de luxe i la gent que tenia cotxe majoritàriament tenia xofers, de manera que la gent que conduïa tenien les regles clares. No era una cosa que pogués fer tothom.
0: Ara Pol estava pensant, que estem parlant molt de semàfors, la Brigitte ara preguntava si vermell i verd era arbitrari, o era una mica, però per qüestions de connotació històriques, però el fet de decidir els ninotets que hi ha dins del semàfor, això, i també la forma del semàfor, això com es decideix? Concretament a la ciutat de Barcelona, que potser tens més coneixement al respecte, perquè clar, tu vas a Berlín i té una altra senyalètica, no? Tenen uns altres, a més són molt icònics de la ciutat. Sí. En funció de què es decideixen els de Barcelona?
4: Jo crec que els més antics, jo crec que era una mica cada fabricant, era un model bastant estàndard, no?, que es fa amb diferents colors, que veus quan canvies de ciutats o pobles de Catalunya és el mateix amb diferents colors. Però sí que, en cert moment, cap al 2010, quan estava en el moment aquest de les Smart Cities i tot això, a Barcelona es fa un nou concurs per dissenyar-ne un nou, que és el que tindreu més vist, que és aquest que és més planet, no?, que ja no té visera, com els, sí, antics. I això va ser un concurs... que va guanyar una agència de disseny industrial que es diu Tandem. I una de les coses que tenia aquest semàfor era, que no sé si es fa servir o no, era que tenia autonomia en cas d'apagada elèctrica. Durava fins a 2 hores.
0: Mira.
4: De manera que si hi havia una petita apagada, no hi havia accidents de trànsit.
0: Mira, ara ens ho deia, precisament, estàvem parlant amb l'Eugeni Rico, cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, i ens deia, sí, això precisament, que els semàfors tenien una autonomia, tu ara deies unes hores, podrien,
3: sí,
0: ser un parell d'hores,
3: sí,
0: no, Eugeni?
3: Sí, sí, aproximadament és un parell.
4: Jo he llegit un parell d'hores de quan vam fer el concurs.
3: Alguns té un mes, no?
0: Digues, Pol, perdona que t'he tallat.
4: No, això, que jo quan de la fitxa del concurs he llegit de les 2 hores, però realment no m'he comprovat. No tinc present, per exemple, el dia de la gran apagada, què va passar?
0: Mira, ens ho deia precisament l'Eugeni, ens deia això, que 2 hores o inclús més havien aguantat aquesta autonomia als semàfors. Pol, abans ho estàvem, sí, buscant, no sé si a algun lloc del món hi hagi dones com a icona del semàfor.
4: Doncs bona pregunta. Clar, se suposa que la figura hauria de ser una figura neutra, no? Perquè per no caure en el típic de dona amb la faldilla i home sense roba. Han fet molts invents i han anat provant moltes coses. No sé si dones concretament en algun punt, però, per exemple, a Barcelona hem fet el Mortadelo i Filemón.
2: Ara! Sí. Ah. És molt maco, nena. Fa una alegria esperar-te allà per veure-ho.
0: I a Màlaga no van posar un del Chiquito? M'ho estic inventant, això? Sí. Oi que sí?
4: Pot ser, em vol sonar. No,
0: ara
4: no
0: buscarem.
4: No quina silueta és.
0: El nostre centre però... de dades, Fran Domènech, et dono feina. A veure si hi ha figures de dones i si al Chiquito li van posar un semàfor o potser era un...
2: Jo crec que sí, nena.
0: Un pas de vianants, no ho recordo.
2: A mi em sona allò del Chiquito.
0: I crec que deia Quietor quan estava vermell. No és broma, no és un acudit dolent. Crec que era així.
1: Sí, hem de dir que fa dos anys ara... ho vam... No, no.
0: Ho vam explicar,
1: oi? De fet, va tenir diversos problemes logístics i burocràtics per posar-se en marxa. També es va inaugurar una estàtua, però sí, fa un any aproximadament es va posar en marxa uns semàfors on quan estava verd em sembla que et deia Adelanter! I diverses coses així. I fa un any també...
0: L'humor dels 90, eh?
1: Sí, és el nostre, l'humor del comerç. I fa un any a Logronyo, sí que és veritat que l'Ajuntament va posar en marxa en el marc de les polítiques d'igualtat de la ciutat, un semàfor amb figures femenines.
0: Mira, ja tenim la resposta. Mira. Doncs, Pol Caselles, arquitecte, divulgador cultural, gràcies per formar part de la solució. Insisteixo, el podeu seguir a xarxes caselles@pol a Instagram, en aquest cas concret. Pol, moltes gràcies, una abraçada.
4: Un plaer, moltes gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu. Ai, senyor, per cert, ens diuen, confirmat, es va instal·lar el 2022 al barri de Huelín. Huelín, desconeixia el barri,
1: Treball, posem Huelín.
0: Al 677-38-77-19, 93-201-7474.
1: És que tenim oients que fan molts quilòmetres. A peu d'entrada, l'Enric en fa 9, la Montse 7 i l'Albert 6 quilòmetres amb 700 metres. M'agrada molt aquesta precisió que ens envia l'Albert. L'Anna diu, cada dia faig 56 quilòmetres, no a peu, en aquest cas, els fa en cotxe per anar i tornar de la feina i us he de dir que em menjo uns embussos terribles al Vallès Occidental, a l'AP7. Vaig pujant, in crescendo. El Quim cada dia, la carretera d'Hostalets de Balanyà i Orís, anar i tornar 80 quilòmetres. Fa 18 anys que faig aquest trajecte i us he de dir que el meu vehicle, que té 13 anys, ja porta 380.000 quilòmetres en el total de la seva vida. El Paco de Manresa, 54 en cotxe i a més 10 caminant, però atenció,
0: epa,
1: on teníem el rècord, Brigitte?
2: A 300 de l'EVA.
1: Molt bé, doncs ens està... Tu parlaves de comercials, taxistes, camioners, sí, que ens estan seguint a la solució. L'Ivan condueix un camió, fa rutes entre territoris d'Espanya i també de Portugal, i la seva forquilla diària de quilòmetres és entre 200 i 800 quilòmetres. Entre 200 i 800 quilòmetres.
0: Això es creu a la península, fill meu.
1: Això és el que fa l'Ivan.
2: Només d'anada, després ha de tornar a casa.
0: Per cert, ens diuen, ha trucat un oient, a Sant Vicenç de Castellet els semàfors tenen forma de dona.
1: Oh!
0: Epa!
1: Ostres!
0: És que és informació de servei, visca la solució, gràcies a tots vosaltres. Si ens voleu dir alguna cosa, ja ho sabeu, 93-201-7474 677-38-77-19.
1: No, no, i visca Sant Vicenç de Castellet per aquesta iniciativa. Per cert, la Montse diu, jo només faig 20 quilòmetres a la setmana per feina. Però vull llançar una pregunta a l'Eugeni.
0: A veure, Eugeni.
1: Diu, en un temps on ens domina la intel·ligència artificial, com s'aplica la IA en termes de mobilitat? Es pot fer? Es fa?
3: Doncs mira, és una molt bona pregunta.
0: Jo prefereixo que ho facis tu, eh?
2: Sí, jo també, nena, t'ho anava dient,
0: si acas.
3: Doncs mira, nosaltres precisament aquí a Barcelona estem impulsant un pilot a través del Barcelona Innovable Mobility, que és una iniciativa promoguda des de la Direcció de Mobilitat de Barcelona, conjuntament amb Fira i Vitalitat. Doncs hem llançat ara un reptes per aplicar, veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar en la gestió semafòrica. L'any passat vam fer un estudi conjuntament amb l'UPC en el qual doncs, analitzàvem diferents opcions, diferents tipus d'intel·ligència artificial, com podria això ajudar-nos, i com us deia, hem llançat aquest repte i justament doncs, ara hem rebut les propostes que estem avaluant i l'any que ve tindrem un pilot a la ciutat.
0: Epa!
3: En el que mirarem doncs, com la intel·ligència artificial ens pot ajudar precisament a una cosa que comentaves tu abans, Elisenda, que és a dinamitzar aquests plans semafòrics i fer-los adaptatius a les condicions, no del trànsit de vehicle privat, sinó de la mobilitat.
0: De dir, ui, que val el B3.
2: Molt bé.
0: Va, no sé on, obrim, que ha d'agafar carrera. T'anava a preguntar, abans ens deies, no, nosaltres comencem el paper en blanc, no? Comencem per una zona, i quan la tenim ja tota coordinada a nivell de necessitats, de tempos, de passos de vianants, dels cotxes, dels serveis públics, de mobilitat. Ho tenim tot coordinat, aleshores ho coordinem amb les altres. Us ha passat mai de trobar-vos i dir, és que és impossible coordinar, m'invento, la zona de Sant Martí amb aquella banda que enganxa amb el clot. Us ha passat alguna vegada de dir, ostres, no, és que hem de fotre un semàfor que duri un minut i mig, perquè si no, això no casa.
3: Bueno, hi ha cruïlles que realment són molt, molt, molt complicades. I sense anar més lluny, totes aquelles que tenen el creuaments amb el tramvia, en el qual doncs, li donem màxima prioritat i minimitzem les aturades que hagi de fer, doncs són cruïlles que s'han de mirar molt bé, s'han d'analitzar molt bé. Hi ha un treball ingent d'enginyeria de trànsit darrere que fa doncs, que sigui molt complexa la programació d'aquestes cruïlles i, sobretot, doncs, no només per la cruïlla, sinó per la repercussió que tenen les altres. No?
0: Semàfors espatllats, ara deies, no? Alguns tiren amb bateria. Però vosaltres podríeu, des del centre de control, dir, ui, aquest s'ha espatllat, jo des del centre de control l'activo o el desactivo? És a dir, s'ha tornat boig, un semàfor.
3: Nosaltres, el 90% dels semàfors els controlem, no els podem votar, els controlem des del centre de control. O sigui, les programacions semafòriques les fem des del centre de control. Nosaltres d'allà tenim un control de quins semàfors estan funcionant, quins tenen avaries, per avisar els equips mantenidors perquè vagin a reparar-los.
0: Però li pots dir, deixa d'anar en automàtic i te'l poso jo manual.
3: Sí.
2: Ai, nena.
3: I força en plan, o sigui, hi ha zones de la ciutat, doncs, que pel que sigui, doncs és necessari en un moment puntual doncs, forçar determinats plans semafòrics i els forcem des de...
0: Què vols dir, això? Per exemple,
3: doncs, doncs, si se'ns queda, doncs, per dir alguna cosa, la plaça de la Carbonera, que és un punt molt...
0: On és la plaça de la Carbonera?
3: La plaça de la Carbonera és la plaça de Drassanes, que dona accés al port.
0: D'acord.
3: És un punt, doncs, bastant conflictiu, sobretot en època estival, i doncs allà tenim 8 plans semafòrics, i des d'allà, doncs, en funció de les condicions del trànsit, doncs anem forçant uns plans semafòrics o uns altres per doncs,
0: agilitzar
3: el trànsit.
0: I com ho veieu?
3: I en un moment donat, quan està tot congestionat, doncs, un dels plans semafòrics és posar tots els semàfors de sortida de la Carbonera en verd per intentar buidar...
0: I perquè ens ho imaginem, hi ha una persona allà apretant un botó i posant-los tots en verd.
3: Sí, al centre de control tenim 40 persones treballant.
2: M'encanta, nena, ens hem de fer amistat. Hem d'anar-hi.
3: És 24/7, vull dir, nosaltres no ens aturem cap dia de l'any, les 24 hores, i estem allà doncs, controlant, no només els semàfors, vull dir, semàfors, tot el tema de les càmeres, panells informatius, controls...
0: Clar, ara m'ho estic imaginant, Eugeni, digue'm si vaig errada o no, com si fos un controlador aeri, però terrestre.
3: Sí.
0: Ah, per això feu 24/7, per això esteu tota l'estona, no?, a sobre d'això.
3: Hem de saber en tot moment què és el que està passant a la ciutat i

0: existeix a Catalunya. Fem una pausa per la publicitat i de seguida on us diem on és aquest territori que no necessita semàfors. Estem parlant d'una comarca sencera. Tornem.
1: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 8 minutets i seran les dues del migdia. Avui ens estem demanant com carai s'ho fan per gestionar el trànsit a les grans ciutats. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, hi ha una comarca que no regula el trànsit amb semàfors. De seguida descobrim quina, però abans la Brigitta, així, fora d'antena, tenies una pregunta molt interessant, Brigitta.
2: Bueno, nena, perquè sempre penso en el bé de la comunitat i llavors volia preguntar-li al doctor Rico el tema que si hi ha una emergència, jo m'imagino, un incendi, un allò, els bombers, tot això, com es paralitza tot l'altre.
0: És a dir, podeu aturar-ho tot i dir, va, poso tot el carrer Padilla, bam, en verd.
3: Bueno, nosaltres tenim estipulats uns corredors d'emergència que van des dels quartels de bombers i que des del centre de control doncs forcem aquests plans d'emergència per tal de que els vehicles dels bombers no s'hagin d'aturar des dels seus quartels fins al lloc on hagin de tindre l'emergència.
0: Ah. A tot això... Resposta, Brigitta.
2: Molt
0: per tant,
2: ben.
0: Si hi ha uns corredors que fa que arribin ràpid les emergències on han d'arribar, que no es confiï tot que els conductors, conductores s'apartin del camí de les doncs ambulàncies.
2: Felicitar-los, felicitar-los.
0: Doncs sí. Dèiem, una comarca que no necessita regular el trànsit de semàfors.
4: Sí, sencera. Mira, és una comarca que ho vam demanar a les xarxes i molts oients ens han respost. Alta Ribagorça, Solsonès, serà la Terra Alta. Doncs no, és una altra. És la comarca del Priorat.
5: És necessari, que no fa falta.
6: Hi ha poc moviment, poc trànsit i són poca gent, cada dia menys. Això és un poble, no és una ciutat.
7: Mm. Si el respectes com et arreu, no hi ha d'haver cap accident ni cap història.
8: De fet, ja fa molts anys que vivim sense semàfors i no es troben a faltar.
7: Si hem estat fins ara sense semàfors, és a tonteria posar.
4: Clar, és que són 23 municipis sense semàfor i això seria, doncs, uns 10.000 habitants aproximadament. És, ho diré més, fa 20 anys, el 2006, es va instal·lar el primer i únic semàfor de la zona i més endavant el van acabar retirant.
0: Oh, m'encanta aquest gir. Mira, parlem amb en Sergi Méndez, és l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Sergi, molt bon dia.
9: Hola, bon dia, com esteu?
0: Escolta'm, Sergi, primer de tot, estem estupendos, contents de sentir-te. Com és que es va acabar retirant l'únic semàfor que veu posar a tota la comarca del Priorat?
9: Doncs era un semàfor que es va instal·lar per unes obres que s'havien de fer a la Nacional 420, que és la principal via de, no, i que travessava el municipi de Falset, el poble de Falset. Llavors es va instal·lar aquest semàfor per regular sobretot els passos de camions mentre es feia les obres de la variant. Mm-hmm. Quan aquestes obres van acabar, aquest semàfor va quedar totalment obsolet i va ser uns quants anys després que es va decidir retirar-lo.
0: Mm-hmm. Ara que deies Falset, clar, ciutats com per exemple Falset, per les hores d'entrada i sortida de l'escola, s'utilitza una alternativa per regular el trànsit. Estem parlant d'un guàrdia municipal. Com funciona? Va només allà aquelles hores que toca i tothom el coneix, sempre és la mateixa persona de referència?
9: Sí, sempre és el mateix equip i tothom el coneix. De fet, estem parlant de Falset, que és la capital que no arriba a 3.000 habitants. Mm. Vull dir que aquí al final som pobles on tots ens coneixem i suposo que precisament per això i per la manera de ser de la comarca, doncs els semàfors són un invent que no ens són necessaris. No?
0: Ara parlaves de la manera de ser. Clar, el fet de no tenir semàfors, no sé si és una cosa primera que l'altra, no sé si és primer l'ou o la gallina, no? Però fa que la població sigui més responsable, potser o més empàtica, no?, amb la resta de vianants i de conductors?
9: Potser sí, suposo que hi ha de tot, com a tot arreu, però sí que té molt a veure, o diu molt, precisament d'aquesta manera de fer dels habitants, dels prioratins i les prioratines, no?, que també és una comarca merament agrícola, i suposo doncs, que aquí la relació amb el temps, no?, i amb l'entorn doncs, ve marcada per un altre ritme, no? Mm-hmm. no pas el del trànsit.
0: Mm-hmm. Sergi, qui diries que se'n beneficia més de l'absència de semàfors, els habitants o els conductors?
9: Jo crec que tothom, no? Perquè al final també és una cosa de sentit comú, no? És a dir, ja tenim normes de trànsit, no? Ja sabem les preferències de pas, per on t'has d'incorporar, no? o per on et vindrà un cotxe. Jo crec que aquí al final ens beneficiem tots, però precisament respectant les normes de trànsit i de circulació.

0: població, només faltaria, no? No és que a la comarca del Priorat, per no tenir semàfors, es pugui fer el que et doni la gana amb el cotxe o amb el tractor.
1: No és allò de la ciutat sin ley, eh? Doncs hem parlat amb en Sergi Méndez, l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Gràcies, Sergi, una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Adéu, adéu. Eugeni, ara deia, tothom coneix les normes, no, de prioritat. Si s'espatllen els semàfors, a què hem de fer cas? Al guàrdia urbà, a les senyals de trànsit, és a dir, quines són les prioritats?
2: Evidentment, la guàrdia urbana.
1: Si bé, primer, persones?
2: Sí, sempre la guàrdia urbana.
1: I si tenim un senyal de trànsit que es contradiu amb el que pugui estar fent un semàfor que possiblement està espatllat o no, qui guanya dels dos?
2: Si un semàfor està espatllat, el primer que hem de fer nosaltres és detectar-ho. Mm. I llavors, si un semàfor no es pot estar contradint una senyal. Hi ha dins de les programacions dels semàfors, hi ha els reguladors semafòrics, que són on van totes les senyals dels semàfors, que si hi ha algun tipus de problema, automàticament doncs ens notifiquen a nosaltres o els semàfors es posen en verd.
1: Per tant, Brigitte, si tu veus un stop i després veus un semàfor en verd, prioritza l'stop sempre, eh? Primer pares i després passes.
3: Ah, sí, nena.
1: Home, clar, no ho facis al revés, perquè si no tindràs un problema.
3: Ja li diré al xofer.
1: Fran, no sé si volies dir alguna cosa.
4: No, volia dir que els oients segueixen enviant els quilòmetres.
1: Endavant.
4: Però però ara hi ha una cursa en paral·lel per veure qui té menys semàfors.
1: Epa.
4: Perquè el Jordi ens ha escrit i diu, a Sant Quirze només tenim 3 semàfors.
1: Quin Sant Quirze? De Besora?
4: Del Vallès.
1: Del Vallès.
4: Sant Quirze del Vallès, sí. Només té 3 semàfors. Però ens ha escrit la Sandra, des de Taradell, que és un poble de la comarca d'Osona que té 6.000 habitants aproximadament.
1: Sí.
4: I ella diu que no hi ha cap semàfor.
1: Tampoc.
4: Jo he intentat verificar el factor Albert Tom, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio. Si no ens respon a l'estona que queda de programa, demà al matí a veure si ens verifica que és cert que a Taradell, amb 6.000 habitants, no hi ha cap semàfor.
1: Però
4: hem intentat contrastar,
1: Home, oients de Taradell, feu-nos-ho saber, 677-38-77-19.
3: Doncs clar, no sé si segura si a l'Hospitalet de l'Infant hi ha semàfor.
1: Home, nena, hauràs sortit d'allà aquest matí o hauràs
3: mirat? Però jo vaig amb cavalls i jo no
1: m'entenc. No aplica.
4: Per cert, ens envien fotografies de la ciutat de València, l'Anna, concretament, amb un semàfor de vianants, on el nino verd i vermell és una dona. També.
1: Epa! Ara fotrem un mapa.
4: Mira, no estaria mal això.
1: No estaria malament fer un mapa. Eugeni Rico, cap dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per haver-nos atès, per haver visitat avui la solució i ser part de la solució.
2: A vosaltres.
1: Torna com vulguis, eh? Què passa? Què diuen?
4: Òscar Fernández.
1: Què diu l'Òscar? Què dius, Òscar? Que Sant Quirze del Vallès, què?
4: Ai, controlats dos semàfors només.
1: Dos?
4: Almenys encara, eh?
1: Està connectat l'Òscar o no?
4: Quin concurs, eh? No trobo el tercer a la memòria.
3: Va bé. Que no se l'hagi saltat, nena.
1: Òscar Fernández, Catalunya Migdia. Us deixarem ara amb ell a les dues del migdia. Abans, però, dir-vos que demà tornem amb consultori sobre ulls, amb l'oftalmòleg Anton Barraquer i l'optometrista Guiomar Pàrrega. Abans de marxar, 20 segons. A veure, Fernández, què et falta? El tercer semàfor o què?
5: Sí, li estic donant voltes. En tinc dos molt localitzats i el tercer vaig donant-li voltes. Aquesta tarda aniré a buscar-lo.
3: No, que se l'ha saltat.
1: Per favor, me'l busques i demà m'ho dius a la solució. Fins ara. Adéu, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista de Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre. Les quatre formacions que integra la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat com a candidata a la presidència espanyola. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Front Ampli manté, mentrestant, la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaba de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
2: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
3: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusant Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en lloc d'unificar-les. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
4: Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults.
1: Un incendi en un tren AVE obliga a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
4: L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribi a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció.
1: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Els seus responsables admeten que el futur de la marca Seat depèn de la regulació europea sobre els cotxes de combustió, però remarquen que l'empresa no corre perill gràcies a l'impuls de Cupra i el primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval. Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Fontaines D.C.
4: Així és com sona Where is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc, Dopamine Chamber, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement gràcies a que els seus temes han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i que també té confirmada la seva presència en la pròxima edició del Primavera Sound.
1: Esports, el primer equip de futbol del Barça és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray, a la Champions. L'entrenador alemany, Hansi Flick, diu que es conforma amb guanyar 0-1.
4: El Girona ha empatat a un gol a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell ocupa la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada a primera divisió, el Llevant i el Sevilla han empatat a 3. En uns últims minuts, bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, va anunciar la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jagoba Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
4: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I el Mataró femení de Waterpolo s'ha adjudicat la quarta Supercopa Espanyola en superar el Sant Andreu per 15-5.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
4: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo. Catalunya Ràdio.
5: A veure, Jaume, teníem pendent de parlar de l'Aitana i dels seus tatuatges.
6: Aquesta cançó vos agrada o no?
7: No, a mi trobo molt dolent.
6: A mi m'al·lucina, que aquesta és que m'agrada més, eh?
7: No, boníssima.
6: És una cançó protesta.
7: Ara.
6: Parla de la seva opressió misògina que hi ha a la indústria.
7: Clar, està, i després això. És veritat, que és, protesta, és la més protesta del disc. Mm. Però a mi, a nivell de sonoritat, em funciona molt més el que és com molt més agraït pop.
8: Barat. Sempre va cap al final dels concerts i és aquella part que l'Aitana diu que el tram final són les seves cançons preferides.
6: Val.
8: I hi ha Superestrella, hi ha també Connexió Psíquica, que és
6: i
8: boníssima.
6: I de fet, de Quarto Azul, és la darrera cançó.
8: Exacte,
6: del
8: disc.
6: És un poc estancament de la filosofia, un poc de l'àlbum, no? De que vull fer la meva vida. Bé, tornant en aquest concert de Baracaldo de Aitana, se va poder veure la cantant amb un element molt sospitós perquè la cantant portava els braços envenats. Unes venes que li cobrien gran part del braç i que Aitana va confessar que eren degut a un tractament que s'està fent aquests dies. S'està borrant gran part dels tatuatges.
9: Oye, tengo como muchas tiritas que me las estaréis viendo. No es nada malo, simplemente que me estoy quitando casi todos los tatuajes que tenía. No todos, me he dejado algunos, me estoy dejando algunos, va a ser un proceso largo, de 2 años por lo menos. Como no tengo mucho tiempo entre concierto y concierto, que han sido muy seguidos, me tocaba y me los tenía que tapar por seguridad. Lo digo para que luego no, nadie se vaya a preocupar, que no es nada.
10: Moltes explicacions.
8: I la gent com reacciona? No! No?
7: Després ella també
6: sí, com decebutada, no?
7: Sí.
6: És que molta gent, i no és broma, els fans, molt fans, se tatuen el mateix que els seus cantants, que de cop se borra el tatuatge que tu t'has fet en honor a ella, saps? És problemàtic.
8: Clar.
6: Clar, i al final acabes posant-te damunt pues, el teu gos per dissimular que tu és una cosa de l'Aitana que ja no té ni ella.
8: I que l'Aitana igual no ho diries, però va molt tatuada. Molt o anava tatuada. Molt tatuada.
6: Sí, sí, bastant. És veritat que són tatuatges molt finats, molt estil de pija madrilenya. És un poc l'estil d'Ana Laura Escanes, no?
8: Sí, tal qual.
6: Aquests microtatuatges com finats, acarbonats.
8: De tant en tant et sorprèn amb un que t'ocupa mig braç, per exemple, que això crec que els li passava a l'Aitana.
6: Bé, tornant a l'Aitana, va aprofitar per explicar la seva vivència personal amb estatus i ella explica que en aquest temps en què ha estat amb depressió s'havia tatuat més de l'habitual i que ara ja no se sentia gens representada.
9: Pero me estoy quitando muchos porque me encantan los tatuajes, me dejo varios, ¿eh? Me encantan muchísimo, me encanta el arte, la gente que hace tatuajes. Pero es que cuando empecé con la depresión, que no tiene mucho que ver, ¿eh? Pero es lo que me pasó a mí, me empecé a tatuar, pero en plan loca. Y ya estoy en ese punto de mi vida en el que digo, uff, creo que me pasé un poco, creo que no me siento yo tan representada con eso. Entonces, me estoy quitando...
6: Actualment, Aitana se sent tan poc definida per als seus tatuatges que se'ls està esborrant quasi tots i, de fet, en el seu canal de difusió d'Instagram, Aitana va declarar que s'estava eliminant el 85% dels tatuatges.
11: No puede ser, Aitana confiesa que se va a quitar el 85% de los tatuajes.
12: A mí me fastidian. O sea, es que mirad, sus brazos qué bonitos son, que me encantan los brazos con tatuajes. Son preciosos, Aitana. No sé cuál es ahorrar, pero teniendo en cuenta que dice respecto a lo de los tatuajes, no es que me esté quitando algunos, es que del 100% me estoy quitando el 85%. No puede ser, o sea, no puede ser.
6: Bé, ja tenim un test damnificats, és en Javi de Hoyos.
8: Està molt afectat.
6: És una qüestió personal per ella, pràcticament. Se veu que no la reconeixerà ni tan sols com Aitana quan se tregui els tatuatges.
8: No entenc què més els hi dona.
6: Sí, a mi m'és completament igual, t'he de dir. Bé, aquí la gran pregunta és, que la compartirem, quins tatuatges s'eliminarà Aitana? Perquè em porta infinitat i té especial predilecció per els braços, he de dir, quasi tots
8: sí,
6: estan allà situats.
8: Sí,
6: i de vos en venc a explicar alguns. Camina, soni aquesta cançó, no? Bé, ja sabeu que Aitana se va donar a conèixer a OT 2017 i ja en aquella època se va fer varis tatuatges, molts per no perdre's nord amb sa fama, dit una mica per ella mateixa, no m'ho estic inventant. D'aquella etapa té un 1727, que no 1714, perquè és el seu número de càsting d'Operació Triunfo. No sé si ho sabíeu, jo desconeixia quin número tenia. Aquest el té des d'aquella època. I també té varis dibuixos recordant quins són els seus orígens. Per exemple, té una B i una C en lletra medieval en escanell, en honor als seus pares, que s'anomen Cosme i Belén. També té la paraula Munai, que és paraula quechua, que significa es poder de l'amor cap a una mateixa i sa família, bastant dur de llegir. Aquests, com veus, són com bastant antics, aquests tatuatges, però més recentment se n'ha fet una barbaritat i amb uns significats com més frívols o buits, o molts d'ells almenys. Aitana porta, per exemple, un petit bol de sopa, en honor a un plat que li agrada molt, que evidentment és la sopa, i hem de recordar que el seu gos, inclús, se diu sopa per això, no?
8: No hem rebut més informació dels gossos de l'Aitana, que vam fer una crida fa uns dies i no arriben missatges.
6: Però que hi ha dubtes de que estiguin en mal estat, o no sé?
8: Bueno, no mal estat, però que no viuen amb ella, jo diria.
6: Ah, perquè a més eren mig compartits amb
8: Miguel Bernadó,
6: que no hagin marxat amb ell, no?
7: No sabem què passa.
10: Clar, d'aquí la preocupació.
6: No, ara d'aquí estic preocupada jo també.
8: Perquè diria que amb la promoció de Metamorfosis, del seu documental, van tornar a aparèixer, però després no n'hem sabut res més.
7: I que ja feia molt en aquell moment, que no en sabíem res. I ja et dic, sobretot és el contrast, perquè abans els veiem molt i molt.
8: Sí. Però llavors no acabem de saber quins són els que s'ha tret.
6: No ha comunicat quins s'ha tret, no.
8: La M de Miguel, que portava les costelles o així, crec que ja en van parlar. Que
7: se la va treure.
6: Sí, ja ha fet algunes sessions en el passat de borrament de tatuatges.
5: Passa un minut de 6:45 de la tarda. A tot això, la Shakira segueix a Madrid amb la residència que està fent i el seu estadi personalitzat.
13: Tengo derecho de pasar.
8: Sí, la Shakira farà 12 concerts a Madrid i ja en porta la meitat. Fins ara n'ha fet 6 i la resta serà la setmana que ve. El dia 11 d'octubre finalitza ja la seva residència de Les Mujeres Ja No Lloren a la capital espanyola. Ja hem parlat molt d'aquesta estada de la Shakira a Madrid, d'aquest estadi Shakira personalitzat i eteri que acull aquests concerts, però hem parlat molt poc, jo opino, del Macondo Park avui. Perquè no només hi ha aquest estadi Shakira, un estadi temporal per acollir aquests 12 concerts, sinó que tot plegat passa dins d'aquest Macondo Park, amb més de 220 metres... 220.000 metres quadrats.
10: És que ja ho trobava petit, eh? És que...
8: 220.
10: Escolta, bueno, és una
8: és
10: casa,
8: molt de metro, eh?
7: Home, és una casa.
10: És una mansió, és una mansió, però clar, un festival.
8: Bé, el Macondo Park, això, amb un munt de metres, deixem-ho aquí, que et convida a moltíssimes altres experiències més enllà de la música de la Shakira. Es parla de l'espai com un destí cultural immersiu.
10: Quina gran idea.
8: Una ciutat paral·lela dins de Madrid on la música, l'art, Roger no riguis, i la comunitat s'uneixen. Una ciutat efímera per donar veu a la cultura llatina. De fet, el nom de l'espai mateix, Macondo, ja és una referència llatina, concretament a l'escriptor, també colombià, Gabriel García Márquez, i a la seva obra més important, que és 100 anys de solitud, que és un gran clàssic, que per cert, us recomano molt, perquè parlem poc d'això, però a mi m'encanta la literatura del boom llatinoamericà, vull dir que us ho recomano molt. El cas és que Macondo és el nom del poble on passa la història de 100 anys de soledat, un poble que és un clar símbol que representa la història i l'identitat de l'Amèrica Llatina amb els seus conflictes, les seves guerres, les seves desigualtats, i és un espai que creix molt dins de l'obra, assolint un desenvolupament impressionant, no? És com que momentàniament fins i tot et pot arribar a semblar com a lector un espai utòpic, però que acaba sent endut pel vent al final de la novel·la. Em sap greu si això és un spoiler, però aquestes alçades de publicació de 100 anys de soledat em penso que ja no compta. Clar, això és una metàfora molt bonica del que passarà també amb el Macondo Park, que se l'endugui el vent. Perquè, clar, el Macondo de la Shakira és una ciutat efímera.
10: Està paper.
8: La Shakira, ho explica ella, però jo crec que ella no ha pensat ni una mica res de tot això, no ho dic per menysprear-la, ho dic perquè ella ha estat ocupada fent la volta al món i fent 500 concerts cada dia. Ella explica que amb aquest espai volia crear un lloc on la realitat i la màgia convisquessin, com el Macondo, justament, de Gabriel García Márquez. I és un lloc amb moltíssimes possibilitats, és bàsicament un parc d'atraccions. El Macondo Park, us l'heu d'imaginar ple de colors brillants, a més de titànic, penseu que rebrà més de 600.000 persones durant aquests dies. Tu entres per unes portes plenes de colors i neons, amb un gran És Latina a dalt, coronant l'entrada del recinte, i depèn de la porta que escollis, arribes a un punt del parc o a un altre. Pensava que aquesta banda sonora només era per Marta Riumbau. Bé, ara que la Shakira ha decidit fer una ciutat efímera, m'ha semblat que... Igual la tenim també allà, la Marta, jugant.
5: Sí,
8: ho ha fet ella. Mira, ella dic, la Shakira pensa i ho podeu fer tot amb l'Àlex del rellotge. Bé, un dels camins que pots escollir quan entres en aquesta gran ciutat de Macondo, en aquest És Latina, és et porta a una biblioteca on hi ha un espai immersiu, justament inspirat en 100 anys de soledat, que n'han vist el llibre preferit de la Shakira, perquè si no, ja no m'ho explico, que hi ha 1000 esdeveniments organitzats amb més de 24 escriptors, per tant, un espai molt cultural relacionat amb la literatura. També hi ha el taller dedicat a la moda i als dissenyadors emergents que vulguin ensenyar la seva feina, però juntament amb firmes d'alta costura, a més de desfilades. El mercat és un espai destinat a conèixer la gastronomia llatinoamericana sota la direcció de Rafa Zafra, i la sala és un pavelló gegant on s'han fet concerts d'altres perfils com la Nati Peluso o la Maya.
5: Aquí s'haurà d'anar a passar el dia, no? Home, el concert, perquè si vols veure tot...
8: Aquí t'has d'endur el biquini a la motxilla, el biquini de menjar, no de banyar-se, perquè d'entrada no hi ha atraccions aquàtiques, però vaja, espera't, perquè la tia ha muntat un sarau de tals dimensions. La meva part preferida de tot aquest show, però, és el Museu de la Shakira i el Club de la Lloba.
5: Com?
8: Oh, wow. Són espais dedicats literalment a la Shakira, és a dir, museus. Són museus dedicats a tota la carrera de la Shakira i a mi, sincerament, no em pot semblar més genial.
5: Es diu el Club de la Lloba?
8: Es diu el Club de la Lloba i el Museu de la Shakira, però és que no només això. Després també tenim el Macondito, que com el nom ja indica és un Macondo petit. És el parc infantil dissenyat per Disney, no, i els fills de la Shakira, en Milan i el Sasha.
7: Ah.
8: Que a mi de nens ja no en tenen res. Però bé, jo entenc que a ella li va fer il·lusió de dir, tu,
5: bueno,
8: ja que tinc uns fills que encara són prou menuts, anem a veure quines idees se'ls hi acudeixen, allò que es diu, no?, de poder ser d'escoltar també les criatures quan també, pensem als seus espais, etc. I tots aquests espais porten a un camí principal que et porta a l'eix central del Macondo Park, que és l'arbre de Macondo, on fan activitats a l'estil recrear el Carnaval de Barranquilla, que és la ciutat d'origen de la Shakira. Fomo terrible, i a mi em fa una enveja profunda no poder anar a passar un dia al Macondo Park amb la meva entrapa a la motxilla i moltes ganes de divertir-me, i la timidesa a casa, que és tot el que s'ha de dur, suposo, quan m'has de passar el dia. A part, en tinc un exemplar de 100 anys de soledat, que hi té molta presència, que m'agrada que la literatura tingui tant de pes en aquest espai, però al final de tot plegat el més important és l'estadi Shakira, on si aconsegueixis arribar-hi, perquè clar, això és una gincama, perquè hi ha 1000 altres sales abans, et canta unes cançons des de tan lluny que entres, o sigui, estàs pràcticament a un codi postal diferent que ella. Jo he vist Instastories que dic, val més la pena posar-te cançons a casa. No? O sigui, llunyíssim, és tan gros l'estadi, és tan colossal, que no sé ni si val la pena l'experiència. El cas és que per entrar dins de l'escenari, la Shakira va acompanyada de famosos que la segueixen en massa, tots vestits amb capes com platejades i ulleres de sol metàl·liques. Que és un gest aquest que ressona molt a l'estela dels últims concerts multitudinaris que hem estat vivint. És un concepte com molt similar al de la caseta de Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia.
7: Que us anava a dir que el concert de el 3 d'octubre, això és demà passat,
5: sí,
7: de la Shakira, es retransmetrà en directe.
8: Per on?
7: Per Amazon.
5: Ostres,
7: Prime Video.
8: Doncs això és el que s'ha de fer. Doncs jo això és el que faré.
5: Ai, que es veurà perfecte i se sentirà genial, clar, en principi.
7: Si voleu.
8: És un diumenge?
5: Sí. Llavors el mirem cadascú.
7: No, és un dissabte. És un dissabte.
8: A Mallorca, disculpeu que vaig al Flem, si em voleu venir a veure, a les 4 de la tarda, em penso que és. Bé, això que deia, que aquest gest de la Shakira d'entrar envoltada de famosos ressona molt en aquesta estela dels concerts multitudinaris que hem anat vivint últimament. És un concepte molt similar a la caseta Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia. Que clar, això converteix l'experiència en un esdeveniment on en realitat tu com a públic estàs més pendent del famós que et toca que del propi espectacle. Per aquest motiu, i per molts altres, igual que el concepte de la caseta de Bad Bunny va ser criticat, això també ha estat assenyalat, sobretot per part dels fans més fans, que reivindiquen que, a banda de tenir aquest punt distòpic surrealista que sembla potenciar unes èlits concretes per sobre de les altres, és veritat que és una mica absurd, potser, entrar en famosos que anant bé no són ni fans teus, només perquè volen protagonisme, quan milers i milers de fans de la Shakira s'han desplaçat a la capital madrilenya per veure-la i s'hi han gastat molts diners, recursos, potser s'han demanat dies de festa, tot per estallar. Clar, Molts consideren que la Shakira hauria de donar prioritat a aquests, als seus fans més veritables, que després aquí entres en la competició de qui es
5: com
8: mereix.
5: Com ho demostres, no?
8: Com ho demostres, marques. Per les hores que l'has escoltat a Spotify, pels anys que fa que la segueixes a Instagram.
5: Fas un
8: has de fer el càsting, no està clar. El cas és que ella ha decidit, després d'aquests dies de crítiques, apostar per un canvi en aquesta entrada. Almenys durant un dia. Perquè la cantant colombiana el divendres passat va entrar a l'escenari envoltada del personal mèdic del Centre Mèdic Tignon de Barcelona, que són justament els professionals que la tenien a ella durant tots els anys que va estar vivint a la ciutat, però no només a ella, sinó als seus fills i sobretot al seu pare, en William Mebara, que té 95 anys i ha tingut diversos problemes de salut aquests últims anys. Per tant, qui va seguir el camí de la Shakira fins al centre de l'escenari, perseguits per càmeres i vestits amb aquest modelet espantós platejat i amb unes ulleres metàl·liques, van ser ells, no? Tot aquest personal sanitari convertint-se també en un gest molt bonic. I, de fet,
7: a mi això em va... A mi em va guanyar, eh? A mi em va guanyar, també. Com fes.
8: Sí, crec que són les coses que sí que està... O sigui, crec que aquí ens guanya tots.
7: Sí.
8: Perquè, clar...
7: I que la Shakira té bon cor.
8: Sí, de fet, tots els metges, infermers i altre personal sanitari que ha coincidit amb ella, justament expliquen que ella és tan maca, que és tan generosa, que en el tracte de tu a tu, tot i la teva experiència personal, Marta, que sabem que no és bona amb la Shakira, en general...
7: De fet,
8: és
7: no és bona amb el germà, perquè jo amb la Shakira ni vaig poder parlar.
8: Tens raó, la Shakira clar, no va ser manipulada.
7: El dolent és el germà, perdó. Resumptament.
10: Va sobre protegir, sí.
8: Bé, el cas és això, que tot plegat és molt bonic i és emotiu, sobretot perquè en comptes de donar el mateix espai de sempre a la gent de sempre, els mateixos perfils d'entreteniment, que també està bé, però que un dia es faci cas també a gent que es dedica a les cures i que té una feina imprescindible, vulguis que no, és xulo i crec que seria interessant que passés més sovint.
5: Ahir ens va quedar pendent comentar el tsunami a Elisabet Álvarez d'aquest cap de setmana. L'empresària va donar tots els... Són molt bones fent guions.
8: Sí que sí.
5: Sí. L'empresària va donar tots els detalls del seu embaràs a través d'un preguntes i respostes d'Instagram que la Marta ha analitzat i que ara
7: repassarem. Jo us ho vaig passar diumenge mateix, sí. De dir, nois, és que hauríem de fer una última hora a Catalunya Ràdio.
8: És que aquest cap de setmana m'ha enviat més whatsapps que els que després hem enviat durant tota la setmana, m'explico.
7: Cantant l'estiu, Juliana.
5: Sí, hi havia molta activitat, tot concentrat.
7: Ai, nois, el que va passar diumenge és de les millors coses que crec que ens han passat en aquest programa, perquè per una vegada una famosa ens va donar totes les respostes que volíem. Perquè la setmana passada, el que no sortí d'aquí, vam preguntar al cel, perquè això de contactar amb la font primària a nosaltres ens fa vergonya, vam preguntar al cel, però de quan està l'Elisabet? I qui és el pare? És cert que és pediatre? No portaven super poc temps? Però i què passa amb el seu ex, el magnat dels pernils, Enrique Tomàs?
8: Jo portava dies sense dormir, però sense clocar ull.
7: Doncs mira, com diria aquella, les pregàries van ser ateses.
8: Thanks God, glòria a Deus!
7: I tenim respostes.
10: I am.
7: Abans, per això... No, clar, és que estem donant molt per fet que tothom sap qui és l'Elisabet Álvarez i ella per nosaltres és famosíssima, però potser hauríem de donar quatre dades més de context per si hi ha algú despistat. L'Elisabet és una empresària catalana de 36 anys i la propietària del centre d'estètica In-Out, conegut per tractar moltes celebrities. Totes han passat per allà. Batial, Aitana... qui més?
8: La Goico, Iba Mol.
7: La Goico, la Dulceira... És a dir, totes han passat per allà.
8: Úrsula Corberó...
7: Correcte. Llavors, ella va començar a sortir el 2013, aproximadament, any amunt, any avall, amb el senyor Tomàs, el dels pernils, i, nom important, el senyor dels pernils, que és ex-sogre de Gerard Piqué, ja que la seva filla és Núria Tomàs, ex-nòvia mítica del futbolista, i aquí va acabar deixant per la Shakira. És una història que jo entenc que ara la dic així i caldria fer un croquis i ensenyar amb un arbre genealògic, no?, on va cadascú.
10: Qui és qui?
7: Però és que és de les millors trames que tenim a Catalunya.
8: Estic totalment d'acord.
7: Aleshores, l'Enrique Tomàs dels pernils i l'Elisabet comencen a sortir amb els 24 anyets de diferència que els separen, perquè ella en té 36 i el senyor dels pernils 60.
8: Que ja sabeu que aquí a mi m'agrada sempre aportar una dada extra, que és que la Núria Tomàs, filla del senyor dels pernils, de fet, és fins i tot més gran que l'Elisabet.
7: La seva madrastra era més jove que ella.
8: Exacte.
7: Això va ser fort, sí. I mira, hi van tenir una criatura, l'Enrique i l'Elisabet, fa 10 anys, l'Eric.
8: Llavors, el 2022, quan la criatura ja era molt gran, es van casar en una boda a Mas Cabanyes amb 400 convidats que he volgut recuperar. Tots els titulars de la premsa, a veure si algú va cobrir, efectivament, allò es va cobrir com una gran boda. No hi va faltar de res, i entre els convidats hi havia uns quants noms destacats, com el de la Dulceida, tota la gent que anava a la clínica, al final. L'Alba Paul, Tita Nati, com no, Marta Torné, Bat Guial, la cantant, o fins i tot Xavier García Albiol, que és l'actual alcalde de Badalona, pel PP.
7: Quina
8: doncs bé,
7: angoixa.
8: No, t'ho imagina, quina barreja de gent.
7: Quina angoixa.
8: És el més semblant, és el més semblant que hem tingut al casament d'en Risto i la Laura Escan, és el 2017, sí, on també hi havia una barreja de famosos que no t'esperaves.
7: Totalment, tenies també una Dulceida, sempre hi és?
8: Sí, sempre.
7: Ella ve sempre amb el menú, una Dulceida, però després de sobte també et podies trobar...
8: La Tita Nati surt també d'un matoll, sí, sempre apareix sempre. Per allà.
7: Després també hi havia la Pilar Rahola, per exemple, ah, sí. En Duran i Lleida, això en el casament de la Laura, que la Laura Escanés ni se'n deuen recordar d'ells. No, no sabia ni poder saludar.
5: Van i veure.
8: Sí, bé. Doncs tornant a l'Elisabet i a l'Enrique, deu fer cosa d'un any, aquí el programa ja vam començar a sospitar que... Bueno, i de vegades no és una cosa tan evident, no? De vegades és una story. De vegades és una cançó que comparteixen via xarxes. De vegades és una cosa que és una evidència molt més descomunal, que és una casa nova, que llavors dius...
7: Sí, que aquí el palpi...
8: Aquí ja el palpi ja és més, no? És més gran. Però hi ha alguna cosa que et fa sospitar? Que una dona s'ha separat. I és la intuïció que teníem al que no sorti d'aquí, que va acabar confirmant-se quan vam començar a rebre alguns whatsapps de les nostres perfectes sobre ella i quan l'Elisabet va publicar aquella espècie de docu-sèrie d'un sol capítol, com va recordar la Juliana, a Instagram.
7: Encara no he entès de què anava jo.
8: On ni confirmava ni desmentia el seu ingrés al Club dels Solters.
7: En la caixa de Pandora, mira.
14: Missatges.
7: Un programa de ràdio, no? A veure...
14: Més de la Constitució del Club de Solters de Catalunya. I en formen part personalitats com la Goico, Juliana Canet, Alba Farelo, Paula Badosa... M'ha arribat una petició que no sé si incloure-la. Elisabet Álvarez.
7: Dic que és soltera ja. No ho sabem.
14: Un esperit.
7: Ella és...
14: S'està investigant.
7: Perquè ha fet una casa. I és una de les nostres fixacions. Jo la segueixo a tot arreu. Jo estic obsessionada amb ella.
15: La amo. Por favor, ya puede decir lo que quiera.
8: És un caos de tall, perquè és ella reaccionant al que nosaltres començàvem a dir de la seva possible separació i com a ella li encanta sortir al nostre programa.
7: I com treu aquest tall, perquè ho sento, però som l'únic programa que li dona tanta notorietat.
8: Sí, perquè
7: està perfecte, però si hi hagués un tall de Viernes, hagués posat el tall de Viernes.
8: Sí, jo mai l'he sentit en català a l'Elisabet. No sé. Però t'adora, que és l'altra conclusió que vam treure de... Ella pot dir de mi el que vulgui.
7: No
8: per
7: sap
8: tant,
7: ni com em dic. És la típica que després et diu Júlia, soc superfan.
8: Sí, això també podria ser. I a mi el que m'ha fet pensar aquest tall, ara recuperant-lo, és que potser aquí ja tenia nou nòvio. I va fer un Tarzan en tota regla. No ho sabem, això. El cas és que la setmana passada ella va fer un gran anunci a través del seu compte d'Instagram. Era unes imatges d'ecografia.
7: Va posar aquesta cançó de fons?
8: Sí, jo no la coneixia.
5: Em sembla fantàstica.
8: Ella va anunciar el seu segon embaràs d'aquesta manera i ahir ens va confirmar que és un altre nen, que l'Eric tindrà un germanet. I aquí és quan a nosaltres ens sortien totes les preguntes que plantejàvem fa uns minuts. Doncs diumenge passat l'Elisabet tenia molt temps, molt internet i ganes de respondre preguntes de les seves seguidores. I nosaltres us l'hem seleccionat i resumit per vosaltres. I ara, Roger, demanaré un paper actiu,
5: sí,
8: a la part que ve, perquè
5: som-hi.
8: Això serà com una mica una roda de premsa,
5: perfecte.
8: Vale? Llavors, si la pots llegir, si us plau.
5: Estàs bé, Elisabet?
8: L'educació sempre el primer.
5: Sempre.
8: Ell ens diu que sí.
7: Ai, que bé, mira.
5: Vale,
8: que està bé, que el fet de tornar a ser mare l'omple de felicitat, però que l'embaràs en si el porta regular perquè a nivell anímic passa per estats de tota mena, passa per l'apatia, després tristesa, eufòria, molt patiment, allò de dir, no, fins que no va passar el primer trimestre no podia parar de mirar si sagnava o no, i que això ja li havia passat amb l'Eric, el seu primer fill. Això, un. Següent.
5: De quant temps estàs? Felicitats mil.
8: Doncs mira, de 22 setmanes.
5: Oh.
8: naixerà entre l'última de desembre o les dues primeres de gener. I ens diu l'Elisabet, espero que arribi a gener. Perquè aquesta és veritat que és una por de moltes mares que els toca parir a finals d'any i que diuen, prefereixo que sigui dels grans de la classe que no el petit.
7: I a més que si neix
8: no s'acaba notant tant, però és veritat que...
7: I que és veritat per això que si neix al desembre tens molts números de que et caigui en un Nadal, que et caigui en un Sant Esteve, que sempre també sap una mica de... No? Fa com...
8: Sí, però ja es veu que... Home, però Reis també caurà per allà, ja es veu. Això passa amb els nens concebuts al mes de març, no? Això sempre passa. Per tant, anem apuntant aquesta dada, si us plau. Es va quedar embarassada al març i no sabem quan fa que surt amb aquest pare de la criatura.
16: Va ser buscat? Sou una parella 10.
8: Moltes gràcies, sí, va ser buscat.
16: Bueno, m'alegro.
8: Ell no tenia fills i amb una certa edat, quan comences una relació, és una cosa que es parla. Jo ho havia assimilat, no tenir més fills, però m'encanta ser mare. I si es donaven les circumstàncies, cosa que veia difícil, sí que ja estava disposada. També és cert que vam decidir buscar-lo pensant que tardaria molt, no tenim 20 anys. Però per sorpresa nostra no va ser el cas. Així que va ser molt buscat i desitjat, però també una mica xoc.
16: On us vau conèixer? Va ser amor a primera vista?
7: Es van conèixer a la pensió Regàs.
8: Deixa'm que et respongui. Ell era el pediatre del meu fill. Confirmat per la pròpia font. I segueix. Durant 4 anys... Espera.
16: És que ve de lluny, això encara ho fa més bèstia tot.
8: Espera. Aviam. Durant 4 anys va ser només això, el pediatre del meu fill. Però al final, cada cop ens portàvem millor. Hi havia més feeling.
7: I mentrestant l'Enrique anava preparant comandes de pernil.
16: Anava tallant rodanxes de pernil.
8: I bé, vam quedar un dia, una cosa una mica estranya, el primer dia fora de la consulta, i fins a dia d'avui.
16: Em sembla espectacular, perquè això s'ha anat coent a càmera molt lenta al llarg de 4 anys, perquè aquests, el primer dia ja...
8: Hi havia una connexió.
16: Llavors, això es va cuent al bany Maria i el dia que explota, aquella consulta, és que no vull saber ni com va quedar.
7: Moltes vegades...
8: No, sort que van quedar fora.
16: Bueno, sort.
8: Perquè pobres criatures no han de veure aquest espectacle. No.
7: Moltes vegades passa que tu coneixes algú i ja tens aquella petita intuïció que dius, aquí pot haver-hi una gran història.
8: El tema és, cada cop que portava l'Èric al pediatre, el senyor Tomàs hi era o no? Ell també era testimoni d'aquestes espurnes que anaven fent-se, si vols, a foc lent.
7: Ja saps tu que això passa quantitat de vegades, que moltes vegades ets tu com a parella, que com que coneixes millor que ningú altre la persona que tens al costat, detectes de la primera ja qui serà el següent nòvio.
16: Aquí ho hem encertat sempre, però per no per mi.
7: Sempre, jo sempre he sigut qui serà la nova parella del meu ex.
8: Però de vegades, sí, qui serà el proper, però molts cops és una persona amb qui tu no t'has de relacionar gaire. Penses, és un company de la feina o és tal. En canvi, qui és algú que si ets un pare una mica actiu a la vida del teu fill veu sovint en les revisions, però també en els moments en què el teu fill ha estat malalt.
16: Clar, no sé si ha estat un pare actiu.
8: Això ni idea, això. Jo crec, mira, hi haurà... Jo crec que l'Elisabet ens deixarà clar que sí d'aquí una estona.
16: Mira, més preguntes. Diu, hola, potser és un atreviment, però com et portes amb la teva anterior parella, el pare de l'Èric? Gràcies.
8: Doncs moltes preguntes sobre aquest tema. Només diré el següent i no tornaré a comentar res per respecte a l'Enrique, el dels pernils.
7: Però m'agrada molt que, per sobre de tot, ens tingui respecte a nosaltres com a audiència i no ens deixi amb cap pregunta allò en el tinter.
8: Ella està fent una roda de premsa en tota regla.
7: Totalment.
8: Doncs ens portem bé. I espero que sigui així tota la vida. Perquè som pares d'un fill i per mi això està per sobre de qualsevol altra cosa. L'hem d'educar junts, acompanyar-lo en totes les seves etapes i encara ens queda l'adolescència. Crec que per fer-ho és fonamental que els seus pares estiguin units com a equip. Si no, les conseqüències les pagarà el nostre fill. Això implica... Prepareu-vos perquè vindran girs, eh? Això implica que a vegades calgui cedir, empassar-se o deixar certes coses de banda i callar. Però la prioritat és l'Èric.
7: Sort que volia respectar l'Enrique, perquè arriba a voler destrossar-lo i aquest tio no aixeca cap.
8: Corda't el cinturó. Òbviament no sempre és fàcil. Després de 12 anys tenint un tipus de relació, has d'aprendre a construir-ne una de completament nova, on ja no sou parella. Uh-huh. I després, i el més complicat, és tornar a recol·locar-la quan cadascú refà la seva vida. Entenc que parella refer vol dir tenir una nova parella.
7: I això
8: no sempre és així, perquè tu pots fer refer la teva vida sola. És així. Bé, segueix l'Elisabet. Això requereix temps, adaptació i aprendre moltes coses pel camí. Sempre serà el pare del meu fill i, per tant, sempre serà família. No parlaria mai malament d'ell, i sé que ell no ho faria de mi. Atenció aquí. Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
7: És genial!
8: Escolta, sí que ella té un talent.
5: S'ha explicat molt bé.
8: Això és una passivo-agressivitat.
7: És per anunciar tota l'estona.
5: S'entén tot.
7: No puc dir res dolent d'ell. Estem condemnats a entendre'ns per tota la vida.
8: Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
7: Es porten fatal.
8: I és l'última vegada, entenc, que parlarà d'ell, perquè...
7: Aviam, si ho ha deixat clar, perquè també diu que no vol parlar ni res dolent i que es porten bé, i després diu que ens voldran matar i estan condemnats a entendre's.
8: Fins aquí aquesta roda de premsa espectacular. Tant de bo aquesta nova temporada estigui plena de moments així, i tant de bo torni un altre capítol d'aquests de In Out, Elisabet Álvarez, el descobert, perquè a mi m'encantaria. I molts ànims a l'Elisabet, perquè encara li queden 3 mesos llargs d'embaràs, i bé, això sempre és el tram final que costa.
7: Enhorabona i pendents. I confessaré un petit secret a la nostra audiència.
8: A veure, digues.
7: Nosaltres, justament per algun teatre, havíem tingut la intenció de contactar amb l'Elisabet i, de fet, s'havia arribat a tancar alguna vegada data, inclús per Night Out, i tenir una conversa amb ella.
8: Jo, sí.
7: I ella havia anul·lat sempre de manera una mica estranya i confusa, i poder també és perquè estaven els primers mesos d'embaràs, que també són mesos complicats, que et pots trobar molt malament.
8: Saps que ho he estat buscant abans, i crec que no coincideix.
5: Potser era abans de l'embaràs.
8: Va ser just abans, un mes abans de l'embaràs.
7: Mm. Llavors estava passant per una cosa molt més tremenda que un embaràs.
8: No podia parar de...
7: Que és l'amor. Hormonada fins les celles, i ella devia pensar, jo per què he de quedar?
8: Ella estava intentant quedar-se embarassada.
7: Sí, sí, vull estar aquí morrejant-me amb el meu nòvio tota l'estona.
5: De baixa per amor.
7: De baixa per amor. I ella, que és teu i s'ho pot permetre, i devia poder delegar.
8: Com li agrada ara fer aquest preguntes i respostes? No para de penjar contingut del seu embaràs.
5: A part que li deu funcionar de tal manera de veure unes mètriques espectaculars.
7: A ella li encanta ser famosa, és així.
8: Sí, m'encanta.
5: Tenim constància que un dels seus protagonistes estaria perdut il·lusionat.
8: Perdudament il·lusionat, sí.
7: Tu saps quan el Google Maps et proposa una ruta i t'equivoques de sortida de sobte i et suma no sé quants minuts i llavors et tornes a equivocar de sortida i et suma 20 minuts més i no s'acaba mai el viatge? Està aquí. Ara mateix aquest noi és aquí.
5: A la ruta de la il·lusió.
7: Perdudíssim. No troba la sortida.
5: No. Està perdut.
7: I no la vol trobar.
8: Sobretot.
5: I tant de bo no la trobi mai perquè...
7: Perquè no hi ha res millor que estar il·lusionat. És una meravella.
5: Infinitament il·lusionat. Bé, ell és un actor que coneixem molt bé. Jo diria fins i tot que és un nom històric d'aquest programa, i després d'uns anys complicats, entre cometes, pel que fa a l'amor, jo crec que ara la vida li somriu, tant professionalment com personalment. Família, Miguel Bernardo té nòvia. És una exclusiva de la revista Semana que avui publica una foto de la parella portada i titula Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat. Us he portat la revista que ha anat al quiosc.
8: L'actor de moda perquè és un dels protagonistes de La Bola Negra.
7: I per mi, doncs, que ho fa millor,
5: Sí, sí, ho fa molt bé. Fa molt bé a la pel·lícula.
7: No estàs d'acord?
8: A mi em passa una cosa, és que no deixo de veure el seu personatge d'Elite tota l'estona. No. Parla més de mi que d'ell, perquè jo sé que ell ha fet una gran feinada i sí que el veig en un nou registre, però...
5: I que no l'entenies, també comentaves ahir.
8: Clar, perquè... No, perdó, però és que surt ferit. Vull dir que això és veritat que sóc molt... Marta. Escola Mario Casas. Jo, de vegades, necessito subtítols amb el cinema espanyol.
7: Totalment d'acord. És que jo, tornant amb el cotxe, deia... O sigui, jo necessito un punt entre... O em posa subtítols o un punt entremig entre el com si fos ahir, que no pot ser menys genuí perquè és que parlen amb una dicció tan perfecta dins del teatre que tot és com... Passa'm l'oli, sisplau, aviam si... Que tampoc és normal, ni és natural, ni és orgànic, versus el cinema espanyol, que és que, de veritat, com que tot és murmurar i xiu-xiuejar... No jo... Però tot eren sons. Era una pel·li sense so.
8: En guitarrí que l'entenia perfectament.
5: Clar, que el tema de dicció del...
7: Home, no. O sigui que parla, tia, parla molt. Tots parlaven, de veritat, per mi em costava entendre tothom. Tothom. I jo no sé si és que també no estic acostumada al castellà.
8: I a la Penélope se l'entén perfectament, també.
5: La Penélope, sí. La millor.
7: La Penélope se l'entén perfectament.
5: I com
7: la...
5: canta, quina sorpresa, també.
7: Creus que canta ella?
8: Estem a punt ja de dir totes les trames fins al final,
7: No, però això surt al tràiler, la Penélope cantant.
8: Sí,
5: i he sentit també entrevistes dels Javis que deien que la Penélope tenia molta por a cantar, que fins i tot van valorar doblar-la i que al final, doncs, a base d'entrenar i practicar, es va sentir còmoda i es va veure en cor de cantar. I...
8: Fa un paperàs, la Penélope.
7: Quan se sabrà si van als, si van als Oscars? Uf, queda molt, no?
16: Queda molt.
7: Queda molt. Encara.
16: Però, vaja, que totes les travesses diuen que segurament
7: sí. I que allà encara no s'ha estrenat als Estats Units. Vull dir que tot just comencen la carrera dels Oscars allà. Sí. Ara primer hem fet la campanya més estatal i ara toca fer la travessa, la seva.
5: Bé, tornant a aquesta exclusiva de la setmana, que publica en portada una foto de Miguel Bernardo i la seva nòvia...
7: És que què deu pensar l'Aitana? Creieu que l'Aitana anirà a veure La Bola Negra?
8: No ho tinc clar, perquè
5: clar,
8: recordem, per la gent que no ho sàpiga,
5: clar,
8: les dues últimes persones del planeta que no ho sàpiguen, Aitana Ocaña i Miguel Bernardo, exhistòrics.
5: Absolutament, i ara seré una mica frívol, però serà de les poques persones que sabrà si utilitza pròtesi o no,
7: sí.
5: Miguel Bernardo.
7: Sí, bueno, poques, no sabem, bueno, poques. Són poques.
8: Se sap.
5: Bueno.
7: Mira, he llegit jo moltíssima gent que diu de dir, hòstia, l'Aitana se'n deu empenedir tant i tant d'haver deixat en Miguel Bernardo, sí, presumptament va ser ella qui el va deixar.
8: Jo estic en contra d'aquestes.
5: Ja està curat tot.
7: No, jo estic en contra també, però entenc que deu ser dolor. O sigui, jo veig un post d'Instagram d'algun exnòvio meu i també se'm regiren coses. Tu imagina't veure'l en televisió, en pantalla, ha de ser duríssim. I després l'Aitana està en un procés d'intentar esborrar tot això. Literalment, esborrar-se els tatuatges, fent un follow, que jo no sé...
8: Imagina't el que ha hagut de menjar-se en Miguel Bernardo tants anys de tenir Aitana a la sopa. Perquè et recordo que la promoció de Metamorfosis, el seu disc, ara la gira, que sí, el Mundial, ell ha tingut... Ha tingut un perfil molt més discret, però és que ell ha hagut de menjar-se i tant amb patates, eh?
7: I ell ha patit molt i molt, que aquí ho hem comentat
8: ell,
7: al programa.
8: Ell, moltíssim.
7: Molt. Bé, veurem.
8: No sé si veurà La Bola Negra, la Aitana.
5: Jo diria
8: no
5: que sí. Que
7: jo
5: sí.
7: Crec
5: potser
7: que no.
5: No ara, però més endavant.
7: Jo crec que no, perquè també... Mira, et diré una cosa. Si ella no tingués parella, jo crec que la miraria.
8: Jo crec que també. Jo crec que em plecs aquí, però això no és informació.
7: Això és l'estómac.
8: És un font, dos punts, estómac. En plecs aquí juga un paper que no sé quin és.
7: Però que deu ser important, jo penso.
5: Què vols dir? Que li diu...
7: Jo
5: la mirem
7: no
5: o no la mirem?
7: No estic dient res, perquè l'Aitana ja és prou grandeta per fer, espero, el que ella vulgui.
8: Però que igual per no ferir, o perquè no sé què...
7: Clar, i que no té res a veure, o sigui, no estem insinuant, jo em penso que sigui una relació tòxica i que ell l'estigui imposant...
5: No.
7: Però quan al final tens una nova parella, està clar que ja no només per vetllar pels sentiments de la teva parella, a qui vols protegir també, d'alguna manera, poder mantenir-te distant dels teus exnòvios, que poden significar coses per tu, sinó ja gairebé també per tu, perquè tens una nova il·lusió i els teus exnòvios passen a tenir una importància molt més relativa.
8: I en plecs aniria, ell, a veure La Bola Negra?
7: No.
8: Mai de la vida, eh?
7: I tot el que sigui més d'un TikTok d'un minut, suposo que li...
5: Vale,
7: li
5: per un altre massa. Tema, no perquè fos l'Aitana, sinó per un tema de concentració.
7: No ho sé, això tampoc, poder super cinèfil, és que no el conec, aquest noi.
5: Bé, aquesta foto de la revista Setmana se'ls veu a tots dos caminant pel carrer i és molt important que us fixeu que en Miguel porta una bossa de plàstic a la mà. Bé, aviso que aquesta bossa serà molt important perquè ens donarà molta més informació de la que a priori ens pensem. Llavors, anem a pams. Evidentment, ara explicarem qui és ella, perquè a mesura que han anat passant les hores hem anat tinguent més detalls d'aquesta noia, però abans sentirem el director de la revista Semana, que es diu Jorge Borrajo, que ahir avançava ja en aquest programa de Telecinco que es diu El verano se mueve.
8: El verano se queda perquè no l'han cancel·lat.
5: No, jo
7: I
5: crec
7: ja no és verano, podrien fer el otoño se mueve.
5: Sí. Que per ser el presentador, jo no me l'havia mirat aquest programa i avui me l'he hagut de mirar una mica. Interromp tant els convidats, que m'ha estat fins i tot difícil agafar els fragments d'en Jorge que pogués parlar tranquil·lament. Vull dir, fins aquí la meva crítica televisiva. Doncs bé, en Jorge explica a quins llocs els van fotografiar.
17: Yo creo que, mira, ilusión la utilizamos sobre todo cuando es algo incipiente. Mañana vamos a ver que no es nada incipiente. De hecho, les hemos podido fotografiar este fin de semana saliendo de la casa de los padres de Miguel Bernardo.
5: Per tant... important.
7: Clar,
5: no és una il·lusió.
7: No, llavors, bojament o perdudament il·lusionant, no?
5: No, perdudament jo, que em pensava que era una il·lusió, i això és una relació que, vaja...
7: Està enamorat. Hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot.
5: Però el moment que coneixes ja els sogres és que aquí...
8: Roger, i és veritat que tenim aquí la revista Semana en físic, i el titular és exclusiva, Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat.
5: Sí.
7: A veure... Ui, aquí hi ha moltes coses a comentar. Lo primer, ja sabem nosaltres que les revistes del cor veuen que en Roger i jo ens mirem així, de nou enamorats de... i anant bé, només ens hem mirat. Això per una banda. Per tant, el que posi a la setmana, jo m'ho agafo amb pinces, a no ser que hi hagi fotografies que ho provin. Hi ha aquestes fotografies, hi ha aquesta informació d'haver anat a casa dels seus pares, i per tant, jo crec, efectivament, que en Miguel i aquesta noia són parella. Per altra banda, també penso, i amb aquest temps que fa que fem el programa, ho hem descobert, perquè hi ha gent de tota mena, que hi ha persones que estan prou grillades com per una il·lusió portar-la a dinar amb els seus pares.
8: Ah, sí.
16: De molt ràpidament, no?
7: No, no.
16: Però, bueno, llavors ja passa d'il·lusió a...
7: No, jo crec que ho porten en qualitat d'il·lusió. Jo crec que hi ha gent que té aquesta mena de, primer, de confiança amb els seus pares, de confiança amb ells mateixos i de confiança amb la nova il·lusió.
16: Bueno, gent molt valenta.
8: Gent que només pensa en ella i no en l'altra.
16: Absolutament.
7: I en els pares. Mm. Perquè a mi el que em sabria greu de presentar-li la meva mare, cada il·lusió que conec, és això. Jo
8: justament que s'il·lusioni ella.
7: Clar, però és que també al final, si tu ho estàs presentant a aquesta persona, jo entenc que és perquè passa a formar part de la família. I això per mi només passa si aquella persona és o la teva millor amiga o parella, m'entens?
8: Em recorda quan en Risto Mejide presentava les seves il·lusions als seus fills, tan ràpidament.
16: Que aquí és cosa de dos, que l'altre també accepta ser presentat i anar...
8: No, però també has de pensar bé que si allò té bon port. O sigui, em sembla que de vegades és de persona que només es mira el malic.
7: Totalment, i a més en el cas dels infants encara és més complicat perquè com a persona adulta, una mare, un pare, un tiet, una àvia, li presentes una nòvia o una il·lusió i després ho deixes, pot fer-se'n a la idea, però un nen petit que està descobrint el món, que no només ha passat per la separació d'uns pares, que pot ser traumàtic en molts casos,
16: sí,
7: o que et descobreu molt,
16: no el deu ajudar.
7: Si estàs tot el dia presentant-li parelles, està clar que...
5: A veure, més detalls que ens aporta en Jorge, el director de la revista Semana, que ens parla que aquesta visita a Can Ana Duato ens va regalar una estampa que ens resol el misteri de la bossa d'en Miguel.
17: Fueron a una comida familiar, de hecho salieron,
18: sí,
17: incluso
18: con
17: plato. Y se llevaron el tupper y con plato de comida. Sí, sí.
18: Confianza máxima. Mira. Que no sabemos lo que llevaba en el tupper.
17: No. Una era un plato con un film, es decir, podría ser queso o algo así, y lo otro era un tupper en una bolsa.
5: No hi ha res més mundà i bonic que sortir de dinar de casa als sogres i que t'hagin carregat de tàpers fins a les celles. I ara li he passat a la Marta la revista perquè ella porta un plat. És a dir, ja no és un tàper, és un plat amb
8: un
5: paper
8: plat,
5: film.
8: O sigui, un plat de ceràmica, embolicat, i el contingut és que podria ser un pollastre. No t'ho sé dir.
7: Aquí l'Anna Duato s'ha agradat de més a la cuina.
16: I li agrada
7: estan
16: molt.
7: Estan marxant amb una quantitat de menjar ingent.
16: I on se l'emporten, aquest menjar, no?
7: Què vols dir, que podem viure plegats?
16: No, jo no crec que visquin plegats, però que sí que passen temporades juntets.
7: Potser és aquella època que vius plegats, però que tens dos pisos.
8: Sí, ara toca casa d'un, ara... Això sí, tens sort de tenir casa, clar.
7: Exacte. Efectivament.
5: Ara sí, qui és ella i què en sabem? Sabem que ella no és espanyola.
7: Mira, me n'alegro molt. Saps que

0: No sabemos es todavía cómo se han conocido, porque ya hasta donde sabemos está afincada a mitad de camino entre Montreal en Canadá y Nueva York. Entonces, lo que sí está claro es que Miguel está atravesando probablemente el mejor momento de su vida profesional y personal. Desde Aitana se la había relacionado de manera con rumores con varias parejas, pero ya oficial y con fotografías.
1: No ho oblidem, se l'havia relacionat amb l'Ester Expósito.
2: Sí.
3: També.
1: Sobretot, perquè després se l'havia relacionat amb la Greta Fernández i altres actrius, però eren tot amigues.
2: La nova nòvia en qüestió és de Letònia, viu entre Nova York i el Canadà, farà 28 anys d'aquí 15 dies, per tant, si és del 98, es porten 2 anys amb en Miguel, que ell és del 96. Llavors, ens queden un parell d'interrogants molt importants. 1. Com es van conèixer? Que això no ho resoldrem avui, perquè encara no se sap, ningú ho ha explicat, però a què es dedica ella sí que ho sabem, i qui ens ho ha resolt ha estat en Javi Hoyos.
4: ¿Quién es ella? Se llama Zanarred, es modelo, vive entre Toronto y Nueva York. Es guapísima, tiene un pelazo, pero además es muy divertida también porque hace vídeos.
5: I present to you my unique, one of a kind.
4: Le veo, hace este tipo de vídeos graciosos. Es monísima esta chica, me parece muy divertida, muy graciosa y bueno, pues ay, está con el actor, vamos.
2: No sé si la coneixíeu, té uns 300.000 seguidors i es veu que es va fer bastant viral a TikTok amb uns vídeos que feia, però com que no sé ni entrar al TikTok, no ho sé ni mirar.
1: Parlen en anglès.
2: Segurament, jo crec que sí.
1: Que internacional.
2: Per la seva banda, la revista Vanitatis també ha explicat que la parella ha estat passejant aquest cap de setmana pel barri madrileny de la Latina i que van dinar a un dels restaurants de moda de Madrid, que es diu La Toguita, i explica que alguns clients, en veure en Miguel, el van reconèixer i li van demanar fotos, que ell no va tenir cap problema per aixecar-se, fer-se fotos i parlar amb tothom. I Vanitatis també diu que es van passar tot el dinar agafant-se de la mà i fent-se petonets.
1: Ai,
2: i vivint aquest enamorament.
6: Jo també me n'alegro molt per ell, eh?
1: Ai, molt. Mira, és de les coses que poder serà de les coses que més feliç m'han fet aquest 2026.
6: Avui segur, tal com estàs.
1: Aquesta setmana segur. És la gran notícia de la setmana per mi.
2: Ara serà molt interessant veure si a partir d'aquesta exclusiva comencen a fer vida plegats, almenys la vida pública, d'anar als actes junts, d'anar a alguns compromisos de marques, i ara venen 2 compromisos molt importants. 1, si la vola negra va als Oscars, a veure si ella l'acompanya.
6: Bueno, ara venen.
2: Bueno, ara venen.
6: Mesos,
2: en els propers
6: abans
2: mesos.
6: Abans falta el primer Nadal junts, eh?
2: Primer Nadal junts, i si ho superen hi haurien els Oscars, però atenció
1: si
2: perquè ja...
1: Bueno, si ho superen. Si
2: i llavors hi ha els Goya, que atenció...
6: Ai, sí.
2: Data important, en Miguel té molts números d'anar-hi, se celebraran el 6 de febrer a Pamplona. I llavors ja hi ha xutxup a la xarxa.
1: Un 6 de febrer.
2: Es podria trobar guanyant un Goya un 6 de febrer.
6: Que és una cançó que l'Aitana no li va dedicar a ell, no, sinó que és per en Sebastián Yatra. Però, i és casualitat, la vida és així, té aquestes coses.
1: Se'n deu empenedir tant en Miguel d'haver fet tan pública la seva relació amb l'Aitana. I això, per desgràcia, i per sort seva segurament, farà que protegeixi per sempre més, jo em penso, la seva intimitat. Clar que també pensava això de l'Aitana després de la relació amb en Yatra i amb en Plex, una mica més, i ens han convidat a tots els fans a entrar a casa seu.
2: Bé, haurem de seguir. Sobretot l'Instagram d'ella tinc ganes d'anar seguint per veure si el comparteix o penja alguns vídeos. Ella és una mica com tu, Juli, en el sentit que ella va explicant què fa en el seu dia a dia, fa molts vídeos i, bueno, veurem si el comparteix.

de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord el comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de cua del tren i part de la catenària. El foc va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Irio i Ouigo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol no visitava una ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla.
1: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho faran després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
3: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb millors perspectives. L'FMI també millora lleugerament les seves previsions sobre l'evolució de l'economia europea i mundial, tot i que alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació.
1: Rosalía s'endinsa en el post funk irlandès. La cantant catalana estrena col·laboració amb Fontaines D.C., el tema Where is Gone, un dels avançaments del disc del grup que el grup de Dublín publicarà aquest divendres. Els irlandesos, a més, tenen una cita molt pròxima amb el públic barceloní el 24 d'octubre i tornaran a la ciutat l'any que ve perquè formaran part del cartell del Primavera Sound. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mita, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
4: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
3: Mita interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mita també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules, l'últim aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort.
1: Esports, el primer equip del Barça de futbol és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions. L'entrenador alemany Hansi Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
3: El Girona ha empatat a 1 a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell té la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada de primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Iagoba Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
3: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I acabem parlant de bàsquet. El Barça juga aquest vespre a casa a partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv en directe. L'antena digital de Catalunya Ràdio el Manresa jugarà a la pista del Baixet Xeir d'Istanbul a l'Eurocup i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende a la FIBA Eurocup.
0: Fins aquí les notícies.
5: Àlex Bosch.
1: Bon dia.
5: Estaves desconcentrat?
1: Sí, estava, no, estava concentrat en una altra cosa.
5: Fas una cara...
1: de vacances. O d'haver tornat,
5: quants,
1: no?
5: Dies? Perquè,
1: una setmaneta?
5: Només ha passat una setmana.
1: Sí.
5: Pensava que feia una mica més de... Molt. Vas anar al concert d'Oques Grasses o no?
1: No.
5: Devia
1: no,
5: ser dels pocs catalans que no va trepitjar, sí, l'estadi, eh?
1: Però inevitable veure-ho, eh? Home. Seguint Instagram, semblava que tothom hi hagués anat, tu.
5: Uns resultats d'audiència de TV3 espectaculars, un 23,2% de share, això vol dir 364.000 espectadors. El moment més vist va ser a 21:45 de la nit, amb un 26,7% de share i 436.000 espectadors.
1: Quina cançó tocava en aquest moment?
5: Totes, van fer tot el concert en directe. Ah, aquest, no, en a 21:45.
1: Un moment. Aquesta és la pregunta que m'ha succeït.
5: Va començar dos quarts, va començar tard. La Marta Viana no se'n recordarà perquè ho estava donant tot.
6: Sí, que me'n recordo, clar que me'n recordo.
5: I després, a 21:45, quina cançó estava sonant?
6: Jo diria la dels Passos Importants, perquè allà està tothom en el moment àlgid.
1: M'has posat amb un compromís.
5: Àlex, benvingut de nou.
1: Vinga.
5: Vinga, va, comencem.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimarts 13 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui mantindrem el temps estable amb sol al Pirineu i Ponent i amb núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes que aniran d'entre els 23 i els 26 graus i un altre cop podrem tocar els 30 graus. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Clar, on
1: dimarts 13, eh?
0: Ui, quina por.
1: Quina por, quina por. Mentrestant, a l'Espluga de Francolí, el sol no patiu perquè sortirà. Sortirà a les 8 i 5 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 13 minuts.
0: També ho va donar tot el concert d'Oques Grasses, tot i que no ens hem trobat amb part de l'equip de matiners. Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Hola. No ens vam trobar perquè jo estava a grada.
0: Ah.
1: Jo estava a grada. Va ser un error, també us ho dic.
0: Home, era dia de pista.
1: Era evident que era dia de pista.
0: Era dia de pista.
1: En fi, comencem el dimarts amb una declaració de l'actor Àlex Casanovas, al Diari de Girona, que diu: necessitem que l'esperit també tingui temps per gaudir d'altres coses que no siguin treballar o pagar el pis.
0: 5 del matí, pràcticament 8 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dilluns, els matiners, i ho fem amb una cançó que és una autèntica delícia.

0: És Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. I és que avui és l'aniversari de Paul Simon. La meitat d'aquest duet musical avui arriba als 85 anys. Per tant, des d'aquí, happy birthday, Paul. Si heu tingut un cap de setmana llarg, voldré dir que aquesta setmana serà una mica més curta i per la resta dels mortals, ànims, que per sort, més aviat que tard, tornarà a ser divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat el món mentre dormíem?
2: Doncs mira, avui us parlem d'Elon Musk, que ser l'home més ric del món fa que tinguis tants diners que no sàpigues exactament en què gastar-los. Segons ha transcendit aquesta matinada, el magnat ha tornat a obrir la seva cartera per ajudar Donald Trump. Ha destinat 276 milions de dòlars a finançar els candidats republicans de cara a les eleccions de mig mandat als Estats Units, que ja saps que és el 3 de novembre, d'aquí no
0: res. Està a tocar, això.
2: Musk ja va posar 290 milions sobre la taula per ajudar Trump a tornar a la Casa Blanca el 2024. I recordes que van fer aquell pacte, eh? Ell va entrar
0: al govern. Sí, però ja dona molt poc, no?
2: Molt poc, eh? No és una amistat desinteressada. No. Ni barata.
0: No, vindria a ser totalment interessada i molt cara, perquè 276 milions de dòlars no són pocs, eh?
2: Sí, una cosa és posar un granet de sorra, és posar tot una cantera.
0: Déu-n'hi-do.
2: En tot cas, que sàpigues que Donald Trump està en campanya electoral i justament avui ha tingut un petit incident mentre feia un míting a Ohio. Un manifestant contrari als republicans ha intentat boicotejar la seva intervenció, recordant
0: la
2: seva implicació en el cas del pedastre Jeffrey Epstein. Membres de seguretat l'han reduït i l'han fet fora mentre Trump li deia això.
3: He's a fat guy. Look at him. Terrible. Gotta go on a diet fast.
2: Li diu gras i després li aconsella que faci una dieta de manera urgent. Com
0: ara
2: si
0: et
2: posa un pinzell.
0: Recordem que les últimes hores Donald Trump també ha dit als seus votants que li reien totes les gràcies i que li compraven absolutament tot. És que Trump ja està tractant els seus votants de tontos directament.
4: Imagina't.
0: Mare meva, a veure si el món remunta en aquest dimarts 13 d'octubre. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
0: I avui el món serà un lloc millor perquè els lleidatans estan amb el seu club de futbol, a les verdes i a les madures. Andreu Merino.
5: És el cas del Lleida Club de Futbol, el nom que rep el nou equip de la capital del Segrià, que continua amb el llegat de la Unió Esportiva Lleida. Per circumstàncies econòmiques i esportives, ho ha de fer des de la quarta catalana, l'última categoria del futbol a casa nostra. Però això no és impediment per desenvolupar un projecte arrelat a la seva terra i que ha enfortit vincles amb la gent de la capital del Segrià. Ho demostra el fet que aquest cap de setmana gairebé 5.000 persones es van aplegar al camp d'esports per veure el debut a casa. Un moment històric dels molts més que vindran.
0: 2 minuts, arribem a 5:15. 3 bones notícies per engegar el dia. Soc molt, molt, molt fan d'aquesta desena de veïnes d'Àger que aprenen bricolatge per guanyar autonomia a casa, Marta.
6: Sí, són 10 veïnes que han començat un curs de bricolatge domèstic per aprendre a fer petites reparacions, com per exemple doncs, canviar un endoll, tapar forats o posar silicona a la cuina i al lavabo. La formació s'adapta a totes les necessitats que tenen cadascuna i el que vol és ajudar-les a guanyar autonomia i no haver de dependre sempre d'altres persones. Normalment aquestes feines les fan homes i, per tant, doncs, no caldria que truquessin amb aquestes persones. El curs forma part del programa Empodera't de la Diputació de Lleida i s'estén a 8 pobles de 4 comarques i compta ja amb una 50ena d'alumnes. Sentim-les.
7: He portat aquest curs per ser una miqueta com autosuficient a l'hora de fer mini reparacions a casa, no?
8: I tampoc vull dependre sempre del meu home o dels amics.
9: Llavors, la manera de poder ser una mica més autònoma i fer el que m'agradi, doncs, és fer-ho jo.
7: Saber canviar una làmpara, saber posar una junta de silicona, si sap que una rajola, saber tornar a col·locar la rajola, que sabe que canvia l'endoll, una mica per tindre una autonomia i no tindre que dependre sempre o que tingui que vindre l'ampista o que tingui que vindre algú.
0: Celebro moltíssim aquesta iniciativa. També podrien trucar a Marta Lías per reparacions, perquè la Marta i jo es doblaran no tant, no?
4: No, a mi que no em truquin.
0: Marta i jo som molt manetes amb aquestes coses.
4: Jo m'agradaré molt. També penso que aquestes coses s'haurien ja d'ensenyar a l'escola.
0: Clar, home, almenys lo bàsic.
4: Aniria genial.
0: Un forat a la paret no costa tant.
4: No,
0: això en un matí ho tens arreglat.
4: I no sé, posar la bombeta, un endoll... Espavilem-nos.
0: Molt bona iniciativa. Més notícies. Troben una nova llar de 8 orangutans que vivien en boscos calcinats per focs forestals. Oc Serra.
10: Ha passat a Borneo, a Indonèsia. Es tracta de 3 parelles de mare i cria i 2 mascles adolescents d'aquesta espècie en perill d'extinció que van ser rescatats entre agost i setembre. Per arribar a la seva nova llar van caldre 6 hores de cotxe, 1 hora de barca i 2 hores més a peu, amb els orangutans dins de gàbies transportades en perxes de bambú. Abans d'alliberar-los al nou hàbitat, els veterinaris van revisar el seu estat de salut per assegurar-se que estaven en condicions de sobreviure pel seu compte.
0: I també és bona notícia que encara hi ha joves interessats en la pagesia, Lara.
4: Sí, no són pocs. Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb 770 alumnes matriculats. És la xifra més alta registrada fins ara. I el podcast Camí de Cabres de 3CAT, una pagesa jove, la Noemi, anima a tothom a abandonar els estigmes que tenim sobre la pagesia.
11: Encara hi ha la idea de que el pagès o el ramader és un cazurro, que no té estudis, i realment no. Tu, si vas a l'aula o si te'n vas a parlar amb un pagès o una pagesa de tota la vida, veus que tenen molt coneixement de números, de si localitzacions, que si aquest ocell ara està volant per aquí, això vol dir que he de plantar no sé què.
4: L'Abel, un altre futur ramader, destaca totes les coses que cal saber per treballar al camp.
12: Per ser pagès has de saber ser mecànic, ser fontaner si cal, has de saber portar els animals, has de saber soldar, has de saber fer de tot, i des de fora sembla més un treball que és mirar donar-los i menjar els animals, te'ls mires de lluny.
4: I Lisa, que vol ser horticultora, lamenta la falta de professionalització del sector.
13: Per mi hi ha una falta de professionalització perquè són tasques que és veritat que han fet les nostres famílies i llavors ara jo crec que aquesta realitat ha canviat. És algo fonamental.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Quart de 6 del matí i un minut, tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 1965, el grup britànic The Who gravava My Generation, una cançó que acabaria convertint-se en un himne juvenil.
4: La va escriure el guitarrista Pete Townshend per donar veu a una generació que en aquell moment se sentia qüestionada pel món dels adults. En un moment de la cançó escriuen "Espero morir abans de fer-me vell", i aquesta frase, doncs, evidentment va calar i molt en tota aquella generació. La cançó també va destacar per la manera com Roger Daltrey tartamudejava quan cantava, una decisió presa, van explicar molt a consciència, però que no va acabar de convèncer la BBC, i al principi es veu que es van negar a emetre-la. Al final, evidentment, es va acabar emetent, una cançó es va publicar a finals d'octubre i va arribar al número 2 de les llistes britàniques i va acabar convertir-se en el que tu deies en un dels grans himnes del rock dels anys 60.

Bon dia, Catalunya. Tots els que encara no us hagueu despertat, us animem a fer-ho amb la música de The Who i aquests plats trencats per l'estudi amb My Generation. Vinga, va, seguim.

0: està, vinga, m'estirem tranquil, també jo.
1: No, tampoc.
2: Repassem el meravellós món de la tele i comencem parlant del programa Hoy en Día de Toni Moreno.
3: Que va trucar-hi una dona per explicar que va ocupar una de les tendes de campanya que hi ha a Puerta del Sol.
4: Quiero hablar con una señora que se llama... Le vamos a llamar Mari Carmen, porque no quiere dar su nombre. Mari Carmen...
5: A mi madre le ocuparon un piso, un Málaga, y pasaba por la Puerta del Sol, estaba con un helado, entré a ver cómo era el ambiente...
4: Calla.
5: Y decidí ocupar una tienda de campaña. Senté con ellos y les dije que esta tienda está ocupada. Que podían llamar a desocupa, me podían llevar al juzgado, pero les dije que por experiencia propia iban a tardar más de 2 años.
3: Un acoso realista.
5: Optaron por el acoso inmobiliario, que lo hicieron muy divertido, porque me cantaron jotas.
6: Y en caso preciso...
5: Cantaban lo de camarero, ¿qué? Una de negro. Lo que tiene una canal de ir al cuarto de baño tremenda, que iba a hacer pis y no iba a hacer pipí en la tienda. Y me fui.
4: ¿Cómo termina esto?
5: No. Bueno, no me echaron, yo ya me fui. Oye, yo tengo vida.
2: Ens està quedant el 2026 sí. Guapíssim. Aquí estem barrejant pomes i peres, cadascú a la seva millor conveniència, sí. Saps què vull dir-te? Mare meva, això sí, hem de confessar que la Travessa VIP segueix en plena forma.
3: Sí, per dir-ho d'alguna manera, el Xavi dels Tiets pateix els efectes de tants dies de travessa, si es pensaven que seria senzill, estan comprovant ara que no ho és gens ni mica.
7: Es morim de dolor. Rampes boig.
8: On el tens?
9: Jo ja va un moment que t'he vist allà plorant.
10: Plorava de dolor, sí.
9: Que pobre tio.
10: Les rampes eren... Jo tinc els bessons molt grossos.
11: És una cosa, estira així. Queden pocs metres, eh?
12: Jo al final crec que ell és la calma a la tempesta que hi ha dins del meu cap.
11: No tires de bessons.
12: El que més admiro de l'Uri és que si jo estic allò a punt de desistir, ell em diu tira i em dona ànim. M'extreu moltes coses bones meves que jo de per mi sol no puc arribar-hi, no? I al final és el meu germà, no? I jo no el deixaré mai tirar també i ell mai em deixarà tirar també.
2: I gràcies a la Nerea Sanz hem sabut que hi ha polèmica a Calafell.
3: Es veu que la trobada que fan cada tarda els avispat amb queros no està agradant gaire als residents que es queixen del soroll que fan.
13: Per què dos una ploma, eh?
14: Pues que estoy en guerra, ¿no? Es que estamos en guerra. Vosotros sois testigos de cargo.
15: Hi ha dies que passen motos i cotxes amb un soroll xocant.
13: Però les pilotes quan peguen...
15: Mira quin soroll fa. Quin escàndol, eh?
16: És que no es pot estar aquí, eh?
17: Ha llegat la guerra.
18: Ensenya una cosa petita, una grossa. No hi ha res. 4 hores, 50 jubilats, 5 a 7. Estem llegant la pitopàusia. Tu, que som perillós.
19: Me deixeu jugar? Uf!
18: Una mica mal, eh?
20: Una mierda. Una mierda.
2: A veure com acaba aquesta polèmica entre vins i avis petanqueros a Calafell. Digue'm, Lara, digue'm.
3: No, dic que el meu avi era petanquero a Calafell i vist
2: què?
3: Els petanqueros, eh?
2: Ah, bé.
3: Sort els petanqueros. Home, ja.
2: Molt bé.
3: No es fiquin
2: amb ells. Alguna cosa més?
3: No.
21: Intentarem
3: que no els molestin.
21: Posar llum a la foscor.
2: Obrim la revista del cor dels matiners. Pau Donés hauria fet 60 anys aquest cap de setmana i una de les seves parelles el recorda amb un missatge molt emotiu a les xarxes.

0: necessito.
1: Eugenia Silva ha posat un missatge inèdit a Instagram. És una carta que li va escriure Pau Donés a ella. Donés li deia que ell mai va ser exemple de res i que el que era, doncs, que ho havia après gràcies a la vida. Deia que era el resultat de la suma de l'ADN emocional que tenia ell i de l'experiència vital, que la discreció i la curiositat eren els seus punts forts, però que la paciència era encara la seva assignatura pendent. I sota aquest text, Eugenia Silva escriu: gràcies, Pau, feliços 60.
2: Quina motiva, quina carta més emotiva que li ha escrit la Eugenia Silva a Pau Donés, i que la podeu recuperar perquè per xarxes està, vaja, s'ha estat publicant tot el cap de setmana. I molta atenció, la notícia que tots esperàvem. Torna Kiko Rivera al món de la música.
3: Chica loca, mulata, chica loca. Chica loca.
2: Vinga, va, sense samarreta.
1: Després de passar un estiu complicat, marcat per un segon ictus que el va obligar a aturar els compromisos professionals, ha anunciat el llançament del seu, atenció, primer disc, Volver a sentir. L'estrella de la música ha fet pública la notícia a través de les xarxes socials en un comunicat on diu textualment: després de 15 anys en el món de la música, arriba el meu primer disc i he posat molt del que sóc, del que he viscut i del que sento avui. Durant aquests meravellosos 15 anys, Kiko Rivera ha revolucionat el panorama musical amb temacles com Chica Loca, el que acabem de sentir, o també Quita't el top.
2: Sí, nosaltres, que aquest va amb butxacansa, saps què vull dir-te? No, no. Un bolo per aquí, una punxadeta per allà, i ja tenim el dia fet.
1: Ara, quina gran cançó que estem.
2: Quina gran cançó, quina gran cançó. 7 minuts, 2 quarts.
1: 2011,
2: eh?
1: 2011.
2: I sona tan actual. 7 minuts, 2 quarts de 6 del matí. Moment de saber els matiners quin so ens ha deixat la ràdio. Et serra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, alertava que els motoristes de més de 50 anys perden habilitats.
5: Doncs bé, igual que hem envellit nosaltres físicament, ha envellit aquell conductor que som, també. I, per tant, tenim unes habilitats diferents. No són els joves el problema, no ho són. La moto és una, és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
4: I l'economista Santiago Niño Becerra apuntava quins són els problemes de l'accés a l'habitatge.
6: L'oferta és insuficient. Cuidado, l'oferta de vivenda residencial. El segon problema és que l'oferta, de moment, és el que és. És a dir, des de que es decideix fer una promoció de vivendes fins que aquestes vivendes s'entren, passen anys. S'ha de comptar amb l'oferta que hi ha. Llavors, amb aquesta oferta, els salaris són insuficients.
4: A la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassas no sabien que estaven en antena. Afortunadament per ells, no parlaven de res gaire compromès.
7: Fer dissabte és una cosa molt de dissabte, però també pots fer dilluns. Avui és un dia per posar ordre una mica, no? Festiu.
8: Fer dissabte, de tota manera, també tenia una cosa de la velleta i del drap de la pols. Era més de netejar que d'endreçar. Què passa? Mira, que el netejar endreçava.
7: Ara ja m'ha espatllat el link, el Bassas.
8: No, home, no.
7: Ah, estem en antena, Marta.
1: Sí. Ara tenim explica una cosa que, òbviament...
7: Tu prometes això, antena?
1: Jo tampoc sabies, Bassas.
8: Això de fer dissabte, sí, que ha entrat.
7: Sí, estem en antena, no, sí.
4: I més enllà d'aquesta casa, a la SER, l'exmadreta de Pedro Sánchez, Iván Redondo, augurava un 50% de possibilitats que el PSOE sigui primera força en les pròximes eleccions. I diu que a Catalunya triomfaran el PSC i Esquerra.
9: Por lo general, Esquerra la tienes en 7, pero bueno, una Esquerra con 9 o 10 es espectacular. Y esto es compatible con el PSC por encima de los 19, sí.
10: Y entonces, ¿de dónde rascan? ¿De dónde rascan?
9: Una cosa nos quita el PSC. Una cuestión, bueno, es que, vamos a decirlo con claridad, vamos a una movilización que ya se empieza a ver en las cifras, histórica, probablemente del 76-77%.
2: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera amb tota l'energia del món. Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 13 d'octubre, seguim amb una bona concentració de planetes en tensió entre els signes de Lleó i Escorpí. L'energia de Lleó vol brillar, mostrar-se i que tothom la vegi. La d'Escorpí, en canvi, prefereix guardar secrets i moure's entre bastidors. I quan aquestes dues energies xoquen, poden sortir a la llum coses que fins ara estaven amagades. Però també és una bona oportunitat per atrevir-nos a mostrar allò que normalment amaguem. Així que, matiners, vigileu amb els secrets, que potser algun surt a la llum.
2: Doncs avui ja ho sabeu, un puntet a la boca, no diguem res.
1: Tothom callat,
2: tothom callat aquí, que ningú digui res.
1: Ah, no tenim secrets.
2: Sí, no. Avui aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara. Comencem per tu.
1: Avui felicitem a Paul Simon, el cantant en fa 85. També en suma un més l'actor Luis Tosar, avui bufa 55 espelmes. I acabem felicitant la cantant Índia Martínez.
0: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio.
1: Avui fa 41 anys que va néixer la cantant.
2: Ai, Índia Martínez, quina meravella de cançó, versionant aquesta cançó original de Gloria Estefan. I com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
12: Bon dia, Xavier. Bon dia, matiners.
13: Sílvia Coppolo, periodista, apassionada de la vida en general, però també de la tele i la ràdio.
12: A veure, la cançó que a mi m'anima molt i que va sempre bé, però encara més en aquestes dates, perquè t'ajuda a caminar, t'ajuda a córrer, a mirar endavant, a fer-ho amb optimista per aconseguir el que realment et proposes, és la cançó d'Obeses, ens en sortirem. Segur que ens en sortirem. Que tingueu un bon dia.
13: Els més matiners.

0: Són 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dimarts 13 d'octubre. Agustí Serrat, també. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores.
1: Sí, el servei s'ha restablert de manera parcial i els convois han de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. Allà és on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. El foc, però, va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com d'Irio i també de Ouigo, i milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
1: Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat oficialment com a candidata de la presidència espanyola i mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que han tancat els morats amb Esquerra Republicana ho fa difícil. Tot i això, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions de Televisió Espanyola.
3: Y nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
4: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
0: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions al Congrés el 29 de novembre.
1: El Tribunal Suprem ha decidit, pràcticament per unanimitat, mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
0: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
1: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
5: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
1: La protesta d'avui canviarà el recorregut per acabar en un espai on no sigui tan fàcil que hi hagi enfrontaments amb la policia.
0: L'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus.
1: El cap militar de l'Aliança, el general nord-americà Alexus Grinkevich, ha presentat l'estratègia de defensa que estarà basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
6: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: El general, no obstant, ha destacat que veu poc probable un atac directe contra cap país membre de l'aliança.
0: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia.
1: Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Ara bé, com a empresa, deixen clar que mantenen l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval.
0: Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
1: Mitte hi interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que, com ell, tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. De moment no han transcendit les causes de la mort.
0: Doncs vinga, ja tenim el dimarts fet, a vostè. Si és que ho veus, que ràpid que passa la vida amb els matiners.
1: Exacte.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. 6:45 del matí, 4 minuts. A aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dilluns.
8: Bon dilluns, bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts, estic dient dilluns tota l'estona, clar, avui és dimarts. Fem un cop d'ull a les portades d'avui dimarts. Avui, evidentment, amb la foto de portada de les celebracions del 12 d'octubre.
7: La veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és un o l'altre. La foto també varia, hi ha qui se centra en la família real i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral al 12-O, en aquest cas a imatges de la família real.
8: L'Ara apunta una desfilada marcada pel 12-O, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. El periódico titula La llei de Nets i Ceuta marquen el 12-O amb una foto del rei Felip VI i la princesa Eleonor.
7: De fet, la llei de Nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. El País diu el Suprem suspèn el dret de vot de 163.000 espanyols. El Mundo destaca el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels Nets i la BCE ho rebla amb un contundent no podran votar. Recull també la visita dels Reis que comença avui a Ceuta.
8: Altres titulars que ens han cridat avui l'atenció, aquest del País que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
7: La majoria de portades d'avui també recullen l'incendi d'ahir de l'AVE que va tallar tota la línia Madrid-Barcelona.
8: I una dada que destaca el periòdico. 147 nens han sigut sostrets el 2026 per un progenitor i traslladat a un altre país.
0: I avui trobem articles d'opinió sobre la precampanya, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
8: La Vanguardia destaca que la proximitat de les eleccions del 29N va escalfar els ànims davant de la tradicional desfilada del 12 d'octubre.
7: I recorda que el Suprem manté la suspensió del dret a vot a part dels acollits de la llei de Nets.
8: Una suspensió que El Mundo considera que preserva les garanties electorals.
7: Encara sobre les eleccions, l'escriptor Sebastià Alzamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem.
8: El periódico salta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre.
7: I lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat.
8: El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària.
7: I destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs una Espanya en què conviuen religions i cultures.
8: D'altra banda, a La Vanguardia hi trobem un article de l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell sobre habitatge.
7: Destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes i edificar també i millorar Rodalies.
0: I si són aquesta sintonia vol dir que arrenquem la setmana avui en dimarts repassant alguns apunts culturals. I escolta'm, jo crec que comencem per la Porta Gran, Marta.
9: Parlem d'estopa, va. Sempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar.
0: Vaya puta borrachera hemos cogido. Mira que és una d'aquelles cançons que no es va acabar de convertir en un dels grans èxits d'estopa, però sempre que la poses a qualsevol lloc...
9: És que és la meva preferida.
0: Ja, a mi també m'agrada molt. Sents a tothom guanyat amb aquesta cançó.
9: Vale, la cosa és que no sé gairebé què explicar-vos d'estopa, perquè no sabem què passarà avui. No sé si us aneu adonat que aquestes últimes setmanes es veuen cartells d'estopa pels carrers de Barcelona, però també, per exemple, en ciutats com Madrid o Sevilla. Ells han anat penjant vídeos a les xarxes, fent bullir una mica l'olla, i avui per fi sabrem què volen anunciar. Avui al migdia hi ha roda de premsa, ho explicaran ells mateixos i, per tant, doncs ens en farem ressò a partir de demà.
0: És cert que porten molt temps a fent bullir l'olla, és a dir, que estan enviant missatges, veiem cartellets, però no sabem exactament quina està preparant els germans Muñoz.
9: No
0: haurem d'estar atents. Per tant, jo crec que demà podrem desvelar el secret.
9: Sí, avui de cara al migdia ja, la gent ja sabrà alguna coseta més i nosaltres doncs demà ho recollirem aquí als matiners.
0: I tenim més previsions per avui mateix.
10: Una amable, una trista, una petita pàtria.
9: A molts us sonarà aquesta veu, és per Arquillué, que protagonitza Coral Romput de Vicent Andrés Estellés i Toti Soler. És un muntatge que està dirigit i protagonitzat, com dèiem, per Pere Arquillué i acompanyat per Carles Coronado a la guitarra. Es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants, un muntatge que es pot veure fins el 25 d'octubre. Tot això al barri de Sants i, mentrestant, al Teatre Coliseum avui tenim nou espectacle de Los Morancos, si us interessa anar-hi, i si sou més d'anar a l'Auditori de Barcelona, teniu això. Els concerts que no us podeu perdre a l'Auditori amb Gustavo Dudamel dirigint, en aquest cas, la Filarmònica de Nova York amb l'Orfeo Català.
0: Ai, Déu meu senyor, quins nervis. 5 minuts, arribem a 6:45 del matí. Ens despertem amb els matiners de Catalunya Ràdio, també amb els que ens esteu escoltant. Arriba el moment de la Dada Maria.
9: Què toque ara?
0: Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
11: Hola, què tal?
0: Tinc el cordomí per aquí. No sé si està despert ja l'Eloi. Bon dia, Eloi. Encara dorm, Eloi. A veure si el podem rescatar d'aquí uns moments. Maria, que estem molt pendents de la dada, com cada matí.
8: Avui és una dada dedicada a aquells que han passat el pont en algun poble de muntanya, o aquells que hi viuen, com per exemple Cordomí, i els ha passat pel cap a fer un canvi de vida i quedar-se a viure. Avui parlem de despoblació, així l'explica el Ricardo Palacín, que és l'últim veí que encara queda al poble de Dons, a l'Alta Ribagorça.
11: Es van vendre els animals, i l'una setmana a treballar a Barcelona, l'altra setmana a treballar a Lleida, i se van tancar els pobles. Un desastre.
8: Un desastre, deia aquest últim veí de Dons al podcast El Radar de 3Cat Info. Per això avui us pregunto... A quants nuclis de població a Catalunya estan totalment abandonats? És a dir, que ja no hi viu totalment ningú. Aquí hem de tenir en compte que són nuclis de població, no són municipis, eh?
0: Ah.
8: Això parteix d'un estudi que ha analitzat 1.095 nuclis a Catalunya. Inclou barris, inclou masies, inclou colònies industrials que ja estan abandonades.
0: Una zona de cruising.
9: Allò, pedanies i tot això.
8: Pedanies, exacte.
0: Vinga, doncs comencem a despirar, a disparar, a despidar, a respirar la dada Maria d'avui. A veure, qui vol començar, estimades?
9: Pots tornar a dir en total l'informe aquest?
8: N'han analitzat 1.095.
9: 1.095.
0: Val. Jo dic 300.
12: No ho sé.
9: A lo loco. L'are, ostres, és que estic intentant pensar.
0: Vinga, va.
9: 210.
0: 210, diu Marta Viana.
9: Lara, 270.
0: 270, Macià. 355. Molt bé, doncs ja ho tenim. Lara García, 270, Marta Viana, 210, Macià Closes, 355, i jo dic que 300. I avui qui guanya la dada Maria és...
8: Marta Viana!
9: Són 206.
0: Molt bé, Marta.
8: I d'aquests, més de la meitat, 106 són a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu. El Pallars Jussà és la comarca que més nuclis totalment despoblats té, són més d'una trentena, com per exemple el poble de Tercui o el nucli del Pont de l'Urrit, tots dos a prop de Tremp.
0: Doncs vinga, m'ha après com sempre una mica més avui. Marta Viana, que s'emporta la dada Maria. Que tinguis bon dimarts, Maria.
8: Bon dimarts.
0: Adéu. En només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Avui tenim, vaja, tant teatre per regalar-vos que no sé per on començar. Per una banda, tenim un val per dues persones per anar a veure l'obra Morning Sun a la Villarroel. Estaran fent funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. Tres dones, tres generacions i tota una vida d'alegries, fracassos i esperances. Un val per dues persones per Morning Sun i també un val per dues persones per l'obra Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. Teniu ganes d'anar al teatre? Teniu ganes de sorprendre algú i convidar-lo al teatre? Que amb això sempre quedeu bé. 93207474. 93207474. Els més matiners ja ens podeu començar a trucar, perquè d'aquí un 3 i no res us saludo i us pregunto què feu desperts a aquestes hores del matí. Pràcticament amb un quart d'hora engega ja el matí de Catalunya Ràdio. Bon dimarts, Maiol.
13: Bon dimarts, Canalies.
0: Com ha anat aquest pont llarg, aquest cap de setmana llarg?
13: Bé, podríem dir que bé. No ha sigut el millor, però bé, tranquils. Bé, però per la resta, tot en ordre. He arribat una mica tard avui, ja em perdonaràs que
0: no entres a la meva. No passa res, jo trobo faltar sempre, ja ho saps.
13: He sentit els oients, han vingut oients a la porta dient per què no anuncieu els continguts del matí a les 5 i 3. Avui ha sigut culpa meva, ho confesso, però aquí estem preparats com cada dia.
0: Exacte. I què?
13: Doncs mira, avui molt atents d'aquest pacte d'esquerres o pacte de, que sembla que s'està conformant, s'ha conformat entre Esquerra i Podem, i ens falta saber com anirà el Front Ampli, quines forces s'hi conjugaran i com acabarà tot, perquè la unitat de les esquerres és un dels grans temes del 29 de novembre, en parlarem a l'Àgora. També parlarem del debat de les pensions, que entren en campanya perquè l'extrema dreta vol directament carregar-se l'actual model, i en parlarem amb la Marea Pensionista, amb en Ramon Franquesa, perquè ens expliqui doncs com funciona fins ara i quines propostes hi ha de reformar-la, que no destruir-la. I també parlarem de la malaltia del Papa, que saps que l'endoparà, sí. I de com afecta això el relleu a l'arquebisbat de Barcelona, perquè estem pendents del canvi de l'arquebisbe Omella i l'operació del Papa pot enrederir-ho tot una mica. Després, la secció de ciència amb el Pere Estupinyà i la teràpia boomer amb Sergi Pàmies.
0: A veure.
13: Com han canviat les desfilades militars?
0: Des de l'òptica del Sergi Pàmies, aquí tenim suc per una hora de secció, t'ho dic.
13: Jo ara m'estava mirant la d'ahir i et diré... potser ha canviat la cabra per una qüestió biològica, però la deslleres la mateixa, els uniformes diria que són els mateixos, la música és la mateixa, els avions van malament però deuen ser nous.
0: Sempre, però sempre això
13: potser
0: també passa.
13: Potser canvia la realització televisiva, els crits, es va sentir un Viva Ceuta que no se senten habitualment, però tinc moltes ganes de sentir el Sergi Pàmies a les 11 parlant de com veu ell les desfilades militars.
0: Estarem atents, com sempre, al que passi al matí de Catalunya Ràdio i també, especialment en aquesta teràpia boomer d'avui dimarts amb el Sergi Pàmies. Doncs ja ho tindrem fet.
13: Pues ja està.
0: Acabem de començar.
13: Sí, bueno, és una setmana que comença en dimarts per nosaltres.
0: Perfecte, perfecte. Demà dimecres.
13: Ja fa baixada, ja fa baixada.
0: Gràcies, Maiol.
13: Apa, fins ara.
0: Vinga, d'aquí uns moments, trucades al 93207474 i d'aquí uns moments també saludo el nostre home del temps que viu a les muntanyes, Eloi Cordomí.
14: La solució, amb Elisenda Carol.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
14: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
17: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
14: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
18: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
17: No.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
19: Codi civil del calçot.
20: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
14: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carot.
21: La solució. Passa-ho.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I engeguem aquesta setmana, avui una mica més curta, o aquesta setmana una mica més curta, saludant l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Que t'has despertat fa poc, que t'he buscat allà a la dada Maria i no t'he trobat.
2: Mira, m'hi he connectat quan estava a la meitat. Dic, ara ja no diré res perquè no m'he enterat de la pregunta.
1: No t'estaràs desmotivant, no, amb la dada Maria?
2: No. Dic, mira, estava aquí mirant mapes a veure què fem avui a la cara B i totes aquestes coses i m'he despistat, m'he connectat fins ara.
1: Em pots prometre que demà tornarem a tenir aquí?
2: A dos quarts en punt estaré connectat ja, per si de cas us avanceu.
1: Que trobem a faltar les teves travesses. Ens has mal acostumat,
2: sí, digui,
1: és el que té.
2: Perquè digui alguna bajanada i us enrigueu de mi.
1: No passa res, aquí tots acabem passant per l'aro, Eloi, no et preocupis.
2: Escolta, que fins i tot els temes que més o menys crec que puc arribar a dominar, la cago.
1: Però això està molt bé, perquè això vol dir que a vegades la intuïció és més assertiva, a vegades anem més fluixos amb un tema, amb un altre, i et dic que estic convençut que això els hi passa a molts dels oients que ens estan escoltant a aquestes hores. Per tant, tots som humans, treballem a la ràdio, portem un camió o estiguem a una oficina. Això és així. Per sort no en sabem de tot. Quin avorriment de vida, si no. Eloi, he sortit de casa avui i dic, caramba, sembla que tornem una altra vegada a temperatures primaverals.
2: Què? Sí, eh?
1: Home,
2: sí, ha estat una nit tropical, eh?
1: Sí.
2: Nit tropical en alguns llocs de la costa, perquè no hem baixat dels 20 graus. A Barcelona, per exemple, ara mateix en tenen 22, i als llocs on més ha baixat el Pirineu en tenen 9-10. Però gairebé tot arreu entre 15 i 20 graus, eh? O sigui que avui serà un dia, mira, una mica curiós, perquè tindrem anticicló, però tindrem núvols.
1: Val.
2: Hi haurà molts núvols a les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central i de l'interior de Girona, i llavors a la tarda aquests núvols poden arribar més

0: Adéu.
1: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
2: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Ens encanta que regaleu teatre perquè pensem que és el regal perfecte. És fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i que feu feliç aquella persona que tant us estimeu, aquell amic, aquella mare, aquell pare, aquella parella. Avui, gràcies a Regalateatre, us convidem, per una banda, a anar a veure l'obra Morning Sun en funcions a la Villarroel des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre i també per anar a veure Panorama des del Pont, al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, en funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. 93-201-7474. Aquestes hores del matí vull saludar en Guim. Guim, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, Guim? Com va aquest primer despertar de la setmana?
3: Molt bé, molt bé.
2: Hem dormit bé avui o no?
3: Sí, perfecte, avui perfecte. 4 dies, una setmana curta.
2: És això es nota, es nota, quan, quan només tens 4 dies per endavant. Et veig amb una veu de relaxat, també t'ho dic, has descansat molt aquest cap de setmana.
3: Molt, molt, molt. Són vacances, quan hi ha festa s'ha d'aprofitar.
2: Hem aprofitat per fer alguna cosa especial o no?
3: No, anar a fer esport, anar a caminar, però res estressant.
2: Molt bé. Tot amb tranquil·litat, Guim?
3: Sí, sí.
2: Doncs escolta'm, tens el número 1, que tinguis molta sort, Guim.
3: Molt bé, bon dia.
2: Una abraçada, bon dia.
3: Adéu.
2: Adéu. I d'en Guim a l'Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Què tal, Anna Maria? Com va això?
4: Bé, m'acabo d'aixecar.
2: Quanta estona fa? Fa poc? Fa poc que t'acabes de despertar?
4: Bueno, fa mitja hora, m'he pres un cafè.
2: Mitja horeta, i estem a dins del llit encara o no, Anna Maria?
4: No, estic amb bata.
2: Això m'encanta. A veure, explica'm una mica quina és la situació. Estàs amb bata, ets a la cuina, al menjador, a l'habitació?
4: Estic al menjador.
2: Estàs al menjador, molt bé. Estàs sola, estàs acompanyada?
4: Estic sola.
2: Molt bé.
4: Vic sola.
2: Viu sola. I què tal aquest primer cafè del matí? Bé?
4: Sí, molt bo.
2: Molt bo. Ets cafetera, tu?
4: Sí.
2: Molt bé, perfecte.
4: Però
2: doncs
4: m'agrada més la Coca-Cola.
2: No, però ara aquesta, una beguda amb gas a aquestes hores del matí, no sé jo si l'estómac ho acabaria d'agrair massa, Anna Maria.
4: No, home, sí, més que el cafè amb Coca-Cola, malament el cafè amb Coca-Cola.
2: Home, sí, també et dic, que aquesta barreja rotllo calimocho, no sé jo si acabaria de funcionar. En tot cas, Anna Maria, tens el número 2, que tinguis molta sort.
4: El número 2, i que tinc cafè.
2: Doncs esperar-te que en Ricard Ostrell d'aquí uns moments ens dirà 2 números. D'acord, Anna Maria?
4: Com 2 números.
2: Tu estigues atenta, tens el número 2. Si sents el número 2 d'aquí uns minuts, voldrà dir que t'emportes les entrades.
4: Gràcies.
2: Gràcies, adeu. Anna Maria, una abraçada, adeu. Joana, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Què
5: bon
2: tal,
5: dia,
2: Joana? Bon dia, bona hora. Com va aquest dimarts?
5: Molt bé, estupendo. Podeu parlar amb vosaltres, això ja és rodó, parlant de teatre.
2: Has dormit bé, Joana, o no?
5: Justet, perquè llevar-me tan d'hora no faig mai tan d'hora, això, per mi és un extra.
2: Val. I com és que ens hem llevat tan d'hora avui, Joana?
5: Oh, perquè he sentit la paraula teatre i m'heu posat, encara estava excitada de dir que la vam fer molt grossa, i dic, mira, doncs avui és molt important poder comunicar amb vosaltres i felicitar-vos.
2: Home, moltíssimes gràcies. Ets una dona de teatre, de consumir teatre, eh?
5: Bueno, més que consumir, dirigir.
2: Ah, no m'ho diguis.
5: Tota la vida me l'he passat formant grups i fent teatre.
2: M'encanta.
5: Bueno, no, dirigint.
2: A veure, però explica'm això, on, Joana?
5: Per què? Digues,
2: explica'm una mica on has dirigit aquest teatre i tot.
5: Bueno, vaig començar amb un joveneta formant un grup juvenil a Guardiola, després de Guardiola ja vaig començar aquí a Altafulla i, bueno, tot ha anat lligant. Sempre he tingut gent al costat que m'han reforçat, equips molt formals, i ara encara estic al peu del canó després de tants anys amb el camí de la Creu d'Altafulla.
2: Joana, i
5: he dirigit tot tipus de teatre.
2: I sí, que important que és el teatre... Que important que són les associacions, els ateneus de poble, de ciutats...
5: No us ho podeu imaginar mai, perquè quan sereu grans, mirareu enrere i direu quina base van deixar totes aquelles persones. Nosaltres vam recollir una mica modestament l'entorxa.
2: I tant.
5: Aquest any un programa que fan aquí a Altafulla, que es diu Faustina, em van nomenar padrina d'honor.
2: Home!
5: I sí, la Mònica, molt famosa per nosaltres i molt estimada, Mònica Pérez. I llavors va ser tan important poder aconseguir que des de la primera nomenació de la primera dona de dirigir teatre juvenil i infantil de Catalunya arribés a la meva edat i em fes aquest nomenament.
2: Imagina't.
5: No sé, ho vaig trobar.

0: va com tancar un cercle, saps?
1: I tant.
0: Una cosa que diu, sí, perquè encara està en actiu, que em segueixi tanta gent, ho trobo molt important.
1: Doncs escolta'm, Joana, jo que ho celebro, tens el número 3, i a veure si aquesta dona de teatre s'emporta avui aquestes entrades per anar al teatre.
0: Moltíssimes gràcies, un petó per tots,
1: un petó.
0: I que sigueu molt afortunats amb tot el que feu.
1: Gràcies, Joana, t'envio el petó, que vagi molt
0: un
1: bé.
0: Un petó.
1: Adéu, gràcies, adéu. Més matiners desperts a aquestes hores. 93207474. Marta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Mira quina
2: bon
1: energia. Clar que sí. A mi m'encanta la gent amb energia a aquestes hores.
2: Escolta, aquesta senyora, que maca.
1: Has vist o no?
2: Ai, per favor.
1: El món del teatre.
2: M'encantat.
1: El món del teatre és una meravella, Marta.
2: Sí, ja veus, ja veus.
1: Has fet teatre tu alguna vegada o no la vida?
2: Sí, i tant. Bé, veus? Pastorets. Molts de pastorets.
1: Què et tocava fer? Què et tocava fer els pastorets, Marta?
2: Vaig fer de tot.
1: De tot?
2: Des d'Àngel Volador fins, jo què sé, bueno, de tot. Quan era molt joveneta, que tenia 16 anys o 17, vaig fer de Verge Maria i, clar, i em vaig casar 4 vegades. I el que feia de... I el que feia de Sant Josep era molt gran i em anava dient, no, tu tranquil·la, carinyo, tu tranquil·la. Era un senyor una miqueta més gran que jo. Bueno, suposo, no ho sé, potser en aquells moments en tenia 30 o 40, que ara jo
1: home,
2: penso,
1: sí, clar.
2: Tampoc és tan gran. No, però en aquest moment jo pensava
1: clar,
2: que era molt gran.
1: Clar. I escolta'm, a part dels pastorets, no hem tornat a fer cap incursió més al món del teatre?
2: No. Cop ja vaig ser un pèl més gran i vaig anar a la universitat i després ja tot, i després ja no. Però soc molt consumidora de teatre i de cultura en general, m'agrada moltíssim.
1: Escolta'm, Marta, quina és l'última obra que has anat a veure, te'n recordes?
2: L'última obra que he anat a fer, no sé, encara quedaré fatal.
1: Sempre pots dir el concert del Casgrasses, eh?
2: No, no hi vaig anar-hi.
1: No hi vas anar-hi?
2: No, home. No vaig poder anar-hi.
1: Home.
2: Però... No, però... Bueno, és que, de fet... Bueno, és igual, tampoc m'interessa Catalunya, diguéssim.
1: Bé, en tot cas, Marta, tens el número 4, que tinguis moltíssima sort, i escolta'm, gràcies per aquesta energia positiva, aquestes hores del matí, és una meravella.
2: Sempre, i tant.
1: És la millor manera per començar el dia, clar que sí. T'envio una abraçada,
2: una
1: Marta.
2: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
2: Fantàstic.
1: Gràcies, adéu.
2: Adéu, bon dia.
1: Estem fregant ja pràcticament les 7 del matí, i aquestes hores del matí, abans d'acabar, és moment de saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès. Molt bon dia, Agnès.
3: Bon dia, matiners. Com esteu? Va, que ja és dimarts, eh?, aquesta setmana. Nosaltres ahir no vam fer Catalunya nit, però sí que vam fer un Catalunya vespre, amb què vam oferir una crònica de la Marta Vives explicant que torna a la Fairbreak Hotel a Coral Romput, aquest poema de Vicent Andrés Esteller, segurament un dels més emblemàtics per mi, el millor, de Vicent Andrés Estellés, llegit, interpretat per Pere Arquilloé. És una reposició, ja es va estrenar l'any passat, i és un acte brillantíssim en què Pere Arquilloé, de veritat, que està descomunal. Està descomunal. I el poema us el recomano moltíssim, perquè si no el coneixeu és perquè el llegiu o perquè aneu a veure el Pere Arquilloé, perquè en ell, Vicent Andrés Estellés, també trobareu una versió llegida, que és la més coneguda per l'Ovidi Montlló. En ell, doncs, fa un repàs de la seva vida, s'acaba reconciliant amb la vida després de moments molt intensos, d'alguna crisi. El moment àlgid, diríem, per mi, és quan parla de la mort de la filla i quan parla de la quotidianitat, de la pàtria, de la vida, que és aquest territori que al final tots tenim cadascú al seu. És meravellós i em sembla una proposta de primera per començar aquesta setmana curta. Que vagi bé.

0: Vinga, va, que estem fregant ja a les 6 del matí i arribem amb només dos minuts. Bon missatge, bon consell, bona reflexió, com sempre, de la mà de l'Agnès Marquès. I a punt d'arrencar el matí, saludo aquestes hores a Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Has pogut descansar?
1: Sí, molt, he dormit molt.
0: Has dormit... Home, això és important, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com es noten els 3 dies?
1: Sí, ahir em va costar molt anar a dormir i avui he dormit 4 hores, però la resta de dies he dormit molt.
0: Quina hora vas anar a dormir ahir, va?
1: Em va costar molt, a les 12 de la nit.
0: Ui, Déu-n'hi-do, sí. on vas?
1: Sí, sí, em va costar.
0: I a més, allò que et fiques al llit i encara et poses més nerviós perquè
1: sí.
0: No pots dormir, vas donant voltes al cap, no?
1: Sí.
0: Ui, aquestes nits són complicades, eh?
1: Sí.
0: Però escolta, et veig des d'aquí, des de la pantalla que estem... que connecta els estudis i encara et veig prou bé, eh? També t'ho he de dir.
1: No, estic bé, descansat.
0: Sí. I tant. Escolta'm, digue'm dos números en aquest cas, de l'1 al 4.
1: El 3 i el 4.
0: Doncs vinga, va, la Joana, que se'n va veure Morning Sun, i la Marta, que se'n va veure Panorama des del pont. Avui, per ser Ricard, engegueu al matí, home, entre d'altres, parlant del pacte d'esquerres, del debat de les pensions i també de la malaltia del papa, per exemple.
1: Sí, el pacte d'esquerres o el prepacte d'esquerres.
0: O el prepacte, millor dit, exacte.
1: Perquè tot això està canviant, i avui ho explicarem, va minut a minut, i pot ser que hi hagin canvis. Per tant, atents avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem pendents de tot el que passi. Que vegem molt bé el programa d'aquest dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Engega l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i tot l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, ja ho sabeu, disposats a fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I tornem demà a partir de les 5 del matí, que serà meitat de setmana. Que tingueu un bon dimarts, matiners. Fins demà.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Arrenquem nova setmana i un dimarts tranquil, amb temperatures suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, amb temperatures fins i tot xafogoses a aquesta hora. Tenim valors de fins a 22 graus a Barcelona, a l'Estartit n'hi ha 19, a Manresa 18, a Balaguer 17, Gandesa 15 graus, tan sols el Pirineu ha arribat a deixar fins als 9-10 graus. I és que hi ha una massa de núvols que arriba a molts llocs de Catalunya, comarques de Barcelona, de la Catalunya central, de l'interior de Girona, que es mantindrà durant bona part del dia, excepte en alguns punts de Ponent, de l'Alt Pirineu, que avui farà sol, i de la Costa Brava, i fins i tot podria arribar a deixar, petits ruixats, però sí que podem arribar a notar doncs la presència d'aquests ruixadets en alguns punts del litoral i prelitoral. Aquests pròxims dies encara mantindrem temps estable, fins divendres, com a mínim.
0: Això pel que fa al temps, gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat, atenció, perquè els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid avui haurien de funcionar, però amb importants alteracions als horaris i al servei. El tram de Saragossa, on ahir va cremar part d'un comboi, només se circula per una via única. Anem en directe cap a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs mira, aquí a l'estació de Sants ara mateix hi ha dos trens que estan pendents d'arribar quan passen pocs minuts de les 6 del matí, però són trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit, és a dir, que hi ha un retard ben bé d'unes 7 hores en aquests trens de l'alta velocitat. Pel que fa als que han de sortir d'aquí de Sants, hem parlat amb alguns usuaris que ens indiquen que hi ha endarreriments d'una hora. De fet, alguns han girat cua, han vist que el seu tren doncs ja no els permetia arribar a l'hora que havien d'arribar per una reunió de feina, per un examen, i han tornat enrere. Són el cas d'aquests que sentim ara.
3: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
4: Vam enterar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res. O sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
2: De fet, el servei va estar suspès ahir a la tarda durant gairebé 5 hores per aquest incendi que hi va haver en un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó.
0: Gràcies, Maria. Continuarem pendents també de com funcionen avui els AVEs, i una fotografia també avui que comentarem serà la que passarà a Ceuta, perquè avui hi haurà visita dels Reis en ple ambient de precampanya l'endemà d'un 12 d'octubre d'un dels, diríem, més crispats dels últims anys.
5: Hijo de puta, Pedro Sánchez! Hijo de puta!
0: Doncs en aquest context, Felip i Letícia visitaran la ciutat autònoma 19 anys després que ho fessin Joan Carles i Sofia. Ja no queden immigrants a les platges, però la crisi humanitària continua. Continua enquistada 2 mesos i mig després. I el Mundo explica avui que el govern espanyol podria acudir al Constitucional per intentar revertir aquesta decisió del Suprem de suspendre el dret de vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats que són descendents exiliats del franquisme. La llei de nets. El tribunal ho justifica per evitar irregularitats en el cens del 29 de novembre y la Moncloa lo critica. Ángel Víctor Torres.
6: Que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
0: Doncs aquesta és la situació. Pedro Sánchez, que es desperta també, per cert, avui amb una bona notícia, diu que el Fons Monetari Internacional ha augmentat aquesta matinada les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%. Són 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro. Però, malgrat que Espanya doncs creixi l'economia, el problema continua sent la inflació. Demà hi ha protestes, per exemple, de pagesos convocades també per l'augment de preus. És una doble realitat. Creix l'economia espanyola, però els espanyols són més pobres. I el Front Ampli tria Ada Colau com a candidata a les eleccions generals. Els partits d'esquerres fan també una última invitació a Podem perquè s'assumi al seu projecte. Verónica Martínez a sumar.
7: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
0: Avui haurem d'estar també pendents de França, perquè hi ha convocada una nova jornada de protestes estudiantils, i en esports avui torna a la Champions. Galatasaray-Barça a partir de les 9, amb un Barça que buscarà la desena victòria seguida de la temporada. Pau Cubarsí.
8: Imparables, no?, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: Podreu seguir el partit a la TDT a partir de les 8 del vespre. Ja comença.

0: Tindran...
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
2: Ens actualitzem. I comencem per la mobilitat, perquè el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat, també després de l'incendi que un tren ahir va obligar a tallar, la circulació durant més de 5 hores, fins a 9:15 del vespre.
3: El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de continuar circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio, una de les afectades, Pili García.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
3: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària.
2: El foc va obligar també a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com també de Irió i de Uoigo.
6: Milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies. Els usuaris lamentaven la falta d'informació i van haver de buscar alternatives.
7: 5 hores amb un andén, a Calatayud, estem agotats, tenim gana, i ara he d'anar a Girona i no sé com.
8: Nosaltres hem sortit que eren quasi les 3 de la tarda de Madrid i hem estat a Calatayud des de 4:45 fins a les 9 que han sortit.
9: Vull agafar una primera hora, però ja estan tots plens i bueno, llavors m'he agafat el dia de vacances a la feina, però no em queda una altra perquè arribaré al vespre.
10: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens, ja estava tot absolutament col·lapsat. He trobat un taxi, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros.
6: Tots els trens que hi havia aquest matí ja anaven plens, però Renfe, Uoigo i Irió ofereixen canvis de viatges, reemborsaments i, en alguns casos, també compensacions econòmiques.
2: I els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del Congrés del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
11: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
3: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que, amb el veto, el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. Feijó diu que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern espanyol.
2: I Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions del 23 de 29 de novembre i confia també en una mobilització de l'electorat progressista com el 2023.
6: Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, van compartir amb els periodistes ahir durant la tradicional recepció al Palau Reial les seves expectatives electorals.
2: Madrid, Dani Santeaja.
12: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijó confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
13: ¡Hijo de puta!
12: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Beaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa a les esquerres, el Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com la candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'assumi a la coalició d'esquerres.
3: Ha mogut fitxa l'endemà de la designació de Gabriel Rufián com a cap de llista d'esquerra i hores després que el Republicà hagi tancat un acord electoral amb Podem.
2: Realment és molt difícil de seguir el que està passant a les esquerres. Txell Vallespí.
0: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli, aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
14: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els Comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
6: El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Catalunya, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre, ho ha avalat gairebé un 69% de la militància.
2: I l'endemà de la celebració del Dia de la Hispanitat, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, avui faran una visita històrica a Ceuta per continuar demà també a Melilla.
3: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes. La visita vol expressar el suport de la corona als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta de l'estiu, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els reis passaran la nit a Ceuta.
2: Mentrestant, el cap de la policia local de Ripoll porta als tribunals el consistori de Silvio Riols.
6: Sí, Francesc Campayo va presentar una denúncia a un jutjat de Girona divendres perquè fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Ho destapa El País, que també explica que, paral·lelament, Campayo també ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament liderat per Silvio Riols ha pres represàlies contra ell per reclamar els seus drets. L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder de l'Aliança Catalana es produeix just després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols d'una plaça d'interina a la policia local, una plaça que es va adjudicar per la via d'urgència quan Campayo estava de baixa per un equip avaluador escollit per la mateixa alcaldessa.
2: Mentrestant, a França, els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
3: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
2: París, Isabel Galí.
15: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
16: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
15: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el canceller alemany Friedrich Merz anuncia una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en les eleccions regionals. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
17: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
18: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
17: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any una família s'haurà estalviat uns 100 euros. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%. Són 4 dècimes més del que es calculava anteriorment.
6: És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa a l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb millors perspectives de creixement. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió fins al 2026, fins al 3,1%. Tot i això, alerta que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen relacionen l'activitat econòmica i la inflació. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la intel·ligència artificial.
2: Mentrestant, l'OTAN treu les urpes davant de Rússia i amenaça amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa.
3: Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot això forma part del nou manual de guerra dels aliats que posa el focus en la prevenció.
19: L'OTAN confia en la intel·ligència artificial per prevenir un hipotètic atac de Rússia. El comandant suprem de l'Aliança, Alexus Grinkevich, diu que podran anticipar moviments sospitosos de l'exèrcit rus gràcies a la recollida massiva de dades militars.
20: Això vol dir que és poc probable agafar l'Aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
19: I per desarmar l'exèrcit del Kremlin, estarien disposats a atacar territori rus.
20: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
19: Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I també expliquem avui que el papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
6: Lleó XIV, de 71 anys, va anunciar la intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'Àngelus.
21: I medici mi hanno trovato un nòdul.
22: Els metges m'han trovat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
21: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
6: El papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que té intenció de mantenir.
2: Mentrestant, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del Regne Unit i la Unió Europea del 20 de novembre serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27 estats membres.
3: Sí, però ara per ara descarta un nou referèndum del Brexit.
2: Ho amplia des de Londres, Quim Olivares.
23: Andy Burnham demana el suport del Parlament de Westminster per negociar amb la Unió Europea en aquesta cimera acords i per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Però per ell també ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per veure quina relació a llarg termini s'ha de tenir amb la Unió Europea.
24: Si ens prenem seriosament el foment del creixement, el control de la immigració i la defensa dels nostres valors i la nostra seguretat, és una conversa que hem de tenir. Mantenir l'estatu quo no és prou bo per a la Gran Bretanya.
23: L'oposició conservadora denuncia que el primer ministre només vol reobrir l'afer Brexit com a distracció, en lloc d'afrontar els problemes actuals del país. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I també us expliquem que Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia per l'impuls del Cupra. Ho ha explicat la direcció al Saló de l'Automòbil de París, enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
25: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model i és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea de emissions i del mercat.
26: El comportamiento de cliente unido a regulación va ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
25: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Els bons resultats del Cupra Raval, el primer elèctric que es fabrica a Martorell i ara amb una nova versió més esportiva presentada aquí a París, faran que la planta arribi a la capacitat màxima de producció l'any que ve. Des de París, Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
27: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona divisió el Girona empat a 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid-Villarreal, mentre que l'Eurolliga de bàsquet avui Barça-Maccabi de Tel Aviv a partir de 8:45.
1: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sentim és Where is Gone, un tema dels irlandesos Fontaines D.C. en col·laboració amb Rosalía. És una de les noves cançons que publicaran aquest proper divendres, una banda irlandesa que actuarà a Barcelona el proper 24 d'octubre i després repetirà el mes de juny al Primavera Sound.
0: La segona. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas
1: en frío engaño. I compta enrere per saber si Estopa treuen nou disc i surten de gira. A finals de setembre, els germans Muñoz van començar una campanya viral a les xarxes alimentant tot de teories i en els últims dies han aparegut cartells amb una E enorme d'Estopa per ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla i València. I a les xarxes ja parlen d'una possible gira per grans estadis.
0: I la tercera.

0: en Festa i Drama de Maria Jaume, perquè avui la mallorquina actua al CCCB dins la Bienal del Pensament, actua a la plaça de Joan Coromines a 2:15 del vespre i l'entrada és gratuïta.
1: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 quilos 260 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Analitzarem els pactes de les esquerres per les eleccions anticipades. Com queda el Front Ampli i en què consisteix el pacte Esquerra-Podem?
4: A 3:15 conversarem amb el Ramon Franquesa sobre el sistema públic de pensions. Hi ha risc que el PP i Vox el privatitzin?
3: I a les 10 explicarem les conseqüències que té la malaltia del Papa pel relleu de l'arcabisbe Omella.
4: A 10:45 farem la secció de ciència amb el Pere Estupinyà. I a les 11, teràpia boomer amb el Sergi Pàmies. Avui, desfilades militars.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pendents a aquesta hora també del temps i també la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat i les carreteres, des de l'estació de Sants, Maria Ferrandez Duguera, bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquí estem a l'estació de Sants. Acaba d'arribar un dels trens, en aquest cas un Ouigo, que ahir tenia previst arribar, de fet ahir gairebé a la mitjanit, però acaba d'arribar. I una de les persones que hi anava és la Laura. Bon dia, Laura. Què us ha passat? Com heu passat la nit?
6: Bon dia. Efectivament, jo també m'he vist afectada per aquest incident. Havíem de sortir a les 8:10 de Totxa i arribar aquí a les 11:30 d'ahir. I acabem d'arribar, que són les 6:30 del matí. I la veritat que ha estat bastant feixuc tot, perquè, clar, primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I, clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües. I tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar. I quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta. I la veritat que espero que almenys ens retornin els diners per tot aquest incident que ens han hagut de fer passar. I
5: tu anaves a passar el pont.
6: Exacte, jo anava amb la meva amiga, que anàvem al concert de Shakira, i ens ha sortit car el concert, parlant així. Almenys l'hem pogut veure, ja que hi ha hagut molta gent que viatjava avui per veure avui, que era el seu últim concert, i no l'han pogut veure, així que nosaltres el vam poder gaudir. Però hem estat afectades pel que ha passat, i és una llàstima perquè ara, de cara a la feina, doncs, també ens afecta. Doncs jo hauria de ser ara a les 9:30 treballant com a mestra en una escola amb un gat, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
5: Moltes gràcies, Laura. També hem parlat amb l'Edgar, que també viatjava al mateix tren.
7: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
5: També, d'altra banda, els viatgers que avui han d'anar cap a Madrid, molts giren cua perquè els estan dient que hi ha retards d'entre 1 i 2 hores i ja no arriben al que tenien previst.
1: Gràcies, Maria. Això pel que fa a l'estació de Sants i l'incident amb l'AVE d'aquest cap de setmana, d'aquesta nit, d'aquesta última nit, que està afectant també a la mobilitat avui. Pel que fa a les carreteres, la situació és la normal d'un dia laborable. I pel que fa al temps, Eloi Cordomí?
8: Bon dia. Doncs mira, ara mateix tenim molts núvols a les comarques de Barcelona, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona. Són núvols que durant el dia poden arribar a deixar algun petit ruixat en litoral i prelitoral, poca cosa. En canvi, avui farà molt més sol a l'Alt Pirineu, a les comarques de Ponent o fins i tot a molts llocs de la Costa Brava, amb unes temperatures que són altes a aquesta hora, amb un ambient xafogós fins i tot, i màximes de 23 a 26 graus a gairebé tot el país. Molt suaus.
1: Són les 6:25. I aquesta hora activa amb el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solías, Priviet.
9: Priviet.
1: Des de Berlín, Jordi Regàs, Guten Morgen.
10: Good morning.
1: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Comencem per Rússia, perquè ha començat a substituir els escombriaires per robots. De moment, Cristina, per això s'estan fent proves a la ciutat de Samara.
9: Sí, són capaços de recollir més de 200 litres de deixalles, fulles i pols, es mouen a 5 km per hora sense fer soroll i poden arribar a treballar fins a 22 hores seguides. A més, tenen radars i càmeres per no xocar amb la gent. Les autoritats han demanat als veïns que no els molestin ni els facin malbé. Si va bé la prova, més, es plantegen que no un futur aquests robots també tallin la gespa o puguin treure neu. No són els primers robots que circulen per les ciutats russes. A Moscou, per exemple, és habitual veure'ls per la vorera portant comandes a domicili.
1: I a Berlín, les negociacions de cara al nou ajuntament de moment sembla que continuen endavant, tot i els intents de boicotejar-les des de les files de la CDU, el partit de Merz, però també de les de la CCU. Bavaresa, Jordi.
10: Doncs sí, Ricard, la campanya de desprestigi contra la guanyadora de les eleccions a l'alcaldia, Eli Feralp, no s'atura, però, mentrestant, diuen que l'SPD i els Verds s'han posat d'acord en el tema de l'antisemitisme. Han decidit que si algú es permet un comentari fora de lloc, un comitè disciplinari podrà apartar-lo. I amb aquest acord han posat en marxa les negociacions per formar govern. Sora, el primer ministre bavarès, ha amenaçat que si aquest pacte prospera, ell abandonarà l'aportació econòmica acordada pels estats federals per compartir les despeses de la capitalitat de Berlín.
1: I acabem a les Illes Balears. Us expliquem que han retirat el primer niu de vespa asiàtica a Menorca gràcies a una aplicació de mòbil ciutadana que ha dissenyat a la Universitat de les Illes Balears. I per què és important aquesta retirada i com funciona el protocol, Caterina?
11: És important perquè la vespa asiàtica és una amenaça per la vella de la mel i per l'apicultura. Com es va detectar el niu de moho? Una persona que tenia l'aplicació InvasApp de la UIP va pujar una fotografia d'una vespa asiàtica amb la seva geolocalització. A partir d'aquí, la universitat confirma que és una espècie invasora, en localitzen un exemplar i li col·loquen uns transmissors que van guiar els científics fins al niu. A Mallorca, en el darrer any, s'han trobat 5 nius de vespa asiàtica i a Eivissa, un altre.

0: I en esports, el Barça torna a la Champions a les 8 del vespre al camp del Galatasaray.
1: Amb les baixes de Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi, Flick reconeix que superar l'ambient advers amb què es trobarà el Barça és un dels reptes del partit.
2: Hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat. Show that they're ready
1: for that. Aquest Galatasaray Barça a les 8, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També a la Champions, com a partits destacats, Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols i Arsenal, Lilla. A segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife, gol d'Esprilla. Els gironins són quarts a 3 punts del líder. A primera divisió, Llevant 3, Sevilla 3. Just about my
0: polèmica amb Vinícius per haver empatat un treballador de la Lliga.
1: Unes imatges del partit de Vinícius contra el Villarreal delaten com el jugador del Madrid va empantar quan es dirigia als vestidors el director de partits de la competició, que es trobava al costat d'un monitor del VAR al Bernabéu. L'acte no va reflectir aquesta agressió de Vinícius, però el comitè de competició podria entrar d'ofici en aquest cas.
0: El Barça rep el Maccabi de Tel Aviv per l'Eurolliga de bàsquet.
1: Després de guanyar el València, la Lliga arriba a aquest compromís europeu. Transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, quarts de nou. També juga el Manresa a l'Eurocup a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6. A la FIBA Eurocup, Ostend de Girona a 2:15.

0: En punt 6:45. Comença ara el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a la Fatarella, a la Terra Alta, a les 8:07.
1: I es pondrà a les 7:21. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:14.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Santa Coloma de Farners 16 graus, a Vilanova i la Geltrú 18 i a Agost a Balaguer 13.
0: Tot plegat en un dia mig ennuvolat a moltes comarques. Eloi?
3: Bon dia, sí, sobretot a les comarques de Barcelona, Catalunya Central, l'interior de Girona, és on els núvols seran més persistents i poden arribar a deixar petits ruixats a la costa i al prelitoral. La temperatura avui tornarà a ser molt suau i s'arribarà entre els 23 i 26.
0: Doncs seguirem aquest dia mig ennuvolat i ara mateix com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí des de l'estació de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, hi ha les retencions habituals a totes dues rondes en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic i als trens, aquí a l'estació de Sants tot just ara acaba d'arribar un AVE amb 7 hores de retard que havia d'arribar ahir a la nit i els viatgers que arriben per agafar l'AVE o el Wigo o l'Irio cap a Madrid es troben amb retards d'una o dues hores. Recordem que encara se circula per via única a les vies d'alta velocitat a l'altura de Saragossa durant 25 quilòmetres.
0: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, AVE.
1: Ara ho sentíem, el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a 9:15.
0: El segon, la llei de nets.
2: Finalment, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions del 29N. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional.
0: El tercer, els Reis.
1: Felip i Letícia arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar així el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
0: El quart, FMI.
2: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
0: I el cinquè, Lleó 14.
1: Serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic. Ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
0: I què més ens deixa la matinada? A banda del retorn de Frederic Vicent a l'antena de Catalunya Ràdio. Freddy, ben tornat.
5: Moltes gràcies.
0: A Brussel·les.
5: Doncs, a Brussel·les, el sector públic de Bèlgica s'ha aturat parcialment aquest dilluns per una vaga contra les retallades pressupostàries previstes pel govern, això arran d'un estancament de l'acord pressupostari.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs déu-n'hi-do la guerra bruta que hi ha a la campanya electoral de Texas. Diversos republicans han esbombat a les últimes hores el rumor fals que el candidat demòcrata, James Talarico, ha estat ingressat diversos dies en un centre de salut mental. Talarico, que podria ser el primer demòcrata a obtenir escó per Texas en més de 30 anys, ho ha negat, diu que ha tingut la grip, però entre els que han esbombat el fals rumor hi ha Elon Musk o el rival de Talarico, que és el republicà Ken Paxton. Per cert, que el Wall Street Journal també ha explicat avui que Paxton va fer una festa de cap d'any a Dubai amb dos fugitius de la justícia acusats de frau.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb xips. Les empreses tecnològiques xineses han comprat més d'un milió de xips de l'empresa nord-americana Nvidia. Són xips en teoria destinats a jocs, però que d'alguna manera es poden fer servir per la intel·ligència artificial. Ho avança aquest matí el Financial Times, que diu que tot això és símptoma de l'escassedat de xips xinesos.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la llei de nets i en les celebracions del 12 d'octubre.
2: Les celebracions de la Hispanitat les veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és l'un o l'altre. La foto també varia i aquí se centra en la família reial i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre, en aquest cas la imatge és de la família reial, i l'Ara apunta una desfilada marcada pel 12 d'octubre i en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. La llei de nets també és l'altre gran destacat de les portades d'avui, ho veiem al País, al Mundo i l'ABC, i altres titulars que ens han cridat avui l'atenció el veiem també al País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
0: I a la premsa comarcal llegim que la imminent operació del Papa pot afectar el futur del bisbe de Girona, Lara García.
6: Sí, el diari de Girona diu que la intervenció del pontífex afegeix incertesa al relleu de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i per tant també al futur del bisbe de Girona. Segons el diari, Octavi Vilà encapçala la llista de candidats per rellevar Omella, un procés que ara queda aturat a l'espera de com evolucioni la salut de Lleó XIV. Mentrestant, el Segre destaca que les ocupacions del sector turístic de la província de Lleida han arribat al 85%. 1% durant el pont. Els percentatges més alts s'han registrat als hotels del Pirineu, que han assolit un 90%. I cap al sud, el Diari de Tarragona explica que Reus enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mascarpa, en una de les principals vies d'accés a la capital del Baix Camp.
0: I en esports torna el Barça a la Champions, Robert Prat.
7: El camp del Galatasaray a partir de les 8, també avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga al Madrid, val Villarreal, mentre que l'Euroliga de bàsquet Barça-Maccabi a partir de 8:45.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. Queden 21 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. I aquesta és l'anàlisi crònica que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Una de les lluites claus pel domini del Senat es donarà a Kansas. Aquest és un estat molt republicà, on Trump ha guanyat sempre per 2 dígits i que no escull un senador demòcrata des de l'any 1932. Però això pot canviar per l'aparició d'un candidat molt peculiar, el demòcrata Adam Hamilton, que ara per ara es troba en un empat tècnic amb l'actual amo de l'escó, el republicà Roger Marshall. Hamilton és un pastor que es defineix com a conservador liberal, un home que, per exemple, pot afirmar a la vegada que només hi ha 2 sexes biològics, però que cal tractar els transsexuals com a fills de Déu, i que sap, en definitiva, que per guanyar l'estat haurà de convèncer a votants del seu partit rival. Per contra, Marshall és un simple ventríloc de Donald Trump, i les males decisions del president, com ara la pujada de preu de la benzina i els aranzels als productes agrícoles, estan massacrant l'economia dels pagesos de Kansas. Si Hamilton se'n surt, la victòria seria històrica. I, per cert, davant de l'auge de l'ultradreta a Europa, jo recomanaria i molt els polítics d'esquerra que s'escoltin els discursos d'aquest reverent.
9: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
10: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
9: Recapta!
10: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
1: 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada en l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que avui continua alterada després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació.
12: Va estar aturada més de 5 hores fins a 8:45 del vespre i hi ha trens que estan arribant encara aquest matí.
1: Sapiguem com estan les coses a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
13: Bon dia, doncs aquí a l'estació de Sants és un degoteig de persones que volen agafar el tren d'alta velocitat cap a Saragossa o cap a Madrid, però que se'n tornen perquè els estan dient que hi ha retards d'entre 1 i 2 hores i ja no els quadra, perquè potser tenien una reunió, havien d'arribar per feina, per un examen, però ja no arriben a temps, per tant, ja se'n tornen cap a casa. És el cas d'aquests usuaris amb què hem parlat.
14: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
15: Vam entrar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res, o sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
13: També fa pocs minuts han arribat els últims trens que havien d'arribar aquí a Sants ahir abans de la mitjanit, però que han arribat ara amb unes 7-8 hores de retard. Escoltem l'Edgar, que era en un d'aquests trens.
16: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
13: Ara mateix, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara circula amb un tram per via única després d'aquest incendi que hi va haver ahir a Ricla, a l'Aragó.
1: Gràcies, Maria. L'altre gran titular del dia és que els nacionalitzats per la llei de nets no podran finalment votar les eleccions al Congrés del 29 de novembre.
12: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si ho pot recórrer al Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial y Memoria Democrática.
17: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22-23. Votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
12: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat.
1: I en plena precampanya electoral, el president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les.
12: A l'agenda no hi ha prevista cap trobada amb Carles Puigdemont, ara que té més encarrilat que mai el seu retorn a Catalunya. Illa sí que es veurà amb dirigents de les institucions comunitàries.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
18: El president Illa es reunirà amb l'exministre socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària comuna. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Investiguen la mort violenta d'un home a la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
12: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
1: I comença l'audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
12: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
1: Ana Alfonso.
19: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Ana Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui la comencem a Sitges.
20: Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat en competició ja al Festival de Cinema Fantàstic. Afortunadament no tindran com a rival Hope, la cinta coreana que hi va deixar atordit i entusiasmat el públic del festival.
1: Està seguint el festival per aquesta casa el Marc Garriga.
21: Onze, Les Hijas i Upiro van des del terror en un cau excursionista a la crònica de vampirs del segle XVIII, passant per un segrestador en sèrie d'adolescents. Cintes que han generat conversa a Sitges, però que no poden competir amb la pel·lícula coreana més cara de la història. Un prodigi d'acció trepidant, persecucions incansables i ciència-ficció que alerta de la fi del món. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha avançat a Catalunya Ràdio que Hope continuarà.
22: La meva pròxima pel·lícula serà fosca i amb molta sang. Ahir vaig avançar força el guió aquí a Sitges i la rodaré l'any vinent. Sí que vull fer més parts de Hope, una segona, una tercera. Està tot planificat, però abans volia fer aquesta altra pel·lícula.
21: Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Joan Manuel Serrat apareix per sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona a TT Montoliu i Bebo Valdés. Paraules de
20: El concert Blues for Tete amb Bebo va reunir 1.800 persones i Serrat va pujar a l'escenari per cantar aquesta cançó que sentim, Paraules d'amor. A l'acte també hi va actuar Andrea Motis i Paquito de Rivera. Serrat també va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla Núria Montoliu. El premi va posar en valor la trajectòria d'un dels pianistes catalans amb més projecció internacional i una figura clau en la història del jazz.
1: I ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad. Seriously,
20: kicking me out of my own house? Are you seriously? Mitte interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mitte també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi. A més, tenia diversos projectes pendents a estrenar. De moment no han transcendit les causes de la mort.
1: I Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Fontaines D.C.

0: Així és com sona Where Is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'acosta a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement perquè els seus temes han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit i també a la versió cinematogràfica de Peaky Blinders. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb la banda, que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
1: Són 6:45 del matí pel que fa al temps. Comencem el dia amb alguns núvols i temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, temperatures gairebé de nit tropical, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb 21 graus de mínima. Hi ha hagut 19 graus a Reus, 17 a Artesa de Segre, en aquests moments tenen també 15 graus a Ripoll, 8 graus a Arties, en una de les més baixes, al Pirineu. Avui serà un dia variable. Amb aquests núvols que comentaves, es situen sobretot entre la Catalunya central, les comarques de Barcelona i l'interior de les comarques de Girona. S'hi poden mantenir pràcticament tot el dia. A la tarda poden arribar també en altres llocs de la Costa Daurada. I no descartem que arribin a deixar 4 gotes algun ruixadet al voltant del migdia, poca cosa. En canvi, a Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, avui el temps serà força més assolellat, amb unes temperatures que en general arribaran entre els 23 o 26 graus, potser una mica més amunt en alguns llocs on faci sol, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquests pròxims dies encara tindrem aquest temps estable, potser de cara al cap de setmana arriben alguns ruixats i refresca.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i també a l'AP7 al Papiol en direcció a Girona, on hi ha un carril tallat a causa d'una avaria d'un vehicle. I aquí a l'estació de Sants el que estem veient és que encara hi ha trens d'alta velocitat que tenen una hora de retard, diversos trens d'alta velocitat amb una hora de retard després de l'incendi que hi va haver ahir a la tarda a Ricla, a l'altura de Saragossa. Els trens, de fet, encara circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
6: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua i hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat i després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant pues, a tot el que tingués a sota.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 lidera les pujades de les borses europees. Va tancar ahir amb una crescuda de l'1,33% fins als 19.285 punts. És la millor sessió des de finals de juliol. Els principals motius van venir del sector bancari amb una pujada mitjana de l'1,72%. Destaca el Santander, que va guanyar un 2%. El que no va també són les tecnològiques. Els primers resultats publicats no convencen els inversors. Els principals índexs on cotitzen aquestes companyies estan deixen de vermell. Als Estats Units, el Nasdaq cau un 0,44%, mentre que el Kospi de Seul s'estima un 6% i el Nikkei de Japó un 2%. Pel que fa al preu del petroli, avui se situa en $105 el barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça

0: per guanyar la compra gratuïta durant un any.
1: I ja l'has trobat?
0: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
1: Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
1: Més info a aldi.es.
2: Entre la contemplació i l'abisme.
3: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
2: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
3: Entrades a auditori.cat.
4: 10 minuts i les 7 del matí. Avui ens preguntem per què s'estan invertint milions en els anomenats ordinadors quàntics. Frederic Vincent, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. 33.000 milions de dòlars hi van invertir l'any passat governs i empreses. És més del que es gasta el govern espanyol en prestacions d'atur. Són diners que de moment no tenen un retorn directe, és a dir, que no donen molts diners. Per saber per què es gasta amb això, primer mirem d'entendre què és un ordinador quàntic. Aviam, comencem per l'explicació tècnica. Els ordinadors convencionals treballen amb bits, i els bits poden ser només 0 o 1. És a dir, tot el que fem amb un ordinador, tot és en última instància una combinació de zeros i uns, absolutament tot. Per exemple, la lletra A, l'ordinador la representa com a 0110001. Ara bé, en un ordinador quàntic la cosa es complica, perquè hi ha un tercer punt. No només tot es tradueix en 0 i 1, sinó que també pot ser 0 i 1 alhora, al mateix temps. Per explicar-ho millor, imaginem que som dins un laberint. Per buscar la sortida, provarem un camí, després un altre, després un altre, després un altre, i així fins a trobar la sortida. Si tu li demanes a un ordinador que t'ajudi, anirà més de pressa, però farà el mateix que tu. Provarà els camins un a un fins a trobar la sortida. En canvi, un ordinador quàntic mirarà tots els camins possibles alhora. Absolutament tots els camins possibles alhora. Per tant, no és que sigui més ràpid, és que és milions de vegades més ràpid que un ordinador normal. A partir d'aquí, qui pot estar interessat en ordinadors que fan rapidíssim totes les combinacions possibles? Doncs d'entrada, els bancs. Un estudi del BBVA ja deia que ordinadors quàntics podien ajudar a preveure el comportament dels mercats amb tot el que això suposa. O les farmacèutiques, AstraZeneca o Moderna, estan impulsant estudis perquè amb aquest sistema podrien simular interaccions moleculars i escurçar el temps per fer medicaments nous.

0: Per tant, traduït, diners i molts diners. Ara bé, el problema. Ordinadors quàntics són una qüestió més teòrica que pràctica. Sabem ara millor com programar-los, però encara no sabem del tot com construir-ne un de gran i fiable. Hi ha experts que diuen que és veritat que això que calcula totes les probabilitats, però que passa com amb la intel·ligència artificial. Hi ha tants errors que, de moment, cap sistema no pot corregir-los.
1: 7 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Girona, Laia Claret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
5: Bon dia.
1: A Barcelona, Marta, avui pendents del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
2: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Triaven els blocs amb molts veïns i anaven, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines i per saber a quines hores no eren a casa. La gran majoria dels membres de la banda vivien en una escola abandonada d'Horta-Guinardó, a Barcelona. Els que robaven ho venien i els diners anaven a una caixa comuna. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
1: A Tarragona avui es constituirà l'anomenat Consell de Participació dels Polígons Químics Nord i Sud. És una nova eina de participació ciutadana dins del Pla Secta, el Pla d'Emergència Química de Tarragona. Ricard.
3: Sí, mira, Protecció Civil diu que la idea surt dels municipis vinculats a la indústria química, Constantí, els Garidells, el Morell, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Perafort, Vilallonga, la Canonja, Vilaseca i Salou. Serà un espai estable de comunicació i col·laboració per promoure, diuen, la sensibilització del risc químic i el desenvolupament del Pla Secta. La signatura d'aquest acord es farà aquesta tarda a l'edifici d'emergència 112 de Reus.
1: A Girona avui estarem pendents de música amb pianos al carrer, Laia.
5: Exacte, perquè a partir de les 10 del matí hi haurà pianos al Pont de Pedra i a la plaça Independència de Girona i també a la plaça de l'Església de Vidreres, una iniciativa cultural de la Fundació Ricardo Delgado Vizcaíno que promou en col·laboració amb l'Àctia Agroalimentària i l'Associació Concurs Internacional Maria Canals. S'havia de fer el dia 7, però es va cancel·lar per la pluja, per tant, es farà avui. Hi participaran estudiants del Conservatori, escoles de música i tothom qui vulgui delectar els vianants tocant el piano.
1: A Lleida pendents avui dels tribunals perquè declaren dos testimonis sobre el trossejament de les 8 plantes solars d'Alcarràs al parc.

0: solar més gran de Catalunya, Júlia.
1: Sí, fa uns dies parlàvem de la línia d'evacuació, avui parlem del parc mateix. S'està investigant si el fet que el parc es tramités com a 8 projectes separats que comparteixen infraestructures podria ser constitutiu d'un delicte de prevaricació o estafa. Segons els pagesos, quan denunciat, s'hauria fet així perquè si el parc produeix més de 50 megawatts, l'autorització la dona l'Estat, mentre que si es trossejava el projecte, ho podia tramitar la Generalitat. Els investigats, de fet, són tres càrrecs, el secretari de Transició Ecològica, la directora general d'Energia i la delegada de la Conselleria de Territori a Lleida, a més de dues empreses promotores. Avui haurem d'estar pendents de la declaració de dos testimonis.
0: I els esports, Robert Prat.
2: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid, Villarreal, i a l'Eurolliga de bàsquet, Barça, Maccabi, a partir de quarts de 9.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
3: Nagel Hayes Davis, en unes declaracions al diari La Gaceta, diu: em paguen molts diners per jugar a un joc de nens. Hi ha molta gent que passa per situacions de vida molt difícil. La meva feina consisteix en que el coach Obradovic em cridi i m'esbronqui durant dues hores i després me'n vaig cap a casa a fer el que em doni la gana. Soc un privilegiat. Ell sap rebaixar la pressió recordant el seu propòsit filantròpic, un motiu superior que comparteix amb grans campions. Michael Jordan jugava per l'orgull de Chicago, la raqueta Billie Jean King per la igualtat de gènere, el tauler de Kasparov contra el sistema rus, Katy Freeman pel poble aborigen i Mohamed Ali pels oprimits. Tots aquests campions i tants d'altres buiden la motxilla de l'ego, deixen de pensar en la por a fallar perquè tenen un motiu molt més gran, perquè quan jugues per una causa superior et tornes completament invencible.
0: Quan falten 3 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, en Mariola Cubells, avui sobre la nova sèrie del cas Daniel Sancho, condemnat a cadena perpètua a Tailàndia.
4: Hi haurà una sèrie totalment innecessària sobre el crim de Daniel Sancho a Tailàndia. Ho farà Bambú, la productora que ja va fer el cas Assunta, i s'emetrà a Netflix. Vas veure l'anunci amb la imatge de Martiño Rivas, que interpretarà a l'assassí condemnat a cadena perpètua, i el primer que vaig pensar va ser: no cal. És una història negra que no compta res més que la història en si, no ens diu res de la societat en la que vivim, ni aporta res al món. Potser podríem anar amb més cura en estos temps.
0: I a la recomanació del dia, avui, que està previst que es dicti la sentència per l'assassinat del raper Tupac Shakur, la Cristina Bordes ens recomana la docusèrie Dear Mama.
5: Doblement nominada als Emmy, ens acosta la figura de la icona del hip-hop Tupac i la relació amb la seva mare, una activista de renom dels Panteres Negres. Amb documents i testimonis valuosos i descobrim les virtuts i les contradiccions del raper, que tot i la seva joventut va ser capaç de copsar i denunciar els abusos contra la comunitat negra a través de les seves cançons compromeses i aparicions als mitjans, però que també va topar amb la justícia i va ser detingut en diverses ocasions. Un carisma i un caràcter magnètic. No cal que en coneguis la història per gaudir d'aquesta docusèrie. Trobareu els 5 capítols de Dear Mama a Disney+.
0: I els altres, què diuen, Joan?
6: A l'Assemblea de Madrid s'hi respira tanta crispació que el seu president, Enrique Osorio, té problemes per donar o retirar els torns de paraules dels diputats. No tiene la palabra. No tiene la palabra.
7: No. No tiene la palabra, señora Bergerón. No tiene la palabra. No tiene la palabra. No tiene la palabra. No tiene la palabra. No tiene la palabra. Por favor, le llamo a los...
6: Aquí, al matí de Catalunya Ràdio, donem la paraula a tothom fins al punt que els convidats els falla la veu.
0: Atencions, Montserrat Guillén. Gràcies per acompanyar-nos avui, Montserrat.
8: Moltes gràcies.
6: I a Cornellà, l'entrenador de l'Espanyol ens va voler dir... No sé què ens va voler dir.
9: Entenc, no?, després de l'absoluta, com està i...
10: Bé, bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé.
6: A partir de quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
0: Bon dia, Canalies.
11: Bon dia, què tal?
0: Per què ens despertes amb aquesta cançonassa?
11: Doncs mira, avui ens despertem amb el gran número de Sheryl Crow, All I Wanna Do, i és que tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 2003, l'artista va presentar al món el seu disc de grans èxits titulat The Very Best of Sheryl Crow. El disc es va convertir en un èxit comercial, venent només als Estats Units 4 milions de còpies. Una curiositat, depenent d'on es comprés el disc, la llista de cançons variava. Per exemple, en l'edició del Regne Unit i Europa incluïa el duet Come On, Come On amb The Corrs, mentre que aquesta versió no apareixia a l'edició estàndard dels Estats Units.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un dels punts prioritaris d'atenció d'aquest matí és el servei d'alta velocitat. Després de l'incendi d'ahir, que no va deixar ferits, però sí que va tallar el servei durant diverses hores, avui de trens n'hi torna a haver, però el servei no està al 100% normalitzat encara. De fet, a aquesta hora continuen arribant també a Barcelona els trens que haurien d'haver arribat ahir a la nit. Última hora des de l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia. Matinada d'anar i venir de trens entre Barcelona i Madrid amb retards de més de 7 hores. 10 hores al tren per fer un trajecte que es fa des dels retards amb una mica més de 3. Entre 6 i 7 encara han arribat 3 trens. L'AVE de les 6 i 20 ho farà a les 7 i això fa que alguns usuaris es repensin fer el trajecte i tornin cap a casa.
2: Jo tenia l'AVE ara a les 6 i pico del matí, el problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores, tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà, doncs m'han dit tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. Són les 12 a casa, treballo des de casa i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
3: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions, llavors no arribem a la reunió a Madrid, i però el pitjor és que hem de tornar, no sabem l'hora.
1: Això a les sortides, a les arribades. Fins fa poc encara han entrat viatgers que han explicat la matinada que han passat.
4: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües. I tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar. I quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta. I la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
1: Tot això perquè encara hi ha un tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, això sempre que la Tayuta i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir.
0: Gràcies, Joan, i aquest és un dels temes del dia que seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio, que probablement reobrirà el debat sobre l'estat de la xarxa ferroviària. Avui, de fet, es reuneixen el govern i el Consell de Ministres, dues trobades que es faran aquest matí amb un mercat top preelectoral i l'endemà del Dia de la Hispanitat.
5: Hijo de puta!
0: D'octubre que va ser crispat a Madrid amb aquests crits contra Pedro Sánchez i on, malgrat tot, tant el president espanyol com Alberto Núñez Feijóo van expressar optimisme de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Dani Santeaja.
6: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
5: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
6: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot plegat mentre de cara a aquestes eleccions espanyoles continua obert el front de l'esquerra i això després que l'anomenat Front Ampli hagi designat Ada Colau com a candidata. La candidatura segueix deixant la porta oberta a Podem, tot i que la formació ha tancat un acord amb Esquerra Republicana. Txell Vallespí.
7: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
9: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
7: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, aquestes últimes hores s'ha oficialitzat aquest acord també entre Esquerra Republicana i Podem. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia. Un acord per sumar esforços de cara a les eleccions del 29 de novembre. El partit d'Irina Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra, en principi, sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Això d'una banda. De l'altra, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes conjunts de campanya en ciutats espanyoles. En resposta a les acusacions dels comuns que sentíem ara de dividir les esquerres, Gabriel Rufián deia que intentarà fins al final arribar a un acord per una sola llista. Passar que la CUP sí que ha ratificat que no es presentaran aquestes eleccions generals.
0: I en aquesta precampanya no només és notícia a qui es podrà votar, sinó qui podrà fer-ho. I aquí país on tenim, atenció, tot l'enrenou al voltant de la llei de nets. El Tribunal Suprem ha decidit que els nacionalitzats per aquesta llei no podran votar el 29 de novembre.
10: Si recordem com ha anat aquesta història, l'anomenada llei de nets donava la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Davant de les dificultats de demostrar qui és realment un exiliat o no, el govern espanyol va aprovar una instrucció on es va dir que pressuposaria la condició d'exiliat a tots els que van marxar del país entre l'any 36 i l'any 55. Això es va portar als tribunals, Vox ho va fer, per exemple, i el Suprem els ha donat en part la raó, ha dit que s'ho ha de mirar i, mentrestant, manté suspès cautelarment el dret a vot d'aquestes persones, que serien aproximadament unes 160.000.
11: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
10: Així responia el ministre de Política Territorial. El Mundo avui dona gairebé per fet que el govern espanyol aniria al Constitucional per mirar de revertir aquesta situació. Per la seva banda, el Partit Popular i Vox mantenen que s'ha fet justícia. Tant els uns com els altres insisteixen a esbombar la tesi que l'executiu de Pedro Sánchez el que volia era alterar el cens en benefici propi.
0: Tot plegat demostra que, com dèiem, també tenim una de les precampanyes electorals més intenses que recorden. I encara no hem acabat, perquè falta Ceuta. L'endemà del Dia de la Hispanitat, els Reis d'Espanya avui visiten la ciutat autònoma.
10: Sí, Ceuta i Melilla. Felip VI i Letícia seran avui a Ceuta, demà a Melilla. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes i, de fet, els Reis avui, aquesta nit, dormiran a Ceuta. L'últim rei que ho va fer va ser Alfons XIII. La visita, segons la Casa Reial, vol expressar el suport de la corona després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta aquest passat estiu.
0: Avui a la hora del matí, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
12: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui és dimarts 13 d'octubre, el dia comença amb 22 graus a Castelldefels, 18 a Girona, 18 a Montroig del Camp i 16 graus a Juneda, a les Garrigues. Són temperatures altes, sobretot a causa dels núvols que hi ha molts llocs de la Catalunya central, comarques de Barcelona, de l'interior de Girona, i que es poden mantenir durant pràcticament tot el dia. No descartem fins i tot que arribin a deixar quatre gotes, algun ruixadet al litoral i prelitoral, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran suaus per la banda alta.
14: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions. A l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. De retruc, lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. També molta congestió a l'entrada a Barcelona, pel nus a la Trinitat, i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ara són les 7 i 8. I ampliem més titulars del dia, el que cal saber d'aquest dimarts 13 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Millora.
16: Notícia d'aquesta matinada, el Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació. Un creixement que és més del doble del previst per la zona euro, que se situa en un 1,1%.
17: Espanya es manté com la gran economia europea amb més bones perspectives. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió per aquest 2026 fins al 3,1%. Tot i això, avisa que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació.
0: Baixada general.
18: El canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en diverses eleccions regionals.
0: Paraula de Trump.
19: El president dels Estats Units defensa la treva energètica que ell mateix va anunciar aquest cap de setmana entre Ucraïna i Rússia.
20: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree. That's why.
19: Hi ha acord perquè jo dic que hi ha acord, afirmat davant dels periodistes. Això mentre el Kremlin fa equilibris. D'una banda, evita comprometre's a no fer més atacs, però tampoc desautoritza Donald Trump.
0: És que tres dies sense ràdio fa que tingui moltes ganes de... Més atacs.
16: Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita, amb el suport del govern del Iemen, ha interceptat tres míssils balístics llançats contra Riad per part dels hutis. Els hutis, que compten amb el suport de l'Iran, han denunciat en les últimes hores la mort de 9 civils en atacs aeris saudites. Aquesta nit, Trump ha avisat que els hutis s'estan portant molt malament.
0: Més protestes.
17: Nova convocatòria generalitzada avui dels estudiants francesos, quan ja fa quasi un mes que van començar les mobilitzacions. La d'avui arriba després que el govern hagi començat a moure fitxa, tot i que a l'horitzó hi ha el debat de pressupostos que preveuen importants retallades.
0: I a Brussel·les...
18: El president Salvador Illa torna aquesta tarda per tercer cop a la capital comunitària. Té previstes reunions amb dirigents de les institucions europees. A l'agenda no hi consta cap trobada amb Puigdemont ara que té encarrilat el seu retorn a Catalunya.
0: Sense nou referèndum.
19: El Regne Unit no es planteja, com a mínim per ara, una nova consulta als ciutadans per si volen fer marxa enrere del Brexit i demanar el reingrés a la Unió Europea. Això sí, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del 20 de novembre en Brussel·les serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27.
0: Els tribunals.
16: El cap de la policia local de Ripoll ha denunciat als jutjats el consistori de Silvio Riols. Francesc Campayo fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Segons El País, també s'ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament ha pres represàlies contra ell.
17: L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols per la via d'urgència d'una plaça d'interina a la policia local.
0: Motoristes veterans.
18: Atenció amb l'avís que llançava al Matí de Catalunya Ràdio. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, davant d'un augment de la sinistralitat, demana més formació per als motoristes de més de 50 anys.
15: La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
0: Retallada dràstica.
19: La Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any. Això és menys de la meitat dels que importa actualment. Forma part de l'acord a què Pequín i Brussel·les van arribar divendres passat i que inclou el compromís del gegant asiàtic de reduir aranzels a l'oli d'oliva, d'oliva, els gelats i el calçat.
0: Ingressa.
16: El papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa cancel·la totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre també té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú que té intenció de mantenir.
0: I tot això genera incertesa.
17: Arran d'aquesta operació del papa queda ple d'interrogants al calendari de relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, encapçala totes les travesses.
0: I avui també destaquem aquesta nova col·laboració de Rosalia.
18: La que ha fet amb els irlandesos Fontaines D.C. es diu Where Is Gone i és un dels nous temes que sonaran al nou disc que publiquen divendres.
19: La banda actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
0: I Serrat, homenatge a Tete Montoliu.
21: Paraules senzilles i tendres.
16: Ho ha fet en una actuació sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona, Tete Montoliu i Bebo Valdés. El concert va reunir 1.800 persones i Serrat va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz de Barcelona a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla.
0: I pel que fa als esports, en Robert Prat avui torna a la Champions.
10: Galatasaray Barça a partir de les 8. Pau Cubarsí.
22: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
10: També avui Atlètic de Madrid, Manchester i Villarreal Nàpols a partir de les 9. El comitè de competició podria analitzar d'ofici una empenta de Vinícius a un treballador de la Lliga a l'Eurolliga de bàsquet Barça Maccabi a 8:15.
0: O menys serà un 7:15 del matí.
16: Us saludem des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui llegim dos grans temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. Per exemple, La Vanguardia titula Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho acompanya amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta a una desfilada marcada pel 12 d'octubre, però en aquest cas el pla que han triat és de Pedro Sánchez, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb una fotografia, en aquest cas, del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho llegim, per exemple, al País, al Mundo i l'ABC. I els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones, i un tema propi al País que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
12: El matí de Catalunya Ràdio. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
3: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Terrassa, 17 a Dosrius i 20 a Viladecans. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs retencions a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a Molins de Rei, direcció Barcelona, per un accident. I, per últim, a l'entrada i sortida de Barcelona, pel nus a la Trinitat.
18: Més mobilitat. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara arrossega problemes després que hi estallés la via durant 5 hores per un incendi. Estació de Sants, Joan Garcia, última hora, bon dia.
4: Bon dia, la matinada s'ha acabat amb un anar i venir de trens i amb retards de 7 hores, 10 hores dins el tren, i el matí comença amb retards a l'AVE de les 6:20 i el de 8:45, que ara surt per pantalla també, que està demorat. Tot això perquè encara continua el tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasència, això és entre Calata, Llutí i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir. Segons Adif, no hi ha previsió que es recuperi.
18: Previsió destacada del dia. Comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robant cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
17: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
18: En Alfonso.
23: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
24: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit.
17: A hores d'ara, els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
18: I una dada, la matrícula a la Universitat de Manresa registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes.
24: Serà la xifra més gran d'estudiants en la seva història. El procés de matriculació encara no està tancat. Ho recull el Regió 7.
17: La particularitat d'aquest curs que acaba de començar és que ho fa novetats importants com el grau de dret, d'odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística.
18: I un apunt de cultura. Perquè Pere Arquilloé dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel a Barcelona. Es podrà veure fins al 25 d'octubre. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26: El 3 de març del 1955.
25: I el número de la sort, el...
26: 4.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El Sons del matí.
1: Aquí a l'estació de Sants hi ha dos trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere i al final ens han fet baixar.
6: Les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N.
7: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. No podemos decirlo más claro.
8: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
9: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Net.
18: El fill o filla del fill o de la filla d'una persona. Els nets de la Guerra Civil Espanyola són els qui sovint, després d'una generació marcada pel silenci o l'oblit, recuperen la memòria històrica i reclamen desenterrar, de vegades literalment, els avis. Parlo dels nets dels vençuts, esclar, dels nets ara en parla tothom, perquè el Suprem manté que els nacionalitzats per la llei de nets finalment no votaran a les eleccions del 29N.
0: Incendi.
18: Foc violent no controlat i defectes destructius que es propaga per espais que no estaven destinats a cremar-se. En sentit figurat, també pot referir-se a revoltes, protestes o conflictes que es propaguen ràpidament i generen un gran enrenou. Ahir un incendi a l'AVE va tornar a encendre els ànims dels usuaris del tren. Veurem si acaben incendi.
0: Gemelli.
18: El Policlínic Universitari Agostino Gemelli és un dels hospitals més prestigiosos de Roma i d'Itàlia i freqüentment utilitzat pels papes. Històricament, els papes eren atesos dins els murs del Vaticà, però quan el 1981 Aliac va atemptar contra Joan Pau II a la plaça de Sant Pere, van decidir traslladar el papa, que va rebre diversos impactes de bala, al Gemelli. Des d'aleshores, aquest hospital és el que tenen els papes.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 2,5%.
6: El Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, quatre dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro. Espanya es manté així com l'economia europea amb més bones perspectives de creixement.
0: 350.000.
6: És el nombre màxim de cotxes híbrids xinesos que importarà l'any la Unió Europea són menys de la meitat dels que importa actualment. Ho estipula l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. La Xina també s'ha compromès a reduir els aranzels a l'oli d'oliva, als gelats i al calçat.
0: I 147.
6: Són els nens que han sigut traslladats a un altre país de manera unilateral per un dels dos progenitors el 2026. Aquests casos de sustracció internacional de menors han augmentat un 46% des del 2022, sobretot arran de l'increment de matrimonis mixtos formats per espanyols i estrangers.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig unes persones vestides d'època, en primer pla una parella, ella porta un barret amb una flor, i darrere hi veig un grup de gent amb vestits que criden l'atenció perquè no són gens del 2026. Damunt d'ells, el que hi veig és l'avió del Tibidabo.
11: És una imatge que veiem a l'ara i que és un dels moments que es va viure ahir al parc, i és que el Tibidabo ha fet 125 anys i ahir van organitzar una festa d'aniversari per recordar les 5 generacions que han passat per aquest espai tots aquests anys. El que veus de vestits d'època són de l'Associació de la Garriga Modernista, que hi van posar color i història.
0: A la segona imatge hi veig molts velers, moltíssims, en compto més d'una cinquantena, i al primer pla hi veig una cúpula del que podria ser un far.
11: És una estampa nàutica que crida l'atenció i que veiem avui a La Vanguardia. La imatge és de Trieste, Itàlia, l'Adriàtic, i efectivament el que es veu en primer pla és el far de la Victòria. Cada segon diumenge d'octubre té lloc l'anomenada Barcolana, la regata més multitudinària del món, que des del 1969 aplega milers d'embarcacions.
0: I la tercera ens l'envien des de Girona, i veig gent vestida de superheroi, samarretes de Bola de Drac, llibres de Star Wars o Marvel. Què és, Laia Claret?
27: Doncs mira, és la Girocòmic, la fira del còmic gironí, que ha celebrat la desena edició amb un rècord. Ha superat els 10.000 visitants en aquesta edició, que ha pogut obrir un cap de setmana llarg. El Palau de Fira s'ha omplert d'estants de tota mena, amb prop de 40 autors de més d'una quinzena d'editorials i un centenar d'activitats, com ara tallers, jocs, conferències o, per exemple, balls amb coreografies de K-pop.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
28: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
29: Sabies que, per reduir el colesterol alt, és important triar bé? I aquí hi ha una cosa clau: l'eficàcia dels esterols vegetals, uns dels responsables de la baixada dels nivells de colesterol. Per això, Danacol conté una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada. Així que, si has de triar, tria eficàcia. Tria Danacol.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps parlem de tornados, riuades, de l'aurora boreal i d'esperits vermells. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si ha estat un cap de setmana farcit de fenòmens inusuals, el primer que vull destacar és aquest tornado que es va produir divendres a Sicília. En realitat eren dues mànegues marines que van tocar terra i es van convertir en tornados a l'oest de l'illa. 11 persones van quedar ferides, 15 edificacions destruïdes per aquest tornado que es calcula que va tenir categoria entre 2 i 3 en una escala de 5, cosa que servia una intensitat insòlida en aquesta illa. Ara viatgem al Nepal, on aquest cap de setmana, diumenge, hi ha hagut una nova riuada sobtada. La causa va ser una esllavissada de terra que va bloquejar un riu. Hi ha 5 persones desaparegudes, però una alerta primerenca va servir per evitar mals encara més greus. I aquest cap de setmana també s'ha vist, o s'ha fet viral, vaja, una imatge d'un fenomen que es coneix com a esperits vermells. La imatge es va fer des de Còrsega. Són unes descàrregues elèctriques que tenen lloc a la part alta de la tempesta i viatgen cap a l'alta atmosfera. Són vermelles, amb un aspecte com si fos una medusa, i duren mil·lisegons. La fotografia s'ha fet pública aquest cap de setmana, però en realitat va passar el 16 de setembre. Es va fotografiar el 16 de setembre. I aquí a Catalunya sí que aquest cap de setmana s'ha pogut veure una llum tènua vermella la nit de dissabte a diumenge. Era un fenomen semblant a l'aurora boreal provocat per una gran tempesta solar. El fenomen va ser fotografiat des de Prades i van ser molt poques les persones afortunades que el van arribar a veure.
10: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Divendres, l'Enigmàrius feia de la part de dins de la mà del pescador. I la resposta era palmar. Palmar és relatiu al palmell de la mà. I el pescador, doncs, pot pescar pel mar o la mar. Avui dimarts, un Enigmàrius triple. Pot ser una cinta, un filó o un torrent d'aigua de quatre lletres. Pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua quatre lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'estàtua. Fa 2,5 metres d'alçada. És completament daurada i veiem un home que sosté Donald Trump assegut sobre les seves espatlles. Trump està completament nu i porta un enorme pal de golf. Diu la notícia que l'estàtua es titula La plaga taronja, que està recoberta amb or de 23 quirats i que és obra d'un escultor danès. També explica la notícia que l'artista que ha fet l'escultura s'ha inspirat en el conte El vestit nou de l'emperador, de Hans Christian Andersen. L'artista ha explicat que l'escultura és d'or perquè Trump es pensa que l'or l'engrandeix, així que exhibir-lo despullat només fa que brilli amb més intensitat.
0: Però això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
21: I pot ser tot això sent professional.
20: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf és una notícia real. L'escultura s'ha pogut veure al Parlament d'Estrasburg, a França. Es va exhibir fins al 8 d'octubre, però es podrà tornar a veure aquest mes de novembre a Turquia durant la celebració de la Conferència Climàtica Mundial COP31.
3: I avui pot ser un bon dia, sapiguem per què, amb Laura Calçada.
4: Avui fa 10 anys que Bob Dylan va rebre el Nobel de Literatura. La seva música, com la de tants altres, té un poder. Atura el monòleg interior mentre sona. I en un concert ens fa cantar amb desconeguts com si fossin germans. Iris Murdoch en deia desagotització, el moment en què la bellesa ens treu de nosaltres mateixos. Això té a veure amb la convivència. Per escoltar algú, cal que el nostre jo no ho ocupi tot. Aquest cap de setmana, amb el comiat d'Oques Grasses, n'hem tingut un exemple. La bellesa ens pot entrenar a escoltar-nos millor. I potser estimar-nos més. Els osonencs canten que queda amor en aquest món. Només podem continuar treballant perquè aquest venci la por.
1: Només sóc un desig, com un desig.
3: Són 7:45. I avui és dimarts 13 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a la Quar, 18 a l'Hostalets de Pierola i 14 a Gandesa. I això el dia en què entrevistarem a les 9 del matí el porteu de la marea pensionista Pere Franquesa. Tornem per això abans a Sants, on des d'ahir a última hora tornen a circular aquests trens AVE, però ho fan amb retard i alguns viatgers han passat tota la nit passant el tren. I hi ha un clàssic també en aquestes situacions que s'està vivint ara mateix, que és que moltes queixes dels usuaris són per falta d'informació. Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. L'AVE de les 6:20, l'AVE de les 7, l'AVE de 7:45, tots aquests sortiran amb retard, retard no especificat. Alguns retards, alguns usuaris que necessiten aquestes connexions que vagin a l'hora per anar a treballar ja comencen a buscar alternatives.
6: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat, o sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
5: Sí que s'anuncia la sortida ara d'un Ouigo, tot això després d'una matinada d'anar i venir amb trens de retards de fins a 7 hores, perquè es manté a l'Aragó, recordem, el tram de 25 quilòmetres de via única, on hi va el tren sinistrat. Com sempre, aquí Sants també, amb un ull a l'alta velocitat, però l'altre a Rodalies, us hem de dir que destaca una hora de retard a un mitja distància de Barcelona a Valonova.
3: I què més hem de saber, gràcies Joan, del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia. Avui es reuneix el Consell de Ministres després que el Suprem hagi sentenciat que els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions del 29N. La Moncloa estudia recórrer ara al Constitucional.
8: Els reis Felip VI i Letícia visiten avui Ceuta, a les platges de la ciutat autònoma. No hi queden ja immigrants malvivint, però la crisi humanitària dos mesos i mig després continua lluny de resoldre's.
7: El Front Ampli escull Ada Colau com la candidata a les eleccions del 29N i manté la porta oberta a Podem, tot i que no consten ara mateix avenços en les negociacions.
8: El Fons Monetari Internacional augmenta les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro.
7: Nou dia de protestes estudiantils a França, que ja fa quasi un mes que s'arrosseguen. El govern ha començat a atendre algunes de les seves demandes.
8: El president Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les. A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
7: I el Papa Lleó XIV ingressa avui a l'hospital per operar-lo d'un nòdul al pulmó. Estarà una setmana sense agenda, però el pontífex vol mantenir el viatge a Sud-amèrica a principis del mes que ve.
9: En esports torna la Champions pel Barça, el partit del camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid-Manchester, Villarreal-Nàpols a segona, el Girona empata 1 a Tenerife, mentre que el comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga al partit entre el Madrid i el Villarreal.
3: Avui esperem un dia mig ennuvolat en algunes comarques de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Són núvols baixos que afecten a les comarques de Barcelona, la Catalunya central i a l'interior de Girona, i que podrien arribar a deixar algun petit ruixat molt puntual. En canvi, avui serà un dia assolellat a la Costa Brava, a l'Alt Pirineu, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquí, per cert, podrien arribar als 28 o 30 graus.
3: I a les carreteres, retencions a l'AP7, al Papiol, sentit nord, per un vehicle avariat. Clàudia Serra.
11: Sí, com a conseqüència també hi ha lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7, i a la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, destaquem les retencions a la C58, de Terrassa a Sabadell, sentit sud, C60 a la Roca, direcció Granollers, i la P7 i la C17 a Parets, en sentit Barcelona.
3: Ho rebatem també amb les portades dels diaris del dia. Marta Viana.
8: Unes portades on avui destaquem dos temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. La Vanguardia titula Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho fa acompanyat amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta una desfilada marcada pel 29 de novembre, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez somrient, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb fotografia del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho veiem al País, El Mundo i l'ABC, i els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE, que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones.
3: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Quan són les 7:35... I obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
3: Avui trobem articles d'opinió sobre aquesta precampanya electoral, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
12: La Vanguardia destaca que el Suprem manté la suspensió del dret a votar a part dels acollits a la llei de nets, i això vol dir que 160.000 persones que ja són espanyoles no podran votar, una suspensió que el Mundo considera que preserva les garanties electorals. Encara sobre eleccions, l'escriptor Sebastià Alsamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem. El periòdico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre i lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat. El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària i destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs una Espanya en què conviuen religions i cultures. I per últim, a la Vanguardia, un article de l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, sobre habitatge, destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes, edificar i també millorar rodalies.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
13: Llegeixo al País la darrera ocurrència de Milei. Com que els números no li surten, fa una oferta. Vol vostè convertir-se en ciutadà argentí per la via ràpida? Pagueu 312.000 euros i obtindreu la nacionalitat automàticament. Ah, i hi ha també oferta especial per a grups familiars per només 450.000. El jurista li han advertit que va contra l'esperit de la Constitució, però ni cas, perquè ell ha de treure diners de sota les pedres. A molts països funciona un règim d'accés a residència pagant, però no el directe a la ciutadania, tret d'Argentina, on aquest dret està en venda.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Reso.
17: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
18: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
19: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
20: Una maravilla és poder viajar.
21: Per tu, que per fi has posat la manta al llit. I per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
22: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
23: I des de 16.400 euros.
22: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
24: Citroën.
22: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
2: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem, BBVA.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital quan són les 7:38. Ho fem amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Per què és notícia Reus?
7: Doncs perquè enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'Ajuntament ha decidit que no repararà les escales de l'estructura precintades pel seu mal estat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mas Carpa en una de les principals vies d'accés a la ciutat des de les T11. Ho recull el Diari de Tarragona.
3: El preu dels lloguers també acaba amb una pastisseria centenària de Mallorca.
8: En concret, a Sóller, Can Tambora, de tradició pastissera des del 1845. Llegim el Diari de Mallorca, que tanca les seves portes els pròxims dies després de no aconseguir renovar el contracte al local del port perquè el preu podria superar els 6.000 euros al mes.
3: I una altra manera de passar la nit.
7: A Calafell ha començat els tràmits urbanístics per construir un hotel de 5 estrelles on abans hi havia la discoteca Louis Vega. La idea és que tingui 450 habitacions i que es creïn més de 300 llocs de treball directe. Incorporarà també un palau de congressos amb la idea de generar activitat econòmica més enllà del turisme. Ho llegim al Diari Més.
3: Qui està en ratxa?
8: La Universitat de Manresa, que registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes. És la xifra més alta d'estudiants en la història d'aquesta institució. Aquest any s'han estrenat el grau en dret, odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística. Ho veiem al Regió 7.
3: I recta final de la temporada d'observació de la brama del cèrvol.
7: Les sessions guiades van acabar ahir a la reserva de caça del Cadí, per on han passat, segons la CERN, unes 1.300 persones, i a la resta del Pirineu també queden molt pocs dies per observar aquest fenomen. El punt estrella d'observació és a Castellà de Nuc, perquè hi ha més densitat de cèrvols i, per tant, més competència entre mascles.
3: I aquesta hora expliquem també els destacats en internacional i economia amb Frederic Pincé i Lara García.
9: Falta menys un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units, el Congrés i el Senat, i un dels escons clau pot ser Texas. Per primera vegada en més de 30 anys, un demòcrata té opcions de guanyar. Es diu James Talarico, el candidat, que ha estat uns dies sense efectes de campanya, i arran d'això, diversos republicans han esbombat el fals rumor que ha estat ingressat en un centre de salut mental. Avui, això ho explica el New York Times, que diu que entre els que han ajudat a escampar aquesta mentida hi ha Elon Musk o el poderosíssim assessor de Donald Trump, Stephen Miller. Talarico ho ha negat, diu que només ha tingut la grip i que per això s'ha absentat dels actes de campanya. El rival de Talarico en aquestes eleccions a Texas és el republicà Ken Paxton, que també és notícia. El Wall Street Journal avui avança que Paxton va fer una festa per Cap d'Any a Dubai amb dos fugitius de la justícia, són dos homes acusats de frau, i una dona que no era la seva parella. La premsa francesa també destaca la nova tongada de protestes d'estudiants avui mateix. Ho ressalten en portada Liberación, que entrevista la líder del sindicat CGT, que acusa el pressupost públic de girar l'esquena al jovent, i també el conservador Le Figaro, crítica amb les protestes, que de fet qualifica d'absurdes i confuses, i avui en el seu editorial demana un retorn a l'autoritat.
11: I avui l'Economia publica que durant la darrera dècada les administracions públiques catalanes han adjudicat contractes vinculats a l'habitatge per valor de 377 milions d'euros. Una desena d'entitats s'emporten la gran majoria dels recursos. Lidera la llista l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona amb 104 milions d'euros. Cinco Días titula Lupa sobre la cistella de la compra. La CNMC es prepara per vigilar el preu dels aliments. El diari destaca que en un decret llei que s'ha de convalidar aquesta setmana, el govern espanyol encarrega competència la supervisió de com s'està traslladant la pujada de l'energia en el preu de la compra. I l'Economista avui avisa que els acomiadaments del sector tecnològic han crescut un 40% entre el gener i el setembre per culpa de la intel·ligència artificial. Més de 130.000 treballadors d'empreses tecnològiques d'arreu del món han perdut la feina per l'automatització i la digitalització accelerada en els últims mesos.
3: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la tornada del Barça a la Champions.
9: El diari Esport diu que el Barça busca la seva desena victòria consecutiva avui a la Champions al camp del Galatasaray amb el gran hàndicap de superar l'ambient infernal del camp de l'equip turc a Istanbul, un dels pitjors escenaris per jugar de tot el món.
4: Istanbul!
9: Mundo Deportivo parla d'aquest repte a l'infern, en aquest ambient que intimida. És un partit amb molta pressió, destaca l'Esportiu. Per la Vanguardia, Istanbul eleva l'exigència i significa l'estrena pel Barça d'una sèrie de partits de primer nivell. A El diari Ara parla de l'equip d'Istanbul com un rival amb múltiples escàndols al llarg de la seva història, esquitxat per dos casos relacionats amb apostes il·legals l'últim any. El periòdico apunta que el vestidor del Madrid es distancia de Mourinho, que les estrelles i diversos futbolistes no combreguen amb l'histrionisme i l'afany de protagonisme del portuguès. L'Esport afegeix que Mourinho no té cap ascendència sobre el grup i que les estrelles continuen fent de les seves. L'equip li ha perdut el respecte a l'entrenador. Per La Vanguardia, els àrbitres estan amoïnats pel clima que crea el Madrid i creuen que cada partit pot ser un judici a l'àrbitre. El Mundo Deportivo parla d'una guerra total del club contra els àrbitres, el club blanc hi veu una conspiració arbitral contra el Madrid i pel diari El País ha tornat el vell mourinyista tirant del seu antic manual escènic en temps de crisi.
3: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia.
3: Una parella es desperta en un hotel de Mallorca amb un desconegut borratxo ficat al llit.
4: El jove de procedència alemanya va explicar a la Guàrdia Civil que ho havia fet seguint un repte proposat per una aplicació al seu telèfon mòbil. Va entrar a l'habitació per la porta que donava a la terrassa i un cop dins es va estirar sobre la dona, que va reaccionar ràpidament i se'l va treure del damunt. Els agents han explicat que el discurs del jove era incoherent i que costava d'entendre. Ho hem vist al Diari de Mallorca.
3: Abandonen el cotxe després d'accidentar-se al mig de Roda.
6: El 9-9 explica que el vehicle va xocar amb dos cotxes i va acabar impactant contra una casa a la via principal de Roda de Ter, moment en què els dos ocupants van decidir fugir del lloc dels fets i deixar el cotxe abandonat a la carretera. Finalment, una grua el va haver de retirar.
3: I un agent de l'UME demana matrimoni a la seva nòvia en plena desfilada del 12 d'octubre.
4: Sí, podem confirmar que ella va dir que sí. Si t'ho demana un home armat, també, què has de fer, no? Va passar ahir a la glorieta de Carla V, quan, per sorpresa, la gent de l'UME va demanar matrimoni a la seva parella. En les imatges es veu la gent molt nerviós i al seu costat la que serà la seva futura esposa, que no va poder evitar plorar d'alegria. Les imatges es van publicar al compte d'X del Ministeri de Defensa i se n'ha fet ressò 20 minuts.
3: I qui fa anys avui, Caralies?
6: Avui fa anys l'actor Luis Tosar, en fa 55. També en sumo més la cantant Índia Martínez, que arriba als 41, i acabem felicitant el músic Paul Simon. Oh. Avui celebra els 85 anys.
3: I Sant Oral?
6: Doncs mira, avui és Sant Eduard, Sant Faust i Sant Teòfil.
3: I acabem el repàs a la premsa en el Quios Vintage amb Albert Tom.
16: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
24: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
25: 13 d'octubre de 2006. Queden 15 dies per a les eleccions catalanes i un DVD titulat Confidencial.cat ha alterat la campanya. Convergència distribueix 1 milió de còpies d'un documental que ataca el govern tripartit. A la portada, les cares de Maragall, Carot i Saura i la frase «Quan el preu de la lluita pel poder és un país». El DVD reparteix encartat amb els diaris dos diumenges abans de les eleccions. Artur Mas necessita una victòria molt àmplia si no vol que repeteixi el tripartit, ara amb Montilla al capdavant. L'eslògan del candidat socialista el 2006 era «Fets, no paraules», i el mateix Montilla reconeixia que no era l'alegria de la huerta, però per una feina seriosa deia «el que s'ha de ser rigorós». Acabo amb una altra polèmica electoral. Míting del PP a Martorell amb Àngel Acebes i Josep Piqué. Un grup de manifestants intenta rebentar l'acte de males maneres. El secretari d'organització del PP s'hi torna i agredeix un d'aquests joves. El 2006, aquest secretari es deia Xavier García Albiol.
26: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
27: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
28: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
27: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
28: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
27: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
29: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alteracions al servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
7: Hi ha retards d'entre una i dues hores després de l'incendi d'un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. Hi ha un tram, de fet, que encara es fa per via única.
1: Jo tenia la VA a les 6 i pico del matí. El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores.
5: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions. Llavors no arribem a la reunió a Madrid.
10: L'hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües.
3: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del 29 de novembre.
8: El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. Avui es reuneix el Consell de Ministres i estudia si ho pot recórrer al Constitucional.
3: I Felip i Letícia arriben avui a Ceuta.
7: Hi ha 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
3: Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les.
8: A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
3: I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any.
7: És més el doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
3: Lleó 14 serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
8: El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic. Ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
3: I en esports torna la Champions.
7: Amb un Galatasaray Barça a partir de les 8 a l'Eurolliga de bàsquet, Barça Maccabi 8:45.
3: Ara fem una ronda per tot el país. Comencem per Girona, Laia Claret, bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: Des de Lleida, Pere Joan Albrecht, bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
3: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
3: Comencem per les comarques gironines perquè estem pendents del Top Manta Roses, Laia.
12: Sí, perquè segons l'Ajuntament s'ha reduït gairebé la meitat on es posen el passeig de Roses a l'Alt Empordà en 3 anys. Creuen que ha estat determinant la possibilitat que poguessin intervenir judicialment material a domicilis que feien servir com a magatzem. Però també tenim un rècord per als amants del còmic, i és que el Giro Còmic, la fira del còmic que s'ha fet a Girona aquest cap de setmana llarg, ha superat els 10.000 visitants per primera vegada. Tot una efemèride pels organitzadors. S'ha fet al Palau de Fires.

0: El que reclama actuacions per acabar amb la plaga ha fet un pas endavant i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya. Denuncien que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat en sessió plenària el febrer del 2024 actuar sobre la plaga després d'una iniciativa ciutadana que va recollir més de 700 signatures. Doncs bé, malgrat això, els denunciants asseguren que el consistori no ha executat aquest any cap actuació material per reduir-ne la població. L'Ajuntament diu que comparteix la preocupació per la plaga, que estimen uns 1.300 coloms, amb una densitat de 550 coloms per quilòmetre quadrat, per sobre del llindar de sobrepoblació.
1: I a Barcelona, avui pendents també del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona entre el 2018 i el 2019.
2: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Els fiscals, en aquest cas, els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. També avui estarem pendents si coneixem nous detalls de la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris. I acabem amb tres previsions destacades de cultura. La primera, l'Auditori de Barcelona, en Gustavo Dudamel repeteix concert amb la Filarmònica de Nova York i l'Orfeu Català. També avui torna per Arquillué a la Heartbreak Hotel amb el muntatge Coral Romput i Maria Jaume, que actua al CCCB a la Bienal del Pensament a 2:15 del vespre.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu, bon dia.
3: Estabanell, per una qui millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem sol en algunes comarques i molts núvols en unes altres. Eloi Cortomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, un temps partit amb dos. Tenim la meitat est de Catalunya, comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya Central, amb molts núvols que poden arribar a deixar petits ruixadets, sobretot al litoral, prelitoral, més de cara al migdia, més probables. En canvi, la resta de Catalunya, en general, el temps serà força assolellat, sobretot a les comarques de Ponent, a l'Alt Pirineu i en alguns racons de la Costa Brava. Avui en temperatures suaus, de 23 a 26 graus, potser els llocs amb sol poden enfilar-se una miqueta més, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins als 28 o 30 graus, i en pròxims dies, en general, farà més sol, la temperatura tornarà a remuntar una miqueta i de cara al cap de setmana sembla que arribarien alguns ruixats i tornarà a refrescar.
1: I pel que fa al trànsit, diverses incidències compliquen la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra?
5: Sí, a banda de les retencions que ja són habituals a aquesta hora, diversos punts complicats. A l'AP7, al Papiol, hi ha retencions en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Com a conseqüència, lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei en direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. I fora de l'àrea més propera a Barcelona, destaquem les retencions a la C58 de Terrassa-Sabadell a sentit Barcelona, a la C60 a la Roca, direcció Granollers, i a la C17 a Parets en sentit Barcelona.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
9: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua i hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat, i després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant, pues, a tot el que tingués a sota.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09. 09.
1: I aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui parlem del peix, Lara.
2: Sí, hem contactat amb diverses peixateries que ens expliquen que el que més es ven a aquestes dates és el calamar i el rap. A Reus, al Baix Camp, la peixateria Bernat té el calamar a 27 euros el quilo i el rap a 20. Compren el producte a la llotja de Cambrils.
10: El rap de platja sencer, se'n anem als quasi 19-20 euros, sencer, la cua grossa als 30 i

0: euros, 33, 34, la gent sap molt de pinja que Reus. Llavors se sap en cada època de l'any què es bucallà. Vull dir, ara, per exemple, ja la gent sap que és l'època del calamar, que és l'època del llagostí, el cambrils...
1: A Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, la peixateria Joan Rimbau té el rap entre 22 i 35 euros al quilo i el calamar, més car que la Costa Daurada, a 35 euros al quilo. Ens expliquen que també venen molta gamba.
2: Un rap sencer està a uns 22 euros. Si lo vols sense el cap, sol estar entre 35 i 39. I la cua de rap, la grossa, que és lo més car, està a uns 45. La gamba oscil·la entre los 40 i 45, la petita. La gamba grossa està ara a uns 150 euros, la mitjana entre 70 i 80...
1: I si anem cap al Vallès Oriental, el peixater Francesc Comas, del mercat de Sant Carles de Granollers, té el rap a 20 euros al quilo. Explica que el peix en general ara és més car perquè n'hi ha poc per les restriccions de pesca que tenen els pescadors. I avisa que a finals de novembre el peix i el marisc s'encariran encara més perquè la gent comença a comprar-ne ja per congelar-lo i no quedar-se sense peix de cara a les festes de Nadal.
3: Hi va haver-hi bon preu fins al 25 de novembre, que casualment és quan cobren els jubilats i cada any passa el mateix. I cobren els jubilats, puja tot el peix ja, i després ja està tot perdut. Puja tot, congelat, el peix viu, tothom fa el mateix, compren abans per congelar.
4: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen els monitors de menjador a l'escola infantil? Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia. La Llar d'Infants La Llavor, a Badia del Vallès, vol contractar el servei de monitoratge per a l'hora de dinar i la migdiada. És una franja horària d'una mica més de 3 hores. Cada persona es pot encarregar de 15 infants i, si són D0, de 8. La licitació preveu la contractació de 4 monitors o monitores que cobrarien uns 16 euros l'hora. El preu total, doncs, és de 38.450 euros anual.
4: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
6: Bon dia, doncs mira, Marta Sánchez, demostrant un cop més que si fa que no amb el cap sona una maraca. Això va dir ahir al concert per la Hispanitat.
7: Estar un dia com hoy, celebrando con vosotros el día que en 1892 se cumplió y se celebró el primer día de la Hispanidad.
6: Ai, 1892, hauria de repassar història, aquesta noia. Bé, la cosa no va acabar aquí, Ricard. Més tard, posseïda per un esperit nacionalista de tricorni i carajillo, va dir això. Bé, fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que la van treure de l'escenari mentre cridava Viva Ceuta i dejad que toré la vaquilla. A veure amb què ens sorprèn l'any que ve la bona de la Marta.
4: Gràcies, Elisenda.
6: A tu.

aquesta dediquem cada dia una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui per als aficionats al futbol, que després de 3 setmanes llarguíssimes d'aturades de seleccions, heu pogut gaudir del vostre equip a la Lliga. I per als que sou del Barça, sapigueu que aquest vespre teniu una cita amb la Champions, perquè un dia de partit sempre comença bé. Bon dia, Catalunya!

0: Diu la història que un alumne va preguntar a l'antropòloga Margaret Mead quin era el primer signe de civilització humana. L'alumne s'esperava que la resposta fos alguna eina de caça o una pintura rupestre, però ella va respondre que el primer senyal de civilització era una cosa molt diferent. Era un os d'una cama que s'havia trencat i que s'havia curat. Això trobat en una expedició arqueològica. Perquè deia que el regne animal, si et trenques una cama, mors. No pots fugir del perill. No et pots valdre per tu mateix. Però aquell os soldat demostrava un element profundament humà, que és que algú es va aturar per cuidar el ferit fins que va poder tornar a caminar. Això és exactament viure en societat. Un pacte no escrit de solidaritat i que avui en dia es concreta amb les polítiques públiques, com, per exemple, el sistema públic de pensions. Les pensions són el cor de l'estat del benestar. Un règim que resol un problema universal de la història, que és com garantir que qui ja no pot treballar tingui encara una vida digna. Complir aquesta promesa, evidentment, té un preu. Costa diners. I precisament per això sempre hi ha profetes del desastre anunciant-ne la fallida. Però les dades actuals ho desmunten tot. Avui tenim 2,1 treballadors afiliats per pagar cada pensionista. El sistema, per tant, ara mateix aguanta bé. L'economista Montserrat Guillén ho definia la setmana passada als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
1: Respecte als últims 10 anys, estem en un bon moment perquè hi ha molts cotitzants, per tant, en aquests moments no hauríem de patir.
0: Ahir va ser 12 d'octubre, va ser una jornada plena de suport i de suposat patriotisme, expressions que anaven des de les habituals fins a l'exaltació oberta del feixisme. I ho vam veure, per exemple, a la manifestació al Passeig de Gràcia. Però aquí hem de dir que el veritable patriotisme no es mesura amb banderes, sinó amb impostos per pagar, precisament, les pensions o l'escola pública, per no deixar enrere ningú. I, en canvi, no deixa de ser curiós que les proclames més patriòtiques sovint acompanyin discursos contra l'estat del benestar. Els reptes hi són, des del demogràfic fins a la jubilació de la generació del baby boom. Està clar que hem de plantejar reformes graduals per fer un model més sostenible. Però Vox i altres formacions també de l'extrema dreta van més enllà i titllen la solidaritat d'insostenible. I no. La base pública és innegociable. Les reformes no poden ser una excusa per introduir fórmules que xoquen amb la nostra societat del benestar. Trencar, per exemple, la caixa de pensions per fer-ne petites guardioles privades, això no salvarà ningú. Si un os curat va ser el primer signe de la civilització humana, ara hem de protegir les pensions, perquè no podem permetre'ns anar enrere, tornar-nos uns animals. Som una societat civilitzada perquè cuidem, i en aquest cas, perquè paguem impostos per una vida digna de les nostres persones grans.
2: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I avui parlarem de pensions al Matí de Catalunya Ràdio, però quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
3: El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a 9:15 del vespre. Aquest matí continuen els retards d'entre 1 i 2 hores.
0: La segona.
3: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions espanyoles del 29 de novembre, segons ha decidit el Tribunal Suprem. Avui es reuneix el Consell de Ministres i estudiarà si pot recórrer al Constitucional.
0: La tercera.
3: Els Reis arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat visitava la ciutat autònoma. Demà continuarà la visita a Melilla.
0: La quarta.
3: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
0: La cinquena.
3: Lleó 14 serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per ser operat d'un nòdul al pulmó. El papa de 71 anys ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. La convalescència del pontífex pot alterar el calendari del relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
4: Torna a la Champions pel Barça al partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester, Villarreal, Nàpols a segona divisió. El Girona empata 1 a Tenerife.
0: Avui serà un dia ennuvolat, però només en alguns llocs de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, sobretot a les comarques de Barcelona, la Catalunya central i a l'interior de Girona, on aquests núvols seran més persistents. Poden arribar també en alguns punts de la costa i prelitoral de Tarragona. I no descartem fins i tot que arribin a deixar, quatre ruixadets, alguna gota. A la resta del país el temps serà assolellat, amb unes temperatures molt suaus, que als llocs en sol podrien arribar fins als 28 graus, fins i tot una miqueta més.
6: I diverses incidències compliquen aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, seguim amb circulació molt complicada a la zona de l'AP7, al Papiol, en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Això provoca lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei en direcció Barcelona. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt. Hi ha retencions a la C33 i C58 a Montcada en sentit Trinitat i a la Ronda de Dalt d'Horta a Trinitat, sentit Trinitat.
6: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Claudi Pérez. A partir de 8:45 parlarem del que ha passat aquest cap de setmana amb Esquerra. T'explicarem tots els detalls i també de la precampanya del 29 de novembre que afecta a altres partits polítics.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
9: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
10: Quan res t'atura el volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es. Catalunya Ràdio.
6: Passen 8 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, atenció, amb una novetat de la llei d'amnistia. Un dels grans interrogants que envolten aquest text des de la seva aprovació podria tenir resposta ara sí, atenció, molt aviat. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, preveu amnistiar Carles Puigdemont a principis de la setmana vinent. Serà després que aquest divendres totes les parts presentin les seves respostes en la causa. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
11: Bon dia, sí. El jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts que ve. És el que expliquen a Catalunya Ràdio fonts properes a Llarena. El jutge ho farà tan bon punt acabi el termini de 5 dies que ha donat a les parts per posicionar-se després que ja retirés l'ordre de detenció contra Puigdemont. Després ja només quedarà un pas la sala penal del Suprem, Marchenet la resta, signaran l'arxiu definitiu del cas 9 anys més tard i en compliment de la sentència del Constitucional. Això fa pel que fa a Puigdemont, Puig i Comín, però és que el Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, això us ho hem explicat ja fa uns dies, i es dictarà abans del 26 d'octubre. Per què? Doncs perquè és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles. Ho farà, per tant, per respectar, diuen el Suprem, el dret a presentar-s'hi, si així ho volen.
6: Sí, que insistim que és la novetat d'aquest matí, que avança el matí de Catalunya Ràdio a aquesta hora, que l'amnistia pel president Carles Puigdemont arribaria a principis de la setmana vinent. Aquest serà un dels temes que marcarà la precampanya i segurament també la campanya de les eleccions generals convocades, com sabeu, per al proper 29 de novembre. Una precampanya que s'intensifica cada dia que passa i que en aquestes últimes hores s'ha centrat molt en la llista o llistes de l'esquerra. La novetat és que l'anomenat Front Ampli ha designat Ada Colau com a candidata. Això mentre la coalició segueix deixant la porta oberta que s'incorpori Podem, tot i que la formació ja ha tancat un acord amb Esquerra Republicana. Txell Vallespí.
12: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
14: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
12: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I com dèiem, l'altra novetat d'aquestes últimes hores és que s'ha oficialitzat l'acord entre Esquerra Republicana i Podem. Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia. Un acord per sumar esforços de cara a les eleccions del novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Això d'una banda. De l'altra, Rufián i Montero faran actes conjunts de campanya a diverses ciutats espanyoles. Per cert, que en resposta a les acusacions dels comuns de dividir les esquerres, Gabriel Rufián ha dit aquest dilluns que intentarà fins al final arribar a un acord per tenir una sola llista d'esquerres. Per cert, també, que la CUP ha rectificat finalment que no es presentarà en aquestes eleccions generals.
6: Sobretot plegat sobre aquest embolic de les esquerres, comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
16: Les possibilitats de que Pedro Sánchez torni a ser president del govern espanyol depenen dels resultats que obtingui el PSOE, però també, en molt bona mesura, dels que obtinguin els partits que estan a la seva esquerra. A Catalunya, Esquerra Republicana ha retingut Gabriel Rufián com a candidat gràcies a un acord sui generis amb Podemos. Un acord que no té altra raó de ser que restar protagonisme a un competidor compartit, el Front Ampli que liderarà Ada Colau. La capacitat de la política de desanimar els electors sembla a vegades infinita.
6: De tota manera, en aquesta precampanya no només és notícia a qui es podrà votar, sinó, atenció, qui podrà fer-ho. I aquí és on tenim tot l'enrenou amb el voltant de la llei de nets.
15: Sí, recordem com ha anat tot això de la llei de nets. Aquesta anomenada llei donava la nacionalitat espanyola als descendents d'exiliats pel franquisme, és a dir, persones que van haver de sortir d'Espanya per la seva orientació política o la seva orientació sexual. Davant de les dificultats de demostrar qui és exiliat i qui no, el govern espanyol va aprovar una instrucció on es va dir que es pressuposaria la condició d'exiliat a tots els que van marxar d'Espanya entre l'any 36 i el 55. Això, algunes entitats ho van portar als tribunals, Vox, per exemple, ho va fer argumentant que amb això el que volia fer Pedro Sánchez és alterar el cens electoral.
6: I ara la notícia és que el Tribunal Suprem els ha donat en part la raó i ha decidit mantenir suspès cautelarment aquest dret a vot de les 160.000 persones que van obtenir aquesta nacionalitat espanyola amb aquesta llei de nets. Per tant, no podran votar el 29 de novembre. Tornem a Madrid, Tània.
11: Sí, després de deliberar tot el cap de setmana, el Suprem ha resolt en dia festiu, en plena celebració del 12 d'octubre, dient que no podran votar. Argumenta que hi ha risc que el cens es constitueixi irregularment, diu el Suprem, ja que els afectats no havien d'acreditar, com ha explicat el Freddy, que eren nets d'exiliats. El ministre Ángel Víctor Torres es posa les mans al cap i recorda que ja han votat anteriorment.
17: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
11: Segons càlculs del govern espanyol, afectarà més de 163.000 persones. Només podran presentar al·legacions a la decisió del Suprem als propis afectats i el govern espanyol li queda la via del Constitucional.
6: Gràcies, Tània. I encara tres previsions més relacionades amb aquesta precampanya. Primera, els Reis seran avui a Ceuta.
15: I demà a Melilla, Felip VI i Letícia. Feia 19 anys que un cap d'estat espanyol no visitava les dues ciutats. De fet, els Reis dormiran a Ceuta i l'últim rei que ho va fer va ser Alfons XIII. La visita vol expressar el suport de la corona després de l'entrada massiva de persones de l'estiu.
6: I segona, els líders sindicals donen detalls de la vaga general.
15: De l'11 de novembre, Pepe Álvarez, UGT i Unai Sordo, Comissions, compareixen aquest dimarts en roda de premsa per donar aquests detalls.
6: I encara una tercera. El president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les. Bruno Fortea.
18: El president Illa es reunirà amb l'exministra socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària comuna. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Per cert, que Pedro Sánchez podrà anunciar l'increment de les pensions l'últim dia de la campanya electoral.
15: El 27 de novembre es coneixerà la dada avançada de l'IPC, de la inflació, i es podrà calcular a partir d'aquí l'augment en la nòmina de 9 milions i mig de pensionistes de tot Espanya. 1,5 milió a Catalunya. La setmana passada, el president espanyol va defensar el sistema públic de pensions davant les idees de l'extrema dreta de privatitzar-lo.
19: Que el sistema públic de pensions no està en riesgo.
13: goza de una extraordinaria salud y que puede seguir garantizando el que las pensiones se revaloricen conforme al IPC, al coste de la vida, y se siga llenando la hucha de las pensiones como lo estamos haciendo durante todo este tiempo. Por tanto, absoluta tranquil·litat.
15: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem de les pensions. Ho farem amb Ramon Franquesa, que és portaveu de la Marea Pensionista, i parlarem a partir de les 9.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre tema del matí és el servei d'alta velocitat. Després de l'incendi d'ahir, que no va deixar ferits, però sí que va tallar el servei durant diverses hores, avui tornem a tenir trens, però encara arrossegant aquests problemes. Tornem a l'estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
19: Hola, bon dia, Ricard. El matí ha començat amb retards a les sortides d'entre una i dues hores, i els primers AVE que han sortit en doble composició, que vol dir dos trens enganxats per no haver de suprimir-ne cap. Els retards, però, inquieten molts usuaris que avui, dia feina, i després de 3 dies de festa, la majoria ha de viatjar per feina.
20: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir, perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió, perquè hem de treballar sí o sí.
19: Això a les sortides, on per cert ara hi ha un tap per entrar als controls. A les arribades, entre les 6 i les 7 del matí, encara han estat arribant trens de Madrid amb retards de fins a 7 hores. Un total de 10 hores dins el tren que els afectats ens explicaven així.
21: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i que l'hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta, i la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
19: Tot plegat és perquè encara es manté la via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasència, a l'Aragó, on ahir es va incendiar el tren i que, segons Adif, encara no hi ha previsió que recuperi aviat.
0: Això pel que fa a l'estació de Sants i la mobilitat, i pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs pendents encara d'aquestes incidències, diverses incidències que estan fent més complicat el trànsit, que ja és habitual a aquesta hora. Una a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, on recordem-ho, hi ha un camió variat que talla un carril. Això provoca lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'allàs amb l'AP7. L'altre punt complicat és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, en aquest cas per un accident a la Ronda de Dalt. Com a conseqüència tenim retencions a la C33 i C58 a Montcada cap al nus de la Trinitat i també a la Ronda de Dalt, des de Sarrià fins a Trinitat en sentit Besòs.
0: Gràcies, Clàudia. Mentrestant, dic que el cap de setmana llarg, també del 12 d'octubre, es tanca amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, i tots 3 eren motoristes. Sílvia Solanes.
22: Sí, l'últim accident mortal va ser ahir a Vimbodí, Poblet, a Conca de Barberà. La víctima era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya que va sortir de la via. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, admetia al Matí de Catalunya Ràdio que els neguiteja la xifra d'accidents de motoristes, i en contra del que es podria pensar, deia que el problema no són els joves, sinó els motoristes de més de 50 anys, per als quals reclama més formació.
23: La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
22: En tot cas, amb les víctimes d'aquest cap de setmana llarg, ja són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. D'altra banda, l'operació tornada de trànsit es va completar amb retencions a la C16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
24: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.

0: para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Aquesta setmana, a Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
3: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
4: Soc i Seré, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
7: Fem un cop d'ull ara al temps amb Eloi Cordomí. Bon dia.
8: Bon dia. Doncs mira, de moment tenim núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, la Catalunya central. Poden ser persistents amb algunes clarianes, però es poden mantenir pràcticament tot el dia i podrien aparèixer al litoral de Tarragona, també. Amb algun ruixat molt puntual a la resta de Ponent i a l'Alt Pirineu, el temps serà assolellat amb unes temperatures que continuaran sent altes.
7: Doncs aquesta és la previsió del temps. Gràcies, Eloi.
8: Fins ara.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bonpreu i Esclat.
11: Els sons del matí.
12: Aquí a l'estació de Sants hi ha dos trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit.
13: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere i al final ens han fet baixar.
14: Les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N.
15: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. No podemos decirlo más claro.
16: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
17: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford.
7: Aquests són els sons del dia d'avui, 13 d'octubre del 2026. Repassarem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García i Marta Viara. Bon dia.
18: Bon dia.
7: Una novetat del matí. El cap de la policia local de Ripoll porta als tribunals el consistori de Silvia Oriols.
19: Francesc Campayo fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Segons el diari El País, també ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament ha pres represàlies contra ell. L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix just després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols per la via d'urgència d'una plaça d'interina a la policia local.
7: I encara dels tribunals, avui comença l'audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades de robar en cases de Barcelona. En Alfonso.
20: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I investiguen també la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris, a Barcelona.
21: La víctima tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís. Cap a 2:15 de la matinada van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
7: Tot això mentre avui el papa serà hospitalitzat per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
21: Leo XIV, de 71 anys, va anunciar la intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'Àngelus. El papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre sí que té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que ara per ara té intenció de mantenir.
7: I per cert que l'operació del papa afegeix incertesa al calendari del relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, encapçala a totes les travesses. I atenció amb això, perquè hi ha ciberatac a França contra diverses cadenes de supermercats.
0: Els pirates informàtics van aconseguir entrar al sistema de control a distància dels sistemes de refrigeració i van activar un programa de desglàs. Això va fer que les màquines passessin a estar a 40 graus i, evidentment, va provocar que es fessin malbé els aliments que s'hi guardaven a dins. Les pèrdues calculen que podrien ser milionàries.
7: Parlant també de França, els estudiants tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. París, Isabel Galí.
18: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
22: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
18: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I també avui comença la campanya electoral a Israel.
0: Els comicis seran el 27 d'octubre i seran els primers des dels atacs de Hamas el 7 d'octubre de fa 3 anys. Les enquestes preveuen un frec a frec entre el bloc que formen Netanyahu i l'extrema dreta i el de l'oposició.
7: I aquesta nit Donald Trump ha defensat la treva que ell mateix va anunciar el cap de setmana entre Ucraïna i Rússia, tot i que apunta que Moscou no ho ha respectat. Hi ha acord perquè jo dic que hi ha acord, ha afirmat davant dels periodistes. Això mentre el Kremlin evita comprometre's amb cap treva, però tampoc desautoritza Donald Trump. Moscou, Cristina Solies.
23: Vladimir Putin no ha volgut mai un alto el foc i tampoc l'acceptarà ara. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, justifica que no aturaran els bombardejos per no donar aire a Zelensky.
24: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir perquè Europa pugui dotar-los de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
23: Amb l'acord per exportar dièsel rus, Putin ha fet un favor a Trump en plena campanya electoral mentre presenta Zelensky com el culpable de la pujada mundial dels preus del combustible. Però el que realment persegueix el president rus és que Trump s'afarti del líder ucraïnès i li retiri del tot el suport militar. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: 8 i 27 i parlem un dia més també dels efectes de les pluges de la setmana passada. El pont de Platja d'Aro, que passa per sobre del riu Daura, a l'avinguda Segaró es farà de nou. La idea és començar les obres d'aquí un any. Laia Claret.
25: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el riu Daura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
26: És un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs, millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
25: El departament està redactant el projecte del segon pont. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I és notícia d'aquesta matinada. El Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement de l'economia espanyola.
27: Per aquest any, fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació, un creixement que és més del doble del previst per la zona euro, que se situa en l'1,1%. Espanya es manté com la gran economia europea amb més bones perspectives. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió per aquest 2026. Tot i això, avisa que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'economia.
7: Doncs justament per evitar aquestes pressions, el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada general del preu de l'electricitat. Berlín, Jordi Regàs.
28: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
29: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom, al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
28: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any, una família s'haurà estalviat uns 100 euros. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I això mentre la Unió Europea Europea s'ha compromès a importar un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any, menys de la meitat dels que importa actualment.
27: És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, pel qual s'han felicitat les dues parts. A més del pacte automobilístic, la Xina també es compromet a reduir els aranzels de l'oli d'oliva, els gelats i el calçat.
7: I això coincideix amb el Saló de l'Automòbil de París, on es debat el futur del sector. Allà, SEAT ha reconegut que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia, per l'impuls del Cupra. Enviat especial a París, Jordi Canal.
1: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, SEAT és una marca potent i continuen apostant per ella. Però no hi ha plans per electrificar del tot cap model i és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
2: El comportamiento de cliente unido a regulación va ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
1: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Els bons resultats del Cupra Raval, el primer elèctric que es fabrica a Martorell i ara amb una nova versió més esportiva presentada aquí a París, faran que la planta arribi a la capacitat màxima de producció l'any que ve. Des de París, Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I encara alguna cosa més, l'Ajuntament de Roses assegura que en 3 anys s'han reduït gairebé la meitat els espais del Top Manta al passeig del municipi. Maria Rovira.
3: Hi han incidit els controls exhaustius i ha estat determinant la possibilitat judicial d'intervenir en els domicilis utilitzats a vegades com a magatzems, que han actuat d'efecte dissuasori, segons ens ha explicat el regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana de Roses, Josep Maria Martínez.
4: Les ordres judicials que ajuden molt a que aquestes persones ara sí que tenen por. Abans tenien el refugi de casa seva, no es podia entrar i, en canvi, ara veuen que en qualsevol moment els hi poden entrar a casa i, bueno, això amb ells els genera molta inestabilitat, no? Fins al punt que pensem que pot ser dissuasori en què molts d'aquests manters no han vingut aquest estiu a Roses, no? Per la pressió que estem fent.
3: Aquest estiu s'han fet 3 registres judicials a domicilis de manters que han servit per fer identificacions i alguna detenció. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I a Balaguer, la plataforma veïnal que reclama solucions per acabar amb la plaga de coloms ha fet arribar queixes a la Síndica de Greuges de Catalunya i al mateix Ajuntament. Júlia Bacar.
5: Els denunciants critiquen que l'Ajuntament no ha executat aquest any cap actuació material per reduir la població de coloms, una plaga que fa temps que provoca molèsties i malestar a veïns i comerciants. Jaume Angerri és membre de la Comissió Ciutadana.
6: I resulta que l'Ajuntament es despista, o el que sigui, el 2026 i no fot res, en qui li podem dir, doni-li un clatellot? Pues a la Sindicatura de Greuges.
5: L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que s'ha impulsat una licitació que combina captures amb gàbies i amb canons llançats xarxes i que encara s'està tramitant. La densitat de coloms a Balaguer s'estima en uns 1.300 per quilòmetre quadrat, més del doble de llindar de sobrepoblació. Des de Lleida, Júlia Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I una altra novetat del dia.

0: és una nova col·laboració de Rosalía.
1: L'ha fet amb els irlandesos Fontaines D.C., es diu Where Is Gone, i és un dels nous temes que sonaran al nou disc que publiquen divendres. La banda actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà al juny al Primavera Sound. So careless, but baby,
0: when you smile. També de les últimes hores, Joan Manuel Serrat ha fet un homenatge a Tete Montoliu.
1: Ho va fer ahir a la nit amb una actuació sorpresa al Parc Güell durant el tribut a Tete Montoliu i Bebo Valdés al Festival de Jazz de Barcelona. El concert va reunir 1.800 persones i Serrat va entregar a títol pòstum la medalla d'or del festival a Tete Montoliu, un reconeixement que en aquest cas va recollir la seva filla.
0: I si sou fans d'Estopa, atents perquè avui tindreu notícies dels germans Muñoz. Tocar en un bar la rumba que tumba, que tengo el pulso rumbero,
1: que se me llenan las venas de pena. Avui sabrem que han estat amagant durant aquests últims dos mesos. A finals de setembre van començar una campanya viral a les xarxes, alimentant tot de teories, i en els últims dies han aparegut cartells amb una E enorme d'Estopa per ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla i València. A les xarxes ja parlen de nou disc i d'una possible gira per grans estadis.
0: I avui teniu una altra oportunitat per veure Pere Arquilloé en la pell de Vicent Andrés Estellés.
2: Una mamba, una trista, una petita pàtria.
1: Arquilloé dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel de Barcelona. Es podrà veure fins el dia 25 d'octubre a la sala del barri de Sants Badal de la ciutat.
0: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, quina és la situació de les carreteres?
3: Doncs matí complicat, per aquestes incidències. A banda de les retencions habituals, recordem que l'AP7 al Papiol en sentit nord segueixen les retencions ara ja des de Martorell, en aquest cas per un camió avariat que talla un carril. De retruc hi ha lentitud també a la B23 des de Molins de Rei cap a l'enllaç amb l'AP7, i els altres punts complicats són sobretot les entrades i sortides de Barcelona pel nus de la Trinitat i les dues rondes amb trams amb congestió amb tots dos sentits de la marxa.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest dimarts 13 d'octubre. De seguida ampliem els esports, però abans l'actualitat ens deixa tres preguntes.
4: Primera.
0: Que els passos de Rufián i Colau per aglutinar l'esquerra generin divisió forma part del procés de refer un projecte o demostra que hi ha lideratges que en comptes de sumar divideixen?
4: Segona.
0: Si Llarena amnistia Puigdemont de manera definitiva la setmana vinent, l'expresident encara voldrà esperar-se un mes a tornar per garantir un retorn institucional i fora de la campanya electoral?
4: Tercera.
0: Quan s'exigia a Renfe que l'alta velocitat i Rodalies oferissin la mateixa fiabilitat del servei, van entendre que el que calia era fer empitjorar l'alta velocitat?
4: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
5: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
6: Es feia dir el caçador de pervertits.
7: Jo els exposo!
6: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
8: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
6: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
9: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
6: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:37.

0: En esports, el Barça torna a la Champions a les 9 al camp del Galatasaray.
1: És un escenari molt complicat, hi ha molt ambient al camp del Galatasaray, amb les baixes de Rafinha, De Jong, Christensen i Bardaggi. El Barça afronta aquest partit. Flick reconeix que superar l'ambient advers en què es trobarà el Barça és el repte, el gran repte del partit.
2: Hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
1: Aquest Galatasaray Barça a les 8, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio, també a la Champions avui, partits destacats, l'Atlètic de Madrid que rep el Manchester United, Villarreal Nàpols, Arsenal Lilla, a segona divisió, el Girona empata una Tenerife, gol d'Esprilla, els gironins, quarts a 3 punts del líder, a primera, un últim resultat, i ja van 3, Sevilla 3. Just about a mile on the 109,
0: there's a little church sitting back. Hi ha polèmica amb Vinícius per haver empentat un treballador a la Lliga.
1: Una més. Unes imatges del partit de Vinícius contra el Villarreal delaten com el jugador del Madrid va empentar, quan es dirigia als vestidors, el director de partits de la Lliga. Es trobava al costat d'un monitor del bar al Bernabéu. L'acte no va reflectir aquesta agressió de Vinícius, però el comitè de competició pot entrar, si vol, d'ofici en aquest cas.
0: Barça rep el Maccabi del Tel Aviv per l'Eurolliga de bàsquet.
1: Va guanyar el València de Lliga, ara arriba aquest compromís europeu. Transmissió a l'antena digital de Catalunya, Ràdio Quarts de Nou. També juga el Manresa a l'Eurocup a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6. A la FIBA Eurocup, Ostend de Girona a quarts de nou. Espanya, que debuta en victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí d'Hockey Patins. A 3:15 de la nit juga contra Portugal. El Sabadell, nou campió de la Supercopa Femenina de Waterpolo. 15-5 davant el Sant Andreu. I a la Lliga Europea d'Handbol, Aguas Santa des de Portugal, amb vol Granollers a partir de 3:15.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Vinga, tots, cap amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
5: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Molt honorable!
5: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
6: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
4: Ho veieu?
7: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
8: Recordes el teu primer Corsa?
9: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
8: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Falten 3 minuts per 3 quarts de 9. Comença l'Agora al matí de Catalunya Ràdio. Avui amb Marta Rosique, periodista del Jornal.cat, amb Anna Grau, periodista, amb Vincent Sánchez, periodista, i amb Claudi Pérez, que és corresponsal d'Internacional del País.
1: I de què ha parlat abans d'entrar a l'Agora?
0: Doncs un dels noms del dia, estàvem parlant ara de Gabriel Rufián i d'aquest paper que jugarà a la campanya del 29 de novembre. De moment sabem que serà candidat a Esquerra, però que també vol fer campanya per Madrid. Interessants les reflexions que tenen avui els nostres agoristes.
2: Tota seguida les escoltarem. Les escoltarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però abans volia parlar amb el Claudi. Claudi, això que està passant a França, amb aquests ciberatacs als supermercats, no sé si ho estàs seguint amb interès i amb preocupació, també.
3: Segueixo tot el que passa a França, perquè crec que França és com la caixa negra de la democràcia europea.
2: Sí.
3: El que passi a França dependrà quin perfil adopta la Unió Europea a partir del maig, no? Les eleccions són a l'abril i al maig, i les enquestes són bastant brutals en aquests moments, o sigui que sí que la segueixo molt de prop, la veritat. I això, doncs, és igual d'inquietant que la part de les manifestacions de la setmana passada. Jo vaig ser Bordeus aquests dies, i la pressió al carrer és absolutament espectacular en aquests moments.
2: Sí,
3: espectacular.
2: Sí.
3: A més, crec que no és només una cosa de França, eh? Hi ha manis al carrer a Itàlia, a Bèlgica, a Àustria, n'hi ha hagut a Catalunya moltes, per cert.
2: Sí.
3: La Vivenda d'Espanya està relacionada amb els joves, igual que aquestes manifestacions al carrer a França i a aquests altres països. Hi ha alguna cosa que s'està couent, no? Hi ha un canari en la mina, que s'està veient a França, eh? Veurem per on surt la cosa, però és molt interessant.
1: És interessant, i a més estan emergint nous lideratges també, en el cas de França, no? Com l'alcalde de Saint-Denis, per exemple, no? Que veiem com ha sabut connectar també amb una part més jove,
3: sí.
1: Que és interessant, perquè fins ara també l'esquerra sembla que no acaba de connectar amb la part jove.
3: Connectat molt amb la part jove, no? Jo crec que l'extrema esquerra ha connectat claríssimament, i si veus les enquestes, la joventut francesa està claríssimament amb Mélenchon, que té alguns missatges que són preocupants, té algunes altres coses que són interessants, i que és un personatge molt peculiar. Vaig a posar un eufemisme aquí. És un personatge molt peculiar. Surten altres lideratges, també s'està veient com el Partit Socialista, que està desaparegut completament des que Macron els hi va fer a l'Arakiri. Treuen ara un candidat interessant, André Glucksmann, però ja dic que Mélenchon té les de guanyar, sobretot entre el jovent i també a l'esquerra, no? Mélenchon està molt a dalt les enquestes, i a veure si arriba a la segona volta, s'ho jugarà amb el líder del centre-dreta.
1: Marta?
4: Sí, què dius respecte als supermercats i tota la mobilització que hi ha?
1: El moviment popular que hi ha a França.
4: No, jo crec que ho hem de seguir de prop, és a dir, al final és el que deia ara en Claudi, hi ha una replicabilitat sempre del que passa a l'estat francès, només cal veure, no?, també tot el que hi va haver al moviment amb les armilles grogues, això després es replicava, i també cal veure també, doncs, tot el que la mobilització que també hi ha hagut primer amb els pagesos a l'estat francès, i després també com s'ha anat replicant aquí. Per tant, en general, també amb el moviment juvenil, jo crec que uns aprenen dels altres, i crec que el moviment que està fent Mélenchon, que des de fa temps d'unir l'esquerra francesa, d'alguna manera, els moviments que es fan a l'estat espanyol també d'unir l'esquerra, també veuen d'aquí.
1: Uh-huh. Anna?
5: A veure, jo m'ha agradat molt aquesta expressió en Claudi de que França és la caixa negra. No he sentit bé si de la democràcia o de la socialdemocràcia europea, però bueno, en tot cas, en tots dos casos és una expressió afortunada. Home, jo crec que aquí vivim un xoc entre el principi de realitat i el principi de l'ideal, no? Vull dir, és normal que l'esquerra francesa es mobilitzi, que el jovent es mobilitzi per uns drets que es consideren adquirits, però resulta que l'estat francès va per davant fins i tot de l'estat espanyol en el tema de la fallida econòmica. O sigui, fa temps que saben que les pensions no les podran pagar, l'administració francesa està encara molt més sobredimensionada que la nostra, i clar, cada cop que intenten, diguem-ne, tirar enrere en tema de drets socials, com en diguis, l'esquerra surt al carrer, llavors els que manen, diguem-ne, s'espanten, i patada endavant i deute, no? I clar, el problema és que això és no és entrar en el fons de la solució, no és buscar solucions, és ajornar el problema. I jo crec, doncs, que la mobilització està bé, però també si no té objectiu real, per exemple, aquí a Espanya ara, dos dies abans de les eleccions s'anunciarà una pujada a les pensions que d'una banda també et divideix el cor, perquè els pensionistes òbviament tenen dret a que s'actualitzi la pensió en funció de l'IPC. El problema és que ningú més se li actualitza el sou ni res en funció de l'IPC, perquè no pot ser. Llavors, clar, a sobre aquesta actualització serà, com sempre, un titular, un anunci que dependrà o de que el govern realment faci un real decret in extremis i ho aprovi, o que ho xuti el següent govern, amb el qual ja veurem què passa. Llavors, clar, jo penso que, per una banda, la gent té unes aspiracions socials molt elevades i després la realitat és la que és i dona de si el que dona.
2: Mm. Vicent?
6: Bé, el que està en joc a França des de fa, no poc, sinó des de fa bastants anys, cada vegada més, i és lògic, per tot el que va, per totes les dinàmiques econòmiques, i el que està en joc també a Europa és l'estat del benestar.
5: Mm. Exactament.
6: I això vol dir que i l'estat del benestar no pinta bé ni a Europa, a l'Europa occidental que hem conegut sempre, ni a Espanya, ni a Catalunya, i tampoc a França. I segurament a França és el lloc que menys es pot garantir aquest estat, perquè segurament és l'estat més socialista de tota Europa, on la intervenció pública té més pes i on tot això pot fallar més, perquè sempre es vol mantindre, per dir-ho així, la idea de que això es pot aguantar. I des del carrer, a més, sempre s'exigeix amb moltíssima força que es mantinga o que millore. Què li passa a la joventut? Pues a la joventut a França i a qualsevol punt d'Europa els passa que això ho veuen, ho intueixen, i es pregunten amb inquietud quin futur tenen, si els pisos pugen, si els salaris baixen, si les prestacions comencen a trontollar, etc, etc, etc. I aleshores la joventut pot fer dues coses. O es decanta per l'extrema dreta, bueno, tres, o es decanta per l'extrema dreta, o es decanta per l'extrema esquerra, o passa de tot i canvia de país, o jo què sé, o es queda en una actitud. I bé, i el que està passant a França en aquests moments és que es torna a decantar, com històricament ha fet, per l'extrema esquerra. Però clar, repetir la jugada fins algun dia que ja no es puga repetir, o fins algun dia que França pete i es decante per l'extrema dreta, tot l'estat o una gran part de l'electorat. I sempre vivim amb aquesta història en França.
2: Sí, sí. Sí,
6: quan passarà?
2: Aquesta vegada sí que hi ha uns condicionants diferents, no? I que fa que sigui molt més polaritzat el vot. Per tant, no és extrema esquerra o extrema dreta, com apuntava també el Claudi, a nivell més social, no només els joves. Ho veurem, és el mes d'abril. El mes d'abril hi ha eleccions i, per tant,
6: Sí, el que passa és que jo, mirant les propostes que fa Vox, jo no sé si la joventut, que està acostumada a demanar-ho tot i que ho voldria tot i que l'hem feta com l'hem feta entre tots, ara estarà, per exemple, d'acord que es privatitzen mitges pensions de jubilació. És a dir, de vegades a mi...
2: Ara parlarem.
6: Molt bé, ara parlarem, però de vegades em sorprèn l'extrema dreta, perquè si el que vol és la joventut, i comença a dir-los que les coses van malament, la joventut dirà, no, nosaltres volem que vagi bé, i algú que diga que aniran bé, punt.
5: Ja, però si després no van bé...
6: Ja. Bueno, pues després no van bé, canviem una altra volta.
5: Clar,
6: que hi ha al davant.
5: Això ho tornarem a fer,
6: Sí, fins que pete.
5: Ho tornarem a desfer. Sí, esclar.
7: Bueno, ara de fet, una de les qüestions diferenciades amb Mélenchon, que jo fa temps que li segueixo, diguem-ne, quin és el seu discurs, és que ell parla de forma desacomplexada des de l'esquerra i no parla només de combatre l'extrema dreta, sinó que aporta propostes pròpies. I crec que això també és important.

0: propia ley con su aplicación. A partir de ahí, incluso derogándola, eso no tendría ningún efecto hacia atrás. Eso no es más que populismo por parte de Vox, que ha estado anunciando que la van a derogar, que esto, que lo otro, pero es que no tendría ningún efecto. Eso es solo para bobos.
1: I per cert, deixem que li pregunti un tema que no és directament seu i potser no en té detalls, eh? Però avui el president Salvador Illa és a Brussel·les, no consta a l'agenda cap trobada amb el president Puigdemont. Vostè per això li consta que podria ser que es trobessin?
0: El quin és?
1: Que, el no president Salvador bien. Illa i el president Puigdemont.
0: No, yo de la agenda del present no hablo nada.
1: Bueno, si...
0: Eso hay que preguntárselo a su oficina.
1: Molt bé. Senyor Gonzalo Boya, advocat, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a ustedes.
1: Doncs ho hem de saber amb més claredat que mai, Vicent, que Puigdemont tornarà després de les eleccions.
2: Bueno, ja, jo sóc el primer sorprès, i contra tot el que havia anat pensant jo, perquè igual que la senyora Enriqueta Chicano, que és la presidenta del Tribunal de Comptes, ha arreglat en rebel·lia, per el caràcter i per les traces i per tal com són els dos magistrats, el d'Instrucció i el de la Sala Segona del Suprem, que porten la qüestió, pensava que n'en pescarien alguna. I això vol dir que són menys bèsties del que sembla, és a dir, que quan han vist que tot ho tenen en contra, no han continuat prevaricant, que és el que han estat fent fins ara. El que passa és que no es podia demostrar, perquè com que no hi havia, quedaven totes aquestes encara decisions i sentències, tant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com del Tribunal Constitucional, doncs deies, bueno, ells van buscant arguments, raons. La qüestió és que no volem aplicar allò que ha dit el legislatiu, ni allò que demana l'executiu, ni allò que demana tot Cristo, amb perdó, i anem a la nostra. I ara, finalment, tant Llarena com Marchena, doncs sembla que ho han acceptat, cosa que torna a dir-ho, em sorprèn coneguent el tipus de personatges que són. I ja veurem què li passa a la presidenta del Tribunal de Comptes, perquè igual no li passa res, però ells dos sembla que ja han pres la decisió. Què passarà a partir d'aquest moment? Home, està clar, per molt que vostè vulgui forçar el seu entorn, però el president Carles, forçar-los en el bon sentit, en el sentit d'explicar què faran. El president Puigdemont té el seu tempus i té la seva estratègia. Jo no acabo d'entendre, clar, entenc molt bé allò de que no farem electoralisme, sinó el que farem serà estratègia política com Déu mana, però vaja, és possible que a Junts serà li convinga que abans de la campanya Carles Puigdemont pugui tornar, perquè el que diuen les enquestes de Junts no és exactament brillant. Però en tot cas, tots sabem també que Carles Puigdemont té la seva manera de fer les coses, i bueno, i quan ens ho vulgui explicar, vostè pot forçar-ho, a veure si ho aconseguim abans.
1: No, però sí que està clar, és a dir, jo crec que avui s'ha dit clarament, que s'havia intuït, i hi havia molt entorn que ho deia, però avui clarament queda clar que tornarà després de les eleccions.
2: Sí. Van repetint-ho, però després hi ha les enquestes també,
1: yeah.
2: I després hi ha la sensació que pugui tindre el seu partit, que és el seu partit, i la sensació que pugui tindre el seu partit de que no van bé i que necessiten un revulsiu. I llavors, on avui dic 8, demà puc dir 9, ja veurem. Jo crec que això que pensa fer ell convé molt a la seva figura institucional, i en canvi una decisió de l'altre cap a l'altre cantó, cap a tornar i intentar ser un punt de revulsiu, és allò que convé a Junts. Ja ho veurem.
1: Mira, fons del Tribunal de Comptes ens diuen ara que aplicaran l'amnistia aquesta setmana.
2: Carai, tu, pues allà els tenim a tots. Ostres, pues mira, ho tornarem a fer. Què dia ara n'agrau ha aplicat aquests senyors? Pues mire, no sé quan ho tornaran a fer, però ara ja no ho podran tornar a fer. Molt bé.
1: Anna.
3: Home, a veure, jo no, l'element sorpresa no el veig per enlloc.
2: Home, perquè vostè en això és molt més sensat que jo.
3: No, primera perquè, a veure, en aquest país, des que es va posar de moda que tothom desobeix les lleis que li dona la gana considerar injustes, doncs clar, el tema es va escampant i com tot s'encomana, menys la formosa...
2: Clar, ho fan els jutges també, doncs, que està molt bé.
3: També. De fet, els jutges aquí, jo crec que tant Marchena com Llarena han sabut que era una qüestió de temps, que tarda de ser des del moment que se sabia que el Tribunal Constitucional estava per la feina d'avalar aquesta llei, tot era donar voltes. També crec que el govern va fer expressament això de diverses vegades, la llei d'amnistia amb els peus, perquè això fos possible, perquè es pogués dilatar molt amb el temps, perquè políticament servia els seus interessos. Llavors, clar, aquí el que és molt interessant és que si canviem de govern, O sigui, a veure, si al PSOE li ha anat bé el si és no és de l'amnistia per jugar amb Junts al gat i a la rata. El PP, que li agradaria poder fer el mateix, òbviament no estan, no s'ho pot permetre. Si el PP i Vox, si arriben a governar amb l'amnistia, diguem-ne, a mig fer, l'han de desfer per ser mínimament coherents, el qual els hi crea un problema perquè... tot i que jo crec que els seus somnis humits seran defraudats, ells no, concretament en Feijó no renuncia doncs, a veure un dia el seu retrat penjat al Cercle d'Economia o a l'Equestre de Barcelona, llavors ell RQR, i llavors jo per això ja vaig dir aquí la setmana passada que aquest cop sí que em farien via, perquè si donem per bona la teoria de que hi ha jutges progressistes i jutges conservadors i descartem l'existència de jutges independents, diguem-ne els jutges conservadors sinó els primers interessats en fer-ne via d'aquest tema i fer la neteja quan abans millor. La valoració moral que jo em faig de tot plegat us la podeu imaginar, però avui em fa mandra dir-la i me la reservo.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Bon dia, són les 9:03.

El sector turístic del Pirineu ha arribat a ocupacions en els allotjaments al voltant del 90%, superant les previsions inicials en aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. El bon temps ha permès superar les previsions. Els hotels són els establiments amb percentatges més alts. El Museu Diocesà Lluís Ferrer d'Urgell han ofert una visita guiada a Sant Climent de Coll de Nargó en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. A dins d'aquestes jornades també s'ha fet una nova jornada de portes obertes a Sant Cerni de Cabó. Conferència a la Seu d'Urgell sobre els monuments andorrans, inclosos a la candidatura davant la UNESCO. Alba Pampalona, tècnica de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, explicarà els edificis escollits demà dimecres a la Sala de la Immàcula de l'acte forma part del cicle Desenterrant el Passat. La Seu d'Urgell organitza el cicle de xerrades Mai més genocidi i memòria amb el periodista Eric Hauck. Les sessions estan previstes per el 21 i 22 d'octubre i s'adrecen a alumnat de diferents centres educatius i al públic en general. I el Consell Comarcal del Torcell de la Seu part programa activitats per fer visible la realitat trans. El cartell inclou al llarg d'aquest mes una xerrada de Brigitte Lamour a Oliana, formacions amb l'entitat Argelaga, una conversa a la llibreria El Refugi i un taller a l'Escola Municipal de Dansa. La manca de pluja de pastures i la calor han marcat aquest estiu l'estada de vaques a la muntanya de Llessui. Enguany el bestiar ha tingut més problemes per trobar-hi aliment. Aquests dies una trentena de ramaders d'arreu del Pirineu català han recollit els seus exemplars per tornar-los a les granges. El model de cures es posa a debat al Pirineu. L'Ateneu Cooperatiu organitza el 22 d'octubre a la Pobla de Segona jornada per reflexionar sobre les iniciatives territorials en aquest sector. L'IDEPA destina 420.000 euros a projectes de desenvolupament local i patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran. Els ens locals i les associacions de les comarques pirinenques poden optar a subvencions de fins a 6.000 euros per l'organització de fires, activitats formatives i lúdiques o per publicar obres de temàtica cultural, socioeconòmica i científica. I Prullans prepara la tercera edició de la jornada solidària Soc de Bosc, que es farà el dia 23 d'octubre, organitzat per Integra Pirineus i Cerdanya Viva, i combina una taula redona sobre gestió forestal amb un sopar degustació. I els esports, el Cadí la Seu ha perdut aquest cap de setmana a la pista de l'Azul Marino Mallorca, que confirma el seu bon inici a la màxima categoria. L'equip mallorquí va vèncer per 72-50, ara el Cadí té un balanç de 2-1.

0: I pel que fa a futbol, la Seu Futbol Club ha aconseguit ja la seva primera victòria a Primera Catalana. Va ser cap de setmana en vèncer amb el Juventut 25 de setembre per 1-0. De la seva part, l'Organyà també va vèncer en aquest 3-2 contra el Castellserà. I dels resultats del cap de setmana també pensem que en futbol sala hi ha hagut doble derrota pels equips de l'Atlètic Club La Seu que jugaven. El primer equip sènior masculí va caure per 6-2 al camp del futsal Vilamar, mentre que l'Atlètic La Seu Urban Sport perdia per 5-2 amb el Solsona Legend C. I el temps, comencem la setmana ja de la Fira de Sant Ermengol, de moment amb tranquil·litat, cel ennuvolat, però sense previsió de pluja per avui ni tampoc per demà, tot i que sí que en podria arribar alguna al cap de setmana.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: Els hotels, càmpings i d'altres allotjaments turístics de l'Alt Pirineu i Aran han arribat a ocupacions de fins al 90% durant aquest cap de setmana llarg del Pilar, que finalitzava ahir, i d'aquesta manera han superat les previsions que hi havia inicialment, que eren al voltant del 75% de mitjana. Els hotels, de fet, ja esperaven arribar entre el 70 i el 80%, però finalment, com dèiem, han marcat el 90%. Els hotels, de fet, han estat els establiments amb percentatges més alts en aquestes dates, segons el balanç que ha avançat el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Ja abans del cap de setmana, Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat, explicava que hi havia bones perspectives per aquests dies.
2: Molt bones perspectives per aquest pont del Pilar a la demarcació de Lleida, tant al Pirineu com a la Plana. Tots els sectors estan amb uns nivells d'ocupació molt elevats, que estan al voltant del 80%, i els esports d'aventura és l'últim cap de setmana i han tingut una temporada d'estiu molt bona, i es preveu també un pont molt bo per totes aquestes empreses d'activitats, sobretot del Pirineu.
0: Com sentíem, aquest cap de setmana més marcava la cloenda de temporada de ràfting i turisme actiu al riu Noguera Pallaresa, bàsicament perquè el 15 d'octubre s'acaba ja el període de regulació del cabal en aquest riu. En el cas d'instal·lacions com el Parc Olímpic del Ser, encara continua l'activitat durant aquesta tardor. En espera del balanç definitiu, el sector d'esports d'aventura i de natura espera superar les 840.000 activitats contractades del l'any passat, si es té en compte que fins a l'agost ja havien experimentat un increment del 20% respecte al mateix període de l'any passat. Aquesta bona afluència al Pirineu s'ha reflectit també, per exemple, en les cues que hi ha hagut aquest dilluns pel que fa a la tornada, principalment de vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, i és que ahir a la C-16 es van arribar a registrar retencions de fins a 20 quilòmetres entre la boca sud del túnel del Cadí i el municipi de Cercs, al Berguedà. També hi va haver trànsit dens a la C-14 per sortir de l'Alt Urgell. A banda de les activitats d'esports de natura, com dèiem, un altre dels elements d'aquest cap de setmana llarg ha estat les Jornades Europees del Patrimoni, que han ofert diverses activitats a l'Alt Urgell també. Divendres ja hi va haver una visita guiada de Sant Climent de Coll de Nargó, l'església de Sant Climent, oferta pel Museu Diocesà i el Bisbat d'Urgell, i dissabte al matí l'Associació d'Amics de la Vall de Cabuet va organitzar una nova visita guiada, una nova jornada de portes obertes a l'església de Sant Cerni de Cabó, on s'hi conserva un facsímil dels Greuges de Guitard i Jarn, un dels textos més antics en català. En parlava d'aquesta jornada de portes obertes en una entrevista per a Ràdio Seu la presidenta de l'associació, Montserrat Riu.
3: Algunes dates concretes d'obertura i després, doncs, sota demanda. Nosaltres tenim un web molt senzill però molt rellevant alhora, Amics de la Vall de Cabuet, i dins del web aquí tenim tota una sèrie d'apartats, de coneixement de llengua i coneixement de, és a dir, de llengua vinculada als greuges de guitarisar, i també d'història vinculada als greuges i als cabuet. I llavors tenim el contacte, per tant, si algú vol visitar Sant Cerni, Doncs bé, ens fa un correu i nosaltres ja procurem que sempre hi hagi algú per poder obrir l'església.
4: Mm-hmm. Una església preciosa, val a dir, aquí a la vall de Cabó. Explica'ns una mica què és el que s'hi pot visitar per qui no la conegui, per qui el dia de demà no pugui fer la visita.
3: Bé, l'església és un centre d'interpretació dels greuges de Guitarisart, senyor de Caboet, un dels primers documents en llengua catalana. Per tant, hi veuran un facsímil, perquè l'original és de la Biblioteca de Catalunya, i també s'hi trobaran uns plafons explicatius dels greuges, de la pròpia església, però també del llinatge dels senyors de Caboet.
4: Un dels primers documents, de fet, aquests darrers anys, s'ha treballat molt en aquest sentit per tal de resoldre, no?, exactament les dates concretes i saber del cert quins són els primers documents.
3: A veure, sí, nosaltres des del 2014 que n'estem fent molta difusió, és a dir, ja més de 10 anys, però, clar, vam tenir la sort de que el gran historiador Josep Maria Salrach, malauradament traspassat, fet més d'un any, doncs va descobrir pròpiament la datació pràcticament exacta d'aquest document. I durant el 925, durant l'any 2025, vam commemorar els 920 anys de la redacció d'aquest document.
4: I preguntar-te, per ficar-nos en context, com era Cabó ara fa 920 anys. Suposo que el text ha permès també, doncs, fer una radiografia d'aquesta vall, d'aquest llogarret de l'Urgell.
3: Sí. Doncs bé, sí, pròpiament, clar, els greuges és un document molt feudal, i Cabó, com tota la zona, com tot el comtat d'Urgell, en aquella època, doncs evidentment era un territori feudal amb el que això comportava tant a nivell social i econòmic. I clar, pròpiament els greuges, el que més reflecteix els greuges, sobretot, és les lluites, el que comportaven els conflictes feudals entre els senyors i els seus vassalls.
0: Eren les explicacions de Mons Riu sobre tot el llegat que es conserva vinculat a l'església de Sant Cerni de Cabó i els senyors de Caboet, i del qual se n'ha fet aquest cap de setmana una nova jornada de portes obertes per divulgar-lo. I seguim parlant d'activitats culturals, perquè la Sala de l'Immaculada acollirà demà dimecres a les 7 del vespre una conferència sobre els monuments andorrans de l'actual candidatura davant la UNESCO de la mà de la historiadora de l'art Arnulfa Pampalona, una conferència que es planteja com una presentació al públic urgellenc dels 10 edificis d'Andorra que formen part de l'actual projecte transnacional Testimonis Materials de la creació del Coprincipat d'Andorra, que pot permetre que la catedral de la Seu esdevingui patrimoni de la humanitat. També en forma part del castell de Foix, a l'Arieja. Els monuments andorrans que s'han escollit fan referència a les formes de vida tradicionals i a les manifestacions culturals i les realitats institucionals de les comunitats d'Andorra al llarg dels segles que han configurat el Coprincipat tal com el coneixem avui. Són 7 esglésies, una per parròquia, a més dels jaciments arqueològics de la Margineda i del Roc d'Enclà, i com a emblema polític del país, la Casa de la Vall. La ponent Alba Pampalona és tècnica actualment del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, especialista en art romànic i doctorant per la Universitat d'Andorra en un projecte de tesi centrat en l'art del país, i aprofitarà la ponència per presentar les darreres novetats al voltant dels frescos romànics de les esglésies que s'han vinculat a aquest projecte. La seva inscripció a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO s'ha de decidir ben aviat pel pròxim comitè d'aquesta entitat internacional, que ha de tindre lloc a Istanbul del 27 de juny al 7 de juliol de l'any que ve. La conferència forma part del cicle Desenterrant el passat, dedicat a la descoberta i divulgació del patrimoni, i que enguany posa especial èmfasi en aquesta actual candidatura davant la UNESCO. I de l'agenda més immediata, també recordem que tot plegat avui a ple de l'Ajuntament de la Seu, el corresponent al mes d'octubre, serà a les 7 del vespre, i en els pròxims informatius repassarem l'ordre del dia que hi ha previst en aquest ple d'avui. D'altres activitats pròximes són, per exemple, que l'Espai Armengol i l'Àrea de Solidaritat de l'Ajuntament de la Seu organitzen el cicle de xerrades titulat Mai més genocidi i memòria. L'oferirà el periodista diplomàtic i corresponsal de guerra Eric Hauck, amb experiència professional als Balcans i el pròxim Orient. La iniciativa vol abordar el genocidi de la memòria històrica i fomentar el pensament crític davant la desinformació i els discursos d'odi, segons ha dit el regidor de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament, Jordi Mas, que explica que el consistori impulsa així accions coordinades entre diferents departaments municipals per fer front a aquests missatges, i també assenyala que les xerrades a escoles, exposicions i presentacions de persones amb experiència directa volen apropar aquestes realitats a l'alumnat i a la població. La primera jornada serà dimecres que ve, 21 d'octubre, al migdia, per alumnes de quart d'ESO del Col·legi La Salle, i el mateix dia a la tarda, a les 7 del vespre, l'Espai Armengol acollirà una xerrada oberta al públic en què el periodista conversarà amb Manel Vila, expert en cooperació internacional i vinculat a la ciutat de Sarajevo. I les activitats continuaran el dijous dia 22 amb dues sessions més. Una serà a 11:45 del matí a l'Espai Armengol, adreçat a alumnes del Centre de Formació d'Adults i del PTT, i tot seguit, a les 12:30, una sessió per a estudiants de quart d'ESO de l'Institut Joan Brudieu. I també que els pròxims dies el Servei d'Atenció Integral LGTBI del Consell Comarcal organitza un seguit d'activitats de la del que han batejat com a Octubre Trans per visibilitzar aquesta realitat, segons s'han explicat des del SAI. El programa començarà aquest divendres vinent amb dues xerrades de la transformista, presentadora, completista i dinamitzadora comunitària Brigitte Lamour, que serà Oliana per explicar de forma propera, amena i humorística el significat de l'Església LGTBI i la història del transformisme. I dijous dia 22 el Consell Comarcal, l'entitat argèlaga, farà formacions i tallers per a professionals per oferir-los recursos en aquest àmbit. El mateix dia a les 7 de la tarda a la llibreria El Refugi hi haurà una conversa anomenada Octubre Trans amb Mer Gómez, escriptora i activista, a Zoe García, biòleg especialitzat en gènere, i Lai Covas, biòleg i educador especialitzat també en gènere. Finalment, dissabte dia 24 al matí, l'espai de dansa del Centre Cultural de les Monges, hi haurà el col·lectiu de drag king Chicazos del Pollet amb un taller per explorar el gènere, afirmen des de la corporalitat, performativitat i expressió artística. Totes les activitats són gratuïtes, però en algunes d'elles cal inscripció prèvia.
5: Pirineu.
0: La manca de pluges i de pastures i la forta calor han marcat aquest estiu l'estada de ramats de vaques a la muntanya de Llessui, que cada any acull centenars d'exemplars bovins. Enguany el bestiar i va pujar el 21 de juny i des d'aquell dia fins ara pràcticament no ha plogut. I això ha fet que, a diferència d'altres anys, els animals s'hagin trobat una muntanya molt seca. Ara, quan fa més de 3 mesos del dia que van pujar, toca començar el camí de retorn cap a casa, i una trentena de ramaders de tot el Pirineu català han recollit unes 1.400 vaques a Llessui per tornar a diferents pobles del país: la Cerdanya, el Ripollès o el Solsonès. El sector aprofita el dia de la tria per reivindicar la ramaderia extensiva per la feina que fa de conservació del territori i ara especialment per la lluita contra els incendis i el manteniment de les tradicions. El ramader de Llessui, David Boneta, ha explicat que aquest cop s'han trobat amb un estiu dur i complicat.
6: L'estiu ha sigut un estiu dur, no ha plogut, quasi no ha plogut gens, falta de pastures, i bueno, mira, m'ha acabat com han pogut, però gràcies a Déu m'ha acabat bé. Pues, exactament, aquí hi ha 1.000 vaques i 500 o 400 més que s'han quedat a dalt, que han marxat a peu. Hi ha, sí, unes millors muntanyes, hi ha molts animals.
0: Boneta aprofita aquest moment per reivindicar la importància de la ramaderia extensiva en un moment en què està en perill, entre altres factors, per la proliferació de fauna salvatge.
6: Bueno, primer perquè és una tradició ja de fa molts anys, segon per mantenir el sector primari, i tercer, pues, per la prevenció d'incendis, perquè un any així i ha sigut un any dur, molt sec.
0: També parla d'aquesta importància de mantenir el bestiar a les muntanyes per la feina que hi fan Albert Baqueró, que durant l'estiu s'ocupa de vigilar el bestiar.
7: Bueno, la importància que hi hagi bestiar a totes les muntanyes és, doncs, que tinguem el patrimoni que tenim, que tot el patrimoni que estem veient i que disfrute tothom, sigui o no sigui pagès, està conservat gràcies a la pagesia i a la ramaderia que hi és cada dia. Llavors, sempre que parlem de protecció d'incendis, sempre que parlem de volem anar a un pic o a un altre, i veiem, tot el que veiem és gràcies a que hi hagi ovelles, vaques, cabres i eques. I això és el veritable món rural. Aquest és el de veritat.
0: Aquest jove ramader, a més, és un dels pocs actualment que conserva la transhumància a peu en aquests moments de l'any, i parla de com es fa aquest retorn a les granges.
7: Correcte, avui aquí som tots els ramaders que portem bestiar a Llessui, o quasi bé tots, i llavors uns marxen a peu, que aquestes d'aquí quasi bé tots ja han marxat abans, i és que marxen en camió. És el dia d'avui que estem tots els ramaders ajudant-nos uns als altres perquè puguin marxar tots en el camió, tot el seu bestiar.
0: La muntanya de Llessui és molt extensa, sense massa forestal, amb força aigua i pastures de qualitat. Tot plegat fa que el maneig del bestiar hi sigui fàcil, i això, unit al fet que hi ha un vaquer permanent tot l'estiu que vigila els animals, aquí sentim fa un moment, Albert Becaró, fa que siguin molts els ramaders que opten per pujar-hi el bestiar a passar a l'estiu. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts més animals, i això fa que hagin de buscar muntanyes fora del seu municipi per donar-los cabuda. La Fundació Integra Pirineus i Cerdanya Viva i Costades organitzen la tercera edició de la Jornada Solidària Soc de Bosc, que es farà el divendres 23 d'octubre, la setmana que ve, a Prullans. L'activitat reunirà professionals vinculats a la gestió forestal, la ramaderia i la conservació de la natura per abordar el futur dels boscos del Pirineu i la importància de gestionar-los de manera sostenible. La jornada combina una ponència inicial i una taula redona amb un sopar solidari elaborat amb productes de proximitat. La recaptació es destinarà íntegrament a la Fundació Integra Pirineus, entitat social ubicada a la seu, que combina els treballs de gestió forestal amb inserció laboral de persones en situació vulnerable. El programa començarà el dia 23 a les 6 de la tarda amb la recepció dels participants. Tot seguit, a 6:45 hi haurà la ponència de Mario Beltrán, responsable de negocis al Hub Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que donarà pas a una taula redona amb diversos professionals del sector. Al debat també hi participaran Andreu González, director del projecte de Boscos de Muntanya, Jordi Dalmau, ornitòleg i administrador d'Auberria, i Arnau Quingles, formatger i ramader de l'Oliva d'Oliana. La sessió abordarà qüestions relacionades amb la gestió forestal, la biodiversitat i les activitats econòmiques vinculades al territori. L'objectiu, afirmen, és compartir coneixements sobre la situació dels boscos pirinencs i les actuacions necessàries per afavorir-ne la conservació i la resiliència. A les 9 del vespre començarà el sopar, elaborat amb la cuina viva de l'Ars, la gastroteca regenerativa de Cerdanya Viva, i tindrà com a protagonistes els productes locals procedents de ramaders i granges de la zona. L'APAT és finançada mitjançant els denominats Ecocerdans, una moneda virtual creada per Cerdanya Viva que permet als clients d'aquest càmping i allotjament i als socis del club esportiu que hi ha fer aportacions i acumular recompenses en accions ambientals. La participació d'un cost en aquest sopar de 29 euros per adults i 19 per a menors de 12 anys. També hi ha la modalitat d'inscripció de 39 euros pels qui vulguin fer una aportació addicional al projecte. Les 9:25, l'Institut pel Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, l'IDAPA, ha escrit al Departament de Territori i ha obert una nova convocatòria de subvencions per a desenvolupament local i difusió del patrimoni pensat per a organitzadors de fires o activitats formatives i lúdiques amb temàtica cultural, socioeconòmica i científica, fetes des del Pirineu. S'adreça, doncs, a associacions de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Aran. La convocatòria vol donar suport, doncs, a aquestes iniciatives, i segons ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la línia d'aquests ajuts busca afavorir l'arrelament de la població a la regió. Les entitats interessades poden presentar projectes en alguna de les tres modalitats previstes. La primera és l'organització de fires, la segona inclou activitats formatives o lúdiques de promoció del patrimoni cultural local, i també la tercera és l'edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic o científic. L'import màxim de la subvenció és de 6.000 euros per activitat, i les propostes subvencionables hauran d'executar-se entre l'1 de gener i el 22 de novembre, en el període establert a la convocatòria. Els ens locals i associacions que compleixin els requisits disposen de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació per presentar les sol·licituds. I de la seu per l'Ateneu Cooperatiu del Pirineu i Aran organitza la setmana que ve, el 22 d'octubre, a la Pobla de Segur, una jornada dedicada a les cures. Un dels eixos de treball d'aquesta entitat es titula Cures Compartides, Territori Viu, i vol generar un espai de reflexió i debat. Començarà al matí, 9:45, amb la benvinguda, i després es presenta l'experiència de xarxa pel dret a la cura que es fa a les comarques de Ponent. Es continua de 9:45 del matí amb la ponència Cures en Comú, Llibertat, Igualtat, Justícia i Solidaritat, amb Iri Esparra, i al migdia hi haurà la taula rodona El model de cures al Pirineu, i participarà la cooperativa La Teia, dedicada a l'acompanyament de persones amb necessitat de suport. També Animació en Acció, a Gualiu, associació que acompanya persones amb problemes de salut mental, i Garba, que promou l'envelliment actiu. Segons s'han dit des de la CAPA, les cures han esdevingut una qüestió central pel desenvolupament local, i el programa acompanyarà la creació d'iniciatives del sector i vol promoure el debat sobre aquesta qüestió.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Avui els següents informatius ampliarem més notícies, com per exemple que unes 1.300 persones s'han gaudit les darreres setmanes de la temporada de brama del cèrvol a la reserva de caça del Cadí. Les sessions guiades s'han acabat aquest dilluns a la resta del Pirineu, però encara queden alguns dies per observar el fenomen a d'altres llocs. I també explicarem que l'aigua del pantà de la Torrassa ha aparegut tenyida de verd per a unes algues que poden produir substàncies verinoses, de les quals ja parlàvem fa uns dies. Per aquest motiu, ja fa uns dies que s'ha prohibit el bany i activitats nàutiques a la zona.

Segre explica que augmenta l'afluència de conductors francesos a la Vall d'Aran, provocant fins i tot cues a les benzineres per proveir-se més barat que França, a causa del diferencial marcat que hi ha ara mateix de preu entre els dos estats. La gasolina costa fins a 39 cèntims per litre menys a la Vall d'Aran i també a la Cerdanya respecte de França, i el gasoil fins a 42 cèntims. Diari Andorra explica que el govern a Andorra vol fomentar la millora de poder adquisitiu assolint més sous de 3.500 euros mensuals per garantir l'impuls econòmic. El ministre Lladós defensa atraure empreses tecnològiques i financeres que generen més valor afegit i, per tant, sous més alts. El Diari Andorra també explica que Gerard Piqué s'està formant actualment per obtenir el títol d'entrenador. La propietat del Futbol Club Andorra continua amb la seva trajectòria en la direcció del club.

El periòdic de la seva part destaca que l'elèctrica FEDA i la francesa EDF preparen nous contractes per evitar pujades brusques del preu de l'electricitat a banda i banda de la frontera a partir del 2029. Xavier es pot afirmar que l'acompanyament de l'elèctrica francesa és essencial per afrontar els nous reptes energètics del país. I la mañana destaca avui que la prescripció d'antidepressius ha augmentat gairebé un 20% els darrers 5 anys a la demarcació de Lleida. Els experts afirmen que la pandèmia va incrementar-ne el consum i apunten que s'estan receptant medicaments, però en casos que no caldrien. I Regeset explica que el zoo del Pirineu, el Solsonès, dispara la capacitat per recuperar animals amb un nou equip de radiologia. La nova tecnologia permet diagnosticar lesions amb més rapidesa i obre la porta fins i tot a operar animals amb bales i potes trencades.

Obrim l'agenda explicant que aquesta setmana s'inaugura l'exposició de pintura d'Albert Carnicer. S'obrirà demà dimecres, al vespre, i es podrà veure fins al 10 de novembre a la Sala La Cuina, al Centre Cultural Les Monges. Taller de tècniques d'estudi al Centre Cívic L'Escorxador, aquest dimecres a 4:45 de la tarda. Oberta la inscripció pel tercer concurs de microrelats de la Germandat de Sant Sebastià. La data màxima per presentar treballs és el 8 de novembre. Com dèiem abans, conferències sobre els monuments andorrans inclosos a l'actual candidatura davant la UNESCO, aquest dimecres a les 7 del vespre a la Sala Immaculada amb la historiadora de l'art Alba Pampalona. I aquesta setmana, sens dubte, està marcada per la Fira de Sant Ermengol i ja hi ha alguns actes previs. Aquest dimecres, demà a les 7 del vespre, l'Espai Ermengol, taula redona titulada Dones formatgeres, entre la passió i el repte. I parlant, Judit Carreira, de Formatges de l'Abadesa, Sara Gutiérrez, de Trenta Cabres, Mercè Lagrava, de Serrat Gros i Alba Ramos, pastora i emprenedora rural, moderades per Eva Delgado. També en el marc de la fira, visita guiada a l'Espai Ermengol en el projecte El formatge que ens uneix. Això serà ja dins de la fira, dissabte a les 11 del matí. Dins de les diverses activitats coincidint amb la fira, també afegim que hi haurà un concert del Festival Interfado a la Seu, amb la formació presidencial, diumenge a les 7 del vespre a la Sala de la Immaculada. Teniu aquestes i més activitats al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El Cadell s'ha perdut aquest cap de setmana a la pista de l'Azul Marino Mallorca a Palma per un clar 72-50. D'aquesta manera l'equip mallorquí confirma el seu inici exitós, potent, a la Lliga Femenina. Recordem que és el primer any que juga a la màxima categoria, l'equip balear. El partit ja va començar amb un 22-16 el primer quart per l'equip mallorquí, que al descans ampliava l'avantatge amb un nou parcial favorable de 14-19. El Cadell s'ha va rebaixar aquesta diferència en 4 punts al tercer quart, amb 18-14 de parcial, però l'equip mallorquí va tornar a distanciar-se als últims minuts per acabar guanyant de 22. En aquest partit van destacar per l'Azul Marino Mallorca Blanca Millán, que va fer 18 punts, i Kayla Alexander, que va ser la màxima anotadora amb 19. També va destacar en aquest cas pel Cadí Laia Reventós, que va fer va estar 18 minuts en pista, però especialment Marina Vinyó, que va fer 13 punts, a més de 2 rebots i una assistència. De la seva part, Alessandra Orsili va aportar 10 punts. És el més destacat d'aquest partit del Cadí La Seu, a segona derrota de la temporada, després d'haver aconseguit dijous passat la primera victòria contra l'Innova TSN Leganés, i doblegat d'augment deixar el Cadí La Seu ja amb 3 partits disputats a la desena posició de la Lliga Femenina amb un balanç d'1-2. Està empatat amb l'Impulso Estepona, que és 9è classificat, amb el Leganés, 11è, i amb el Durant Maquinari Encino, 12è. També està amb el mateix balanç ja en 13a posició l'Inversus Guernica Vizcaya. Del seu part, l'altre representant català, l'Esparts Girona, confirma el seu mal inici i de moment no ha guanyat cap dels 3 partits que ha disputat fins ara, cosa que fa que estigui a la cua juntament amb el Celta Femxa Sorca i el CaixaBank Araski. I els equips més destacats d'aquest inici de Lliga, més del Mallorca, són el Casademont Saragossa, que ha guanyat els 3 partits jugats, i el mateix ha fet el Mirei Euskotren. Quart és el vigent campió, el València, amb 2-1, el mateix balanç que l'Ozono Global Jairis, que entrena l'urgellenc Bernat Canut, i el Mainz Avenida, que ja està en la 6a posició. Encara en bàsquet, del cap de setmana esmentem que el CDC Deca Unida va vèncer dissabte el Palau d'Esports per 79-69 contra el Teixidor Associats Balaguer, en partit de primera territorial. I pel que fa al futbol, la Seu Futbol Club ha aconseguit ja la seva primera victòria a la nova categoria. Primera catalana va ser aquest dissabte, quan van derrotar el Joventut 25 de setembre per 1-0. El gol va marcar Alan Rispa Dubacín al minut 23, i a partir d'allà la Seu va aconseguir mantenir el resultat i emportar-se la victòria. Amb tot plegat, ara la Seu és en desena posició de primera catalana amb 4 punts, apartat doncs de la zona de descens. Recordem que en aquesta categoria hi ha fins a 4 places de descens. El líder destacat és el Ripollet, amb 12 punts, ha guanyat els 4 partits que ha jugat, i el segon és el Gimnàstic Manresa amb 9, tercer el Balaguer amb 8, i sisè la Pirinaica amb 6 punts. I pel que fa a la tercera catalana, el club de futbol Organyà ha guanyat aquesta jornada per 3-2 per la mínima contra el Castellserà. L'Organyà va començar perdent amb un gol visitant al minut 15, però al cap de pocs minuts Gustavo Silva va fer l'empat a 1. El Castellserà es va tornar a avançar abans del descans al minut 47, però just a la represa Àlex Carmona empatava, i finalment Lluís Carbonell feia el gol de la victòria ja a la part final, al minut 73. Victòria molt important, doncs, per l'Organyà en aquest partit, mentre que, en canvi, el Club Esportiu Oliana ha perdut clarament 3-0 al camp de la Foliola. Amb tot plegat, ara mateix l'Organyà està en la 7a posició amb 6 punts, mentre que, en canvi, l'Oliana és a la cua, 15è, penúltim, amb només un punt. El líder és el Guissona amb 12, el Calaf en té 10, i el millor classificat pirinenc és el Poble de Segur i també el Tremp. Tots dos equips del Pallars estan amb 9 punts. De la seva part, el Rial Pes 13 amb 3 punts. I parlem ara de futbol sala, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut doble derrota dels equips que hi havia en joc de l'Atlètic Club La Seu. El sènior masculí queia per 6-2 al camp del futsal Vilamara, mentre que l'Atlètic La Seu Urban Sport ha perdut per 5-2 amb el Solsona Legends CC. I en els pròxims informatius explicarem més coses que han passat aquest cap de setmana, com per exemple que s'ha disputat ja la penúltima cursa del Cadí Circuit Fair 2026 en aquest cas és una cursa amiga no puntuable. Estem parlant de la Xafonada, que s'ha estrenat a Odèn i que ha suposat la primera presència del Circuit Fair a la comarca del Solsonès. La victòria femenina va ser per Núria Majorel, seguida d'Ingrid Soler i Mireia Castellà, i en categoria masculina va vèncer Josef Tartai, seguit de Llei Moreno i Marc Malé. En pròxims informatius donarem més detalls d'aquests resultats de la cursa a la Xafonada. Ara ja només queda una prova per definir els resultats finals del Cadí Circuit Fair. Serà la més llarga, la Marató de Beaumont, prevista per la setmana que ve, pel 24 d'octubre.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Les 9:40 anem ja pel temps, que ha començat marcat pels núvols i les boires. De bon matí, uns núvols que han frenat avui les mínimes, que s'han quedat una mica més altes que els dies abans. Hi ha hagut una mínima de 10 graus a la Seu o 9 a Puigcerdà, i aquest migdia s'espera una màxima arreu del Pirineu d'entre 23 i 25 graus en general. 23 és el que s'espera a la Seu, 24, per exemple, Sort al Pont de Suert, 25 a Tremp, i una mica més baixa, només 22 graus a Puigcerdà. Tot plegat amb cel ennuvolat o entrenyinat, núvols més densos de cara a la tarda, però sense precipitacions a la vista. Demà el dia pot tornar a començar amb boires en alguns punts de la comarca i de la resta del Pirineu i també del Prepirineu, però s'anirà imposant el sol al llarg del migdia, i això farà que la màxima torni a pujar fins als 24-25 graus. Demà, de fet, situació molt semblant a la d'avui, tant en les màximes com en les mínimes. Creixement novament de nuvolades a la tarda, però sense conseqüències, i de moment per dimecres el Meteocat preveu un altre matí assolellat, tarda amb una mica de sol entrenyinat, però pràcticament insignificant, gairebé sense núvols. Serà dijous el dia més estable de la setmana, i de cara al cap de setmana sí que es pot complicar la situació, i ara mateix no es descarta que caigui algun ruixat per la Fira de Sant Ermengol, tot i que sembla que no serien generalitzats. Dotze graus i mig de temperatura aquest matí a la Seu, 14 i mig a Organyà, 17 i mig a Oliana i 13 a Alinyà. Al rest del Pirineu hi ha 10 graus a Puigcerdà, temperatures més baixes al Pallars, amb 9 graus a Sort o 7 i mig a Espot, 15 graus en el cas de Tremp, 14 i mig a la Pobla de Segur, 7 i mig al Pont de Suert i 8 a Viella. I valors semblants aquests últims al de muntanya, amb 8 graus al pic de Salòria, 7 a la Tosa d'Alp, 9 a Prat de Guiló, 10 a Malniu, 8 graus a Port del Comte, el mateix a Serra d'Escan, 9 a la Bonaigua i 8 graus igualment a Vuitaüll. La farmàcia de guàrdia aquests dies és la Perotxet, del carrer Joaquim Vilafuerza 16, telèfon 973-35-55-50. Som a dimarts 13 d'octubre, avui celebra Sant Eduard. Fins aquí aquest informatiu matí de Ràdio Seu, quan són les 9:42 minuts. D'aquí una estona a les 10 donem pas a les notícies en xarxa, i a les 11 actualitzarem la situació del temps per aquests pròxims dies de la mà de Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Hi ha notícies que duren un dia i n'hi ha que amb els anys expliquen un territori. Des del 2007, a Ràdio Seu, hem anat construint un gran arxiu informatiu de la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu, amb notícies de proximitat, rigoroses, properes i fetes des d'aquí. Perquè explicar què passa avui també és deixar constància del que serem demà. Ràdio Seu. Consulta totes les notícies que t'interessen a www.radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes tres vies. I pel que fa al trànsit, redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la d'Al 7, totes dues en direcció al Nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a l'AP7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
3: Què està passant a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu? Mira el mòbil. Ràdio Seu t'ho explica a Facebook, Twitter i Instagram. Actualitzacions constants, imatges, informació i l'enllaç per saber-ne més a radioseu.cat. Ràdio Seu, connectada al món, connectada a tu.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Més d'una quarantena de col·laboradors. Més d'una quarantena de maneres de mirar el món.
1: De mirar la natura, els llibres, els esports, la història, la criança i l'educació, la salut o el medi ambient.
0: De mirar què passa aquí, al nostre carrer, a la Seu, a l'Alt Urgell, al Pirineu, a la nostra gent.
1: A Ràdio Seu, aquesta temporada, t'oferim una quarantena de mirades amb veu. Una programació feta novament per gent de quilòmetre zero que coneix, viu i explica casa nostra des de dins.
0: No fem ràdio des de lluny, fem ràdio des d'aquí.
1: Ràdio Seu. Escolta'ns en directe al 107.2 de la FM, a www.radioseu.cat o recupera els nostres podcasts a Ràdio a la Carta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un trenave ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 11 i 3, bon dia. Els hotels, càmpings i d'altres allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran han arribat a mitjans d'ocupació al voltant del 90% en aquest cap de setmana llarg que deixem enrere. D'aquesta manera han superat les previsions que tenien inicialment pel que fa als hotels. Estaven preveient unes reserves d'entre el 70 i el 80% i han acabat arribant a aquest 90%. Segons el patronat de turisme de la Diputació, el bon temps del cap de setmana ha animat les reserves d'última hora i d'aquesta manera ha fet que se superessin les previsions. En el cas dels hotels s'han situat entre el 85 i el 90%. La Sala de la Immaculada acollirà demà dimecres a les 7 del vespre una conferència sobre els monuments andorrans de l'actual candidatura davant la UNESCO, de la mà de la historiadora de l'art Alba Pampalona. La conferència es planteja com una presentació al públic urgellenc dels 10 edificis d'Andorra que formen part de l'actual projecte transnacional Testimonis Materials de la creació del Coprincipat, que pot permetre que la catedral de la Seu esdevingui patrimoni de la humanitat. També en forma part el castell de Foix a l'Arieja. Pel que fa als monuments andorrans, inclosos en la candidatura, dels quals es parla en aquesta xerrada. Són un total de 7 esglésies, se n'ha seleccionat una de cada parròquia, a més dels jaciments arqueològics de la Margineda i del Roc d'Ancla, i com a emblema polític del país, la Casa de la Vall. Alba Pampalona és actualment tècnica del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra i especialista en art romànic. La manca de pluges i de pastures i la forta calor han marcat aquest estiu l'estada de ramats de vaques a la muntanya de Llessui, que cada any acull centenars d'exemplars bovins. Enguany el bestiar hi va pujar el 21 de juny i des d'aquell dia fins ara pràcticament no ha plogut. Això ha fet que, a diferència d'altres anys, els animals s'hagin trobat una muntanya molt seca. Ara, quan fa més de 3 mesos del dia que van pujar, toca començar el camí de retorn cap a casa i una trentena de ramaders de tot el Pirineu català han recollit aquests dies unes 1.400 vaques a Llessui per tornar cap a diferents pobles del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès o el Solsonès. El sector ha aprofitat aquests dies en què el bestiar és ben visible i surt a molts mitjans per reivindicar la importància de la ramaderia extensiva per la feina que fan de conservació de l'entorn, la lluita contra els incendis i el manteniment de les tradicions. I la Fundació Íntegra Pirineus i Cerdanya Viva Costades organitza la tercera edició de la Jornada Solidària Soc de Bosc, que es farà el divendres 23 d'octubre, la setmana que ve, a Prullans. L'activitat reunirà professionals vinculats a la gestió forestal, la ramaderia i la conservació de la natura per abordar el futur dels boscos del Pirineu i la importància de gestionar-los de manera sostenible. La jornada començarà amb una ponència inicial i una taula rodona. I parlaran amb Mario Beltrán, responsable de negocis del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Andreu González, director del projecte Boscos de Muntanya a Catalunya, Jordi Dalmau, ornitòleg i administrador d'Aubèrria, i Arnau Quingles, formatger i ramader de l'Oliva. Després hi haurà el sopar elaborat per l'Ars, la Gastroteca Regenerativa de Cerdanya Viva. I els esports, el Cadí, la Seu, no ha pogut sorprendre l'Azul Marino Mallorca-Palma, que es confirma com la revelació d'aquest inici de la Lliga Femenina. Aquest diumenge les sorgellenques perdien a Palma per un clar 72-50 en un maig que ja va començar amb un 22-16 desfavorable al primer quart, un avantatge que es va eixamplar en 5 punts més abans d'arribar al descans. Pel Cadí va destacar el Marina Avinyoa, que va fer 13 punts, i Alessandra Orsili amb 10, mentre que les jugades més decisives per la Mallorca van ser Kayla Alexander amb 19 punts i Blanca Millán amb 18. Després ja de 3 jornades es destaquen al capdavant de la classificació el Casademont Saragossa, el Mireia Euskotren i aquest equip que dèiem, l'Azul Marino Mallorca, que enguany s'estrena a la categoria. Tots tres han guanyat els 3 primers partits. Els segueixen amb 2 victòries: València, Ozono Global, Jairis, Mainz, Avenida i Movistar Estudiantes, també el Baxi Ferrol, i el Cadí la Seu està en desena posició amb una victòria i 2 derrotes. I la Seu Futbol Club ha aconseguit la seva primera victòria a la seva nova categoria, primera catalana. Aquest darrer cap de setmana l'equip orsellenc ha superat per la mínima 1-0 el Joventut 25 de setembre gràcies a un gol marcat per Alan Rispa, d'Ovesien, a punt d'acabar el partit al minut 89. Ara el conjunt d'Ivan Vigo és desè amb 4 punts. El líder és el Ripollet, que ha guanyat els 4 primers partits. El grup 15 de tercera catalana també ha guanyat per la mínima l'Organyà, 3-2 contra el Castellxerà. En canvi, ha perdut l'Oliana a la Foliola per 3-0. Ara l'Organyà és setè amb 6 punts i l'Oliana penúltim 15 amb 1 punt. I a quarta catalana, derrota també de l'Edford United al camp de l'Sporting Agramunt per 5-3. Ara tant l'Edford com el Coll de Nargó, que tenia jornada de descans, són a la meitat de la taula amb 3 punts cadascun. I jornada sense punts també pels equips de futbol sala. L'Atlètic Club La Seu va caure clarament diumenge 6-2 a la pista del futsal Vilomara, tot i que s'havien avançat al marcador, i de moment no han puntuat en els 3 primers partits, per tant són a la cua de tercera nacional, la seva nova categoria. I a tercera catalana, l'Atlètic Urban Sport, que hi ha a la pista del Solsona Legends C per 5-2.

0: Matí que ha començat amb boires i núvols. Parlem de la previsió per avui pels pròxims dies amb Néstor Gómez. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs una situació meteorològica que pràcticament fins a finals de setmana, aproximadament fins dijous, divendres, el temps serà molt estable arreu del país, sobretot aquí a casa nostra, amb un cel que predominarà. Serem aquestes boires finals que tendeixen ràpidament a esvair-se i el que tindrem és un bon sol durant bona part del dia. Tot i així, a la tarda sí que creixeran alguns núvols a les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions a casa nostra no n'esperem. El que sí que esperem és que al llarg d'aquests propers dies, fins dijous i pràcticament divendres, les temperatures es mantinguin tal i com s'han llevat avui i tal i com els tindrem de cara al migdia. És a dir, amb uns matins que són frescos i no sense repetir el fred de divendres, i sí, unes temperatures màximes que es mouren al voltant dels 23-24 graus a bona part de la comarca, unes temperatures una mica suaus per aquestes dates del mes d'octubre. El proper canvi de temps tot indica que arribarà cap al cap de setmana, tot coincidint amb el cap de setmana, davant d'una nova entrada de vent de component nord que implicarà un nou descens de les temperatures, però això serà a finals de setmana. Fins aleshores, ambient suau al migdia i fresc al matí i també al vespre.

0: Aquest matí a 14 graus a la Seu, a 15 i mig a Organyà, 18 a Oliana, 14 a Linyà. Al rest del Pirineu hi ha 11 graus a Puigcerdà, 9 a Das, 13 a Sort, 16 a Tremp, 18 a la Pobla de Segur, 11 al Pont de Suert i 12 i mig a Viella. I alta muntanya, 8 graus al Pic de Salori, el mateix a la Tosa del Pi, a la cota 2.500 d'Espot, 11 graus a Prat d'Aguiló, 12 a Malniu, 10 a Port del Comte i 9 a Cert d'Escan. És tot un moment. Tenim més notícies per explicar a les 12 i també la onada informatiu migdia. Parlem, per exemple, del ple municipal que hi ha avui previst a les 7 del vespre a l'Ajuntament de la Seu i també tenim més actualitat. D'aquí un moment arriba l'entrevista del dia. Parlem amb Alba Pampalona, que ofereix demà aquesta conferència sobre el patrimoni andorrà que entra la candidatura de la UNESCO, i després seguim presentant els programes de la nova temporada de Ràdio Seu. Avui, per exemple, tenim l'espai Connexió Mossos amb Àlex Gómez i Ferran Bonet. Ha passat a les 12 del migdia. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Hi ha notícies que duren un dia i n'hi ha que amb els anys expliquen un territori. Des del 2007, a Ràdio Seu hem anat construint un gran arxiu informatiu de la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu, amb notícies de proximitat, rigoroses, properes i fetes des d'aquí. Perquè explicar què passa avui també és deixar constància del que serem demà. Ràdio Seu. Consulta totes les notícies que t'interessen a www.radioseu.cat.
2: Ui, quin fred que tinc a casa meva.
3: Esclar, noia, com vols no tenir fred amb aquestes finestres velles i sense un bon aïllament?
2: I què puc fer?
3: Doncs trucar a Vidres Fermín. Ara, a més, Persiana Cerdanya s'ha unit amb ells per oferir-te la solució més completa. A Vidres Fermín i Persiana Cerdanya som experts en finestres d'alumini, PVC, fusta, aïllament tèrmic i tot tipus de persianes. A més, som distribuïdors oficials de Velux. Canvia les teves finestres, estalvia en calefacció i finança la teva reforma còmodament.
2: Doncs no m'ho penso més. Ara sí que podré menjar els meus formatges a la fira tranquil·lament i sense passar fred a casa.
3: Troba'ns al carrer de Sant Armengol 6062 de la Seu d'Urgell o truca al telèfon 973 36 0745. Vidres Fermín i Persianes La Cerdanya et desitgen una bona fira de Sant Armengol.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Molt bon dia. El Festival Internacional de Fado de Catalunya, Interfado, farà parada per sisena vegada a la Seu d'Urgell el diumenge 18 d'octubre amb l'actuació del grup portuguès Presidencial. El concert, que es pot veure a la Sala de la Immaculada a partir de les 7 de la tarda, forma part de la programació de la 15a edició de l'esdeveniment musical organitzat per la Fundació Orfeo Lleidatà sota la direcció artística de la fadista Carolina Blàvia, amb la qual tenim la sort de poder conversar un any més. Benvinguda, Carolina.
5: Hola, bona.
4: D'entrada, preguntar-te què és el que fa especial al Interfado, al Festival Internacional de Fado de Catalunya, respecte a altres propostes que tenen el Fado com a protagonista.
5: Sí, perquè, de fet, de festivals de Fado n'hi ha arreu del món. Molts d'ells, o la majoria d'ells, doncs, liderats per, ja sigui per entitats o empreses portugueses, i en aquest cas pot ser més singular és que hi ha la Fundació Orfeo i jo mateixa, persones doncs, que som d'aquí, catalanes, i això sí, amb el suport del Consolat de Portugal, però que som, diguem, no som portuguesos, no? Llavors, en aquest sentit, quan vam plantejar el festival ja fa una colla d'anys ara, com bé has dit, doncs ens plantejàvem què podíem aportar. Així que el nostre festival ha anat a buscar veus, enamorats, músics i cantants i persones enamorades d'aquest estil d'arreu del món, no? Ja siguin portuguesos que van migrar o fills de portuguesos migrats, com persones, doncs, com m'has presentat com a fadista, doncs, com jo mateixa, no? Que ens hem enamorat d'aquest estil i hem decidit doncs, utilitzar-lo com a leitmotiv, no? Per tant, a les nostres propostes sempre procurem que hi hagi un grup de música, una cantant, una proposta que sigui doncs, d'arreu del món o nostrada, que diem, i després també perquè bueno, pensem que també és interessant, no?, anar a l'arrel, doncs sempre procurem portar una proposta també més ortodoxa o més clàssica, el que podríem trobar si anéssim a Portugal, no?, en alguna de les ciutats portugueses escolta Fado.
4: I pel que fa a la proposta aquí a la Seu d'Urgell, recordem que serà el grup Presidencial, està format per Anna Margarida a la veu, Antonio Reis a la viola de Fado i Márcio Silva a la guitarra portuguesa. La formació resident a Portugal presentarà un espectacle centrat en el repertori i els instruments vinculats al Fado, amb la veu acompanyada per la guitarra portuguesa i la viola de Fado. És la tercera cita consecutiva de la formació dins l'Interfado. Aquest any 2026 el grup iniciarà la seva participació en el festival el divendres 16 d'octubre a l'Espai Orfeo de Lleida, amb un concert acompanyat d'un sopar de cuina portuguesa. L'endemà, 17 i 17 d'octubre, actuarà al Castell de l'Espluga Calba. Per tant, Presidencial, que enguany, més que mai, són protagonistes també Interfado. Carolina.
5: Doncs sí, Presidencial precisament és la nostra proposta portuguesa d'enguany, la més, si ho voleu dir això així, la més ortodoxa, i ens acompanyarà la veu d'Anna Margarida, Antonio Reis, que Antonio Reis és una persona que porta ja moltíssims anys treballant treballant amb el Fado i acompanyant múltiples formacions, i com has dit, Márcio Silva a la guitarra portuguesa. Per tant, portem el trio tradicional o més clàssic del Fado, no? Que es veu guitarra portuguesa i el que en diuen viola de Fado, que ve a ser una guitarra com si fos una guitarra espanyola.
4: Recordar que el concert serà aquest diumenge 18 d'octubre i serà a la Sala de la Immaculada, al marc de la 15a edició de l'Interfado. Déu-n'hi-do, ha passat prou ràpid aquest temps, aquests primers 15 anys.
5: Doncs han passat prou ràpid. Fixa't que a mi em sembla que hem començat a moure'ns pel territori d'una manera consolidada des de fa uns pocs anys. Jo diria que ahir, i quan ho has presentat has dit el sisè any, no? És que el temps, doncs, la veritat és que passa volant i estem molt contents, no? Perquè precisament amb vosaltres ja portem uns quants anys i era un dels nostres anhels com a festival de territori, com a festival que surt de Lleida, que tenim aquesta vocació internacional, doncs arribar a altres llocs, no? I doncs a la Pirineu de Lleida és un plaer poder tocar sempre, poder portar coses i poder, doncs, això, no? Doncs donar a conèixer aquesta música que ens agrada tant.
4: En la mar d'aquesta 15a edició, després d'actuació presencial, el festival continuarà amb el duet Fado Libre, resident a França, que actuarà els dies 23, 24 i 25 d'octubre a Lleida, Cambrils i Sant Feliu de Llobregat, respectivament. Per tant, tot a punt, no? En aquest cas, suposo que motivats des de l'Orfeó Lleidatà, des de la Fundació i com a directora també de la proposta.
5: Doncs sí, ara ja està tot. Diríem que la feina més no és una feina de darrer moment organitzar un festival, vull dir, hi ha moments de més punt de feina naturalment, però és un procés que dura, en aquest cas jo diria que uns 8 mesos, perquè a la que passa doncs hem de fer la valoració i tornar a començar, i quan ja ho tens tancat a punt de sortida, no és com un viatge, quan ja estàs a l'aeroport i és el moment de volar, no? Doncs és especialment emocionant.
4: I més enllà també, tornant a la proposta de l'Interfado, el Festival Internacional de Fado de Catalunya, explicar-vos que l'entrada per al concert de presidencial a la Sala Immaculada de la Seu té un preu de 15 euros amb un cost reduït de 12 euros. La compra d'entrades es pot fer a la web de la Fundació Orfeó Lleidatà. També he recordat que hi ha propostes paral·leles, en aquest cas, activitats gastronòmiques. Volia donar al respecte, doncs, com us ho feu, no?, de maridar música, en aquest cas amb gastronomia, i quin és l'objectiu tot plegat?
5: Sí, dèiem que el Festival Interfado és interdisciplinar i també intermodal, no? Que puguem arribar, no?, a conèixer, en aquest cas, la cultura portuguesa o el que esdevé de la barreja entre cultures, i una manera de fer-ho és les altres arts que tenim, no? I en aquest cas la cuina, ja sabem que el nostre país ens agrada molt i és una manera en què les persones s'apropen ràpidament a descobrir coses noves. I en aquest sentit, això de moment està vinculat a la ciutat de Lleida i també des de la primera o segona edició que fem un curs de cuina portuguesa que ha tingut sempre molt bona acollida, i els concerts que fem a Lleida doncs es fa sopar-concert, no? I també doncs es pot, per tant, gaudir, no?, de la cultura portuguesa a través d'aquest sentit que és el gust.
4: I com a directora artística, Carolina, preguntar-te quins són els principals reptes de cara al futur pel que fa a l'Interfado.
5: Doncs mira, l'Interfado és un cert, també és una entitat viva, per dir-ho així, que passa també per totes les seves facetes. Ha tingut moments doncs de més embranzida, moments en què doncs vas trobar amb la manera d'anar creixent, moments en què ens hem hagut doncs de quedar amb la mínima expressió, no? Imaginem l'any de la pandèmia, amb tot el que va suposar. I ara estem en un moment que hi ha hagut, com que hem cohesionat territori, hem cohesionat equip, hem trobat aquest equilibri, i per tant jo crec que el repte que tenim és mantenir aquest equilibri que ens està donant com una solidesa que esperem que potser a mitjà o llarg termini ens permeti tornar a créixer. Però això ja ho dic amb la boca petita, perquè de moment hem a consolidar doncs que aquest festival sigui sostenible, possible, i que consolidem aquesta proposta de territori que fa 3 o 4 anys que és més ample i que veiem que va quallant, no?, al territori. Per tant, ara és aquesta la nostra funció, aconseguir que això consolidi i de manera sostenible.
4: I a tall personal, Carolina, què és el més gratificant de doncs dirigir aquest festival?
5: Doncs mira, cada cop que et connectes amb alguna activitat de participació a la teva ciutat, que jo ho animo molt a la gent, que col·laborin, que participin, que formin grups, doncs l'aprenentatge és brutal, perquè aprens des de com comunicar-te amb les persones, des de com demanar doncs si cal una subvenció, o com, és a dir, hi ha un aprenentatge que enriqueix. Ja, a més, coneixes persones diferents, coneixes persones que potser per altres àmbits de la teva vida no les coneixeries, per tant, tot el que és la vida associativa, ja sigui cultural, social, val molt la pena, i per tant això ja m'ho emporto, no? I després, des d'una altra vessant, potser més personal, el fet de que tantes persones gaudeixin d'alguna cosa que a mi també m'ha fet gaudir tant i m'ha portat tant, doncs com a que fa molta il·lusió, no? De dir, ostres, és que aquestes persones també es mouen, també senten, també estan connectant amb tu, amb aquesta passió, no? Estan responent amb allò que els estàs proposant. I en aquest sentit més íntim, doncs això també és molt satisfactori.
4: Mm-hmm. Bé, doncs en tot cas contents també de donar a conèixer un any més al Festival Internacional de Fado de Catalunya, l'Interfado, una proposta que arriba a la Seu per sisena vegada diumenge 18 d'octubre amb l'actuació del grup portuguès Presidencial. No us ho perdeu perquè tenim la sort de poder ser parada de l'Interfado aquí a Catalunya. Carolina Blàvia, directora artística, moltes gràcies. No sé si vols fer un apunt o si vols aprofitar per convidar tothom a ser-hi, a participar-hi.
5: Exacte. Només donar-vos les gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer aquesta difusió i animar a totes les persones doncs, que vinguin, que escoltin el concert, que els que ho han descobert, doncs perfecte, i els que no, que s'animin a descobrir aquesta nova música que no els decepcionarà.
4: Doncs la 15a edició de l'Interfado arriba a la Seu aquest diumenge 18 d'octubre. Nosaltres hi serem, però amb aquesta entrevista el que volem és convidar-vos també a disfrutar del Fado aquí a casa nostra. Carolina Blàvia, moltes gràcies. Salutacions a la resta de l'equip que fa possible també al Festival Internacional de Fado de Catalunya. Gràcies i fins aviat.
5: Fins aviat. Gràcies a vosaltres.

0: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
1: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
2: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
1: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
2: Justament, per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
1: M'encanta, t'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
2: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
1: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
0: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
1: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
0: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973 35 18 60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
1: Clínica Dental Graell us desitja molt bona fira de Sant Armengol.
2: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats i la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards d'aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 12 i 3, bon dia. Ara en titulars repassem els temes del dia que ampliarem a l'informatiu migdia en què parlem del ple que hi ha avui a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Serà a les 7 del vespre i entre altres punts debatrà una modificació a l'ordenança que regula la retirada de vehicles abandonats o mal estacionats. L'ordre del dia també inclou la delegació de competències al Consell Comarcal en manteniment de camins i la formalització de l'agermanament amb la Daira Saharaui de Hausa. I en l'apartat d'emocions, Junts proposa trobar un espai establir adequat pel pla de formació de transició al treball, el PFI-PTC. El grup municipal creu que el programa ha donat bons resultats, però està condicionat pels diversos canvis d'ubicació que ha viscut. La moció planteja definir una instal·lació fixa a partir de l'inici del curs vinent. Satisfacció al sector turístic del Pirineu per el cap de setmana llarg d'octubre que finalitzava ahir amb una ocupació que finalment ha arribat a una mitjana del 90%, superant les previsions inicials que eren del 75%. Des del Patronat de Turisme ho atribueixen al bon temps que hi ha hagut durant aquests 3 dies. Aquesta gran afluència s'ha reflectit també en les cues que hi ha hagut aquest dilluns, sobretot per vehicles que tornaven cap a l'àrea metropolitana. S'han registrat fins a 20 quilòmetres de retencions a la C-16 al pas pel Berguedà. Aquesta setmana, conferència a la Seu d'Urgell sobre els monuments andorrans inclosos en la candidatura de la UNESCO. Alba Pampalona, tècnica de Patrimoni Cultural del Govern Andorra, explicarà els edificis escollits demà al vespre a les 7 a la Sala de la Immaculada. L'acte també forma part del cicle desenterrant el passat. I la seu organitza el cicle de xerrades Mai més genocidi i memòria amb el periodista Eric Hauck. Les sessions tindran lloc la setmana que ve, el 21 i 22 d'octubre, i s'adrecen a alumnes de diferents centres educatius de la ciutat i al públic en general. També hi participarà Manel Vila, expert en cooperació internacional. I Integra Pirineus i Cerdanya Viva i Costades organitzen la tercera edició de la Jornada Solidària Soc de Bosc, que es farà el 23 d'octubre a Prullans i combinarà una taula rodona sobre gestió forestal amb un sopar degustació amb productes locals. La manca de pluja i pastures i la calor han marcat aquest estiu l'estada de vaques a la muntanya de Llessui. Enguany el bestiar ha tingut més problemes per trobar-hi aliment. Aquests dies una trentena de ramaders d'arreu del Pirineu català recullen els seus exemplars per tornar-los a les granges. L'IDAP ha destinat 420.000 euros a projectes de desenvolupament local i patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran. Els ens locals i les associacions de les comarques pirinenques poden optar a subvencions de fins a 6.000 euros per organitzar fires, activitats formatives i lúdiques o publicar obres de temàtica cultural, socioeconòmica o científica. I organitzen un debat al Pirineu sobre el model de cures. Ho impulsa l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i es farà el 22 d'octubre a la Pobla de Segur. I els esports, el Cadí la Seu ha perdut aquest diumenge a la pista de l'Azul Marino Mallorca-Palma, que es confirma com a revelació de la temporada. L'equip mallorquí s'estrena en guanya la màxima categoria i diumenge va derrotar el Cadí per 72 a 50 en un maig que el primer quart ja dominava per 22 a 16. D'aquesta manera, ara el Cadí té un balanç d'una victòria i dos derrotes. Dijous passat va derrotar el Leganés, amb qui ara està empatat a la classificació. Els tres equips que es mantenen imbatuts són Casademont-Saragossa, Mireia Euskotren i el Mallorca. I primera victòria del seu futbol club a primera catalana, a la seva nova categoria. Després de superar el Joventut 25 de setembre per 1-0, l'equip urgellenc és ara en desena posició. Hi ha hagut també triomf de l'Organyà amb el Castellserà per 3-2 i derrotes de l'Oliana a la Foliola per 3-0, de l'Edford United a Agramunt per 5-3, de l'Atlètic Club La Seu al Pont de Vilomara per 6-2 i de l'Atlètic Urban Sport a Solsona per 5-2. I el temps, amb una setmana que ha començat amb núvols i boires, es manté la inestabilitat, però sense precipitacions a la vista aquesta vegada. Les temperatures aquest migdia estaran entre els 23 i els 25 graus en general al Pirineu, a les principals poblacions, i aquesta nit vinent, demà, repetirà la mateixa tònica d'avui. Mínimes al voltant dels 10 graus, màximes al voltant dels 25, demà més estones de sol. Fins aquí les notícies i tot seguit us oferim l'edició d'aquest mes i la primera de la temporada del programa Connexió Mossos. Al llarg d'aquest mes estem començant la nova temporada de tots els espais de col·laboració de Ràdio Sau. Fins ara.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
1: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
0: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
1: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participen els nostres tallers de cuina amb places limitades.
0: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
1: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Ràdio Seu 107.2 FM.
5: Servei Funerari Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Rosario Argelí Coliva, vídua d'Antoni Vilarrubla Pinyol, de Casa Pallaire de la Farga. La missa funeral és demà a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica. Celeste Vella Tanatori Sant Esteve, demà també de les 10 del matí a la 1 del migdia. Repos en pau, Rosario Argelí Coliva.

0: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com TAG Heuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment, al carrer Sanot número 7, amb una selecció dels nostres productes, juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sant Grau desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fas reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
2: Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621 24 88 74. Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança a la Seu d'Urgell.

0: Vols estar al dia en seguretat i prevenció? A Ràdio Seu tenim un programa fet pensant en tu.
1: Som el Ferran i l'Àlex de la comissaria de la Seu d'Urgell.
2: I cada segon dilluns de mes connectarem amb tu.
1: Amb consells de seguretat per al teu dia a dia.
0: No t'ho perdis, Connexió Mossos, el punt de trobada entre la ciutadania i els Mossos, aquí, a Ràdio Seu.

0: Molt bon dia, benvinguts en el programa Connexió Mossos. Avui estrenem temporada i ho fem tot conversant amb Joan Puy, cap de l'oficina de relacions amb la comunitat de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra aquí a la Seu d'Urgell. Benvingut, Joan.
1: Bon dia, Pep.
0: També a l'Àlex Gómez, membre de la mateixa oficina. Benvingut, de nou.
2: Bon dia, ben tornat, Pep.
0: I avui tenim una convidada especial, és la Joana Mallafrés, directora del grup de teatre de la companyia Trobada Teatre de Montferrer. Benvinguda, Joana.
3: Benvinguda, moltes gràcies.
0: Segurament molts us estranyeu de per què la directora del grup de la Trobada Teatre doncs, ens visita avui al programa Connexió Mossos, en aquest primer programa de temporada, i doncs, té una explicació, i és una col·laboració, un projecte de l'àrea bàsica policial dels Mossos i el grup de teatre d'aquí, que és la nostra, de Montferrer. Si et sembla, Joan, fica'ns a lloc, al per què ens acompanya la Joana. Parla'ns una mica del projecte, sisplau.
1: Sí, fa uns quants anys, no sé si són 7 o 8 anys, a Barcelona, una oficina de relacions amb la comunitat va fer un vincle amb un grup de teatre, veient que hi havia moltes problemàtiques de seguretat amb el col·lectiu de gent gran a aquella zona, i van aprofitar aquest món d'oci o de distracció per introduir missatges de seguretat. Això va agradar molt i aquest projecte es va anar escampant per Catalunya, es deia Seguretat en Escena, i un parell d'anys després aquest projecte va arrelar a Lleida, i ja fa 6 temporades que fan aquesta obra, que es diu Ui, viu a l'escena. I aquí, el 2023, van rebre aquesta idea i van començar a treballar i donar-li forma, perquè no és fàcil crear una obra de teatre. Sí que es va enfocar d'una forma local, és a dir, no és el mateix una gran ciutat que una zona de muntanya com aquí. Es van estudiar quins casos patien les nostres persones grans de la comarca, de què eren víctimes, i arran d'això es van crear una sèrie d'escenes i es va fer un petit guió. Però, clar, això per si sol no serveix de res. Llavors, el que teníem és una obra de teatre que vam titular Desenreda't, una mica la metàfora d'això, de no et deixis embolicar, i que pretenia ser una obra divertida i pedagògica, però de moment només teníem la part pedagògica. Llavors, aprofitant que l'Oficina de Relacions amb la Comunitat es dedica a això, a buscar relacions i a fer xarxa, ens vam posar en contacte amb el programa Vincles de l'Alt Pirineu i Aran, i ells tenen molt contacte amb persones grans per lluitar contra la soledat no volguda, i fan tallers de memòria, fan tallers de fotografia, i aquí és un bon dia on ens posem en contacte amb la Joana i amb el seu grup de teatre, i se li explica la idea d'aquest projecte, d'arribar a persones grans, fer una obra que serveixi per omplir temps perquè aquestes persones puguin sortir de casa, i bueno, jo si vol explicar una mica la Joana d'aquest primer dia que ens vam trobar.
0: Sí, perquè davant d'aquesta invitació, Joana, com ho vas entomar?
3: Doncs molt bé, ho vaig veure molt bé. Em va fer molta il·lusió perquè vaig pensar que podríem fer alguna cosa bo per aquesta gent que està tan sola i que necessita divertir-se. I vaig pensar que es podria fer les obres que em van... O sigui, l'obra que em van entregar. Vaig mirar de fer uns guions una mica divertits entremig perquè no es fes tan pesat i que tothom volgués participar. I tothom li va agradar, s'ho passen molt bé, i sí, van endavant, i bueno, hi ha 3 o 4 persones que són del grup de teatre de Montferrer, del grup Trobada Teatre, que col·laboren perquè poden fer-ho, i els altres són gent gran que s'ho passen molt bé fent el teatre, i jo sempre he pensat, per experiència pròpia, que el teatre ens ajuda molt, i ajuda molt a la gent. És molt bo fer teatre, perquè totes les cabòries se te'n van. I llavors aquesta va ser una proposta molt, molt bona, perfecta. Crec que a la gent gran ja els agradarà, perquè s'entretindran i al mateix temps aprendran com desfer-se, com saber escapar-se de les trampes i les estafes que fan avui dia.
0: Però aquesta obra, El Desenredat, no és només una suma d'escenes, perquè en aquest cas hi ha la participació d'actors i actrius i també dels Mossos.
1: Sí, al final és un projecte que nosaltres hem intentat liderar, però que nosaltres sols no podem. No seria normal que un grup de Mossos fessin una obra de teatre, és a dir, hi ha d'haver la participació de gent que hi entén, que en sap, aquí l'expertesa de la Joana i del seu grup de Trobada. Però el que volem és aprofitar aquestes escenes, una imatge val més que 1.000 paraules, perquè al final de cada escena surti un mosso o una mossa d'esquadra i analitzi amb poques paraules, perquè l'obra, bueno, doncs són 8 escenes, tota l'obra, amb poques paraules pugui donar 4 consells de seguretat perquè si algú li passe, doncs sàpiga què fer, ha de fer, i sobretot per intentar que no li passi.
0: Quin és el repte pel grup de teatre de la Trobada Teatre, el repte de poder col·laborar amb Mossos i fer-ho de forma didàctica, pedagògica, però que els gags tenen un punt de comèdia. Explica'ns també.
3: Sí, pues el repte és molt bo perquè ells intenten fer uns papers de comèdia, però posat en la perillositat que tenen aquestes estafes. O sigui, el repte els hi va encantar. Els que participen estan molt contents. I els altres que no poden participar és perquè els horaris d'assajos no poden perquè estan treballant. Però realment estan molt contents i amb moltes ganes. Mm.
0: Parlem del contingut, el tipus d'estafes, quines són les escenes, per molt que no volem fer spoiler, perquè el que volem és que la gent doncs, vagi a les representacions, per ser que seran a mes de novembre, a Montferrer, Oliana i la Seu d'Urgell. Quines escenes, què és el que voleu donar a conèixer?
1: Bueno, al final, torno a dir, la feina d'investigació del principi ha conclòs que hi ha unes típiques, com per exemple el fals revisor del gas, que per desgràcia ha sigut molt habitual i recurrent a aquest tipus d'estafa. Avui en dia s'ha modernitzat una miqueta, però encara hi és. Però després també, sobretot el descuit. La major part d'escenes subratllen que si una persona vigila una miqueta els seus objectes personals i no es distreu quan es volen distreure, no serà víctima de que li prenguin el mòbil, la bossa de mà... una mica sobretot això, és pedagogia de que no tinguem por. La gràcia d'aquesta obra de teatre és que no sortim amb por al carrer, sinó que sortim conscients de que si no vigilem ens pot passar alguna cosa i si ens passa no s'acaba el món. Es va denunciar, es truca el 112...
0: Recordar que avui conversem amb Joan Puy, Àlex Gómez i Joana Mallafreu, fem al marc del programa Connexió Mossos, el primer programa d'aquesta nova temporada, més d'una vintena de temporades ja d'aquest programa amb el qual tenim la sort de col·laborar amb l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra. Àlex Gómez, a banda de coordinar aquest programa, et veurem, en aquest cas, representant algunes escenes?
2: Ho intentarem participar.
0: És un repte, no?, perquè, de fet, la companyia és una companyia amateur, però els actors i actrius estan acostumats. No sé si per vosaltres té aquest punt també de repte, també.
1: No, perquè vas parlar una mica dels aforaments, dels espais. Ha sigut una mica complicat trobar espais amb l'equipament idoni, és a dir, un lloc amb sensació de teatre, amb cortines, amb il·luminació. Sí que hem trobat, però clar, aquí a la Seu d'Urgell hem parlat amb l'Ajuntament, que tots els ajuntaments s'han implicat, ens han ajudat amb aquest projecte, i en principi es farà el Teatre de la Salle. Clar, quan penses com a mosso d'esquadra que fas xerrades, que normalment anem a escoles o amb casals d'avis a fer xerrades, pots tenir un públic de màxim de 50 persones. Teatre de la Salle estem parlant de 600 persones. Bueno, torno a dir, l'objectiu el tenim molt clar.
2: Per mi és un repte. O sigui, jo estic acostumat a fer xerrades, a venir aquí a la ràdio, que al cap i a la fi som quatre persones aquí parlant, però fotre't a un escenari davant de 600 persones, per mi és fort.
3: Mm-hmm. Ja t'acostumaràs.
2: Sí, suposo que sí.
0: Recordem que es fan representacions a Montferrer, Oliana i la Seu d'Urgell, a Montferrer com pertoque, doncs perquè el grup de teatre, la companyia, és del municipi de Montferrer Castellbó, per tant, doncs pertoque que comenci a Montferrer. Està embastada? Ho ha assajat ja fa mesos? Perquè sabem, va començar a l'estiu.
3: Sí. No està embastada, no. Està ja bastant treballada. Sí. Ja tenim gent que ja vols que s'assajat ja tot el paper, i bueno, sí, està bé, està endavant.
0: No volem explicar massa més, perquè el que volem és convidar-vos a anar-hi en aquestes tres representacions, anotar-vos que les dates concretes les avançarem doncs, a continuació amb la cartelleria i demés, també doncs, a Mossos d'Esquadra ens ho donarà a conèixer, igualment també doncs, des de la companyia. No sé si voleu fer algun apunt pel que fa doncs, en aquesta proposta, Joan, sisplau.
1: Sí, una última cosa, l'entrada és gratuïta. Aquí la gràcia és, val molt la pena, com ha dit la Joan al principi de tot, és molt divertida. Jo tinc la sort de poder participar a tots els assajos cada dimecres quan hi anem i sempre surto content i riguent, ho fa molt bé, posen il·lusió i el producte que sortirà és genial. Animo a la gent a que vingui, tindran una hora, hora i mitja que pugui durar tota la representació, sortiran divertits, faran alguna cosa diferent, perquè al final la comarca de l'Urgell a nivell de teatral hi ha alguna obra de tant en tant, però no és habitual. És un format molt diferent, també animo a veure-ho a aquesta gent que fan teatre sovint que vinguin a veure aquest format perquè és una proposta per això, diferent.
0: Imaginem els Mossos que aneu vestits bé, no sé si
2: fem,
0: de carrer
2: feu
0: els papers de Mossos,
2: sí.
0: No?
2: Sí.
0: En canvi doncs, no sé si perquè fa la companyia tota l'atrezzo, la posada en escena, si hi ha alguna cosa així singular que ens puguis avançar.
3: La posada en escena la posaran tenim un senyor que farà de tramoia, un altre que farà llums, música, tot això serà com si fos una obra professional. I el vestuari i tot això és d'ells, serà d'ells, més o menys cada un irà vestit d'una manera que els hi marcaré i els hi diré.
0: Perfecte.
1: Però és una mica com una petita família. Cadascú aporta aquell granet de sorra que pot aportar i entre tots la suma...
3: Sí, entre tots ho fem tot.
0: Parleu de fer xarxa, no? L'oficina doncs, té aquest objectiu, no? De complementar el que feu doncs, amb l'aportació d'altres entitats i associacions.
1: Bueno, continuem fent aquest projecte d'anar fent cosetes, la caminada solidària que organitzem cada any, per agafar fons per la lluita contra el càncer, l'obra del teatre, per no oblidar aquest col·lectiu de gent gran que t'han aportat a la societat, que tenim un dia d'avui amb el que tenim gràcies al seu esforç i treball, doncs no oblidar-los. Tema pla de l'esport, que també estem per evitar les violències a les graderies i als equips. No som a cosetes que amb aquesta oficina de relacions de la comunitat anem fent poquet a poquet per fer una societat millor i més conscienciada.
2: Al final és això, des de la vessant de la seguretat, fer xarxa entre la població, els col·lectius més vulnerables i poder, pues, això, entre tots, cuidar-nos tots.
0: Seguretat i prevenció, seguretat en escena, però això té molt sentit també aquí el primer projecte. Bé, doncs, que sapigueu que hi ha representacions a Montferroliana i la Seu d'Urgell, que aviat doncs, us anunciem les dates, ho farem també en la marca de la programació de Ràdio Seu. Per cert, que el programa Connexió Mossos, com sempre, el podeu recuperar a la carta a la vostra web, a radioseu.cat. Primer programa de temporada, molt contents també de saludar-vos. Acomidem a la Joana Mallafré, fins aquí doncs, la participació, perquè el programa continua. I doncs, si us sembla, Joan, Àlex, ens quedem amb vosaltres, sí?
2: Sí, sí.
3: Molt bé.
0: Fins aquí la gravació, doncs.
3: Moltes gràcies.
0: Joana, per cert, que no m'ha convidat. Joana, moltes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat. Que vagi molt bé la representació. Molta merda.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies. Val.

0: Més d'una quarantena de col·laboradors. Més d'una quarantena de maneres de mirar el món.
1: De mirar la natura, els llibres, els esports, la història, la criança i l'educació, la salut o el medi ambient.
0: De mirar què passa aquí, al nostre carrer, a la Seu, a l'Alt Urgell, al Pirineu, a la nostra gent.
1: A Ràdio Seu, aquesta temporada, t'oferim una quarantena de mirades amb veu. Una programació feta novament per gent de quilòmetre zero que coneix, viu i explica casa nostra des de dins.
0: No fem ràdio des de lluny, fem ràdio des d'aquí.
1: Ràdio Seu. Escolta'ns en directe al 107.2 de la FM, a www.radioseu.cat o recupera els nostres podcasts a Ràdio a la Carta.
2: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
3: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
2: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
3: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
2: M'encanta, t'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
3: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra al Urgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. El polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973-350182. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Julong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Julong us desitgen una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Bon dia, Eslona. Avui a ple l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, entre altres punts, debatrà una modificació a l'ordenança de retirada de vehicles abandonats o mal estacionats. L'ordre del dia també inclou la delegació de competències al Consell Comarcal en manteniment de camins i la formalització de l'agermanament amb la Daira Saharaui de Hausa. A l'apartat de mocions, Junts proposa trobar un espai estable i adequat pel PFI-PTT. El grup municipal creu que el programa ha donat bons resultats, però està condicionat pels diversos canvis d'ubicació que ha viscut.
1: Titulars.
0: I dia avui també de balanç del cap de setmana llarg que hem viscut a motiu de la festivitat d'aquest dilluns i que ha acabat sent molt positiu pel sector turístic del Pirineu. L'ocupació ha superat les previsions inicials i ha arribat fins al 90%, especialment en els hotels. La Sala Immaculada acollirà demà una conferència sobre els monuments andorrans inclosos en la candidatura davant la UNESCO. Alba Pampalona, tècnica de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, explicarà els edificis escollits i l'acte forma part del cicle de Sant Arran en el passat. I la Seu organitza també el cicle de xerrades titulat Mai més genocidi i memòria amb el periodista Eric Hauk, excorresponsal de guerra. Les sessions tindran lloc el 21 i 22 d'octubre i s'adreçaran a alumnat de diferents centres educatius i al públic general. També hi participarà Manel Vila, expert en cooperació internacional. I a Integra Pirineus i Cerdanya Viva preparen la tercera edició de la jornada Solidària Soc de Bosc, que es farà a Prullans la setmana que ve, el 23 d'octubre, i combinarà una taula redona sobre gestió forestal amb un sopar degustació de productes locals. La manca de pluja i de pastures i la calor han marcat aquest estiu l'estada de vaques a la muntanya de Llessui. Enguany el bestiar ha tingut més problemes per trobar-hi aliment. Aquests dies una trentena de ramaders d'arreu del Pirineu català recullen els seus exemplars per tornar-los a les granges. L'IDAP ha destinat 420.000 euros a projectes de desenvolupament local i patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran. Els ens locals i les associacions de les comarques pirinenques poden optar a subvencions de fins a 6.000 euros per organitzar fires, activitats formatives i lúdiques o publicar obres de temàtica cultural, socioeconòmica o científica. I l'Ateneu Cooperatiu del Pirineu i Aran organitza una jornada sobre el model de cures. Es farà la setmana que ve també a la Pobla de Segur i vol reflexionar sobre les iniciatives que hi ha en aquest sector. L'elèctrica andorrana FEDA i la companyia francesa EDF preparen nous contractes per evitar pujades brusques del preu de l'electricitat a partir de l'any 2029. I el zoo del Pirineu dispara la capacitat de recuperar animals gràcies a dotar-se d'un nou equip de radiologia. La tecnologia permet diagnosticar lesions amb més rapidesa i fer més operacions. I els esports, el que de la Seu és desè a la Lliga Femenina després d'haver perdut a Mallorca per 72-50. L'equip urgellenc té ara un balanç d'1-2 i està empatat amb 4 equips més. El CDC de Conida ha superat el Teixidor Associats Balaguer, 79-69, i l'EFAUS ha caigut a Igualada, això sí, després de dos pròrrogues, 65-62. I primera victòria de la Seu Futbol Club a primera catalana. Després de superar el Joventut 25 de setembre per 1-0, l'equip urgellenc és ara en desena posició. Triomf també de l'Organyà amb el Castellserà per 3-2 i derrotes de l'Oliana a la Foliola per 3-0, de l'Edford United a Agramunt per 5-3, de l'Atlètic Club la Seu Jan Futbol Sala al Pont de Vilomara per 6-2 i de l'Atlètic Urban Esporta Solsona per 5-2. I el temps, amb una setmana que ha començat amb núvols i boires, demà hi haurà més cel serè i temperatures molt semblants tant avui com demà, mínimes al voltant dels 10 graus, màximes al voltant dels 25.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: Avui a ple ordinari a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a les 7 del vespre, correspon al mes d'octubre, i té previst sotmetre a aprovació la modificació de l'ordenança fiscal que regula la retirada de vehicles abandonats o mal estacionats a la via pública. Això inclou aquells casos en què es constata que hi ha automòbils que estan aparcats al carrer abusivament, és a dir, en un mateix indret i de manera molt perllongada. En l'apartat de finances, el plenari també tractarà el tancament i liquidació del pressupost 2025 i donarà compte de l'actual pla anual de control financer, a més de presentar una modificació de crèdit d'altres punts de l'ordre del dia són un acord per costejar despeses de finalització d'unes obres d'urbanització pendents, una delegació de competències al Consell Comarcal en manteniment de camins i la formalització de l'agermanament amb la Daira Saharaui de Hausa. En l'apartat de mocions, Junts ha anunciat que proposarà trobar un espai estable i adequat pel programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball, el PFI-PTT. La iniciativa, segons Junts, vol posar fi a una situació que s'arrossega des de fa diversos cursos, en què el PFI-PTT ha hagut de canviar reiteradament d'ubicació sense disposar d'un equipament propi ni de les condicions necessàries per desenvolupar amb normalitat la seva activitat formativa. Recordem que el PFI-PTT és un programa educatiu adreçat a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria i que volen reprendre els estudis o adquirir competències per començar a treballar. El curs passat, dels 12 alumnes que van completar la formació, 10 van continuar els estudis amb un cicle formatiu de grau mitjà ja, i els altres dos es van incorporar directament al mercat laboral. Després d'uns anys oferint el perfil d'auxiliar d'activitats forestals, ara, des d'aquest curs, ofereixen el d'auxiliar de vivers i jardineria amb 11 alumnes. En un comunicat del portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, ha dit que aquest programa ofereix una nova oportunitat a joves que necessiten un itinerari educatiu més pràctic i vinculat al territori, i per això demana que disposin de més estabilitat, perquè els darrers anys han fet servir com a aules espais com el Parc del Segre, el Centre Cívic L'Escorxador, l'Escola Municipal de Dansa i actualment l'Escola Municipal de Música. Per tant, han fet diversos trasllats i es dona el cas que el gener passat l'Ajuntament va anunciar la reforma de l'antic molí perquè acollís aquest programa de manera estable.
1: Les notícies de la Seu.
0: El sector turístic del Pirineu ha fet un balanç molt positiu d'aquest cap de setmana llarg, amb motiu de la festivitat d'ahir del Pilar, i és que finalment les previsions han superat les que hi havia inicialment. Hi ha hagut una ocupació mitjana del 90% i s'ha mostrat especialment satisfets els hotels. El bon temps ha animat les reserves d'última hora, segons ha explicat el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano.
3: Molt bones perspectives per aquest pont del Pilar, satisfacció de com ha anat aquest pont a la demarcació de les Terres de Lleida i del Pirineu. Hem fet una ocupació superior a la prevista, que estàvem parlant al voltant d'un 75-80%, hem arribat a un 85%. Les cases de turisme rural han arribat al 90% i el temps ha acompanyat. Els esports d'aventura també han finiquitat la seva temporada de turisme actiu, també amb uns molt bons resultats. Per tant, res més que estar satisfets i contents de com ha evolucionat tant l'estiu com aquest pont.
0: Els hotels del Pirineu s'han mogut entre el 85 i el 90% d'habitacions plenes. En canvi, els de la Plana de Lleida s'han quedat al voltant del 40%.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: La Sala de la Immaculada acollirà demà dimecres a les 7 del vespre una conferència sobre els monuments andorrans de l'actual candidatura davant la UNESCO. Serà de la mà de la història de l'art Alba Pampalona. La conferència es planteja com una presentació al públic cursellenc dels 10 edificis d'Andorra que formen part de l'actual projecte transnacional titulat Testimonis materials de la creació del Coprincipat, que pot permetre que la catedral de la Seu esdevingui patrimoni de la humanitat. També hi està inclòs el castell de Foix a l'Arieja. Els monuments andorrans que s'han escollit fan referència a les formes de vida tradicionals i les manifestacions culturals i realitats institucionals de les comunitats que hi ha hagut a Andorra al llarg dels segles. S'ha escollit un total de 7 esglésies, una per cada parròquia, a més dels jaciments arqueològics de la Margineda i el Roc d'Enclà, i com a emblema polític del país, la Casa de la Vall. La ponent, Alba Pampalona, és tècnica del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, especialista en art romànic i doctorant per la Universitat d'Andorra en un projecte de tesi que ha centrat en l'art del país, i aprofitarà la ponència per presentar les darreres novetats al voltant dels frescos romànics de les esglésies que estan vinculades a la candidatura. La seva inscripció a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO podria ser una realitat al pròxim comitè de l'ENS Internacional que està previst a Istanbul el 27 de juny, entre el 27 de juny i el 7 de juliol de l'any que ve. La conferència també forma part del cicle Desenterrant el passat dedicat a la descoberta i la divulgació del patrimoni i la història de la comarca de l'Alt Urgell, enguany molt vinculat amb aquesta candidatura davant la UNESCO. I també aquests pròxims dies, l'Espai Armengol organitza el cicle de xerrades titulat Mai més genocidi i memòria, en col·laboració amb l'Àrea de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament i el Pla Educatiu d'Entorn. El protagonista serà el diplomàtic i corresponsal de guerra i periodista Eric Hauck, amb experiència professional en conflictes com els dels Balcans o Pròxim Orient. La iniciativa té per objectiu abordar el genocidi i la memòria històrica i fomentar el pensament crític davant la desinformació i els discursos d'odi, segons ha dit el regidor de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de la Seu, Jordi Mas, que destaca que aquest cicle es fa en accions coordinades entre diferents departaments municipals i amb l'objectiu de fer arribar aquestes realitats a la població en general, però especialment als alumnes de secundari i batxillerat. La primera jornada serà dimecres dia 21 al migdia. Eric Hauck oferirà una xerrada a alumnes de quart d'ESO del Col·legi La Salle, i el mateix dia al vespre, a les 7, l'Espai Armengol farà una xerrada oberta al públic en què també hi participarà Manel Vila, expert en cooperació internacional i vinculat a la ciutat de Sarajevo, Bòsnia. Les activitats continuaran el 22 d'octubre amb dues sessions més, una a 11:45 del matí per alumnes del Centre de Formació d'Adults, del qual parlàvem fa un moment, i ja a les 2 del migdia una sessió per estudiants de quart d'ESO de l'Institut Joan Brudiu. I més activitats d'aquests dies, perquè la Fundació Integra Pirineus i Cerdanya Viva i Costades organitzen la tercera edició de la Jornada Solidària Soc de Bosc. També serà la setmana que ve, divendres dia 23, a Prullans, i es reunirà professionals vinculats a la gestió forestal, la ramaderia i la conservació de la natura per abordar el futur dels boscos del Pirineu i la importància de gestionar-los de manera sostenible. Per començar, 6:45, després de la benvinguda als participants, hi haurà la ponència de Mario Beltrán, responsable de negocis al Hub Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, ubicat a Solsona, que donarà pas a una taula redona en què hi participaran Andreu González, director del projecte Boscos de Muntanya a Catalunya, Jordi Dalmau, ornitòleg i administrador d'Aubèrria, i Arnau Quingles, formatger i ramader de l'Oliva d'Oliana. A les 9 del vespre començarà el sopar a càrrec de l'Ars, gastroteca regenerativa de Cerdanya Viva, amb menú basat en productes locals de temporada, i la plata es finançarà mitjançant els denominats ecosistemes Cerdans, una moneda virtual solidària creada pel càmping Cerdanya Viva, que permet als clients de l'allotjament, als socis del club i al personal fer, si volen, aportacions i acumular recompenses en accions ambientals. La participació a la jornada té un cost de 29 euros pels adults i 9 per a menors de 12 anys, amb l'opció també de 39 euros pels qui vulguin fer una aportació addicional.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: La manca de pluges i de pastures i la forta calor han marcat aquest estiu l'estada de ramats de vaques a la muntanya de Llessui. Cada any aquesta muntanya acull centenars d'exemplars bovins. Enguany el bestiar va pujar el 21 de juny i des d'aquell dia i fins aquesta setmana passada pràcticament no hi ha plogut a la zona. Això fa que, a diferència d'altres anys, els animals s'hagin trobat una muntanya molt seca. Ara, quan fa més de 3 mesos del dia que van pujar, ha tocat començar el camí de retorn cap a casa. Una trentena de ramaders de tot el Pirineu català han recollit 1.400 vaques a Llessui per tornar cap a diferents pobles i granges del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès o el Solsonès. El ramader de Llessui, David Bonet, ha explicat que aquest any ha estat un estiu més dur que d'altres.
3: L'estiu ha sigut un estiu dur, no ha plogut, quasi no ha plogut gens, falta de pastures, i bueno, mira, hem acabat com hem pogut, però gràcies a Déu hem acabat bé. Pues, exactament, aquí hi ha 1.000 vaques i 500 o 400 més que s'han quedat a dalt, que han marxat a peu. Hi ha, sí, unes millors muntanyes, hi ha molts animals.
0: I aquests dies que les vaques criden l'atenció per aquest retorn cap a les planes, David Boneta aprofita per reivindicar la importància de la ramaderia extensiva, no només per la feina que fan de conservació de l'entorn, sinó també actualment per la lluita contra els incendis forestals i també, al cap i a la fi, per mantenir la tradició.
3: Bueno, primer perquè és una tradició ja de fa molts anys, segon per mantenir el sector primari, i tercer, pues, per la prevenció d'incendis, perquè un any així ha sigut un any dur, molt sec.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el ramader pastor Albert Becaró, que és qui s'encarrega de controlar el bestiar al llarg de tot l'estiu.
4: Bueno, la importància que hi hagi bestiar a totes les muntanyes és, doncs, que tinguem el patrimoni que tenim, que tot el patrimoni que estem veient i que disfrute tothom, sigui o no sigui pagès, està conservat gràcies a la pagesia i a la ramaderia que hi és cada dia. Llavors, sempre que parlem de protecció d'incendis, sempre que parlem de volem anar a un pic o a un altre i veiem, tot el que veiem és gràcies a que hi hagi ovelles, vaques, cabres i eques. I això és el veritable món rural. Aquest és el de veritat.
0: Aquest jove ramader pallarès és un dels pocs que a data d'avui conserva la transhumància a peu. La majoria d'explotacions, atès que han vingut de més lluny, ho fan amb camions, i parla de com es fa aquest retorn a les granges.
4: Correcte, avui aquí som tots els ramaders que portem bestiar a Llessui, o quasi bé tots, i llavors uns marxen a peu, que aquestes d'aquí quasi bé tots ja han marxat abans, i és que marxen en camió. És el dia d'avui que estem tots els ramaders ajudant-nos uns als altres perquè puguin marxar tots amb el camió, no? Tot el seu bestiar.
0: La muntanya de Llessui és molt extensa, sense massa forestal, amb força aigua i pastures de qualitat, i tot plegat fa que el maneig del bestiar hi sigui més fàcil. Això, unit al fet que hi ha un vaquer permanent tot l'estiu que vigila els animals, aquest que escoltàvem, Albert Becaró, fa que siguin molts els ramaders que opten per pujar-hi el bestiar a passar l'estiu. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però ara tenen molts més animals, i això fa que busquin d'altres muntanyes fora del seu municipi per donar-los lloc.
1: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: L'Institut pel Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, l'IDAPA, ha escrit al Departament de Territori, ha obert una nova convocatòria de subvencions per impulsar el desenvolupament local i la difusió del patrimoni cultural a la regió, i aquest any compta amb 420.000 euros adreçats a entitats i associacions, institucions també de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Aran. La convocatòria vol donar suport doncs, a iniciatives que contribueixin a dinamitzar l'activitat econòmica, difondre el patrimoni cultural i afavorir la competitivitat professional de les comarques pirinenques. Les entitats interessades poden presentar projectes en alguna de les tres modalitats previstes. La més destacada és l'organització de fires. La segona inclou activitats formatives o lúdiques per promocionar el patrimoni cultural i el desenvolupament local. I la tercera és l'edició de publicacions culturals, socioeconòmiques o científiques. L'import màxim de la subvenció és de 6.000 euros per activitat, i les propostes subvencionades hauran d'executar-se entre l'1 de gener i el 22 de novembre del període establert a la convocatòria. Es pot presentar les sol·licituds en un termini de 20 dies naturals a partir de la seva publicació al DOC, que ja s'ha fet. I l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran, del seu part, organitza la setmana que ve, el 22 d'octubre, a la Pobla de Segur, una jornada sobre les cures compartides. La trobada vol generar un espai de reflexió i debat i presentar exemples locals. Començarà al matí amb la benvinguda i es presentarà per començar l'experiència Xarxa pel Dret a la Cura de Ponent. Després, ja camí del migdia, hi haurà la ponència Cures en Comú, Llibertat, Igualtat, Justícia i Solidaritat, amb Iris Parra, i al migdia la taula rodona El Morell de Cures al Pirineu. La una al migdia es tancarà amb un debat col·lectiu. En Pirineu avui també esmentem que l'elèctrica andorrana FEDA i la francesa EDF preparen nous contractes d'intercanvi per evitar pujades brusques del preu de l'electricitat a partir de l'any 2029, tenint en compte l'evolució actual del sector energètic. La trobada hi ha pres part del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que alhora és president de FEDA, i el president, director general d'Electricitat de France, Bernard Fontana, que han signat a París aquesta tenda del conveni. Un dels principals punts de l'acord és la preparació de la renovació del contracte de subministrament a llarg termini, d'augment fins al 2029, i d'aquesta manera, amb dues companyies de referència als respectius països, volen reduir l'exposició a les fluctuacions de preu del mercat i assegurar la disponibilitat d'energia. L'acord contempla que EDF assumirà un paper en l'estructuració dels futurs contractes i en la cobertura de riscos vinculats a la volatilitat de preus. També es vol continuar amb els treballs relacionats amb la central elèctrica que hi ha a l'Hospitalet de l'Arieja, la modernització i el desenvolupament d'estudis vinculats a l'estratègia energètica del Principat són d'altres dels objectius. I acabem aquest bloc comentant que el Zoo del Pirineu, el Solsonès, ha incorporat el nou equip de radiologia a la seva clínica del centre de rescat. Això els permet diagnosticar, operar i recuperar animals ferits amb més facilitat. La nova màquina els permet obtenir radiografies de manera ràpida i facilita la detecció de fractures i d'altres lesions que fins ara podien requerir de més temps i recursos o de més trasllats. La responsable mèdica del Zoo del Pirineu ha explicat a Regió 7 que l'equip representa una eina superimportant per la clínica, especialment en els casos d'animals que arriben al centre amb lesions greus.
5: Els esports d'aquí.
0: El Cadí la Seu ha perdut per 72-50 la tercera jornada de la Lliga Femenina Endesa, en què ha visitat l'Azul Marino Mallorca-Palma. D'aquesta manera, l'equip urgellenc és ara en desena posició, amb un balanç d'1-2 i empatat amb 4 equips més. Són Impulso 360 Estepona, Innova TSN Leganés, a qui va derrotar dijous passat, i Durant Maquinari Encino, i ja en el tercer lloc, l'Inversus Guernica Vizcaya. Pel que fa a la part alta de la taula, els únics equips que han començat amb 3 victòries són Casademont, en primera posició, Mireia Euskotren, segon, i Mallorca tercer, mentre que València, Zonoglo, Aljeiris, Mainz Avenida i Movistar Estudiantes i Baxi Ferrol també han començat amb un 2-1 i són entre la quarta i la vuitena posició. En canvi, Espar Girona confirma el seu mal inici, està amb 0-3 i de moment comparteix la cua amb el Celta Fem Xasorca, que és 15è, i el Cuchabank Araski 16è. L'Azul Marino Mallorca ha confirmat de la seva part la seva impactant estrena a la màxima categoria i no va donar opcions al Cadí la Seu, que el primer quart ja perdia per 22-16. Tot i la menor anotació del segon quart, l'avantatge mallorquí es van eixamplant fins al 36-25 del descans i amb el partit controlat les Balears es van situar 54-39 al final del tercer quart per acabar guanyant de més de 20, liderades per Keila Alexander, que va fer 19 punts, i Blanca Millán amb 18. Pels cedis van destacar Marina Vinyoa amb 13 punts i 2 rebots i Alessandra Orsili amb 10 punts i una assistència, mentre que Ana Palma va capturar 6 rebots. Encara en bàsquet, aquesta jornada sí que ha guanyat el Cedi Sideco Unida. Ha superat el Teixidor Associats Balaguer per 79-69 gràcies a una brillant segona meitat. Després de la igualtat del primer quart amb empat a 18 i del segon amb 37-39, els orsellencs van estar més encertats a l'hora de la veritat. Després d'entrar l'últim període amb 57-55, van aconseguir distanciar-se per acabar sentenciant i amb tirs lliures i de camp, sobretot. Els màxims anotadors van ser Àngel Roquem, 22 punts, i Aaron Casal amb 18. D'aquesta manera, el sènior masculí es posiciona a la part alta de primera territorial amb un balanç de 2-0. A segona catalana femenina, el Cedi Cefaus ha patit una derrota ajustada per 65-62 a la pista de l'Arbretim Igualada. De fet, el maig no es va decidir fins a la segona pròrroga després de 50 minuts de temps afegit, de temps efectiu, volem dir. El primer quart s'havia acabat amb 16-15, l'Efaus va anar a vestidors amb un avantatge també curt, 26-28. A la represa, l'Igualada es va distanciar 44-36, però les orsellenques van remuntar i van acabar acabar sent les locals les que van forçar la pròrroga des de la línia de tir lliure. Empat a 52. Ja en temps afegit, la Fausa va tenir el triomf a l'abast amb dos tirs lliures que no van entrar i d'aquesta manera, amb empat a 57, s'arribava a una segona pròrroga en què les faltes personals van tornar a ser decisives. Maria Porta va fer 20 punts i Aina Ribas 13. El sènior blanquiblau ha perdut els tres primers partits i així, doncs, és a la cua 14 del grup 2 de segona catalana femenina. I en futbol, la Seu ha aconseguit ja la primera victòria a la seva nova categoria, primera catalana. Aquest darrer cap de setmana, l'equip urgellenc ha superat per la mínima 1-0 el Joventut 25 de setembre de Rubí gràcies a un gol marcat per Alan Rispa d'Ubacén a punt d'acabar el partit al minut 89. Això permet al conjunt d'Ivan Vigo situar-se ara en desena posició amb 4 punts. El líder és el Ripollet, l'únic equip que ha guanyat els 4 primers partits, té 12 punts. El segueix el Gimnàstic Manresa, segon, amb 9, i el Balaguer, tercer, amb 8. El grup 15 de tercera catalana també ha guanyat per la mínima a l'Organyà, 3-2 contra el Castellserà. Els visitants es van avançar en dues ocasions a la primera part, minuts 20 i 44, però totes dues vegades els ganxos van restablir l'empat. Primer amb Gustavo Silva, ja al minut 20, i a la represa amb Àlex Carmona, al 47. Finalment, Lluís Carbonell feia el tercer al minut 73. En canvi, l'Oliana ha perdut a la Foliola per 3-0. Ara l'Organyà és 7è amb 6 punts i l'Oliana penúltim 15è amb 1 punt. El líder és el Guissona, 12è, seguit del Calaf amb 10, i els de dos equips pallaresos, Pobla i Trem, amb 9 cadascun. L'altre representant pirinenca, el Rial, pes 13 amb 3 punts. A quarta catalana, l'Edford United ha encaixat la seva primera derrota en el segon partit oficial. Ha estat al camp de l'Sporting a Gramunt per 5-3. Tot i haver-se avançat amb un 0-2, amb Miquel Àngel Orobio al minut 21 i també el 29, els agramuntins van capgirar el partit amb un 4-2 entre el final de la primera part i l'inici de la segona. Esteban Lozada va escurçar distàncies al 54, però els locals van acabar de sentenciar amb el seu cinquè gol a 3 minuts del final. Ara tant l'Edford com el Coll de Nargó, que tenia jornada de descans, són a la meitat de la taula, amb 3 punts cadascun. També ha hagut derrotes pels equips locals de futbol sala. L'Atlètic Club La Seu va caure clarament aquest diumenge per 6-2 a la pista del futsal Vilomara. Els urgellencs van obrir tancar el marcador amb Joan Marc Alís al minut 11 i Arnau Jansat ja al 37, però entremig els vegencs van empatar abans del descans al 14 i van fer 5 gols en 10 minuts entre el 22 i el 32. L'Atlètic no ha puntuat en els 3 primers partits i ara és, doncs, a la cua de tercera nacional, 16. I a tercera catalana, l'Atlètic Urban Sport ha perdut a la pista del Solsona Legend C per 5-2. El filial Blau Cel s'havia avançat dos cops, amb Josep Vinyals al minut 4 i Eker Oliva al 14, però va veure com els solsonins acabaven sent superiors a la segona meitat.

A l'agenda d'aquesta setmana hi tenim la inauguració de l'exposició de pintura d'Albert Carnicer. S'inaugurarà demà dimecres, al vespre, i es podrà veure fins al 10 de novembre a la sala La Cuina, Centre Cultural Les Monges. Taller de tècniques d'estudi al Centre Cívic L'Escorxador, també demà dimecres, a 4:45 de la tarda. Conferència sobre monuments andorrans de l'actual candidatura davant la UNESCO, aquest dimecres a les 7 del vespre a la sala de la Immaculada, amb Alba Pampalona. I també aquest dimecres, a la mateixa hora, taula redona Dones formatgeres entre la passió i el repte. Es farà l'espai Armengol, actes previst de la fira, i hi parlaran Judit Carreira, de l'Abadesa, Sara Gutiérrez, de 30 Cabres, Mercè Lagrava, de Serrat Gros, i Alba Ramos, pastora i emprenedora rural, moderades per Eva Delgado. Concert de Joina en Gato Gaso, aquest dimecres també a les 8 del vespre, en aquest cas a la llibreria del Refugi. I al web radiosau.cat /agenda ja podeu consultar el programa complet de la Fira de Santa Armengol al llarg d'aquest divendres, dissabte i diumenge. Pel que fa als actes paral·lels, visita guiada a l'espai Armengol dins el projecte El formatge que ens uneix, dissabte a les 11 del matí. I diumenge, concert del Festival Interfado 2026 a la Seu d'Urgell i actuarà la formació presidencial. Diumenge a les 7 del vespre a la sala de la Immaculada.

0: Estem ja en una setmana en què estarem pendents del temps, perquè el cap de setmana, com hem dit, arriba la Fira de Sant Ermengol. Només sapiguem què ens espera a curt termini. Néstor Gómez, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs una situació meteorològica que pràcticament fins a finals de setmana, aproximadament fins dijous, divendres, el temps serà molt estable arreu del país, sobretot aquí a casa nostra, amb un cel que predominarà. Serem aquestes boires que tendeixen ràpidament a esvair-se, i el que tindrem és un bon sol durant bona part del dia. Tot i així, a la tarda sí que creixeran alguns núvols a les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions a casa nostra no n'esperem. El que sí que esperem és que al llarg d'aquests propers dies, fins dijous i pràcticament divendres, les temperatures es mantinguin tal i com s'han llevat avui i tal i com les tindrem de cara al migdia. És a dir, amb uns matins que són frescos i no sense repetir el fred de divendres, i sí, unes temperatures màximes que es mouran al voltant dels 23-24 graus a bona part de la comarca, unes temperatures una mica suaus per aquestes dates del mes d'octubre. El proper canvi de temps tot indica que arribarà cap al cap de setmana, tot coincidint amb el cap de setmana, davant d'una nova entrada de vent de component nord que implicarà un nou descens de les temperatures, però això serà a finals de setmana. Fins aleshores, ambient suau al migdia i fresc al matí i també al vespre.
0: Aquest migdia hi ha 20 graus de temperatura a la Seu, 20 i mig a Organyà i 21 a Oliana. A Alinyà n'hi ha 17 i mig, 17 graus a Puigcerdà i alta muntanya, 11 graus al Pic de Salòria, 12 al refugi de Prat d'Aguiló i 13 i mig amb el Niu, entre d'altres valors. La farmàcia de guàrdia aquests dies a la Seu és la Perutxet, carrer Joaquim Viola, la Fuerza 16, telèfon 973-35-55-50. I amb això tancarem ja aquest informatiu migdia de Ràdio Seu. S'ha parlat Ignasi Cervera. Les notícies les teniu ampliades al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arriba l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
1: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
2: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
1: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
2: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
1: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973 35 18 60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
2: Clínica Dental Graell us desitja molt bona fira de Sant Armengol.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Armengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Armengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
6: Ràdio Seu 107.2 FM.
7: Serveis funeraris Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Rosario Argelic Oliva, vídua d'Antoni Vilarrubla Pinyol, de Casa Pelleire de la Farga. La missa funeral és demà a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica. Sales de Bellat Anatori Sant Esteve, demà de les 10 del matí a l'1 del migdia. Repos en pau, Rosario Argelic Oliva.

0: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.
1: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Aquesta fira de Sant Armengol al restaurant Micela de la Seu d'Urgell et convida a degustar un menú molt especial amb gust de formatge. El restaurant Micela al vell mig de la ciutat et proposa plats elaborats amb l'element estrella del cap de setmana, el bon formatge. Truca per reservar taula les 24 hores del dia al telèfon 973 36 46 20. Repetim, 973 35 46 20. El restaurant Micela, ubicat a l'avinguda de Pau Claris número 24 de la Seu d'Urgell, et desitja una molt bona fira de Sant Armengol i amb gust de formatge.
1: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucar al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. A l'Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
2: Estic cansada del mobiliari que tinc a casa. Per molt que netegi, es veu brut de tan vell que és.
3: I per què no busques un canvi? T'has assabentat de la liquidació de productes que fa Mobles Butxaca amb fins un 40% de descompte?
2: Què em dius?
3: I això no és tot. Artifoc i Ultimate Design es traslladen a Mobles Butxaca i també incorporen Mueble Design i nous proveïdors per oferir encara més opcions i sempre amb la millor qualitat.
2: I tot això aquí, a la Seu?
3: Sí, i a més han preparat un aparador especial amb motiu de la Fira de Sant Armengol.
2: Doncs ara mateix hi vaig, que necessito un sofà nou.
3: A més de mobles i complements, Mobles Butxaca ofereix fusteria a mida, mobles d'estoc ràpid i servei d'interiorisme. També et permet visualitzar els projectes en simulació 3D i disposa d'opcions de finançament.
2: Doncs sí que necessito un canvi.
3: Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 9, us desitja una molt bona Fira de Sant Armengol.

0: Nou caos ferroviari, ara a l'alta velocitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Gairebé 24 hores després de l'incendi d'un tren d'alta velocitat a l'Aragó, els retards i les aglomeracions es mantenen a tota la línia Barcelona-Madrid. Joan Bota.
2: Renfe admet que no sap quan es podrà retirar el tren incendiat, però que en tot cas no serà aviat, i això implica que les incidències es mantindran. Passatgers que havien de sortir ahir a la tarda de Madrid han arribat a Barcelona de matinada, i alguns que havien de sortir

0: I aquest matí de Barcelona ja han rebut missatges avisant que la situació es repetirà tot el dia d'avui.
1: Anem en directe a l'estació de Sants. Joan Garcia.
2: Ara hi ha retards d'entre mitja hora i una hora. Ha arribat a ser de dues hores durant bona part del matí per fer un trajecte que ara mateix un viatge que arriba de Madrid ens ha dit que ha trigat a fer-lo quatre hores. Que no es retiri el tren fa que hi hagi 25 quilòmetres de via única a l'Aragó, que els combois han de fer a 80 quilòmetres per hora i això ha obligat a reprogramar tots els horaris i a molts usuaris a haver de canviar pla.
3: M'he trobat que, com a mínim, hi ha una demorada de quasi dues hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà, o a quina hora sortirà. A les hores a casa, treballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
1: En la crònica política, el Tribunal Suprem amnistiarà Carles Puigdemont els pròxims dies, però l'expresident no preveu tornar fins després de les eleccions generals espanyoles.
0: La previsió és que el jutge Paula Llarena comuniqui la decisió aquesta mateixa setmana o a tot estirar a principis de la que ve al matí de Catalunya Ràdio. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha tornat a descartar un retorn imminent.
4: El president dijo que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista.
1: Mentrestant, Podem descarta integrar-se a la candidatura de Front Ampli promoguda pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar.
0: Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, acaba de piular que continua treballant per la unitat amb els Comuns. Després d'arribar a aquest acord de col·laboració amb Esquerra, el número 2 de Podem, però Irene Montero gira la truita i diu que en tot cas siguin les formacions del Front Ampli les que s'acostin a Podem. Sentim-la contundent a Televisió Espanyola.
5: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
6: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Encara en l'horitzó electoral, avui també ens fixarem en l'embolic administratiu i legal per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret de vot dels nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets.
0: Descendents d'exiliats republicans que van votar a les eleccions generals del 2023 no ho podran fer a les del proper 29 de novembre si no hi ha gir d'última hora. Així ho ha decidit la justícia a petició de PP i Vox. El govern espanyol ho troba incomprensible.
1: Madrid, Paula Brujats.
7: Sí, el govern espanyol assumeix que ha perdut la batalla als tribunals i ara anima els afectats més de 163.000 persones a recórrer la decisió al Tribunal Constitucional. La Moncloa critica que tot plegat és una maniobra del PP i Vox a l'estil de Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral i la ministra portaveu acaba de carregar contra el Tribunal Suprem. Diu que la decisió és gravíssima.
8: Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
1: I a la cultura, Estopa anuncia nou disc i nova gira després de dies fent bullir l'olla a les xarxes.
0: El nou projecte dels germans Muñoz és La Maqueta, on recuperen cançons inèdites dels seus inicis. Aquest mateix divendres es podrà sentir la primera, que es diu Bicho Raro.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
1: Aquesta nit el Barça juga partit de Champions a Istanbul.
9: A partir de les 9, Galatasaray i Barça, sense Rafinha, que és baixa, anirem fins a Istanbul, al Catalunya migdia, per escoltar, entre d'altres, el president Joan Laporta, orgullós del joc de l'equip.
10: Penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i, per tant, el millor futbol del món.
9: Des de les 8, la TDT. De la resta de partits de Champions destaca l'Atlètic de Madrid United. El Madrid Mourinho parla a la tarda, però explicarem com està l'ambient al Club Blanc després de l'expulsió de Vinícius. El Getafe confirma el fitxatge de l'exmadridista Carvajal i a 8:45 es juga el partit d'Eurolliga entre el Barça i el Maccabi de Tel Aviv. És un partit que podreu seguir, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs el punt més complicat és la P7 a Fogars de la Selva en direcció Barcelona per un camió que s'ha accidentat a la mitjana. Hi ha cua compacta de més de 9 quilòmetres en sentit sud i de 2 quilòmetres en sentit nord. En canvi, ja normalitzada la circulació a la P7 al Papiol en sentit nord, on un camió avariat ha provocat cues durant tot el matí. D'altra banda, la C-17 a retencions de Canovelles a Granollers, direcció Barcelona per obres, i a les rondes, trams amb congestió en tots dos sentits a la marxa.
1: I ens falta el temps.
12: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
1: Comencem la setmana amb tranquil·litat?
13: Sí, bastanta tranquil·litat. De fet, ara mateix amb el cel més serè, el Pirineu, el Terç Oest, punts de la Costa Brava, intervals de núvols a la resta, i en aquests sectors les nuvolades poden persistir a la tarda, alternant, en alguns casos, no tot arreu, amb clarianes. No és descartable en aquesta zona, sobretot del litoral i prelitoral central, algun ruixat de caràcter aïllat. I la temperatura, que continua molt amunt. Tot això ens acompanyaria fins dijous o divendres, possible canvi amb ruixats el cap de setmana que ve, possible descens de la temperatura, però tot això possible, ja veurem si s'acaba complint.
14: Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Llargues cues, retards importants i usuaris molestos en un matí molt complicat a la línia d'alta velocitat que uneix Catalunya amb Madrid. Encara es noten els efectes del tren incendiat ahir a l'Aragó. Aquest comboi no s'ha pogut retirar encara i tampoc no està previst que l'operació es pugui fer en les pròximes hores, per la qual cosa les afectacions continuaran. A l'estació de Sants de Barcelona, la situació ha provocat aglomeracions de passatgers pendents de saber si el seu tren circularia o no i a quina hora ho faria. Anem en directe a aquesta estació de Sants, a Barcelona. Joan García, bon dia.
15: Hola, bon dia, Òscar. Ara mateix els retards són d'entre mitja hora i una hora. Han arribat a ser de més de dues, sí, perquè hi ha un tram de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, a l'Aragó, on es va quedar ahir el tren aturat, que s'ha de fer 80 quilòmetres per hora, i, el més important, en via única. Això vol dir menys capacitat a tot el corredor i esperes a les estacions. És el panorama d'un dia que ha començat entre 6 i 7 del matí amb trens que encara arribaven a Sants previstos per ahir. Ho feien amb 7 hores de retard, 10 hores dins un tren per a molts usuaris. Així ens explicava la Laura la seva experiència.
16: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedava molt poca quantitat de menjar, i la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta.
15: A partir de les 8:15 s'ha format un tap de centenars de persones per passar els controls, perquè el passatge dels trens amb retard s'ha afegit als previstos pel primer matí feiner després de 3 dies de festa. La mobilitat laboral feia buscar alternatives.
17: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat. O sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir, perquè anem a treballar. Llavors anem a l'aeroport a agafar un avió, perquè hem de treballar sí o sí.
15: Renfe està traient trens amb doble composició, que vol dir dos trens enganxats, per evitar suprimir-ne i mantenir l'oferta amb l'hora del tren posterior. Això serà així mentre no retiri el tren incidentat. Per tant, un incident que s'afegeix a un mal any de l'alta velocitat, ja des de l'accident d'Ademuz, la mitja hora més de trajecte mínim entre Madrid i Barcelona per les limitacions de velocitat, i el fet que el corredor ha perdut un 17% de demanda el primer trimestre de l'any, un 13% al segon trimestre, segons la Comissió de la Competència.
1: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que de moment s'ha pogut donar una solució d'urgència per restablir parcialment el servei de l'alta velocitat, però mentre no es resol del tot la incidència, continuarà havent-hi retards els pròxims dies.
18: De ben segur que les coses es poden fer millor, no és menys cert que quan hi ha un accident d'aquestes característiques, doncs les primeres hores habitualment són de primer veure que efectivament no hi ha cap dany personal. Segon, la màxima atenció a les persones que hi hagi en aquell comboi, però sobretot intentar que la circulació no es vegi tallada i, malgrat que tard, doncs les persones puguin anar arribant a casa seva.
1: Més coses. L'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont ja és molt a prop. El Tribunal Suprem preveu amnistiar-lo la setmana que ve, juntament amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Serà llavors quan el seu cas quedarà arxivat i Puigdemont podria tornar sense riscos a Catalunya després de 9 anys a l'exili. Però l'entorn de l'expresident manté que s'esperarà a tornar fins després de les eleccions espanyoles, Raül Flores.
19: El Suprem ja va dir que acataria el que li ordenés el Constitucional i, si no hi ha sorpreses, així ho farà. El Tribunal
14: preveu que la setmana vinent ja pugui aplicar l'amnistia a Puigdemont i també els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De fet, el jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts que ve. Això encara no serà l'amnistia efectiva. Aquí caldrà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament definitiu del cas. Per què diem a partir d'aquest divendres? Doncs perquè serà llavors quan ja hauran acabat els 5 dies que va deixar totes les parts per posicionar-se després que retirés l'ordre de detenció a Puigdemont només 40 minuts després de la decisió clara del Constitucional a favor d'aplicar-li l'oblit judicial. Tot i aquest escenari, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'esperarà a tornar a després de les eleccions espanyoles. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista. ¿No?
14: I en paral·lel, el Suprem també té ja encarrilada l'amnistia per als exconsellers Oriol Junquera, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, com ja us explicàvem a Catalunya Ràdio la setmana passada, són els que tenen condemna per malversació i estan inhabilitats. L'amnistia se'ls aplicarà també abans del 26 d'octubre, que és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles del dia 29 de novembre. El Suprem s'agafa aquesta data perquè tinguin dret, si ho volen, a poder-se presentar als comicis.
1: Passant 11 minuts a les dues, la precampanya electoral s'embolica per la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret a vot a tots els nacionalitzats amb la llei de nets. Si res canvia, 163.000 persones que viuen a l'estranger es quedaran sense poder votar el dia 29 de novembre. El govern espanyol carrega contra el Tribunal Suprem i acusa els jutges d'anar en contra de la democràcia, fent el joc, diuen, el Vox i el PP. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal, bon dia. Malestar i impotència la Moncloa per la decisió del Suprem. El govern espanyol assumeix que no hi pot fer més com a executiu i per això anima els afectats a donar la batalla als tribunals, a recórrer-ho al Constitucional. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acaba de criticar els jutges. Diu que la decisió és un atropellament democràtic i que és incomprensible perquè retira el dret a vot a 163.000 espanyols que fins i tot havien votat en eleccions anteriors.
19: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
7: I en privat, el govern de Pedro Sánchez diu que tot plegat és una maniobra del PP i Vox al més pur estil Donald Trump per posar en dubte el sistema electoral i lamenten que el Suprem es deixi arrossegar per aquestes maniobres. El líder del Partit Popular, que fa 4 anys viatjava a l'Argentina per demanar el dret a vot de fills i nets de les persones que van marxar d'Espanya després de la Guerra Civil, avui celebra la decisió del Suprem. Per Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez volia fer trampes.
20: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Usted lo que ha hecho es una instrucción en contra de una ley para abrir de forma indiscriminada a cualquier ciudadano que tenga un antepasado, ya sea su tatarabuelo o lo que fuere, pues en España, y eso no tiene parangón.
7: Ara els afectats hauran d'intentar demostrar que són fills o nets d'exiliats per recuperar el dret a vot, però fer-ho és pràcticament missió impossible. El temps el juga en contra. Les oficines consulars que ho han de tramitar no tenen, diuen, ni mitjans ni marge per fer-ho d'aquí al 23 d'octubre, que és quan es publicarà el cens definitiu per a les eleccions del 29 de novembre.
1: I mentrestant, aquí a Catalunya, la futura llei de memòria democràtica de Catalunya donarà un termini màxim d'un any per retirar el monument franquista de Tortosa. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'han posat d'acord per aprovar la nova llei al ple de la setmana que ve. Parlament, Albert Prat, bon dia.
21: Bon dia, sí. Tan bon punt el Parlament convalidi aquesta norma, en qüestió de dies començarà a córrer el compte enrere per retirar el monument de la Batalla de l'Ebre que hi ha al riu. Serà l'enèsim intent per retirar aquest símbol franquista, sí, però serà la primera vegada que aquesta decisió queda per escrita en una llei aprovada pel Parlament i, per tant, no té marxa enrere. Només serà qüestió de trobar una empresa que s'encarregui de l'operació i triar el moment amb el cabal del riu més baix. Pel que fa a la resta de símbols franquistes que encara hi ha arreu del país, la norma donarà més marge, 2 anys perquè es retirin. Aquest és un dels punts centrals d'aquesta futura llei que tirarà endavant amb un ampli consens del Parlament i que per primera vegada també es fixaran multes per enaltiment del franquisme o per malmetre espais de memòria. A més es crearà un comitè d'experts al marge dels tribunals per investigar els crims del franquisme que la justícia no ha arribat a tractar mai.
1: És pràcticament un quart de tres de la tarda. Anem amb l'actualitat preelectoral. Podem descarta per ara integrar-se dins del Front Ampli, la coalició dels partits de Sumar que volen que lideri Ada Colau. Tots dos espais, però, negocien a contrarrellotge possibles fórmules d'entesa o de col·laboració que evitin més divisió a l'esquerra del PSOE. Ho han de tenir tancat abans del divendres, que és quan s'ha de registrar les coalicions electorals pel 29 de novembre. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Front Ampli ha estès la mà a Podem perquè s'uneixi a la candidatura que volen que lideri Ada Colau, que encara no ha confirmat si accepta i no se sap tampoc si aniria de cap de cartell per Barcelona o per Madrid. Avui a Televisió Espanyola, Irene Montero de Podem deixava clar que no s'hi sumaran.
6: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
2: Quasi assumir qui vulgui, deia Montero, però a Podem el que no faran, ens diuen, és renunciar als lideratges perquè defensen Rufián i Montero són els noms que demana la gent. A quatre dies per tancar les coalicions, l'encaix de l'espai a l'esquerra del PSOE continua ple d'interrogants. Front Ampli, integrat pels Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, reconeixen converses a totes bandes, també Podem i Esquerra, amb l'objectiu d'arribar a candidatures més àmplies. Gerardo Pisarello dels Comuns diu que Colau ho està intentant.
3: Que és intentant per totes les vies afavorir aquesta màxima entesa i aquesta màxima cooperació entre les forces d'esquerres. És el que ella ja ve fent i que tot i que queda molt poc temps, hi ha possibilitats, nosaltres tenim esperança que es pugui arribar a un acord digne.
2: I diferents veus dels dos espais reconeixen que una fórmula que treballen és evitar duplicitats, que en alguns territoris hi hagi només una papereta d'esquerres, la que tingui més opcions de treure escons. Des dels Comuns, però, deixen clar que ells es presentaran a les quatre circunscripcions. I Gabriel Rufián a xarxes fa pocs minuts demana entesa amb els Comuns per desbloquejar la situació i deixar al marge, escriu, vetos i odis. No té sentit reclamar fronts amplis a Madrid i no voler-los per a Catalunya, escrit a les xarxes.
1: I en paral·lel, Esquerra Republicana defensa l'acord que ha tancat en Podem de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i creu que serà bo per l'independentisme i per Catalunya. El partit d'Oriol Junqueras assegura que mantindran les seves sigles intactes i tanca la porta a cap front ampli de les esquerres a Catalunya que insisteix a demanar al seu candidat Gabriel Rufián. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
22: Hola, bon dia. La direcció d'Esquerra ha defensat l'acord amb Podem. Han volgut deixar molt clar que no és una coalició electoral i que el partit no desdibuixarà les seves sigles dins de cap front ampli de les esquerres. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu davant la insistència de Rufián a buscar un acord més ampli.
23: Jo entenc el que ell diu. Ell insisteix amb el que ha defensat els últims temps com a Gabriel Rufián, com a portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid, davant del que ens ve. És important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui.
22: Rufián i Irene Montero faran actes junts de campanya a Barcelona i a Madrid i hi haurà candidats de l'entorn de Podem que s'integraran a les llistes d'Esquerra, però només en dues circunscripcions, la de Barcelona i la de Tarragona. Segons els Republicans, Podem no ha exigit ocupar llocs de sortida a les llistes del 29 de novembre.
1: A tot això, els sindicats majoritaris defensen que hi ha motius per convocar una vaga general per l'habitatge el pròxim 11 de novembre a les portes de les eleccions espanyoles. La UGT i Comissions Obreres asseguren que tindrà tota la cobertura legal perquè reivindicaran que per afrontar la crisi de l'habitatge s'han de pujar els sous. Avui ja han demanat al govern espanyol que l'any que ve apugin el salari mínim un 7%. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
24: Bon dia. Tant la UGT com Comissions Obreres reconeixen que la convocatòria és excepcional perquè no respon a cap reforma laboral, sinó a les mobilitzacions per l'habitatge que han detonat les últimes setmanes. Consideren que l'aturada està justificada perquè els lloguers es mengen els salaris. Per això volen aprofitar la vaga per forçar la patronal a negociar nous convenis col·lectius i per reclamar al govern espanyol una pujada del salari mínim del 7%. Sentim Pepe Álvarez, d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
25: Los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Por tanto, hay razones para movilizarse.
26: Llegados a este punto, el salario mínimo interprofesional tiene que subir en las próximas fechas al menos ese 7% que lo eleve por encima de los 1.300 euros mes por 14 pagas.
24: Tots dos han desvinculat la vaga de l'avançament electoral, tot i que sí que han assenyalat els partits de dreta per tombar els decrets d'habitatge i per estar en contra d'intervenir el mercat.
1: Doncs bé, ràpidament, la patronal catalana ja ha respost que no vol ni sentir-ne parlar de pujar fins a aquests nivells del salari mínim l'any que ve, com demanen els sindicats. Josep Sánchez Llibre és president de Foment del Treball.
0: Una altra ocurrència, i demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent vagi a, no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris. Per tant, ocurrència darrere ocurrència, que no la penso contestar.
1: I tot i les reivindicacions laborals dels treballadors, l'economia espanyola va bé. Almenys això és el que diu el Fons Monetari Internacional, que ha elevat al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any. Són 4 dècimes més del que havia pronosticat el juliol. I és, de fet, l'economia avançada que més creix, segons l'organisme, que també destaca la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve, Núria Har.
5: Sí, l'escalada de preus passarà del 3,7% d'aquest any al 2,7%. Les previsions de l'FMI també milloren els seus càlculs per a l'economia de la zona euro i a nivell global. L'economia mundial resisteix, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà, gràcies en part al boom de la inversió en intel·ligència artificial. Ho ha explicat des de Bangkok la responsable de recerca de l'FMI.
8: En primer lloc, l'encariment de l'energia i d'altres matèries primeres provocat per la guerra, que equival a un xoc negatiu d'oferta a escala mundial, fa pujar els preus i frena l'activitat econòmica. En segon lloc, l'auge tecnològic, impulsat principalment per la intel·ligència artificial, que actua com un xoc positiu de demanda i empenya a l'alça els preus i l'activitat.
5: El Fons Monetari Internacional també ha alertat de l'elevat deute públic de moltes economies.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè a Ceuta milers de persones han omplert els carrers de la ciutat per rebre els Reis en la primera visita d'un cap d'estat a la ciutat autònoma en 19 anys. Els han rebut amb aplaudiments i amb reivindicacions mentre Felip VI i Letícia els saludaven donant-los la mà. Avui a Ceuta i demà Felip VI i Letícia aniran a Melilla, Pilar García.
9: Sí, han acompanyat els Reis el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i el ministre Ángel Víctor Torres, responsable del Comandament Únic per a la gestió de la crisi migratòria. La visita vol expressar el suport de la corona als habitants de Ceuta després de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per primera vegada en democràcia, els Reis passaran la nit a Ceuta. Els últims dies s'han desallotjat els migrants que encara hi havia a les platges i en altres zones de la ciutat. Segons les dades del govern espanyol, hi ha habilitades 7.500 places en diferents instal·lacions per adults i estan identificats i acollits 3.000 menors. Alhora s'han enviat 35 expedients d'infants al Marroc.
1: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
10: Catalunya migdia.
11: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
13: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
11: Empecé a comprar Planograma por la comodidad y rapidez.
13: Valoro tanto el stock como el precio.
27: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
28: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
29: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
30: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres, que deu ser una fira de...
31: Expo Ocasió, home...
30: Ah, clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
32: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
33: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
34: D'acord.
33: Quin és l'autèntic operador 100% català?
34: Vera.
33: I el més ben valorat pels usuaris?
34: Vera.
33: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
34: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
33: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
34: Vera.
33: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
35: Com et dius?
36: Ferran Adrià.
35: Quina és la teva experiència com a cuiner?
36: Has estat alguna escola?
35: Has tingut algun mestre?
36: Això és una altra lliga.
35: Això són dos estrelles Michelin.
37: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
38: Estàs posant a tots al límit.
39: Andreu tots mal.
37: Gènesi.
40: Ja disponible a la plataforma 3CAT.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia. Catalunya migdia.
4: Passant gairebé 6 minuts, falten 4 minuts per arribar a dos quarts. Ucraïna ha convertit els centres de dades de Yandex, el Google rus, en l'últim blanc dels seus atacs. En els últims dies n'ha atacat 3. Volodymyr Zelensky assegura que això ha fet caure en picat l'activitat dels bots del Kremlin a les xarxes socials, cosa que per cert no és del tot veritat. Els russos, això sí, es queixen que els han deixat de funcionar moltes aplicacions clau en el seu dia a dia. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Aquests són els primers atacs ucraïnesos contra el sector informàtic rus després que Moscou també bombardegés centres de dades a Ucraïna. A Rússia ja han provocat problemes als principals serveis de Yandex, l'aplicació de mapes, de taxis, de menjar a domicili i el seu sistema de pagament, però també s'han vist afectades aplicacions bancàries o de transports. Es calcula que podrien trigar més de mig any a reparar tots aquests danys. A més, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tret pit que això també ha desactivat bona part de les granges de vots del Kremlin a les principals xarxes socials.
6: Molta gent ho va notar i va haver menys odi, menys divisió i menys provocacions perquè hi havia menys vots, i és força clar d'on venien aquests vots.
5: De fet, Lituània ha animat Zelensky a continuar atacant centres de dades russos per protegir les eleccions dels països europeus contra la ingerència estrangera. Ara bé, els experts informàtics alerten que no hi ha proves que confirmin que aquests atacs hagin desconnectat la xarxa de vots russos, que és fonamental en l'estratègia de desinformació del Kremlin.
4: I avui comença oficialment la campanya electoral per les eleccions generals israelianes, que se celebra el 27 d'octubre. Les enquestes preveuen un frec a frec entre el bloc de Netanyahu i l'extrema dreta i el de l'oposició, que lideren dos homes que van treballar al costat de Netanyahu, Gadi Elisenkov i Naftali Bennett. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia. Gadi Eisenkot i Naftali Bennett són els dos únics homes que apareixen a les travesses per destronar Netanyahu. Qui ho té més bé, segons les enquestes, és Eisenkot. De 66 anys, la seva vida ha estat sempre lligada a l'exèrcit i entre el 2015 i el 2019 va ser el cap de l'Estat Major. Després dels atacs de Hamas el 7 d'octubre del 2023 va entrar al govern com a ministre sense cartera, però al cap de 8 mesos en va sortir per desavinences en l'estratègia a seguir en la guerra a Gaza, on va perdre un fill i dos nebots. Ara es presenta com l'expert militar que Israel necessita.
8: Qui parla d'una victòria absoluta enganya la ciutadania. Cal dir que la veritat, estem lluitant contra el terrorisme en una realitat complexa. Hem de guanyar aquesta guerra, però també hem d'entendre que no hi ha cap solució ràpida ni cap victòria absoluta.
7: L'alternativa a l'alternativa Eisenkot és Bennett. De 54 anys es va fer multimilionari després de fundar una empresa de software antifrau, però té en contra la llosa de ja haver liderat Israel l'any 2021 i haver durat només un any. Es presenta com l'expert en tecnologia i negoci.
9: Israel no s'està gestionant adequadament. Per redreçar la situació, necessitem a Israel els millors professionals de la gestió i l'acció. Persones que sàpiguen fer les coses bé des del primer moment.
7: Tant Eisenkot com Bennett saben que si volen governar hauran de pactar. De moment s'han posat d'acord en l'estratègia de com castigar Netanyahu a través dels dos temes més controvertits del seu mandat, el fracàs en la seguretat del 7 d'octubre i l'exempció tàcita dels ultraortodoxos a l'hora de servir a l'exèrcit.
4: Tornem Anem a Catalunya perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per reparar en infants una obstrucció en la vena porta que canalitza la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge. Es tracta d'una intervenció feta amb el suport de radiologia que només saben fer 3 o 4 centres a tot el món. Mònica Mas, bon dia.
10: Bon dia.
4: En què consisteix exactament aquesta tècnica?
10: Doncs es fan dues incisions milimètriques a la melsa i al fetge per on s'introdueixen uns tubs molt fins amb l'ajuda, com deies, de la radiologia. Això permet arribar fins a la vena porta, desfer el coàgul i posar-hi un extensor o estent perquè no es torni a obstruir. El procediment habitual és una cirurgia major amb altes taxes de complicacions, segons explica el doctor Jesús Quintero, que és el cap de patologia i trasplantament pediàtric de Vall d'Hebron.
11: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, un posoperatori tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el Tra Pérez i el seu equip amb 2 hores i 2 tirites. És a dir, que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
10: La vena porta s'obstrueix quan es fa un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. En els infants sovint es relaciona amb factors de risc com ser prematur, les alteracions de coagulació i la col·locació de catèters a través del cordó umbilical durant els primers dies de vida. Segons el doctor Quintero, aquesta obstrucció pot passar desapercebuda durant anys i manifestar-se per primera vegada a la preadolescència o l'adolescència entre els 10 i els 15 anys. Des del 2018 s'han tractat amb aquesta tècnica 12 nens i nenes d'un total de 24.
4: I l'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que van morir o van quedar afectades per no rebre una transfusió de sang. I és que l'organització, per sorpresa i discretament, va anunciar fa gairebé un mes que flexibilitzava la mesura i que permetia als fidels rebre plasma, plaquetes, glòbuls vermells o blancs. Les transfusions de sang completes, però, continuen prohibides, tot i que són una pràctica molt minoritària, Mar Riera.
12: En un vídeo intern de poc més d'un segons, l'organització comunicava aquest gir històric.
13: La Bíblia no parla sobre com pot utilitzar una persona la seva pròpia sang durant un tractament mèdic o quirúrgic. Per tant, cada cristià ha de decidir com s'utilitzarà la seva pròpia sang en tots els tractaments mèdics i quirúrgics.
12: En declaracions a Catalunya Ràdio, Samuel Ferrando, president de l'Associació de Víctimes a Catalunya i a tot l'Estat, lamentava que no hagin fet cap tipus de referència a les conseqüències de la controvertida doctrina.
14: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
12: Recorden que l'organització va arribar a titllar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot les seves vides. Per això estudien presentar una demanda col·lectiva.
14: Estem fent una campanya a xarxes socials per recabar testimonis de persones que han patit per aquesta doctrina, per mirar de denunciar i de que es facin responsables dels danys i dolor que han causat, està clar.
12: Els testimonis de Jehovà tenen a Catalunya uns 40.000 fidels.
4: I una cosa més abans de la publicitat. Una recerca històrica ha posat al descobert el paper de l'única dona que va entrar amb els maquis a la Vall d'Aran en l'anomenada Operació Reconquesta l'any 1944. Un investigador local ha redescobert la seva figura i el seu paper clau en aquesta operació. Una història que es reescriu ara amb nom de dona i que porta detalls i imatges completament desconegudes fins ara. Viella, Sofia Cabanes.
15: Sí, es tracta de Sònia Malkine, una agent d'enllaç parisina que va guiar els camions amb 700 guerrillers i armament fins a Bossòst. Joan Carles Riera i Socasau ha tret el seu paper a la llum.
16: La importància de Sònia Malkine jo consideraré que és vital perquè hagués un pes important en Operació Reconquista com a Enna.
15: La descoberta ha estat gràcies a la cessió per part de la família que resideix a Nova York dels diaris personals i documentació de Malkine.
16: Era l'única guerrillera que ho hem documentat que entrega en Bossòst i Sònia Malkine. En què ara, en cap de l'oc s'ha citat jo a Enna en aquesta operació.
15: Ara la figura de Malkine serà posada en context per primer cop en la segona recreació històrica sobre els maquis que se celebrarà a Bossòst este dissabte.
4: Passant 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia. A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
18: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
20: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
19: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Catalunya migdia.
4: Passant 5 minuts de 2 quarts, atenció als seguidors d'Estopa. Els germans Muñoz treuen nou disc.
21: No me obligues a pintar cielos azules en día de invierno.
4: Un disc amb temes nous i on també recuperen cançons inèdites dels seus inicis, com aquesta Bicho Raro, que es publicarà aquest divendres. El nou treball dels Estopa es diu La Maqueta i es publicarà el 20 de novembre, Montse Pujol.
22: Sí, els germans Muñoz l'han presentat avui i han explicat que estarà format per 2 CDs a la Universitat de Geografia i Història de Barcelona. David i José han explicat que hi haurà alguns temes inèdits, però que la majoria són una recopilació de la seva feina musical dels últims 30 anys.
23: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de La Maqueta, tal cual estaban, que las escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
24: Dice, voy a hacer zafarrancho.
23: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
22: La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després farà parada a Madrid i Sevilla.
4: I no deixem de parlar de música. La revista musical Enderrock celebra la publicació del seu número 400 amb una edició de luxe que recull els 400 millors discos catalans del segle XXI, Òscar Callau.
25: Un número 400 enorme i metal·litzat ocupa la portada d'aquesta edició especial de 200 pàgines que recull la discoteca bàsica dels 400 millors discos de pop-rock del segle XXI. La llista està elaborada per 50 experts musicals d'arreu dels països catalans i de diverses generacions que signen cadascú un article per als imprescindibles 50 millors discos del rànquing. Hi ha noms, per cert, de Catalunya Ràdio com Albert Puig, Blai Mercè, Fran Lluís Giró o Montse Virgili. Ens ho ha explicat el president del grup Enderrock, Lluís Andrau.
26: En aquest top 50 hi ha 3 artistes que tenen 3 discos cadascú, que són Antònia Font, Manel i Roger Mas. Per tant, ja veiem quina és la tendència que marca la crítica musical o el periodisme musical.
25: Enderrock també publica el número 100 de la revista bimensual 440 Clàssica Jazz, amb la ressenya d'un centenar de grans compositors catalans de totes les èpoques. La revista es presentarà en aquests números especials amb una festa aquest vespre a l'antiga Fàbrica d'Am de Barcelona.
4: I ara, cinema. 3 pel·lícules amb participació catalana han entrat a competició a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. 3 títols de temàtiques molt diverses que demostren que el fantàstic continua sent un gènere important a casa nostra. Sitges, Marc Garriga.
27: Òscar Martín ha recuperat a Aupiro la primera història documentada a l'estat espanyol sobre vampirisme i construeix a partir d'aquí una trama de sororitat entre monges recloses en un convent.
28: Vampiros existen, está clarísimo. Vampiros inmobiliarios, bueno, pero más allá de eso. Me fascina, pues, los vampiros desde el tema de la inmortalidad, el deseo frustrado, llevarlo al extranjero, ¿no?, de alguna manera.
27: Daniel Romero també aporta una perspectiva femenina a Las Hijas sobre unes noies adolescents víctimes d'un segrestador en sèrie.
29: La idea d'un secuestrador que capta una chica cada 4 anys i va construyendo una família forzada. Però és cierto que també podem hablar de moltes coses, ¿no? I entre elles, com quan nos sentimos vulnerables, ¿no?, a veces nos aferramos a discursos, ¿no?, o a narratives que són bastante peligrosas. Y es algo que vemos en el mundo de hoy día, ¿no?
27: I les cosines Paula i Clàudia Serra situen 11 a la muntanya per explicar una trama inquietant.
0: Va néixer la premissa, no?, d'un grup de cau que es queden atrapats i apareix un nen de més. Es va convertir en el nostre treball de fi de grau. Mira, 6 anys després estem aquí estrenant a Sitges i estem superemocionades.
27: 11 arribarà als cinemes al novembre, Les Hijas al febrer i Upiro encara no té data prevista d'estrena.
4: I acabem en teatre? Perquè el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, estrena La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Una història que explora els vincles familiars i el que queda per dir quan una persona estimada mor. Es podrà veure des d'aquest dijous fins a l'1 de novembre a la sala gran del TNC, Marta Vives.
1: Explica el director i dramaturg navarrès Alfredo Sanzol que l'obra parteix d'una conversa real que va tenir amb una amiga que havia perdut el seu germà el desembre del 2024. I d'aquí, aquesta història que vol ser un cant a la vida, a la fraternitat i a la amor. Escúchame.
2: La pérdida siempre es algo que necesitamos purificar, volver sobre ella, aceptar.
1: L'obra protagonitzada per l'actriu Núria Mencía i que en el repartiment compta amb els actors catalans Biel Montoro i Ariadna Llobet reflexiona sobre el tabú de la mort i el dol per la pèrdua d'un ser estimat a través d'un text real, poètic i confessional. Això sí, amb un punt d'humor, perquè, com assegura la protagonista, Núria Mencía...
3: Aunque la vida sea muy dura, creo que el drama va de la mano de la comedia.
1: La última noche con mi hermano ha fet temporada a Madrid i gira per diferents ciutats espanyoles. Ara aterra el TNC, que juntament amb el Centro Dramático Nacional n'és coproductor.
5: Catalunya migdia.
4: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Amb el partit de Champions que el Barça juga avui a Istanbul.
6: Aquesta nit, Galatasaray-Barça, primer desplaçament europeu de la temporada.

0: la Champions per al Barça un mes després de jugar el primer partit a casa amb el Feyenoord, i avui toca, com dèiem, el primer desplaçament. Galatasaray-Barça a partir de les 9 i des de les 8, com sempre, amb la TDT. Marxem fins a Istanbul. Bernat Soler, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Laia.
0: El president del Barça, Joan Laporta, ha viatjat amb l'equip també, és a Istanbul, i l'hem pogut sentir fa una estona i molt satisfet de com està l'equip.
1: Sí, just abans de marxar cap al dinar de directives, que es feia en una illa privada que té el Galatasaray aquí a la ciutat d'Istanbul, Joan Laporta, relaxat, tranquil, ha dit que el Barça és l'equip que millor juga a futbol de tot el món.
2: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. Bueno, i a més, jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot, clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
1: Joan Laporta orgullós del joc que practica el Barça. Això no vol dir que vegi el seu equip, el Barça, com el favorit indiscutible per guanyar la Champions, tot i que sí que reconeix que no és cap secret al club, als jugadors, a la directiva, als aficionats. Aquest és el gran objectiu de la temporada.
2: La Champions, que sabeu, doncs, que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs, per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
0: Doncs Laporta orgullós i satisfeta amb l'equip i amb aquest objectiu de la Champions que tenen entre cella i cella a la junta directiva, com deia, com sentíem, també al vestidor del Barça, però això passa per anar guanyant partits. El primer amb el Feyenoord el vas guanyar i avui tens el segon al Galatasaray. Quin ambient s'espera l'Elisa Millén a l'estadi del Galatasaray?
1: Doncs un ambient realment molt fort a favor de l'equip local, 54.000 localitats, només 900 seguidors del Barça en aquest estadi, en aquest Elisa Millén, que és un estadi nou, no és el clàssic Elisa Millén d'altres dècades, però que tot i així, per exemple, té el rècord de ser l'estadi més sorollós de tot Turquia. És habitual que quan venim a Turquia es parli de l'infern turc, per allò de l'ambient, de l'afició calenta de l'equip local, tot i que després segurament la pilota ja posarà la cosa a lloc. En tot cas, serà un partit difícil contra el líder actual de la Lliga Turca, amb aquest ambient calent a l'estadi, però fred fora, pluja que s'espera durant el partit i temperatures una mica més fresques que no pas les que tenim a Barcelona. En qualsevol cas, tot a punt per aquesta segona jornada de Champions, amb el Barça amb ganes de fer bona la seva visita a l'Elisa Millén d'Istanbul.
0: Aquest partit, Flick continua sense poder comptar amb Rafinha, i després de les rotacions que va fer dissabte amb el Getafe, avui quin equip hem d'esperar, Ramon Salmurri?
3: Doncs amb algun canvi, tenint en compte aquestes rotacions que va fer dissabte en el partit contra el Getafe, bàsicament l'aposta és que són quatre canvis a l'onze inicial. D'entrada, l'alineació com a titular de Pau Cubarsí, fent parella a l'eix de la defensa, amb Gerard Martín a l'eix de la defensa, i això desviaria Eric al lateral dret. A partir d'aquí, l'entrada de Joao Cancelo com a lateral esquerre, desbancant a Xavi Espar, que va ser titular contra el Getafe, i dos noms més, el de Pedri al mig del camp i el de Fermín, que ja saps que combina aquesta posició a la mitja punta amb Dani Olmo. Dani Olmo va ser titular contra el Getafe, és probable que sigui Fermín qui ocupi avui la posició a la mitja punta. I tot això pendent de si Gabriel Jesús repeteix com a nou, davant l'absència que comentaves tu de Rafinha. Gordon, Dani Olmo són les alternatives per aquesta posició, però en principi, i més després del bon rendiment que va tenir, Gabriel Jesús apunta a ser altra vegada titular a l'eix de l'atac blaugrana.
0: Pel que fa al rival, el Galatasaray, quina és l'última hora?
3: Doncs mira, el líder de la Lliga Turca, un equip amb grans noms, amb grans estrelles a diria del futbol europeu, algun més conegut com el Ilkay Gundogan, l'ex del Barça, que té un protagonisme relatiu aquesta temporada, però amb l'Heroi Sané, Víctor Oximen, Rafael Leao, davanters i futbolistes amb molt cartell a futbol europeu, també Lucas Torreira o Davinson Sánchez. És el líder de la Lliga Turca, 5 victòries, un empat i una derrota, però això sí, a Europa el seu rendiment de moment no està a l'alçada d'aquests noms. En la primera jornada van perdre 3-1 a camp de l'Sporting de Portugal.
0: I avui es juguen altres partits de la Champions i destaca l'Atlètic de Madrid United, Montse Raya.
4: Els de Simeone busquen la seva primera victòria aquesta temporada a la Champions. Al davant tindran un Manchester United que no ha arrencat l'any de la millor manera i el seu entrenador, Michael Carrick, ja es troba a la corda fluixa. Tot i això, el tècnic de l'Atlètic avisa que no serà un partit fàcil.
5: Vamos a enfrentar a un rival que tiene una gran presión en campo tuyo, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo en la primera presión, más allá de los resultados que fueron más empates del rival, genera lo que generó el año pasado, es el Manchester. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
4: Per cert, dissabte l'Atlètic visitarà l'Espanyol. Els matalassers jugaran avui a les 9 del vespre com un Villarreal que rep el Nàpols. Els de la Plana i els italians van perdre la primera jornada i no passen pel millor moment a la Lliga. I pel que fa a la resta de la jornada d'avui a la Champions, a 7:45 de la tarda juguen el Lens contra l'Sporting de Portugal i el Sabà contra l'Slavia de Praga. Ja a les 9 del vespre jugaran el Leipzig contra el PSV, l'Arsenal contra el Lille, el Viking contra el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà contra el Bruges.
0: I el Madrid jugarà demà al camp de la Roma. I a la prèvia, Mourinho parlarà, en principi, aquesta tarda ho ha de fer, i la seva roda de premsa arriba de nou envoltada de polèmica arbitral. Marcos García.
6: El Madrid viatja d'aquí només uns minuts cap a Roma, on demà jugarà la segona jornada d'aquesta Champions. Aquest matí els de Mourinho han fet un darrer entrenament, encara val de bebes, i de fet ja tenim llista tots els disponibles a punt, excepte els lesionats de llarga durada, que són Militao, Rodrigo, Mendy i Asensio. Com dius, el partit arriba en plena polèmica per l'expulsió de Vinícius al cap de setmana en el Real Madrid-Villarreal. El brasiler va estirar el cabell al jugador del Villarreal Saliba i va veure la vermella. Demà decideix competició, us ho explicarem, però tot apunta que Vinícius es perdria el clàssic. Imagina si Mourinho volia fer-se l'empipat que es va negar a sortir en roda de premsa. Avui no tenim cap input que digui que no sortirà. I un excapità del Madrid, Dani Carvajal, per fi té equip.
7: Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal?
8: Muy bien, muy, muy contento, sí.
6: Aquest és Dani Carvajal, que s'ha incorporat ja avui al Getafe, saludant José Bordalás, el tècnic. Fa una estoneta l'hem vist entrant per primer cop al vestidor, saludant el cos tècnic, de fet, entrenant-se per primer cop. Carvajal fitxa pel Getafe fins a final de temporada. La setmana passada dèiem que com s'ho faria el Getafe. Doncs la directiva del Getafe ha hagut d'avalar per poder entrar Carvajal al límit salarial de la Lliga.
0: Això d'avalar per entrar al límit salarial, sí, em sona bastant de, sí, del Barça i del que havia de fer en altres mercats de fitxatges. De la Lliga masculina a la femenina estem pendents del Barça de Clàudia Pina i Cata Coll.
6: Sí, Clàudia Pina té molèsties al turmell, fa treball específic aquests dies, ens diuen, pendents de la seva evolució durant la setmana. Pina, recorda, va marxar amb la selecció espanyola per jugar contra els Estats Units. Divendres la selecció va anunciar la seva baixa i dissabte Pina ja va tornar cap a casa. En el cas de Cata Coll, ja no va arribar a desplaçar-se als Estats Units amb la selecció, molèsties al quàdriceps, en el cas de la portera, i les proves han confirmat aquestes molèsties al quàdriceps. Cata està fent també pla específic, no té res greu, ens diuen, i caldrà veure si pot entrenar-se amb el grup a finals de setmana, sempre amb el Real Societat Barça de diumenge a l'horitzó. La selecció espanyola femenina encara és als Estats Units, juga aquesta matinada el segon amistós contra l'equip local, i aquest partit se'l perdrà per sanció la madridista Atenea del Castillo, que va estirar dels cabells de nord-americana Cooper al primer amistós d'aquesta aturada.
0: I a la segona divisió masculina, el Girona torna avui després d'haver jugat a Tenerife i haver perdut una mica de pistonada a la classificació. Eduard Solà.
9: El Girona acaba la novena jornada de la Lliga de la segona divisió A, fora de la zona de play-off, després d'empatar ahir 1-1 al camp del Tenerife. L'equip que entrena Quique Álvarez és a 6 punts de l'ascens directe. Tot això després d'aquest empat en un partit on el Girona va començar molt bé, amb el primer gol d'Esprilla als primers minuts del partit. El Tenerife va marcar abans del descans i la segona meitat va ser molt i molt fluixa. Quique Álvarez fins i tot ho va reconèixer, que els havien faltat moltes i moltes coses.
10: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
9: Tot i això, el Girona només ha perdut 2 partits aquesta temporada i ara fa 4 jornades consecutives que no coneix la derrota. Ara té 2 partits consecutius a casa per fer un salt a la classificació. Aquest diumenge rebrà l'Andorra i després el Celta B. El Girona també haurà d'estar molt pendent de la lesió de Gazzaniga, que ahir només va poder jugar la primera meitat per unes molèsties al gluti dret.
0: una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Moment per fer una pausa i seguim.
8: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
12: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
13: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
13: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de...
17: Expo Ocasió, home.
16: Ah, clar. Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expo Ocasió.
18: Torna a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
19: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
20: Inflat a tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
21: Entre la contemplació i l'abisme.
22: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
21: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
22: Entrades a auditori.cat.
23: No és només un reality.
24: A què hem vingut aquí?
25: A guanyar!
23: Tampoc una cursa més. La travessa que posarà els nostres VIP al límit.
26: Vaig al límit amb tu.
27: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
28: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
0: 6 minuts i les 3 de la tarda en bàsquet. A l'Eurolliga, el Barça avui té partit al Palau amb el Maccabi de Tel Aviv i els blaugranes que buscaran Ernest Macià oblidar la derrota de divendres amb els Alguiris a casa.
30: Sí, una derrota que va patir una cura pal·liativa el diumenge amb la victòria contra el València, que també és un equip d'Eurolliga, però és veritat que són dues competicions diferents i avui el Maccabi és un equip que el Barça teòricament ha d'aspirar a guanyar. El Maccabi que té bona plantilla però que ha perdut els primers partits, ha guanyat només un i per tant doncs s'ha d'observar com a un rival directe per les aspiracions de ser equip de play-in. Hem de dir que és el Maccabi que aquests últims anys sempre venia amb restriccions perquè és un equip israelià. Avui, a principi, jugarà. És veritat que està declarat partit d'alt risc, però justament el que vol el tècnic del Barça, Alexander Sekulić, és que el factor Palau sigui important i se centri en el joc. Escoltem el tècnic del Barça parlant a la prèvia d'aquest Barça-Maccabi.
31: I'm pointing this out very much.
32: Crec que jugar a casa davant del Palau ple i amb el nivell de soroll que, per exemple, ahir es va fer sentir, és molt complicat per al rival, ens ajuda molt. Desitjo i demano als aficionats que demà vinguin a donar-nos suport. Serà molt important per nosaltres.
33: To support us in this game, it's going to be important for us.
30: Aquest partit el farem, Laia, per web i app, com sempre, l'aplicatiu, a partir d'un quart de nou.
0: I més bàsquet més enllà del Barça aquest vespre, també partits europeus pel Manresa, l'Eurocup i el Girona, la FIBA Europa Cup.
30: Exactament, a la segona competició europea, l'Eurocup, el Manresa, que ve de perdre la bona part

0: En solitari en Lombardia, el seu primer monument, en una edició en què no hi era Pogacar, però sí Enric Mas, segon. I també hi era Ràdio Volta, des de Como, programa especial amb la presència del ciclista mallorquí.
1: La veritat és que han tret dos grans resultats el darrer mes i estic supercontent. Després d'una temporada com l'any passat, que no va sortir com la millor de la meva vida, i ara durant aquests primers mesos que no arribava a aquest punt de forma, pues mira, supercontent.
0: El ciclista Baspello Bilbao, que a Llombardia va disputar l'última cursa de la seva carrera esportiva i va ser setè, també passa per Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: I ara anem fins a Tarragona, on el Tarraco Arena va acollir la cerimònia de clausura dels Special Olímpics, un esdeveniment que ha crescut en nombre de participants i també de públic. Carles Vila.
3: A Tarragona es van aplegar més de 1.600 esportistes. Manel Algeciras és el director dels Special Olímpics.
4: La federació és una entitat forta que hem anat creixent. Són més de 135 entitats que estan amb nosaltres. Són més de 3.600 llicències les que tenim. I aquestes modalitats que dèiem, o sigui que el que estem fent realment crec que té una empenta i que encara podem fer més. Nosaltres, els organitzadors, som la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Som com qualsevol altra federació esportiva catalana. Estem dins de l'UFEC i l'únic que tenim és que els nostres els esportistes tenen aquesta discapacitat intel·lectual.
3: També hi ha hagut un rècord de voluntaris, més de 400 que han acompanyat els esportistes en totes les competicions disputades en diferents esports, com el futbol, l'atletisme, el tennis, bàdminton, gimnàstica o la natació.
2: I en handbol, el Granollers és a Portugal perquè avui té partit europeu, Montse.
5: Partit clau per als vallesans en la fase de grups de la Lliga Europea a la pista de l'Aguas Santas de Portugal. Després de guanyar el Buzău romanès la setmana passada, el Freiking buscarà sumar dos punts que suposarien un pas endavant a la lluita per classificar-se per a la següent ronda. Sentim el porter mataroní del Granollers, Pau Paniti.
6: És una eliminatòria pràcticament amb Aguas Santas, que van empatar contra els romanesos, i veurem què tal. Venia amb moltes ganes. Jo crec que ja ens hem reposat i estem mentalitzats i esperem que vagi bé.
5: El partit Aguas Santas Granollers es juga a 8:45 del vespre.
2: I en hoquei patins, després del títol de la selecció espanyola femenina al Mundial, ahir va debutar el combinat estatal masculí d'habituat.
7: I ho va fer amb una victòria tot superant Itàlia per 3-2, amb 3 gols de Pau Bargalló. Bargalló és un dels nous jugadors catalans de l'equip espanyol. Un altre és Viellanes.
8: Hem fet un partit molt correcte, on tothom ha estat a un nivell molt alt. Sí que és cert que hem encaixat dos gols, dos errors, que sí que havíem vist que Itàlia sortia molt bé, però bueno, hem sabut tornar a girar-ho i bé, molt contents, i seguim aquesta línia.
7: Ara l'equip espanyol s'enfrontarà aquesta nit a partir de 10:45, hora d'aquí, a Portugal, a la segona jornada.
2: I encara tenim temps per algun apunt més del dia, David?
7: Com ara que el ciclista vilanoví Marc Soler ha reaparegut avui a la primera etapa del Tour de Guangxi, a la Xina. Soler, de l'equip Emirates, ha tornat després de 155 dies lesionat. Va caure al Giro d'Itàlia al maig i es va fracturar la pelvis.
2: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: Catalunya Migdia.
9: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb el caos que es torna a viure avui als trens. Ara, però, als d'alta velocitat, després de l'incendi d'un comboi ahir a l'Aragó. Renfe no sap quan el podrà retirar i, mentrestant, s'ha de circular pel tram afectat per via única a poc, a 80 km per hora, i això implica molts endarreriments. També hem sentit l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, refermant que l'expresident no tornarà a Catalunya fins després de les eleccions generals espanyoles, tot i que l'amnistia se li apliqui els pròxims dies, com es hem apuntat aquest matí a Catalunya Ràdio, que passarà. I ens hem fixat també en el serial de les esquerres per evitar la divisió de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Cada dia un capítol nou. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
11: Doncs que el papa Lleó XIV ja ha ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, on l'operaran aquesta tarda d'un nòdul al pulmó. El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, ha destacat la serenitat del pontífex i s'ha mostrat confiat que tot anirà bé.
12: Siamo rimasti tutti colpiti.
13: A tots ens ha impressionat la serenitat del Papa anunciant aquesta intervenció. Esperem poder solucionar aquest problema el més ràpid possible. Tenim confiança i, per descomptat, que tots l'acompanyarem amb les nostres pregàries i la nostra fe.
12: Tutti con la nostra preghiera, con la nostra fe.
11: El Papa, per cert, ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. I a França en marxa.

0: París, una mobilització d'estudiants en la que ja és la cinquena jornada de manifestacions en demanda de més recursos. A la convocatòria d'avui, els sindicats d'estudiants continuen exigint l'abolició de la plataforma d'admissió a la universitat i un pla de 10.000 milions d'euros pels instituts. El govern diu que veu una desacceleració del moviment. Anem cap a París, Isabel Galí.
1: Bona tarda. La jornada de protesta ha començat amb vaga en alguns instituts de la perifèria de París, de nou amb bloquejos. Al Pol Éluard de Saint-Denis, un dels centres emblemàtics d'aquest moviment, els estudiants han rebut el suport de l'activista sueca Greta Thunberg, que ha lamentat que els joves no siguin una prioritat pel govern francès. Però en aquesta manifestació que ha començat a les 2 de la tarda aquí a la plaça d'Itàlia, també hi ha una vintena d'advocats que han vingut a protegir els estudiants de la policia i impedir l'irreparable, diuen, en referència a les ferides greus que almenys 3 d'ells van patir la setmana passada en incidents a tot França. També intenten demostrar com es vulnera la llibertat d'expressió, perquè moltes de les pancartes que critiquen la policia havien estat requisades prèviament en altres manifestacions. La prefectura ha autoritzat un recorregut més llarg avui, des de la plaça d'Itàlia fins als Invàlids, amb la idea de fer la marxa menys compacta i menys violenta.
2: Passant 3 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida saludem els nostres convidats.
3: Catalunya migdia.
4: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
5: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
6: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
7: El cinema fantàstic torna a Sitges.
8: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
7: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
8: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
7: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cabe Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cabe Language, confiança màxima.
11: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
12: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Catalunya migdia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
13: Rosita, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Com es troba, Rosita?
14: Anem tirant.
2: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
14: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
2: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh? Les nits.
14: Sempre, la nit dels ignorants, el dematí, Ricard Ullestrell.
2: Ullestrell, sí. Home, està molt bé, eh?
15: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
14: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
16: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
17: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
18: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
19: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
17: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: D
2: Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponés. Bona tarda.
13: Bona tarda.
2: L'advocada Gemma Calvet, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
2: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Jaume, bona tarda.
21: Bona tarda.
2: No ets avui aquí a l'estudi de Barcelona i la teva absència es nota, t'informo.
21: I sóc en esperit.
2: Sí, sí, però he estat curiós i ara el David Carabén em farà testimoni, però la Neus i la Gemma s'han assegut al lloc que habitualment tenen i, per tant, quedaven totes dues de costat.
21: Pensava que em defensaries,
13: Òscar.
2: No, no. Al final la Gemma ha canviat d'allò perquè els he dit tertuliajareu de costat, perquè el Jaume no veu. El Jaume és... Ah,
13: i per... jo podria dir que l'enyoro, però no molt, perquè l'he vist aquest matí.
21: Exacte, i l'he advertit.
13: I m'ha advertit,
2: veus?
13: Sí.
2: Però, si ja ho sabia. Per tant, per què no t'has canviat de lloc si sabies que no venia el Jaume?
13: Perquè sóc un animal de costums i porto molts anys assegut en aquest lloc.
2: Ja bé, del meu lloc no em mou ningú.
13: No, no,
2: endavant,
13: si tu m'ordenes a l'esquerra del teu pare.
2: No, no, escolta'm, això... animals de companyia, animals de costums sou. Sí, sí, escolta'm. Però va, ja l'he esmentat, però l'hem de saludar. Sabeu que els dimarts saludem el David Carabén. Bona tarda.
22: Molt bona tarda.
2: No he dit cap mentida, eh? S'han assegut totes dues a una banda
22: sí,
2: de la taula.
22: Sí, exacte, exacte.
2: De costat,
22: sí, sí,
2: eh?
22: Estàvem tots com esperant, no sé. Sí.
2: O... Després les converses han estat les de sempre, Jaume. No hi cal aire condicionat, eh? Si fa fred, si no... Bé,
21: escolta, això no canvia.
2: Sí, això continua. A veure, de què vols parlar, tu?
21: Mira, avui us porto una dèria que realment fa mandra treure-la una altra vegada perquè, ah? És, perquè és una mena de...
2: Ho fas tu, eh? Vull dir, ningú t'ho obliga.
21: Sí, sí, ja ho sé, ja ho
13: sé. Pujant l'audiència, eh? Només començar.
21: Però és que és un argument recurrent. Diguéssim, en aquest país, i un comença a pensar que estem, que no estiguem vivint en una rodeta d'aquestes de hàmster, en el sentit de... l'altre dia vaig sentir el hòstia, se m'ha anat el nom.
2: El Jofre Llombart.
21: Exacte, eh? El Jofre Llombart, que ha tret aquest podcast nou, que es diu Diana, em sembla, i treia unes xifres que hem sentit moltes vegades aquí a Catalunya, que és això de que els catalans som el 19% de la població de l'Estat, perdona, som el 16% de la població de l'Estat, contribuïm el 19% del producte interior brut, i en canvi amb dèficits fiscals acumulats només obtenim el 8% dels ingressos, el que s'executa finalment, diguéssim, acumulant tots els dèficits fiscals acaben sent doncs un 8%, no? I llavors, això no em sobta perquè és un argument que s'ha fet servir molt i que evidentment incendia i manté la flama encesa del sobiranisme. El que em sobta és que fent aquesta descripció d'un problema que resulta que sembla que és estructural, de l'altre costat, diguéssim, del costat que anomenàvem abans l'unionisme, no? No ho consideren això un problema, ho consideren un problema i ofereixen alguna altra solució. I això és el que em té una mica... no sé, és perquè tornar-se a trobar problemes amb Renfe, tornar-se a trobar... Amb els mateixos motius que van engegar o que van donar canya al procés, 10, 15, 20 anys després, seguim amb els mateixos problemes i les mateixes... Allò és que vol dir que ningú pot resoldre això, els altres no ho consideren un problema... Entendriat una mica... en el sentit que no veig que hi hagi un diàleg, perquè tradicionalment en els arcs parlamentaris tens l'esquerra i la dreta que ofereixen solucions diferents a problemes semblants. Però en aquest cas tinc la sensació que ni el problema és el mateix. I llavors aquí ja comença a ser una dèria, sí.
2: Com ho veieu, a veure?
13: Jo ho tinc escrit, això. Home, clar, després de tants triennis en política catalana, la meva resposta és no té solució.
21: Ah, val.
13: No té solució, perquè fa tants anys que s'arrossega i han anat canviant els governs, llavors un posa una mica més per infraestructures, després no es compleix l'execució, que és un dels drames, després, te'n recordes, la famosa addicional tercera de la vicepresidenta Salgado, no?, que era per compensar aquells milions...
2: Els diners que després no van venir
13: i es reclamaven
2: amb efecte retroactiu. Sí.
13: Llavors, jo he arribat a la conclusió de que no té solució. Tampoc hauríem d'arribar a la conllevància d'Ortega, però una mica és això, vull dir, que és com, bueno, hi ha èpoques doncs, on hi ha més emergència, no?, la del procés, i la gent diu prou, no?, o una part de la gent diu prou, no es resol, llavors la gent es queda adormida no sé quant temps, d'aquí uns anys tornarem a viure no sé exactament el què. També crec que hi ha solucions que són dolentes, no? Perquè, clar, si la solució t'ha de venir d'una extrema dreta que no vol pensions o vol un model xilè i que promet coses que no pot donar, doncs tampoc crec que sigui la solució. Però jo sí, o sigui, he arribat a la conclusió de que sí, és un problema estructural i que no té solució.
21: Però uns el consideren un problema i els altres no? O què passa? És a dir, perquè el sobiranisme o el catalanisme, si vols, sempre l'ha considerat un problema, això. La manca d'inversió, el que sigui, no? el dèficit fiscal, i ho ha denunciat.
13: El tema és que anem a pitjor.
21: Exacte.
13: O sigui, el que plantejava el Jofre a mi em va agradar molt, a part del post, que és molt bo, aquest especialment, era molt pedagògic, perquè tu l'escoltaves i deies, és que això, si ho escolta algú que no és independentista,
21: exacte,
13: arriba a una conclusió.
1: La de Montilla, que no. Li va dir, te queremos mucho, pero queremos más a Catalunya, i allí se quedó.
13: Però bueno, és... continuo?
1: Sí.
13: Perquè jo ja veig que tu no vols que hi hagi solució.
1: No, jo, per favor, tant de bo. No, vull deixar d'escriure d'això.
13: Estava intentant donar-ne una. És a dir, quan tu arribes, com tu bé has dit, després de dècades històriques amb el tema... O sigui, els bascos, jo me'n recordo un dia que vaig parlar amb una persona que havia negociat la transició, que em deia, mira, és que els bascos van obtenir el concert econòmic perquè hi havia la pistola sota la taula. I és una persona responsable, no és demagògica. A mi aquesta no m'agrada, la solució. I sortosament, el poble de Catalunya mai ha tingut aquesta tentació i espero que no la tingui mai. Però el que està clar és que en termes de dèficit fiscal, de prestacions de serveis públics, ja només cal veure què està passant amb el drama de Rodalies i de Renfe. Jo m'he molestat en preguntar, sempre sabeu que sóc molt usuària de tren, perquè no condueixo. I l'altre dia un revisor de Renfe d'aquests agers i nobles, Montiu, en castellà em va explicar, sí, todo esto está pasando porque no estamos de acuerdo, no están de acuerdo con el traspaso. Dic, i jo no estic d'acord, m'ho va seguir dient en castellà, amb el que estan fent aquest grup. Per què? Perquè, escolta, nosaltres cobrarem la nòmina igualment i el servei ha de prevaldre. Què està passant? Està passant. Accidents estranys, robatoris de coure, avaries que no s'expliquen, i després ara els trens a l'estació de Sants, i jo poso com a exemple Figueres, estan aparcant al final de tot de la via la gent gran, i a nosaltres ens diuen feu reclamacions. O sigui, aquestes tonteries, que són tonteries si vols, però t'afecten molt en el dia a dia, l'única solució que tenen és que hi hagi una força política solvent i forta, per tant aquí els vots són molt importants, per fer d'aquest problema una solució. És a dir, escolta, aquesta és la primera qüestió. El Salvador Alemany fa poc, en el Col·legi d'Economistes, va fer una conferència molt brillant, bueno, li va fer una entrevista al degà, i ella estava parlant de concert econòmic. O sigui, si ens van dir que no al pacte fiscal, doncs parlem de concert econòmic, perquè el tema econòmic és vital, i aquí molta gent no independentista, el que he deixat en l'aire abans, estaria d'acord, perquè és que ja n'hi ha prou.
21: Jo recordo fa molts anys, abans del procés, que la Sánchez Camacho va portar a les eleccions de la Generalitat, crec que era, la idea de l'ordinalitat, és a dir, que tant participes,
13: tant
21: percentatge aportes al PIB espanyol, doncs en aquell mateix ordre rebràs, hauries de... Vull dir, era un argument del PP, també, del PP català.
13: Sí, portat a l'extrem perquè negava el principi de solidaritat. Però una cosa és el principi de solidaritat en el qual jo hi combrego. Imaginem una Espanya federal. Imaginem-la, que això sí que és un problema, perquè és un mur. Imaginem-la, no seria inconstitucional. Seria una cosa molt fàcil d'armar. I, en canvi, no s'ha plantejat mai. Si tu et mires a Alemanya o a Suïssa, el sistema de finançament alemany és que és absolutament...
1: No, és que no vull contribuir a
4: la confusió.
1: Esmerçar la vostra il·lusió, però és que fa 15 anys que està caducat el model de finançament.
13: Sí.
1: Vull dir que ja no et dic si podria ser un concert que tant de bo trencaria la caixa, segons tots els ministres d'Hisenda, però és un debat que si no s'ha pogut reformar el model de finançament fa 15 anys.
13: Però escolta, el País Basc no ha trencat per la caixa.
1: No,
13: és a dir, clar,
4: són molt poquets.
1: Això el Clotet s'ho ha estudiat.
2: El percentatge econòmic del País Basc permet, entre cometes, aquest sistema, i en canvi els detractors d'un Consell Econòmic per Catalunya diuen que amb aquest 19% seria inviable la resta de la caixa, diguem-ne.
4: Bueno, que vagin els Next Generation.
5: Permeteu, per respondre al que deia el David, de per què una part de la població catalana aquest tema li preocupa i l'altra part no li preocupa tant, jo crec que té a veure amb la teva adscripció nacional. És a dir, la gent, ja no només independentista, catalanista, o que té molt clar aquest tipus de coses, és una qüestió que li preocupa i li ocupa temps perquè és una injustícia molt gran i, per tant, la vol resoldre, ja sigui per la via del concert, per la via de la independència o per la via que vulgueu. L'altra part, la part que se sent espanyola, especialment la part que se sent espanyola militant, evidentment que és conscient d'això i no cal que se li expliqui més vegades, perquè ja ho sap. El que passa és que no li importa. I no li importa en el sentit següent. Si, per exemple, a mi em diguessin, escolta, si Catalunya és independent, però Catalunya serà més pobra durant 50 anys, jo fer-m'ho igualment. Doncs ells també fan el mateix amb tota lògica. Diuen, escolta, jo estic en contra de la independència de Catalunya. I sé que això es paga un preu, que és que no funcionen els trens, que no s'inverteix suficient, any rere any, que el finançament és una estafa i que els serveis públics no funcionen. És un preu que paguen perquè per damunt d'això hi ha la seva adscripció o lleialtat nacional, igual que cap a l'altra banda. Per tant, és un debat que, més que un debat de tennis, és un debat d'un frontón. Yeah. És a dir, anem explicant a l'altra banda que perdem de desenes de milers de milions cada any, que no tornen, que les inversions no s'executen, que Madrid és més del 100% i aquí és, doncs, la meitat del 100%, i l'altra banda és que ja ho saben i els hi és exactament igual. I, per tant, quan parleu de concert econòmic amb raó d'ordinalitat, amb raó de la reforma del sistema que està caducat, amb raó, a l'altra banda no hi ha ningú que ho reculli, perquè a vegades penso, i no m'agrada dir-ho així, però a vegades penso que el sistema està muntat un sistema colonial en el qual d'aquí s'extrauen moltíssims recursos, es porten cap allà, i la gent que viu aquí ho sap perfectament, siguin del color A o del color B, perquè és com està muntat. I, per tant, això jo crec que només ho canviarem amb la independència, perquè abans veurem la independència que un concert econòmic per Catalunya.
4: Però Jaume, una cosa, diguem. Tu creus que els partits que no volen el concert i que no volen més sobirania estan fent pedagogia en els seus votants sobre aquesta situació econòmica? Jo crec que a molta gent no li ha arribat el missatge, perquè com que els missatgers, com tu bé dius, són només d'un determinat partit, no entenen que en el seu estatus de vida, en els seus drets fonamentals, els seus drets socials, els hi està afectant això amb independència del projecte.
5: És que el PP, perquè ha de fer pedagogia d'això, el PP.
4: Bueno, però el problema aquí no és que no els interessi, és que no els hi arriba, perquè
5: perquè
4: això és interessant.
5: Perquè no els expliquen.
4: Perquè és interessant treure-ho en la dèria d'aquí, a tot arreu, per terra, mar i aire. S'ha de fer pedagogia del que implica això pels drets socials de la gent que viu a Catalunya, amb independència de la seva ideologia.
5: Sí, però Gemma, tu creus que hi ha algú a Catalunya, algú mínimament, al cas de la realitat, algú que es pensi que tenim un finançament just? Algú? Jo crec que ho sap tothom, que això és injust, no des d'ara, des de fa l'època del Pujol ja se'n parlava de l'espoli fiscal o del dèficit fiscal, digue-li com vulguis. Per tant, jo crec que hi ha molt poca gent que no ho sap, això.
4: Ha quallat el missatge de que això és victimisme i és mentida. Ha quallat.
5: Home, no sé si ha quallat.
4: I a molta gent, quan se li explica bé, llavors es passen i diuen, ostres, és que és veritat, però no hi ha prou impacte informatiu en aquest tema perquè està molt polititzat.
22: Però és que des del costat del, diguéssim, del catalanisme o sobiranisme, com li vulguem anomenar, sí que ens hem, diguéssim, hi ha hagut una autocrítica, s'ha dilapidat, bueno, d'una generació de líders, han sigut molt criticats, han sigut menys tinguts, uns exiliats, els altres a la presó, diguéssim que ja ens hem fet els harakiris, potser no prous, però vull dir, però ja se n'han fet de harakiris i d'autocrítiques, i de l'altre costat em trobo a faltar no només la diagnosi d'aquest problema o que ofereixin una alternativa a això, sinó que no preveguin, perquè tornarà a venir una onada sobiranista, si això no s'adreça d'alguna manera. És a dir, jo ja entenc que per adscripció nacional tu puguis dir, bueno, prefereixo estar a Espanya i veure que el futur dels meus fills està, diguéssim, una mica en escac, però alguna cosa he de fer. Si tinc un partit polític que em representa aquí, hem d'adreçar aquest problema d'alguna manera. És a dir,
5: una mica sí, però no massa.
22: Exacte, però és que això no hi és, no ho veig, i llavors és exasperant.
23: Quan jo deia la frase aquesta famosa del míting aquell on Montilla li diu José Luis te queremos mucho pero queremos más a Catalunya, és perquè qualsevol que hagi estat gestionant la Generalitat sap les penúries que hi ha, i per tant per això també Salvador Illa, el president Illa, diu, escolta, doncs aquesta proposta d'Esquerra la faig meva, més enllà de que li convingui per la majoria parlamentària que li cal, perquè és la manera també d'apretar els seus de Madrid, que sempre és el ministre de economia que s'hi posa, que no s'hi posa sempre bé, i ho vam veure. És a dir, la Montero va dir fins aquí, perquè a partir d'aquí jo tinc campanya a les andaluses, i per tant més no. Però sí que jo crec que la idea aquesta que dius del victimisme i la cosa aquesta de que sempre són gent que demana més, ha calat, però ha calat també, per exemple, amb el tema de l'amnistia. És a dir, el PSOE, l'amnistia, el penalitza electoralment. No a Catalunya, però fora d'aquí encara surten les enquestes. La setmana passada encara sortia una on hi ha molt votant seu que no entén l'amnistia. Llavors, no dic per diferenciar entre el PP i el PSOE, que quan els hi cal són iguals i quan els hi convé per estratègies parlamentàries, doncs canvien, no? Però és molt difícil que aquest argument cali, perquè la visió fins i tot física de les infraestructures, de tot, és totalment radial, és Madrid.
4: Sí, clar.
23: És a dir, quan estava tan aturat, que ara està avançant malament, però està avançant el corredor mediterrani, jo me'n recordo que els empresaris d'aquí els deien als empresaris de Madrid, escolta'm, que no és pels empresaris catalans, els deien, no me'n recordo, els deien, és per les taronges valencianes, és per la horta de Múrcia, perquè entenguessin que no era una cosa que demanaven els catalans per ells.
4: Però fixa't tu,
2: però això també és perquè durant molts anys, a molts partits polítics els hi ha interessat fer un discurs, en molts casos, anticatalà, per treure un rèdit fora de Catalunya.
23: Clar, donar molts vots.
4: És que es va acabar el terrorisme basc, que era el que donava rèdit, i aleshores comencem amb la catalanofòbia. Qualsevol cosa és un procés demencial, ser independentista és el pitjor del món quan està dintre de la Constitució. Els independentistes són constitucionalistes perquè està dintre de la Constitució, i aquesta pedagogia, que qui l'hauria de fer no la fa, que són els partits no independentistes i profundament demòcrates, i no l'estan fent. Però el que deia ella del president Illa, el problema és que com negocia el PSC amb el PSOE si qui mana és el PSOE? Ah. És que aquest és el problema.
5: El que deia, perdoneu, la Neus, de la frase de la famosa del Montilla a Zapatero de "te queremos mucho, José Luis, pero queremos más a Catalunya", jo dubto moltíssim que la digués avui el president Illa a Pedro Sánchez. I més en públic,
23: jo crec que no.
5: Ni en privat.
4: Bueno, amb unes eleccions tot pot ser possible, eh?
5: Si diu perdrà vots, mira què et dic.
2: I una altra cosa sobre això que deia el Jaume, que la diferència és l'adscripció nacional, podríem dir. Els mateixos arguments econòmics que pot tenir Catalunya el pot tenir el País Valencià, pot tenir les Illes Balears. I en canvi no s'utilitzen tant, perquè sí que hi ha aquesta adscripció nacional, entre cometes, i allà sí que la immensa majoria no tenen cap problema de nacionalista, diguem-ne, i que per ells se senten espanyols, i per tant no hi ha cap problema. I en canvi, el fet diferencial a Catalunya és que hi ha un gruix de la societat, més que no més petit, més igual, però hi ha un grup que sí que no té aquesta inscripció. I llavors aquí sí que hi ha aquesta insatisfacció de que no està solucionat. I en canvi, en aquests altres territoris, el País Valencià té un finançament dramàtic. És pitjor que el català.
23: Sí.
2: I el de les Illes, tres quarts del mateix. I en canvi allà no hi ha aquesta vessant, no hi ha ningú que demani un concert econòmic.
4: El que passa és que jo crec que al fons... Perdona, Jaume, digues.
5: No, digues tu.
4: És que estàs lluny, millor digues tu.
5: No. Digues tu.
4: No, jo el que plantejava és que al fons anem a parar en el mateix lloc. És a dir, Catalunya existeix. Catalunya és una de les nacions reconegudes a la Constitució espanyola, i ja em perdonareu, però ara vindran uns mesos de parlar de la Constitució, perquè estic farta que aquests que diuen que la defensen la incompleixin. O sigui, nosaltres estem aquí acceptant una insurrecció quan no n'hem fet cap. Nosaltres som, els que som independentistes dintre d'un marc constitucional. I això què vol dir? Que en el moment en què hi hagi un principi democràtic majoritari s'haurà de canalitzar, com diu el Tribunal Constitucional, per les vies adequades, amb els pactes que siguin, de la manera que sigui. Però mentrestant estem en el pluralisme polític. Tot el que estem parlant, que passa en Catalunya, que és rentable la catalanofòbia en termes electorals, que s'ha fet una caricatura del president Puigdemont atemptant a tot el mínim respecte humà cap a una persona, dir que ell, com a representant d'una institució que s'ha mantingut amb una dignitat institucional, el mateix que va fer el president Tarradellas, i ningú el va tractar de boig ni de esbojarrat. Escolta, arriba un moment que dius, bueno, pues que al final haureu d'acceptar unes coordenades, que hi ha un problema de no resolució. Aquest és el que no té solució. La relació entre Catalunya i Espanya, perquè una cosa que es va fer la transició ha estat inacabada. Es va aprovar un paper amb unes expectatives de democràcia viva, i quan aquesta democràcia resulta que es torna més viva, llavors molesta moltíssim i és quan és rentable això. Jo crec que hi ha gent del Partit Popular, i dic Partit Popular per posar-ho a l'extrem, diguem, que ja ha fet aquestes reflexions dintre de casa seva o amb els amics amb qui parla. I hi ha gent que s'adona de que han fet gran l'independentisme radical, en el sentit de la radicalitat que ens va en contra, perquè jo he de reconèixer la meva moderació en això, per això no estava d'acord amb la DUI. Però el que no podem negar és un problema entre Catalunya i Espanya que s'ha de resoldre d'una manera, com tu deies, amb la gent jove, esperant que la gent se n'adoni de la via catalana on s'ha arribat i que aposti per una democràcia viva. I això passa per també fer possible una opció independentista, com estan fent ara al Quebec o com estan fent a Escòcia.
23: No ho sé, perquè si es compleixen les enquestes i tens a Abascal de vicepresident o de ministre de l'Interior, largo me lo fiáis.
4: Sí, bueno, largo y infierno.
2: No crec que t'haguem solucionat molt el dubte, no, diguem-ne, no, David. Però,
22: bueno, però jo crec que hem acabat una mica on jo sempre acabo, que és qui creu més en la nació catalana són precisament aquests...
4: El Jaume s'ha quedat allà.
22: Els Vox, no. Sí, tots aquests, sí. O sigui, hem de confiar precisament en l'extrema dreta espanyola per tornar a encendre...
4: Ai, calla.
5: Té raó el David, sí, raó, sí. Totalment.
22: És més fiable, són més fiables ells.
2: Molt bé, doncs aquesta és la conclusió que n'ha tret del David. David, gràcies i bona tarda.
22: Igualment.
2: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts, una pausa, i de seguida entrem amb una cosa de la qual en parlem molt i no sé si la tenim molt clara. La llei de nets. Què vol dir i què implica? Ara ho intentem explicar.
6: Catalunya migdia.
7: Possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Galatasaray Barça a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: D'aquí un minut seran 3:45. Som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet. Ara hi afegim la Natàlia Ramon. Natàlia, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Fa dies, i aquest cap de setmana especialment, hem parlat molt de la llei de nets, que s'ha convertit en un element més de la confrontació electoral entre el govern espanyol i l'oposició. Aquesta llei, però, Natàlia, no és pas nova.
3: No, parlem d'una disposició addicional que forma part de la llei de memòria democràtica que es va aprovar l'any 22, és a dir, fa 4 anys. Aquesta disposició addicional permetia demanar la nacionalitat espanyola a les persones que podien acreditar que són descendents d'exiliats de la Guerra Civil o la repressió franquista posterior. I ho podien fer en un termini molt ampli, és a dir, des de l'aprovació de la llei el 22 fins al 22 d'octubre del 2025. Però una instrucció posterior va ampliar el supòsit i llavors es va permetre demanar la nacionalitat a tothom que hagués sortit d'Espanya entre 1936 i 1955, és a dir, tots els que van marxar en plena dictadura. I d'aquí venen tots els problemes que hi ha avui.
2: A veure, primer de tot, quanta gent ho ha demanat, això?
3: Més o menys 1.200.000 persones han començat els tràmits, però són tràmits lents, que cal acreditar la condició de net d'exiliat, ja sigui de l'exili republicà o d'aquest posterior, podríem dir d'un exili econòmic. El fet és que, a hores d'ara, de totes aquestes persones, només 330.000 ja estan inscrites al cens i tenen dret a vot. La resta estan en diversos punts del procés administratiu.
2: I el problema ve d'aquestes 330.000 persones que estan ja dins del cens?
3: Sí i no, no és exacte. A partir de les denúncies del PP, que les ha fet de viva veu, i de Vox i el partit Justícia Europea davant el Tribunal Suprem, aquest tribunal va dictar una mesura cautelar mantenint el dret a vot d'aquests nets suspès. I ahir va ratificar aquesta decisió. El que diu el Suprem és que cal acreditar la condició d'exiliat, i cito literalment, per motius ideològics, de creences o d'orientació de la identitat sexual. I aquests sí que podrien votar. Els que exclou són tots els nets d'espanyols que van marxar d'Espanya per altres circumstàncies, que no fossin l'exili republicà, i que són els que es van beneficiar d'aquesta disposició addicional que dèiem al principi, que es va ampliar aquesta llei de nets. El problema és que discriminar aquests dos tipus d'exili ara mateix el govern diu que és impossible. S'haurien de repassar els expedients un per un d'aquestes 330.000 persones que han aconseguit la nacionalitat i també el dret a vot amb aquesta llei. El Suprem, però, diu que és sorprenent que l'administració electoral no pugui identificar quines són les circumstàncies de cada una d'aquestes persones. En definitiva, segons una estimació aproximada que ha fet el govern, d'aquests 330.000 podríem estar en dubte de si podran votar, segons el Suprem, no, unes 160.000 persones.
2: I sabem a qui votarien aquestes 160.000? El dret, el vot exterior, a qui beneficia?
3: És que, no, evidentment, no se sap a qui votarien, però és que la participació electoral des de l'exterior normalment ja és molt baixa, sol estar al voltant del 10%. I si mirem les últimes eleccions, el més habitual és que el vot exterior estigui repartit pràcticament a parts iguals entre els dos grans partits estatals, és a dir, el PP i el PSOE. En les últimes eleccions generals, per exemple, els populars es van endur 60.000 vots, els socialistes 50.000. De fet, el total del vot exterior només ha decidit escons 7 vegades de totes les eleccions que hi ha hagut a l'estat espanyol. I el PP és qui més n'ha sortit guanyant d'aquestes 7 vegades.
2: Tot i això, PP i Vox acusen a Pedro Sánchez de voler tergiversar les eleccions, de voler-se'n beneficiar d'aquest vot exterior, d'haver fet aquesta llei de nets i, per tant, intentar que aquestes 160.000 persones puguin votar perquè en sortiria beneficiat. El govern espanyol ho nega, el Tribunal Suprem, però, de moment, ha fet costat dient que no poden fer-ho. Saludem Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Professor Aguirre, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Aquest gran embolic es podrà desfer abans de les eleccions?
4: Doncs és una bona pregunta que a aquesta hora no té una resposta clara, no? Perquè certament tant per l'afectació en el nombre de persones, no? Unes 169.000 persones, per la dispersió d'aquestes persones en nombrosos consolats al llarg de tot el planeta i essencialment per una manca d'informació clara sobre quin ha sigut el motiu de l'inscripció, de l'obtenció de la nacionalitat i posterior inscripció en el cens d'electors residents a l'estranger, dificulta molt a dia d'avui saber si realment serà possible o no serà possible portar a terme aquesta distinció, no? Entre els que, com explicàveu ara vosaltres fa un moment, van obtenir la nacionalitat en tant que descendents d'exiliats polítics, o van obtenir la nacionalitat en tant que descendents d'exiliats per altres motius, com els econòmics.
2: Per tant, pot ser que aquestes 330.000 persones que tindrien dret a votar no puguin votar el dia 29 de novembre?
4: Bueno, aquesta incògnita es resoldrà, diguem, en breu, perquè, de fet, en aquests moments i a partir d'avui, diguem, sobre la informació del conjunt de la ciutadania, diguem, la consulta del cens, tant en ajuntaments com a consulats, i això succeeix fins al 19 d'octubre. I serà en aquest termini, diguem, en què primer els responsables del cens en els diversos consulats hauran de discriminar, no?, sobre l'origen d'aquestes inscripcions, i després els eventuals afectats podran interposar recursos. El que sí que sembla clar, i així ho ha manifestat l'Advocacia General de l'Estat en aquest recurs que va interposar davant del Tribunal Suprem, és que diuen que no hi ha recursos materials suficients per obtenir aquesta informació en aquest termini tan breu. I malgrat l'anterior, el Tribunal Suprem ha afirmat que són els encarregats d'aquests registres consulars els que, sota la seva responsabilitat, diu textualment, hauran d'acreditar, no?, si aquests ciutadans inscrits al CERA tenen origen en una o altra via, i en funció d'això inscriure's. L'embolic està assegurat tant per els terminis breus de tot plegat, que són els electorals, com per la manca de recursos materials, diguem, per obtenir aquesta distinció entre les dues tipologies, com sobretot per, probablement, la manca d'informació, perquè hem de recordar una cosa: en el moment en què s'obté la nacionalitat espanyola, diguem, per qualsevol de les vies possibles, et pots inscriure, i de fet és pràcticament una inscripció automàtica, en el cens de electors residents residents a l'estranger, però és que aquest cens no informa sobre l'origen de la teva nacionalitat. Simplement es limita, diguem, a identificar el subjecte que té dret a vot i, per tant, la possibilitat d'exercici d'aquest vot. Però com ho farem? En qüestió de dies, pràcticament d'hores, d'accedir en aquests arxius i obtenir aquesta informació i poder-ho discriminar? Doncs clar, el risc que vosaltres expliqueu és que, efectivament, diguem, el gruix d'aquestes persones, que, tot i que la dada és una mica confusa, perquè, de fet, el Tribunal Suprem parla d'unes 169.000 persones que haurien tingut accés a la nacionalitat per la via de la llei de memòria democràtica, no? I en algunes altres fonts doncs es parla d'aquestes 300.000 persones. Bueno, doncs el risc és que aquest col·lectiu quedi sense poder exercir el dret de vot en la seva totalitat, o que només una petita part d'aquest col·lectiu que presenti recurs en temps i forma tingui accés al cens.
2: Clar, com que la llei és del 2022, hi ha algunes d'aquestes persones que el 2023 ja van votar, i ara, en canvi, potser no ho poden fer. No se'ls està traient un dret que ja havien exercit el 2023?
4: A veure, d'entrada hem de dir que tot plegat és una anomalia molt important. Primer, perquè ningú ha qüestionat la nacionalitat espanyola d'aquests ciutadans. No s'ha qüestionat. Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades. Per tant, sí, certament, es pot donar la circumstància, força paradoxal, que hi haguessin ciutadans nacionalitzats a partir de l'octubre del 22 que poguessin exercir el dret de vot en les eleccions generals de l'estiu del 23, i avui en dia se'ls negui. No és menys cert, també, que probablement es tracta d'un col·lectiu molt petit, aquest. Per què? Doncs perquè la llei i la instrucció són d'octubre del 22 i el procediment administratiu per obtenir la nacionalitat en els diversos consulats no era ràpid. Per tant, probablement és un petit col·lectiu de persones, diguem, que es pot donar en aquesta circumstància, que va tenir el dret a vot llavors i no el té ara. Però sigui com sigui, estem parlant de l'exercici de drets fonamentals, no? Que té qualsevol ciutadà espanyol amb independència de com ha obtingut aquesta nacionalitat. Per tant, estem davant d'un supòsit greu, no?, en termes de l'exercici de drets.
2: I algun d'aquests que ha tingut dret de vot el 23 i que ara no pogués votar, podria presentar recurs, podria queixar-se i això afectar les eleccions o no?
4: Bueno, aquesta és una altra bona pregunta, no? Perquè, de fet, la qüestió és: podrà algú arribar al Tribunal Constitucional en temps per poder plantejar un recurs d'empara i que, per tal que el Tribunal Constitucional es pugui pronunciar sobre el fons d'aquesta matèria en els terminis tan breus que tenim al davant i que, en definitiva, ha d'estar resolt abans del 29 de novembre? Bueno, d'entrada, a priori, l'Advocacia General de l'Estat no ho pot fer directament, perquè estem parlant de drets fonamentals i, per tant, són personalíssims i els ha de defensar i exercir qui els té. Per tant, qualsevol dels ciutadans afectats. Ho podria fer la Fiscalia, ho poden fer qualsevol d'aquests ciutadans que es vegin afectades per la resolució del Tribunal Supremo Suprem compareixent davant del Tribunal Suprem i en aquesta causa que hi ha oberta en què s'està qüestionant la legalitat d'aquesta instrucció per posteriorment anar al Tribunal Constitucional, o hi ha una darrera via que jo crec que no cal descartar, que és que el propi procediment electoral regulat a la Llei Orgànica de Règim Electoral General preveu, diguem, tota una mecànica, diguem, per constituir el cens, no? Explicat ara fa un moment que a partir d'avui, a partir d'ahir, de fet, 12 d'octubre fins al 19 d'octubre es pot consultar el cens, que entre el 12 i el 19 també es poden interposar reclamacions, que posteriorment aquestes reclamacions són resoltes per l'oficina del cens, per l'oficina del cens electoral en un termini de 3 dies, no? Que s'exposarà, diguem, aquesta resolució del cens, i que a partir de llavors hi ha 5 dies per interposar contenciós administratiu i 5 dies més per resoldre aquests contenciosos administratius. Per tant, què pot succeir? Pot succeir que algun d'aquests ciutadans utilitzi aquesta via, no? Escolti, m'interposo recurs contra la constitució d'aquest cens perquè no se'm permet el dret de vot, i finalitzat amb una sentència del contenciós que probablement dirà, escolti, no li puc donar aquest dret perquè hi ha una mesura cautelar que suspèn, contra aquesta sentència s'interposi un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, diguem, exigint l'exercici d'aquest dret. El gran risc, bueno, tinguent en compte que en aquest cas no hi ha un procediment específic, no? Pot anar, diguem, a la cua general dels recursos d'empara, que evidentment comportaria, diguem, que no estigués resolt en temps i forma abans del 29 de novembre, a no ser que s'al·legués en el propi recurs, diguem, l'urgència, no?, d'adoptar algun tipus de mesura cautelar, com per exemple l'aixecament de les cautelars per part del Constitucional, a fi efecte de no vulnerar drets fonamentals. Home, la batalla jurídica està servida, no?, la veurem en els propers dies, veurem quines accions exerceix, sigui l'advocacia, la fiscalia o qualsevol dels afectats, i mitjançant quines vies es pot arribar al Tribunal Constitucional, que en qualsevol dels casos estic segur que acabarà resolguent sobre aquest tema. La gran pregunta és si resoldrà temps abans de les eleccions del 29N o no.
2: Doncs veurem què és el que passa. Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: A vosaltres, que tingueu molt bona tarda.
2: És un embolic considerable. Estem parlant de 161.000 vots, 330.000, depèn de com vulguis optar, que des de la dreta es donen per fet que beneficiaran gairebé tots el PSOE, que tampoc no acabo d'entendre per què, perquè al final la gent vota i deu haver-hi entre la gent que va marxar a l'estranger gent de dretes, gent d'esquerres i gent de tota de naturalesa, diguem-ne.
0: I que fins ara s'ha demostrat que no és així.
2: Per això, i però que s'ha convertit en un batall, en un cavall de batalla en les últimes setmanes fins a aconseguir, vaja, i ahir Vox especialment ho celebrava com una victòria, i el Partit Popular també, la decisió del Suprem.
0: Jo deixaré que opini la jurista, perquè a mi només se m'ocorreix la frase del clàssic de Mariano Rajoy, vaya lío. Perquè, o sigui, em sembla molt greu, eh? O sigui, em sembla molt greu la inseguretat, primer per a aquestes persones, després...
2: Com deia el professor Aguirre, diu, no, se'ls reconeix la nacionalitat espanyola, clar, però no se'ls deixa votar. No, escolti, si tenen nacionalitat espanyola han de poder votar. Si no poden votar és perquè no tenen nacionalitat espanyola, llavors que se'ls reconegui una cosa i l'altra no.
0: I que després, el que sí que han dit, ho ha explicat amb el professor Aguirre, però la gent que està treballant als consulats et diu que ells no tenen capacitat logística humana per poder fer aquesta tria. Per tant, tant si poden votar com si no poden, és un embolic de por, perquè si poden votar, això que dius de Vox, ho diran igualment.
5: És que, a més, com t'ho dic, o sigui, la base ja està dita, i no cal jurista. No es pot dissociar el manteniment de la nacionalitat espanyola dels drets inherents a l'exercici de la nacionalitat. Això és la primera vegada que el Suprem s'extralimita d'una manera tan bèstia, perquè el sufragi passiu o actiu, la Constitució diu que només et pot privar per sentència. Per sentència condemnatòria. Mm-hmm. És a dir que, de fet, aquí estem parlant d'éssers humans en abstracte que en teoria han d'acreditar unes circumstàncies vinculades a la llei. És cert que la llei està situada en l'àmbit de la memòria històrica i, per tant, en el moment en què es va aplicar s'havia d'haver cenyit bé el contingut normatiu. Amb això jo sí que estic d'acord, i ho he de dir, que s'havia d'haver fet millor. S'havia d'haver fet millor perquè si se n'han colat alguns que no tenen res a veure amb l'objecte de la llei, i de fet és una llei que existeix a tota Europa, però l'han feta diferent, cada país ajustat a les seves circumstàncies i sempre acreditant. Per exemple, Portugal, Portugal fins i tot va anar més enllà en el sentit de plantejar el tema del retorn de tots els jueus sefardís que van ser expulsats al segle XV, no? Aquí a Espanya això es va fer en el seu moment, ara no s'ha fet, no s'ha fet, quan per exemple a Argentina hi ha molts nets de jueus, no es va posar a la llei aquestes circumstàncies. Llavors és un tema que no poden impugnar perquè realment està normalitzat el ius sanguini, es diu, és a dir, la sang genera un estatus. Jo puc estar amb d'acord o amb desacord, personalment, perquè a mi el tema de la sobredimensió de la sang, jo sóc mare adoptiva i per tant ho poso una mica de vegades entre parèntesi, però és veritat que l'ordre jurídic està basat en l'adquisició ius sanguini, no? I és això, que la sang perdura, per tant el dret a la teva terra originària perdura. Aquest és una mica, i en el cas de la llei de memòria històrica en aquest Espanya, doncs estava vinculat a un exili que havia d'estar acreditat. Ara, el que ha fet el Suprem, de dir ara ho heu de forma sobrevinguda exigir que s'acrediti, és que va molt més enllà del que es va plantejar en aquesta instrucció. Com bé ha dit el professor de dret administratiu, és molt difícil de gestionar una tutela judicial efectiva amb aquest curt temps abans de les eleccions, i per tant també hagués pogut dir al Suprem que voti tothom i aquells que no ho acreditin, doncs clar, això no es pot fer perquè el vot és secret. Llavors estem en un embolic jurídic al qual ens té una mica acostumats el Tribunal Suprem, és a dir, allà es pensen que poden legislar més que aplicar la norma, perquè això és pràcticament fer una instrucció nova, i ara les 160 persones, 160.000 persones que estan afectades, doncs veurem fins a quin punt reaccionen de forma grupal o a nivell individual, o es fa una altra instrucció transitòria. Ara aquí és la innovació jurídica de resposta.
3: Clar, perquè a més només un apunt més, si parlem sobre 160.000 persones i acordem que en totes les eleccions el percentatge mitjà de gent del vot exterior que acaba votant és el 10%, estem parlant de tot aquest embolic, a lo millor
2: 17.000 vots.
3: Per 17.000 vots.
5: I no creieu que darrere fons el que hi ha és una visió anti-immigració també? És a dir, el PP...
2: O d'incloure el dubte sobre el vot.
5: Sí, però de pas treuen rèdit electoral i ja en són prous aquí, no cal que en vinguin més. No ho sé.
6: Jo, per portar-vos la contrària una mica a tots, és a dir, estic d'acord que si ets espanyol tens el dret a vot, això és un dret elemental i fonamental, i no m'agrada quan el Suprem diu que el dret a vot està supeditat a l'interès general. Això em sembla molt perillós, perquè l'interès general avui és això i demà potser és un altre tema. Dit això, el que fa el Suprem, en el fons, a mi em sembla comprensible, perquè el que hi ha aquí és un frau de llei. És a dir, si la llei diu que es poden acollir a la nacionalitat espanyola els fills i nets de persones que van marxar per raons polítiques o d'orientació sexual o de repressió franquista, és un tipus de gent, quan tu fas una instrucció que diu que la gent que va marxar entre el 36 i el 55 s'hi poden acollir de manera generalitzada, és a dir, gent que se'n va anar als anys 50 a treballar a Alemanya, a Suïssa, a Argentina, al Brasil, on sigui, per raons econòmiques, com tanta gent s'hi poden acollir, tu estàs incomplint el que diu la llei. I per tant el Suprem fa una cosa, jo crec que també fa un ús polític de la situació, perquè evidentment els vots que seran, són, com ha dit la Natàlia, són molts pocs vots i tenen un impacte molt petit en el resultat final. Per tant, jo no compro el que diu Vox i el PP, de que el govern espanyol vol fer una topinada electoral, però sí que em sembla que el que va fer el govern espanyol fent una instrucció o una normativa de la llei per desplegar-la em va semblar totalment manipulable de l'esperit de la llei, i per tant el Suprem ho ha fet de manera maldestra i políticament, i treballant el dia 12 d'octubre, per cert, ahir, filtrant o comunicant la decisió, però és que algú ha de parar aquest govern quan fa aquestes coses, i això no és correcte. I per tant, no, em sembla que l'argumentació, en aquest cas del PP i Vox, la de debò no és tant els vots que pugui afectar o el sentit d'algun diputat que pugui ballar, que això és marginal, sinó és continuar el procés de criminalització d'aquest govern, que és un govern autoritari, colpista, manipulador, etcètera, etcètera, etcètera, pel relat. Per tant, no els interessa tant aquests vots que puguin haver-hi fora, 160.000 o els que acabin sent, sinó el relat a dintre de l'estat espanyol de que és un govern absolutament, bolivarià.
0: Clar, però llavors jo li faig la pregunta a la jurista, per què? La llei pot ser que, com dieu, estigui mal feta, no? o que sigui molt difícil de fer encabir que tota la gent que va marxar durant aquell període puguis incloure-la com a exiliat. Que tampoc és que la gent marxés alegrement perquè aquí s'estava molt bé, però bé, contem que sí, que hi va haver gent que no es pot incloure en el concepte d'exiliat. Clar, la qüestió és que aquesta llei ja l'has estat aplicant, estem al 2026, aquesta llei, és del 22, quan es va aprovar, ningú va dir aquesta llei,
5: ningú
0: ha d'anar al Constitucional, ningú va presentar un recurs, s'ha anat aplicant, per tant...
6: Perquè la llei està bé, és el reglament el que està malament.
0: Clar, però llavors, Jaume, el meu dubte és, per això la pregunta, és el Suprem, a l'hora de prendre la decisió, que sap perfectament, fins i tot els que no sabem res de lleis, hem entès que és un embolic, no?, que l'han feta molt grossa, ells ho saben que l'han feta molt grossa amb això, i ells en cap moment ponderen quin és el resultat de la seva, les conseqüències de la seva decisió, és a dir, el conflicte no només amb el legislatiu, que això jo crec que els és igual, i de fet els hi convé als dos probablement, sinó amb l'executiu, perdó, sinó amb els drets d'aquests individuals, siguin 17.000 o siguin 3. Aquesta gent tenen uns drets, no? I el meu dubte és això, és si el Suprem, que també el govern a vegades va sense frens, i el Suprem també. I llavors és una mica a veure... No? Qui pot més, no? I arriben a aquest moment i acaben com tenint gairebé, si em permeteu l'expressió, segrestats a aquesta gent que probablement molts no tenien intenció de votar per les dades que deies tu mateixa, que voten poquíssims, i clar, en tot això suposo que encara menys.
5: El que passa és que el que va fer la instrucció, que va ser també del 22 al govern, va generar un punt d'inseguretat jurídica que no va ser objecte de recurs. És a dir, aquella instrucció de l'any 22 no va estar objecte de discussió jurídica per part de cap actor, ni civil, ni polític, ni institucional. Es va normalitzar. Tampoc per cap actor diplomàtic, per exemple, no? Per cap ambaixada, ni per ningú. Que jo estic d'acord, Jaume, amb el que dius, que hi ha un canvi de criteri d'aplicació objectiva, perquè ho desvincula dels motius de l'exili. La instrucció parla d'un termini entre el 36 i el 55, però no aplica els criteris que altres lleis tenen relacionats amb els motius de l'exili, no? Per exemple, Alemanya. Però clar, què passa? Pues que s'ha passat el momento procesal oportuno. És a dir, el que havia d'haver fet el Tribunal Suprem, i més amb una prudència, amb rigor jurídic i amb prudència respecte de l'interès general que ell diu, és dir, senyors, això s'està al·legant de forma tardia. De forma tardia. Això ja està aplicat i el perjudici d'una interpretació sobre aquest tema és molt superior al benefici. No és el moment processal oportú, s'ha consolidat la pràctica i, per tant, es queda com està.
0: Això és el que aquesta, volia dir jo, sense
5: bueno,
0: llenguatge.
5: No, ho has dit
0: teu.
5: Bé. No, és que ho has dit. Sí, és el que has dit tu. El que passa és que, clar, el Tribunal Suprem ha apostat per una inclinació, potser ara estic fent una asseveració de presumpcions.
0: Ojo, que
5: política.
0: No t'ha acusat de prevaricació.
5: No, política, perquè, clar, realment, amb el que tu dius, Òscar, no? Si el que hi ha és una voluntat de cercenar votos a la izquierda, doncs, escolta, llavors, aquí s'està utilitzant un tribunal. Però és que també. Jo no sé quina deliberació han tingut, però no entenc que hagi resistit aquesta deliberació un judici empíric jurídic mínimament rigorós. No ho entenc.
6: Perquè tu fas arguments jurídics i ells no en fan d'arguments jurídics, i això respon al que preguntava la Neus quan diu això com afecta els drets d'unes persones, etcètera, etcètera. Jo crec que el Tribunal Suprem, si el dia 29 de novembre surt un govern del PP, l'interès del Suprem en aquesta llei i el seu reglament serà zero. Serà zero. I l'interès ara per un tema electoral, perquè com esteu dient, és una cosa de l'any 22, i per què això neix ara? Perquè primera hi ha uns partits i uns mitjans que els interessa situar això en l'eix central de la política espanyola, segurament
5: de la campanya,
6: també,
5: sí,
6: de la campanya,
5: sí.
6: Per tapar segurament també la qüestió de l'habitatge, o almenys apartar-la una mica del focus, i segona, perquè hi ha un Suprem que juga això, altres vegades ho hem vist, en donar suport a una facció de la política espanyola, en aquest cas és aquesta, i per tant, si del 29 surt un govern diferent a l'actual, aquest tema segurament el Suprem se'n desentendrà molt de pressa.
2: Veurem, però en tot cas l'embolic està servit. Natàlia, gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Queden res, 6 minuts per arribar a les 4, tenim encara pendent una publicitat.
7: Catalunya migdia. 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxe.
8: Expocasió, home.
7: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
9: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
11: O els 10 dies Nissan.
12: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia. Com el 50% en tots els cafès en gra. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 13 d'octubre a Carrefour.
17: Aquesta setmana, a Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
18: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
14: Soc i Seré, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya migdia.
20: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
21: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
22: Fins a 40% de descompte a la gran fira

0: Ha sigut impressionant, però, el moment roda de premsa d'Esquerra, amb Rufián fent un tuit, els periodistes preguntant-li al portaveu d'Esquerra pel tuit, ell dient que no sabia de quin tuit parlava i que en tot cas era una cosa de Gabriel Rufián, no? Perquè Gabriel Rufián dient hem d'intentar que hi siguin els comuns, Esquerra dient els comuns ja estan fora. Ha sigut un exemple bastant gràfic, no?
1: Descriptiu del que està passant.
0: Descriptiu del que està passant.
1: L'altre va seria que ara mateix el Front Ampli és més menys ampli de la coalició electoral del 2023.
0: Sí, sí, el nom no fa la cosa,
2: no,
0: en aquest cas.
2: No, no. I a veure, perquè tenen aquesta setmana per intentar posar una mica d'ordre, però ara mateix no fa
0: pinta. Però si Podemos ja ha dit que no entra...
1: Ja està, no? M'hauria de canviar tot d'aquí a divendres perquè
0: clar,
1: hi hagi algun canvi.
0: El que expliquen,
2: el que
0: expliquen havia,
2: estan intentant en algunes províncies presentar només un candidat o d'una llista o de l'altra, depenent de qui és que té més opcions. Però clar, això és complicadíssim, posar-ho d'acord.
0: Depèn, aquí per exemple, a Girona o Tarragona o Lleida, si fessis això, hi ha províncies d'entrada, si fessis de veritat els números, on només s'hauria de presentar el PSOE. Això fa de mal dir perquè hi ha gent que no ho vol escoltar, però si tu vas a treure el màxim rendiment és això. Després hi ha províncies, doncs, potser a Girona i a Lleida els comuns no s'han de presentar, perquè llavors per aquesta regla de 3, potser a Barcelona només s'haurien de presentar els comuns i no Esquerra.
2: Pel que pugui,
0: si no
2: passar,
0: passarà, no?
2: Pel que pugui passar, els comuns ja han dit que ells es presenten a les 4 circunscripcions catalanes. Per tant, allò, posant la
1: vena. Estaria bé que aquest debat es fes als despatxos i no constantment als mitjans i a les xarxes socials.
0: Això ho ha dit, mira, l'únic que ho ha dit és el Maillo.
2: Veus? Que és un dels que pot ser damnificat, perquè Izquierda Unida ara mateix
0: bueno,
2: no entra...
0: Bueno, és l'únic que jo crec que té una cultura de partit, que és Izquierda Unida, i que passi el que passi sobreviurà a tots els partits.
3: El que passa és que estan fent-se mal a la taulada, perquè realment qui vota, un caos.
2: Queden 45 segons per arribar a les 4. Francesc Garriga, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Què?
4: Anem tard.
5: No, que si no vols connectar, no connectis.
2: És que, mira, no sabia que hi eres tu, Eloi, però si arribo a saber que eres tu, no connecto. I vaig fins a les 4. Escolta'm, sobre els senyals horaris.
4: Tinc estopa, ciberatacs a supermercats i samarretes del Barça avui.
2: Molt bé.
5: I ganes de Champions.
2: Carai, escolta'm, quin menú més de farcit.
4: Divers, és un bufet lliure avui.
2: Molt bé, doncs escolta'm, de seguida el Francesc Garriga amb l'Eloi Vila a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí. Jaume Clotet, Neus Tomàs i Gemma Calvet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Fins la propera. Pròxima. Adéu.
4: Estopa. Fibra basta i aspra procedent generalment del cànem o del lli, que s'utilitza per netejar, polir o farcir objectes. Figuradament, tracte aspre i contundent que es manifesta mitjançant retrets, crítiques o expressions dures. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I fem el que fem, l'Eloi Vila. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs?
2: Bé, content.
1: Sí?
2: Sí, content. Ja et deia, hòstia, dia de Champions, la trobàvem a faltar.
1: Això anima,
2: a faltar després de tantes setmanes. I content també de... Content, tira.
1: Ara ja anirem.
3: No sé com ho vols vendre.
1: Deixa'm saludar també la Judit i la Marta Montaner. La Judit Pastor, com esteu?
4: Hola, bé.
1: De dilluns, no? Bé, alguna...
4: Escolta'm...
1: Com de tornada de vacances.
4: Escolta'm, una cosa, què és aquesta ràbia que em tens?
1: És que feia 4 dies que no et veia.
4: Tenim una relació tòxica, te n'adones, no?
1: Bé, que no puc estar sense vosaltres.
4: Per això ets dependent?
1: Sí, sí.
4: No està bé, això?
5: Tenim dret a descansar, també.
1: No, sí, mi hija, clar, és que... Vull dir, clar, estem aquí...
4: No vol dir que celebréssim coses. No vol dir que celebréssim coses aquests dies de festa.
5: Ah, no, clar.
4: Cadascú, doncs, mira, jo he estat malalta, què vols que et digui?
1: Què dius?
5: Ai, una altra més al club, Marta.
4: Sí, sí, sí, he estat malalta.
5: És que hi ha una passa que està circum... Bé, és igual.
1: Saps què? Posem-hi música, no? Posem-hi música.
2: Jo t'he dit que venia content i...
1: Feia dies que corria, hi havia un xup-xup, i avui s'ha fet públic. Estop ha anunciat disc i gira reivindicant la maqueta que els ha donat a conèixer.
6: Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada.
1: Una maqueta amb gravacions casolanes de cançons que han passat a la història, com Camarón o El del medio de los chichos.
6: El del medio de los chichos. Se me apareció en sueño.
1: Però també amb altres cançons, menys conegudes, que encara no han vist la llum i que els fans feia molt temps que demanaven que es publiquessin oficialment.

0: Exposicions com aquesta, que avui han interpretat en directe, atenció, des de la Facultat de Geografia i Història de la UB,
1: sí,
0: Judit.
1: Que l'escenari que han triat ja és curiós, eh? Ara veurem per què han triat aquest escenari. Ah, però pels qui sigueu fans d'Estopa, diverses dates clau a tenir en compte. Aquest disc sortirà el 20 de novembre. També faran una gira per presentar-lo, aprofitant que es commemoraran 30 anys que van començar a gravar cançons a casa seva. Seran 4 estadis, entre els quals l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el dia 18 de juny, les entrades que es posen a la venda el 17 de novembre, i hi haurà una prevenda exclusiva, atenció a la fórmula, per als que comprin el disc anticipadament. Si compres el disc, tens accés a la prevenda. Em sembla un bon regal.
2: Sí, home, clar.
0: O sigui, tu compres el disc i llavors tindràs un codi o el que sigui i podràs comprar entrada abans que...
1: Si que la
2: no,
1: resta.
2: Home, tens aquesta opció, no?
3: Està bé. És diferent que la fórmula aquella d'has de ser d'aquest banc per poder tenir accés.
0: Home, bastant més sa, això, eh?
3: Sí,
1: una miqueta menys capitalista.
2: Sí. És una fórmula que premia la fidelitat, no?
1: Exacte, això... més fans.
0: Tu, Eloi, ets molt fan de...
4: M'agraden molt, sí.
0: Des de sempre?
4: Des de sempre. M'agraden molt, m'agrada molt Como Camarón. Em va encantar el disc d'Estrangis, amb Vino Tinto, per exemple, i aleshores em va agradar molt aquell disc que van fer en directe del desè aniversari, que em sembla un discot acollonant. I vaig tenir la sort de poder-los conèixer, he fet un parell d'entrevistes al cotxe, però quan treballava el convidat amb l'Albert Tom, vam fer un convidat amb els Estopa. I ens en vam anar de gira.
3: És que hi ha un convidat, ens vau seguir, és veritat.
0: Hi ha un convidat per tot, eh?
3: Gairebé per tothom, sí.
4: Ens en vam anar de gira a Màlaga i Granada. I la vam compartir amb ell quatre dies, dos concerts, no? I vaig veure també, hòstia, la passió que hi ha per Estopa a altres llocs de l'Estat. I a vegades he pensat, hòstia, m'agraden molt o em cauen molt bé?
0: Sí. És que bona la pregunta,
4: la
0: línia,
4: He arribat a la conclusió que hi ha les dues coses, però sobretot em cauen superbé, perquè són molt normals, són molt macos, són molt com són, vull dir que són molt... És molt real, no?, el que mostren.
0: Són autèntics, són autèntics. De la primera època, dels inicis d'Estopa, hi ha un periodista, també de Cornellà, que els va entrevistar als 40 principales.
5: Y recibimos la visita de mis paisanos Estopa, que están aquí con nosotros.
6: Bienvenidos. ¿Qué pasó?
5: Welcome.
6: Hola, welcome.
5: ¿Qué tal?
6: Welcome to the 14.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contentos, supongo, ¿no?
7: Estamos contentos. Estamos más que contentos.
0: Aquest és el Toni Aguilar, que els saludava, els presentava l'any 99. Han passat 27 anys. Toni Aguilar, bona tarda.
8: Francesc, hola a tots, hola família. Doncs sí, hola. Hem passat una mica de temps i aquí continuen, eh? Emplenant estadis directament. Increïble, no?
0: Com recordes aquella trobada amb aquells paisans teus de Cornellà que encara no coneixia gairebé ningú?
8: Mira, és molt curiós perquè jo amb ells els coneixia des d'abans de ser Estopa. O sigui, jo els coneixia com els fills del Pablo i la Paula del bar La Espanyola, de Cornellà, perquè els seus pares doncs, tenien un bar molt popular de tapes i on normalment anàvem els nostres pares, no? I ells corrien per allà enmig de les cadires i enmig de les taules del bar La Espanyola i eren el David i el José, els fills dels amos del bar. Però, bueno, amb el temps van acabar el José jugant amb el meu germà Hilari al futbol i sobretot el David era el seu company d'escola, o sigui, company de l'institut, van estar, s'asseien junts directament, o sigui que jo coneixia que feien música, que els havien fet una maqueta, que a la gent li agradava molt per la zona del Baix Llobregat i que feien ja concertets i tal a bars petitons, no? I a mi em va arribar, jo ja estava a Madrid treballant, em va arribar un CD d'aquells gravables que posava fora Estopa, Suma i Sigue. Jo el vaig començar a sentir, no tenia portada, no tenia res, i em va fer molta gràcia la cançó que deia pues, okay, un vino de Rioja, nunca l'havia provat, no és tan diferent de les del Capravo, no? Em va fer una gràcia que em vaig morir de riure i directament la vaig posar. I al cap de pocs dies, al cap de un parell de setmanes, em va trucar el meu germà que el David i el José han fichado por BMG. No em diguis. Sí, se llaman Estopa. ¿Cómo? Els estic posant a la ràdio. No sabien que eren els teus amics. I clar, aquell dia vaig començar a posar-los 3 vegades.
0: I fins avui, que ja ara ja no cal que se'ls presenti gairebé, quin paper creus que han jugat a la música de Catalunya, Estopa?
8: Naturalment són els que cauen bé a tothom. Ho heu dit abans. O sigui, jo és que penso que Estopa poden sonar a qualsevol festa, de qualsevol target i a qualsevol barri de tot el país, però també a les festes més... De gent, no sé, més pijas,
0: sí, sí.
8: També els agrada la música d'estopa. Vull dir que sonen a tota mena de festes, a tothom li agrada estopa, no?
4: Jo, Toni, no sé si estàs d'acord que són també d'alguna manera l'expressió de la normalitat en tots els àmbits, eh? No només en el comportament, en aquest retrat d'allò tan quotidià del dia a dia fer-ne cançons, sinó també a l'hora d'expressar opinions. Jo me'n recordo, abans deia, no?, que vam fer un convidat amb ells i entren a tots els temes sense cap problema, i a més era una època allò de bullici polític, de si havien de fer un referèndum o no, i ells es van expressar molt tranquil·lament, de dir, hòstia, nosaltres, si mai arriba, segurament votaríem que no, però estem molt d'acord que la gent pugui expressar,
8: sí.
4: I això no és tan normal, eh?
8: No, sí, sí, com ho has dit, és la normalitat feta en només la música, sinó la forma d'expressar-se i de comportar-se, estiguin amb qui estiguin. O sigui, ells han patit perquè han hagut de venir a recollir un onda si s'havien de posar una americana. Diu, no, hòstia, una americana no. Sí, sí, sí, una americana sí, nen. Que vas al liceo, nen. O sigui, que imagina't, no? I una altra de molt bona, una de molt bona, una vegada em van dir, però què és eso del foie miquit? ¿Cómo que foie miquit? Un bocata de foie gras de lo que me hace mi madre.
0: Bé, aquesta naturalitat... Mira, el David Muñoz explicava l'altre dia com van trobar la cinta original de la primera maqueta.
9: Cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
10: Dice, voy a hacer zafarrancho.
9: Dice, voy a hacer zafarrancho. Yo digo, madre mía, lo tira todo. Los cómics de Mortadelo, los Super López, los Vengadores, Spiderman... Me he quedado sin cómics. Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta... Dijo, o no... Pone David y José, 1997, ¿no?
10: Encontró la maqueta madre.
9: O sea, la madre encontró la maqueta madre.
0: Doncs, per sort, la mare va frenar, sí, va frenar aquesta ràtzia de llançar. Bé, doncs, Toni Aguilar, ens ha fet gràcia recordar-los avui que presenten aquest nou disc i anar una mica als orígens amb aquella entrevista teva l'any 99. Difícil llavors imaginar que arribarien on han arribat, no?
8: No, mai ens ho pensaríem. Sí, estàvem molt contents de veure'ls amb la raja de Tufalda i amb la naturalitat que pujaven a l'escenari, però jo no m'ho esperava veure com fa poc l'estadi Lluís Companys ple de gom a gom, més dels que es cabien, perquè diuen que es van... És que no hemos liado a repartir demasiadas entradas. Dice, creo que he enviado cinco códigos iguales a cinco amigos. aquest se les estopa, no?
4: Continuen sent els mateixos,
0: doncs els tindrem a l'estadi Olímpic d'aquí uns mesos. Toni Aguilar, moltes gràcies.
8: A vosaltres, bonics.
0: Una abraçada.
8: Bona tarda.
0: Us dèiem que això s'ha fet a la UB. No és casualitat que s'hagi fet a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Geografia i Història. Així ho explicava el David, que és alumne d'aquella facultat.
9: Que creo que la universidad pública hace que la gente que no tenga recursos pueda estudiar. La universidad privada hace que estudie la gente, que pague. Pero la gente que no tiene para pagar, pues viene aquí y tiene las mismas oportunidades. Digamos que es lo que iguala el auténtico ascensor social.
0: I encara ha anat una mica més enllà i ha parlat així d'un dels seus professors present a l'acte.
9: He de decir que este señor, Manel, animo a todo el mundo a que se matricule en la Universidad de Historia para recibir, aunque sea una clase de este señor, porque es un show ver su clase. Y...
0: Manel García, professor associat de la UB, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Però què fas a les classes, que són tan espectaculars?
11: Bueno, pues el que faig és que construeixo coneixement amb els alumnes, vull dir, compartint el que ells saben i compartint el que jo sé. Vull dir, intento acostar-me amb ells.
0: Com és el David Muñoz?
11: El David Muñoz és un alumne més, vull dir, amb cap afany de protagonisme. El que sí és que participa moltíssim a classe i moltes vegades li has de dir... No preguntes más. Continuament aixecant la mà. Sí, perquè sempre té inquietuds i qüestions que et planteja, però la veritat és que ens ho hem passat molt bé en aquesta assignatura, en tot el curs.
1: Quines assignatures fas?
11: L'assignatura que ha fet ella amb mi és pensar la història. És la primera assignatura que ella es troba quan entra en el grau d'història i és sobre els mètodes... per fer un historiador, la filosofia, la història, els mètodes de recerca... I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, brutal. Vull dir, ha llegit moltíssim, se sap la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i que són amics i que ha anat a prendre una cervesa cada dia al final de la classe amb ja els companys de l'aula, vull dir que...
0: Perquè de quin curs és l'assignatura?
11: De primer, vull dir, és la primera assignatura que ja es va trobar al començar el grau d'història l'any passat. És a dir,
0: clar,
11: vull dir que aquesta assignatura.
0: Aquí s'hi va trobar gent que acabava d'arribar a la facultat i de cop i volta giren i es troba... Cony, és el d'Estopa. No sé si això,
11: sí,
0: a l'inici, va costar una mica que la classe tingués certa normalitat o no.
3: Que potser és la música que escoltaven els pares, ja no ells, sí, sinó la que havien sentit al cotxe.
11: Sí, sí, però és que el que és maco, diguem-ne, de l'experiència de la classe aquí a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Geografia i Història, és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i, per tant, que han complert 18 anys amb el David, i el David ha anat a les seves festes d'aniversari, i veieu el nivell de proximitat, però també hi ha moltes persones que s'han jubilat i que tenien altres estudis i altres professions i sempre havien volgut estudiar història, també s'han matriculat a història. És a dir, que hi ha una franja d'edat entre 17 i 70 anys.
4: El David feia temps que ho tenia al cap, perquè jo me'n recordo en una entrevista ja fa temps de dir-me que, hòstia, que tenia moltes ganes d'un dia matricular-se a història i que llavors estava obsessionat en aquell moment en tota la prehistòria, estava llegint una pila de llibres, no? I deia, hòstia, tinc aquest caràcter de voler conèixer, un punt obsessiu, i estava en aquest punt, i mira, finalment ho ha fet.
0: El professor universitari està molt acostumat a fer-hi les classes, però no tant a que parlin d'ell. Tu, Manel, quan has vist que avui es referia a tu d'aquesta manera, que feia aquesta lluança també de la universitat pública, com ho has viscut tu, això?
11: Home, la veritat és que una gran satisfacció, però sobretot com una satisfacció per l'impacte que té per l'ensenyament públic i privat, i la Universitat de Barcelona en particular, perquè ja estudia, que una persona que no va estudiar en el moment de... li tocaria per edat, no?, doncs ha tornat a la universitat. La universitat sempre està oberta per tothom de qualsevol edat. I el que està molt bé és que és una antiestrella. Vull dir, el David s'ha integrat com un alumne més a la facultat, no?, i amb els seus companys. Vull dir, ajuda moltíssim, participa moltíssim, és molt agradable. Abans ho sentia, que ho comentava, vull dir, són molt propers, i la veritat és que es fan estimar. Vull dir...
0: Assistir al concert pot pujar nota?
11: Bueno, a mi ja s'ha avaluat, i la veritat és que no diré la nota, però va treure molt bona nota. És molt bon estudiant, eh? Vull dir... I la veritat és que escriu molt bé, i abans hi ha una cosa que a mi m'agradaria també destacar-la, i és que els exàmens els fa en català i escriu un català correctíssim. Vull dir, i això també crec que és un valor a destacar, eh? Vull dir, del que serien unes persones que senten Catalunya, diguem-ne, com la seva terra. Vull dir, que han nascut aquí, però que són d'aquí, i fins i tot el català l'escriu perfectament.
0: Doncs és el Manel García, professor associat de la UB, que avui ha estat un dels petits protagonistes en aquest anunci d'Estopa, que tindrem disc i concert a l'Estadi Olímpic l'any que ve. Manel García, una abraçada, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Tornaríeu ara a estudiar?
3: Jo em matricularia a història, sí, només per compartir classe amb el David.
4: Sí, jo tinc també una mania també d'aquestes, i en el sentit de fer... Sempre he pensat, vull fer història, vull fer història.
0: Home, apa, que no molaria.
4: Història de l'art.
0: T'apuntes a història i tens Eloi Vila al costat.
3: No, ah, no. Seria brutal.
4: Sempre he pensat que em faria molta il·lusió.
3: No tens temps, Eloi.
4: Ho farem. Ja ho farem.
3: Sí, ja ho faràs, però ara no pots, eh?
4: Fins als 70, que diu que hi ha un mes de 70.
0: Sí, home, sí, tens encara que 2 o 3 anys encara.
3: Jo tenia companys de 70 anys a la universitat, eh? Els millors.
0: Doncs mira, que bonic això. Farem una pausa. I quan tornem de la pausa... Què es pot hackejar? Perquè ara sou que es poden hackejar les neveres. Teniu por que us hackegin la nevera?
4: Bueno, jo aquest matí...
0: Teniu nevera? Ara venim.
12: Com? A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bonpreu i Esclat.
13: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
14: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
15: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com. Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
16: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
16: Els 10 dies Nissan.
17: Com?
16: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany, però... Saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
20: Es feia dir el caçador de pervertits.
21: Allò els exposo!
20: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
22: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
20: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
23: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
20: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
25: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Atenció amb aquesta. Un ciberatac. Un ciberatac. Que ha fet malbé... Què ha fet malbé? Menjar! El menjar de centenars de supermercats a França, Bèlgica i als Països Baixos. S'han escalfat els congeladors de diverses botigues i s'han hagut de llançar milers i milers d'aliments. Judit, què ha passat?
1: Costa d'entendre, no?, un ciberatac a una nevera. A veure, els pirates informàtics han aconseguit entrar al sistema que controla aquestes neveres i congeladors, ho han fet, evidentment, a distància, i han activat un programa de descongelació que ha estat tota la nit funcionant. Què ha passat? Les màquines s'han posat a més de 50 graus, algunes fins i tot s'han incendiat.
0: Déu meu.
1: I tu imagina't ser l'encarregat del supermercat que a primera hora del matí arribes, obres la nevera i t'arriba una onada de calor i tot el menjar...
0: El pobre senyor o senyora que s'ha trobat allò no està ben pagat.
1: A més, en diversos supermercats de diferents cadenes repartits per diferents països. Almenys uns 400 supermercats a França s'han vist afectats per aquests atacs i, clar, imagina't les pèrdues que això suposarà.
3: Però amb milions quin objectiu? Aquest clar,
0: és el tema.
3: Què vols aconseguir?
1: És que és una cosa que normalment els ciberatacs roben dades, no?
0: Bé, però no ho sé. Preguntem-ne...
3: Per demanar un rescat clar. I diners, però aquí...
0: Anem a preguntar-ho a un expert. El nostre expert, que és el Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat. Bona tarda, Bruno.
26: Molt bona tarda.
0: Quan llegeixes aquesta notícia, entens què poden estar buscant amb això o no té cap sentit?
26: Home, per descomptat sí que hi ha un sentit, només faltaria. El que passa que hem de veure d'on te ve. Pot venir d'algun país que vol demostrar la seva força, pot venir de hacktivisme. Saps tu que ara, per exemple, doncs hi ha molts moviments doncs, que volen demostrar la seva força. O sigui, de la mateixa manera que pots sortir, fotre una barricada i cardar foc a la barraca, per dir-ho d'alguna manera, doncs també pots fer accions cibernètiques. I justament això és el món del hacktivisme. Podria ser això perfectament. Sí que és estrany que darrere no hi ha cap... No es demana cap rescat ni res, sinó el que s'ha fet doncs, és malbé tant i tant de menjar. Això
0: perquè
26: és una vergonya.
0: Quan parlem de guerra híbrida, això en parlàvem fa uns dies, això podria formar part d'una actuació de guerra híbrida, no?
26: Totalment, totalment. Encaixa perfectament amb aquest concepte que estàs donant tu. El que passa que s'estan analitzant, s'estan mirant d'on te ve, d'on te no ve. De moment no hi ha... no s'està dient res oficialment, però sí, sí, t'encaixaria perfectament amb el que estàs dient.
0: Qualsevol aparell connectat d'alguna manera a internet es pot hackejar qualsevol?
26: Aviam, tot el connectable és vulnerable, val? El que passa que justament en aquest cas doncs són, és un sistema d'una marca molt i molt concreta que justament fa un any, a finals del 2025, explicaven que tenien un error, que havien detectat, havien donat unes actualitzacions, i aquí, com sempre, hi ha gent que les fa i gent que no les fa.
0: Ah, i allò sempre... que dius, ja les... Ja... Ja,
1: pues,
0: later, later, later, later, sí, no? Later, aquell later.
26: Mañana, sí, sí.
4: Hi ha una cosa que no entenc. Quan dius aquesta marca, estàs parlant d'una marca d'un sistema de refrigerat?
26: No, és, no un sistema de, és un sistema que controla justament aquests equipaments.
4: Val.
26: És una marca molt i molt concreta, danesa, que ja ho va dir en el seu moment, de 18 anys s'han trobat aquestes vulnerabilitats, doncs necessitem que les parxegeu, que facis l'actualització. Llavors, hi ha gent que ho fa i gent que no ho fa.
0: I aquí no ho van fer.
26: No ho van fer. I mira, ara et diré algo greu, que és, fa un minut ho acabo de mirar-ho, perquè hi ha maneres de mirar els que són vulnerables o no, i ara mateix a tot el món n'hi ha 4.481 de vulnerables, de les quals 2.898 estan a França, 517 a França, 100, ai, a França, a Sud-àfrica, 140 a Portugal, 134 a Bèlgica, i així te podria anar cantant. O sigui, això és gent que encara no han actualitzat aquests sistemes.
0: O sigui, no actualitzar sistemes de... operatius, per dir-ho d'alguna manera, els fa més vulnerables.
26: No, clar, aviam, és que és això. Què són les actualitzacions? Vale, què és una actualització? Una actualització és que tu tens un fallo de seguretat. És el que has explicat moltes vegades. Tu imagina't, tu has vingut ara aquí a la ràdio, sí? I has sortit de casa i t'has deixat la porta al garatge oberta.
0: Sí?
26: La veïna et truca i et diu, escolta, nen, que t'has deixat la porta oberta. Tu pots fer dues coses. Una, actualitzar-ho, que és marxa enrere i tenco la porta al garatge, o dos, later, sí, mañana,
1: ja passaré.
0: Ja després quan torni.
1: Clar.
26: Exacte, i llavors tu vens aquí, treballes a la ràdio, te'n vas a sopar, tornes a casa, però me cago en nena, què passarà quan tornes a casa al vespre?
1: Sí, sí. No hi queda res, ja.
26: T'ho han cardat tot, clar. No tindràs eines, no tindràs bicicletes, t'han fotut el pernil, t'ho han cardat tot.
0: Ah, no, si falta el pernil, no,
26: Per això t'estic dient, això és una actualització, per això et diuen, hi ha una vulnerabilitat, tens un forat a casa. Doncs cada vegada que et diuen tens una vulnerabilitat en el sistema i has de fer una actualització, vol dir mussol, tenca la porta, m'entens? De dir, doncs,
0: o sigui, ara seriosament, Bruno, cada cop que ens digui l'ordinador, vols fer l'actualització, li hem de dir que sí i l'hem de fer ja.
26: Fill meu, però això, des del primer dia... Que us...
0: Home, però és que... Ei, home,
1: és que no fem cas al Bruno.
0: És que em triga molta estona i ara he d'acabar aquest guió.
1: I has de tenir espai, també.
26: Me triga molta estona i llavors estàs 3/4 d'hora mirant l'Instagram.
4: No, vegades tenen els aparells nous.
0: M'estàs piant, Bruno.
4: És una pasta.
26: No, però ara, bromes a part de dir... Les actualitzacions són sagradíssimes. Primer de totes, el telèfon, només faltaria, el telèfon, el teu ordinador, el teu sistema operatiu, però després en recordeu-vos d'aquests IoTs, d'aquests Internet of Things, d'aquestes cosetes connectades a internet que teniu, dices el router, el router s'actualitza, sí, el router també té actualitzacions, aquestes càmeres que compreu, aquest televisor que acabes d'enxufar, tot el que enxufes, tot té unes firmware, té uns sistemes que van tinguent actualitzacions, doncs punyetero, dedica't un dia a mirar si tens tot el sistema actualitzat, perquè potser per algun lloc tens un forat, i el ciberatacant només necessita un petit forat amb una part de la teva xarxa. Doncs d'aquí ve la importància de que, primer de tot, sapiguem què tinguem de casa, de dir, a casa on era, aviam què tinc jo, i segona, doncs de tenir-ho actualitzat. Mira que és fàcil.
0: Doncs jo crec que està molt bé això de... això que ens explica, perquè moltes vegades, Eloi, quants aparells tens sense actualitzar?
4: Jo crec tot. Que tots. O sigui, jo m'atreviria a dir que tots, tenint en compte que n'hi ha que no sé ni que s'han d'actualitzar. Ah, ara que deies el router i altres coses que tenim...
1: El router com s'actualitza?
0: El router va sol, home.
1: Com es fa?
0: El router s'actualitza sol.
26: Primer de tot has d'entrar dins del router, vale? Que sí. Com s'entra el router? Com s'entra el router?
1: No sé ni on el sé. Amagat allà darrere un moble perquè no es vegi que és lleig.
26: Exacte. Doncs exacte. El bitxo aquest blanc que tens que fa llumetes que s'ha amagat i ple de pols, que des del dia que te'l van posar, segurament que guardes la caixa i la tens allà també plena de pols.
0: Doncs la
26: caixa t'explica com accedir al router, vale? El router s'accedeix a través d'un navegador qualsevol, sí, amb un número d'IP molt concret de la teva xarxa.
0: 199.
2: 192.168.1.1.
26: Normalment és aquesta, sí? I si no, me cago en dir, per algú tens un operador que pagues i dius, tu nen, necessito accedir al meu router, que m'ensenyes? Et donarà com accedir-hi. A partir d'aquí veuràs tota una sèrie d'opcions que tens. I entre elles n'hi ha una que et diu actualitzacions. Doncs vinga, foli.
0: És a dir, pot ser fins i tot que ens vagi més lent del compte perquè no ho hem actualitzat?
26: Podria ser de les coses, de les actualitzacions que necessitessis. De dir, el router és la porta de casa teva. Si tu ja no controles això, poc controles res. Doncs per això comencem una mica per aquí, comencem a conèixer el nostre router, a veure quines opcions té. Ja us podria explicar més coses del router, de canviant una cosa que es diuen les DNS, és un número, doncs estaries protegit de temes de continguts dolents o fins i tot de ciberestafes, sí? Que és fàcil per, sobretot amb gent gran i amb mainada, i és canviar un número del router, només això, va?
0: Doncs,
26: Però és important, és molt important que sapiguem accedir al nostre router i sobretot això, que al mínim veiem aquest lloc on posa buscar actualitzacions o simplement fer actualitzacions.
0: Doncs aquest missatge és el que ens quedem avui d'actualitzar els aparells, perquè a França això ha passat, entre altres coses, perquè no tenien aquests sistemes operatius. Però mira, l'Eloi, justament avui, ja que et tenim aquí, no puc evitar-ho.
4: Sí, he rebut una notícia d'un familiar que el diu m'ha hackejat el WhatsApp.
1: Ai. Ja,
4: ara. Dic... això que en treuen de hackejar el WhatsApp? La informació, evidentment, però...
26: Home, què en treuen de hackejar el WhatsApp? Doncs, guita, de moment ja te foten tots els contactes. A part d'això, doncs, quan, en el moment que tu fas una conversa amb aquesta persona, ja et surt amb un embolat, val? Que dirà, guita, si és algú del treball, et dirà, escolta, tu, tinc un merder, necessito que es faci una transferència o m'has d'enviar un visum de 200 euros i després t'ho explico. O s'ha de passar justament per un familiar que té això. Esclar, pensa que són equips de teleoperadors, són allà 200, 300, 400 persones i, guita, tu de 200 en 200, m'entens? Clinc, clinc, clinc, això va caient.
4: I clar, és
26: com ho multipliques. I a part, les teves dades tenen molt de valor, perquè segurament tu en el WhatsApp tens tots aquests contactes i tens números de telèfon de persones importants. Saps què t'avui dir? Doncs aquests números valen calés.
0: Imagina't el telèfon de l'Eloi Vila, els telèfons que hi hauria. Mare de Déu.
4: Actualitza-ho.
0: Bruno, com sempre, molt il·lustratiu i ens agrada molt parlar amb tu. Una abraçada forta.
26: Fins ben aviat.
0: Marta Montaner.
5: Hola.
0: Qui t'ha fotut la tarda en l'aire? Tens les actualitzacions ben passades, totes?
5: Mira, ara me l'ha fotut en l'aire en Bruno, perquè jo no tinc reactualitzat i ara després faré un cop d'ull, però és que no tinc prou memòria.
1: Ah, això és un problema.
5: Haig de comprar espai al núvol, encara no tinc líos.
0: No és que no te'n recordis, és que no...
5: Esclar, no tinc prou diners per anar-ho pagant tot. Però bé, jo t'anava a dir que aquests dies que he tingut festa, efectivament, havia estat tranquil·leta, però m'han fotut la tarda en l'aire els mateixos de sempre.
0: A veure, qui t'ha esgarrat la tarda? Són.
5: T'ho diré. Els feixistes que van sortir ahir al carrer.
0: Si alguns manifestants del Dia de la Hispanitat.
5: Aquest alguns,
0: Home, perquè no podem fotre
5: tothom. Not all men. Sí. Doncs sí, alguns dels manifestants que van sortir al carrer el Dia de la Hispanitat. I a Barcelona en vam tenir un exemple.
0: Mira com a Cornellà aquell dia, no?
5: Càntics de musulmà que no voti en castellà, això en ple passeig de Gràcia. En una manifestació que va reunir 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, atenció, 20.000, segons els organitzadors.
0: Una diferència.
5: Com sempre, aquest ball de xifres que és una festa.
0: A Madrid potser sí que va anar-hi una mica més de gent.
5: Gent i tensió, per l'enfrontament que hi va haver entre els acampats per l'habitatge a la Puerta del Sol i tots aquells que van sortir amb la bandera d'Espanya, i sí, també aquella de l'Àliga, a veure la desfilada militar al passeig del Prado de Madrid, que va reunir 80.000 persones.
0: És un enfrontament que va acabar amb 5 detinguts, un dels quals menors d'edat, i un agent de policia ferit.
5: Sí, i que ens va regalar noves escenes d'aquest Museu de la Vergonya que estem construint aquí.
1: Gairebé
5: diàriament. Tu hauries de veure, Judit, el meu algoritme de X, l'antic Twitter.
1: Deu estar destrucat.
5: No semblo jo. Mira, fa 2 anys que em sortia, que eren
1: Aitana,
5: coses... Aitana o Canya, alguna cosa de la Rosalí, i ara de cop i volta, bé, jo no
0: feixistes.
5: Em reconec. Sí, doncs ens va regalar aquesta estampa noves escenes d'aquest Museu de la Vergonya que estem construint gairebé cada dia a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Que bé.
3: jo tinc la sort de no saber, a mi em poses aquesta cançó i jo no et sabria identificar quina és. Necessitaria el Shazam. T'ho prometo que no me la sé.
1: És problemàtica, però no saps ben bé ubicar-la.
3: O sigui, jo sento un to de veu que penso és amenaçador, però no sabria quina és. Mm. Doncs tot de joves, alguns segur que menors d'edat, aixecant el braç, fent la salutació feixista, cantant El cara al sol a Madrid, llançant ous als acampats de sol... I també gent que ha fet la feina fàcil a alguna pregunta més que ja tenen el proper programa resolt.
0: Tenim un nou rànquing de l'APM especial al Dia de la Hispanitat.
3: Mira que costa trobar la gràcia, escenes així, però sí, tenim un top 5.
0: Amb el número 5.
3: Com t'agrada, eh? Sí,
0: et serveix.
3: Doncs en el número 5, unes noies molt simpàtiques que es van posar a ballar amb la bandera espanyola, però a veure si endevineu quin pas feien. Van fer una...
0: De torero, fer una mica de torero.
3: Correcte.
0: Toros.
3: Doncs mira, eren tres noies que lluïen estudiants de primer de batxillerat fent de toreres com si els acampats de sol que feien la cadera humana fossin els toros, fossin les bèsties. Original, no?
0: Sí.
3: Per dir-ho d'alguna manera. Doncs seguint amb els animals vindria el següent.
0: En quarta posició.
3: Una pobra bèstia, però, vull dir, literal, una pobra bèstia que ahir no tenia ganes de respondre a la reportera de Telemadrid.
6: Un chivo de 2 anys. Hola, babieca, ¿cómo estamos? Unas declaraciones para Telemadrid. Ahí lo tienes. No dice nada, está cortada, está tímida.
0: O sigui, la cabra no ha volgut fer declaracions? Era la cabra de la legió?
3: Així, la cabra no vol respondre als micros de Telemadrid. O sigui, aquesta és l'estampa. No sabia on fotre's, el pobre animal. Ella ocupa la quarta posició, però us haig de dir que en aquest rànquing hi ha un premi ex aequo. Ah. Hem tingut empat tècnic en la quarta posició entre la cabra de la legió i aquestes altres noies. Molt xivarri, costa d'identificar el que es diu, però...
0: A dutxar-se hombre, li han dit? Algú?
3: A dutxar-se hombre, sí. Unes ultres que amb un pot de gel de bany a les mans, ensenyant-lo a càmera, convidaven els manifestants de sol a entrar a la dutxa.
0: Està bé, està bé.
3: L'Eloi es fot les mans al cap.
0: L'Eloi està a punt de marxar per la porta.
3: No m'estranya.
1: L'Eloi li ha canviat la cara.
3: Vull dir, és que pareix el seu tema, és el seu tema. Vull dir, memòria històrica, i aquesta gent banalitzant tot el que es pot banalitzar.
0: Anem a la tercera posició, a veure qui li toca.
3: Doncs una noia que ens ha fet descobrir que, en el fons, el partit polític més feminista de tots és l'últim que jo, Marta Montaner, hauria dit.
7: Yo es que creo que Vox precisamente es el partido que mejor defiende a la mujer, que mejor es el más feminista en lo más puro de su definición, porque el feminismo es luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, no lo que ellos dicen que es ser feminista. Y Vox lo que quiere es que se nos vea pues como personas igual que a un hombre, o sea, no con más privilegios que o con menos. Y yo creo que es el que aboga por de verdad la igualdad entre hombres y mujeres, porque quiere luchar en contra de la ley de violencia de género, que es precisamente una ley que lo que está haciendo es dar privilegios a mujeres.
4: S'ha fotut com una mica de lío, no?
3: És un globus que es va desinflar. Pensaves, ai.
0: Anem a la segona posició.
3: Anem a la segona posició. Doncs tenim els testimonis del Dia de la Hispanitat que van trobar els reporters de Mañaneros 360 de Televisió Espanyola.
8: Mi banderita de España, mi pulserita y mis cositas. A tope, española, a tope.
9: Los muy españoles. Primero sería Frijol, el PP.
7: ¿Quién, perdona?
9: Frijol.
0: Alberto Núñez Frijol?
3: Frijol Fresolet, sí.
0: Està bé, eh?
3: Sí,
0: Alberto Núñez Frijol, home, potser Frijol sí que el votaria jo.
3: És més fàcil, no?
0: A Frijol, sí.
3: El nivell està ben alt, que ho podeu comprovar. No ha estat fàcil fer el top 5 d'avui.
0: I amb el número 1, el millor dels millors.
3: Una noia amb barret al cap i bandera a l'esquena ben equipada, ella que responia al micro de TV News amb molta pausa, molta calma i serenitat.
10: No, para nada, y me da rabia, porque estas personas no trabajan, no hacen nada y quieren que le regalemos, es que me da esta impotencia, es que no es así, esto no es España, no es España, gente sin... Y a nosotros nos echan por estar aquí, ellas no les echan, no pueden hacer nada, ¿cuánto llevan ya aquí? No se cansan y siguen, y siguen. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues ya está. Ay, de verdad, es que no me explico así, que no. Y luego está el puto gobierno, es que normal que se vayan a tomar por culo. Y aún así, seguirá ganando la izquierda, aún así.
4: Ai, pobreta.
1: Al principi plorava, no?
3: No, no, vull dir, ha viscut emocions de tot tipus. Ha acabat en pocs segons. Sí, sí. Bona muntanya russa.
4: No, és que ens fot gràcia, perquè, clar, té un component friki.
11: Home.
4: No? I fa una certa gràcia, però és molt greu. No, és molt
3: és
4: greu,
3: gravíssim.
4: Perquè, a més, amb tot el tema de l'exaltació al franquisme, que sempre, moltes vegades, fem l'argument allò de dir, no, és que les noves generacions, els joves, no ho coneixen, i com que hi ha un desconeixement de qui, no, a l'exaltació del franquisme, hi ha una línia molt fina, però és que el que és molt greu és que aquí, en aquest estat, a l'estat espanyol, no està penada l'exaltació del franquisme, no? D'una dictadura de repressiva i assassina, no? I això no està penat, i llavors, a partir d'aquí, no només això, sinó que com ells mateixos expressen, hi ha unes opcions polítiques que les bressolen, no?, aquestes exaltacions, però és lamentable i és perillós, sí.
3: Avui, si dona temps al que no surti d'aquí, parlarem d'una influencer que aquest cap de setmana ha fet una foto dels llibres que hi havia a la seva prestatgeria. N'hi havia un, justament, a l'extrema dreta, a la part inferior de la prestatgeria.
11: Això és casualitat.
3: De cognom d'un autor, Francisco Franco.
1: I la influencer és MP?
3: Correcte.
1: D'acord.
11: Un llibre de Franco, escrit per Franco?
3: Sí, sí.
11: Quin llibre va escriure Franco?
3: Del Centro de Estudios Sindicales, uns quants. Tu busca-ho.
11: Ah, carai. No, no, ja m'ho crec, ja. No hi queia jo ara. Doncs mira, avui l'hem fotut la tarda en l'aire d'Eloi, també. I ara anem a fer una pausa. I ens aixecarà l'ànim la Lídia Heredia. Tot sisplau. I que compte, que està d'estrena. Han estrenat portaveu a la Casa Blanca. Ara la Lídia ens la presentarà. La nova portaveu, que es diu... Ai, com es diu? Espera't.
1: Cati Zacaria.
11: Zacaria.
1: Zacaria.
11: Zacaria. Zacaria. Ara tanqueu els ulls, la imagineu? Doncs és tal com us la imagineu. Ara venim.
12: Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Galatasaray Barça a Catalunya Ràdio.
13: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
14: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
15: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
16: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
17: Si és diumenge i són les 11, som al club.
12: El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Futbol, Barça, Flick, Lamin. Espanyol, Manolo, Roberto. Madrid, Mourinho, La Lliga.
27: Catalunya és un país de cultura.
12: Girona, Sabadell.
28: El Sabadell torna d'on no hauria d'haver marxat
12: mai. La Lliga femenina, bàsquet, tenis, MotoGP. Cada diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i el seu equip.
29: Més de 10.
30: Més de 10.
31: Més a prop dels 20 que dels 10.
32: Menys de 10.
33: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
34: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
35: Busquem sempre qui més en sap
34: per resoldre els interrogants del dia.
35: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
34: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
35: Ens allunyem de les estridències.
34: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
11: Vinga, anem cap als Estats Units. Lídia Heredia, bona tarda.
3: Bona tarda, què us passa? Què us passa?
11: Estem excitats, en general.
3: Per què?
11: Doncs perquè torna la Champions, no sé, deu ser això, perquè si no... I perquè és dimarts, i perquè... No ho sé. Bueno. I perquè hem vist un debut a la Casa Blanca, Lídia.
3: Ah, sí? T'ha agradat la Katie Zacaria o no?
11: Katie Zacaria. És que, clar, jo l'he vista sense volum, perquè ja érem aquí a l'estudi, i, home, el que sí que l'Eloi ha dit...
4: És un patró, no?
2: Que, no us l'imaginàveu, rossa?
4: Sí,
2: i una
4: sí,
2: mica això, així.
4: Ah, és un
11: tal
4: pal,
11: qual,
4: no?
11: Tal qual.
2: Sí, sí. A veure, ha estat molt curt, no s'ha volgut arriscar, no ho ha fet bé, siguem clars, no ho ha fet bé.
1: Jo també et dic, sincera.
2: Jo també et dic que, vaja, jo crec que és dels pitjors llocs on et poden posar professionalment.
11: És un bon paperot,
2: és un,
11: sí, sí.
2: Exacte, eh?
4: Però, per què, però... Com es fa bé? Que no,
2: no ho sé. Mira, la Caroline Leavitt, que és pels oients, aquella noia que és la portaveu més jove que mai ha tingut la Casa Blanca, és a dir, podies estar en desacord en el que deia, era una persona que el sortia bàsicament a parlar bé de Trump, però ho feia bé, ho feia bé. Era una matralleta parlant, era dura i ho feia bé. Aquesta, doncs avui, també jo penso que la gent se li ha de donar un marge,
11: sí,
2: eh?
11: Sí, home, sí, donem-li
2: clar,
11: temps.
2: No ho ha fet bé, no ho ha fet bé, no ho ha fet gens bé. De fet, s'ha deixat fer tres preguntes i ha dit, mira, saps què? Com que en Trump està a punt d'agafar l'helicòpter, ja us ho respondrà ell allà. Ara, ha donat una notícia, eh?
11: Ah, a veure, va, notícia.
2: Sí, sí, sí. Ha dit que és un dels escàndols més que envolten la Casa Blanca, aquesta ambaixadora a Grècia, la Kimberly Giffol, que si la veieu no és rossa, però us veu que un dia vam parlar del concepte Mar-a-Lago Face, sí, podria, les cares de Mar-a-Lago?
11: Podria ser portaveu igual.
2: Jo crec que sí. Jo crec que l'ambaixadora de Grècia és la Mar-a-Lago cara per excel·lència. Doncs bé, aquests dies ha sigut notícia que havia demanat a un donant republicà que li ingressés, bueno, que li pagués $100,000 a la targeta de crèdit i que això li asseguraria accés a Donald Trump, això s'ha fet públic, i li han demanat que plegui. Li han demanat que plegui. Heu de pensar que aquesta ambaixadora, busqueu-la, eh? Kimberly Guilfoyle, que té un nom així una mica... Havia estat parella, o sigui, és exparella del fill gran de Donald Trump
11: això,
2: i exdona
11: això.
2: Del governador de Califòrnia. És a dir...
11: Va passar d'un costat a l'altre, políticament.
2: Bueno, té un currículum sentimental interessant en aquest sentit. Però vaja, ja et dic jo que jo crec que l'han fet plegar perquè això és a les portes de les eleccions, perquè o perquè potser hi ha alguna cosa més grossa al darrere que no se'ns diu, perquè com que ens han pujat tant la tolerància als escàndols, ara ja dius, mira...
11: M'ha semblat, home, l'han plegar, però si amb la de brutícia que hi ha...
2: Doncs la fan plegar. Jo també crec que té a veure amb que, home, no?
11: Home, és l'ex del fill, doncs ja no cal tampoc protegir-la.
2: Tot i que, com tu saps, Trump ja ha admès en un míting que ell podria dir les borrades que volgués, que tothom l'aplaudiria igual.
11: Mira, què té Trump dient això?
5: It's amazing. When you stand up here, it's just like you love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. That's true.
2: S'ha de reconèixer que té un punt divertit.
11: No, no, és a dir, vaig llegir tuits dient és la vegada que estic més d'acord amb Trump.
4: Això sobre el condicional, eh?
11: Podria dir les coses més estúpides i m'aplaudiríeu i la gent l'aplaudeix.
2: Sí, efectivament. Trump porta un currículum de mítings els últims 10 dies. Avui se'n va a Alaska, eh? O sigui, travessa el país fins a Alaska. Ha estat a Nebraska, Oklahoma, Texas, Ohio, Alabama, Tennessee, perquè ha d'energitzar la seva pròpia base. Perquè si es queden a casa... per més que els candidats que no són molt trampistes, aquest Trump tan centre d'atenció els hi faci nosa, necessiten els seus votants.
11: Les enquestes no li pinten bé com per haver d'anar fins a Alaska, que és un lloc on generalment els candidats trampistes guanyarien amb la gorra.
2: És que molts d'aquests estats... que ella, pensa que Ohio hi ha anat dues vegades, a Texas crec que tres. Són estats que ell va guanyar sobradament fa dos anys.
4: I li perilla Alaska.
2: Però no se'n refia.
4: Li perilla Alaska.
11: Li perilla un lloc al Senat d'Alaska, sí.
2: Sí.
11: Clarament.
2: Sí. És a dir, poden perillar coses... En els demòcrates també els hi perillen algunes coses, eh? Pues a Michigan, per exemple, que és un estat que darrerament els senadors han estat sempre demòcrates, doncs veurem què fa, no?, Abdullah al-Sayed. Però vaja, que Trump es mobilitzi tant... L'altra cosa és si els hi fa a favor o els hi fa nosa. Però que hi ha a Kansas, que és una cosa que no ens hauríem imaginat mai. No sé si acabarà anant a Kansas, però podria haver-hi un perill de perdre alguna cosa a Kansas. Per tant, el president s'hi ha posat, si els hi fa nosa o els hi fa servei, ja ho veurem.
11: I atenció a això que ha passat a Texas en aquesta cursa del Senat.
6: 1, 2, 3, where is James Tallarico?
11: Aquest és Ken Paxton, que és el candidat republicà a ser senador de Texas. Un senyor que a priori no aixeca gaires passions i que s'ha trobat amb un rival, James Tallarico, un noi jove, demòcrata, però no gaire d'esquerra, si ho podem vendre així. És a dir, que és un perfil
2: pastor.
11: Conservador, exacte.
2: Sí.
11: I ha començat a fer circular això de Where is James Talarico, perquè Talarico es va posar malalt i va desaparèixer uns quants dies. Això, que fins aquí seria normal, de dir, mira, doncs un candidat desapareix perquè està malalt, s'ha anat embolicant fins al punt que el partit de Trump ha arribat a fer córrer que estava ingressat en un hospital psiquiàtric d'Ohio, el seu rival.
2: Sí, és a dir, no hi ha límits per perjudicar el teu rival, eh? I aquesta teoria de la conspiració va començar a circular, la van encoratjar, a més, no? Influencers o portaveus de l'entorn més maga, més trumpista, i ha hagut de sortir el propi centre hospitalari dient, no, escolti'm, aquest senyor no ha estat mai aquí. El New York Times publica que la campanya de Talarico li ha fet arribar imatges d'unes càmeres de seguretat de casa de James Talarico,
11: per demostrar que estava
2: James Talarico
11: a casa malalt.
2: Diu, se les han fet arribar amb la condició que no les publiquem. El mateix Talarico ha dit, miri, és que Ohio jo no hi he posat mai els peus. És a dir, tot això s'anirà embrutant aquestes 3 setmanes que queden, també t'ho dic, eh? Queden 3 setmanes i molts diners per gastar. Per tant, veurem campanyes d'aquestes. També et dic que James Talarico és un candidat que el seu entorn el protegeix molt, eh? És a dir, que també que hagi estat 10 dies sense sortir de res és una mica estrany. Un company nostre, que l'havien d'entrevistar, fa 15 dies em va dir, ens ho han anul·lat perquè té la grip. És a dir, que no crec que sigui una excusa, perquè jo conec algú que li han entrevistat. Una,
11: sí, l'excusa oficial també era la
2: ara,
11: que donaven.
2: És una grip que s'ha allargat una mica, això sí, tenint en compte que estàs en plena campanya, una mica de la campanya de la teva vida, eh?
11: Va, i l'última, deies gastar diners, clar, però s'han de gastar un toc, els diners. Perquè hi ha hagut un descuit molt divertit,
2: sí,
11: que és resultat d'això que els Estats Units són tan poc originals posant noms a les ciutats que es repeteixen. Què ha passat? Doncs que els votants de la ciutat de Portland, a Oregon, han començat a veure anuncis per televisió que anaven dirigits en contra d'un candidat a Portland, Maine, a l'altra banda del país. I no en tenien res, Lídia. Què ha passat aquí?
2: Ni més ni menys, eh? No allò ens hem equivocat de 100 quilòmetres, no. De costa a costa, eh? De Portland, Maine, a Portland, a Oregon. Bé, doncs ha passat que l'empresa, diguéssim, de comunicació no ho ha fet bé, no? No ho ha fet bé.
11: I va contractar els anuncis a la Portland equivocada.
2: Ah, exacte, exacte. I els va, sobretot, els va enviar a la Portland equivocada. Efectivament, hi ha una cursa pel Senat important a Maine, que teòricament hi ha una candidata republicana que crec que seria ja la seva 6ª o 7ª vegada que es presenta i sempre l'ha guanyat, però hi ha un demòcrata, Troy Jackson, a qui els republicans han fet una campanya de desprestigi, que és del que anava aquest anunci, però en lloc de que ho veiessin els votants de Maine, l'estaven veient els votants d'Oregon. Sàpigues que l'empresa ja ha dit que tornarà els diners al grup de suport de trumpista, diguéssim, o de suport en aquesta senadora que havia contractat aquests anuncis i que li tornarà. Però el que us deia dels diners, eh? Aquest grup, que és un super PAC, que es diuen aquí, no?, els Political Action Committees, es gastarà $1 milió a les eleccions de Maine, i aquesta campanyeta li havia costat 25.000. Vull dir que era una mica la xocolata del lloro, aquesta campanyeta, i a més, recuperaran els diners.
11: Més divertit.
2: No patim.
11: Però això és com si a Barcelona de Guayaquil els arriben anuncis de xiviatries a les municipals.
2: Exacte.
11: Ui,
2: exacte.
11: Que nos hemos equivocado. Clar, Judit, hem repassat una mica. Clar, hi ha molta repetició, sí, de localitats.
2: Washington. Jo pensava que el més posat era Springfield, i veig que no, Judit.
3: El Garriga també ho deia, i ho hem anat a comprovar, i és Washington, el nom de ciutat més repetit. Hi ha fins a 80 pobles i ciutats que es diuen Washington. Després, en segona posició, sí que hi ha Springfield, després Franklin, Greenville o Clinton.
11: Doncs, a quants Clintons has estat, Lídia? Doncs
2: pues a Clinton no sé què dir-te.
11: Jo no sé si he estat a cap Clinton.
2: Fils alguns.
3: Però jo ara pensava, a banda d'aquesta cosa de la campanya que fa riure, deu passar molt sovint, no? Això, no? O ja estan tan acostumats.
11: Home, el que deu passar, gent que s'equivoca de quan hi ha diversos Springfields a prop, encara que estiguin en diferents estats, gent que es pugui confondre, en comptes d'anar a Springfield, Kansas, va a Springfield,
3: Missouri. Però el Simpsons quin és?
11: No es diu.
3: És que, com a curiositat, els creadors dels Simpsons van agafar aquest nom perquè, com que era un nom tan comú,
11: repetit,
3: així
11: podia no es ser qualsevol mirar. Lloc d'Amèrica.
3: Exacte.
11: Si tothom es pensa que és el seu Springfield.
3: Realment.
2: Exacte, i tots contents.
3: Autoritzats amb els Simpsons, eh?
2: Sí, sí.
4: Lídia, una cosa. Sí, Dembé Pugnari, sí.
11: Pots, una pregunta si... sempre pots fer-li tu.
4: Lídia, una cosa. Després d'aquestes eleccions, per això, segons els resultats, el trumpisme s'abonarà també a posar en dubte, o es preveu que posin dubte del procés electoral i de quin
2: sí,
4: pugui viure.
2: Ja, ja hi pots comptar.
11: Mai perden,
2: Eloi.
11: Mai perden.
2: Sí, sí.
11: Si guanyen, guanyen, i si perden, també.
2: És curiós, no? Perquè és curiós, això, perquè Trump, de les úniques eleccions que mai ha posat en dubte, són aquestes últimes que l'ha portat a la Casa Blanca. De tota la resta, no?
4: Sí, sí.
2: Sempre les posa en dubte. Ah. Vull dir que tot és una mica, no? Justament les eleccions que el van portar ell a la Casa Blanca.
11: Són les úniques netes de la història.
2: Són les úniques netes i que ell una mica no controlava, no? Perquè no era el president. I ara que ell és el president i que teòricament està fent tot per controlar-ho tot, doncs depèn del resultat, posarà en dubte que aquest control s'hagi fet bé. Jo crec que la campanya es tornarà bastant desagradable amb el que ens queda. Heu de saber que la nova portaveu, perquè clar, aquí un cop algú arriba a un càrrec, se li busca el carnet d'identitat, allò tot. Té un passat d'escampar teories de la conspiració força, eh? És a dir, que veurem quin paper fa en aquest podi. Avui ha quedat clar que més enllà de confondre el seu marit amb el seu president, però jo amb això no la criticaré, perquè
11: bé,
2: jo a tothom, li dic, a tothom li dic Martí, digués. Jo amb això no la criticaré.
1: Pensava que deies al revés, a tothom li dic Trump.
2: és a dir, veurem què explica des d'aquest pòdium, perquè ja dic, li han buscat tot el que havia publicat a les xarxes socials a la seva vida i n'ha deixat anar unes quantes de grosses, eh?
11: Doncs escoltarem la nova portaveu, la senyora Zakaria, a veure com ho fa el proper dia. Lídia Heredia, una abraçada, ens veiem aviat.
2: Una abraçada.
11: Farem una pausa i quan tornem... una sorpresa.
1: Ei! Ah, sí?
11: Ja us ho trobareu.
1: Ah.
11: Tira, tira.
0: Soc Anabel Casés Lletxuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
7: El millor d'aquests 100 anys ets tu, Atlàntida. Un segle fent salut.
8: Quan et diagnostiquen leucèmia, és com si la música de la teva vida s'aturés del tot. Perquè la música no pari, que no pari la recerca. Col·labora en la curació de la leucèmia a fcarreres.org o truca al telèfon 900 32 33 34. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
9: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
18: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira Internacional Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
19: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
20: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
21: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
20: La tradició es mou si la mous tu.
21: Tota la informació a firamediterrania.cat.
22: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
23: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
24: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
23: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
24: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
23: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
25: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
26: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
4: Tres
10: 3 minuts i seran les 5 de la tarda.
11: Va, 3 llargs, 3 llargs. És que ja n'eren 4, per tant són 3 llargs, no, Carandell?
12: Home, són 3.45, no?
11: Sí.
12: 3.4.
3: Podrem xerrar molt avui.
1: Mentre aneu parlant, sí que seran
11: 3. Llavors ens en queden 3.10.
12: A mi em costa molt dir les hores, també, a vegades fot unes encallades.
11: Sí, no, i més, clar, tens tendència a dir, són les 4.50, no es pot dir les 4.56.
12: M'agrada molt dir un quart i mig de...
11: Uf, però dir-ho així, has d'estar molt segur, eh?
12: Sí, hi ha molta gent que no ho entén.
4: També és com un hàbit radiofònic, no?, que no caldria, no? A vegades diuen molt sovint les hores.
11: No, sí que
4: cal. A la ràdio,
11: jo crec que sí que cal,
4: ja tenim l'input.
11: No, si vas pel carrer o amb el cotxe...
4: Si vas amb cotxe, per exemple, ja veus.
3: Jo anant amb moto, enyoro molt que hi hagi rellotges al carrer.
12: Bona.
3: Perquè tinc el rellotge de la moto espatllat, com tothom, sí. I necessito que hi hagi referències horàries per la via pública, però... perquè si no, no sé quina hora és, perquè no vull treure el mòbil.
1: Alerta que hi ha hagut gent que ha tingut ensurts amb això de les hores a la ràdio, perquè hi ha gent que ens escolta a través de l'aplicació i a vegades posa pausa, imagina't que estàs escoltant la ràdio a les 8 del matí, reprens a les 10 i diu, són 9:15, i diu, ah, hi ha gent que ha tingut
3: ensurts. El consum a la carta sí que ho ha canviat tot.
11: Això a Minguella un dia.
1: Sí. Escolta, no?

0: L'Eloi
1: va anar dimecres.
2: Sí.
3: Ah, clar,
2: ell és famós. Però, sí, vaig dir el primer dia i em van demanar si vas veure que és gràcies i vaig enviar un tall de veu.
0: Sí, és veritat.
4: Sí, és veritat. Sí, però va ser un hòstia, sí, l'Eloi.
2: No, no,
4: però l'Eloi
2: era
4: mal.
1: On és en Pep Guardiola?
0: L'Eloi era el famós de guàrdia aquell dia.
4: Sí.
0: Era el de guàrdia.
1: Sempre hi ha d'haver un representant.
0: Ah, perquè si passa alguna cosa que hi hagi un famós.
4: Ens va salvar el programa, que no teníem com engegar, sinó el dia després.
0: Molt bé, doncs una mica d'oques grasses, no?
1: Sí. I ressaca de Shakira, també.
4: Absolutament.
0: Ui, perdona, no, no.
1: La Carla, o sigui, embugit, teniu,
0: o sigui, la Carla, si pogués, es demanaria feina a la productora de la Shakira.
1: Mira-la, mira-la, li canvia la cara.
0: Faria qualsevol feina. No, m'està dient que calli. Perquè
1: vols dir que la contractaria si és catalana?
4: Parla en català perquè ella el parla, el català.
1: Amb els fills, amb els perquè no l'entenguin. Només per exacte, per als moments que no vol que l'entenguin.
0: No, no, és que no puc parlar perquè la cara s'enfada si parlo sobre Shakira.
1: La Shakira marxa de Madrid i ha acabat, no?
0: Espero.
1: Sí, sí, ara ja
0: està. Vull dir, perquè és la notícia del dia, no?
4: Sí, bueno, i sobretot com va anar el concert i qui la van a veure, també haurem de comentar.
0: Ah, també hi ha VIPs allà?
4: Sí. Sí.
1: Ai, amb aquelles jaquetes que cada dia.
2: Cada dia. Això, aquesta entrada, no?, i els que van a darrere.
1: Estan canviant molt els concerts, eh?
0: Ja no són el que eren.
1: No.
0: Ja no són el que eren. Doncs escolta, farem una pausa ara, farem un butlletí, i després ve la Crònica Negra amb la Rebeca Carranco. I atenció, Eloi, la samarreta del Barça s'està posant de moda com a peça de vestir al carrer?
2: O sigui, a tot arreu, no?
0: Sí. Doncs després ho comentem.
2: Amb àmbits molt diferents.
0: Després ho comentem, a les 6 que no surti. Gràcies.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. La precampanya electoral s'embolica per la decisió del Suprem de suspendre el dret de vot a tots els nacionalitzats amb la llei de nets. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, adverteix que aquesta suspensió és una anomalia i assenyala que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment al Tribunal Constitucional.
7: La batalla jurídica està servida, no? La veurem en els propers dies, veurem quines accions exerceix, sigui l'advocacia, la fiscalia o qualsevol dels afectats, i mitjançant quines vies es pot arribar al Tribunal Constitucional, que en qualsevol dels casos estic segur que acabarà resolent sobre aquest tema. La gran pregunta és si resoldrà temps abans de les eleccions del 29N o no.
6: El govern espanyol ha carregat contra el Suprem i ha acusat els jutges d'anar en contra de la democràcia fent el joc a Vox i al PP. Més notícies, Alba Barbosa.
8: Negociacions a contrarrellotge a l'esquerra del PSOE per unificar l'espai al màxim de cara a les generals el 29 de novembre. El termini per registrar coalicions acaba divendres i les diferents formacions estan explorant vies d'entesa per evitar la divisió del vot. De moment, Podem descarta integrar-se a la coalició Front Ampli, liderat per Ada Colau, però continuen negociant per trobar fórmules d'encaix i col·laboració. També la direcció d'esquerra, després de segellar un acord amb Podem, tanca la porta a cap Front Ampli a Catalunya, com insisteix a demanar el seu candidat, Gabriel Rufián.
6: Es manté la tensió bèl·lica entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen després que el conflicte s'hagi intensificat al cap de setmana. Les forces saudites han anunciat atacs imminents contra Sanaa i els rebels iemenites prometen represàlies severes. De fet, tots dos bàndols han demanat als civils que s'allunyin de les instal·lacions petrolieres en el punt de mira de possibles noves ofensives. Fins ara, l'atac més greu el va patir l'aeroport internacional de Riad, on dissabte els míssils iemenites van provocar una dotzena de morts i més de 300 ferits.
8: Lloret de Mar, a la Selva, encara arrossega danys pels aiguats de fa dos caps de setmana. La piscina municipal i el poblat de Turó Rodó estan tancats i es treballen altres punts per arreglar els desperfectes. Girona, Laia Claret, bona tarda.
9: Bona tarda. A la piscina municipal ja estan avaluant els danys, ho detalla l'alcalde Adrià Lamelas.
10: Estan fent estudis tècnics perquè hi ha un conjunt d'estructures que s'han vist visualment malmeses i ara s'estan fent els estudis per calcular bé quina és l'afectació en l'estructura.
9: Al poblat de Turó Rodó, un dels jaciments ibers que hi ha al municipi, s'ha enfonsat la coberta d'una de les construccions. La biblioteca municipal té acordonades les zones de còmic de manga i d'història de les plantes d'adults a causa de les goteres. També han quedat afectats els centres cívics Can Carbó i Roca Grossa. Els jardins de Santa Clotilde han estat tancats fins avui mateix pel risc de caiguda d'arbres i per feines de manteniment. Ara estan oberts. A més, hi ha desenes d'urbanitzacions on hi ha massa

0: Forestal i l'Ajuntament neteja carrers i vials. Laia Claret, Catalunya Ràdio Girona.
1: Tània Brenlle assumeix la direcció del Teatre Romea de Barcelona en substitució de Josep Maria Pou, que es converteix en ambaixador artístic de Focus. Els nous càrrecs es faran efectius la temporada 2027-28. Barcelona, Marta Vivas.
2: Moviments al grup Focus l'any de celebració dels seus 40 anys. La fins ara directora artística de la Sala Villarroel durant els últims 11 anys, Tània Brenlle, serà la nova directora artística, la primera dona en la història del Teatre Romea.
3: Hi ha una frase que ho resumeix tot. És tornar a casa, perquè jo vaig començar aquí.
2: Per la seva banda, Josep Maria Pou ha estat anomenat ambaixador artístic del grup Focus. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: Que és la meva voluntat de viatjar pel món. Ho he fet sempre a nivell meu d'aficionat particular. Jo alguna vegada crec que ja he dit que he après molt més de teatre veient teatre que no pas fent teatre. A mi ser espectador i veure teatre pel món és el que més m'agrada.
2: Carme Tierz, la fins ara distribuïdora d'espectacles de Grup Focus, assumirà la nova direcció de la Sala Villarroel. Marta Vivas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esport, Joan Fitó.
5: El Barça juga al camp del Galatasaray a les 9 del vespre, segona jornada de la Champions, encara sense Rafinha lesionats. Els blaugranes, de moment, han guanyat l'únic partit disputat de Champions fins ara, aquest Galatasaray-Barça, des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. De la jornada d'avui d'aquesta Lliga de Campions destaquen l'Atlètic de Madrid, Manchester United i el Villarreal-Nàpols, tots dos també a les 9 del vespre. En bàsquet, Barça-Maccabi de Tel Aviv a 8:15, al Palau Blaugrana, cinquena jornada de l'Euroliga. El Barça fins ara 2 victòries i 2 derrotes. Al partit en directe des d'un 8:45, el tot gira a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Aquest Barça-Maccabi començarà a 9:15. També en bàsquet a les 6, Basaksehir, Kitsanas Manresa a l'Eurocup. Més tard a 9:15, a la FIBA Eurocup, Ostende FIAC Girona. I en handbol avui també té competició continental el Freikin Granollers. Els ballesans juguen a 9:15 del vespre a la pista de l'Agua Santas portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea.
6: Fins aquí les notícies.
7: Les notícies de la Seu, butlletí horari.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
9: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. El ple ordinari d'avui a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a les 7 de la tarda, corresponent al mes d'octubre, té previst sotmetre a aprovació la modificació de l'ordenança fiscal que regule la retirada de vehicles abandonats o mal estacionats a la via pública. Això inclou aquells casos en què es constate que hi ha automòbils que estan aparcats al carrer abusivament en un mateix indret i de manera molt perllongada. En l'apartat de finances, el plenari també tractarà el tancament i liquidació del pressupost del 2025 i donarà compte de l'actual pla anual de control financer, a més de presentar una modificació de crèdit. D'altres punts de l'ordre del dia són un acord per costejar despeses de finalització d'unes obres d'urbanització pendents, una delegació de competències al Consell Comarcal en manteniment de camins i la formalització de l'agermanament amb la Daira Saharaui de Sauza. En l'apartat d'emocions, Junts proposa trobar un espai estable per al pla de transició al treball. Els hotels, càmpings i altres allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran han fet un balanç molt satisfactori d'aquest darrer cap de setmana llarg amb motiu del dia festiu del Pilar, perquè en general han superat les previsions. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha comunicat que s'ha assolit una mitjana d'ocupació al voltant del 85%, d'acord amb les dades que faciliten els establiments mateixos. El vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, s'ha mostrat molt satisfet perquè creu que el bon temps ha animat les reserves última hora i ha confirmat que s'ha millorat les previsions que es tenien, que es situaven la mitjana al voltant del 75%. La Sala de la Immaculada de la Seu d'Urgell acollirà aquest dimecres, demà a les 7 del vespre, una conferència sobre els monuments andorrans de l'actual candidatura davant la UNESCO de la mà de la historiadora de l'art Alba Pampalona. La conferència es planteja com una presentació al públic urgellenc dels 10 edificis d'Andorra que formen part de l'actual projecte transnacional Testimonis Materials de la Creació del Coprincipat d'Andorra, que pot permetre que la Catedral de la Seu esdevingui Patrimoni de la Humanitat. També en forma part el Castell de Foix a l'Arieja. I l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat, l'Àrea de Solidaritat i Cooperació i el Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament han organitzat el cicle de xerrades Mai Més, Genocidi i Memòria. Aniran a càrrec aquestes jornades del periodista, diplomàtic i corresponsal de guerra, Eric Hauck, amb experiència professional als Balcans i al Pròxim Orient. La iniciativa té com a objectiu abordar el genocidi i la memòria històrica, així com fomentar el pensament crític davant la desinformació i els discursos d'odi. El programa inclou sessions adreçades a estudiants de secundària i formació d'adults, a més d'una activitat oberta a tota la ciutadania. Pel que fa a aquesta xerrada oberta, serà concretament el dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda. Hi haurà entrada gratuïta. En aquesta sessió el periodista conversarà amb Manel Vila, que és expert en cooperació internacional i vinculat a la ciutat de Sarajevo. La Fundació Integra Pirineus i Cerdanya Viva Ecoestades protagonitzen la tercera edició de la Jornada Solidària Soc de Bosc, que se celebrarà divendres 23 d'octubre a Prullans. És una activitat que reunirà professionals vinculats a la gestió forestal, la ramaderia i la conservació de la natura per abordar el futur dels boscos del Pirineu i la importància de gestionar-los de manera sostenible. Una jornada que combinarà una ponència inicial a càrrec del responsable de negocis del Hub Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Mario Beltrán, i que també comptarà amb una taula rodona en què hi participaran Andreu González, que és director del projecte Boscos de Muntanya, Jordi Dalmau, ornitòleg i administrador d'Aubèrria, i Arnau Kingles, que és formatger i ramader de l'Oliva. A la nit, els assistents podran participar també en un sopar degustació solidari elaborat a la cuina viva de l'Ars, la gastroteca regenerativa de Cerdanya Viva. El que és la jornada té un cost de 29 euros per adults i 19 euros per als infants menors de 12 anys. També hi ha una modalitat d'inscripció de 39 euros per a les persones que vulguin fer una aportació addicional al projecte. Recordem, una aportació solidària. I la manca de pluja i de pastures i la calor han marcat aquest estiu l'estada de vaques a la muntanya de Llessui. Enguany el bestiar ja ha tingut més problemes per trobar-hi aliment. Aquests dies una trentena de ramaders arreu del Pirineu català han recollit els seus exemplars per tornar-los a les granges. I dir que entitats ecologistes volen que la Generalitat recuperi el pla per reintroduir el linx boreal al Parc de l'Alt Pirineu. El col·lectiu opina que la mesura podria ajudar a restaurar processos alterats, tot i matisar que s'hauria de fer amb avaluació científica rigorosa i amb la participació del territori. En esports, el Cadí la Seu, desè després de perdre a Mallorca, 72-50. L'equip urgellenc té ara un balanç d'una victòria, dues derrotes, està empatat amb quatre equips més. El Cedis Sideco Unido per la seva mà ha superat el Teixidor Associats Balaguer, 79-69, i l'Efausa ha caigut a Igualada després de dues pròrrogues, 65-62. I primera victòria de la Seu Futbol Club a Primera Catalana després de superar el Joventut 25 de setembre 1-0. L'equip urgellenc és ara en desena posició. Triomf també el d'Organyà amb el Castellserà 3-2 i derrotes de l'Oliana a la Fuliola, de l'Edford United a Agramunt, de l'Atlètic Club la Seu al Pont de Vilomara i de l'Atlètic Urban Esport a Solsona. I derrotes del Cadí d'hoquei a Capellades, 7-1, i del Cadí B a Cambrils, 4-3. El primer equip és ara en vuitena posició de Nacional Catalana, mentre que el Sènior B se situa cinquè del seu grup. Aquest cap de setmana vinent, tot coincidint amb la fira, rebran respectivament l'Igualada i el Navarrenques. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Tornem amb més notícies a les 7 del vespre.
8: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com Takeuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment, al carrer Sanot número 7, amb una selecció dels nostres productes, juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sangra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició. Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
0: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
0: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arriba l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
3: Sents que és moment de tornar a sentir-te bé? Vols perdre pes per cuidar la teva salut? Vols millorar la teva qualitat de vida, viure amb menys estrès i reduir el dolor? Vols recuperar l'energia perduda? O potser vols deixar de banda les molèsties digestives i els problemes intestinals? Potser vols calmar i revertir els símptomes d'una malaltia o de la teva situació de salut? O tenir un son reparador i llevar-te descansada? Vols prevenir o tractar la sintomatologia de la menopausa? O potser vols regular el teu cicle, calmar els dolors menstruals o preparar-te per l'embaràs? Soc Martina Ferrer, nutricionista i experta en psiconeuroimmunologia. T'acompanyaré perquè et converteixis en la líder de la teva salut. T'ho posaré fàcil. Aprendràs a deixar enrere dietes restrictives i a triar amb llibertat allò que a tu et va bé. Em trobaràs al Centre Fita de la Seu d'Urgell, al carrer Bisbe Iglesias Navarri, número 15, tots els dimecres. Pots reservar la teva cita trucant o enviant un WhatsApp al 684-452-820.

0: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
1: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
0: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
1: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
0: M'encanta, t'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
1: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Armengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram, o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Armengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
1: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
0: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
1: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participa en els nostres tallers de cuina amb places limitades.
0: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
1: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. Alt Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
3: Microseu ja és partner específic d'IOPOS, una nova manera de gestionar el teu negoci.
4: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
3: IOPOS permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
4: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
3: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb IOPOS, al teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
4: Microseu, solucions informàtiques a la Seu, al carrer de Josep Solueta, número 20. Al telèfon 973 35 36 53 o al correu electrònic info@microseu.cat.

0: fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Jolong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Jolong us desitgen una molt bona fira de Sant Armengol.

0: Ui, quin fred que tinc a casa meva.
1: Esclar, noia, com vols no tenir fred amb aquestes finestres velles i sense un bon aïllament?
0: I què puc fer?
1: Doncs trucar a Vidres Fermín. Ara, a més, Persiana Cerdanya s'ha unit amb ells per oferir-te la solució més completa. A Vidres Fermín i Persiana Cerdanya som experts en finestres d'alumini, PVC, fusta, aïllament tèrmic i tot tipus de persianes. A més, som distribuïdors oficials de Velux. Canvia les teves finestres, estalvia en calefacció i finança la teva reforma còmodament.
0: Doncs no m'ho penso més. Ara sí que podré menjar els meus formatges a la fira tranquil·lament i sense passar fred a casa.
1: Troba'ns al carrer de Sant Armengol 6062 de la Seu d'Urgell o truca al telèfon 973 36 0745. Vidres Fermín i Persianes La Cerdanya et desitgen una bona fira de Sant Armengol.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Dona vida a les teves idees amb Construccions a Fulco. Cuidem al mínim detall totes les teves reformes, banys, cuines, interiors i exteriors. Convertim els teus pensaments en realitat i les teves idees preferides en part del teu dia a dia. Fes un cop d'ull a la nostra pàgina web. Analitzem, dissenyem i construïm el teu projecte i, si vols, pots veure el resultat abans de començar l'obra amb una imatge visual. Descobreix alguns dels nostres treballs al nostre Instagram, apulco.sl. Som experts en fusteria i els nostres acabats són de pel·lícula. Construccions Apulco desitja una molt bona fira de Sant Armengol.

0: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fa reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
1: Vens a la Fira de Sant Armengol? Doncs passa't pel Xaloc. Al Xaloc hi trobaràs esmorzars de forquilla, menús diaris, varietat i bona cuina. I els divendres i dissabtes toca pizza, fetes amb base artesana d'elaboració pròpia, perquè una bona pizza es nota. I si et ve de gust gaudir del Xaloc des de casa, també tenim servei a domicili a la Seu d'Urgell i als barris de Sant Pere, Poble Sec i Sant Antoni. Ens trobaràs a l'Avinguda de Salòria número 40 de la Seu d'Urgell. Xaloc, arrels i tradició. Aquesta Fira de Sant Armengol, gol, passa't pel Xaloc.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina estan a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa?
3: No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot.
2: Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Amb el nostre servei de finançament instantani, inicia la reforma avui mateix i fracciona el pagament.
3: Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Estiu 3000 et desitja una bona fira de Sant Armengol.

0: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
1: Estic cansada del mobiliari que tinc a casa. Per molt que netegi, es veu brut de tan vell que és.
2: I per què no busques un canvi? T'has assabentat de la liquidació de productes que fa Mobles Butxaca amb fins un 40% de descompte?
1: Què em dius?
2: I això no és tot. Artifoc i Ultimate Design es traslladen a Mobles Butxaca i també incorporen Mueble Design i nous proveïdors per oferir encara més opcions i sempre amb la millor qualitat.
1: I tot això aquí? A la seu?
2: Sí, i a més han preparat un aparador especial amb motiu de la Fira de Sant Armengol.
1: Doncs ara mateix hi vaig, que necessito un sofà nou.
2: A més de mobles i complements, Mobles Butxaca ofereix fusteria a mida, mobles d'estoc ràpid i servei d'interiorisme. També et permet visualitzar els projectes en simulació 3D i disposa d'opcions de finançament.
1: Doncs sí que necessito un canvi.
2: Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 9, us desitja una molt bona Fira de Sant Armengol.
3: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621 24 88 74. Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança a la Seu d'Urgell.
1: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
2: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
1: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
2: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
1: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973 35 18 60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
2: Clínica Dental Graell us desitja molt bona fira de Sant Armengol.
3: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.

0: Valentina, porta lo crele.
1: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra al Turgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu

0: especial amb gust de formatge. El restaurant Micel al vell mig de la ciutat et proposa plats elaborats amb l'element estrella del cap de setmana, el bon formatge. Truca per reservar taula les 24 hores del dia al telèfon 973 36 46 20. Repetim, 973 35 46 20. El restaurant Micel, ubicat a l'avinguda de Pau Claris número 24 de la Seu d'Urgell, et desitja una molt bona fira de Sant Armengol i amb gust de formatge.
1: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com TAG Heuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment, al carrer Sanot número 7, amb una selecció dels nostres productes, juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sangra us desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Bona tarda, són les 7 i un minut. Ens quedem aquí l'informatiu vespre amb les notícies més destacades de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. El ple ordinari d'aquest dimarts a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell corresponent al mes d'octubre té previst sotmetre a aprovació la modificació de l'ordenança fiscal que regule la retirada de vehicles abandonats o mal estacionats a la via pública. Això inclou aquells casos en què es constate que hi ha automòbils que estan aparcats al carrer abusivament en un mateix indret i de manera molt perllongada. En l'apartat de finances, el plenari també tractarà el tancament i liquidació del pressupost del 2025 i donarà compte de l'actual pla anual de control financer, a més de presentar una modificació de crèdit. D'altres punts de l'ordre del dia són un acord per costejar despeses de finalització d'unes obres d'urbanització pendents, una delegació de competències al Consell Comarcal en manteniment de camins i la formalització de l'agermanament amb la Daira Saharaui de Hauza. En l'apartat de mocions, Junts proposa trobar un espai estable per al pla de transició al treball. És un ordre del dia que ha començat a debatre's avui a les 7 de la tarda. Com dèiem, el grup municipal de Junts per la Seu que presenta en aquest ple ordinari una moció per reclamar una solució definitiva a la manca d'un espai estable i adequat per al programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball. La proposta insta l'Ajuntament a identificar, diu, i habilitar unes instal·lacions que responguin a les necessitats educatives i pràctiques del programa i que estiguin disponibles com a màxim a l'inici del curs 2027-2028. Una iniciativa, segons Junts, que vol posar fi a una situació que s'arrossega des de fa diversos cursos durant els quals el pla de transició al treball ha hagut de canviar reiteradament d'ubicació sense disposar d'un equipament propi ni les condicions necessàries per desenvolupar amb normalitat la seva actualització formativa. Els hotels, càmpings i d'altres allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran han fet un balanç molt satisfactori d'aquest darrer cap de setmana llarg amb motiu del dia festiu del Pilar, perquè en general han superat les previsions. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha comunicat que s'ha assolit una mitjana d'ocupació al voltant del 85%, d'acord amb les dades que faciliten els establiments mateixos. El vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, s'ha mostrat molt satisfet perquè creu que el bon temps s'ha animat les reserves d'última hora.
5: Satisfacció de com ha anat aquest pont a la demarcació de les Terres de Lleida i del Pirineu. Hem fet una ocupació superior a la prevista, que estàvem parlant al voltant d'un 75-80%, hem arribat a un 85%. Les cases de turisme rural han arribat al 90% i el temps ha acompanyat. Els esports d'aventura també han finiquitat la seva temporada de turisme actiu, també amb uns molt bons resultats. Per tant, res més que estar satisfets i contents de com ha evolucionat tant l'estiu com aquest pont.
4: També l'alcalde de Viella ha recordat que aquest pont ha marcat la cloenda de bona part de les activitats de ràfting i esports d'aventura en general, i és que la zona que concentra més oferta d'aquest sector, el riu Noguera,

0: La Pallaresa aquest dijous ja es tancarà el calendari anual de regulació del cabal. L'alta afluència dels darrers 4 dies també s'ha traduït en problemes de trànsit als principals accessos al Pirineu, on hi ha hagut més, ha estat novament a la C-16, on divendres al vespre i dissabte al migdia ja es van produir cues entre Berga i el túnel del Cadí per accedir principalment a la Cerdanya. Aquest dilluns s'han repetit a l'inrevés en direcció sud. S'han arribat a acumular retencions de fins a 20 quilòmetres al pas per l'Alt Berguedà. Paral·lelament, ahir dilluns també es van produir cues intermitents a la C-14, especialment al pas dels nuclis urbans d'Organyà i Pont, segons informava el Servei Català de Trànsit. També problemes circulatoris al Principat d'Andorra. En agenda, la Sala de la Immaculada de la Seu acollirà demà a les 7 del vespre una conferència sobre els monuments andorrans de l'actual candidatura davant la UNESCO de la mà de la historiadora de l'art Alba Pampalona. La conferència es planteja com una plantejació del públic urgellenc dels 10 edificis d'Andorra que formen part de l'actual projecte transnacional Testimonis Materials de la Creació del Coprincipat d'Andorra, que pot permetre que la catedral de la Seu esdevingui patrimoni de la humanitat. També en forma part el castell de Foix a l'Arieja. Els monuments andorrans que s'han escollit fan referència a les formes de vida tradicionals i a les manifestacions culturals i les realitats institucionals de les comunitats d'Andorra al llarg dels segles que han configurat el Coprincipat tal i com el coneixem avui en dia. I encara en agenda, l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat, l'Àrea de Solidaritat i Cooperació i el Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell han organitzat el cicle de xerrades Mai Més, Genocidi i Memòria. Van a càrrec del periodista, diplomàtic i corresponsal de guerra Eric Hauck, amb experiència professional als Balcans i al Pròxim Orient. Una iniciativa té com a objectiu abordar el genocidi i la memòria històrica, així com fomentar el pensament crític davant la desinformació i els discursos cursos d'odi. El programa inclou sessions adreçades a estudiants de secundària i formació d'adults, a més d'una activitat oberta a tota la ciutadania. El regidor de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de la Seu, Jordi Mas, ha explicat que el consistori impulsa accions coordinades entre diferents departaments municipals per fer front a aquest tipus de missatges. Unes jornades que es faran dimecres 21 d'octubre, dijous dia 22, pel que fa a la xerrada oberta al públic, es farà dimecres dia 21 a partir de les 7 de la tarda i, a més, del periodista Eric Hauck, hi prendrà part el periodista Manel Vila, expert en cooperació internacional i vinculat a la ciutat de Sarajevo. La Fundació Integra Pirineus i Cerdanya Viva Ecostades organitzen la tercera edició de la jornada solidària Soc de Bosc. Se celebrarà divendres, en aquest cas, 23 d'octubre a Prullans, una activitat que reunirà professionals vinculats a la gestió forestal, la ramaderia i la conservació de la natura per abordar el futur dels boscos del Pirineu i la importància de gestionar-los de manera sostenible. La jornada combinarà una ponència inicial i una taula rodona amb un sopar solidari elaborat amb productes de proximitat. La recaptació es destinarà íntegrament a Integra Pirineus, una entitat social que combina els treballs de gestió forestal amb la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. El programa començarà a les 6 de la tarda amb la recepció dels participants i un còctel de benvinguda. A 6:45 hi haurà la ponència de Mario Beltrán, responsable de negocis al Hub Forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que donarà pas a una taula rodona amb diversos professionals del sector. Al debat hi participarà Andreu González, director del projecte Boscos de Muntanya, Jordi Dalmau, ornitòleg i administrador d'Aubèrria, i Arnau Quingles, formatger i ramader de l'Oliva. Els assistents també podran participar a la nit, a les 9, en un sopar degustació i la participació a la jornada té un cost de 29 euros per als adults, de 19 euros per als infants menors de 12 anys. També hi ha una modalitat d'inscripció de 39 euros a les persones que vulguin fer una aportació addicional al projecte. Recordem, un projecte solidari. 9 minuts passen de les 7 de la tarda. La manca de pluges i de pastures i la forta calor han marcat aquest estiu l'estada de ramats de vaques a la muntanya de Llessui, que cada any acull centenars d'exemplars bovins. Enguany el bestiar hi va pujar el 21 de juny i des d'aquell dia i fins ara pràcticament no ha plogut. Això ha fet que, a diferència d'altres anys, els animals s'hagin trobat en una muntanya molt seca. Ho explica el ramader de Llessui, David Boneta.
1: L'estiu ha sigut un estiu dur, no ha plogut, quasi no ha plogut gens, falta de pastures, i bueno, mira, hem acabat com hem pogut, però gràcies a Déu hem acabat bé. Pues, exactament, aquí hi ha 1.000 vaques i 500 o 400 més que s'han quedat a dalt, que han marxat a peu, hi ha, sí, unes millors muntanyes, hi ha molts animals.
0: Ara, quan fa més de 3 mesos del dia que van pujar, toqui començar el camí de retorn cap a casa. Una trentena de ramaders de tot el Pirineu català han recollit 1.400 vaques a Llessui per tornar cap a diferents pobles dels Pallars, la Cerdanya, el Ripollès o el Solsonès. El sector aprofita el dia de la tria de les vaques per reivindicar la ramaderia extensiva per la feina que fa de conservació del territori, la lluita contra els incendis i el manteniment també de les tradicions.
1: Bueno, primer perquè és una tradició ja de fa molts anys, segon, per mantenir el sector primari, i tercer, pues, per la prevenció d'incendis, perquè un any així ha sigut un any dur, molt sec.
0: Albert Vaquero, ramader d'Olp, s'encarrega de custodiar aquest bestiar a l'estiu i és un dels pocs que encara fa la transhumància a peu. Condueix el ramat per la muntanya i camins ramaders de Llessui fins a Olp. Vaquero ho fa de la mateixa manera que els seus avantpassats i defensa aquesta tradició.
2: Bueno, la importància que hi hagi bestiar a totes les muntanyes és, doncs, que tinguem el patrimoni que tenim, que tot el patrimoni que estem veient i que disfrute tothom, sigui o no sigui pagès, està conservat gràcies a la pagesia i a la ramaderia que hi és cada dia. Llavors, sempre que parlem de protecció d'incendis, sempre que parlem de volem anar a un pic o a un altre, i veiem, tot el que veiem és gràcies a que hi hagi ovelles, vaques, cabres i eques. I això és el veritable món rural. Aquest és el de veritat.
0: Vaquero també ha defensat aferrissadament la presència dels ramats a les muntanyes. El professional recorda que és la ramaderia que hi ha a les muntanyes durant l'estiu la que fa que el paisatge sigui com està. Per Vaquero, vaques, ovelles i cavalls fan una feina molt important també per a la prevenció d'incendis. Parla també del retorn a les granges.
2: Correcte, avui aquí som tots els ramaders que portem bestiar a Llessui, o quasi bé tots, i llavors uns marxen a peu, que aquests d'aquí quasi bé tots ja han marxat abans, i els que marxen en camió és el dia d'avui, que estem tots els ramaders ajudant-nos uns als altres perquè puguin marxar tots amb el camió, no? Tot el seu bestiar.
0: La muntanya de Llessui és molt extensa, sense massa forestal, amb força aigua i pastures de qualitat. Tot plegat fa que el maneig del bestiar sigui fàcil. Això, unit al fet que hi ha un vaquer permanent tot l'estiu que vigila tots els animals, fa que siguin molts els ramaders que opten per pujar-hi el bestiar a passar a l'estiu. Cada cop hi ha menys ramaders pro d'extensiu, però amb molts més animals, d'aquí que hagin de buscar muntanyes fora del seu municipi. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, organisme adscrit al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha obert una nova convocatòria de subvencions per impulsar el desenvolupament local i la difusió del patrimoni cultural al territori. La línia d'ajuts compta amb una dotació global de 420.000 euros i s'adreça a ens i associacions de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Aran. La convocatòria té com a finalitat donar suport a iniciatives que contribueixin a dinamitzar l'activitat econòmica, difondre el patrimoni cultural i afavorir la competitivitat professional de les comarques pirinenques. Les entitats poden presentar projectes en una de les tres modalitats previstes. La primera és l'organització de fires. La segona inclou activitats formatives o lúdiques relacionades amb la promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local. I la tercera correspon a l'edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic. L'import màxim de la subvenció és de 6.000 euros. Sis entitats ecologistes, quatre d'elles de fora del Pirineu, volen que la Generalitat recuperi i analitzi el pla de viabilitat per a la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, situat a cavall del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. L'estudi ja es va anunciar l'any 2016 a la Vall d'Aran, però des de llavors s'ha descartat d'executar-lo. Els signants són l'Associació Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, l'Associació en Defensa del Llop i l'Ós al Pirineu i les entitats d'àmbit català o estatal, CEO Birdlife, Depana, Ecologistes en Acció i ADA. Aquests grups opinen que cal tornar a situar aquesta iniciativa entre les prioritats de les polítiques de conservació de la biodiversitat, tot puntualitzant que el linx boreal, també conegut com a linx nòrdic o gatillop, entre d'altres denominacions, va desaparèixer del Pirineu ja fa dècades. El col·lectiu justifica la petició perquè pensen que aquesta espècie podria contribuir a restaurar processos ecològics alterats i reforçar la protecció d'espècies amenaçades. I encara en medi ambient, unes 1.300 persones han gaudit enguany de l'observació de la brama del cérvol a la reserva de caça del Cadí, on aquest dilluns han acabat les sessions guiades als tres punts d'observació gratuïts. Aquests indrets són com a Oriola, al municipi Cerdà d'Alp, el xalet de Coll de Pal, al límit entre el Berguedà i la Cerdanya, i el municipi de Castellà de Nuc. A d'altres zones de muntanya, sobretot de l'Alt Urgell i el Pallars, encara es pot seguir participant d'aquesta experiència, tot i que es preveu que també s'acabi d'aquí a pocs dies. I el torn per als esports. El Cadí la Seu ha perdut 72-50 la tercera jornada de la Lliga Femenina Endesa, en què ha visitat l'Azul Marino Mallorca Palma. D'aquesta manera, l'equip urgellenc és ara en desena posició amb un balanç d'un a dos i empatat amb quatre equips més. Impulsor 360 Estepona i Nova TSN Leganés, a qui va derrotar dijous passat, Durant Maquinària Encino i ja en el 13è lloc Inversus Guernica Vizcaya. Pel que fa a la part alta de la taula, els únics equips que han començat amb tres victòries són Casademont, Mirall Euskotren i també el Mallorca, mentre que València, Osona, Global Hyris, Mainz Avenida, Movistar Estudiantes i Baxi Ferrol han començat amb dues victòries i una derrota i són entre la quarta i la vuitena posició. En canvi, l'Espart Girona confirma el seu mal inici, 0 de victòries, 3 derrotes, i de moment comparteix la cua amb el Celta Femxa Zorca i el CaixaBank Araski. El Celta Femxa Zorca, 15è, i el CaixaBank Araski, que és 16. I aquesta darrera jornada sí que ha guanyat el Cedis Sideco Unida, que ha superat el Teixidor Associats Balaguer 79-69 gràcies a una brillant segona meitat. Després de la igualtat del primer quart, 18-18, i del segon, 37-39, els urgellencs van estar més encertats a l'hora de la veritat i després d'entrar l'últim període amb 57-55 van aconseguir distanciar-se per acabar sentenciant amb tirs lliures i de camp. I a segona catalana femenina, el Cedis Fausa ha patit una derrota ajustada 65-62 a la pista de l'Arbre Team Igualada. De fet, el maig no es va decidir fins a la segona pròrroga després de 50 minuts de temps efectiu. En futbol, primera victòria de la Seu Futbol Club a primera catalana. Després de superar el Joventut 25 de setembre 1-0, l'equip urgellenc és ara en desena posició. Triomf també de l'Organyà amb el Castellserà 3-2 i derrotes de l'Oliana a la Fuliola, de l'Edford United a Gramunt, de l'Atlètic Club La Seu al Pont de Vilomara i de l'Atlètic Urban Esport a Solsona. Són resultats que ens ampliaran en el programa futbol d'aquí a uns minuts, el Jordi Grau i el Santi Roura. I acabem amb hoquei. Derrotes del Club Hoquei Cadí a Capellades 7-1 i del Cadí B a Cambrils 4-3. El primer equip urgellenc és ara en vuitena posició de Nacional Catalana, mentre que el Sènior B se situa cinquè del seu grup. Aquest cap de setmana vinent, tot coincidint amb la fira, rebran respectivament l'Igualada i també el Navarcles. Aquestes les notícies en aquest butlletí vespre de Ràdio Seu. Tota la informació també a la nostra plana web radioseu.cat i a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. Res més per ara. Molt bona tarda.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Serveis funeraris ante Esteve, nota necrològica. Ens ha deixat Rosario Argelic Oliva, vídua d'Antoni Vilarrupla Pinyol, de casa Pellaire de la Farga. La missa funeral serà aquest dia 14 a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica, sala de vella, tanatori Sant Esteve. Demà, de les 10 a la 1 del migdia. Descansi en pau, Rosario Argelic Oliva.

0: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
1: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
0: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
1: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
0: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, el teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
1: Microseu, solucions informàtiques a la seu, al carrer de Josep Solueta, número 21, al telèfon 973-3536-53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
2: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arriba l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
3: A la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
4: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
3: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
4: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participen als nostres tallers de cuina amb places limitades.
3: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973-35-15-50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
4: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
5: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra a l'Alt Urgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. Al polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973-350182. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
6: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Ermengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Ermengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
7: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i en bones mans.
8: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
9: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
8: Ah, sí?
9: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
8: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
9: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: El tercer temps dels partits de futbol es juga els dilluns a Ràdio Seu. Futbol d'aquí, el programa que et porta tota l'actualitat de la Seu Futbol Club i els equips de l'Alt Urgell, amb el resum de tots els partits, golejadors i alineacions. El futbol local és protagonista a Ràdio Seu tots els dilluns al 107.2 de la FM o a radioseu.cat.
1: Molt bona tarda, amics. Sí, no us heu equivocat. La Marta ho ha fet bé, ha posat la sintonia del programa que fem els dilluns, però avui és dimarts, dia 13, i, per tant, parlarem dels resultats que havíem de donar ahir, però el Cefesta, doncs, no es vas caure. Santi, dimarts 13, bona tarda.
2: Bona tarda. Esperem que sigui una tarda tranquil·la. Encara que sigui dimarts i 13.
1: Encara que sigui dimarts i que sembli... No sé si li sabrà greu a la Marta, però sembla el passadís del terror, aquí foscos, no?, com estem, per la persiana i això. Però bé, nosaltres al nostre, quan falten 3 minuts per 7:45, Santi, si vols, comencem dient que l'escola ha jugat 10 partits.
2: Exacte.
1: N'ha guanyat 6, n'ha perdut 4, 34 gols a favor, 33 en contra. I targetes, com ha anat?
2: 10 de grogues i una de vermella.
1: De vermella.
2: I recordem que al fer aquest resum incloem l'equip de quarta catalana, perquè és un equip Edford. Pertany al còmput total de gols, targetes.
1: Entren dins.
2: Afegit amb això, tot i que el reportatge del que va passar correrà càrrec teu com el conjunt de partits que es juguen dels amateurs.
1: Molt bé.
2: Curiosament, amb l'acumulat de totes aquestes jornades, doncs tenim un empat tècnic de gols a favor i en contra, 101. O sigui, ja hem passat la barrera dels 100 gols i en aquest cas doncs estem empatats. Les targetes ja pugen a 19, i grogues i 2 de vermelles. S'han guanyat 16 partits, s'han empatat 2 i s'han perdut 13.
1: 13. Perfecte, doncs no és un mal començament, perquè tot plegat portem entre 3-4 jornades.
2: Exacte.
1: Vull dir, no està malament.
2: Això. Doncs, començant doncs, per base, perquè el de quarta catalana doncs, ja el comentaràs tu, en aquest cas hem de dir que els dos, el juvenil A descansava i el juvenil B al final es va retirar de la competició perquè no es va poder plegar el nombre de jugadors necessaris per poder tenir una campanya tranquil·la. Aleshores, comencem, doncs, amb el cadet EC16 de segona divisió, que jugava aquí a casa contra el Balaguer. I va ser un partit equilibrat, però que es va decantar a favor del Balaguer per un resultat final de 2-3. 4 targetes grogues, en aquest cas, per part de l'escola. Juan Antonio González, el Sadurní Betriu, l'Aritz Padrones i el Jordi Leibach Pujades. I els 2 gols els va fer el Max Navés i el Jordi Leibach Pujades. És una lliga curta, perquè és una lliga de 10 equips, i en aquest cas l'escola és quart amb 3 punts en 2 jornades. Un partit guanyat, l'altre perdut, amb 6 gols a favor, 4 en contra i 4 targetes, que són les d'aquesta jornada, grogues. El proper partit el jugarà contra l'escola de futbol Urgell, a fora. L'escola de futbol és 9è, no ha puntuat, i serà el dia 17 a les 4 de la tarda.
1: Molt bé, i ho han de jugar a Linyola. Aquest equip juga a Linyola.
2: Correcte. El cadet de S15 de primera divisió s'enfrontava al Pla d'Urgell aquí a casa i el va guanyar a les acaballes del partit amb un gol de l'Abdullahi Magassa i amb 2 targetes grogues, la segona per l'Aleix Pardina i la primera pel Gabriel Pérez Noel. Ha jugat 3 partits, n'ha guanyat un, n'ha perdut 2, és tercer perdó, té, és desè amb 3 punts, amb 3 gols a favor, 9 en contra i 5 targetes grogues en el seu marcador. El proper partit hauria de jugar contra Balaguer, però aquest equip s'ha retirat de la competició. Per tant, aquest equip de cadet S15 descansarà la propera jornada.
1: Molt bé.
2: El següent, el B, cadet S15B, aquí a casa també s'enfrontava al Pla d'Urgell i el va guanyar, en aquest cas, per 2-0. Gols del Patrick da Silva i del Rainer Baca Valle, que compagina el seu olfacte golejador amb el cadet i amb el infantil S14.
1: Perquè vol dir, perdona, és infantil encara.
2: És infantil.
1: Perquè si fos al revés no
2: sí,
1: podria
2: sí, sí,
1: ser.
2: Sí. És infantil, és infantil. I és el màxim golejador infantil. Uh-huh. En aquest cas, doncs, va donar un cop de mà en el cadet, tot i que portava 19 jugadors en total, aquest cadet.
1: Ja.
2: Són setens amb 3 punts, havent jugat només un partit, aquest. Per tant, els dos gols que tenen el marcador són els que estan en el seu haver i no hi ha cap targeta groga. Però el proper partit el jugaran a Garrigues i serà el dia 17 a 12:15. I el Garrigues és 6è amb 3 punts. Ja passant a infantil, doncs tenim l'infantil S14, que està en un començament de temporada molt bo, perquè ha tornat a guanyar, en aquest cas el Balaguer, per 2-0, amb gols doncs, del mateix Rainer Baca Valle, que acabem d'esmentar, i del Diego Alejandro Giraldo Barón. En aquest cas, hi va haver 2 targetes, el José Víctor Coca i el Rafael Gómez. Són primers en solitari amb 9 punts. Han guanyat els 3 partits. Tenen 8 gols a favor per 4 en contra. El que passa que van sumant targetes també. 7 de grogues per una de vermella. El proper partit serà contra el Baix Segrià, allà. El Baix Segrià és 12è, havent guanyat cap partit, empatat 1 i perdut 2. Serà el dia 17 a 11:00 a.m.
1: Correcte.
2: L'altre infantil, l'infantil S13, en aquest cas jugava contra el Mig Segrià a Torreferrera i es van portar la victòria amb un gol del Pol Gómez, que ja en porta 2, i de l'Albert Riu, que estrenava el seu marcador particular. En el desenvolupament del partit, aquests gols van venir en el minut 56 i 66 i cal dir que en el minut 52 un jugador del Mig Segrià, el Denis Aldea, veia la segona targeta groga, per la qual aquest equip es quedava amb 10. Va ser quan a continuació van venir els gols. De l'Edford, que no treu cap mèrit als jugadors, però suposo que va ser un cop de mà perquè els hi fes més còmode el acabar el partit.
1: Sí, però fins a llavors van tenir que picar pedra, com es diu, vulgarment.
2: Van mantenir el 0-0.
1: Sí, sí.
2: Ara són setens, amb 6 punts, havent jugat 3 partits, han guanyat 2, n'han perdut 1, tenen empat a gols, 6-6, i una targeta groga. El proper partit el jugaran aquí a casa contra el Mollerussa. Compte perquè és tercer amb 9 punts. I serà el dia 17 a 2:45.
1: Molt bé. Futbol 11 finito.
2: Exacte.
1: Anem ja per futbol 7.
2: Comencem els alevins i en aquest cas venen pluja de gols, perquè el preferent aleví, el S12, que jugava a Gardeny, es van portar la victòria per un contundent 4-11. Es van repartir els gols com a bons germans, gairebé, el Pol Ortega, que en va fer 2 i en suma 3, el seu germà Nil, que en va fer dos més i també en suma tres, el Marcel Betriu en va fer dos i en suma deu, Marco Ritt dos més i són els que té, el Dan Navés dos més i en suma sis, i el Sergi Condomines, en aquest cas en va fer un, però ja en suma tres. Són segons amb 9 punts, 4 jornades que han vist 3 victòries i una derrota. 29 gols a favor per 8 en contra i cap targeta. Proper partit contra el 6è, que també té 9 punts, el FIF Lleida, que jugarà aquí a casa el dia 17 a les 11 del matí.
1: Perfecte. Aquí hi ha bons golejadors, no?
2: Exacte.
1: Per el que has explicat.
2: Exacte. I, a veure, entre un, dos, tres, quatre, cinc jugadors van fer dos gols cadascun.
1: Cadascun.
2: I si sumem els que ja porten ells, doncs aviat arribarem als 29 mm-hmm. que hem dit que en tenien. Clar, el Marcel Sol ja en porta 10.
1: Per això.
2: Bé, continuant amb el BS12, en aquest cas el de segona divisió, no li va fer por enfrontar-se a l'escola de futbol Urgell perquè li van dosar un contundent 9-0. En aquest cas va ser el Mohamed Galibouaziz, que va ser el que va fer més gols, en aquest cas 5. L'Arnau Galobard en va fer 3 i el Luca Linares va fer un gol solitari. Són cinquens amb 3 punts, amb una victòria i una derrota en les dues jornades, amb 9 gols a favor per 3 en contra i cap targeta. Proper partit serà a Garrigues, que és el segon amb 6 punts. Serà el dia 17 a 3:15.
1: Perfecte.
2: Continuant,
1: ens queda el S11, no?
2: En aquest cas, exacte, el preferent l'havia S11, en aquest va ser l'altra cara de la moneda, perquè va perdre aquí a casa contra l'escola de futbol Tàrrega per 1-11. En aquest cas, el gol de casa el va fer el Gianfranco Santa Cruz, i amb aquest resultat, en 4 jornades, han vist un empat i 3 derrotes, el qual suposa que tinguin només un punt i siguin 12ens, amb 8 gols a favor i 29 en contra. És a dir, l'altra cara de la moneda de l'equip que hem vist abans.
1: De l'S12.
2: Del S12 preferent. No tenen tampoc cap targeta. Proper partit serà contra el Baix Agrià, al seu camp, que és 8è, que té 4 punts, amb una victòria, un empat i una derrota, i serà el dia 17 a les 12 del migdia. Continuant amb els equips, en aquest cas el Benjamí S10, va enfrontar-se aquí a casa contra l'EM i va caure derrotat per 1-10. El gol de casa el va fer l'Àlex Valerio. Tenen només un punt, són 14ens amb un empat i 3 derrotes, amb 13 gols a favor i 32 en contra per cap targeta. Proper partit amb el Balaguer, allà a Balaguer, que té 3 punts, i serà el diumenge, dia 18, a les 11 del migdia.
1: Perfecte.
2: I acabem només dient que de l'equip de l'ABS11 de segona divisió, que va descansar aquest cap de setmana, el proper cap de setmana s'enfrontarà al Pla d'Urgell, aquí a casa, diumenge a les 11.
1: A les 11. Ja. El diumenge hi ha dos partits, un és a casa, aquest que deies, i l'altre és a fora, el que també has dit abans, a Balaguer del Benjamí. S10. Perfecte, doncs, molt bé. Falten 5 minuts per 7:45. Anem a encetar la resta d'informació de partits amateurs, futbol sala, futbol femení. Encara que sigui dimarts, cal recordar el partit de dissabte al municipal de la Seu. I començaria la crònica, i a la quarta jornada va arribar la primera victòria i el deliri final. De la primera part, l'equip visitant va dominar el ritme del partit. Recordo ja al minut 4 una gran aturada del Roger amb un xut que anava a l'escaire. Al minut 20 va arribar el primer xut de la Seu a porteria, que, i seguidament hi va haver una rematada de cap de l'Ander que va sortir fora per poc. Al minut 27, l'equip visitant, el Joventut 25 de setembre, és un equip de Rubí, i va haver un xut al travesser d'aquest equip visitant, i al minut 30 un primer corner llançat per la Seu i bona ocasió de gol. La segona meitat d'aquesta primera meitat va coincidir amb una millora de la Seu, però es va arribar al descans amb un 0-0. La segona part del partit va ser força diferent. Els jugadors de la Seu van posar una marxa més i van passar a dominar el partit. Com més dominava la Seu, s'accentuava la duresa i els tripijocs de l'equip visitant. Una falta fora de l'àrea del Joventut 25 de setembre va provocar una petita tangana amb un jugador de cada equip expulsat. I quan passaven 3 minuts del temps, degut hi va haver un gran xut creuat de l'Alan Rispa d'Ubassin, que va significar el triomf de la Seu i també va provocar la bogeria de públic i jugadors, perquè bé, era el primer partit que es guanyava i aquí a casa, doncs, amb una força afluència de gent, doncs ho van celebrar de valent. Parlava d'una miqueta la duresa i els tripijocs. El Joventut 25 de setembre és un equip jove però molt dur, i quan veia que el partit se li escapava de les mans a la segona part va intentar aturar-ho de totes les maneres possibles. Però bé, primera victòria de la Seu, i a la classificació d'aquesta primera catalana grup 2 el van al Ripollet amb 12 punts i ple de victòries. La Seu és desena, empatat amb l'Alpicat amb 4 punts, i el cué és el Balàfia només amb un punt. Però tot això només ha fet que començar. Anem a veure tercera catalana, grup 15, també jornada 4. Trem 2, Pons 1. Partit jugat divendres a les 8 del vespre. El Trem va haver de remar per guanyar el partit, ja que el Pons s'havia avançat 0-1 al minut 31. Però la segona part el Trem va fer 2 gols i els 3 punts es van quedar a casa. Hi va haver 5 targetes grogues per cada equip. Ara el Trem és quart amb 9 punts. Un altre equip del Pallars, Poble de Segur 5, Torà 2. Poble de Segur va golejar fàcilment el Torà, tot i que la primera part va acabar amb 1-0. Però la segona meitat, la segona part, va marcar 4 gols i sense patir pel marcador final. 4 grogues pels locals i 3 pels visitants. El Poble de Segur és tercer amb 9 punts. La Fuliola 3, Oliana 0. Tercera derrota consecutiva de l'Oliana, que ha començat la temporada força malament. 2 gols a la primera part, un d'ells de penalti i el tercer a la segona part van sentenciar a l'Oliana. Hi va haver 3 targetes grogues per l'Oliana i una vermella directa al minut 65. Són cuers actualment amb un punt. Santa Coloma de Queralt 2, Rialp 1. Tercera derrota també del Rialp en un partit que va aconseguir empatar a 1 al minut 75-71, però els locals van fer el gol de la victòria al minut 89. Són 300 amb 3 punts. Partit de casa, Organyà 3, Castellserà 2. Bona victòria de l'Organyà davant d'un rival complicat. Sempre van anar per darrere el marcador, un 0-1 i un 1-2. Però al començament de la segona part van fer l'empat a 2, gol de l'Àlex Carmona, i el Lluís Carbonell feia el 3-2 definitiu. L'Organyà va jugar amb 10 des del minut 27 de partit per vermella directa al Sergio Barba. Castellserà i patir 5 grogues i una vermella directa al mateix minut 27. Quarta catalana, grup 31, jornada 2, Sporting Agramunt 5, Edford United 3. 2 gols del Miguel Ángel Robio al minut 21 i 29 van posar per davant el marcador a l'Edford, però 4 gols seguits de l'equip local van capgirar aquest marcador. El gol de l'Esteban Lozada al minut 54, que era el 4-3, però les forces anaven una mica justes i que es van acabar aquí. Hi va haver tres grogues i una vermella directa i una altra per acumulació per l'equip local i dos grogues més una vermella pels jugadors visitants.
2: Per una traveta de forma temerària amb una ocasió manifesta de gol.
1: Per tant, és una de les targetes comptabilitzades, no, Santi?
2: Exacte.
1: Perfecte.
2: Que en principi suposarà segurament només una, un partit de suspensió. Passa que és curiós que l'altre equip va veure dos vermelles.
1: Sí.
2: I, que, i fins i tot quan tenia dos jugadors menys, encara va ficar el 5-3.
1: El 5-3. Molt bé, canviem. Futbol femení, Futbol Club Pirineus, juvenil 4, el Picat 2, partit complicat per l'equip local que va acabar perdent la primera meitat per 1-2. A la segona part tot va canviar. La Caliato CDB va marcar de penalti en minut 51 i va empatar el partit. Dos gols més de la mateixa jugadora van deixar els 3 punts a casa. Hi va haver una targeta groga a la Nerea González al minut 89. AM 6, Infantil 1. Primer partit de la temporada, l'Infantil B, derrota clara al camp de l'AM. El gol de l'honor el va fer la Sara Elisa Brun al minut 67, que tancava aquest definitiu marcador 6-1. I ara repassem Futbol Sala. Futbol Sala, Club Atlètic La Seu. Vilomara 6, Sènior A, de tercera divisió nacional 2. Tercera derrota en 3 partits. Joan Marcalís, al minut 11, feia el 0-1, obria el marcador, i l'Arnau Jansat feia el 6-2 al minut 37. Aquest equip li està costant aquest començament de temporada en aquesta categoria nova. Esperem que ho aconsegueixin ben aviat. Solsona Legend 5, Sènior B, Urban Sport 2. Tot i anar dues vegades per davant al marcador, 0-1 al minut 4, gol de Josep Vinyals, i 1-2 de l'Iker Oliva al minut 14, el Sènior B no va poder aguantar el ritme dels locals, que en 3 minuts van fer 3 gols, i el 5è gol va arribar al minut 50. Hi va haver dues targetes grogues, una a l'Iker Oliva i l'altra al Sebastián Minota. El Maselles 3, Juvenil en Bus 3. Els 3 gols marcats per l'Eric Galceran al minut 39, que eren el 2-1, Leo Gómez al minut 46, que era l'empat a 2, i Pep Capdevila al minut 48, que era l'empat a 3. Van servir per empatar aquest partit. Com deia, dues targetes grogues, una al Marc Cardona al minut 33 i una altra al Kilian de l'Àlamo al minut 40. Ara ve una de les golejades. Ponent, futsal a 10, cadet Atlètic Escol 0. Derrota contundent, fora de casa davant d'un equip molt potent. Després de dues jornades, l'equip no ha sumat cap punt. Ànims i a intentar superar aquesta ratxa negativa de començament. Una altra golejada, Escola Futsal a Cervera 12, a Levi Atlètic Frankfurt Heidelberg 1, igual que l'equip cadet, contundent derrota de l'equip a Levi a Cervera. El gol de l'honor visitant és el que tancava el marcador i el va fer Iu Nadal, també força ànims per tots ells. I el darrer partit és el Targa 2, Benjamí Atlètic Construccions Plubinet 8. Excel·lent victòria dels benjamins al camp del Tàrrega, que havia encaixat en el primer partit 21 gols a Trem. El primer gol, el local, el va fer Joan Gil al minut 1 a la seva pròpia porteria. Però ràpidament els gols de l'Eiden Marc Comes, que en va fer 2, Òscar Nocelo, que en va fer 3, Pau Cartagena, 2, i Joan Gil, que aquesta vegada sí, va fer un gol, però a la porteria que contrària, la que tocava, van deixar el resultat molt clar a favor d'aquest Benjamí Atlètic. Això és tot pels partits que hem jugat aquest cap de setmana i ràpidament, quan falten 10 minuts perquè sigui les 8, els partits que hem de dir per la setmana vinent, 17 i 18 d'octubre. Primera Catalana, el grup 2, jornada 5, Balaguer La Seu, diumenge a les 5 de la tarda. Tercera Catalana, grup 15, també jornada 5, Oliana, Angulària d'Anglesola, dissabte a les 4, Organyà, Guissona, dissabte a 4:45, Verdú Cercavins, Poble de Segur dissabte a 5:00 i Rialp Trem diumenge a 5:00. A Quarta Catalana, grup 31, jornada 3, s'estrena Coll de Nargó a casa enfrontant-se al Sant Ramon dissabte a 4:00. I el Ledford United rebrà l'Inter Lleida Magraners dissabte a 6:00. En futbol femení del Futbol Club Pirineus hi ha els següents partits. Cervera Juvenil diumenge a 7:00. Infantil A Interrecassens diumenge a 1:15. Infantil B Intercomarcal diumenge a 11:00. I a futbol sala, el Club Atlètic La Seu, hi ha els següents partits programats. El Sènior A jugarà aquí a La Seu contra el Mestrans Montbui diumenge a 7:00. El Sènior B Urban Sport també jugarà aquí a La Seu contra el Cervera diumenge a 3:00. El Juvenil Atlètic en Bus rebrà l'Agramunt dissabte a 4:45. El Cadet Atlètic Escol rebrà el Corbins dissabte a 1:00. L'Alevi Atlètic Frankfurt Heidelberg rebrà el Solsona dissabte a 12:45 i el Benjamí Atlètic Construccions Plovinet rebrà aquí a La Seu l'escola de futbol Sala de Cervera dissabte a 10:00. I en futbol sala femení de primera divisió del grup 3, les noies de l'Atlètic La Seu Cadí tenen un difícil desplaçament a Reus per jugar el seu partit diumenge a 12:00. Bé, això és tot el que ha donat de si aquesta jornada. Santi, vols afegir o falta alguna coseta?
2: No, en principi s'ha dit tot el que s'havia de dir i esperem doncs que tinguem una bona jornada la propera, coincidint amb la fira de Sant Ermengol.
1: Encara juguen pocs partits aquí a casa, vull dir que anirà a nivell de futbol, eh? Futbol sala juguen tots, però ja és diferent estar a dins del pavelló. Ah, ja no hi ha tanta mobilitat exterior, diríem, no? Mm-hmm. Molt bé, doncs, com ha dit el Santi, bona setmana, bona fira, i ens retrobem dilluns vinent. Adéu-siau.
2: Bona nit.

0: 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank.
1: En directe quan toca. A la carta, quan vols. La mateixa ràdio, sense rellotge. Ràdio Seu a la carta. Busca els podcasts a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.

0: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant d'internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873-450-400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. Alt Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Jolong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Jolong us desitgen una molt bona fira de Sant Ermengol.

Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la seva comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: acabes de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fa reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
1: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
2: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
1: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
2: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
1: M'encanta. T'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
2: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell, número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: Més d'una quarantena de col·laboradors. Més d'una quarantena de maneres de mirar el món.
1: De mirar la natura, els llibres, els esports, la història, la criança i l'educació, la salut o el medi ambient.
0: De mirar què passa aquí, al nostre carrer, a la Seu, a l'Alt Urgell, al Pirineu, a la nostra gent.
1: A Ràdio Seu, aquesta temporada, t'oferim una quarantena de mirades amb veu. Una programació feta novament per gent de quilòmetre zero que coneix, viu i explica casa nostra des de dins.
0: No fem ràdio des de lluny, fem ràdio des d'aquí.
1: Ràdio Seu. Escolta'ns en directe al 107.2 de la FM, a www.radioseu.cat o recupera els nostres podcasts a Ràdio a la Carta.
2: 107.2 FM.
3: El Lluís a la Lliga són molt més estrictes.
4: Avui el braçalet de capità el porta Pedri. És el capità avui en aquest equip titular del Barça, que és a punt de començar a jugar contra el Galatasaray. És la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Recordem que la primera jornada el Barça va golejar el Feyenoord al Camp Nou. I avui el Barça amb la intenció de tornar a guanyar i d'aquesta manera mantenir-se com un dels equips que hagi fet el ple de resultats de victòries en l'arrencada de la competició europea. No ens hem d'enganyar, no podem dissimular-ho, el gran desig del barcelonisme de cara a aquesta temporada, la Champions. L'àrbitre que demana a algun jugador del Galatasaray que es

0: sorollós aquest Alí Sant Illent, amb el públic ja des del primer minut dempeus i votant, amb aquest ambient de fons. Aquest és l'infern turc, amb la primera pilota que condueix el Barça al mig del camp, amb acció de Rodri. Dificultats tenim fins i tot nosaltres mateixos per sentir-nos. Toca la pilota Pedri. Hem de pujar el volum al màxim. Intenta combinar Fermín cap a Olmo. Ha interceptat la pilota un jugador del Galatasaray. Tot i així la recupera el Barça al mig del camp. Amb passada horitzontal de Rodri cap a la posició de Cancelo. Tot això passa camp del Galatasaray. Endarrereix ara la pilota Cancelo per Gerard Martín. Déu-n'hi-do com xiulen. Pilota per Pedri. Avança metres. Continua el capità del Barça, l'obre la banda esquerra, la rep Gordon. Els decibels són realment insuportables. La té Gordon, s'avança la pilota, se l'avança massa, l'acaba perdent per la línia de fons. Serà servei de porteria, pilota pel Galatasaray.
1: I descansa l'afició turca perquè el Barça ja no té la pilota, perquè aquí defensa tothom quan el Barça atacava camp rival, el Barça preparant la pressió. Veurem com surt l'equip turc amb una pilotada llarga, tot i que li agrada sortir des del darrere avui. Amb precaució, sense prendre riscos.
0: Jo, Ricard, no sé si era perquè estàvem en postpandèmia, perquè era partit d'Europa League, però jo no recordava l'Alí Sant Illent amb aquest ambient.
1: Jo recordava soroll,
0: La té Gordon. Gordon intentarà superar Varís Yilmaz, no ho aconsegueix, acaba a terra el jugador del Galatasaray. L'àrbitre assenyala falta del davanter anglès del Barça.
2: Aquest estadi té el rècord Guinness amb l'afició més sorollosa, perquè el 2011, el mes del 2011 es va batre el rècord, van arribar a superar els 131 decibels, que perquè us en feu una idea, una conversa, són al voltant de 60, el van doblar aquesta marca, i 131,76 decibels.
0: Té la pilota Fermín, l'envia cap a Dani Olmo. Avui el fals nou del Barça, cau a terra, possible falta, que l'àrbitre efectivament assenyala del central colombià Davinson Sánchez.
1: Dani Olmo obligant Davinson Sánchez, com deia el Bernat Coll, a sortir de la cova i per tant a fer una falta després que Eric guanyés el primer cara a cara amb Rafa Leao. Important aquest duel perquè Rafa Leao ja sabem que és gairebé imparable en l'un contra un amb la seva acceleració i verticalitat. Eric l'ha aguantat amb el cos a cos i després ja ha pres la pilota i el Barça ja tindrà una falta diagonal.
0: Una falta lateral des del costat dret, al costat de la pilota Lamine Yamal, també Dani Olmo, pràcticament minut 3 de la primera meitat. Dani Olmo frena, arrencava Lamine Yamal, la toca en curt per Pedri. Pedri buscava la presència a la banda esquerra de Gerard Martín. Pilota que ha de córrer Fermín per enviar-la enrere. Cubarsí deixa que sigui Joan Garcia, que amb la cama esquerra l'enví cap a Dani Olmo. Olmo ara gairebé com a central, pressionat per Osimhen. Toca la pilota Olmo cap a Cubarsí. Gerard Martín se li escapa a l'esfèrica, era Cancelo que li feia la passada. Mala decisió de Gerard Martín, recupera la pilota al Galatasaray.
1: El Barça de pressionar, salta ràpidament Dani Olmo perquè el Galatasaray no se senti còmode amb la pilota.
0: Noteu, m'imagino molt, quan té la pilota al Barça, sí, la cridòria molt de l'Alí Sant Illent, oi?
2: Molt.
0: Sánchez toca enrere cap al porter, cap a Shakir, que l'envia a la banda esquerra perquè derregui, rebi el male, talla la pilota Eric García. Serà servei de banda favorable al Galatasaray, ja la posa en joc, la té Jacobs, toca cap a el male enrere novament per Ismail Jacobs juga amb el porter Gurkan Shakir amb Sánchez, baixa a intentar connectar amb la pilota Batrakov, pilota que recupera el Galatasaray, puntada llarga, talla Gerard Martín, intenta arribar-hi Lucas Torreira, apareix molt bé amb energia, com és habitual en ell. Fermín té la pilota, s'activa ràpidament el sorollòmetre de l'Alí Sant Illent.
1: Com defensa tothom aquí, eh? I amb la possessió que tindrà el Barça alta, veurem si aguanten tot el partit.
0: Demà hi haurà 53.000 afònics a Istanbul. Toca la pilota Gordon enrere cap a Cancelo. Cancelo juga cap a Gerard Martín. 4 minuts de la primera meitat, empat a 0 entre el Galatasaray i el Barça.
2: 53.000 aquí a Istanbul i 3 que ens anirem cap a Barcelona perquè acabarem igual.
0: Juga la pilota Cancelo, busca un desplaçament diagonal molt arriscat, difícil, impossible gairebé. La recupera el Galatasaray, prova d'endur-se-la Rafa Leao. El jugador portuguès, l'ex del Milan, la toca cap al Male. Prova d'endur-se-la el Galatasaray, que té moltes dificultats en la sortida. Tot i així, finalment, sembla que ho aconsegueixen. La torna a tenir amb empentes i rodolons. El Male la juga

0: cap a la defensa del Galatasaray. Recupera novament el Barça.
1: Sí, el Barça la disputa, Eric Fermín, molt viu el Barça contra un Galatasaray que aguanta encara físicament.
0: Compta amb Osimhen, lluitant la pilota amb Rodri, finalment posa el cos, la juga Gerard Martín. Són intensos els jugadors del Galatasaray, però els del Barça són hàbils i aconsegueixen mantenir la possessió. Puja la pilota a Cubarsí, la toca per Fermín, aquest amb Eric García. Toca la pilota al mig del camp Rodri, la juga cap a Pedri. Pedri avança, busca la passada cap a Dani Olmo, compta que es pot esmunyir, atenció a l'interior de l'àrea, fa la rematada, ha posat la cama al porter, hi havia prou fora de joc.
2: Sí.
0: Del fals nou del Barça, l'ha tingut Dani Olmo, hi havia prou fora de joc.
2: Hi havia fora ajustat, de joc
1: perquè toca la pilota a la Minyamal, perquè la passada de Pedri és per Dani Olmo, però com la Minyamal és al mig i no ho veu, toca la pilota. Quan fa aquest contacte, invalida que la sortida inicial de Dani Olmo, que jo crec que era en posició
3: reglamentària. S'ha disculpat la Min.
4: Sí.
0: Torna a tenir la pilota al Galatasaray. La juga en defensa per Jacobs, combinant amb Davinson Sánchez. Puja la pilota amb una puntada molt llarga, buscant la presència d'Akun. Compte, surt Joan García amb el cap, topada amb Gerard Martín. La té finalment Cancelo. Posa la cama a Osimhen, serà servei de banda favorable al Barça, tot i les protestes del nigerià, del davanter Víctor Osimhen, que ara s'endú un retrets per part de l'àrbitre, dient-li qui mano jo, tu no protestis, la pilota és pel Barça.
1: Ha estat bé Joan García, perquè era una pilota dividida, havia d'atacar-la amb el cap, podia haver-hi una topada important amb Gerard Martín, que corria cap enrere, però no ha dubtat Joan García.
0: Ha tocat la pilota amb el cap, a punt de topar amb Gerard Martín. Finalment recupera la pilota al mig del camp al Galatasaray. Prova d'endur-se-la a Leao. La juga enrere cap a Jacobs. Jacobs cap al porter Shakir. Puntada llarga del porter turc del Galatasaray. Posa el cap Gerard Martín. La lluitava a la banda esquerra de la defensa McGunn, que s'ha dut una possible trepitjada de Cancelo.
1: Ara pressiona dalt al Galatasaray, que el Barça no surti fàcil del seu camp. Fins ara havia atacat molt posicionat el Barça camp rival. Ara la pressió és més alta. El Barça haurà d'estar atent per intentar superar les línies de pressió i poder atacar amb espais, com ara.
0: Pedri envia una pilota llarga cap a la mínia mal. L'ha recuperat in extremis el Male. La pilota al mig del camp, són a punt de perdre-la. La recupera el Barça, l'àrbitre diu, hi ha hagut falta de Fermín.
1: Doncs aquesta falta ha salvat el Galatasaray, perquè Dani Olmo i la mínia mal es plantaven davant de Shakir.
0: I Gordon també hi anava, eren 3 contra 2.
1: Però
0: contra un.
1: El Barça interpretant bé quan el Galatasaray avança les línies de pressió, buscar passades més profundes, les desmarcades de la Minyamal, de Dani Olmo. Quan toca atac posicional, més paciència.
0: Paris Gilmaz, banda dreta, fa la centrada cap a l'interior de l'àrea, la pot treure. Cubarsí intenta baixar-la, Lucas Torreira posa la cama. Fermín, puntada llarga, la pilota de Gerard Martín, la recupera el Male, la toca cap a Leao. El Male la juga cap al mig del camp. Pilota que controla la Sánchez, busca cap a la banda dreta la presència de Gun. Gun l'envia cap a la frontal de l'àrea, la lluita Osimhen, la pilota refusada per la defensa del Barça, hi havia però fora de joc del davanter nigerià. Serà, per tant, pilota pel Barça.
3: Actualitzem els primers marcadors de la jornada. S'avança l'Atlètic de Madrid, Atlètic 1, Manchester United 0, sorpresa a Noruega, Viking 1, Bayern de Múnich 0, i s'avança el Nàpols contra el Villarreal 0-1 en aquests primers 10 minuts de partit.
4: El gol de l'Atlètic de Madrid no l'ha fet Julián.
3: T'ha fet Barrio.
0: Jugant, Lamine Yamal, ja camp del Galatasaray, té davant el Male, la toca enrere cap a Eric García, combinació amb Pedri, pilota finalment a la zona del cercle central perquè la remeni Rodri, busca la presència en profunditat de Cancelo, no sé si en fora de joc, tot i així corre Cancelo, l'assistent no ho assenyala, entra dins l'àrea Cancelo, continua encara Cancelo, prova xut Cancelo, refusa la defensa, després d'una acció individual, ara sí, s'anula l'acció i havia, sembla, fora de joc del lateral portuguès del Barça.
1: El risc el Galatasaray amb la línia avançada i per tant s'ha de trobar el moment just de la coordinació entre passada i recepció. Cancelo ha demostrat que Baris Gilmaz no és lateral dret. Fixeu-vos com ha atacat després del control en diagonal i els fonaments defensius del davanter turc, que avui és lateral, han fet impossible que obstaculitzés el seu moviment quan estava bastant cantat. I el Barça ha de trobar, davant d'aquestes fases defensives del Galatasaray, que canvien més recollit, més avançat, per atacar bé, quan toqui.
0: Posa el cap Gerard Martín, enviant la pilota enrere, després d'un llançament llarg des de la porteria del Galatasaray. L'atrapa Joan Garcia, la juga ja amb el braç cap a Gerard Martín.
1: Està jugant molt llarg i molt directe el Galatasaray per no perdre pilotes contra la pressió blaugrana.
0: Gerard Martín a l'interior de l'àrea, l'envia la pilota Joan Garcia, passada perillosíssima a l'interior de l'àrea petita. Finalment no l'ha pogut enviar bé Pau Cubarsí cap a Eric Garcia. L'àrbitre diu que hi ha pilota favorable.
1: Eric l'ha deixat, li ha tocat un jugador turc. Uh-huh. Ja pensava que aquest any que Eric l'hagi deixat passar i és que l'havia tocat Osimhen.
0: S'endú la pilota a Lamine Yamal, rep la pressió del Malek, li pren neta aquesta esfèrica, tot i que es queixa Lamine Yamal d'una possible falta, la recupera bé Pedri al mig del camp.
2: I ens la Fermín.
0: Toca la pilota Pedri, l'envia cap a la banda esquerra, la rep Gordon, 10 minuts de la primera meitat, continua l'empat a 0. Com pressiona el públic quan té la pilota Pedri, la remena, aquí Pedri va fer un golaç, per cert, en aquella ocasió que va el Barça a visitar l'Alissa Millén, la treu la defensa.
1: La passada de Cancelo era massa directa amb l'exterior, no tocava, molt arriscada quan el Barça podia fer durar més d'atac. Ara li diu Pedri a Cancelo, calma, calma. Clar, perquè quan el Barça es planta a la frontal, toca jugar, no tenir paciència, no entrar en la precipitació, que això dona vida al Galatasaray per poder tornar a sortir. El Barça ha de diferenciar bé quan hi ha pressió, jugar més profund, si hi ha espais, hi ha bones desmarcades. Quan el Barça arriba a l'àrea rival, tenir més paciència en la circulació.
0: Posa el cos Rodri, s'endú la pilota, rep la falta de Lucas Torreira, assenyalada per l'àrbitre, ha posat bé protegint la pilota amb el cos Rodri, forçant aquesta falta que posa en joc el mateix migcampista madrileny. Rodri cap a Pedri, Pedri veu a Lamine Yamal, rep la pilota al 10 del Barça, intenta superar el Malek, continua Lamine, prova, xut, fora! Primer intent del Barça amb el xut de Lamine Yamal.
1: I primera topada entre Lemina i Lamine Yamal, aquí la té.
4: Home, és que Lemina ha d'atacar Sarlo a baix, el contacte, l'impacte, més aviat, és just després del xut de Lamine, però Lemina va al cos.
1: I li està recordant el que ja buscava Lemina des d'ahir amb Lamine Yamal. Té ganes de música, Lemina, amb Lamine Yamal, ja ho va demostrar ahir, i amb aquesta entrada i aquesta postentrada demostra que el vol treure de polleguera.
0: Puntada llarga de Davinson Sánchez, avantatge per Pedri, que s'endú la pilota, la controla, la juga cap a Rodri, a camp blaugrana, la toca endavant per Fermín, Fermín lluitant, posa el cos Lemina, veurem qui se l'endú, finalment ho fa Cancelo, aguanta amb la pilota, continua el portuguès, se'n va cap al mig, la juga cap a Rodri, Rodri toca per Lamine Yamal, Lamine Yamal en una posició centrada de forma puntual, la juga cap a Eric Garcia, envia enrere el de Martorell, tocant la pilota cap a Pau Cubarsí. Cubarsí amb Gerard Martín, passada cap a Pedri, és encara al cercle central, amb tot el camp per endavant, posa el periscopi, veu la presència a la banda dreta de Lamine Yamal, acció individual, Lamine l'envia per Pedri ni Olmo la controlen, l'avantatge és per la defensa del Galatasaray.
1: Recordem que aquesta... La passada Pedri per sota les cames perquè controlés Dani Olmo, però ha tocat la pilota i ha desviat la trajectòria de la passada de Lamine Yamal. Què dius, Laura?
2: Que aquesta temporada el Barça ha marcat el primer quart d'hora en 7 dels 9 partits.
4: Està bé el Barça, és un continua la línia.
1: Sí, està estovant el partit, intentant madurar-lo.
4: Falta generar una ocasió clara, però...
1: Que el primer quart d'hora és normal que surti molt efervescent, el partit és llarg, i veurem si el Galatasaray pot mantenir aquesta intensitat i aquesta disciplina defensiva com fins ara.
0: Pilota, atenció cap a la punta d'atac perquè es prova d'endur-se-la Osimhen. Ha tallat la pilota a la defensa del Barça, reclamen fora de joc l'àrbitre. El concedeix, de fet, és l'assistent que aixeca la bandera i havia fora de joc de Víctor Osimhen.
1: Era claríssim, Osimhen demana més pilotes a l'espai, però el Barça l'havia deixat amb el pas endavant en posició antirreglamentària.
0: Osimhen encara juga amb màscara, que estic tan amunt que no el puc veure.
5: Sí, sí que encara juga amb màscara, però hi ha una part de recomanació i una altra part de superstició, exacte.
0: Perquè fa anys que juga amb màscara.
4: Sí, era Nàpols.
5: Fa molt de temps, perquè va patir una vintena de fractures a la zona del pòmul i van haver d'implementar més de 15 claus a la cara, 6 plaques, això va ser el novembre del 2021, i va explicar, ara no fa gaire, que la té una mica també per recomanació, però que ha arribat un punt que ja és molta part de superstició.
0: Té la pilota al Barça, la juga Pedri, obre cap a la banda esquerra, rep Gordon en posició d'atac. Aguanta encara l'anglès, continua Gordon davant d'ell. Baris Yilmaz la juga enrere cap a Pedri.
1: El Barça movent la pilota molt ràpid.
0: Ha tocat l'àrbitre, tot i que la pilota havia arribat a Rodri. L'àrbitre atura el joc com és perceptiu i cedeix la pilota novament perquè la torni a jugar l'equip blaugrana. Amb Gordon intentant percutir des de la banda esquerra. Continua Gordon, fa la sentada cap al segon pal, salta Eric García, no hi arriba. Es perd per la línia de fons, serà servei de porteria pel Galatasaray amb empat a 0, un quart d'hora de joc.
5: L'última vegada que Cubarsí i Osimhen es van veure les cares va ser al març del 2024. Aquell dia Cubarsí debutava a la Champions, es convertia en el defensor més jove del Barça en debutar una Lliga de Campions, i aquell dia Cubarsí va marxar cap a casa amb el trofeu de millor jugador del partit.
0: Defensant Osimhen.
5: Sí, senyor.
0: Compte, pilota cap a Gordon a l'interior de l'àrea, que regala cap a xuta Gordon. Salva el porter, Shakir.
1: Després d'una disputa guanyada per Fermín, el joc aeri, Pedri de seguida activant Gordon, que ha fet un bon control, però una rematada amb l'esquerra fluixeta.
4: Tímida.
1: Fàcil per Shakir. Al minut 15 de la primera part, el Barça no ha pogut obrir el marcador, però ha tingut la primera oportunitat clara. CaixaBank amb l'esport sempre.
0: Oportunitat per Gordon, el seu xut fluixet l'ha pogut refusar el porter Gürkan Shakir.
4: Ha volgut assegurar amb l'interior de l'esquerra, li ha quedat la pilota una mica a sobre, no ha pogut fer gaire palanca per imprimir més força i més potència al xut, i la rematada ha estat massa tèbia.
0: Movent-se bé el Barça a camp del Galatasaray amb pilota de Fermín cap a Lamine Yamal. Lamine a mitja zona del camp, la toca cap a Fermín. Fermín enrere per Cubarsí, aquest combina amb Rodri.
1: I ara Rodri avança metres. Ara l'atac posicional, el Barça calma i fins que algú vulgui accelerar.
0: Pilota per Cancelo, Cancelo surt de l'àrea, la toca per Rodri. Rodri busca la passada cap a Pedri. Pedri, pressionat, la juga cap a Eric García, aquest amb la milla mal, que se'n va de la banda per entrar pel mig. Torna a enviar la pilota per Pedri, Pedri per Rodri. Minut 17 de la primera meitat, empat a 0, la toca la milla mal, l'envia per Olmo. Pilota morta a la frontal per Fermín, l'engalta fora.
1: Llàstima que se li ha escapat el control a Dani Olmo, de passada la milla mal, l'activava Dani Olmo amb un control orientat per encarar a porteria. Ha aprofitat el rebot Fermín per intentar engaltar amb l'esquerra. El Barça està dominant el partit, està mostrant la seva personalitat, està sotmetent el Galatasaray a través de la pilota i està diferenciant molt bé els moments quan el Galatasaray pressiona de jugar una miqueta més vertical, quan arriba a camp rival per tenir la paciència i la maduresa per trobar alguna passada interior. Falta un punt de pausa, potser un pèl precipitat producte de la intensitat del partit i del que exigeix el Galatasaray.
0: Compte, pilota enrere cap a Joan García, surt a la pressió Osimhen, la combina amb Rodri. Rodri cap a Cubarsí, Cubarsí per Pedri, que bé la treuen els jugadors del Barça. Pedri, podia veure Cancelo entre línies, finalment el que fa és una passada en profunditat buscant la Lamine Yamal, la rep el 10 del Barça, la té la Lamine Yamal, a punt d'entrar dins l'àrea, de moment és a la frontal, retalla, rellisca, llàstima, ha relliscat, li han fallat els tacs, està plovent avui damunt la ciutat d'Istanbul.
1: Davant Jacobs, que ha aprofitat la relliscada per prendre-li la pilota, bona pressió del Barça.
0: Prova de treure el Male davant la Lamine Yamal, que força el servei de banda. Es lamenta el crac del Barça d'aquesta relliscada just en el moment que estava intentant crear una acció que podia haver estat perillosa.
1: Però el Barça respira bé, eh?
0: Per cert, l'àrbitre Marco Huida és molt aplicat en el recompte de segons previs als llançaments d'out o de serveis de porteria. Compte que la recupera el Barça. La té Gordon. Gordon a la frontal. Havia fet un túnel, però no ha pogut continuar amb l'acció. Intenta lluitar. La pilota Gerard Martín amb Osimhen. Apareix Rafa Leao. Compte que se l'endú el Barça.
1: Molt bé, el Barça amb les vigilàncies sobre Osimhen quan ataca. Cubarsí, Gerard Martín, pendents permanentment del nigerià, perquè si hi ha un refús com aquest, poder-la caçar. Estava atent Rafa Leao també per capturar la segona jugada. És molt important que els centrals estiguin permanentment atents al que fa Osimhen, que queda despenjat.
0: Té la pilota Pedri, Pedri l'envia per Olmo, Olmo la controla, se li escapa una mica aquest
1: els
0: control.
1: Els controls, que estrany que Dani Olmo, que és tan precís, se li estan escapant pilotes entre centrals, bones passades tenses per orientar l'atac.
0: Juga la pilota novament al Barça, que és perfectament situat al partit, que només li ha faltat aquest punt final, tant en la rematada com en el control, que hagués permès una rematada millor. Però de moment, mantenint a ratlla un intens Galatasaray, empès per la força del seu públic. Toca la pilota Lamine, l'acaba perdent, recupera Lamine, la juga pel Male, cau a terra, falta de Fermín. Falta de Fermín López després de la recuperació del Galatasaray, que ara guanya una mica de temps i respira amb aquesta pilota aturada, amb aquesta falta que posarà en joc des del mig del camp.
5: Tant Flick com Arnau Blanco ja han dit diverses vegades als jugadors del Barça que estiguin tranquils i que baixin revolucions en certs moments de partit.
1: És que està faltant una mica de pausa en aquella passada interior, en aquell desenllaç de la jugada, el que marca les diferències.
0: Compte que penjarà la pilota el més lluny possible al Galatasaray, tot i que és més a prop de la línia divisòria que no pas de la línia de fons.
3: Ho fa sovint, això de penjar pilotes des de lluny quan cal.
0: Penja, la pilota arriba a la frontal, intenta lluitar-la al ciment, no ho aconsegueix, allarga la cama a Lemina, veurem qui se l'endú, de moment ho fa el Barça. Com podeu notar, el soroll de fons. Si xiulen és que és possessió del Barça. La recupera ara el Galatasaray, per tant, el públic adopta una altra actitud. Pilota enrere del Male cap a Shakir, el porter, puntada llarga, més enllà del mig del camp. Salta Gerard Martín. Salta també Lemina, posa el cap Osimhen, l'envia a la banda dreta, la rep Gun, aguanta la pilota, continua Gun, pilota enrere, la rep Davinson Sánchez, jugant cap a Jacobs. Al mig del camp la jugava Batrakov. Pilota per el Male, Rafa Leao, Leao enrere per el Male. Una estoneta que la té ara el Galatasaray, una estoneta més llarga del que és habitual, tot i que l'han d'enviar fins al porter, fins a Shakir. Empat a 0, minut 21 de la primera meitat. Pilota llarga que se'n va fora directament després del canvi de joc del Galatasaray. Serà servei de banda, la posa en joc el Barça.
1: No arrisca ni una Shakir, que és un porter normalment jugant curt. Avui totes les pilotes llargues perquè hi ha un punt d'intimidació de la pressió blaugrana.
0: Pilota per Gerard Martín, busca una passada cap al mig del camp, no és bona.
1: La passada és molt difícil, el que intentava Gerard Martín, per jugar en diagonal entre línies amb Fermín.
0: Acaba finalment recuperant la pilota al Galatasaray després d'una lluita de Fermín amb Leao, servei de banda.
1: Pedri li demana a Gerard Martín que més senzill, més fàcil.
0: Això era molt difícil, això que ha provat Gerard Martín.
4: Aixecant la pilota encara dificulta més ser precís.
0: Toca la pilota en defensa Pau Cubarsí, l'envia de fora a l'alçada de la divisòria, posarà en joc la pilota en un out el Galatasaray.
3: Empat a Mica Utadze pel Villarreal, Villarreal 1, Nàpols 1.
0: Té la pilota Leao, la rep d'esquena, lluitant amb Eric García, se la treu de sobre, l'acaba regalant a Gordon. Gordon la toca per Olmo. Olmo fa una passada massa forta per Gordon. No és precís en aquesta acció, Dani Olmo.
4: Ni en aquesta ni en altres. Està imprecís.
1: Està en un punt d'angoixa, no? Un punt d'ansietat. Veus, ara una altra pilota perduda.
0: La torna a tenir Olmo.
1: Com amb una mica de pressa per fer l'acció, per jugar, i no té la dolçor habitual.
0: Toca la pilota Fermín entre línies, l'envia a la banda dreta, la rep la mínia mal, 23, primera meitat, continua l'empat a 0, penja la pilota a la mina, el cop de cap d'Olmo, fora!
1: S'ha estirat molt bé,
0: S'ha estirat Olmo gairebé en planxa, la passada de la mínia mal era complicada, per no dir gairebé impossible, i tot i l'intent de Dani Olmo, la pilota finalment ha acabat sortint fora, en una nova opció pel Barça, en aquesta centrada de la mina, rematada per Dani Olmo.
1: Molt forçada la rematada, no ha trobat direcció a porteria, s'ha obert molt perquè no ha pogut impactar plenament la pilota frontal per intentar sorprendre Shakir, que ni tan sols s'ha immutat.
5: Esbufegava Dani Olmo, la minca li alçava el polze i Olmo li tornava també.
2: I descansa el Palau, Barça 40, Maccabi 42, una primera meitat molt igualada contra un Maccabi que ja ha anotat 9 triples.
1: Déu-n'hi-do, 27 als 42,
2: Correcte, sí, però partit molt igualat.
1: Partit obert, com queda clar el descans, 40-42 al Palau, aquí a Istanbul, a l'Ali Sami Yen, el 24 de la primera part, empat a 0 amb un Barça dominador, però que no troba la porteria rival.
0: Cubarsí obre la pilota, l'envia a la banda dreta, la rep la mínia mal, la juga cap a Eric García. Eric amb Rodri, Rodri per Pedri, Pedri al costat de l'àrbitre, gairebé l'ha d'esquivar, la toca per Cancelo, Cancelo juga a la banda esquerra, rep la pilota Gordon, Gordon provarà de superar Baris Yilmaz, la toca enrere cap a Cancelo, que prova el xut, Porto obligant el porter a fer una estirada per refusar la pilota. Va parar peus de la mínia mal, prova de retallar, continua la mínia, el seu xut al bloc a la defensa del Galatasaray, però Cancelo s'ha tret de la màniga, un xut que ha estat a punt de ser el primer del partit.
1: L'han deixat xutar, ja sabem que Cancelo viu un moment d'idili de relació amb el xut exterior especial, buscava la porteria, ha refusat Xhaka, i que ve Gerard Martín després amb la vigilància sobre Osimhen. El central és molt concentrat, perquè quan hi ha el refús el nigerià queda despenjat i no se l'ha de deixar girar.
0: Servei de banda favorable al Galatasaray, ja camp del Barça després d'un intent de combinació interceptat pels jugadors del Barça. Servei de banda, Osimhen deixa que el faci efectiu Baris Yilmaz. Envia la pilota cap a Osimhen, la talla però Gerard Martín, intenta recuperar-la Fermín, la toca per Pedri, Pedri la congela davant de Batrakov, continua Pedri perseguit per Agun, continua encara Pedri. Pedri la toca per Rodri, Rodri amb Pedri, entre els dos guardians han de treure aquesta pilota i ho aconsegueix Pedri, enviant-la a la banda dreta per Eric, Eric amb Fermín, Fermín per Eric.
1: Pedri i Rodri tenen prohibit rifar una pilota, eh?
0: Rodri toca enrere i cap a Cubarsí perquè avanci. Continua Cubarsí, busca una passada llarga, massa forta per Fermín, que ha topat amb un jugador del Galatasaray, l'àrbitre, però diu que no hi ha hagut res i, per tant, la pilota és pel conjunt turc.
1: Amb Davinson, que quan troba una referència a prop...
4: L'ha carregat, eh?
1: Físic, sí.
4: L'ha carregat, Davinson, és un bon gest defensiu vorejant la falta.
5: Es queixava molt Fermín, que ha quedat estès a terra.
0: Toca la pilota Cancelo, talla Davinson, la baixa amb el cap Torreira, l'envia per Jacobs. Toca la pilota cap a la posició del porter Shakir. Ho intenta el mal i l'enviarà en velocitat per la posició d'algun company. Finalment, però, atent Joan Garcia, surt de l'àrea, dribla davant Batrakov i l'envia amb calma cap a Rodri.
1: Bona,
0: Rodri amb calma
1: l'aguanta. Bona pausa de Joan Garcia, bona pausa per no precipitar-se en el primer contacte.
0: Pedri cap a Gordon, atac del Barça. El Barça està fent un gran partit. Gordon a l'interior de l'àrea, veu com apareix un jugador del Galatasaray que posa el cos, li pren la pilota, es queixa d'un possible penal. Gordon... Jo crec que és difícil que això se xiuli i menys Europa. Recupera la pilota el Galatasaray.
1: I ara hi va Rafa Leao contra Eric.
0: Compta amb Rafa Leao, aguanta la presència d'Eric, entra dins l'àrea, la cedeix enrere i pot arribar un jugador, és Batrakov! Gol! Gol del Galatasaray en una contra rapidíssima. La velocitat de Rafa Leao, l'assistència enrere per Batrakov, el xut del rus que ha tocat en un jugador del Barça, ha desviat lleugerament la pilota, ha sorprès Joan Garcia i al 27 de la primera meitat, després d'un partit que el Barça estava controlant, jugant d'una forma molt intel·ligent, sense rematada, però amb gran control de partit, veu com en una acció ràpida el Galatasaray li fa el primer del partit. Això és la Champions, això és Europa, i quan jugues fora de casa, ja ho sabem, no s'hi va la badar. 27 de la primera, marca Batrakov, Galatasaray 1, Barça 0.
1: Després de l'acció de Baris Yilmaz amb Gordon, aquest cos a cos a l'àrea que ha fet que el Galatasaray iniciés la transició, no hi havia penal, oi?
4: Al mig del camp és falta de tota la vida, a l'àrea Europa no te la xiulen mai.
1: Ràpida transició a la banda esquerra i accelera Leao, el que deia, amb la velocitat, la verticalitat, per posar una pilota a la frontal de l'àrea. Arriba tard el Barça en la tornada. Es queda el Barça trencat, no sé qui no retorna, perquè crec que Rodri sí, potser Pedri.
4: Pedri veu unes merres enrere. La desgràcia és que el xut de Batrakov toca en Gerard Martín, si no era una pilota franca i clara per Joan Garcia.
3: Rodri torna però no controla el rival que té a prop, no s'hi apropa.
1: Però Rodri s'enfonsa, o sigui, Rodri arriba a l'àrea, no? És Pedri qui arriba per darrere.
3: Sí, correcte, perquè Rodri l'hagués pogut controlar, diguem-ne, perquè estava a la seva alçada.
1: Sí, el que passa és que com que accelera el Rafa Leao, tu estàs tornant...
4: Ens enfonsa, sí.
3: Sí, sí, ja ho entenc, ja, però...
1: T'agafa contra peu, sí. I la segona línia és la que no arriba després, perquè Batrakov sí que hi arribi de cara.
0: Perd el Barça 1-0. Partit clàssic europeu, eh? Pots anar-ho fent bé, però...
1: Una que arriba.
3: Aviam si capgira el Barça, com ho ha fet el Villarreal. Villarreal 2, Nàpols 1.
4: El Barça va capgirar a l'Europa League el dia aquell de, dels gols de Pedri i Aubameyang.
0: Compte amb Jacobs i Lamine Yamal.
1: Falta de Jacobs, que volia refusar. Ha estat ràpid Lamine Yamal posant el peu i Jacobs ha acabat xutant Lamine Yamal.
0: Doncs serà una falta gairebé com un corna a la dreta de l'atac blaugrana. El Barça posarà en joc la pilota des d'aquesta posició, a la dreta de l'atac blaugrana. Cap a la pilota s'hi dirigeix la Lamine Yamal, també hi ha Dani Olmo. 1-0 guanya el Galatasaray, ha marcat Batrakov, culminant un contracop ràpid del conjunt turc. I anirà la Lamine Yamal amb la cama esquerra, tancarà la pilota. Per la rematada hi ha una bona colla de jugadors del Barça a l'interior de l'àrea. Hi va Lamine Yamal, el primer pal gairebé, una mica abans fins i tot pot refusar la pilota un jugador del Galatasaray, la toca enrere, Pedri, la juga cap a Joan Garcia. Joan Garcia l'envia novament per Pedri. Pedri a la situació, a la posició del lateral dret. La juga cap a l'eix de la defensa per Cobercí. El Barça ha de continuar fent el que feia, no, Ricard?
1: Sí, tenia una miqueta més de pausa a la part final, que estava una mica precipitat tota la primera part.
0: Ha perdut la pilota Cancelo, que reclama una falta. L'àrbitre, l'italià Marco Guida, li diu que no. Cancelo s'endú les mans al cap.
5: Perquè Cancelo no només ha sortit del camp, sinó es queixa que ha rebut aquesta falta i que per això ha quedat estavellat entre la tanca publicitària i els fotògrafs que hi havia per allà.
4: Semblava molt clara l'acció de Baris Gilmas, el que havia fet l'acció defensiva pseudopenal sobre Gordon prèvia al gol de la Galatasaray. Ha arribat tardíssim ara Gilmas. Què ha fet caure el Cancelo? Tenia
1: a CaixaBank donem suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre.
0: A punt de perdre la pilota Rodri, l'acaba salvant, la juga per Cobercí, Cobercí la torna per Rodri. Tot això passa a camp blaugrana. Els jugadors del Galatasaray crescuts amb aquest primer gol que els ha fet avançar el marcador, el gol de Batrakov, després de la jugada de Rafa Leao, futbolista que li agradava molt a Joan Laporta quan era futbolista del Milan. Pilota llarga cap a Osimhen, potser fora de joc, tot i així no pot controlar la pilota el nigerià, la reta dona la llei de l'avantatge.
1: El Barça no ha d'embogir el partit, ha de continuar segur amb la pilota, esperant el seu moment i sobretot quan pugui encara l'última línia, tenir aquell punt de pausa per ser precís. És la diferència. El Galatasaray ha aprofitat l'única oportunitat que ha tingut en una acció d'acceleració de Rafa Leao i una molt bona finalització amb la passada enrere per Batrakov.
2: I ho recordava el Xavi, en l'últim precedent el Barça va capgirar el marcador empatant primer amb un gol de Pedri al 37 de la primera.
0: La pilota li queda enrere Fermín, tampoc hi arriba Gordon. Això
1: era
0: permet
1: boníssima la passada de Pedri, que ha tocat Davinson Sánchez.
0: I ara la Leao, que lluita amb Eric García, s'endú la pilota, cau a terra, serà corna.
1: Eric, ara, perquè és perillosíssim, sí. Rafa Leao amb velocitat, i hem vist que cada cop que el Galatasaray ha recuperat o busca el llarg per Osimhen, molt atents als centrals, o busca la velocitat de Rafa Leao, una altra passada de Pedri filtrada que per un pèl ha interceptat Davinson Sánchez, que està fent un partidàs com a central.
4: El primer córner del partit.
0: Primer córner, el picarà el Galatasaray, ho farà des de l'esquerra del seu atac, després d'aquesta cursa de Rafa Leao que ha obligat Eric García a enviar la pilota fora del camp. Minut 32, gairebé 33 de la primera meitat, guanya el Galatasaray 1-0. Ha marcat Batrakov. Picarà corna al conjunt turc. Pica corna al Galatasaray, el cop de cap d'Osimhen. Gol! El segon del Galatasaray. La rematada d'Osimhen. Semblava que la podia treure un jugador de la línia de gol, però gairebé sobre aquesta mateixa línia, no sé si Lucas Torreira
4: sí,
0: ha acabat empenyent la pilota.
4: Baris Gilmas,
0: al lateral dret, i a boca de gol, entenc que no en fora de joc.
1: O Gerard Martín en pròpia porta, eh?
0: Ha marcat el segon. Segon del Galatasaray al minut 33 de la primera meitat. Rematada de cor al corna d'Osimhen i la pilota damunt mateix la línia. O bé Gilmas, o bé Gerard Martín, un dels dos l'ha ficat a dins.
1: Bé, el Barça que s'adorm al segon pal amb el cop de cap d'Osimhen, que guanya físicament Cobercí, Marc. És Cobercí qui està amb Osimhen.
6: No, qui era la seva Rodri? Parella de ball era Rodri. El que passa que doncs... el perd i Covarsia ha de com cobrir l'esquena de Rodri.
1: Osimhen li guanya el duel a Rodri, a Eri, després toca la pilota Gerard Martín.
4: Abans remata Yilmaz, al lateral dret.
0: S'està revisant el gol, s'està revisant el gol.
1: Però no sé...
6: Però, per fora de joc de
1: Bari Gil.
6: De Bari, sí.
4: Però en cap cas seria gol en pròpia porta de Gerard.
7: No, perquè la rematada de Bari Gil és molt a prop i anava a porteria.
0: Però la toca Yilmaz o la toca Osimhen?
4: Després
0: la toca Osimhen, la toca Yilmaz o la toca Gerard Martín?
1: Pot estar en onside?
6: Sí, si la toca Baris, sembla que està en fora de joc.
1: Doncs, està per davant o per darrere de Gerard?
6: Està per darrere de Gerard. El que passa és que hi ha un jugador que no acabo d'identificar que s'ha de mirar la línia, allò típic de la punta del peu o el genoll o l'espatlla o qualsevol cosa d'aquestes.
0: Diu que està molt, molt a prop l'àrbitre i que per això triguen a acabar-ho de discernir.
1: La pilota aturada castigant el Barça després del càstig del primer gol. Dues arribades del Galatasaray. Molt efectiu l'equip turc. I aquest segon gol és un moment transcendent del partit perquè el Barça haurà de remar molt per intentar, si es posa 2-0 en contra, salvar aquest partit.
0: Vinga, va, que sigui fora de joc, que el gol s'anuli.
6: Qui pot trencar fora de joc sembla Pedri.
1: Què dius, Marc?
6: Que qui pot trencar el fora de joc i que no ho sigui sembla Pedri.
0: Doncs tothom pendent d'aquesta decisió.
1: Qui
0: s'heu decisió...
1: de mullar, com el veieu?
4: No ho sé, no ho tinc gens clar. A mi em sembla que està... No està més avançat que Gerard Martín. No. No recordarà...
6: I el Joan per darrere.
4: Ah, i el Joan. Sí.
0: Ai, vaja, doncs atenció perquè l'àrbitre diu que és fora de joc, que és fora de joc. Gol anul·lat. No puja el segon gol del Galatasaray al marcador.
1: Uf, quin ensurt! Quin ensurt!
0: Uf, va dir ell. Sí, senyor. Quin ensurt.
1: Uf! Doncs queden no res, però és una altra advertència. La pilota aturada molt més potent o ciment que Rodri. A Rodri, si hi ha alguna cosa que li pugui retreure des que ha arribat al Barça és que en accions de pilota aturada, faltes laterals o córner, ha perdut alguns duels. I ara Osimhen l'ha guanyat molt fàcil. A la segona acció, Baris Yilmaz estava en onside per un pèl i ens hem salvat del 2-0, però el Barça s'ha perdut una miqueta després del 1-0.
0: Sí, compte que torna a atacar Akgun, la juga enrere cap a Yilmaz, fa la centrada cap al segon pal, posa el puny Joan García, la té Rafa Leao a l'interior de l'àrea, prova de retallar, pica la pilota a l'interior de l'àrea, l'engalta Akgun, atrapa Joan García.
1: És un moment de calmar el partit, que el Barça torni el partit en aquests 10 últims minuts, perquè el Galatasaray s'ho està creient i li dura el gas i la benzina, sobretot moral i anímic, d'estar per davant en el marcador.
0: L'explicació que s'ha donat al videomarcador és que el gol és anul·lat per fora de joc del dorsal 53, Baris Yilmaz.
2: És el segon gol anul·lat per fora de joc del rival del Barça aquesta temporada. L'altre va ser contra el Feyenoord, també en Champions.
4: En són pocs, comparat amb les últimes temporades.
2: Sí, sí.
0: I com és el futbol modern, que s'ha anul·lat un gol i aquí tothom té assumit que això és, entre cometes, científic, i per tant ningú ha protestat en l'estadi segurament més calent que hem visitat en molt de temps.
1: Una pèrdua de la Mim.
0: La torna a tenir el Galatasaray, que fa la centrada directament a les mans de Joan García.
1: El Barça perdent moltes més pilotes que a l'inici. S'ha empitjorat el partit del Barça a partir de l'1-0, com no sabent si ha de córrer, si ha de tenir la pilota i controlar el partit. Amb la sensació que el marcador li ha pesat en contra sempre, amb el 0-0 i molt més amb l'1-0.
0: Toca la pilota Rodri, l'envia cap a Pedri. Pedri la torna per Rodri. A punt d'arribar al 38 de la primera meitat, perd el Barça 1-0. Pilota per Rodri, la juga cap a Olmo. Olmo amb Gordon. Gordon enrere per Rodri. Rodri mira endavant, avança metres, continua. Zona de mitja punta, la toca per Gordon. Gordon cap a la mínia mal, que va pel mig. La juga cap a Olmo. El toc d'Olmo buscant la presència de Fermín. La llunya un defensa. És corna favorable al Barça.
6: El primer.
1: Molt atenta la defensa del Galatasaray, perquè aquest cop de Dani Olmo sí que era de luxe, era ideal. Ha estat bé Jacobs, els dos centrals, Davinson i Jacobs, molt atents a totes aquestes passades interiors.
0: Pica en curt el corna al Barça, Olmo l'ha cedit cap a Pedri, Pedri cap a Cancelo, Cancelo la torna per Olmo. Olmo obre la pilota cap a la zona de fora l'àrea perquè la rebi Fermín, Fermín per la Lamine Yamal l'aixeca directament a les mans del porter Shakir.
1: Tampoc no està gaire precís avui Lamine Yamal, esperem que arribi el seu moment al partit. Bé, doncs avançant el partit, 38 de la primera, perd el Barça 1-0, al minut 7 el gol de Batrakov, el jugador encriptat avui.
0: Compta pilota Álvaro Siment, potser en fora de joc, de moment se l'endú, aguanta l'esfèrica, frena, la toca i havia fora de joc, efectivament. Varis Yilmaz ja ho sabia, el jugador que l'acompanyava al lateral dret. I finalment s'ha assenyalat el fora de joc. Compte, pilota llarga de Cancelo.
1: Massa ràpid, tot això és massa ràpid.
0: La recupera el Galatasaray.
1: Ara el Dani Olmo li diu a Cancelo que calma, és que no podem entrar en aquesta bogeria com si quedessin 10 minuts de partit, perquè tota aquesta anada i tornada, aquesta sensació de falta de control perjudica el Barça i dona ales al Galatasaray. Aquesta és una qüestió que des del primer minut el Barça no ha tingut ben ajustada i és el que ha impedit que el Barça tingui la pausa i precisió adequada en l'últim terç de camp i després que el partit se li hagi escapat amb l'1-0, perquè ara el Barça està com desenfocat.
0: Compte a la rada de Cubarsí que permet la recuperació de Rafa Leao a l'interior de l'àrea del Barça, la té Leao, aguanta la pilota, espera l'arribada d'algun company, Lemina penja la pilota, directament fora. A rada de Mario Lemina li recrimina a Víctor Osimhen, que és un jugador que s'expressa amb molta efusivitat en tots els aspectes, amb els companys, amb l'àrbitre, amb els rivals, obre els braços, gesticula. Osimhen és un rondinaire.
1: Em recorda a tu, en tota aquesta expressió inconformista permanentment.
0: Pilota llarga de Joan Garcia, l'envia cap a la punta d'atac per Gordon i arriba abans la defensa del Galatasaray, que allunya la pilota empuntada cap al mig del camp. Recupera Cancelo, 1-0, guanya el Galatasaray des del 27, ha marcat Batrakov.
5: Durant la revisió del VAR, Flick ha parlat amb Gordon, amb Gerard Martín i amb Cancelo, i ara tornava a parlar amb els tres mateixos jugadors, una mica més empipat que abans.
0: És que té més a prop. Juga la pilota Rodri, l'envia cap a Pedri. Pedri obre la banda esquerra, cap a Cancelo. Cancelo juga amb Pedri. Pedri la toca cap a la zona del cercle central, on apareix Cubarsí per entrar en contacte amb la pilota, cedir-la cap a la mínia mal, passada per Eric Garcia. El Barça mastegant l'acció, jugant amb passades, una rere l'altra. La toca Pedri, obre cap a l'esquerra. La rep Cancelo, 1-0, guanya el Galatasaray. La toca Pedri, aguanta, passada curta, enrere per Rodri. Paciència en el joc del Barça, la torna a tenir Pedri. Xiula el públic de l'Ali Sanillén. Pilota per Cubarsí, curteta per la mínia mal, que baixa, que vol entrar en contacte amb la pilota, que la toca per Rodri. Rodri avança, la juga per Pedri, acostant-se a l'àrea, la deixa per Cancelo. Cancelo entrarà, ja hi és, continua Cancelo, fa la centrada cap al segon pal, posa el puny, Shakir, davant la presència amenaçadora de Dani Olmo, recupera la pilota fora de l'àrea el Barça.
1: Segona acció, Dani Olmo s'ofereix el segon pal per rematar de cap, com si fos el nou, no el fals nou.
0: Pilota de Rodri, a punt de perdre-la davant Lemina, apareix Cubarsí, la torna a tocar per Rodri. Continua la possessió llarguíssima del Barça, continua la xiulada llarguíssima del públic. 1-0, guanya el Galatasaray. Minut 42 de la primera meitat. La té Cancelo, juga amb Gordon. Gordon la deixa al primer toc cap a Fermín. Fermín busca la passada cap a la mínia mal. La mínia mal s'esmunxa o a terra a la frontal. Li diu l'àrbitre que s'aixequi. Recupera la pilota al Barça. La té Cancelo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Joao Cancelo! Joao Cancelo! Joao Cancelo ha aprofitat el caos que s'havia generat arran d'una caiguda de la mínia mal que protestava una més que possible falta i ha dit: jo me'n desentenc, jo no protesto, jo xuto, jo marco. I el Barça empata al 42 de la primera meitat, traient fruit del caos. Joao Cancelo ha rebut la pilota, l'ha creuat, ha superat Shakir. El Barça empata, 42 primera meitat, Galatasaray 1, Barça 1.
1: Dani Olmo al rescat, la mínia mal havia caigut a la frontal. Dani Olmo recupera una pilota posant la punta del peu i amb aquella recuperació genera una situació per Cancelo. Fa bé Fermín de desaparèixer de la jugada.
4: Gordon, Gordon.
1: Perquè estava en Ursay i des del darrere Cancelo amb l'interior del peu creua. Atenció, una altra recuperació en la pressió alta. El Barça fa el gol en la pressió alta. I després Cancelo, que apareix a l'escena, molt intel·ligent Gordon. No vol participar, sap que està fora de joc i Cancelo fa l'empat al 43 de la primera part. El Barça ha passat per una situació compromesa, però l'ha resolt just abans sensacions al descans.
5: S'estrena Cancelo a la Champions aquesta temporada, ja havia fet un gol a la Lliga. Cancelo, que se n'anava cap al cercle central a celebrar-ho, potser fins i tot amb els 900 aficionats del Barça que són al costat de la porteria de Joan Garcia, però s'ho ha repensat i ha anat cap a l'altre, cap a la porteria de Shakir. S'ha posat les mans darrere de les orelles mirant l'afició del Galatasaray i després ha assenyalat l'escut del Barça.
0: Compte que hi va el Barça amb pilota per Gordon. Gordon és a la frontal, sembla que volia preparar això, no ha tingut oportunitat, finalment sí que ho fa, la pilota la salva el porter, es llença als peus de Fermín i l'atrapa Gürkan Shakir.
1: Després del primer dribbling li queda la pilota tan a sota el cos que no pot rematar quan s'havia netejat la jugada, de fer un altre control i fa una rematada molt més forçada, que buscava porteria, l'ha blocat en dos temps Shakir. Dani Olmo, aquí hem dit que no estava precís, que estava un punt precipitat, Xavi ha tingut aquella intensitat defensiva en la pressió per alimentar Cancelo.
4: I qualitat, enmig del caos, la punteta de Dani Olmo per el mateix gest, amb un toc, recuperar la pilota i amb tota la intenció del món buscar la profunditat i l'esquena de defensa per Cancelo. Gordon ha tingut la temptació d'entrar en la jugada, però de seguida ha vist que estaven fora de joc i que Cancelo estava millor posicionat, ha deixat la pilota per al portuguès, que ha definit primer toc amb molta qualitat que creuen així.
0: La pilota en atac del Barça, que ara està motivat, la toca Fermín, se li escapa, apareix però la recuperació Rodri, com si fos un cotxe escombra, pilota de Rodri, Rodri obre la banda esquerra per Cancelo, al lateral esquerre del Barça, golejador avui una vegada més, la juga per Gordon, Gordon prepara el xut, salva el porter Shakir, era el segon del Barça, el xut de Gordon, que ha pogut salvar el porter del Galatasaray. Compte que ara surten en acció de contracop els jugadors del Galatasaray, se l'endú Rafa Leao, escurat a la banda esquerra, fa l'assistència cap a Osimhen, que s'endú les mans al gat dient, nano, aquesta passada és impossible.
1: Quines dues aturades de Shakir, sobretot aquesta, perquè el xut de Gordon creuat, sempre fent servir la mà canviada, com en aquell xut de Cancelo, també al minut 24, Shakir aguantant el Galatasaray perquè el Barça mereix guanyar el partit.
0: Pilota novament recuperada per Barça al mig del camp, correrà Gordon i arribarà, la controla Gordon, continua encara l'anglès, envia per Lamine Yamal li queda mal el control enrere, la deixa per Rodri, l'agafen falta.
1: Quina llàstima d'aquest control orientat, perquè Gordon havia posat una pilota perquè amb el control orientat Lamine encara és porteria amb 3 a l'àrea i poder rematar.
5: Actualitzem per cert que s'han afegit 3 minuts, ja n'ha passat un.
3: Actualitzem marcador ràpid, Inter 1, Bruges 1 i el segon del Viking 2, Bayern de Múnich 0.
0: L'Atlètic de Madrid també ha marcat el segon, oi?
3: I han anul·lat per revisió del VAR, Atlètic de Madrid 1, Manchester United 0 de moment.
0: Aquí s'havia anunciat, ara encara no han anunciat l'anul·lació. El que s'ha anul·lat és un gol del Galatasaray, que ens ha anat molt bé perquè era el 2-0 i el Barça finalment ha aconseguit empatar en el tram final d'aquesta primera meitat. Arribarem al minut 48. Picarà la falta que li han fet a Rodri, la milla mal, l'envia per Olmo, xuta Olmo, amb els dos punys allunya la pilota el porter Shakir, l'envia a corna.
7: El segon del Barça.
1: L'1-1 ha desencadenat el Barça i Shakir aguantant el Galatasaray, que està fent llarguíssima la primera part. L'una de Dani Olmo, dues de Gordon. Aviam si encara ens queda una última opció.
0: I carà corna el Barça des de la dreta. Ho farà Lamine Yamal. Se li acosta Pedri per si vol llançar-lo en curt. Empat a un. A l'Elisa Millén. Primera part intensíssima. Pica el corna llarga Lamine Yamal. Posa el cap un defensa del Galatasaray. La torna a enviar a corna.
3: El tercer.
0: Aquest a l'altre costat. Amb aquesta acció, depèn del que fa la faci durar el Barça, podrem acabar aquesta primera meitat. L'ha picat en cura el Barça, la juga Gordon cap a Fermín. L'àrbitre diu que hi havia fora de joc.
1: Sí, perquè Daniel Moli diu a Gordon que no calia precipitar-se en el servei de córner, ha volgut sorprendre i no ha hagut, no ha donat temps. Diu Daniel Moli, ens quedava temps, que mira el marcador, com dient, quedava en mig minut, no calia córrer pel servei de córner. Amb tota la primera part, l'únic pro a tot el que està fent el Barça és aquesta sensació d'anar contra el resultat. O sigui, de ser superior i de no poder reflectir-ho al marcador, perquè la primera part del Barça, sobretot aquests últims minuts, ha estat molt bona i s'ha reconciliat en uns moments després de l'1-0 de certa tremolor.
0: Final de la primera meitat, no hi ha temps per més, arribem al 48, empat a 1 entre el Galatasaray i el Barça. S'ha avançat Batrakov amb el gol de l'equip local. Després hi han anul·lat un gol per fora de joc al Galatasaray i de seguida Cancelo ha fet l'empat, que de moment és el marcador que ens enduem al descans. 1-1, partit de Champions com els que estem acostumats a viure fora de casa, difícil, complicat, intens, però amb un Barça mantenint el tipus i fins i tot mereixent alguna cosa més. De moment, empat al camp del Galatasaray.
5: Marxen els jugadors d'un i altre equip, marxen Joan Garcia i Pau Cubarsí parlant, i també marxen Rodri i Gerard Martín, més aviat que parlant, potser Rodri li està explicant, li està recriminant alguna cosa, no m'atreveixo a dir que sigui li estigui fotent bulla, però alguna cosa li estava repassant Rodri cap a Gerard Martín, que no li havia agradat que, com ho havia fet el defensor del Barça en alguna opció d'aquesta primera meitat. De moment aquí a Istanbul, empat a un entre Galatasaray i Barça.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
10: L'efecte Costa.

0: nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Quina intensitat de primera part, eh? Un partit amb un ritme altíssim.
1: Sí, sí. La veritat és que el Galatasaray ha plantat cara, però hi ha hagut, per moments, a mi m'ha semblat una exhibició del Barça. És veritat que hem perdut el fil una mica arran del gol. Hi ha hagut uns minuts que el Barça li ha costat i ho podia haver pagat cara amb el 2-0, però la veritat és que en general a mi m'ha semblat una primera part bastant impecable.
0: Sí, sí. A mi també. Jo crec que no hem de fixar-nos tant en el resultat com en allò que ha transmès el Barça, clar, que ha transmès que és un equip amb unes intencions ofensives i una capacitat per dominar els partits bestial.
1: Sobretot aquesta sensació que sempre hi ha un home lliure, que sempre trobes una passada. Vaja, és veritat que tenir Rodri i Pedri en això ajuda moltíssim, però hi ha hagut moments que el Galatasaray intentava collar al davant, i no és que el Barça sortís fàcil, perquè no sortia fàcil, però sortia perfecte. I bé, a mi la veritat és que m'ha donat molta tranquil·litat. No t'enganyaré, quan he vist el 2-0 he pensat, ostres, això s'ha posat complicat. Per sort ha anat de centímetres i a partir d'aquí doncs el Barça ha tornat a recuperar i ben bé podia haver acabat capgirant el marcador, perquè el porter de moment està sent el millor d'ells. Sí que coincideixo amb tu que hi ha un punt de precipitació al davant. Tota la precipitació que no tens a l'hora de mastegar la jugada, de traslladar-te a l'altre camp, de triar bé les passades, l'estem tenint als últims metres i és estrany, perquè justament avui jugues amb un nou que és gairebé més un migcampista que un davanter, i això no hauria de passar, però la veritat és que, sí, és que està passant.
0: I fins i tot en la rematada, perquè en un partit com el d'avui el Barça, sí, ha tingut prou opcions per estar per davant i s'ha estavellat quan aquesta temporada és un equip contundent. Jo crec, Jordi, que encara ens pesa emocionalment a Europa. És a dir, pot tenim ser tantes ganes, tenim aquesta necessitat de sentir-nos a la Champions amb aquesta autoritat, que quan veus que el partit va passant, ets superior, estàs amb el 0-0, després 1-0, després gairebé 2-0, hi ha un moment que et desenfoques, però després de l'1-1, el Galatasaray s'ha salvat per un pèl.
1: Però jo crec que a la Champions això li passa a tothom. El que passa a nosaltres ho mirem des de la nostra òptica, de que fa molt de temps que no la guanyem, que és veritat que Flick ha revertit aquesta tendència, però que fora de casa portàvem molts anys que patíem més que gaudíem. Però mals moments a la Champions en té tothom, fins i tot els que guanyen. I jo crec que...
0: Mira el Bayern avui, el
1: Clar,
0: Viking.
1: Per exemple. Clar, no estic veient el partit i no sé si és un mal moment, com li ha passat al Barça, que ha tingut 10 minuts tontos, o és que està tenint tota la primera part, però el que vull dir és que per mi el que guanya la Champions és el que resisteix aquests moments d'adversitat, i avui el Barça de moment els ha resistit, tot i que mirat des de l'òptica del Galatasaray, amb la primera part que ha fet el Barça, potser pensen que els que han resistit són ells. Vaja, en tot cas, jo crec que si el partit continua com ha anat a la primera part, és més normal que acabi 1-4 que 3-2, perquè ens entenguem. I jo això sí, em fa una mica de por aquest un contra un que deixem Eric Leao, perquè, vaja, les vegades que Leao ha pogut arrencar amb velocitat, que per sort han estat poques, Eric, com és normal, ha patit, perquè és que Leao és una fletxa.
0: És una bèstia.
1: Sí, sí, ja, però jo no ho dic per Eric, però jo crec que hi hauria d'haver algú allà més pendent que Eric.
0: Una miqueta més ajuda. Saps què passa? Que les vigilàncies sobre el ciment ocupen tant a Covarsillas i a Gerard Martín, que li queda un home a Leao amb Eric.
1: Ja, doncs potser un migcampista, sigui Rodri, sigui que sigui, ha d'estar més pendent allà. Vaja, jo crec que no podem deixar penjat Erika, que se la jugui tota l'estona amb Leao.
0: Les esgarrapades del Galatasaray són perilloses. Veurem si Leao li dura la benzina, però després tenen l'Héroe Sané per poder fer el mateix. Vull dir, aquestes esgarrapades dels turcs es mantindran durant tot el partit. Ara, si el Barça manté aquest control, és que... i li posa un punt de pausa a aquesta finalització, el Barça hauria de guanyar aquest partit. La primera part ha estat molt superior.
1: És que fins a l'1-0 no és que no haguessin rematat, és que jo crec que no havien ni entrat a l'àrea. Vull dir que...
0: Mira, el Marc t'ho dirà. Marc, tenim dades de participacions del Galatasaray a l'àrea?
2: Doncs ara, ara te l'has dit. El que sí que et puc dir és que només té dos rematats en tota la, en tota la primera part, eh?
1: Però és que jo, vaja, potser se m'ha escapat alguna acció que no anava enlloc, però...
2: No, dins de l'àrea és possible que siguin aquestes dues.
1: Jo crec que no havien entrat, perquè és veritat que hi ha hagut molts duels centrals o ciment, però tots molt, molt lluny de l'àrea.
0: Sí, i fins i tot alguna sortida de Joan García també fora de l'àrea.
1: Sí.
2: O sigui, el que no han tingut és ocasions clares dins de l'àrea. Sí que és veritat que pilotes a dins de l'àrea sí que l'han tocat, ha sigut 9 vegades. Per exemple, el córner que acaben fora de joc, el gol anul·lat, la rematada és de ciment a dins de l'àrea.
0: No, però és a partir de l'1-0 que arriba.
1: Jo crec que l'1-0 és la primera vegada que entren a l'àrea. Vull dir, no ho dic en demèrit en aquest cas del Galatasaray, sinó que crec que el Barça estava fent molt bona feina, no perdent pilotes, que és una cosa que enerva Flick, vaja, enerva tots els entrenadors. Fins a aquell moment jo crec que el Barça ho havia fet perfecte i que ho ha acabat tornant a fer bé, que és tranquil·litzador més enllà de l'1-1.
0: La carta a Gabriel Jesús la jugaries aviat? Esperaries? Com
1: jo, tal com l'he vist en les estones que he jugat, no tardaria perquè el veig molt, molt fi. I crec que el món no ha fet un mal partit, al contrari, crec que està bé, però potser aquesta precipitació que estem tenint a l'hora de finalitzar et podria ajudar, però també és veritat que la mecànica col·lectiva de l'equip a mi m'està agradant molt. Tampoc no em sembla una cosa urgent.
0: Gràcies, Jordi. Fins després.
1: Fins ara.
3: Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
4: Ei, perdona, una estrella.
5: Ei, una estrella.
4: Perdona, una estrella.
5: Una estrella.
4: Què? Un crit valent?
5: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
6: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
7: Les notícies.
8: La Teresa Sales ens porta els titulars. Bona nit, Teresa.
9: Bona nit. Doncs un dia més hem estat pendents de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid perquè els retards continuen i duraran dies. Mentre no es retiri el comboi, que ahir es va incendiar, els trens circulen per via única per un tram de 25 quilòmetres. A més, s'estan reparant la infraestructura malmesa i això obliga a limitar la velocitat. Atenció per demà, Renfe manté l'oferta, però modifica alguns horaris. Irio ha cancel·lat 4 trens i Ouigo n'ha cancel·lat 2. De la plana política continuen els moviments de cara a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau i Gabriel Rufián s'enfrontaran a les urnes a la circumscripció de Barcelona si no hi ha un acord d'última hora per unir les esquerres. Ara per ara, Rufián i Colau pressionen Esquerra per signar un acord amb els comuns, però la direcció dels republicans dona la candidatura per tancada. L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre, al migdia, i ho farà creuant la frontera a peu. Comín és el primer que confirma el seu retorn després de l'aixecament de l'ordre de detenció. El Suprem preveu arxivar la causa i amnistiar-lo la setmana que ve juntament amb l'expresident Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. I acabem parlant de teatre. L'amor venia amb taxi de la Cubana lidera amb 9 nominacions als 3200 Premis Butaca, seguida per La mort i la primavera i El barquer, amb 8 cadascuna. Avui s'han anunciat als candidats aquests premis que es concediran el 23 de novembre a Premià de Mar.
8: Gràcies, Teresa.
9: Adéu-siau, bona nit.
7: Els titulars.
10: Repassem marcadors de la segona jornada de la Champions. Tenim 7 partits al descans. A l'Elisa Millent, Cancelo empata el gol de Batrakov.
8: Galatasaray 1, Barça 1.
10: Al Metropolitano, Barrios avança els de Simeone.
8: Atlètic de Madrid 1, Manchester United 0.
10: A la Ceràmica, el Villarreal capgira el marcador.
8: Villarreal 2, Nàpols 1.
10: San Siro, Lautaro iguala el gol de Trezoldi.
8: Inter 1, Bruges 1.
10: A l'Emirates, partit sense gols.
8: Arsenal 0, Lilla 0.
10: Al Viking Stadium arriba el temible Bayern, però perd.
8: Viking 2, Bayern de Múnich 0.
10: I al Red Bull Arena, partit igualat.
8: Leipzig 0, PSV 0.
10: Aquesta tarda s'han jugat 2 partits.
8: El Lens 0, Sporting de Portugal 2 i el Sabà 2, Slavia de Praga 0.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines. El telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
12: I abans de llegir els comentaris dels oients, actualitzem marcadors de bàsquet a punt d'acabar el tercer quart al Palau. Barça 65, Maccabi 64, final ara sí d'aquest tercer quart. Partit obert, guanya el Barça d'un. També està jugant el Girona a la FIBA Europa Cup. Està guanyant Ostende 63, Girona 77. Queden encara 6 minuts pel final. I en handbol tenim en joc el Granollers a la Lliga Europea al minut 15.

0: Sergi, que sempre ens milloren.
1: El laboratori.
0: Carles, dades de la primera part, d'una primera part intensíssima.
2: Doncs sí, i mira, miràvem que en Silo si anava més per dins que per fora, va generalment més per fora que per dins, però el xut, aquell tan perillós, no el del gol, bueno, i el del gol també, és per dins. Per tant, les vegades que va per dins va amb seguretat, almenys de cara a porteria. Possiblement una de les coses que estem trobant a falta avui són les passades llargues dels defenses que no s'estan sortint. Ho ha intentat dues vegades Cobercí i no se n'han sortit, i dues Gerard Martín que tampoc. El que sí que està molt inspirat avui és Pedri. Amb 47 intervencions, ha intentat 9 passades de mèrit, de les quals 6 se n'han sortit bé, ha recuperat 5 vegades la pilota i no n'ha perdut cap.
0: 5 recuperacions i cap pèrdua, eh?
2: Amb 9 intents de passada de mèrit, passades d'aquestes llargues,
0: sí,
2: entre defensors, 6
0: de 9.
2: Sí, 6 de 9.
0: I de Dani Olmos?
2: Doncs Dani Olmos, correcte, 28 intervencions, 2 recuperades, 2 perdudes, 3 passades de mèrit bé, 2 de malament, però al cap i a la fi fa l'assistència al gol amb una jugada d'habilitat, d'estar pendent del que estava passant al camp.
0: Una recuperació més assistència, eh?
2: Correcte, correcte.
0: Sí, en la mateixa acció.
2: Sí, sí, vull dir que la, diríem que la jugada clau l'ha fet bé.
0: Sí, sí. Alguna cosa més?
2: No, més enllà de destacar un altre cop Rodri està amb 50 intervencions, però que al mig del camp avui de Rodri i Pedri em semblarà excels.
0: Rodri 50, Pedri 47, i dirigint el trànsit. Marc, com ha acabat possessió i localització?
3: Hem acabat amb el 67% de possessió per Barça, jugant un 42% de temps a camp de Barça, serim 58 a camp rival.
0: Molt bé, doncs ja apareixen els futbolistes preparats per la segona part. Ara la Mireia ens confirma si hi ha canvis o no. El Barça empata 1 contra el Galatasaray, ha marcat Batrakov el 27, ha empatat Joao Cancelo el 42.
1: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank. Vols motivar, fidelitzar l'equip i millorar l'absentisme laboral de la teva empresa? Amb les assegurances de salut per a empreses d'MGC Mútua, cuides el benestar dels treballadors i la salut de l'empresa. Informa't a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
4: L'àrbitre se'n va cap a la zona de banquetes, on li lliura alguna cosa al quart àrbitre. Allà Rafa Leao aprofitava per fer un glob d'aigua. Posarà en joc la pilota. El Barça és a punt de començar la segona meitat. Hi ha canvis, Mireia?
5: No hi ha canvis ni per part del Barça ni per part del Galatasaray.
4: Per tant, de seguida repassem amb quin 11 està jugant el Barça. Tot igual, amb aquest empat a un, amb moltes ganes de continuar explicant-vos coses, però sobretot gols del Barça que li donin la victòria. Comença la segona meitat, posa en joc la pilota l'equip blaugrana que juga amb aquests homes.
5: Amb Joan García a la porteria, amb Eric Cobercí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, amb Rodri, Pedri, Fermín i al davant Lamine, Olmo i Gordon.
4: Avui Olmo fent de fals nou, Cancelo al lateral esquerre titular i autor del gol de l'empat. Té la pilota Gerard Martín, l'envia cap a Pedri, Pedri troba Rodri. Rodri i Pedri sempre es troben. Toca la pilota Cobercí, l'obre a la banda dreta, la rep Lamine Yamal. Lamine la deixa corteta i enrere per Eric García. Se'n va cap al mig, la juga cap a Olmo. Per Pedri, perdó. Pedri toca la pilota per Cancelo, entrant per zona central, zona interior. Juga cap a Gordon, zona exterior, fa la centrada cap a l'interior de l'àrea. Apareix Lemina, allunya la pilota. Recupera, però, l'esfèrica al Barça, amb l'acció del capità Pedri. Torna a xiular el públic de la Lisa Millén. Aquesta és la seva manera d'acompanyar la possessió del Barça.
0: Cancelo i Gordon fent mal per la banda esquerra, repartint-se bé els rols.
4: Ei, lota per la mitja mala, trepitja molt bé, la toca cap a Fermín amb l'exterior del pel, amb mi cap al segon pal, rematada de Gordon, fora! Tenia tota la porteria per ell, però alguna cosa li passa a Gordon amb la porteria rival. No acabem d'encertar-la. Mare meva, quina jugada s'ha tret de la màniga la mitja mal. Quina passada amb l'exterior, marca de la casa, i la rematada.
6: Amb l'esquerra.
4: no ha anat a porteria quan la tenia tota, tota toteta davant.
0: Lamine Yamal i Fermín han creat una acció del no-res amb un cop d'esperó de Lamine, la devolució de Fermín i l'aparició al segon pal, la centrada amb l'exterior de Lamine Yamal.
6: Perdona,
0: remata amb l'interior Gordon. Sí.

0: Però no l'enfoca a porteria.
1: No, està en la part perpendicular de la porteria, però només creua-la una miqueta. Era gol, és que la rematada és molt, molt franca. Arriba amb certa comoditat, impacta malament. És veritat que és amb l'esquerra, però potser no és excusa per explicar l'error de Gordon.
2: Pilota de Fermín cap a Lamine a l'interior de l'àrea, prova de retallar, aguanta, continua encara Lamine amb el prova de xut, fora! L'àrbitre atura el joc, diu que hi havia fora de joc.
0: Ara el Barça ha començat com ha acabat la primera part, el Galatasaray, després de l'1-1, s'han anat caient en picat i el Barça està tenint oportunitats, s'està estavellant contra la rematada, és el que impedeix que el Barça no estigui guanyant aquest partit, fins i tot còmodament. Gordon ara ha tingut la primera de la segona part, però és que Gordon al 44 i al 45 n'havia tingut dues ja a la primera part, que han tingut la resposta de Xhak i del porter.
2: Recupera la pilota el Galatasaray al mig del camp, puntada llarga cap a Osimhen, la lluita, Osimhen se l'endú amb empenta, amb energia, hi havia fora de joc novament del nigerià, que es tira els braços, que demana explicacions.
0: Ara quan disputa una pilota
1: sí, sí, però viu, viu en fora de joc permanentment, ni Mbappé en fa tants.
0: Viu despenjat.
2: Pilota de Cancelo cap a Gordon. Gordon la rep a l'interior de l'àrea. Continua Gordon. Lent. Ha permès que per darrere aparegués Yilmaz i li prengués la pilota.
0: Hi havia Urzai
2: de Gordon.
0: Cancelo i Gordon a vegades juguen excessivament verticals i precipitats molt ràpid. Però és com el factor sorpresa d'aquella banda, no?
1: Fora de joc aquest és molt ajustat, Marc, eh?
3: Sí, jo aquest no el tinc gens clar.
0: No. En qualsevol cas, el defensa havia tocat la pilota per darrere, després que Gordon guanyés la posició. Cancelo i Gordon s'estiren i la resta de l'equip juga més posicional. Està funcionant la banda esquerra, ara un altre cop un punt precipitada, però és el que dona profunditat i verticalitat al Barça.
2: Rodri toca cap a Fermín, la protegeix bé, la juga enrere. Fermín la torna a rebre, tocant cap a Pedri. Pedri aguanta la pilota, la remena magistralment, obre cap a la banda esquerra, la rep Cancelo amb espai per endavant, l'autor del gol de l'empat la cedeix cap a Gordon, la passada no és bona, una mica massa llarga, això permet la irrupció de David Sánchez, que envia però la pilota a corna.
3: Doncs serà el quart 3-1.
0: I el Barça atacant per l'esquerra amb Gordon i Cancelo permanentment i trobant aquest punt de profunditat, a vegades també aquest punt de precipitació, ara li tornava a dir Pedri a Cancelo, tranquil, si és més fàcil si pauses, perquè Cancelo té qualitat per posar aquesta pilota al peu de Gordon.
2: Pica el corna al Barça, el segon pal intenta allunyar-la, la defensa la toca amb el cap Rodri, recupera Gordon, la juga cap a Lamine l'envia a l'interior de l'àrea, Fermín amb el cap, gol! Fermín ha rematat de cap una centrada a Lamine Yamal. Fermín venint de la segona línia, Fermín sorprenent, Fermín irrompent, gairebé sense que ningú l'hagi detectat, posa el cap i marca el segon del Barça. Un gol que des del primer minut d'aquesta segona meitat s'olorava, es palpava, s'inspirava, el vèiem i l'hem vist. L'ha marcat Fermín. 5 minuts de la segona meitat, el Barça comença a posar les coses a lloc, centrada a Lamine, rematada de Fermín, Galatasaray 1, Barça 2.
0: Quin final de primera part i quin inici de la segona part del Barça. Després de l'1-1 ha posat la sisena. És un córner que guanya Rodri a la segona jugada per reciclar l'acció. Gordon juga amb Lamine Yamal, que fa una centrada deliciosa, un carmelet amb l'interior enroscat perquè algú arribi des del darrere, i quan es tracta d'arribar, el millor és Fermín, que guanya la posició i la frontal de la petita amb el cap desvia la trajectòria perquè no pugui reaccionar Xhakir. Bona passada de Lamine Yamal, que ha canviat alguna cosa en aquesta segona part, ha guanyat precisió, em recorda el Lamine Yamal del Sánchez Pizjuán aquella segona part després d'haver estat escridassat a la primera. El Barça finalment capgira el marcador i es posa per davant.
4: Ho celebrava Fermín fent pinya amb els companys, un Fermín que havia marcat 4 gols a la Lliga però que encara no s'havia estrenat com a golejador aquesta edició de la Champions. Abans de marxar cap al cercle central, Fermín que s'ha donat la volta, s'ha assenyalat dorsal i samarreta.
2: Compte que la torre tenia Fermín. Fermín la cedeix cap a Lamine Yamal. Ara ha volgut tornar-li la passada d'abans i no ha volgut culminar ell. Lamine Yamal, banda dreta, ataca, entra dins l'àrea, continua encara Lamine. Xuta, fora!
0: Després que un altre cop la banda esquerra estiri l'atac. És que la pilota arriba a Cancel i Gordon i comencen a córrer. Traslladen la pilota a l'altra banda. Després hi ha acabat Lamine Yamal amb aquest xut una mica desviat en la diagonal. Però el Barça flueix. És moment de matar això, Bernat? De tancar el partit perquè el Galatasaray no sap què fer, com respondre després de l'1-1.
2: Veurem si el Barça ho aconsegueix, perquè la veritat és que la sensació ara és d'equip imparable i d'equip que pot rematar el partit. Té la pilota a la mínima mal. Però això és la Champions. Aquí no s'hi val abadar, no s'hi valen confiances.
0: I el que sembla
2: una cosa en un minut, el minut següent és la contrària.
0: Ja ho hem vist amb l'1-0. Et distreus un moment i amb una jugada n'han tingut prou.
2: Lamine envia la pilota, busca la presència de Fermín. També apareixia Gordon. Recupera el Barça. La té Dani Olmo. Olmo frena, toca cap a Pedri. Posen una mica de pausa els jugadors del Barça.
0: Ara estem en mode exhibició ja, eh?
2: Tocant la pilota a la banda esquerra, Cancelo, la juga cap a Olmo. Olmo que ha sortit una miqueta d'aquesta zona del fals nou. La juga Pedri. Pedri troba Lamine Yamal, que també vol el seu golet. Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona. Continua, s'endú la pilota per la línia de fons. Ajuda Gordon. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, se li havia resistit, i després d'una magistral jugada de Lamine Yamal enduent-se la pilota com qui fa malabars a la línia de fons, la pilota ha acabat a peus de Gordon, que gairebé sense angle i amb jugadors rivals pel mig ha atzivat un xut a la pilota que ha aconseguit traspassar fronteres i arribar al fons de la xarxa. 8 minuts de la segona meitat, el Barça fent del que diuen que és el millor equip d'Europa. Segon gol d'aquesta segona meitat, tercer del partit, el Barça posant distància. Ara marca Gordon. Galatasaray 1, Barça 3.
0: El gol és de Gordon, però ha arribat el moment, Lamine Yamal, al partit, que no arribava a la primera part, i ha començat la segona, i Lamine ha dit això ja me n'encarrego jo. Ha donat el segon i ha donat el tercer després d'una acció individual. Fantasia pura, màgia. Fa una bicicleta per encarar el lateral i finta una centrada de rebona, però és una finta, perquè el que fa és, després de fintar la de rebona, canviar de direcció per arribar a la línia de fons. Hi ha un rebot perquè el dribbling és gairebé impossible, però com guanya sempre el rebot, li diu a Gordon, té, acaba l'A. Gordon, el vèrtex de la petita, fa el control, remata el primer pal i es treu aquesta espina que tenia clavada també avui. N'havia tingut moltes i l'anglès fa el tercer. El Barça ha posat, no la cinquena, la sisena, al minut 44 de la primera part, i està recollint els fruits a aquest inici de la segona.
4: Dos gols en dos partits d'Anthony Gordon, que també s'estrena avui com a golejador a la Champions. Per celebrar-ho, s'han anat cap a l'afició del Barça i s'ha fet un petó a l'escut, a la banqueta, tothom dret per celebrar el gol de Gordon.
2: Compte que torna el Barça amb Fermín. Fermín a l'interior de l'àrea, apareix Sánchez, li pren la pilota.
0: I ara escolteu una cosa, perquè hi ha una ferida ja oberta aquí.
1: I escolteu una cosa, la Minx acaba d'inventar un dribbling que jo no havia vist mai a la història.
5: Robinho l'havia fet, d'aquestes fintes de fer la...
1: És un dribbling...
2: És escandalós.
1: De rabona. És un dribbling de rabona. Després de fer una bicicleta, guanyar la línia de fons. Dribbling de rabona. És veritat que té sort amb el rebot, però bé, la busca i la guanya.
5: Algú precedent ja.
1: Jo aquesta acció no l'havia vist mai abans de la història del futbol.
3: Sí, hi ha alguna...
1: Hi ha alguna, sí.
3: Però com diu el Ricard, els il·luminats, fins i tot els rebots, diuen a favor.
0: Sí, sí.
3: Perquè la jugada és extraordinària.
1: Extraordinària.
3: Increïble.
1: O sigui, la rabona normalment... et convida a centrar, perquè ja vas... I no és capaç de frenar la pilota i provar el dribbling cap a la línia de fons.
0: És que finta la centrada i aleshores vol continuar la jugada, però clar, tot això a la línia de fons, en carrera, en velocitat, quina coordinació has de tenir per reciclar després de la finta de la rabona l'acció que es converteix en una maniobra d'atac.
1: Perquè ho vol clar, fer, no és això, hi ha tota la intenció. Finta.
0: Però és veritat que hi ha aquest rebot, perquè és gairebé impossible, sortint d'una acció com aquesta, que és gairebé una filigrana, i després ràpidament es reequilibra. Aquesta és una altra. Perquè tu després de fer això...
6: caus de cul.
0: Clar, quedes desorientat, sí, i es reequilibra per dir-li a Gordon T i Gordon la...
6: El primer pal, Gordon, sí, això... defineix bé amb intenció. La Ramona és més proper.
5: La Ramona Fintada treu mèrit a la bicicleta prèvia, que també desequilibra perfectament.
6: Sí, sí, el que passa és que les bicicletes que es veiem.
2: S'han passat cap a Dani Olmo i arribarà abans Jacobs, que li pren la pilota. Si no posen fre a la sagnia, el Barça...
0: Si no tanquen la ferida, el Barça en podrà fer més.
2: El Barça en farà, podrà fer més, efectivament. Cau a terra jo del Galatasaray. Falta de Pedri en l'intent per part de Yunus Akgün.
0: Però d'això va repassar. El 42 ha empatat Cancelo. El 44 hi ha aquell xut de Gordon des de fora de l'àrea que atura Xavi. El 45 el xut de Gordon també enroscat que atura Xavi. El 46 la falta que pica Dani Olmo i atura Xavi. 4 en 4 minuts, però és que comença la segona part i té la primera Gordon en aquella centrada amb l'exterior de Lamine Yamal. La segona Fermín, centrada de Lamine Yamal, i la tercera, el gol de Gordon, a centrada de Lamine Yamal, que ha dit, ara ja m'ho quedo jo, això.
4: Fa canvis al Galatasaray, en fa 3 d'una atacada. Marxen Batrakov, Lemina i Akgün, i entren Gabriel Sara amb el dorsal número 8, entra Sané amb el dorsal número 10 i entra Uguchuku amb el dorsal 18.
0: Uguchuku, que jugarà al costat de Torreira com a doble pivot, Sara que jugarà en la mitja punta, l'heroi Sané a la banda dreta. Ara sí que juga amb Sané, Osimhen i Rafa Leao. Ja arrisca aquí Buruk, perquè veu que se li escapa el partit, i Uguchuku serà el jugador que intentarà amb Torreira contenir l'hemorràgia. El Barça també n'ha fet un.
2: Dos en farà.
0: N'ha fet un.
4: Marxa
0: i en farà dos.
4: Dani Olmo, entra Gabriel Jesús, també està a punt per entrar Karim Adeyemi, serà Anthony Gordon que marxarà per l'altra banda del camp, el golejador de la nit, un dels golejadors.
0: Doncs el Barça que també refresca les cames. Adeyemi a la banda esquerra on jugava Gordon i Gabriel Jesús a la posició de nou després que Dani Olmo hagi fet un bon partit com a fals nou.
2: La pilota la treu la defensa del Galatasaray. 1-3, guanya el Barça, 13 de la segona, compta pilota a l'espai, intenta tocar-la en la seva primera intervenció. El brasiler Gabriel Sara, la pilota acaba a les mans de Joan García. La topa Rodri, Rodri envoltat de 3 jugadors, l'envia novament per Joan García, la treu el porter del Barça, la toca per Gerard Martín. Gerard Martín cap a Rodri, Rodri cap a Eric García. Toca la pilota Fermín, l'envia per Lamine Yamal, passada enrere cap a Rodri. Rodri busca la presència de Gerard Martín, el Barça intentant jugar la pilota des del darrere, treure-la controlada, amb passades ben elaborades, buscant sempre l'home lliure. Toca la pilota Fermín, l'envia per Lamine Yamal. Lamine Yamal fa la bicicleta, trenca el ritme, aguanta, toca la pilota entre dos jugadors, l'envia cap a Fermín, ataca el Barça, juga Fermín, espera l'arribada d'algun company, aquest company es Cancelo, deixa la pilota per Adeyemi, intervé l'alemany, el públic xiula, no rendeix encara en la seva intenció de desestabilitzar els jugadors del Barça.
0: Quan Lamine Yamal comença a fluir a jugar, és que l'esport canvia, és un altre esport, eh?
2: Toca la pilota Pedri, Pedri cap a Rodri, Rodri amb Pedri, la torna a tenir Rodri, juga la pilota per Fermín, Fermín cap a Adeyemi, el rebot, finalment no la pot enviar cap a Adeyemi, per mi l'han agafat, l'àrbitre no assenyala cap falta, pilota pel porter Shakir.
5: Això va de remuntades, el Bayern de Múnich està a punt de capgirar el marcador, de moment empata, Viking 2, Bayern de Múnich 2, 2 gols de Kane en 5 minuts.
2: Té la pilota, Pedri posa la bota, intentant prendre els jugadors del Galatasaray, que l'acaben allunyant i cedint-la enrere pel seu porter. Shakir, que la jugava cap a Jacobs, posa el cos. Lamine Yamal, servei de porteria favorable al Galatasaray. De moment el Barça guanya 1-3. Hem jugat ja un quart d'hora d'aquesta segona meitat.
0: I que bé que el Barça continuï pressionant i passigant, com ara Lamine Yamal, com ara Gabriel Jesús, que ha sortit amb unes ganes boges d'estar intens en aquesta primera línia. Què volies dir, Laura?
7: Que el Palau també guanya el Barça. Barça 83, Maccabi 79. Fa res el Barça guanyava de 8, que ha estat el màxim avantatge al marcador. Ara guanya de 4 quan queden 4 minuts pel final.
0: I Rodri li ha dit a Leao que és molt ràpid, però que ell és un mur. És a dir, que accelerant no guanyarà, però si li posa el cos, se la queda ell, eh?
2: Li ha pres la pilota en una acció
1: defensiva,
2: que a Europa això no es castiga mai.
1: Leao
3: Leao la caiguda de Leao.
1: Leao és molt sí, sí. ràpid, eh? I
2: ja guanya la posició. De Lamine Yamal per Gabriel Jesús. Ha d'aparèixer Davinson Sánchez. Com veu el futbol també, Lamine Yamal?
0: Ara s'ha posat ja en moda fluir i és un festival la segona part de Lamine Yamal com aquella de Sevilla. Sí, sí, l'acció de
2: Rodri... Volta que perd la pilota el Galatasaray, la té Lamine. Lamine la deixa per Adeyemi. Adeyemi amb l'esperó. La toca per Eric. Eric per Adeyemi. L'interior de l'àrea retull. Retalla el xut finalment desviat. Se'n va fora.
0: No hi havia espai, però l'ha buscat.
2: Corna. Finalment sí, sí. L'ha tocat un jugador del Galatasaray. Serà corna favorable al Barça.
3: El cinquè, 3-2.
0: Endolladíssim, eh? Sí, Eric, en l'anticipació, Rodri, en aquesta cobertura i aquest gest tècnic al duel amb... gest tècnic defensiu en el duel amb Leao, Lamine Yamal, que ha sortit de la segona part amb ganes de brillar. CaixaBank sempre al costat de l'esport i els esportistes. El 16 de la segona, Barça guanya per 1-3. El descans 1-1, però Fermín i Gordon han posat per davant el Barça.
2: Lamine toca la pilota per intentar engaltar-la a l'estil dels gols d'Òscar amb l'Albacete. Ja sabeu de què us parlo. Després del corna cedit per Fermín, la pilota però no l'ha pogut enganxar bé.
1: Era difícil.
2: Sí, sí.
0: Molt difícil.
1: Ha hagut de picar amb l'interior, no amb l'empenya, des de la frontal de l'àrea.
0: Fins i tot per ell.
1: El Barça avui ja ha fet 3 gols, és possible que en faci algun altre. En les 5 visites anteriors al camp del Galatasaray mai havia fet més de 2 gols.
2: Toca la pilota Gabriel Jesús, hi havia fora de joc d'Eric García en un intent atacant per part del jugador que avui fa de lateral dret del Barça.
5: Actualitzem marcadors, fa el primer l'Arsenal, marca Timber, Arsenal 1, Lilla 0 i 3, Oldies fa el segon, es torna a avançar el Bruges, Inter de Milán 1, Bruges 2.
2: Posa en joc la pilota del Galatasaray, la protegeix amb el cos Rafa Leao, a punt de perdre, la posa a la cama, se l'endú Gabriel Jesús, que és tot cor, tot empenta, la té Lamine Yamal, Lamine Yamal entra dins l'àrea, la cedeix ara malament, s'ha equivocat fent-li la passada cap a... el jugador del Galatasaray, que ara ha agafat el braçalet de capità, que si no m'equivoco és Lucas Torreira. Juga la pilota a la banda dreta, l'Eroi Sané, però va de superar sense aconseguir-ho, Cancelo.
0: El primer un contra un amb Sané, excompanys del City, l'ha segellat, i és molt important perquè Sané ve amb cames fresques i Cancelo es troba en una situació d'emergència defensiva.
5: I com ho està l'abrat Gerard Martín, a uns metres.
2: Es llença a terra Rafa Leao, compte que ha escombrat Gerard Eric García i això li costarà la targeta groga. Groga per Leao.
4: La primera del partit.
2: Allà ha entrat amb les dues cames per endavant.
1: Lluitant per aquesta entrada, pilota.
2: Sí, sí.
1: Enganxa el turmell i pot fer mal.
2: I li ha fet mal, sembla que pot aixecar-se Eric García. 1-3, guanya el Barça, minut 19 de la segona meitat. El camp del Galatasaray i el Barça de moment aconseguint una victòria brillant amb minuts d'aquells de futbol de Harlem Globetrotters, que no jugaven a futbol, jugaven a bàsquet, però que eren pur espectacle.
1: Mira, he pensat això fa un minut.
2: D'exhibició,
1: sí, sí, amb el cop d'esperó de Dejemi per Eric a l'interior de l'àrea.
7: Amb aquest resultat, el Barça seria líder amb 8 gols a favor i 2 en contra, una diferència de 6 gols.
2: La pilota provada de jugar la de Yemi, acabat sortint fora per impacte d'un jugador del Galatasaray. La posarà en joc l'equip blaurana.
5: En el moment que fa el segon l'Arsenal, l'Arsenal 2, Lilla 0.
4: I que Sané i Cancelo, que també van coincidir al Bayern.
2: Que bo era Sané quan era jove, eh?
0: Sí.
2: Es va quedar una miqueta...
4: No vols dir quan era jove, si té 30 anys.
2: Bé, quan
1: va tenir 17. Sí, al Xalque. I jo partit al Bernabéu molt, molt bo.
2: Pilota de Lamine la deixa cap a Gabriel Jesús. Pilota parada de Yemi, xuta de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Karim Adeyemi, que sempre que li cau una a la fum dins, no ha fallat a la seva cita amb el gol. La pilota de Lamine anava per Gabriel Jesús. El brasiler no l'ha acabat de poder controlar i ha cedit perquè fos... Karim Adeyemi, que tal com venia l'engaltés, i el 20 de la segona meitat segelli el que és la golejada del Barça i encara ens queden 25 minuts més l'afegit per endavant. El Barça va de festival avui a Istanbul. Victòria blaugrana, el quart l'ha fet Adeyemi, Galatasaray 1, Barça 4.
0: Ja fa uns minuts que no xiulen igual i ara se'n van cap a casa. Ja desfilen molts aficionats del Galatasaray. La passada de Lamine Yamal per Gabriel Jesús, que fa un mal control, però supera l'ajuda així de Varis Gilmas. La pilota queda morta i el primer toc amb l'esquerra. El primer toc amb l'esquerra. Adeyemi la creua i fa el quart. Lamine Yamal inicia la jugada. No sé si això és una assistència de Gabriel Jesús.
3: Una assistència involuntària, no?
0: Però involuntària,
6: és un mal control,
3: però supera el rival, com ha dit
6: el Sí, fa botar la pilota.
0: És el que neteja el defensa.
6: I passa per sobre de la lateral dret del Villarreal. La rematada de Yemi és fantàstica, sense control amb l'esquerra. Impacte ple, creuat, impossible per al porter del Galatasaray, golaç.
4: Ho ha celebrat Adeyemi amb els seus companys, el seu quart gol amb la samarreta del Barça, el segon a la Champions. Xocava de mans a Flick amb els seus assistents en el moment en què fa un altre canvi al Galatasaray. Entra Xalai i marxa Varis Gilmas.
8: Es col·loca sempre lateral dret l'hongarès Roland Xalai. Xalai la posa en joc el Galatasaray, que està absolutament enfonsat davant l'exhibició d'exuberància futbolística del Barça, que crec que avui està demostrant o reconfirmant a tots aquells jugadors del Galatasaray que aquests dies han dit que el Barça era el millor equip d'Europa, que efectivament avui s'han enfrontat el que possiblement ara mateix sigui el millor equip d'Europa.
0: No recordo una mica el partit del Sevilla, és a dir, un rival que la primera part aguanta, sí, que es buida, que s'ho creu, que penses, els puc mirar la cara, i de cop i volta allò comença el dipòsit a perdre benzina, el Barça puja una marxa i dues, i el partit acaba com va.
7: De fet, el Barça va començar perdent 1-0 al Sánchez-Pizjuán, després Rafinha va empatar abans del descans, i tot just començar la segona part va marcar el segon i va acabar guanyant el Barça 1-3.
6: Fins i tot avui i el Barça sembla generar més ocasions que aquell dia, no?
0: Sí, sí, avui és que la primera part ja les ha tingut sí. En aquell 5 minuts final, Xavi. Sí, sí, però vull dir que un rival et pot aguantar, et pot desafiar, et pot plantejar problemes, però és que el Barça t'acaba fonent.
8: Vinga, va, que hi torna el Barça amb Pedri, Pedri per Lamine Yamal, falta el golet de Lamine, Lamine continua, la cedeix cap a Pedri, Pedri li pilota, li queda enrere, apareix Lamine, no l'engalta bé i l'envia molt desviada per damunt del travesser.
5: 0-37 gols esperats al Galatasaray, 2.11 al Barça.
0: Se l'havia trobat després de del rebot de Davinson, molt bé per rematar la copa al bot amb l'interior, se li ha anat a dalt com en el primer xut de la segona part.
6: Potser aquí sí, l'enganxa amb l'empenya sobre de copa al bot, tens més opcions d'agafar porteria, perquè aquí l'acció amb l'interior buscant el pal més allunyat era de molta dificultat.
8: Quina era la dada, Laura, que havies donat del Galatasaray amb els partits com a local?
7: Només havia perdut un dels últims 11. En competició europea, sí, en Champions i Europa League.
5: A la Lliga eren 38 sense perdre, la consecutiu.
8: No, mira, el d'avui val per tots els que no han vist durant aquest temps. Pilota de Pedri, massa llarga aquesta per Lamine Yamal. Tot i així, Lamine li agraeix a Pedri l'intent d'aquesta assistència llarga.
4: El Barça ja ha fet dos canvis, però fa estona que s'escalfen més futbolistes. Hi ha Balde, Gavi, Xavi Espart, Bernal i Koundé.
8: Pedri, que... Ojo, també, el partit que ha fet.
6: Sí, sí. No deu haver perdut cap pilota, Pedri, no? Carles,
8: aquesta
6: sense...
8: última, potser.
6: Bueno, però és una peça de Nelly, sí, no?
5: De pilotes perdudes cap.
8: Compte pilota per Joan Garcia! Ha topat amb l'Heroi Sané. S'ha fet mal Joan Garcia, que ha estat molt valent sortint fora de l'àrea per arribar abans a la pilota que l'Heroi Sané, però sembla que s'ha endut una trompada al peu dret.
6: Sí, sí, falta.
4: A la cama dreta es toca la zona de baixa de la tíbia. Ara hi ha amb ell Rodri, que l'ajuda a posar-se dret. En principi, sense cap tipus de problema, Joan, per seguir.
8: És falta, eh?
6: Sí, sí.
4: Sí.
8: Falta de Sané. Aquest Sané jove que dèiem va ser un que, per exemple, amb 17 anys o 18, al Bernabéu,
6: sí, sí,
8: amb el Schalke, va...
6: Està a punt d'eliminar el Madrid.
8: Sí, sí, va fer una exhibició.
6: 4-5 o alguna cosa així.
8: Sí, sí.
6: I van caure eliminats i va tenir una ocasió al final per guanyar l'eliminatòria, Sané. El que passa és que sempre ha estat molt cregut, no? O sigui, m'ha semblat que es pensava que era més del que demostrava després,
8: Es pensava que era Maradona, sí, i era Pedro León.
5: Mira,
0: com pressiona el Barça amb una quart.
8: Robarà la pilota Cancelo i arribarà la Lamine, i arribarà la Lamine. No, i arriba abans del porter Shakir.
0: Quina gana.
5: Actualitzem marcadors, el tercer de l'Arsenal. Arsenal 3, Lille 0, i cap gira finalment el marcador del Bayern de Múnich amb el gol de Luis Díaz. Viking 2, Bayern de Múnich 3.
8: Un estat, el Viking. Bé, sí, encara queda partit, però...
5: Bé, ha estat una sorpresa, eh? Ha arribat dues vegades, amb dos contracops, al partit del Bayern, els gols inicialment del Viking, ara...
1: Viking Stavanger, no?
5: Digue'm...
1: Són els Vikings Stavanger, noruecs.
5: Són noruecs, sí, són noruecs.
1: Són aquells que van jugar contra el Barça als 90.
8: Sí, sí.
1: Vam parlar un dia.
5: Pot ser, pot ser.
8: Pilota per Rafa Leao, ataca el Galatasaray, a la frontal la té Sané, Sané canvia la pilota molt malament cap al Osimhen.
0: No estan contents amb Sané, eh?
8: No.
0: Aquí a l'Oli Sané, eh?
8: Per cert, haureu notat també com de fons, ja cada cop que té la pilota del Barça ja no hi ha aquella superxiulada, eh?
0: No, i és que ha marxat molta gent, eh? I continua desfilant, és que clar, amb l'1-4...
8: És que és difícil aquí arribar i marxar d'aquest estadi.
0: I aquí és molt tard, ja.
8: Sí, sí, aquí el partit ha començat 10 de la nit, hora local. Aquí tenim una hora més.
4: Dos quarts de 12.
8: Pilota per Rodri, avança metres. A Rodri no li donen descans, eh? La juga Gabriel Jesús.
4: Espera, que es prepara Bernal.
8: Continua Gabriel Jesús, encara el brasiler. Batalla, deixa a terra algun jugador del Galatasaray. L'envia per Lamine Yamal, Lamine per Fermín. Fermín fa l'assistència que s'acaba convertint en una centrada que pot interceptar el porter Shakir. Abans l'àrbitre havia xiulat una falta a favor del Galatasaray. No sé si per...
0: No sé quina falta.
3: Adeyemi.
0: Que, sí, sense pilota.
3: S'ha portat per demanar el seu defensor.
0: Ah, molt bé.
8: Juga la pilota Rafa Leao, toca l'esfèrica amb l'esperó, té sort, apareix Gabriel Sara, la juga cap a Leao, a punt de perdre-la, tot i així la torna a recuperar amb un altre cop de sort per un rebot afortunat. Continua Rafa Leao, juga cap a Sara, perd la pilota per acció de Lamine Yamal, hi havia prou fora de joc.
0: I s'ha de recordar que el Barça està guanyant per 1-4 el 27 de la segona part, perdia per 1-0 el 27 de la primera, i anava al descans amb 1-1, i l'exhibició de la segona part és d'haver fos a un equip rival, l'ha desfet a trossets petits.
4: Doncs no hi ha descans per Rodri, fa dos canvis al Barça, entre Marc Bernal, que substituirà Pedri, i també entre Koundé en el lloc d'Eric Garcia. Hi ha hagut aquí un petit gag entre Pedri i Eric. Pedri ha vist que marxava, ha estat el seu dorsal el primer que s'ha ensenyat, i ha anat a buscar Eric per donar-li el braçal, i a Eric li ha hagut de dir que no, que ell també marxava, que busqués algun altre. Finalment el porta Lamine.
8: Lamine, capità del Barça en la Champions, 28 de la segona meitat, 1-4, guanya el Barça. Sessió enrere de Cobercí per Joan Garcia, una mica complicada. Joan Garcia ha aconseguit arribar a la pilota, compte que la pot perdre en defensa Marc Bernal, Rafa Leao, que prova el xut, no, era...
0: Cuchucu.
8: Té la pilota Fermín se l'endú, aguanta encara, toca cap a Adeyemi. Adeyemi amb la pilota, li fa el relleu Cancelo, continua Adeyemi, li cedirà la pilota Cancelo, i arriba el portuguès, l'àrbitre arriba fora de joc d'Adeyemi.
0: Bé, el Barça guanyant 1-4 amb autoritat a Europa, hem patit de la primera part amb l'1-0 i el possible 2-0, hi ha hagut aquell moment d'ai-ai-ai, però el Barça ha fet firmat, sobretot a la segona part, una altra exhibició futbolística. Ara a Europa i a la Champions, que aquestes pesen encara més.
8: La pilota en defensa la juga Ismail Jacobs. Jacobs cap a El Male. La torna enrere per Jacobs.
0: I no és tan sols fer podis, és superar-se en cada esglaó. CaixaBank amb l'esport sempre.
8: Pilota enrere, compte que pot arribar Lamine davant de la sessió perillosíssima de Jacobs al seu porter Shakir. I no sé de què es queixa Lamine, que l'han agafat.
0: Com si fos una sessió, però clar, Shakir no ha agafat la pilota.
8: Sí.
3: Potser l'ha tocat una mica amb la mà.
8: Pilota de Rafa Leao, compte que l'envia per Osimhen. En principi no hi ha fora de joc. Joan Garcia davant d'Osimhen. Esvaeix el perill.
0: Que atent estava el Joan Garcia, se li ha escapat Osimhen al control molt llarg perquè encarava el porter.
8: Falta ara sobre Gabriel Jesús al mig del camp. No hi havia fora de joc en l'acció d'Osimhen?
0: Potser no.
8: Per tant, ha estat atent, ràpid, llest Joan Garcia, que viu al límit de l'àrea, de fet molt més enllà de la frontal, i que li permet arribar a aquestes pilotes.
5: A tu, Ricard, Tresoldi t'agradava, oi, del Bruges?
0: Sí.
5: Hat-trick, Inter 1, Bruges 3.
0: Déu-n'hi-do, a San Siro, eh?
7: El Palau guanya el Barça de 3 a 19 segons pel final. Barça 87, Maccabi 84. El Maccabi, però, tindrà ara 3 tirs lliures per empatar el partit després que Parra fes una falta.
8: Compte que ataca el Barça, la té de Yemi, a l'interior de l'àrea, l'agafen i l'àrbitre diu que no és res.
0: Però podia ser-ho.
8: Home, i tant. Espera, espera.
0: Perfecte.
8: Que li diuen alguna cosa?
0: El control l'agafen del braç.
9: Home, l'estira. Va d'entrar al bar.
8: I estira
9: el braç esquerra justament quan està fent l'acció de xut. És que és claríssim.
8: Saps què és el que més em sorprèn? Que de Yemi no protesta res.
9: Bé, home, s'acaba de mirar l'àrbitre dient què és això.
8: En general a la vida, eh? És a dir, no té reaccions. No té reaccions de res. I aquest penal tan clar...
9: És molt clar. No m'hi repetició, però en directe. Ha semblat molt, molt clara l'acció. Si li estira el braç cap a baix per desequilibrar-lo, just abans d'impactar la rematada.
0: Com aprofita de Yemi quan els partits estan escardats, eh? O sigui, és el seu escenari ideal, preferit, el gaudeix i no frena.
9: Potser és, si l'agafada existeix, potser és lleu, no impedeix que acabi fent la rematada i l'àrbitre mira.
3: No n'hi ha prou, eh?
9: Sí, potser és massa lleu.
3: Desequilibra una mica, però... Sí.
8: No era tan clar, doncs.
9: No, era més clara la de Gordon prèvia a l'1-0 de la Galata Sarai que no passa aquesta.
8: Pilota per Adeyemi, prova de superar el seu rival, aguanta la pilota davant de Davinson Sánchez, intenta tocar-la cap endavant, apareix Salai, recupera la pilota el Galatasaray, envia llarga Torreira, posa el cap Koundé, bona acció defensiva de Koundé perquè la recuperi el Barça, la té Rodri, la juga cap a Lamine buscava Koundé empanat, com ell sol ha dit, anava per mi,
4: aquesta.
8: Anava per mi, bueno, sí, clar, coi, per què vols que vagi, Koundé, si vas a l'atac, és per atacar, o vas a l'atac per passejar. Perquè si vas a l'atac per passejar, passeja a la Rambla. En fi.
3: Sort que anem 4-1.
0: La Mili ha assenyat la pilota amb la mà dreta i Koundé s'ha girat com dient, ah, era per mi. Sí, sí.
4: I ara no hi ha ningú que porti el braçal de capità de la senyera del Barça, perquè Lamine, no sé si és que li molestava, però se l'ha tret, l'ha agafat i l'ha llançat
0: no,
4: cap a l'àrea tèpica del Barça.
0: Crec que no se li enganxava, pot ser?
4: Quan
3: s'ha queixat d'aquella jugada que dèiem una possible sessió, crec que se li ha com estripat alguna part perquè li quedava penjant el braçal.
8: Pilota llarga de la Galatasaray a l'interior de l'àrea, posa les mans Joan García, la trapa davant d'Osimhen i havia fora de joc.
0: Que bé, Joan García, però, hi ha dues accions contra Osimhen, quan se li escapa el control, se li va llarg, apareix ràpid el porter per apagar el foc.
8: A mi ja m'ha continuat tocant-se ara el braçalet aquest que els hi posen els de la Champions, que és de color groc fluorescent, però m'estaria bé que pogués portar el que li toca al capità del Barça, no? Que és el de la senyera. Hi ha un jugador del Galatasaray, Torreira, estès a terra.
4: Sí, em fan entrar les assistències mèdiques, ha quedat estès dins del cercle central, fa cares de dolor, gestos de dolor. No veig, però, a quina zona de... Pot ser que sigui la cuixa?
8: Alguna cosa muscular, és, no?
4: Sí, no sé si és alguna cosa, la cuixa, cert, el genoll...
8: Per cert, la Vini Amada està amb l'assistent de la banda d'atac del Barça reclamant encara l'acció de la sessió.
9: És que hi ha contacte amb els braços de Shakir, el porter del Galatasaray.
0: Però què diu el reglament?
9: Amb l'avantbraç.
0: S'ha d'atrapar la pilota. Es pot tocar amb la mà o no, Marc?
3: Doncs t'ho confirmo, però...
0: Sí, l'has d'agafar o si la toques no la pots
3: tocar? No, perquè tu no pots impedir un gol, per exemple, amb les mans. El que passa és que ara et diré exactament el que diu.
0: Val.
8: I ara es treu l'altre braçalet de capità, també, eh?
4: Sí, Torreira, que sembla que haurà de marxar...
8: No, dic que Lamine.
4: Ah, doncs mira, Torreira, el jugador de la
8: Galatasaray. És que m'interessa més el que li passa a Lamine que el que li passa a Torreira, amb tots els respectes pel jugador del Galatasaray, eh?
4: Jo estava pendent de si feien el canvi. De fet, mira, ara tot just li posen el braçal de capità altra vegada a Lamine. Entenc que el de la senyera, el del Barça. L'altre, el groc fluorescent. No tenim notícies noves.
0: Bé, doncs...
4: Que n'hi hagi algun altre.
8: Honesten les coses, eh?
0: Deixa'm dir que és un gran detall del delegat o de l'estaf de no deixar passar el partit per inèrcia sense el braçal de la senyera, que identifica el capità del Barça. És a dir, va, que queden 10 minuts, no se li enganxa, deixa-li el groc. No. Bona reacció, també, molt concentrats a la banqueta per un detall que no és menor.
4: Ha marxat Torreira, ha esgotat canvis al Galatasaray, ha entrat Renato Nyaga,
5: quan fa el segon, 74. Quan fa el segon l'Atlètic de Madrid, 2-0 contra el Manchester United, escurça diferències l'Inter, Inter 2, Bruges 3, i a punt d'empatar el Viking, Viking 2, Bayern de Múnich 3, el Bayern juga amb 10 per expulsió d'Olís.
8: Ostres, més mal d'Olís.
5: Sí, ha fet una falta l'herència de la groga i en la mateixa jugada, per queixar-se, ha exhibat la pilota a la cara d'un rival i ha vist la segona en la mateixa infracció.
8: Prova d'endur-se la pilota Uchuku.
0: 4 gols més per la mitjana,
5: eh? 4.2.
8: I queden 10 minuts més l'afegit, eh?
5: 4.3, perdó.
4: I esgotarà canvis al Barça. Marxa Fermín, que tot just parlava amb l'àrbitre.
0: Partidàs monumental de Fermín.
4: Entra Gavi amb el dorsal 6.
8: Se'n va Fermín, entra Gavi. Aquest és l'últim canvi que pot fer el Barça, oi?
4: Sí, sí, ha esgotat canvis al Barça.
8: Per tant, Rodri, que jugarà els 90 minuts.
0: Rodri va acumulant de 90 a 90. Això sí que no m'ho imaginava, eh?
8: La juga Gerard Martín.
6: Contra el Getafe el van canviar, oi, a la segona meitat, que va entrar Marc Bernal.
8: Tocant la pilota Cancelo, ara t'ho mirem.
4: Sí, va entrar Bernal al 70 de partit.
8: Jugant enrere, Cubarsí cap a Koundé. Koundé enrere per Cubarsí, l'envia cap endavant. Intentarà arribar-hi Gabriel Jesús, la protegeix d'esquena i arriba Gavi, la salva, la toca per Koundé. Cau a terra Koundé, falta... I ha fet falta Jacobs a Koundé.
4: Ha marxat empipat Fermín cap a la banqueta, renegava sobre alguna cosa i em sembla, feia l'efecte que era el mateix que li estava recriminant a l'àrbitre. No sé si hi ha hagut alguna acció sobre Fermín que es pogués estar queixant.
3: Abans de marxar li han ensenyat una falta en contra. No sé si li podria demanar algun per això.
8: Pilota per Adeyemi, que ha fet el quart gol del Barça. Recordem que Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi són els quatre golejadors d'avui. La té la Minya mal, encarant, a punt d'arribar a la frontal de l'àrea. La deixa per Gabriel Jesús. Controla Gabriel Jesús, el xut, el refusa corna al porter Xaguer en una nova bona intervenció del porter del Galatasaray, que ha impedit ben bé un parell o tres més de gols del Barça.
0: I tant, ja ho pots dir, Xaguer, potser el millor del Galatasaray.
5: Serà el 6è, 3 més 3.
6: I ha quedat un punt a sota la pilota Gabriel Jesús, just abans de rematar i no...
0: No puc fer un festival d'assistències i d'oportunitats que ha generat la Mina.
8: Ha picat novament la pilota en corna curt, la Mina l'envia per Gavi, Gavi assistència enrere, xut de Rodri, salta Gavi, se li escapa el porter, falta. L'arbitre ha assenyalat la falta sobre el porter... Ugurkan Chakir per aquesta acció de Gavi.
0: És que la segona part de Lamine Yamal avui, com la segona del Sánchez Pizjuán, jo crec que aquesta fins i tot més és monumental. O sigui, és que ell sol potser ha generat 5 o 6 accions de gol, eh? Després d'una primera part relativament discreta.
8: Posarà en joc la pilota al porter Chakir a l'alçada del punt de penal. I que la pilota, som al 38 de la segona, 1-4, guanya el Barça al camp del Galatasaray. Ha començat perdent, però ho ha esmenat. Déu-n'hi-do si ho ha esmenat. Pilota per Lamine Yamal, atacant des del costat dret. Continua Lamine, fa la centrada, el segon pal i arriba Adeyemi, el seu xut el refusa la defensa i no hi ha arribat pels pèls Gavi.
0: L'ha salvat sota els pals, Kidaminson? La rematada sí. Adeyemi era gol.
6: Sí, anava dins.
0: Com aprofita tots els minuts a Adeyemi, eh?
8: Pilota per Gavi.
7: Al Palau, victòria del Barça 90-87 contra el Maccabi gràcies a un triple de Justin Robinson a falta d'un segon...
8: Al base.
7: El Maccabi ha tingut l'oportunitat d'empatar el partit, però només li quedava un segon i mig i no ho ha aconseguit. Victòria del Barça a l'Eurolliga, que ara és 6è, 3 victòries, 2 derrotes.
0: Resultat final, doncs?
7: 90-87, Barça més 3.
8: 1-4, el Barça també més 3 al camp del Galatasaray. 1-4, encara queden 5 minuts més l'afegit. El camp buidant-se a marxes forçades. Ara podríem dir que hi ha mitja entrada, no, Ricard?
0: Sí, han desfilat. Hi ha gent que bé, no està sopant perquè costa molt arribar a casa aquí. El trànsit és una... ciutat que a tota hora hi ha caos, però com a mínim ja estan, ja són camí de casa.
8: Per cert, el Barça no és l'única visita a Gàlatas a Turquia, a Istanbul, més ben dit, que farà aquesta temporada, perquè la Supercopa d'Espanya aquest any es juga aquí a la ciutat turca. I un dels escenaris serà aquest estadi, tot i que el Barça, en principi, el partit de semifinals amb l'Atlètic de Madrid el juga al camp del... o del Besiktas o del Fenerbahçe, un dels dos, no el recordo. Sé que no és aquest. La Supercopa aquest any és el mes de febrer.
0: Confirmeu, aviam, que a quins camps es juga els tres partits de la Supercopa.
8: Juga la pilota Pau Cubarsí, la toca per Koundé. Koundé enrere, 1-4, guanya el Barça. Pilota per Gavi. Gavi combina amb Rodri.
1: Groga per Salai.
8: Per una entrada?
1: Sí, per una entrada amb els tacs a Gabriel Jesús, temerària.
8: Koundé l'envia cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal prova a fer l'acció individual des del costat dret. En dribla un, dos. La seva passada la pot interceptar el capità Davinson Sánchez. Recupera, però, al mig del camp Rodri. La juga cap a Cancelo. Cancelo veu a l'esquerra de Yemi. La sensació és que els dos equips ja donarien per bo el partit. Bé, per bo, per acabat. En el cas del, de la Tassarai, sí, sense opcions de remuntar-lo.
1: Però estàs més a prop de l'1-5 del 2-4, sí, clarament. Sí, tota l'estona.
0: Com et despistis, tenen una gana instal·lada. Jugadors com Adeyemi, Gavi, Lamine Yamal, que vol el gol, Gabriel Jesús... Aquí tothom vol sortir a la foto.
5: El 2-4 l'ha fet el Bruges. Inter 2, Bruges 4, gol de Bergman.
0: Déu-n'hi-do, el Bruges, guanyant a San Siro 2-4. L'Inter... que ja va perdre el Bernabéu, no?
5: Sí.
8: Qui va ser l'any passat que va guanyar el camp de l'Inter i els va eliminar, també?
1: Els noruecs,
8: el
1: no?
8: Ah, el Bodø/Glimt. Sí, sí.
7: El Barça jugarà la semifinal de la Supercopa al camp del Fenerbahçe i la final és a l'Ali Samillem.
0: La final és aquí, eh?
7: Sí.
1: I la semifinal el Barça la jugarà contra l'Atlètic de Madrid.
7: Sí.
8: Sí.
7: En canvi, a la Real Societat Madrid, l'altra semifinal es jugarà al Tupras Stadium, que és un altre.
8: Que deu ser el del Besiktas.
7: Sí, correcte.
8: Així els tres equips d'Istanbul grossos s'ho reparteixen.
1: I rondo del Barça per acabar el partit.
0: Sí, sí, no, és que... és que estem vivint un moment molt especial, eh? Ja en parlarem en el tercer temps, però, clar, amagar-nos davant del que estem veient és difícil, eh?
8: Vols dir que el Barça és el favorit per guanyar la Champions?
0: Home, jo crec que sí.
8: Home!
0: No, et dic una
8: titular.
0: Cosa. No, més et dic una cosa. Tu saps que jo soc...
8: Es destapa!
0: Tu saps que jo soc prudent, no?
8: Sí, sí.
0: Molt. Jo crec que aquest és l'any, eh? Ja t'ho dic.
8: Compte que doble l'aposta.
5: Els aires turcs, eh?
0: No, no, fa dies que ho penso i m'hi resistia. Vull dir que aviam quin dia espero per dir-ho. És que després del que dic, del que veig avui, si no ho dic...
8: Mira, la Supercopa no sé, però no la final de la Champions sí que et puc dir que juga al camp de l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, i és el dia 5 de juny. La pilota la juga el Barça, que guanya 1-4. Va, que queda molt camí encara. No pel partit d'avui, però sí en aquesta competició. Combinació entre Gabriel Jesús i Cancelo. Ha perdut la pilota el portuguès.
4: I que no li ha agradat a Flick. Minut 88 de partit i Flick tampoc no vol que perdi pilotes.
0: És que Flick és un altre element, eh? Que és, molt, és capital en tot això, eh? Com gestiona el minutatge, com està endollat tothom, la gana que té, que tenen els suplents, els titulars, com responen, com passiga, com es queixa de falta de control quan hi ha moments del partit, que avui ho tornarà a dir a la sala de premsa, segur, sobre la primera part, com no els hi perdona ni amb 1-4 aquesta pèrdua, aquest punt de rigor, tot això convida a pensar en positiu i a gaudir del que estem vivint.
8: Gran acció defensiva de Marc Bernal, recuperant la pilota quan intentava endur-se-la un jugador del Galatasaray.
5: Qui passigarà serà Vincent Kompany, el tècnic del Bayern de Múnic, els seus jugadors, després de l'empat del Viking al minut 90, Haugen remata de cap a una centrada de Trippic per l'esquerra. Viking 3, Bayern de Múnich 3.
0: El futbol noruec, eh? Si no és el Bodø/Glimt és el Viking, però sempre hi són.
8: Si no, la selecció noruega, que també ho va fer prou bé el Mundial. Pilota de Gerard Martín, buscava Dayemi, compte que s'aprofitarà Dayemi d'una parada de Davinson Sánchez, té la pilota Dayemi,
0: s'ha frenat, per què s'ha frenat? Si no es frena mai, esperava l'Ursay, esperava la bandera aixecada, està mirant l'auxiliar,
8: no, però l'Ursay no sé ho podia ser
0: perquè no és una sessió, és un, ja, mal,
8: és un mal refús,
4: 3 d'afegit,
0: però estava esperant l'auxiliar la bandera perquè l'aixequés i s'ha quedat,
1: se l'ha estat mirant una estona, sí, l'auxiliar, va, aixeca la bandera i així no quedo retratat, sí, sí, sí.
8: Té la pilota el porter Shakir, guanya el Barça 1-4, minut 45 ja de la segona meitat, arribarem al 48, el Barça sumarà 3 punts més i pel que expliqueu, per la diferència de gols, es col·locarà com a líder, no?
7: Sí, líder, 9 gols a favor, 2 en contra, diferència de 7, ara mateix el segon és l'Sporting de Portugal amb una diferència de 4
5: que
7: gols.
5: Que important són la diferència de gols a la Champions.
8: Tot i que demà, evidentment, hi ha tota la resta de la jornada amb...
7: Sí, juga el PSG, que era líder fins ara perquè va guanyar 6-1.
8: Bona acció de Gabriel Jesús, se'n va per velocitat, cau a terra, li han prendre la pilota, el Barça no ha acabat de culminar aquesta acció, i ara és el Galatasaray qui prova de fer l'acció en atac, la rep a la banda esquerra Rafa Leao. Leao aguanta la pilota, s'ofereix Sané, el veu Leao, la passada però no és gens bona.
0: Leao i l'acaba enviant fora. Leao Sané i la imatge de dos talents... Sí. Que per això no agraden a segons quins entrenadors, perquè hi ha moments que el cap no els hi funciona, els hauria de funcionar, una descoordinació, una acció clara de passadera i desmarcada, no s'han trobat.
8: Posarà en joc la pilota al Barça. Des de la secada de porteria, el servei de porteria... Gerard Martí.
0: I l'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se, com s'ha aixecat el Barça avui amb el 0-1. Per això, a CaixaBank estem amb l'esport sempre. Un minut d'afegit i el Barça firmarà la segona victòria de la fase Lliga de la Champions. 1-4 a Istanbul.
4: Bacuix, Marc Bernal.
8: El pròxim partit segurament serà més complicat. És dimarts que ve, just d'aquí una setmana, al Parc dels Prínceps, al camp del Paris Saint-Germain.
4: Dic que Bacuix, Marc Bernal, no sé en quina zona de la cama s'ha fet mal, tot i que ha estat dir-ho i que ha avisat els seus companys que estava bé.
8: Pilota per Adeyemi. Queden pocs segons per arribar al 48. Serà el final del partit.
0: I la gent ha marxat ja. Queda un quart d'entrada, eh? O sigui, l'afició del Galatasaray ha començat fent molt soroll i ha acabat sense veure el final del partit.
8: Pilota de Koundé. Koundé per Adeyemi. Adeyemi la deixa per Gavi. S'equivoca en la passada. No ha estat bona. Demana disculpes a Gabriel Jesús. Ha enviat la pilota fora al Galatasaray. Pràcticament ja no hi haurà temps ni per fer el servei d'aquest out, perquè amb tota la calma del món s'hi dirigeix Koundé, van passant els segons i l'àrbitre apressa ara Koundé, que ja fa efectiu l'out. Toca la pilota enrere, Cubarsí, segons el nostre cronòmetre, 2-1, i l'àrbitre assenyala el final del partit. Gran victòria del Barça al camp del Galatasaray, a l'infern de la Lisa Millen, per 1-4, amb tímida ovació dels seguidors del Galatasaray, m'atreveixo a dir que dirigida al Barça per l'exhibició de futbol que especialment a la segona meitat han pogut veure aquests espectadors, que han estat testimonis de l'exhibició d'un equip que promet moltes alegries i que esperem que ens dugui ben lluny en aquesta Champions. Si és amb nits com avui, tenim garantit que aquest camí serà llarg i fructífer. Avui, amb un gol inicial del Galatasaray a la primera meitat de Batrakov, que ha equalitzat Cancelo al final de la primera meitat, i a la segona part, amb una arrencada fulgurant del Barça, liderat per Lamine Yamal, amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi, ha sentenciat el partit, ha col·locat l'1-4, una nova golejada del Barça, en aquest cas, fora de casa i a Europa, un escenari sempre difícil i que permet al Barça col·locar-se momentàniament com a líder de la fase Lliga de la Champions, però més enllà del resultat i dels punts, demostrar-li a tot el continent quines són les intencions i quina és la capacitat d'aquest equip, que ara mateix no sabem quin sostre té. El Barça avui ha fet un partidàs a Turquia, ha fet un partidàs a Istanbul, a la primera meitat més de control de partit, tot i que ha acabat encaixant un gol, i a la segona ja d'efectivitat i en alguns moments fins i tot d'exuberància, d'exhibició, d'espectacle, que ha fet que el públic hagi acabat el partit. Ens hem atrevit a jutjar-ho així, aplaudint vivint els futbolistes del Barça. Déu-n'hi-do quina temporada ens espera, déu-n'hi-do com comença la temporada. De moment, 5 gols es van dur al Feyenoord, 4 se n'endú al Galatasaray, i dimarts que ve, ni més ni menys, que visitem el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Victòria fabulosa del Barça a un estadi on costa molt guanyar, exhibició dels homes de Hansi Flick en totes les línies i en tots els aspectes. Avui el Barça ha signat una actuació absolutament rodona. Avui, a l'Alissa Millen, el que diuen que és l'infern turc, qui ha arrasat amb foc i gols ha estat el Barça. Galatasaray 1, Barça 4.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: Els jugadors cap al túnel de vestidors després d'haver anat a saludar les seves respectives aficions, els jugadors del Barça que se n'han anat cap al corre de, on a la segona graderia hi ha els 900 aficionats del Barça, abraçades, moltes abraçades sobre la gespa, especialment d'un jugador que avui no ha tingut minuts i que porta la samarreta del Galatasaray, Gundogan, que encara està saludant els seus companys i excompanys.
12: Parla, Pedri.
13: Bien, nada importante, me dolía la barriga, me encontraba un poco mal y bueno, mejor pedir el cambio que entre otro de refresco y ya está.
14: Bueno, el partido ha sido interesante para lo que puede ser la Champions para vosotros, porque apretaba el campo, se han puesto ellos por delante con el gol, habéis reaccionado bien, esto sirve de enseñanza, ¿no?
13: Sí, creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular y bueno, creo que el equipo ha sabido competir que muy bien.
14: ¿Qué habéis dicho en el vestuario, en el descanso? Porque ha sido empezar la segunda parte, tú has empezado a acumular posesión, a manejar el equipo a tu antojo y parece que la mina ha dicho, bueno, aquí voy a empezar yo a cambiar el partido.
13: Bueno, sobre todo eso, no precipitarnos, creo que muchas veces teníamos la pelota y veíamos mucho espacio en su línea defensiva y ya no jugábamos el último pase, era darle una o dos vueltas que ellos se desajustaron un poco y ya entraba pues en juego Lamine, la gente de arriba y que son decisivos ahí, al fin y al cabo cuando la pelota la tiene Lamine, Dani Olmo, Fermín, Gordon cerca del área, pues creamos muchas oportunidades.
14: Habéis ganado todo lo que habéis jugado y no solo ganado, es que son muchos goles a favor. Ahora mismo tenéis esa sensación de, oye, a ver quién nos puede parar.
13: Bueno, sí, tenemos mucha confianza. Creo que al principio se hablaba de si no teníamos gol y creo que estamos demostrando que esta plantilla tiene gol, pero bueno, a seguir. Solo es el comienzo de la temporada, vamos bien, pero hay que seguir, que esto es muy largo.
14: Son 43 goles a favor. Lo de no teníamos gol y decían eso de nosotros y ahí estamos, ¿no?
13: Sí, exacto. Creo que bueno, al principio siempre se especula, pero está claro que podemos hacer muchos goles, tenemos mucha gente que entra del banquillo que tiene muchísima calidad y eso es importante, tener una plantilla larga que todo el mundo pueda aportar, y se está viendo que la plantilla es muy amplia y muy bueno todos los jugadores.
14: Y la última, Pedri, este fin de semana tenéis lo del Betis a domicilio y luego París y el Clásico. ¿Pensáis que en estos partidos podéis demostrar, oye, dónde está el nivel del equipo?
13: Sí, creo que son partidos muy importantes, está claro que como ya te dije es el principio de la temporada, pero son partidos importantes que son los divertidos de jugar y a disfrutar y sobre todo a ganar.
14: Gracias, Nora.
4: Doncs les paraules de Pedri, que ara marxa cap al vestidor amb els seus companys. Abans d'entrar cap a túnel de vestidors hi ha hagut una petita reunió que m'atreviria a dir que no havia vist mai després de cap partit sobre la gespa, entre Flick, Marcus Sorg, Westermann, Pepe Conde, que és el preparador físic, i Arnau Blanco. Parlaven tots cinc amb Pinya, una Pinya bastant petita, i Flick els explicava coses, els deia alguna cosa, parlava amb tots ells, semblava que donés instruccions, després cadascú les ha acatades, ha anat a fer el que Flick els havia demanat, i Flick s'ha quedat sobre la gespa, també per saludar a Gundogan, però també per abraçar l'Héroe Sané, amb qui ha estat molta estona parlant, un Sané que encara és sobre la gespa parlant a Adeyemi. Ara sí que pràcticament ja no queda ningú ni a la graderia ni a la gespa més enllà d'aquests dos jugadors. La nit que ha guanyat el Barça per 1-4 aquí a Istanbul.
15: Senyals horaris a les 11 de la nit. Quants gols ha fet el Barça, Bernat Coll, en 10 partits?
5: 43.
15: 4,3 de mitjana per partit.
5: Exacte.
16: La TDT a Catalunya Ràdio.
12: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: Les dades del partit.
17: Rematades, Barça 17, 11 entre els 3 pals, Galatasaray 2, les dues entre els 3 pals. Faltes, Barça 10 amb cap targeta groga, Galatasaray 12 amb dues targetes grogues. Cornes, Barça 6, Galatasaray 1. Fores de joc, Barça 7, Galatasaray 8. Els gols esperats han estat de 2,83 pel Barça i 0,43 pel Galatasaray. Hem acabat amb el 67% de possessió pel Barça, jugant un 55% del temps a camp del Galatasaray.
18: La TVT a Catalunya Ràdio.
19: Què us poso?
20: Per mi una estrella.
19: I per tu?
21: Jo també una estrella.
20: Ara estem d'acord.
21: Estem d'acord?
22: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: Partits de la jornada.
5: Aquesta setmana es juga la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Repassem resultats.
7: Lens 0, Sporting de Portugal 2.
5: Sabà 2, Slavia de Praga 0.
7: Galatasaray 1, Barça 4.
5: Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0.
7: Villarreal 3, Nàpols 1.
5: Inter 3, Bruges 4.
7: Arsenal 3, Lilla 0.
5: Viking 3, Bayern de Múnich 3.
7: I Leipzig 1, PSV 0.
5: Demà a 3:15 tenim dos partits, el d'Equip.
7: Feyenoord Como.
5: I a l'Oberösterreich d'Arena.
7: LASK Liverpool.
5: A les 9, a l'Etihad.
7: City PSG.
5: A l'Olímpic de Roma.
7: Roma-Madrid.
5: A la Cartuja.
7: Betis-Porto.
5: També jugaran l'Aston Villa-Fenerbahçe.
7: El Bodoglin-Borussia Dortmund.
5: El Shakhtar-AEK d'Atenes.
7: I l'Slovan-Bratislava-Stuttgart.
5: A l'espera dels resultats de demà, el Barça, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal ocupen les 3 primeres posicions amb 6 punts.

0: demanant més i més i sent exigent. Ens cal.
1: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
1: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Oriol Domènech.
3: Flica el va comparar l'any passat amb Philip Lahm. Avui és el partit més semblant a Philip Lahm que ha fet Xavi Esparra amb la samarreta del Barça.
1: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT, tercer temps.
4: M'agrada, tinc dubtes sobre...
5: No ho entenc.
6: Les conclusions del Ricard.
7: El Barça ha guanyat 1-4 al Galatasaray a Istanbul en una exhibició futbolística, una altra en aquest inici de temporada. Aquesta d'avui potser la de més nivell en els 10 primers partits de la temporada. Són 10 partits, 10 victòries per aquest Barça. El partit d'avui ha estat un recital. Ha començat bé, però s'ha complicat una mica a partir del minut 27, després de l'1-0 del Galatasaray, que ha arribat en un contraatac a la primera arribada dels turcs, però després fins i tot s'hauria pogut complicar una mica més perquè li han anul·lat el segon per fora de joc al Galatasaray, ha intervingut el VAR, i a partir d'aquí el Barça s'ha exhibit. Abans del descans ha empatat Cancelo, i abans d'acabar la primera meitat el Barça ha generat ocasions com per marxar amb avantatge al vestidor. Només començava la segona, el Barça ha començat a doblegar el Galatasaray. Fermín de cap i a passada de Lamine ha fet l'1-2. Al 1-3 Lamine s'ha inventat un dribbling de Rabona per assistir a Gordon, i l'1-4 l'ha fet Adeyemi. El Barça ha pogut fer algun gol més, tot i baixar el ritme en els últims 20 minuts de partit, quan l'afició del Galatasaray ja corria cap a casa veient l'exhibició del Barça, que ha sumat dues victòries en dues jornades a la Lliga de Campions i és líder provisional de la fase Lliga. Ricard, què t'ha agradat?
8: La banda esquerra, Gordon Cancelo. La vull destacar perquè ha estat el principal argument ofensiu del Barça quan el partit estava obert. Després han fluït totes les millors versions individuals. Però tant la primera part com l'inici de la segona, el Barça s'ha estirat per la banda de Gordon i Cancelo. És veritat que a vegades massa ràpid, un punt precipitat, però és la banda que ha donat verticalitat a l'equip. Tots dos han estat molt esmolats, tots dos han fet mal al Galatasaray, l'han fet retrocedir i ha estat l'origen de molts dels atacs. No oblidem que el primer gol, el de Cancelo, arriba en una acció de Dani Olmo en la recuperació i la rematada de Cancelo en aquesta banda, i que, tot i que el gol, el segon, arriba en una centrada de Lamine Yamal a Fermín, neix també d'un córner a l'esquerra, si no m'equivoco, provocat per una acció estirada, estesa en aquella banda. Cancelo és un jugador que li dona moltes solucions ofensives al Barça. Avui l'hem vist per dintre i per fora. Per dintre provant el xut exterior i per fora combinant bé amb Gordon, que s'ha estavellat amb la rematada. Gordon ha fet un gol el més difícil, però l'ha tingut per fer-ne dos o tres. L'ha fet justament des del vèrtex de la petita a la banda dreta, en una aparició a la banda on ell no juga. Quan ha tingut opcions a la seva banda, no les ha pogut acabar bé, però és que fins i tot quan ha aparegut Adeyemi, aquella banda ha continuat generant, i Adeyemi ha pogut fer el cinquè gol en una acció que ha nascut a la banda de Lamine Yamal. És molt important que aquesta banda, que és més anàrquica, que és menys controlada, li posi aquest picant de verticalitat a un equip que té molt control i que de mig de l'eix cap a la dreta juga a l'associació per trencar potser per carrils més interiors. En canvi, la banda esquerra s'estira com un xiclet i dona al Barça aquesta profunditat que també aixafa el rival. No sortiran a les fotos principals, però Gordon i Cancelo han estat molt importants en el partit d'avui.
7: Dubtes?
8: Tinc dubtes si algú pot firmar exhibicions com aquesta a Europa. Si algú més, a banda del Barça. Perquè el que hem vist avui trenca molts tòpics. Trenca aquell tòpic que hem viscut a la primera part de compta Europa si et distreus, Europa no és fàcil guanyar fora de casa, al Barça li costarà a Europa mantenir el ritme de la Lliga. Totes aquestes frases fetes les ha carregat el Barça.

0: la segona part. És veritat que la primera part ha de prendre nota, com va prendre a Sevilla. Són partits que es compliquen a la primera part quan el dipòsit de benzina del rival està ple, quan van amb molta intensitat, quan s'avancen en el marcador, quan et fan dubtar, quan et desenfoquen una mica. Crec que són dos partits similars. Però vaja, el Barça com a Sevilla, la segona part ha firmat un festival, una exhibició. Però no la segona part, els minuts finals de la primera. Després de l'1-1, el Barça té quatre opcions de gol que salva Xarqui per desequilibrar el partit, i ja comença la segona part amb aquesta inèrcia. És un partit que té una segona part per emmarcar, des de l'actuació col·lectiva, però també des de l'actuació individual, per exemple, de Lamine Yamal. La primera part és per veure el compromís amb els problemes, la fidelitat a una personalitat, que et puguis encallar i que se't pugui complicar un partit, que se't pugui torcer. La segona, per veure quin sostre té el Barça quan flueix, quan de cop i volta ja mira la porteria rival, veu que el rival s'està desfent, perquè el rival t'aguanta, però és que hi ha un moment que el rival s'agenolla. O sigui, el rival t'aguanta 45 minuts, te'n podrà aguantar 60, però el que t'obliga i t'exigeix el Barça durant aquests 60 minuts, arriba un moment que explota. Va passar a Sevilla, ha passat avui, però avui ha passat a la Champions, i això puntua doble.
1: Alguna cosa que no puguis entendre?
0: Sí, com es poden posar el partit a la butxaca Pedri i Rodri? Amb tanta facilitat, amb tanta naturalitat, com poden governar-lo i controlar-lo? Clar, amb aquests dos jugadors al mig camp, el Barça se li pot escapar el partit 7, 8, 10 minuts, 15 minuts, però tot torna a lloc, tot torna a l'origen. O sigui, durant 75 minuts, Pedri i Rodri només fan que controlar el partit. Van alertant els seus companys, com ha dit Pedri, a les declaracions, que va massa ràpid, que tot és massa vertical, que hem de tenir un punt més de pausa. Però saben quan han de buscar verticalitat i quan han de sortir jugant. Hi ha hagut una acció contra pressió del Galatasaray a la primera part, on Pedri i Rodri han començat a tocar quan qualsevol jugador al món hauria rifat la pilota, perquè era una situació perillosíssima, en un lateral de l'àrea pròpia, en situacions d'un contra un, de dos contra dos, sense possibilitat de crear superioritat numèrica, i no l'han rifat. Han sortit d'allà amb un canvi d'orientació després de netejar l'acció. Pedri i Rodri et garanteixen control, et garanteixen autoritat, et garanteixen aquesta capacitat d'anar erosionant el rival, d'estovar-lo, comprensió del joc, saber quan hem de fer mal per dintre, com deia Pedri ara, trobar Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín, en aquestes passades interiors, i per això s'ha de madurar més la jugada. Rodri, a més, és capaç d'entendre no només el joc ofensiu, sinó també el joc defensiu, les vigilàncies, aquell duel que li guanya a l'Héroe Sané. Són dos jugadors que entre tots dos es queden al partit, se'l posen a la butxaca i allò acaba sortint. O sigui, pots patir, però si estan tots dos, saps que en un moment qualsevol el Barça tornarà a aixecar el cap i activar tot allò. Ara mateix l'autoritat de Pedri i Rodri és indiscutible, però diria que el Barça i el futbol mundial.
1: L'autoritat, el control i el domini de Rodri i Pedri al mig del camp són els amos dels partits i estan aconseguint que aquest Barça passi al següent nivell. L'exhibició d'aquesta nit de l'equip de Hansi Flick a Europa, al camp de la Galatasaray, a la Champions, fora de casa, festival de futbol, sobretot a partir de l'empat a un de Cancelo, i la producció ofensiva del portuguès, de Cancelo i de Gordon, des de la banda esquerra. Avui han marcat tots dos, han fet gol tant Cancelo com Gordon, però més enllà dels gols han estat sempre incisius, a vegades precipitats, però molt perillosos sovint. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Galatasaray 1 Barça 4. Escoltem Flick.
2: Buenas decisiones en ese último tercio. Así que es algo que tenemos que mejorar. Pero hoy, desde luego, en este estadio, con este ambiente, no era fácil, pero finalmente estoy muy contento. La última, en ese último tercio,
3: Lamine Yamal was excellent.
2: Hoy Lamine Yamal ha estado excelente. Sí, Lamine no ha marcado hoy. Pero sí que ha dado la oportunidad para marcar en dos o tres goles. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros. Gracias.
4: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
5: Ei, com
4: Com va? Com et dius?
5: Tenim un nom que el sap tothom.
4: Però d'on surts tu?
5: Tant se val d'on venim, si del sud.
4: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
5: Ara estem d'acord, estem d'acord.
4: Sí, i una estrella ens agermana.
6: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
7: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
2: Quina exhibició hem viscut a la segona part, eh?
1: I a la primera. I jo crec que la segona futbolísticament no ha estat millor que la primera. És més, crec que tot el que ha passat a la segona ve de la primera, que els ha rebentat, els has portat al límit i no sé si amb l'1-1 o amb l'1-2, però ells han ensenyat la bandera blanca i n'has fet 4 com en podies haver fet 7. Però per dir-ho en termes de Flick, que ara m'ha semblat entendre que es queixava de les males decisions a l'últim terç de camp a la primera part, el que ha canviat a la segona és que has tingut més encert de cara a porteria. Vaja, i evidentment que ha aparegut la Minya mal, que la primera semblava que no acabava d'arrencar, i a la segona ha fet coses que només pot fer ell. Però jo és que a mi la primera part m'ha encantat. Ja sé que hi ha hagut 10 minuts una mica de disbauxa, però m'ha semblat d'una autoritat descomunal. Ara ho comentaves, amb Pedri i amb Rodri fent seu al partit i amb l'equip donant continuïtat al que proposaven ells, i és veritat que a la segona marques tota la diferència que no havies pogut marcar la primera.
2: I la Minya mala, aquestes aparicions que fa de cop i volta?
1: És que encara que només hagués fet el regat de l'1-3, ja hauria justificat el preu de l'entrada. Jo no sé com que té el cap, no sé què li passa pel cap, perquè he vist la jugada repetida una vegada i una altra i no sé com ho ha fet. Em sembla molt bèstia. És veritat que té un punt de sort, perquè el defensa acaba posant el peu i no sé si hauria pogut completar l'acció, però és brillantíssim. És una cosa, quan ell mateix diu d'ell que no hi ha jugadors que puguin lluir com ho fa ell, ni que puguin agradar l'espectador com ho fa ell, ens grinyola perquè ho diu ell, però la veritat és que és difícil treure-li la raó, perquè això no sé si se li acut algú més i si ho pot fer algú més al món ara mateix. I a part d'això, crec que hi ha hagut un moment del segona part que tu comentaves, és que sembla que sense canviar de marxa ha generat 5 jugades de gol, i és que és així, és un jugador que quan està inspirat és diferencial, i quan no, a vegades també.
2: Tens la sensació que el sostenir el Barça 90 minuts és gairebé impossible?
1: El ritme d'avui, per descomptat. És que hi ha hagut una imatge que no he pensat a comentar al descans. Al minut 40, Yilmaz, al lateral dret, estava amb les mitges abaixades, amb aquell gest de les mans als genolls de no puc més, i no havíem arribat ni al descans. I jo crec que tot això a la segona part ho ha pagat el Galatasaray, i segurament també perquè s'han vist en un moment 2-0, i al cap d'un quart d'hora estaven 1-2, i jo crec que allà ja no han pogut més, i això que l'entrenador ha fet 3 canvis de cop intentant refrescar l'equip, però el Barça ja estava llançat, i insisteixo, el Barça té gana i en podia haver fet més, però a partir de, com qui diu, de l'1-3 ja la cosa ha estat més, vull dir que si el Barça hagués necessitat fer més gols avui, no tinc cap mena de dubte que els hauria fet, perquè és que colla tant el rival, jo això d'avui, aquest rebentar el rival com avui, no sé si ho havíem vist en els 9 partits anteriors, potser perquè tampoc ens havíem trobat amb un equip amb tanta intensitat com ha tingut el Galatasaray a la primera part, però realment hi ha un munt d'indicis d'avui que són per acabar de confirmar tot el que havíem vist a la primera part de temporada, i que li anàvem posant el ja, però és que encara no hem jugat contra un rival de molta entitat. Bé, doncs el Galatasaray no és un aspirant a guanyar la Champions, però com deia Flick, i en això ja estic d'acord, guanyar a casa seva i d'aquesta manera no està a l'abast de gaire equips.
2: Ja pots respondre a la pregunta del tot costa.
1: Tu has canviat de marxa en 2 hores, a la tarda no ho veies tan clar, i ara ja et veig llançat.
2: Bé, jo... saps què passa? Que és que no puc tancar els ulls al que veig.
1: No,
2: sí, o sigui, ja m'ho vaig prometre aquest any, això, jo. O sigui, ja vaig començar, primer perquè l'equip em convida a ser desafiant, atrevit, perquè és el que transmet l'equip, i crec que hem de seguir, hem d'entendre, hem d'obrir la perspectiva. Jo sóc una persona excessivament extremadament prudent, sempre amb aquesta sensació de no diguis el que no estàs segur perquè vés a saber què passarà, i aquest equip a mi m'està també obrint el cap i obrint la mentalitat. I clar, encara que avui amb el tot costa he volgut ser prudent i els l'he col·locat com a candidats, quan veus una exhibició com aquesta, ara fer aquest pas enrere, quin sentit tindria? Si no guanyaran o perdran, perquè ho diguem nosaltres.
0: No, clar que no.
2: O sigui, evidentment que poden perdre, i no puc assegurar que guanyaran la Champions. Però clar, un equip que és capaç de fer això, és tancar els ulls ara mateix, el mes d'octubre, seria estrany, no?
0: Doncs mira, jo avui faré de tu i em guardo la carta per dimarts vinent.
2: Ah, molt bé. Però el termòmetre aquell, eh?
0: El termòmetre de París, però coincideixo completament amb tu que no, aquest equip no se li pot negar res, perquè el salt de qualitat respecte a temporades anteriors és, a mi em sembla molt evident, a nivell de plantilla, a nivell de competitivitat i de continuïtat en el joc i en els moments de control de partit. Vaja, és un equip que de moment ens ha demostrat que és molt millor que el de la temporada passada, i per tant, si l'any passat sí, ja pensàvem que podíem, doncs ara jo crec que no se li pot negar a l'equip com a mínim la posició de candidat a l'altura de qualsevol. Sí. Jo a l'inici de temporada pensava que el Barça continuava un grau per sota de PSGs i Bayerns, etc. Ara, com a mínim, haig de dir que el veig al mateix nivell.
2: És que és clar que la temporada és llarga, que pot haver-hi accidents, lesions que no ens podem imaginar, i per tant en qualsevol racó i en qualsevol revol en una temporada futbolística pots tenir un ensurt que condicioni la temporada, i per tant això no podem preveure, i clar, això però evidentment que s'ha de contemplar.
0: Però la temporada passada a traç gruixut te la mata no tenir Rafinha a l'últim tram de temporada. Aquest any a mi em fa la impressió, i em puc equivocar, i amb l'excepció de Lamine, que jo crec que és un altre nivell, que una baixa no et pot condicionar com et va condicionar l'any passat els últims 3 mesos sense Rafinha.
2: És que avui el Barça ha guanyat 1-4 i ha firmat aquesta exhibició sense Rafinha, que va ser el que va firmar la de Sevilla, no? Qui va firmar els 3 gols de Sevilla. El millor, Jordi?
0: Bé,
2: avui és difícil.
0: Sí, va, faré el vot perquè ja em veig a venir que es quedarà sense vot. Pedri.
2: Gràcies.
0: Bona nit.
3: I tenim a l'estudi a l'Oriol Pujador amb una última hora sobre l'estat de salut del Papa Lleó XIV. Oriol.
4: Sí, què tal? Bona nit. Estàvem pendents del segon comunicat del Vaticà sobre l'operació a què s'havia sotmès avui el pontífex a primera hora del vespre, cap a les 8. Han explicat que l'operació que li havien de fer avui ha anat bé. Ara fa poca estona el diagnòstic, el pronòstic, i el que ha explicat el Vaticà és que al pontífex li han extret el lòbul dret inferior del pulmó, perquè en les analítiques que li han fet durant la intervenció s'ha confirmat que el nòdul que li havien detectat és cancerós. Per tant, el pontífex, que ha estat operat d'un tumor maligne, insistim, però, ell es troba bé, està ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, seguirà allà durant uns quants dies, en principi ha cancel·lat la seva agenda oficial fins al 20 d'octubre, i el que encara no ha confirmat l'equip de metges és si un cop superada aquesta intervenció, l'extirpació d'aquest nòdul maligne i cancerós, el pontífex haurà de fer o no tractament.
3: Gràcies, Oriol.
4: Fins ara.
5: A Catalunya Ràdio, la TDT.
6: A Epsilon Physio no només tractem les lesions, sinó també les persones que hi ha al darrere. Comptem amb un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada perquè la recuperació sigui més eficaç i propera. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
5: A Catalunya Ràdio,

0: avui ha tornat a demostrar que cada dia es fa una miqueta més gran, tant en edat biològica com en edat futbolística. L'altre dia Bernat pensava, aquesta sintonia que hem de fer? No tinc nassos de carregar-me-la a mitja temporada. L'hem de mantenir tota la temporada, no?
1: Sí. No? Els sexenis estaran contents, però clar...
0: Aviam si la retirem i ens equivoquem.
2: Mantenim.
1: Sí.
0: Molt bé, Oriol Domènech, bona nit.
3: Bye, Ricard.
0: Què m'has de dir? Que no ho hem dit ja.
3: No, ara anava a dir una mica amb la línia que estava comentant ara amb el Jordi, no? la confirmació que aquest equip vola, que aquest equip està molt per sobre de la resta, i en el primer partit compromès de la temporada, perquè tot i que el Galatasaray sigui un equip de segona fila, és un equip que al final la primera part ha sigut molt agressiu, jugant a casa, han apretat, i el Barça l'ha tret amb moltíssima solvència.
0: Que ens agradaria que es fos el mes d'abril, però és el mes d'octubre. Ara bé, el regal del viatge no ens el pren ningú.
3: Sí, però aviam, que és evident que durant 10 mesos de temporada hi haurà algun mes dolent, perquè físicament venen tots a jugar un Mundial i hi haurà algun mes, no sé quin serà, si serà el novembre, si serà febrer o març, però és igual. La qualitat d'aquest equip és indiscutible i que arribarà en juny a la Champions, jo no tinc cap mena de dubte.
0: Teniu tots la mateixa sensació?
4: Sí, home, és que... Aviam, dimarts vinent hi ha un PSG-Barça que
3: guanyarà el Barça?
4: Que de, no ho sé.
3: Sí,
4: no sé
3: què dedicarà.
4: Tant de bo. Sí, home, però...
5: Avui tothom va molt fort, el Ricard a la Champions...
4: Potser pot empatar contra el PSG al Parc dels Príncipes, sí, evidentment. Tampoc passaria res, no?
6: Però... Està arribant ara Hansi Flick a la sala de premsa. Dic arribant perquè si fos per ell hagués començat a parlar fa 3 o 4 minuts ben bons. S'ha trobat la porta d'accés a la sala de premsa tancada amb clau.
0: Bé, ningú... un clàssic d'Istanbul, això.
4: Em pensava que deies que s'havia trobat la porta i li estava fent abraçades tan bèsties que no el deixava avançar.
6: Ningú podia obrir el pany de la porta. La clau ningú sabia on era, ha hagut de fer la volta.
0: T'ha estrany, això,
6: i ara ha aparegut a la sala de premsa. I'm explaining what happened. Ha hagut de fer la volta sencera i quan ha arribat a la sala de premsa s'ha trobat amb la porta oberta. I reia, Flick, reia.
7: Say your name and your media outlet you work for, okay? Thank you. Comencem, Mireia.
6: Bona nit. Mireia Ruido en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick per l'exhibició del Barça quina ha estat la clau que ha desencallat el partit a la mitja part. Galatasaray made things difficult for you in the first half, but in the second half it was a complete different story. The team put on a really good performance. What did you adjust at halftime that helped unlock the game? Thank you.
7: I said to
8: it's okay.
7: Can you hear me? I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw in the first half. Of course, Galatasaray had 2 or 3 chances in the first half, and it was why we are losing in balls. So we made not the best decisions in the last third, especially in the first half. So this is what we have to improve. But for me, it was also good. Good was also that we came back in the first half. It was very important in this stadium, in this atmosphere. And of course, in the second half, we played, we dominated the game, and it was really great to see. And also, Lamine made fantastic the second half, and for us was it really important.
1: Que la primera meitat, que els he dit als jugadors que la primera meitat apreciava el que havien fet, que ho havien fet bé, que és veritat que el Galatasaray ha tingut 2 o 3 ocasions i que els jugadors de l'Arsa potser no havien pres les millors decisions, especialment el últim terç de camp, però que els bons resultats vindrien. I a la segona meitat ha estat així, s'ha dominat i Lamine ha fet una segona meitat fantàstica.
4: Més Lamine, si havia pensat en canviar-lo a la segona part.
9: In the dressing room at halftime, and also, were you planning to change him with a 4-1?
7: No, because we had also other players to manage the load. It's like that, and Lamine I mean, he's good. He's physically top, and of course, he also enjoy playing football. You saw it in especially in the second half. It's amazing to have a player like him on this level. For us, was he changed the game for us, and this was very good.
1: No, que no ha pensat de canviar-lo, que hi havia altres jugadors que havien de gestionar els minuts i que ell està bé físicament, que gaudeix jugant i que és increïble tenir un jugador d'aquesta qualitat que canvia el partit d'aquesta manera.
2: Hola, Hansi, que t'ha deixat Lluís Baquer per al Larguero de la Cana Sèrie, el que t'hi jugues de Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça.
6: Ha tornat a parlar Flick i ha dit que el que ha dit a la mitja part als seus jugadors es queda dins del vestidor.
2: El gol encajado, la exhibición del segundo tiempo, ¿qué es lo que te hace sentir especialmente satisfecho y que te hace ser muy optimista de cara a lo que tenga que venir? Gracias.
7: I think the first half, okay, we were 1-0 behind, so but we came back, and I think this was the most important thing in the first half, that we made them 1-1, and in the second half, we played much better. So I also said to the team, this is can I say, because it's about the team, that I really appreciate a lot what I saw in the first half. So we have to continue, we have to play like this, we have to control the game, we have to move the ball and the opponents, and we did it much better in the second half, and at the end, this is our quality, this is our strength, and we have to show it every game. This is now our level. This is so important to have the players or the team on this level, and that they have the confidence also with this philosophy we want to play.
1: Torna a dir que a la primera meitat ell li ha agradat i que els he dit als jugadors que ho estaven fent bé. És veritat que la segona s'ha jugat millor, diu, però que s'havia de continuar, que s'havia de controlar el partit, moure la pilota, i que la seva força i el seu nivell l'acabarien demostrant, i que els jugadors tenen confiança en ells i que ho estan demostrant a cada partit.
4: Si aquest Barça és imparable, li demanen a Flick.
7: Well, football is you know, it can change very fast, so as I said, we are proud about this situation. We are happy. We have the confidence and also the conviction about our style, how we want to play. But at the end, our ambitions are much more. So we want to win titles. It's now. You can win nothing. So it's at the end. It's in May, June. You win the big titles, and this is we are working every day for that.
1: En el futbol tot pot canviar molt ràpid, que ara estan molt bé, estan molt contents, però que la seva missió és guanyar títols i que ara mateix no han guanyat res. Els títols es guanyen el maig i el juny, que estan treballant per arribar a aquesta època amb el millor nivell per aconseguir-ho.
8: El parón de selecciones, pero no sé si a ti mismo te sorprendes de ver este nivel de juego, de los entrenamientos que dices siempre, de los partidos. A veces te sorprendes a ti mismo por lo que es.
7: No. This is always when you see the quality in the training. I think this is what counts, and for me it's also a signal how and which level the team is, and so I'm not surprised about that. I know the team. I really have the 100% convinced about my team, how they can play, and of course it's amazing to see this, how we control the game, and everyone is included, everyone wants the ball, and we also can see the quality of every player in this game, and it's Champions League, and it was a top performance from us.
10: Últimes dues preguntes.
1: No les sorprèn. Ell veu la qualitat en els entrenaments, veu quin és el nivell de l'equip i que es confia 100% en que aquest nivell que veu els entrenaments després ho ensenyaran en els partits, i que fer-ho en un partit de Champions com avui doncs és el gairebé del màxim que es pot aspirar.
11: tiempo, how he has passed the ball, three goals in the second half. For people outside of the pitch, it's difficult to see those passes, and he sees them. For you as a manager, what surprises you the most about him?
7: Sometimes I also don't see it in the game. This is, you know, when you see Lamin in every training, and when you see some situation he create in the training, it's the same like here, and this is amazing, and I'm happy to have a player like him in my team, and but at the end it's like I have many players on a huge level, and every position I think we at the moment we are doing really great, and so for me it's more, I know that everyone looking to Lamin is normal. It's normal because he's an outstanding player, and but at the end, it's for me. It's more important that we are successful, and with him, especially in the second half, was fantastic. How he dominate also the game, and also how he always said the last pass. It's unbelievable what he's doing.
1: Yeah. Diu que fins i tot a vegades ell ni tan sols en el partit és capaç de veure el que ha acabat de fer, però que és veritat que fa coses que per exemple proven els entrenaments i que li surten, i que és feliç de tenir un jugador com aquest. Ell té molt bons jugadors bons, però entén que tothom miri Lamine Yamal perquè és un jugador fora de mida i que li encanta com domina el joc i com és capaç de fer aquestes passades impossibles.
4: Adeyemi i Gabriel Jesús als minuts de la segona part.
7: Options for the team and yeah, Karim, he's very fast, he's with the ball, and he can score goals. So very happy today that he scored a goal. For him it's good, and Gabriel is for me also on a top level. I think he will be much better than now, but I'm still happy with him. I appreciate a lot, but I think he has more potential, and he will show it in the next couple of weeks, months, whatever.
10: Ho deixem aquí. Gràcies, thank you.
1: Que són Adeyemi i Gabriel Jesús bones opcions per l'equip, que està molt content amb Karim Adeyemi pels gols que està fent, i que Gabriel Jesús és un jugador també de nivell top, però que estarà molt millor, que jugarà molt millor d'aquí, he dit, dues setmanes, potser uns mesos, perquè té molt potencial per millorar i que segur que ho complirà.
0: Doncs encara mira Flick amb millores de cara al futur. Bé, parlàvem d'això, d'aquesta sensació de superioritat del Barça. Sabeu amb quina cara em quedo jo de com t'aguanta un equip 35 minuts, però és que al minut 40, amb l'1-1, el Galatasaray ha caigut en picat. És que era com dir, bé, és que els hem aguantat fins aquí, però de cop i volta et passen per sobre, t'aixafen i t'atropellen. És a dir, l'equip que vulgui guanyar el Barça ha d'estar 90 minuts a un nivell tan alt d'intensitat, perquè no només de futbol, el ritme del partit ha estat bestial.
4: Sí, mira, a mi us explicaré una anècdota. Fa tres setmanes, quatre setmanes, el dia del Racing que vaig poder anar al camp, feia moltíssim que no veia el Barça en directe, en viu. I quan vaig arribar a casa, jo crec que a la porta ho vaig comentar amb el Bernat Coy i el Marc Domènech. I la meva sensació de veure mitja part en directe...
5: Vas tornar impactat.
4: Impactat i dient, escolta'm, les coses han d'anar molt malament com perquè aquesta temporada el Barça no guanyi la Champions.
0: Sí. No m'estranya que ho diguis, perquè fins i tot jo, imagina't, estic mutant. Vull dir, jo us entenc. És veritat que hi ha molts revolts i poden passar moltes coses, però com deia l'Oriol, ja parlem de guanyar com a punt i final, no? com a objectiu final, però com diu l'Oriol, és difícil pensar que el Barça no tindrà una trajectòria llarguíssima aquest any a Europa.
1: Jo crec que el Barça ara mateix està en un punt on s'ha de mesurar amb equips que poden intentar ser d'un nivell més o menys similar, i això són 3 o 4.
4: PSG, una, Bayern...
1: Un el veurem la setmana que ve, que és el PSG, per mi és un partit interessantíssim.
4: El Madrid et pot fer
1: no, jo crec que el Madrid està clarament en uns quants nivells inferiors al Barça.
0: Tu diries Arsenal, Bayern...
1: PSG, sí. I no sé si el City també, que està començat fort.
0: Ha començat fort. Jo amb el City tinc alguns dubtes.
1: Però jo crec que l'Arsenal, m'imagino jugant allà, o un... I començarem sortint de dubtes amb el PSG. Jo el Madrid no el poso en aquest grup, jo el Madrid el veig... És a dir, jo ara mateix ho vaig dir l'altre dia del tot, Costa. Ara ho diré aquí, jo ara mateix el partit del Madrid el veig més a prop del 5-0 que de l'empat.
4: Ostres, com anem.
0: Sí.
1: Per mi és terrible.
4: Si mires els resultats del Barça en aquests 10 primers partits, tots han estat més a prop del 5-0 que de l'empat.
5: Tens un 5-0, un 5-2, un 5-0, un 5-1, un 4-2, un 7-2 i un 4-1.
12: Ha marcat 4 o més gols en 7 partits de 10.
3: És impossible que el Madrid aguanti 90 minuts. No. És impossible.
0: Clar, és el que dèiem. Quants minuts t'aguantarà? Laura, com has dit, 4 o més gols...
12: En 7 partits dels 10.
0: De 10. Clar, és que 4 o més gols es diu aviat.
5: I n'hi ha dos que no els dius, que són 3, eh? És a dir,
12: sí,
5: que...
12: oh, clar, sí, per sí, això però... la mitjana és 4,3.
0: Però clar, són 43 gols en 10 partits. A quants gols farà aquest equip al final de temporada?
4: És que el dia que en fas menys, que són 2 contra l'Atlètic Club, és un miracle protagonitzat per Unai Simón, aquell partit de 4-0 mínim.
5: 4 gols esperats aquell dia.
0: Jo crec que el partit d'avui torna a ser un dels millors que hem vist. És que ho dic cada dia, gairebé cada dia, quan acabem un partit al tercer temps, però l'equip es va aixecant el llistó. I esperàvem un partit a Europa, un rival exigent, com està els primers 35 minuts, allò ens posen a Champions, no? És allò de dir, que deia el Bernat, és que compte perquè això canvia, et penalitzen, però clar, la segona part s'ha passat del partit de Champions a un partit que semblava un entrenament.
4: Però és que, a més, a aquest Barça no és el primer dia, és el segon, el dia del Sevilla, diria... No sé si tant el dia del Llevant. Que davant la dificultat no perd la calma. O sigui, avui hi ha hagut 10-15 minuts d'estrès. Amb l'1-0, que és una jugada... és un contraatac i alguna acció han de fer els rivals. Després el 2-0 han anat pel Barça, que aquells 10
5: han
4: minuts...
5: Han estat delicats, no?
4: Sí, però és que s'ha aixecat amb
0: una mica. Però clar, Pedri i Rodri demanant la pilota...
4: Sí.
0: I allò t'ho aturen.
5: Sort que no han fet el segon, perquè la sensació igualment era que costava molt, però...
4: 2-4 o 2-5 acaben.
5: Tan clar, amb 2-0?
4: Sí.
5: D'acord.
0: Sí, això mai no ho sabrem, però el que és evident és que quan veus Rodri i Pedri al camp t'entra la calma, t'entra la tranquil·litat. O sigui, penses, queda tan partit, com deia l'Oriol, en quin moment apareixerà la Minyamal, en quin moment el Barça encertarà amb aquesta passada interior, amb aquesta passada profunda. Estàs tan a prop de generar oportunitats de gol permanentment, tens tants recursos que, clar, una recuperació al primer gol, el segon una pilota aturada en una segona acció, el gol de Fermín, el tercer l'exhibició individual de la Minyamal, el quart la passada de la Minyamal, que bé, ja m'he saltat un, no, el de Diemi, no? El mal control de Gabriel Jesús. Però, i quant has aturat Shakir, es deia?
5: Shakir.
0: Doncs quantes n'ha aturat Shakir? És que moltes. Marc Domènech, per exemple, al Galatasaray, d'arribades a l'àrea que dèiem a la primera part, 9, a la segona?
5: Cap!
0: O sigui, el Galatasaray no ha tocat una pilota a l'àrea del Barça a la segona part?
5: No, o sigui, en joc no, perquè hi ha hagut alguna ocasió, però que ha acabat assenyalant fora de joc, per tant, queda anul·lada aquella jugada. O sigui,
0: és bèstia,
5: que fos...
0: És bèstia. O sigui, en 40 segons, 45 minuts, el rival del Barça no ha tocat la pilota dintre de l'àrea del Barça. I el Barça, quantes n'ha tingut?
5: La segona part, 25.
0: 25-0,
4: 25 arribades a l'àrea.
5: A vegades que ha tocat el Barça la pilota a l'àrea.
0: Sí,
5: la Min des de dins l'àrea, centre Gordon, són dues.
4: D'acord. I rematades a porteria, o sigui, entre els tres pals i al pal i fora dels tres pals?
5: A la segona part o en tot el partit?
4: Tot el partit.
5: El
13: Barça 17,
5: a 11 entre els 3 pals, el Galatasaray 2 entre els 3 pals.
1: Avui crec que Gabriel Jesús ha fet la primera remata entre els 3 pals que no ha anat a gol.
5: Ara ens quedarem amb la Lliga. Ara ens quedarem amb la Lliga.
0: Shakir, sí. I sí, sí, i Adeyemi ha fet el seu primer gol amb l'esquerra.
4: Escolta, no perdem més temps, no ens distraiem més enllà de Lamine, no? O sigui...
0: vols parlar de Lamine, no?
4: És que
0: abans, Xavi, triarem el millor, i així t'ho poso, va.
13: El millor jugador del partit.
12: Va, triem qui ha estat avui el millor jugador del Barça. El Costa ha votat Pedri, per si ningú més el votava. Mireia, qui tries tu?
6: Gordon.
12: Bernat Soler.
1: Lamine.
12: Ricard.
0: Fermín.
12: Marc i Carles.
5: Pedri.
12: Dos vots per Pedri, doncs. Xavi.
4: Dos per Lamine.
12: Bernat Coll.
5: Tres per Lamine.
12: Uri.
5: Lamine.
12: Els oients han escollit Lamine. També hi havia vots per Pedri, però avui el millor jugador triat és Lamine.
0: Lamine Yamal, que ara us diré, amb 45 minuts, tot això.
5: Sí. El millor de Lamine és que en els últims 3 partits no ha marcat. És a dir, no parem de parlar de Lamine, però no és qui marca.
4: Però avui ha sortit content, diria,
5: sí,
4: el partit.
5: Sí. Però fixa't els últims golejadors del Barça. Adeyemi, Gordon, Fermín, Cancelo, Koundé, Gabriel Jesús i anem a Rafinha. Mm-hmm. És a dir, una varietat absoluta sense Rafinha i Lamine no hi és.
4: I quantes accions ha generat?
0: A la segona part?
4: De quantes ocasions?
0: Totes, no? Mira, la primera de Gordon, que remata fora. La de Fermín, que és gol. La de Gordon, que és gol. La de Adeyemi, que és gol. La de Gabriel Jesús, que atura Shakir. I una centrada de Lamine que en remata Adeyemi, que treu Davinson sota els pals.
4: També.
0: Quantes n'he dit?
4: El dorsal 7, la salvada, 7, però vaja, és igual.
0: Bé, doncs 7 en tinc.
4: Sí,
0: bé,
4: 7 o 8. I hi ha la jugada de l'1-3, o sigui, és un dribbling. És veritat, ara a Movistar han ensenyat imatges de dribblings molt similars de Neymar. Recordo una de Ronaldo al camp de l'Estrella Roja, quan jugàvem al Barça, Ronaldo el bo, però que va fer també entre mig Rabona, dribbling cap a fora. Però és que Neymar i Ronaldo partien d'estar aturats. Per mi la diferència d'avui de Lamine és que ve...
0: A màxima velocitat, correcte, després de fer una bicicleta.
4: I pot frenar.
0: Però és una finta de Rabona, no?
4: Sí, sí, sí. Bé, sí. Fa la Rabona, carrega, i en comptes de fer la centrada...
0: Ell carrega la Rabona, però no impacta amb la Rabona.
5: No, tu atura la pilota. Fent la Rabona, és com la finta, el defensor es clava i ell segueix.
4: Sí, i passa un toc per guanyar encara una altra vegada la línia de fons. Aquí hi ha el rebot que s'endú i també té la pausa i la localitat per trobar enrere a Gordon.
0: Però us dic una cosa, si tu ets el defensa, allò no et dribla. No? Et finta. Vull dir, no et supera.
4: Ha intentat el dribble.
0: T'enganya.
4: Després ha intentat frenar la pilota en el gest de la Rabona, intenta trepitjar la pilota cap a fons.
0: En l'acció encadenada, sí, diríem. Sí, però el primer que fa amb la finta és enganyar-te.
4: Correcte,
0: fixa. Pensant que centraràs i no et centra,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí.
0: Uri, tu que eres esquerrà, què?
3: Home, aviam, ja ho he explicat tot perfectament al Xavi, que és un dribbling espectacular, dels quals no se'n veuen. Dit això, jo em quedo amb l'assistència a Fermín. Perquè
0: la de l'1-2
3: em sembla extraordinària, o sigui, la suavitat amb la que penja aquella pilota em sembla d'una claritat que pot semblar senzill, però és brutal. I a part d'aquesta assistència, és que la centrada que li fa Gordon, que Gordon és un gol que està fent, la centrada que li fa Olmo la primera part, que va una miqueta forçadeta.
4: Una mica massa forta.
3: És que clar, fa unes centrades...
0: Amb l'exterior, la que remata Gordon amb l'esquerra fora...
5: No ho hem explicat, però el gol de Fermín és molt interessant, perquè Fermín comença a accelerar cap a l'àrea, és a dir, fa la desmarcada abans que Lamine rebi. És a dir, quan Fermín ja veu... Quan ja veu que Lamine serà el posseïdor de la pilota, ell automàticament ja fa la desmarcada cap a l'àrea.
3: Per exemple, de l'Olmo de la primera part, aquella passada encara és més complicada, perquè Olmo té un defensa a prop, vull dir, penjar-la al cap d'Olmo és molt complicada.
0: És aquella que remata forçat.
5: Sí, correcte, sí. Se li agafa l'esquena a Gilmar.
4: El que passa que en el gol de Fermín diria que la centrada de Lamine, potser té més temps per fer la centrada, és més delicada, o sigui...
3: Molt, molt.
4: Li afavoreix molt més, li facilita molt més la rematada a Fermín, que no passa.
0: Allò és posar-te una pilota... És veritat que, com diu el Bernat, sense el moviment de Fermín d'ensumar la frontal de la petita, allò es queda en no res. Però és que el moviment de Fermín et posa una pilota al davant que només has de girar el cap. A mi, però, el que més m'impressiona és que pugui tenir una primera part tan desenfocada, tan discreta, tan, amb tantes dificultats per superar l'un contra un, tan imprecís per ser Lamine Yamal. Recordeu aquella última acció de la primera part, la passada de Gordon, que amb un control orientat es planta davant de porteria i la pilota li queda enrere i no pot fer el control orientat? La del gol de Cancelo, que es deixa caure a la frontal quan està intentant un contra un. És a dir, eren situacions que no tenen un èxit total i de cop i volta surti després del descans i digui...
4: S'encén, no?
0: Això torna a començar.
4: Hi ha un moment que pren. Li va passar l'any passat al camp del Bruges. Recordeu que va fer un gol a la passada?
0: Sí, que
4: començava a superar la pubalgia i aquella segona part explosiona.
5: A mi m'ha cridat l'atenció, si em permet ràpid, Ricard, quan no entra el cos a cos amb Lemina. És a dir, Lemina el busca i ell es manté serè.
4: Això és al principi del partit.
5: Es pica amb el pit, però Lemina no perd el cap, no se'n sent, diguem-ne, enfurismat perdent el nord, diguem-ne. Es manté estable i segueix jugant.
0: A Sevilla també va fer una segona part que venia gairebé del no-res, d'aquella escridassada del Sánchez-Pizjuán, i també de cop i volta explota. Bernat.
1: No, un espectacle. Per cert, li han donat el premi MVP del partit, que això sabeu que la UEFA ho fa a partir d'uns analistes que té aquí.
5: No li han donat a Covarsí.
1: Però està bé, perquè que no marqui gol i sigui escollit el millor del partit sempre és vol dir que ha jugat de meravella. No trobo que li falti res. Jo, per exemple, la Miriam Mala, el gol no li trobo a faltar. I no sé si ell viu gaire obsessionat amb això. No m'ho trasllada, tampoc.
0: No. És que quan reparteixes set, i arriba un moment que fer-lo és vulgar.
1: Avui és veritat que ha tingut alguna ocasió, ha xutat una mica malament el tram final.
0: Sí, és el que ha fet pitjor.
1: Però així com en altres ocasions semblava que es quedava una mica més capcot, jo crec que ara cada cop se n'adona més que el seu potencial és que potser és un altre.
0: Avui ha gaudit. Mireia...
1: I de tant en tant ens fotrà golaços.
0: Segur. Fermín ha parlat del gol.
14: Sí, els mitjans del club. De fet, li comencen preguntant per la remuntada i el caràcter de l'equip.
15: Sí, crec que se'ns havia posat molt difícil el partit amb un gol en contra pràcticament la primera ocasió, però crec que després hem gestionat molt bé el partit, hem sabut remuntar i estem molt contents per el partit.
16: La Champions també ens demostra i ens va ensenyar moltes vegades, no?, que només que et distreguis una mica, que t'adormis una mica, avui ens ha passat, hem rebut un gol en la primera ocasió i després aquella acció del corna, no? És també un exemple per treure una lliçó dins de les coses bones que hem viscut.
15: Sí, això ja ho sabem, que la Champions són detalls i tots els equips et poden fer dany i, bueno, al final crec que hem sabut gestionar després la remuntada i crec que està molt bé tot el partit salvant aquest gol i hem de seguir així i seguir disfrutant i guanyant.
16: Un golet més a la butxaca.
15: No està mal.
16: Déu-n'hi-do, eh? Ara el caramelet era bonic, eh?
15: No, el caramelet era mig gol, la veritat. No, molt content per haver tingut la possibilitat de marcar un gol. Per mi són especials sempre amb el Barça i molt content i així.
0: Era mig gol, el caramelet. Jo vaig fer-me.
4: No us recorda aquella acció al Metropolitano, que era el 0-3, que Oblak la salva... No, Oblak no, Musso la salva, li trenca la boca a Fermín.
0: Sí, és veritat, sí. Aquí no surt el porter i per això pot col·locar-lo, però ell hi va. A la frontera m'ha encantat el partit de Fermín. Com m'han agradat Rodri i Pedri, que no n'hem parlat gaire, del control i d'aquella llegenda que no hi convivien bé, tots.
1: Sí. Jo en el vot del Jordi Costa i d'altres, perquè crec que hi ha hagut bastant de gent que ha votat a Pedri com a millor del partit. Jo crec que hi ha un reconeixement al que ha estat aquests dos jugadors, aquesta sala de màquines del mig del camp del Barça. Jo crec que a Pedri avui, i Rodri també, i el conjunt segurament, però avui a Pedri l'he vist amb galons de capità general. I vaja, un partit espectacular de tots dos.
4: Hi ha una protecció de pilota de Pedri a la primera meitat que el comencen a rodejar jugadors de la tercera i a prop de l'àrea del...
0: Rodri,
4: no la vol rifar, no. I surten d'allà, que fan el canvi d'orientació i cancelen. I Eric surt per la dreta.
0: Uri manen, eh?
3: Sí, amb els dos tenen molta jerarquia. Pedri ha fet una exhibició, jo també l'hagués votat, però al final l'Emil és molt desequilibrant. I Rodri... en aquests partits on es veu la jerarquia que té. És a dir, jo crec que Rodri se l'ha fitxat, no diré que també per la Lliga, evidentment, però jo crec que per fer el pas endavant a la Champions, jo crec que, tot i que no es noti gaire, jo crec que és una peça capdalt perquè el Barça hagi fet aquesta transformació.
0: Carles, Rodri i Pedri, tens dades?
17: Mira, Pedri, 74 intervencions, el 51% amb un o dos tocs, iguala amb Rodri, amb... tots dos han fet 6 pilotes recuperades i cap perduda.
0: Tots dos, eh?
17: Tots dos. L'únic que ha intentat moltes més passades de mèrit, Pedri, que ho ha intentat 13 vegades, 7 de bé, 6 de malament, Rodri, tu has de bé, cap de malament. Amb Rodri, amb 108 intervencions. A mi em sembla brutal el que han fet aquests dos avui. Sobretot sí, la superioritat que mostren.
0: Sí, sí, tots dos i recuperacions cap perduda, sí. I Rodri superant un altre cop les 100 participacions, sí. Pedri, 70 i escaig. Mireia, Eric...
14: que també ha parlat als mitjans del club i ell també ha votat el millor jugador del partit.
18: Sí, no diria ni que error, no crec que ha sigut una bona jugada d'ells. Tot i això, crec que la primera part hem estat bé, sí que hem abusat una mica els passes a l'esquena, perquè ho veiem molt clar i a vegades ens hem equivocat. Òbviament, l'1-1 abans del descans ens ajuda molt i crec que la segona part l'equip ha estat de 10.
16: La segona meitat, però sobretot a l'inici de la segona meitat de la Min, què et sembla?
18: Bueno, espectacular, crec que... que és un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tots hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
16: Hem parlat molt a la prèvia d'aquest ambient infernal. Òbviament teniu experiència sobrada en molt tipus de camps, eh? Però Eric, tu personalment, perquè sempre hi ha jugadors que ho afronten d'una manera o que els afecta més o menys, tu com has viscut aquest ambient, sobretot quan el partit estava obert?
18: Bueno, sí que és veritat que jo diria que és un dels millors ambients que mai he estat, de la manera que animen, el soroll que fan, no escoltes els companys, no pots, les orelles et piten, entres aquell túnel a mitja part i sembla que estiguis en un altre país. La veritat que bueno, es nota i ho noten ells també, els primers minuts sobretot, comencen pressionant molt fort i per això crec que encara té més mèrit, no?, el que hem fet, perquè hem tingut molta personalitat.
16: Les dues últimes, al nostre directe de YouTube sempre triem l'MVP i fem, necessitem els vots del guest star, en aquest cas tu, et demano els vots de l'MVP, 3 punts, 2 punts i 1 punt, a veure qui t'atreviries avui a donar l'MVP del partit. Vinga, 3 punts.
18: Lamin. 3 punts Lamin.
16: El màxim, sí.
18: 2 punts...
16: Pots posar tu, eh?
18: No. Mira els companys. A l'Anthony igual, el segon, i un punt els hi donaria al Cuba i al Gerard, els dos.
0: El Cubarsí i Gerard Martín, pendents de les vigilàncies Osimhen, aquí Eric fent una passada als seus companys de línia. Bé, doncs, hem passat una estació nova, un termòmetre nou, que era el de l'Ali Samillén, que ara Eric parlava sobre l'ambient, el de la Champions com a visitant, el del camp del Galatasaray, però ara venen diferents estacions seguides, on espero que el control emocional nostre sigui un altre cop torni al lloc, no? Tornarem a zero, no?
1: Hi ha un partit al camp del Betis que normalment el Barça el treu bé, però estem parlant d'un dels millors Betis dels últims anys, tercer classificat a la Lliga, equip de Champions, juga crec que demà amb el Porto.
0: Sí.
1: I després, evidentment, per mi aquesta gran prova de foc que és el Barça, el PSG-Barça, un equip que els últims anys ha estat superior al Barça gairebé sempre i que veurem si hi ha sorpasso.
0: Xavi, Betis-PSG-Madrid, podrem refredar una miqueta aquesta eufòria que tenim, especialment tu i jo, eh?
4: Sí, vaja, tampoc tinc gran interès en refredar l'eufòria, però és veritat que no veig sempre, tan clar que vagis no, a París sí. I guanyis al PSG.
0: Sempre, clar, molt bé. Això ho ha dit l'Uri, que, sí, és que sí. Entre tots plegats aquí, i el Bernat ha parlat d'estar més a prop del 5-0 amb el Madrid, o sigui, entre tots plegats un tercer temps eufòric. Però tornarà a la realitat, que és que això torna a començar de zero el pròxim partit, al camp del Betis, i hi haurà moments difícils. Camp del Betis, camp del PSG... i Barça-Madrid. Això és el que ve la pròxima setmana. Això segur, ens ho passarem bé.
19: A Catalunya Ràdio, la TDT. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com. El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
0: Bona nit, Guillem.
20: Bona nit.
0: Ja pots volar, ja.
20: Ali Sami i en quina animalada. Surten com un llamp. Si és la primera vegada que passen de mig camp, fan el segon, que injust. Per sort els hi han anul·lat. Quin disgust amb lo bé que hem començat. Ho estàvem fent perfecte. Olmo, potser només correcte. Només falta gol, jugar un pèl més directe. Quan estàvem pitjor, nova lliçó. 3 minuts de possessió. Empat, traca i mocador. Tirem la casa per la finestra. És la mare del bar d'aquesta orquestra. Rodri, el millor director d'orquestra, que ve el seu porter. Som joves, però tenim carrer. Ai, com hem ressuscitat. A la segona, solava el gol. Surt endollat Lamine, amb el cap Fermín. Gordon fa el tercer. Es posa tan calent el culer. Lamine, escandalós. És un Neymar generós. Assistències a gogó. Un escàndol. El millor. Quan el partit s'esquerda, el millor premi són espais per a Dayemi. En qualsevol moment et pot fer un forat. Si dorms, ja t'ha matat. Seguim somiant. Equip gegant. Impossible estar millor. Llàstima que només és la tardor.
0: És veritat, ja ens agradaria que fos primavera, Guillem, però pinta bé, pinta bé.
20: Pinta de collons.
0: Bona nit.
20: Bona nit.
21: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: començar la Champions, 5-2 al Feyenoord al Camp Nou, 1-4 a Istanbul a la Lisa Millen, a l'Infern Turc. 43 gols en 10 partits en aquest inici de temporada del Barça. 4,3 de mitjana, 6-6 a la Champions, ple de punts a la Lliga. El Barça no s'ha deixat ni un empat encara, però venen emocions fortes al camp del Betis dissabte, al camp del PSG dimarts i al Barça-Madrid el cap de setmana que ve. Dissabte a 6:45, Betis-Barça des de la Cartuja, partidàs. Bona nit, gaudeixin.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra per signar un acord amb els comuns i que els dos dirigents no siguin contrincants en les eleccions del 29 de novembre. I és que Colau ha confirmat que serà la candidata del Front Ampli, però encapçalar la llista per Barcelona com Rufián. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de la capital catalana ha cridat als republicans i també Podem a formular una única proposta electoral de les esquerres.
5: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
4: Front Ampli ha anunciat que el seu cap de llista per Madrid, que no candidat a la presidència espanyola, serà el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado. El candidat d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, per la seva banda, ha collat el seu partit perquè arribi una entesa amb els comuns, i en un missatge a les xarxes ha assegurat Rufián que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya. Ha afegit també que lluitarà fins al final per desencallar la situació. Més notícies, Oriol Pujador.
6: L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no retiri el comboi que es va incendiar dilluns a l'altura de Saragossa. Renfe no dona cap data concreta i anuncia que els treballs de retirada i reparació de les vies poden durar dies. Per aquest dimecres, Irio ha suspès 4 trens i Ouigo 2. Renfe reordenarà també la seva oferta. Les operadores avisen els usuaris per reubicar-los en altres trens o bé per reemborsar els diners del bitllet. La jornada ha tingut un inici caòtic amb importants retards.
7: Aquest matí he trigat gairebé una hora, la qual cosa em va fer anar fatal. Ara el baixar una mica millor, però vaja, és un desastre tot això.
4: El Fons Monetari Internacional ha elevat el 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any, 4 dècimes més del que havia pronosticat el juliol. L'organisme també ha destacat la moderació de la inflació en més d'un punt per l'any que ve, fins al 2,7%. L'FMI també millora els seus càlculs per l'economia de la zona euro i a nivell global, malgrat l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà. I això és, segons l'organisme, gràcies en part al boom de la inversió en intel·ligència artificial.
6: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. La intervenció li han fet aquest dimarts a l'Hospital Gemelli de Roma després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. Els metges li han hagut d'extirpar el lòbul inferior del pulmó dret i en l'analítica posterior han confirmat que hi havia cèl·lules canceroses.
4: El rei Felip VI ha defensat des de Ceuta la sobirania espanyola de la ciutat autònoma. És la primera vegada que el monarca trepitja la ciutat des de l'inici de la crisi migratòria fa 2 mesos i mig, i en un discurs contra

0: que el canvi d'Ucraïna ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res, simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
1: L'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva. El Barça guanya 1-4 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lligueta de Champions de Futbol i passa a encapçalar la classificació provisionalment. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
2: També s'han jugat aquest dimarts partits de la Lliga de Campions amb aquests resultats. Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
2: També l'Eurolliga, líder Panathinaikos, ha guanyat a la pista del Partizan 55-72, Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98, València 97, Olympiacos 102.
1: A la FIBA i Eurocup, Ostende 76, Girona 91.
3: Fins aquí les notícies.

sempre m'han agradat, els dimarts i 13. Són dies que també poden passar coses bones, en el fons. Tampoc no fujo de les escales al mig del carrer, m'agrada passar-hi per sota, tot i que això sí, em miro abans que estigui en condicions i que no m'hagi de caure res al cap. Però, en canvi, el que no suporto és la gent que se salta les normes més bàsiques. I aquí avui us centrarem en els semàfors vermells. I en un tipus de ciutadà molt concret, el que va en cotxe o bicicleta i es passa per l'Arc de Sant Martí, l'acte d'aturar-se quan el color vermell està ben il·luminat. Fa dies que estudio el fenomen i trobo que de nit la gent es relaxa molt i que no passen més coses perquè Déu no vol. La matinada de divendres va ser un vehicle de transport amb conductor el que em va fer un crit al mig de la plaça Francesc Macià, seguit d'un camió d'escombraries que no sé com no va volcar fent la volta a la plaça de tan ràpid com anava i s'havia saltat el semàfor. Jo vaig frenar per deixar-los passar a tots dos mentre el cor em tornava al lloc habitual. Però després hi ha els ciclistes que travessen els carrers de l'Eixample a Barcelona a qualsevol hora de la nit, com si la ciutat fos només per ells. Els és igual que tu els facis llums o els toquis el clàxon, que procures no fer-ho de nit. Ells, pel mateix preu, no s'aturen i et deixen amb l'ensurt a dins. Alguns són els que van en bicicleta per portar el menjar a domicili, però també hi ha els turistes i els locals, sense casc, que han decidit que els semàfors tampoc els necessiten. Avui, si no hi ha hagut 7 ciclistes que ni se'ls ha passat pel cap, que s'havien d'aturar perquè el vermell era per ells, no n'hi ha hagut cap. I en començo a estar una mica tipa. A veure si algú els fa una campanya per televisió i els dedica, això que aquests últims dies veiem, un poca vergonya amb totes les lletres i amb tota la intenció. I el vostre dimarts i 13, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduard Nas, José Luis Santiso, Aina Grau, Andy Franco, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.

0: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
1: Bona nit, són les 12 i 9 minuts. Benvinguts, benvingudes a una nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, preparats per rebre el 93-201-7474, les vostres aportacions, com sempre. I avui, per començar, saludem i diem bona nit a la Josefina des del Mercat de Sant Antoni. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Mira, aquesta nit us truco perquè voldria fer una oferta. Té una tauleta per jugar als escacs que és imita la això de l'ambre de Granada. I a sobre, aixeques la tapa i a dintre hi ha totes les figuretes que són caps animalets. És preciosa, però jo sóc gran, em vull desfer de moltes coses i vaig pensar, bueno, la llançaré al carrer el dia que passi a recollir. Quan m'ho vaig pensar, coita, i si hi ha algú que li pot interessar per tenir la casa seva? Doncs aquesta és la meva petita oferta, perquè jo no vull res, vull dir, el que la vingui a buscar i li agradi, doncs se la pot emportar tranquil·lament.
1: Que l'ofereixes com a regal, entenc?
2: Sí,
1: l'estàs oferint.
2: Sí, no, res de vendre, jo no vull vendre res.
1: Tu no vols vendre
2: res. El que passa és que la volia llançar. Però
1: clar, i sap greu, no?
2: Em sap molt, és que em sap greu. I per això vaig pensar, mira, jo ho provaré, no. Com que no m'haig de fer amb aquesta... El que sí que vull dir que hi ha una pota que ara comença a tenir el corc.
1: Ja, però és molt gran aquesta taula d'escacs?
2: No, és una alçada d'uns 50 centímetres.
1: Sí.
2: I una rotllana, doncs, deu fer també... No li pesa les mides, la veritat. Mm. No fa gaire... No, és a dir, no es pot posar en un racó... Bueno, cadascú que... Però està molt bé.
1: Molt bé.
2: I em sap molt de greu. Si la tinc que llançar, la llançaré.
1: Però abans, mira, l'ofereixes que si algú li fa il·lusió.
2: La tinc que llançar, em quedaré amb totes les figuretes per jugar als escacs. Uh-huh. Perquè són una monada. No m'hi havies més com aquests.
1: Dius que són caps d'animals, has dit, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt
2: segur que hi ha d'haver d'altres. No dic que sigui l'única, eh?
1: Uh-huh.
2: No, a mi em dol de llançar-lo.
1: Clar, clar, ho entenc perfectament.
2: Quina llàstima.
1: Doncs mira...
2: El meu telèfon, doncs mira,
1: perfecte,
2: segur.
1: Si algú està interessat, nosaltres en prenem nota.
2: Si no li agrada, si clar. No vol venir a veure i no li agrada, doncs santes pasques, vull
1: clar.
2: Dir, no ens en quedarem per això.
1: Perquè,
2: no,
1: Josefina, tu tens WhatsApp al teu telèfon?
2: Sí,
1: I ho dic perquè, i si fas una foto i ens l'envies, ho dic perquè igual és més fàcil que algú miri la fotografia i digui, ai, sí que m'agrada, llavors que te la vingui a buscar.
2: Ah, vale, pues sí, si no puc fer-ho avui, el faré fer per demà.
1: Exacte,
2: la meva filla, perquè
1: això
2: jo
1: mateix.
2: No estic molt avasada en això, però bueno, pues sí, tens raó.
1: És una manera, i així no cal que va entrin i surtin, i
2: no,
1: ho miren doncs, sí, a través de la fotografia, i si els interessa, doncs mira, ja,
2: sí,
1: ja ho tenim.
2: No, ja veuran que no és molt gran.
1: Perfecte.
2: No sé si farà tot ben, no sé si ja ve ben bé la fotografia, però bé, jo ho faré. Ja
1: molt
2: us l'enviaré.
1: Perfecte, Josefina, a veure si trobem...
2: Em deixes saludar dues amigues que t'escolten cada dia.
1: Oh, i tant,
2: però
1: vinga.
2: Però que no truquen mai, eh?
1: No truquen mai. Això no m'agrada, que no truquin mai.
2: Hi ha una que està malaltoneta i no pot, no, d'allò.
1: Bueno, aquesta la perdonarem. L'altra que truqui,
2: sí,
1: doncs.
2: I l'altra, però l'altra diu... es diu Almeria. I t'escolta cada dia.
1: Què dius? Ah, sí?
2: I segur que està contentíssima de sentir que penso per ella.
1: Ai, que bé, doncs molt bé.
2: Perquè ella és de Barcelona, però per circumstàncies de la vida viu allà.
1: Uh-huh.
2: Però ella escolta cada dia. Diu, és que no m'atreveixo mai. Diu, doncs a veure si ho fas.
1: Doncs que s'atreveixi. Com es diu? Vols dir el nom de la d'Almeria?
2: Ramona,
1: que ets Almeria. Dona, truca un dia, que em farà molta il·lusió saber que hi ha algú a Almeria escoltant la nit dels ignorants a sota el coixí. Em farà molta il·lusió.
2: Sí, doncs és veritat. Cada dia t'escolta.
1: Molt bé.
2: I doncs estarà molt contenta i fas un favor.
1: Vinga, doncs, perfecte, moltíssima. Josefina.
2: Bueno, escolta, la meva neta va anar al concert i estava darrere teu, eh?
1: Em
2: va telefonar i em va dir, àvia, no ho saps, està al costat de la Marta.
1: Què
2: no
1: dius ara? De veritat?
2: Sí, de veritat.
1: Ostres.
2: I ara vull que veus que demà surt el teu marit ja per la tele.
1: Demà dimecres, sí senyora, sí.
2: Demà, sí, per això dic, ja he vist que sortia ell, perquè jo a les
1: demà tardes... Demà comença, sí senyora.
2: Sí, a les tardes, ho sento, però em passo...
1: Ja l'he dit, que a les 12 el programa ha d'haver acabat, eh? Que no vull haver problemes després jo, eh? Que aquí a les 12 tothom puntual a la nit dels ignorants.
2: No,
1: molt bé.
2: No, jo sempre escolto fa molts anys. No és la primera vegada, no, que truco, i moltes vegades.
1: Molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: A tu, Josefina. Una abraçada, bona nit. Adéu. La Maria Rosa, des del barri de les Corts. Bona nit, com estàs?
2: Molt bona nit. Bueno, jo contenta de poder parlar amb tu.
1: I jo més, també. Jo més.
2: Escolta'm.
1: Digues.
2: No estava programat. Jo demà a les 10:35 posaré la cadena al 2.
1: No estava programat, això, no dius?
2: Bueno, saps què passa? Que jo cada dia no em perdo saber dir ganar.
1: Ah.
2: I una vegada s'ha acabat, ho han anunciat.
1: D'acord, clar, clar, clar, fan la campanya, sí, sí.
2: Ara bé, no sé a l'hora que s'acabarà. Però
1: no, s'acaba, dura una hora i poc, em sembla, eh?
2: Ah,
1: no,
2: jo...
1: pobre d'ell, que a les 12 de la nit no hagi acabat el programa, eh? Ja t'ho dic ara, eh? Si hi haurà problemes, eh?
2: No. Jo el sal a vosaltres no us el penso fer.
1: Ah, això mateix. Ara m'agrades. Molt bé.
2: He vist moltes figures conegudes. Ha sigut molt ràpid. Una d'elles la ha de parellar, el que vol dir que també intervindrà.
1: Sí, bueno. Sí, un dia que hi és. Sí, sí, correcte. Molt bé, molt bé. Maria Rosa.
2: Dit això...
1: Vinga.
2: Aquest vespre he mirat un programa de BTV a les 9:30. Jaciment Barcelona. Es tracta, doncs, llocs on ara s'estan fent obres.
1: Sí.
2: Es troben coses molt interessants.
1: En restes d'edificis o d'altres edificacions, no?
2: Sí, en aquest cas concret, al carrer Àngel Baixeres, que està a la Via Laietana, que és la part de darrere de l'edifici que havia sigut tants anys la central de correus.
1: D'acord.
2: S'han arribat a trobar unes monedes d'or que els hi calculen més de 400 anys d'antiguitat, a part de restes de ceràmica i tal. Dit això, la meva pregunta és, aquest edifici de correus, actualment, que bueno és plaça Antoni López, en Via Laietana,
1: d'acord, sí.
2: Actualment, aquest edifici, a què està destinat?
1: D'acord. Molt bé.
2: Llavors, aquí acaba la meva pregunta. La segona, que serà molt breu. Avui, dinant amb les meves amigues, havien unes senyores al costat, que una li deia a l'altra, i per diabètica, i per què en lloc de prendre't pastilles no et poses insulina? No, perquè la insulina, si te la poses molt de temps, provoca ceguesa. Jo no ho havia escoltat mai. Jo no en tinc ni idea. Ara bé, com a curiositat, m'agradaria saber si això és veritat.
1: Molt bé. Doncs aquí la paraula la té un metge. Això està claríssim.
2: El doctor Eduard, que és un sol.
1: Per exemple. Sí, sí. Si ho escolta... I tant. Sempre que l'anomenes acaba trucant. O sigui, això ja ho té.
2: Bueno, és que dona gust escoltar-lo.
1: Clar. Doncs a veure si algú et pot respondre. Actualment a què està destinat l'edifici de l'antic edifici de Correus,
2: sí,
1: que hi ha a la plaça Antoni López en Via Laietana, i sí, si és veritat això que vas sentir d'una senyora que diu no, es posa insulina perquè provoca ceguesa.
2: Sí, la tens que injectar durant molts anys. Clar, a mi l'única cosa que he pensat, que clar, hi ha dos tipus de diabetis. La que la pots tenir de naixement o que la tens al cap de pocs anys o bé la que s'adquireix a partir de certa edat, que moltes persones grans els hi passa.
1: Els hi passa, sí, és veritat.
2: Llavors, no sé si pot haver alguna diferència o alguna
1: cosa. Molt bé, perfecte.
2: Però jo, com que soc molt xafardera,
1: No, xafardera no, ets curiosa, curiosa, que és molt diferent.
2: Bueno, curiosa.
1: No hem de perdre la curiositat, no l'hem de perdre, això està molt bé.
2: Ah, no, no. Mentre el meu terrat, que diria, em funcioni...
1: Estem salvats, sí senyora, tota la raó.
2: Documentals i allí preguntar i tot el que calgui.
1: Sí senyora, ben fet. Molt bé, doncs a veure què ens responen. Maria Rosa, moltes gràcies.
2: A vosaltres. Bona nit.
1: Bona nit. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
3: Bona nit, Marta. Mira, contestant a la Josefina sobre el tema aquest de la diabetis, jo com que també ho soc, la segona diabetis, el segon nom que han admet de la diabetis, que no l'ha dit, però vol saber ella quin és per les persones grans, perquè ho sàpiga per la curiositat que diu que té, es diu A2.
1: A2.
3: I és per les persones grans.
1: Uh-huh.
3: A2. En quant a el que ha dit de la ceguera, jo et torno a repetir com diabètic, això serà el que en diuen en castellà vos pop, o en llatí vos populi, però també ho he sentit dir, fora molt interessant que això es preguntés al doctor. Aviam, jo de moment sóc pastillero, no em punxo. De moment vaig amb la famosa metformina, que és el que es prenen tots els diabètics.
1: Sí.
3: Però vull dir, aquesta anotació que ha fet aquesta senyora, la Josefina, l'he sentida també per la que tinc moltes vegades i m'agradaria saber-ho. Bé, jo avui he trucat, no sé si tot enviat a 11:15 en punt, mitja hora abans, dic, mitja hora pel programa i en 10 minuts de l'informatiu tindrà temps de llegir-ho. T'he enviat un correu la primera vegada que ho he fet.
1: Electrònic?
3: I la primera vegada que ho he fet. I la primera, la teva atenció, amb negreta, a Catalunya Ràdio, la teva atenció, info@catradio, em sembla, bueno...
1: Ui, info@ no l'he vist, L'has d'enviar a ignorants.
3: Perdona, que m'estic liant. ignorants@catradio o alguna cosa així.
1: Ah, bueno, d'acord.
3: El que consta a la vostra web. Bueno, suposo que l'ha rebut. L'he comentat a l'Aina i m'ha dit que millor que t'ho digués a tu. Mira, Marta, és un favor que et vaig a demanar i suposo que tu i els avions els agrada també. És una que avui es compleixen... Bueno, avui, sí, aquesta setmana, però entre avui i demà es compleix un parell d'aniversaris molt importants a la meva vida dels 80 anys, però molt importants. I havia demanat, amb 20 anys que porto ja de seguida en aquest programa, una cançó que, com dic, a mi em porta molts records i m'emociona molt. Vull dir, i m'agradaria sentir-la per ràdio perquè en aquest cas la dedicaria a la meva senyora, no? Això com a favor, si es pot fer, amb el que queda programa, dir-li al tècnic de la peixera per ordre interna si la pot buscar. Si vols, te la dic.
1: Me la dius, perquè ell ja està aquí, mira, pendent del que diràs.
3: Bueno,
1: a veure.
3: Si el tècnic m'està sentint o tu li transmet, es diu Mississippi.
1: Mississippi.
3: I és un conjunt que es diu Pussycat.
1: Pussycat.
3: Sí, que és l'any que va néixer precisament la meva filla, i el conjunt es diu Pussycat, que em sembla que és neerlandès o alguna cosa així. Bueno, és igual. El títol és, perquè quedi clar, es diu Mississippi.
1: Bé, molt bé.
3: Si donant el programa d'avui la pot posar, jo no tindria prou calés per pagar-te.
1: Doncs vinga, bueno, va.
3: I el que anava a dir és un tema, si puc ràpid, ja que he dit
1: digues.
3: Això, que m'he enrotllat una mica, és una despesa molt, però molt inútil que ha fet l'Ajuntament de Premià de Mar. I ho tinc que dir-ho perquè els hem pagat tots els ciutadans, aquests calés. Bueno, aviam, Premià va ser el segon poble de tot el Maresme, i Maresme, com sabem, abarca des de Blanes, bé, de la Tordera fins a Sant Adrià, abarca tots els pobles de mar i muntanya, que n'abarca molts. I va ser el segon poble que van instal·lar els famosos contenidors en targeta d'aquestes...
1: Intel·ligents, sí.
3: Magnètica, vaja, sí. Els contenidors, bé... que en aquell moment, jo vaig a un portavanter també d'una manifestació molt gran que es va fer en el poble i associat amb una agrupació de veïns i tal, que van dir que això seria una cosa inútil, van participar en molts programes de ràdio i premsa, s'ha dit per dret i per esquerra que això seria un gasto inútil perquè, bueno, perquè, per molts motius, però principalment perquè els contenidors aquests que han posat són petits, per darrere no es poden obrir, si tens que tirar un voluminós una mica gran, l'has de deixar per nassos en terra, perquè només pots tirar brosses de basura per la banda de davant. L'obriment en targeta d'aquesta elèctrica o electrònica, com en vulguin dir, porta una sèrie de conseqüències perquè hi ha els datos bancaris i la domiciliació, i això va a càrrec d'una empresa que per mi en diuen Rebonica, que darrere hi ha una empresa multinacional molt, molt, molt important. Però, esclar, aquests tenen els datos. Jo ja vaig telefonar i es va dir la manifestació, en fi, per altaveu i tot, que no tenien per què tindre els datos una empresa privada. Que els tingui l'Ajuntament per al tema del cens, ho trobo collonut, perquè els ha de tenir. Per una empresa privada no els té per què tindre. L'Ajuntament es va escudar dient que estaven amb uns documents encriptats. Perquè la gent que no coneixi informàtica, encriptats, vol dir que hi és una barreja de lletres i números, que és molt difícil de poder acertar. Mm. Però hi ha unes persones que són els tècnics
1: molt.
3: En informàtica, els hackers famosos, que aquests, que no li vinguis amb rotllos d'aquests, que t'ho treuen. Bueno, és igual. Què vull dir? Que d'aquí dos mesos, a primers d'any, s'eliminen aquestes targetes. És a dir, continuaran els mateixos contenidors i es podran obrir de forma totalment gratuïta.
1: Manual.
3: Llavors, jo el que dic, Marta, les 20.000 targetes que es varen fer i es van repartir a la població, que això té un cost molt i molt elevat, i els diferents costos que han vingut després, que representen quasi una milionada, què passa amb aquests diners? Qui els ha de pagar per l'error comès? Que ja se'ls va avisar en la seva vegada a les manifestacions que s'ha arribat a fer en el poble. I t'ho dic perquè jo vaig ser un dels capdavanters del poble, en aquest sentit. M'entens? Vull dir, això ens ha emprenyat molt a la població, perquè si som 25.000 o 28.000 habitants, més de la meitat estem disconformes.
1: Clar.
3: Perdó.
1: Clar.
3: Home, aquest tema, però és que parlo de pressa i me'n tapo. Llavors, vull dir, parlant en plata, Marta, aquesta cagada qui l'ha de pagar? Si se'l va esvertir, es van fer manifestacions, es van anar a la tele, es van anar a la ràdio, es van fer a la premsa, s'ha dit per dret i per esquerra, no han volgut fer el cas, han sigut cabussos, i ara ens han de donar la raó. S'eliminen i els continuadors oberts. Home, aneu a pastafant, tu. Bueno, pues ja
1: qui paga?
3: Ja està
1: dit. Paga, com sempre, el ciutadà, que és un clàssic.
3: Home, naturalment.
1: Que és un clàssic.
3: Gràcies,
1: però com a
3: Marta,
1: mínim i... ha quedat dit. Va, que buscarem la cançó per després. Lluís, vinga.
3: I demà s'ha tirat el programa aquest que han parlat tothom, que m'han atrepitjat el tema, que el volia dir jo, cony. Bueno, en fi, aviam si trobes aquesta cançó.
1: Però demà tothom a les 12 aquí, que no falti
3: sí,
1: ningú, perquè si no em sentireu. Vinga,
3: però
1: Lluís.
3: L'altre no me'l perdo, eh?
1: No, ja m'ho penso.
3: Escolta una cosa. Què? Això que t'he dit de la cançó li dius a la peixera que quan
1: sí.
3: El vegi convidarem un cafè.
1: Vale? Vinga, va,
3: adéu.
1: Fet. Adéu-siau, bona nit. En Joaquim de Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, era per dir que la seu de Correus continua sent la seu de Correus.
1: L'edifici que deia la Maria Rosa, eh?
4: Sí. O sigui, continues anant portant cartes o rebre paquets que els pots recollir allà. O sigui, hi ha molta menys activitat, però continua sent seu de Correus.
1: Ah, d'acord. Doncs mira.
4: I després una altra cosa que ha dit, que a la plaça que hi ha al davant, al final de la Via Laietana, és la plaça de Correus, i que la plaça d'Antonio López, que és la que hi ha, o la plaça que actualment és a la banda pujant, a banda dreta, que es deia Antonio López, ara es diu d'Idrissa Diallo, que era un migrant guinoà que se li va posar aquest nom perquè, diguem, com per contrarrestar tants anys de la plaça d'Antonio López, que va ser un negrer.
1: Ja,
4: i li van treure l'estàtua i van treure el nom i ara
1: li van canviar.
4: I li van canviar per aquest nom, que és bastant difícil de recordar.
1: Doncs sí, perquè jo no em sona gens, vull dir, imagina't.
4: Idrissa Diallo.
1: Idrissa.
4: I que era un migrant guineà.
1: Correcte.
4: D'acord?
1: Sí.
4: Doncs ja està.
1: Doncs
4: i la seu de Correus és Correus.
1: És vinga. Correus. Moltíssimes gràcies, Joaquim.
4: A tu. Adéu,
1: vinga, que vagi
4: nit.
1: Bé. Bona nit, adéu-siau.
0: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
5: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
6: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no, és possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
1: Ara, imagineu-vos que, pel motiu que sigui, heu de buidar casa vostra o la casa dels vostres pares, o potser ajudar a buidar la casa d'un amic. Fa mandra, només de pensar-hi, no? I totes les emocions que conté aquella casa? L'escriptora Care Santos fins i tot va dedicar un llibre a l'experiència de buidar la casa de la seva mare. Avui tu...

0: com diu aquesta cançó de Miss Carrusel, aquells mobles, aquelles làmpades, les plantes, els vestits, potser les boles de Nadal i quantes coses més. El podeu buidar a vosaltres o podeu contractar algú que vingui i s'ho endugui tot, però fa poc ha sortit una tercera via, per entendre'ns. Obrir la casa a tothom per vendre tot el que hi ha dins. De l'organització d'aquesta venda se n'encarrega l'empresa Pompina Home Reborn i la Sònia Aguilera és qui s'encarrega de posar les coses a la venda. Sònia Aguilera, bona nit, benvinguda als Ignorants.
1: Hola, bona nit, gràcies.
0: De fet, la vostra és una empresa familiar, no? Perquè veig que aquí hi ha la mare, hi ha una filla, després hi ha un fill. Tot això és del nucli familiar que sorgeix, aquesta iniciativa?
1: Sí, així és. Nosaltres vam tenir que fer-ho, vam tenir que buidar la nostra casa i així va néixer la idea. O sigui, vam dir, va, doncs, tant com ens ha costat a nosaltres, anem a intentar ajudar gent que ho pugui fer d'una manera més senzilla.
0: I, és a dir, de l'experiència pròpia en surt ara mateix la feina familiar, l'empresa familiar, vaja, no?
1: Sí.
0: És com una empresa.
1: Sí, és com una empresa, sí.
0: De fet, tens una filla que és la Maria Andrés, no? Que
1: sí.
0: Va estudiar, crec, a Comunicació, Relacions Públiques,
1: sí.
0: Que feia una altra cosa i de cop i volta va canviar també.
1: Sí.
0: Que esteu tots treballant en el mateix.
1: Sí, estem tots allà.
0: Tots allà posats, molt bé. I us s'ha hagut perquè hi ha aquesta experiència pròpia. Bàsicament el que canvia més és que en comptes de buidar el pis i anar a vendre les coses, doncs tu convides a la gent que vingui en aquell pis i s'endugui tot el que... I ho dic perquè parlo amb... Sé del que parlo perquè vaig venir expressament a visitar un dels pisos i, clar, va ser tota una experiència.
1: Sí.
0: Endreçada, acurada, tot molt ben organitzat, per torns, perquè la gent no s'acumuli ni per l'escala ni pel pis, però tu entres en un lloc que no coneixes la persona que hi viu o hi vivia i no sé si jo ara m'erro, però Sònia, tenia la sensació que estava envaint la intimitat d'algú en aquell moment. Això passa?
1: Sí, això li passa a molta gent perquè, clar, és el que tu dius, entres a la intimitat d'una família, d'una casa, inclús t'imagines qui vivia allà.
0: Clar.
1: Perquè, clar, la gent que ve no ho sap, inclús nosaltres tampoc ho sabem, molts cops. I quan comences a veure totes les coses que hi ha allà dins, et fas una composició de com era aquella persona, de com vivia, de com estimava les coses, de com les cuidava. O sigui, és tornar a refer d'alguna manera la seva vida.
0: La vida d'algú que tu no coneixes.
1: No.
0: I de cop i volta et trobes mirant uns plats, unes copes, uns llibres, i tot té el seu preu. Clar, això és una feinada prèvia que vosaltres feu. És a dir, com funciona el procés? Ara entenc que la part emocional és important,
1: sí.
0: Però com funciona el procés de dir, ve algú i ens diu, mireu, aquest pis el volem deixar i tot el que hi ha, el que queda dins, es posa a la venda. Com funciona aquest procés?
1: Sí, a nosaltres ens truca el propietari d'aquell moment i ens diu que a veure si el podem acompanyar en tot aquest procés, perquè per ell molts cops és molt dolorós, és engorrós fer aquest, doncs aquest buidatge, i llavors ens diu, us dono les claus, us preocupeu vosaltres i us ocupeu de tot i intenteu que tot el que hi ha dins tingui una segona vida. O sigui, per ells és molt important doncs, que les coses no es llencin, de que algú ho aprofiti, que pugui seguir allò que ells han estimat tant en un altre lloc i en una altra família. I això és el que fem. Llavors nosaltres estem treballant durant unes 3 setmanes a cada vivenda. Clar, tot depèn.
0: És que és una feinada, posar preu a tot.
1: Molta feinada, posar preu, buscar què és, perquè a vegades et trobes coses que no saps ni el que és.
0: Clar.
1: Vale?
0: Clar.
1: I llavors etiquetar, intentem definir algunes coses que... A veure, hi ha moltes coses que ja saps el que és.
0: Sí, un plat és un plat,
1: altres,
0: o una vaixella,
1: sí,
0: o això. Uns gots, no?
1: Però a vegades busques doncs, de l'època que és, intentar posar algun qualificatiu per definir-ho. I etiquetar-ho tot, inventariar-ho tot i després posar-ho bonic. Està clar que a vegades ens trobem coses que no estan massa presentables, doncs perquè inclús estan en caixes o en armaris plens de pols. I llavors ho has de rentar.
0: Sí, traieu la pols, eh?
1: Sí, traiem la pols, ho netegem, les copes, per exemple, han d'estar brillants. Clar, a veure, quan tu entres a un lloc i vols comprar alguna cosa, t'agrada que sigui bonic. Llavors intentem posar-ho tot al màxim
0: És una, un aparador en vida, per entendre'ns, sí, però sense que tothom hi passeja i ningú és propietari de res fins que decideix quedar-se alguna cosa i pagar-ho amb targeta, perquè esteu preparats per tot, o amb efectiu,
1: això,
0: no?
1: Targeta o efectiu, sí. O sigui, al final és facilitar les coses al màxim, tant a uns com als altres, tant als compradors com als que, als venedors, clar, podríem dir, no? Clar. Però és facilitar-ho tot i aprofitar-ho tot.
0: Clar, ja entenc que, diguéssim, que vosaltres que viviu d'això, el negoci és que de tot el que recull d'aquell pis hi ha un tant per cent, com fa tanta altra gent, que va per vosaltres i la resta va pel propietari, és això?
1: Sí. Sí, el propietari no ha de fer res, en absolut. Bueno, sí, confia en nosaltres.
0: Això sí, clar.
1: Sí, que, bueno, cosa que és molt important.
0: Clar, perquè no deixa de... Encara que tu vulguis buidar-ho, estàs entrant a casa meva.
1: Sí. Mira, al principi, quan arribes a la casa, i ells, és molt important que et coneguin. Per ells també és molt important veure que és una empresa familiar i que estem tots allà dins. Llavors, quan et coneixen i veuen que tractes les coses com si fossin teves i que tens molt respecte amb tot el que és, perquè és el que dius tu, entres a la intimitat de la gent, llavors s'obren més, confien més i t'ho donen, perquè et donen les claus, es desocupen de tot i llavors després recullen els beneficis que han tingut. A veure, ja no és això, eh? És dir, bueno, tot el que jo tenia us aneu ocupat i sabem que hi ha gent que ho té i ens quedem tranquils. Aquesta és la idea.
0: Jo tinc el pis més o menys buit, a sobre he guanyat una mica de diners, sí, i vosaltres heu continuat treballant amb la vostra empresa.
1: Sí.
0: Clar, m'has explicat al principi que això neix de la vostra pròpia experiència. Ara, clar, jo us vaig trobar per xarxes socials, però la primera vegada que algú va confiar en vosaltres, qui va ser? Perquè, clar, com es publicita això? Perquè és una manera de fer que no... Ja sé que segurament hi ha altres empreses, però no és una cosa que es faci molt sovint en aquest país, encara.
1: Sí. Nosaltres vam començar... Nosaltres no vivim a Barcelona, vivim a Sant Cugat, i ho vam començar a explicar a familiars i amics. Uh-huh. Llavors va haver una persona que justament s'anava a viure en una residència i tenia que deixar tota la seva casa perquè s'anava a viure a la residència. Clar. Llavors, tenia aquesta casa, tenia que quedar-se-la una filla i la tenia que buidar perquè volia reformar-la. Llavors es van dir, home, qui millor que vosaltres...
0: Clar, que us coneixien.
1: Ens coneixien. I així vam començar. Llavors, arrel d'això, doncs ha anat sortint molt ràpid, eh? Jo crec que, en el fons, hi havia una necessitat. Llavors, quan hi ha una necessitat, les coses van ràpid. I després, quan acompanyes a la gent en processos a vegades dolorosos, també. I si a sobre ho fa sostenible, que la gent està ja molt mentalitzada d'això, de que tenim que fer les coses sostenibles, que hem d'intentar...
0: Que no podem llançar-ho tot, això, sempre, no?
1: Sí. Sí. Doncs, bueno, es van allò... quadrar diverses coses i la veritat és que ara estem tenint moltíssima feina.
0: Cada quant obriu una casa, per entendre? Ara mateix, que dius, bueno, que teniu bastanta,
1: sí,
0: feina.
1: Sí, mira, ara en portem 4 de seguits. Sí. Hem estat tot l'estiu treballant perquè n'hem fet en paral·lel i llavors, bé,
0: aneu fent. Van sortint coses,
1: van sortint,
0: no?
1: Sí.
0: He vist que és Barcelona, que hi va haver el Prat, que ara deia Sant Cugat, vull dir que es va estenent, no?
1: Això, intentem arribar també a gent diferent, eh?
0: Clar.
1: Perquè és veritat que no sempre pots fer Barcelona, Barcelona, Barcelona. Sí que és veritat que és on hi ha més gent, però intentem arribar a diferents nuclis, doncs, uh-huh, perquè tothom ho pugui aprofitar.
0: Abans parlaves que en alguns casos el procés és dolorós. Ara et demano quin és el perfil de persona que recorre a vosaltres. Això que deies, potser algú gran que ha de deixar casa seva i aquest pis ha d'anar per una filla i se l'ha d'arreglar, o famílies que es desfan de casa d'un familiar que han heredat i que allò que ja no els interessa, no sé, gent que se'n va a viure a l'altra punta del món. Quin és el perfil o els perfils que heu anat tenint?
1: Sí, hi ha de tot, com molt bé has dit. Gent que hereda una propietat, mm-hmm, gent que se'n va a l'estranger i, clar, no es pot emportar tots els mobles amb ell, mobles i tots els objectes que té, gent que vol reformar, o sigui, que vol reformar la seva casa, i inclús hi ha molta gent que ens diu, és que jo aquesta etapa ja està, O sigui, vull canviar d'etapa, vull canviar la meva manera de viure, vull fer un punt i a part i canviar totes les coses. Això també ens ha passat.
0: Sí, volen allò que diuen els castellans, borrón i cuenta nueva. O sigui, a la vida, eh?
1: Sí, sí, a la vida.
0: Continuaran allà, però no volen res del que tenen.
1: A la vida. Després també hi ha gent que ens ha dit, diu, és que jo ja no vull res tan material i me'n vull anar a viure al camp. Això ens ha passat també. Gent que bueno, volia treure-s'ho tot i canviar de vida. O, per exemple, bueno, gent que té que vendre la propietat o llogar-la i també la necessita buidar.
0: Clar, clar.
1: O sigui, hi ha molts perfils i molts diferents.
0: I clar, en algun cas deu haver-hi una desgràcia pel mig també, no? Hi ha algú que s'ha mort i de cop i volta tu no vols tocar res d'aquella persona perquè no pots suportar-ho, no?
1: Sí, també mira, passa. Hi ha una cosa que ens va passar un cop, que era una persona que es va morir i no era una persona gran, i llavors no anàvem a fer aquest market perquè era petit i clar, necessitem espais grans perquè ve molta gent,
0: clar.
1: Però aquest era més petit i ens vam sentir amb l'obligació d'ajudar-los i així ho vam fer i va anar superbé. O sigui, va ser els vam ajudar, crec que molt, perquè va ser un trauma,
0: clar, clar,
1: en aquell moment, no?
0: Clar, clar, sí, sí. Clar, els preus, com els distribuïu? Perquè, clar, hi haurà coses que tenen més valor, roba antiga, però que està bé, que es pot posar, que qui decideix o com decidiu els preus de les coses?
1: Sí, els preus els posem nosaltres, però sempre consensuat amb el propietari. Vale? Llavors, a veure, són preus molt assequibles perquè no oblidem que l'objectiu és buidar.
0: Clar.
1: Vale? Llavors, són preus molt baratos, bueno, molt baratos, molt assequibles, perquè depèn del producte, i el que volem és que la gent se n'aprofiti. Hi ha gent, per exemple, que s'independitza i ha de comprar, per exemple, una, no sé, una nevera, i aquí la troba.
0: Clar, una vaixella,
1: un sofà. Una vaixella. O sigui, tenim molta gent jove, eh? El nostre públic és molta gent jove i molts estrangers. Llavors, són gent, doncs, o que està de pas, o que s'ha independitzat i necessita omplir la seva casa amb coses assequibles.
0: Clar.
1: I que després estan molt conscienciats amb la sostenibilitat. O sigui, tot...
0: És tot, és de pagat.
1: Sí.
0: Coses estranyes o sorpreses que us heu trobat que dius, això vols que també ho venguem? Sí? Això ho posaven al market? Alguna
1: sí,
0: cosa així?
1: Mira, en el market venem de tot. Vale? Jo el que sempre dic als propietaris és no llanceu res. O sigui, moltes vegades quan entres a treballar et trobes a l'entrada bosses d'escombraries que et diuen, és que això
0: no.
1: No ho poso a la venda perquè em fa vergonya.
0: Ah, sí?
1: Sí, a vegades t'ho diuen i dius, no llanceu res, perquè a vegades hi han coses que a la gent li pot interessar. Per exemple, em vaig trobar moltes bosses amb enagües antigues.
0: Home, però
1: enagües
0: això...
1: Es diu amb...
0: Sí.
1: Sí, però la gent pensava, és que això no ho vendrem, què fem amb això?
0: Torna a estar de moda, això,
1: ja, però...
0: que són d'aquelles blanques llargues amb les puntes, no?
1: Aquestes blanques,
0: una
1: família
0: boníssima.
1: No, i vam vendre moltíssimes d'aquestes. Però ho anaven a llançar, no? A llançar o a donar,
0: sí.
1: I llavors els i vam dir, mira, a llançar sempre estem a temps.
0: Clar.
1: És a dir, quan acaba el màrquet ja llançarem o ja donarem o ja veurem què fem.
0: Posar al màrquet?
1: Ho vam posar i es va vendre tot. I més n'haguéssim tingut, sí.
0: I crec que veu en algun lloc també algú es venia una cosa molt gran.
1: Sí.
0: Que era?
1: Sí. Un carro de cavalls, per exemple, o un 4L, també hem venut. Sí. Coses així. O una gramola d'aquestes antigues que són com un moble, que sonava, de més, superxula. Sí, ens hem trobat coses molt boniques.
0: Clar, entenc que les coses de valor ja les retiren, no? Vull dir, ningú... O sigui, que ara algú que li agraden les antiguitats no pensi que aquí trobarà la cosa del segle no sé què, perquè segurament allò ja s'haurà emportat el propietari.
1: Sí o no?
0: O no.
1: Depèn, eh? A vegades, encara que hi hagin coses molt valioses... A veure, valioses per ell ho és,
0: sí,
1: pel propietari sempre, perquè el que val per ell un preu, o per mi, per ell és incalculable, això està clar. Però a vegades no s'ho poden emportar, perquè no els hi cap, o perquè no tenen espai, o perquè no ho volen, o perquè... Bueno, pel que sigui. Llavors, sempre hi ha algú que sí que ho busca.
0: Que ho busca. Què és el primer que vol en un màrquet? El primer que la gent s'endú, que el que va buscar. És a dir, perquè el primer dia funcioneu amb que tu agafes hora, no? Que és habitualment on entres, i si no, el cap de setmana són portes obertes.
1: Sí.
0: Que aneu deixant entrar a poc a poc. Jo vaig venir un dissabte al matí. Què no vaig veure jo ja? Perquè el divendres va volar amb totes les visites que estaven concertades, per exemple.
1: Sí, a veure, nosaltres una setmana abans del màrquet fem publicitat i fotografies d'algunes coses que es trobaran. És un tastet perquè vegin l'estil.
0: Això a xarxes socials, a Instagram.
1: A xarxes socials.
0: Molt bé.
1: Això. Llavors, sempre hi ha algun objecte que tothom vol. Sempre.
0: Ah, sí.
1: Inclús, encara que sàpiguen que no reservem, ho intenten. Sempre et diuen, puc reservar, no sé, aquest silló de tal, o puc reservar la vaixella de no sé què, o sempre, i no ho fem.
0: No ho feu.
1: No ho fem perquè no és la filosofia de Pompina, no? Però, per exemple, les vaixelles volen. Uh-huh. Peces originals, per exemple, aquest últim màrquet que hem fet, havien uns sofàs, bueno, uns sillons molt de disseny, que no sé si els vas arribar
0: sí,
1: a veure o no.
0: Sí.
1: Doncs aquests tothom els volia. Depèn, és que depèn. Però les vaixelles, en general,
0: volen.
1: Alguns plats així molt especials, plats de decoració, també volen. I després peces que saps que inclús quan tu hi vas et sorprenen. Per exemple, doncs no sé, hi havia una figura d'un principito, d'un príncep.
0: El vaig veure.
1: Petit príncep,
0: el petit príncep preciosa.
1: El petit príncep preciosa. Que va volar, també.
0: Clar.
1: Però, clar.
0: És que era molt bonic aquell
1: sí,
0: petit.
1: Era molt
0: vaig
1: bonic.
0: Me'l vaig mirar.
1: I no ho acostumes a trobar. Clar. Per exemple, còmics o vinils, depèn de quin també van buscats.
0: Van molt buscats.
1: Clar.
0: És el que us trobareu si navegueu per Instagram, mireu Pompina Home Reborn i els diferents markets que van anunciant amb la gent que decideix buidar pel motiu que sigui els seus pisos. La responsable de gestió d'aquests marques és la Sònia Aguilera, a qui li agraïm moltíssim que hagi passat per la nit dels ignorants. Moltes gràcies.
1: A tu, Marta, gràcies.
0: Molta sort.
1: Gràcies.
2: Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti.

0: dilluns a divendres som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, matiners.
4: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
5: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
6: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
7: Mira, esmorzant una mica.
6: Bé, aquí a la porta de la feina.
8: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
9: He trobat molt a faltar l'estiu,
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
10: Som pura cafeïna.
11: Per Catalunya!
0: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
12: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
0: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
13: La terra no és dolenta, no ho creu.
0: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: 9 minuts i arribarem a la una de la matinada, aquí al 93-207-474, com sempre, esperant les vostres preguntes i les vostres respostes. I crec que es tracta d'això, segon, d'una resposta, al que ens ofereix ara el 93-207-474, la Lluïsa, des de Barcelona. Bona nit.
16: Bona nit, Marta, i per tots els ignorants. Mira, jo trucava per contestar aquesta senyora que deia que la insulina pels diabètics els semblava que podria portar la ceguesa, no? Aviam, jo sóc diabètica i des de fa 70 anys. Jo ara tinc 75. Jo era una nena petita. He provat insulines molt diferents d'ara, de ben petita, perquè les que ara fan són humanes, són molt millors. Els tractaments d'ara han canviat moltíssim i jo he provat i han anat millorant moltíssim. El que sí pot perjudicar la vista és estar alt de sucre, això sí. Però... Exacte. Clar. Si una persona té la glicèmia molt alta, llavors sí que pot perjudicar els ulls i altres òrgans del cos. Però si una persona diabètica com jo no fa la insulina, que és una hormona que tenim tots, i nosaltres no la podem fer, doncs ens l'hem de posar d'una manera artificial,
15: clar,
16: que és el que ara ens posem, ens injectem insulines cada dia, les vegades que siguin, davant dels àpats, per poder cremar el sucre que mengem, no? Llavors, si ens cuidem, jo no tinc cap problema a la vista avui en dia. Porto ulleres perquè tinc la vista cansada per l'edat, però no tinc problema per diabetes. M'he cuidat molt, he procurat, sóc mare, bueno, he sigut mare, vull dir, ara ja sóc àvia, però vull dir que la insulina és el que millor podem prendre els diabètics i no ens perjudica, al contrari, ens perjudica estar alts de sucre.
15: Clar, clar,
16: jo trucava per això, Marta.
15: Doncs, Lluïsa, millor no ho podies haver explicat. I ara penso, una persona de la teva edat que amb 5 anys fos diabètica,
16: no sé
15: què et devien explicar a casa, de seguida ho vam veure clar,
16: sí,
15: perquè, clar, fa 70 anys no era tan fàcil com ara, no?
16: No. La meva mare plorava perquè em tenia que punxar ella, pobreta.
15: Ai,
16: perquè
15: pobra.
16: Jo era tan petita i les baixades de sucre i que m'agafaven, jo tampoc sabia què eren, i vaig passar l'adolescència molt difícil, aquelles edats que no pots portar tampoc tants cuidados i treballant, i bueno, el que és la vida, les etapes de la vida, i jo les he anat passant i m'he injectat tota la vida, i insulines molt diferents d'ara, molt pitjor que ara.
15: Molt ben explicat, Lluïsa. T'agraeixo moltíssim la trucada, perquè el que ens demanava l'oient, que ho ha demanat la Maria Rosa, és que ho va sentir amb una senyora que ho deia en una taula del costat d'on estava dinant. Una persona que pren pastilles pel sucre i ha fet servir aquesta frase: no em poso insulina perquè provoca ceguesa. O sigui, imagina't quina desinformació aquesta senyora que deia això, no? Perquè amb el ben explicat que ho has explicat tu, hauria de saber, si realment és diabètica, que el que et dona problemes és estar alt de sucre, no posar-te la insulina. O sigui que t'agraeixo moltíssim la trucada, Lluïsa. Ai, que se'ns ha tallat. se'ns ha tallat, sí. Doncs és igual que ho escolti de la mateixa manera, perquè ho ha explicat tan bé que trobo que tothom, els que són diabètics i els que no, tenim claríssim quina és la situació i per què cal que els diabètics doncs, es punxin insulina i què passa si estan alts de sucre i no fan servir això. A més del 932077474, avui encara no hem escoltat cap missatge de WhatsApp, no en tenim gaires, però escoltem una pregunta que ens ha deixat en Jaume, el WhatsApp, el 667-220-148, en Jaume des de Vilafranca del Penedès.
2: Jo estic molt intrigat perquè, bueno, avui m'ha passat una cosa molt curiosa. He anat a comprar aquí al costat que tenen tendes marroquins aquí al barri i, bueno, em costava un euro les verdures que he comprat. I quan volia pagar amb la targeta ha vingut una dona marroquina i m'ho ha volgut pagar ella. I jo li dic que no, que ja ho pagava jo, que si era per l'euro, pues, si era de poca quantitat ja passaria a buscar-la. I diu, no, que te lo pago jo, que te lo pago jo. Bueno, i al final li dic, bé, moltes gràcies. I jo em pregunto, per què els espanyols no fem coses d'aquestes? Per què els catalans no ens ajudem entre nosaltres? I entre tots podem fer un país, no?, en condicions. I per què no tenim aquesta empatia entre uns i els altres? A mi, bueno, a l'edat que tinc ja em costa una mica i no em sorprèn degut a com va la vida. Però és una cosa molt curiosa, Marta. Jo estic molt intrigat de saber com és que la gent de fora està més oberta en altres que nosaltres amb ells.
15: Ai, quina pregunta, Jaume. Ai, quina pregunta. Per què no som més empàtics? Com és que, si ens sabéssim contestar, sobretot segons qui, si sabéssim contestar aquestes coses, però una bona pregunta, reflexió, que és que ens l'ha deixat. I jo he acomiadat la Lluïsa d'aquella manera perquè se'ns ha com tallat, però la tornem a tenir, Lluïsa. Et donava les gràcies. S'ha tallat, no sé, ha quedat com a mitges, però que ho has explicat tan bé que em volia donar les gràcies perquè, mira...
16: Sí. Jo també m'he quedat que dic, oi, goita, això s'ha tallat, no m'he pogut despedir de la Marta ni dels ignorants, i allò que, bueno, doncs, si ha quedat una miqueta clar el missatge i els diabètics, que és el que necessitem precisament, és el que no tenim, que és la insulina, que clar, és aquesta hormona, i els laboratoris ho estan fent tan bé, que són lentes i ràpides, que van tan bé imitant el pàncreas, doncs sens dubtes, vaja, jo no sóc metge, només sóc una diabètica molt antiga que he provat moltes coses, moltes, a mi m'han fet provar moltes coses i aquí estic, i vull dir, vaja, ànim, perquè aquesta malaltia ben portada i fent bondat, doncs, bueno, doncs es poden fer moltes coses com una persona normal, quasi bé,
15: Molt bé, doncs un gran missatge, Lluïsa, moltíssimes gràcies.
16: A tu i a vosaltres, una abraçada ben gran a tots.
15: Una abraçada, que descansis, bona nit.
16: Bona nit.
15: Adéu, és que clar, té una història, o sigui, 70 anys sent diabètica, bé, jo n'he conegut de persones diabètiques, però 70 anys no, o sigui que déu-n'hi-do, amb tot el que ens ha explicat, jo crec que ha quedat claríssim el missatge. I encara ens queda un missatge escrit que ens ha deixat en Sergi al WhatsApp del programa, el 667-220-148, en Sergi des de Sant Sadurní d'Anoia, i ens diu, ahir un oient deia que votarà en blanc a les properes eleccions del 29N. Doncs, diu en Sergi, dir-li que el vot en blanc va a la brossa. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i que no se'ns emprenyi aquesta senyora que vol votar en blanc. Diu, cal votar sí, en blanc és una opció, però no va parar a cap partit aquell vot. I és el que el Sergi doncs volia deixar dit en aquest missatge escrit que ens ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Les trucades que hi ha ara o que estaven entrant al 932017474, si us sembla bé, ens esperem uns minuts per escoltar les notícies de la una i tornem després amb les vostres aportacions, preguntes, respostes i amb moltes més coses que tenim pendents encara en aquesta segona hora de la nit dels ignorants, que començarem un cop sapiguem del cert com està la situació arreu del món i què ens hem perdut en aquests últims 60 minuts, perquè a l'Àlex no se n'escapa ni una. Així que us deixo amb ells i tornem d'aquí a uns minuts. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. La intervenció li han fet aquest dimarts a l'Hospital Gemelli de Roma, després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. Segons el comunicat del Vaticà, la intervenció ha anat segons el que estava previst, durant 90 minuts, tot i que el pontífex ha estat al quiròfan unes 3 hores. Els metges li han hagut d'extirpar el lòbul inferior del pulmó dret i en l'analítica posterior han confirmat que hi havia cèl·lules canceroses. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat per seguir amb la seva recuperació i sotmetre's a exàmens postoperatòries. L'equip de metges no ha confirmat encara si un cop extirpat el tumor, el papa haurà de fer cap altre tractament complementari. El pontífex de 71 anys ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre i de moment manté el seu viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que començarà en principi el 6 de novembre. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
2: Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29 de novembre. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se en la confluència.
1: L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va incendiar dilluns a l'altura de Saragossa. Els retards es deuen a les limitacions de velocitat i el fet que circula per via única en un tram de 25 quilòmetres. Les operadores estan reubicant els passatgers. Per aquest dimecres, Irio ha suspès 4 trens i Ouigo 2. Renfe reordenarà també la seva oferta.
2: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per les persones mortes per no haver rebut transfusions de sang. L'entitat estudia presentar una demanda col·lectiva després que l'organització hagi anunciat que ara permetrà rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs.
1: L'amor venia amb taxi de la Cubana, lidera amb 9 nominacions als 32ens Premis Butaca, seguida per La mort i la primavera de la Baronal i El barquer de Julio Manrique amb 8 cadascuna. L'organització dels premis destaca que la dansa s'hagi reconegut especialment en aquesta edició. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
2: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
3: Habitualment, quan teníem això, teníem una cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, un posoperador i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el doctor Pérez i el seu equip amb 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
2: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes, d'un total de 24 casos.

0: 2. Més resultats: Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98 i València 97, Olympiacos 102.
1: A la FIBA Europe Cup, Ostende 76, Girona 91.
0: I a l'Eurocup, Basaksehir i d'Istanbul 100, Manresa 88.
2: Fins aquí les notícies.
3: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
4: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
5: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
3: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
6: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
5: És una promo ni res, Roger.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
5: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
6: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.

0: Una de la matinada i ja pràcticament 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim una resposta que ens vol explicar en Guillem des del Fort Pienc. Bona nit, Guillem.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, és que fa uns dies va trucar una oient que preguntava per què es traduïa el nom de Santiago. Ella es referia en referència al camí de Santiago.
0: Sí, la Montserrat de Mataró va ser, sí.
1: Sí, la Montserrat pues, se sentia una mica dolguda, semblava, perquè al camí de Santiago li deien camí de Sant Jaume. I deia, i per què ho traduïm? I la resposta és simplement que és el mateix nom. Jo ho he llegit fa una estona, però clar, és una història molt llarga, que resulta que a l'apòstol de Jesucrist en hebreu li deien Jacob, i de Jacob va anar evolucionant al llatí, però com que el llatí es parlava en tants llocs diferents, en cada lloc el llatí va originar també noms variants de Jacob, no? I així va donar nom al Iago, al Didac, al Jaume, saps?
0: Sí.
1: Que en els idiomes que ens envolten aquests noms són molt semblants tots, no? Llavors, quan tu dius Santiago, estàs dient Sant Jacob i Sant Jaume, és a dir, és el mateix.
0: Molt bé.
1: I, bueno, una mica, no sé, jo crec que aquest sant, pues, jo no és dies del meu gust, perquè he llegit que és el patró d'Espanya. Llavors, clar, en el moment que l'han declarat patró d'Espanya, jo ja li dic una mica d'al·lèrgia.
0: Tu ja tens al·lèrgia.
1: I a més, el camí de Santiago està molt institucionalitzat, no? I sembla que està, bueno, que està una mica encaminat a màrqueting quasi espanyolista, no? Llavors, bueno, nosaltres en els països catalans tenim petits camins alternatius de turisme rural. Bueno, pues, es pot defugir d'aquest camí, també.
0: Vols fugir del camí de Sant Jaume i fer altres camins més petits. Molt bé. Perfecte, Guillem, doncs moltes gràcies per la resposta.
1: Vale, fins una altra.
0: Fins una altra, bona nit. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, bona nit.
2: Hola, bona nit. Una pregunta. T'has provat el Puent Torro, aquest, que en petit?
0: El Puent Torro? Quina manera de dir-li? Sí que m'ha provat.
2: No sé, sortit així d'era espontani, no sé.
0: Però ahir ja vaig treballar, eh?
2: Que aquí ja ho sé, però jo no vaig treballar d'escoltar-te.
0: Ah, tu no vas treballar. No, jo vaig notar-ho ja. Ja vaig notar-ho que no.

0: Vas treballar a escoltar-me. Ahir vas dormir. Ahir vas dormir.
1: Clar, no. És una cosa de necessitat fisiològica. Bé, se li pot dir fisiològica dormir. Necessitat vital.
0: Vital, oh, i tant.
1: Però cansanci.
0: Sí, i tant.
1: Mira, avui he fet ràdio jo també.
0: Molt bé, ben fet.
1: I és, els dies que fa ràdio estic molt optimista.
0: Veus?
1: No és eufòria, però és molt, molt optimista.
0: Doncs que bé.
1: I ja tinc així de les preguntes.
0: Vinga, va, apunto.
1: Ahir, però com me'n vaig fer el plante, pues,
0: va ser el plante. Doncs vinga, avui.
1: La primera és una pregunta que potser mai s'ha fet al programa. Qui va inventar el xiclet?
0: Molt bé.
1: A quin any, a on, i com es deia l'inventor, i des de quan tenen la gent més de xiclets?
0: Molt bé, primera.
1: La següent també és també quin és el país més antic del món, del planeta Terra. I la darrera última, que s'ha fet estrès, i em desitjo bona setmana.
0: Sí.
1: Això no torna a trucar, avui som dimecres, no?
0: Avui som dimarts a la nit, sí, ja som dimecres, sí.
1: Dimecres, sí. La darrera ja te la dic ja, i deixo que la gent s'hagi trucant. Quina és l'enfermetat més comú de l'ésser humà?
0: Malaltia més comú, molt bé.
1: La malaltia que més pateix abans... No vull dir que s'emboqui en malaltia greu, però que sigui la malaltia que més es tracta amb un metge, que més tracta amb un metge.
0: D'acord.
1: I més petició humà.
0: Perfecte.
1: Bona nit, i això és tot.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan Lluís. Adéu-siau, bona nit. Doncs vinga, ja tenim més feina per fer, eh? Preguntes per respondre, les del Josep Lluís, al 93207474 o els missatges de WhatsApp al 667-220-148. Us recordo altres preguntes sense resposta que doncs no hem encara contestat, i per si voleu donar-li voltes i ajudar altres oients ignorants. El Josep, des del barri del Poblenou a Barcelona, que s'enfada la runa per demolició d'un edifici o de les tones de runa, ell deia, de les obres del Camp Nou. En Felip, des d'Agramunt, per què les bosses de plàstic del supermercat s'han de pagar si porten impresa la publicitat? L'Aleix, des d'Esparreguera, els primers semàfors també tenien 3 llums, com els que tenim actualment. La Maria Pila, des de Manresa, quants diners es queda Hisenda dels premis dels concursos televisius? I l'Anna, des del Raval de Barcelona, ens demanava aquest famós rellotge que hi ha a la plaça Catalunya i que no funciona, a qui li correspon arreglar-lo. Això n'hem debatut en algun programa, però encara ningú ens ha dit a qui li toca arreglar aquest rellotge, si és que es pot arreglar. Això sí és que es pot arreglar. Va, abans que continueu amb les trucades al 93... No, abans no, perquè ara tenim en Joan, que ens truca des de l'Hospitalet. Bona nit, Joan.
2: Bona nit.
0: Què tal?
2: Bé. Escolta, volia fer-te una pregunta. Demà del Foraster, saps si ho tornaran a fer per TV3 o ja no ho faran més?
0: Bona pregunta. Ho investigarem, a veure si algun ignorant ho sap, i si no, anirem a la font a preguntar-ho directament, a veure què ens diuen.
2: Però molt bé, res més això.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan.
2: De res.
0: Adéu, bona nit.
2: Adéu.
0: La gent està ja nerviosa per saber si torna el Foraster, però hi ha un oient que deu estar esperant una cosa que ens ha demanat fa una estona, i ha dit que si això passava li pagaria un cafè al tècnic. Ja posats, Lluís, el cafè ens els pagues a tots tres, a l'Aina, a l'Edu i a mi, no? Va, que volia escoltar una cançó que l'emociona molt i que li recorda la dona, etc. El Mississippi de Puixicat, doncs aquí la tens.

0: Ara és un quart i tres minuts de dues de la matinada. Contents tots i contents en Lluís amb aquesta cançó que l'emociona el Mississippi del Pussycat. Va, que tenim el 932077474 esperant la Remei des de Sant Gervasi. No, doncs en Miquel des de Sabadell. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Hola, Miquel, digues.
1: Mira, era una resposta sobre l'argila de semàfors.
0: Sí.
1: Perquè ho vaig escoltant al programa de la solució, que és el Centre de Control de Mobilitat, que van entrevistar en el programa de la solució, vam entrevistar al CAP d'aquest, del Centre de Control de Mobilitat de Barcelona.
0: Aquests és el que controlen, eh?
1: Sí, els que regulen els semàfors, segons van comentar.
0: Molt bé, perfecte. I volies fer una pregunta, també?
1: Sí, sobre la creatina. La creatina que venen ara en els supermercats, monhidrata, que posa, quins efectes té, bons i dolents? I si es pot perdre, si es pot prendre sempre o no?
0: La creatina que venen als supermercats, dius?
1: Sí, que es posa la creatina monhidrata. I hi ha sacs de creatina, de proteïna, i totes aquestes així en pols, que
0: sí.
1: No sé si és realment bo o no.
0: D'acord, doncs a veure què ens diuen sobre la creatina, la que es ven als supermercats, efectes bons i dolents. Perfecte. Molt bé, sí. Miquel.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit.
1: Bona nit.
2: Cantare, la nit dels ignorants. Con la guitarra y mano. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem. Son un
3: italiano. A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades ja truca a persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo d'una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
0: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
3: Ah, vale, no entenc. Jo no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és que és espàrrec, perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, de l'espàrrec. Jo pensava que era bandera d'espàrrec, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i porta el símbol de l'espàrrec creuat com un pirata, i dic, va bé si és bé.

0: ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Un italiano vero.
2: Ciao, bona nit.
3: Doncs vinga, a veure aquesta setmana quin viatge ens proposa en Jordi Llombart. Bona nit, benvingut.
4: Hola, bona nit.
3: Com estàs?
4: Molt bé.
3: Jo crec que avui...
4: Molt bé.
3: Estàs molt bé, que bé. Això ho valoro molt, eh? Perquè la gent va dient, anar fent, mira, podria estar millor... No, molt bé.
4: Sí, anar fent és un gerundi una mica cagat,
3: sí,
4: per dir alguna forma,
3: sí,
4: no?
3: Sí, doncs molt bé. I més bé estarem després de saber... On anem aquesta setmana?
4: Doncs anem al Gran Canyó del Colorado.

0: On anem? Amb Jordi Llompart.
1: Ens n'anem cap als Estats Units, que ara mateix és un país que no tothom li té molt d'amor, diguéssim, molt d'amor, però passarem per davant el gran paisatge.
2: Sí,
1: deixarem la política.
2: Hi ha un disgust bastant estès, sobretot per la política, perquè tenim de president dels Estats Units un autèntic pallasso, però, dit això, un pallasso, a més, amb males formes, és un mal joker, per dir-ho d'una forma.
1: Exacte, no? Perquè aquí en aquest país hi ha grans pallassos, però ell no seria en aquest grup de gent.
2: Exacte, però els Estats Units és un país fascinant, autènticament fascinant. Jo sempre que hi he anat m'ha encantat. Tens aquella sensació de llibertat contínua per anar a visitar qualsevol cosa en qualsevol moment sense necessitat de moltes prereserves, sense necessitat de res. Uh-huh. És a dir, que tens una llibertat absoluta per visitar-ho tot. I el Gran Canyó del Colorado, jo l'he visitat dues vegades i una d'elles d'una forma excepcional, i això us ho explicaré aquesta nit. Perquè no només em vaig acostar, que és el que fa tothom, eh? O sigui, una mica a les vores del canyó, veure el canyó des de dalt,
1: un mirador,
2: etc, que n'hi ha diversos, no?, per veure'l, sinó que vaig fer rafting. Vaig anar amb uns amics meus que havien fet una pel·lícula junts, que havien baixat al riu Nil per la pel·lícula El misteri del Nil, i aleshores em van convidar, escolta'm, per què no vens al Colorado que farem un rafting durant 8-9 dies? I jo vaig pensar, home, quina bogeria, perquè a més, jo, això de remar, no sóc una persona gaire bona com per fer-ho, Remar, la gent es pensa que és fàcil, i no.
1: I
2: és
1: no
2: complicadíssim.
1: És.
2: I sobretot quan baixes amb aigües braves en un riu. O sigui, allò de fer força amb el rem, donar-li la intensitat de força que necessita per sortir, o d'un remolí, o d'un lloc on veus que, en fi, que vas a fotre una bona pinya, etcètera, etcètera, s'ha de tenir molta força, s'ha de tenir molta pràctica, i és molt complicat. Però bé, hi vaig anar amb gent que en sabia molt, o sigui que
1: Vaig remar poquet. Sort per tu.
2: I crec que és una experiència meravellosa. No és una experiència que pugui fer tothom, perquè hi ha números clausos per fer aquesta experiència, aquesta aventura. Sí, això ho tenen molt controlat. Estem parlant d'un parc nacional, per tant, hi ha un control evident per les visites turístiques, per les activitats de lleure que s'hi puguin fer. Però, en fi, si un vol, s'hi pot apuntar. Hi ha una llista d'espera, i quan et toca, que de vegades és per sorteig, la majoria de les vegades, perquè hi ha tanta demanda que acaba sent per sorteig, doncs si tens aquesta sort ho pots fer. Jo vaig tenir aquesta sort, ho vaig fer, i vaig viure una experiència brutal, brutal, Marta. O sigui, primer, el Canyó del Colorado és un lloc meravellós.
1: Però és que a més veure-ho des de baix. És que no m'ho imagino.
2: És impressionant. Impressionant. Aleshores, bé, què hem de dir? Doncs hem d'explicar-li a la gent que el riu Colorado, com neix a les muntanyes rocoses, a una altitud de 3.000 i pico de metres, comença a baixar per l'estat de Colorado, en diagonal, se'n va cap a l'estat de Utah, entra a Arizona, i acaba desembocant a Califòrnia i a la Baixa Califòrnia. El riu, cada vegada, per al canvi climàtic que està, i també per l'ús extensiu de la seva aigua, per al reg, per al consum humà, etc, etc, cada vegada baixa amb menys cabal, i sobretot arriba a la costa o arriba al mar amb menys cabal. De tota manera, de manera que hi ha molta gent que pensa que realment d'aquí a pocs anys pràcticament arribaran quatre gotes.
1: Clar, i potser no serà navegable, fins i tot, no?
2: Navegable ho serà, almenys amb aquests trams amb els quals l'aigua no ha estat purgada i no ha estat, diguem-ne, derivada a conreus, a l'ús de la urbà, etcètera, no? Però bé, mentrestant, podem disfrutar d'aquesta aventura.
1: Aprofitem-ho,
2: no? L'aventura, en el meu cas, va començar a Moab. Es pot fer a diversos llocs o diversos segments del riu Colorado. Hi ha gent que ho fa més avall, a Diamonds, per exemple, o amb altres llocs, però jo la vaig començar a Moab, que és Utah, i vaig fer una secció del riu que és potser la més maca de fer, i que acabes a l'East Ferry, que es diu Page, que és al costat del Lake Powell, el llac Powell, que és un llac immens, enorme, on es retenen les aigües, i després ja continuen cap a un altre llac, cap a la Hoover Dam, la presa de Hoover, i després, lògicament, el riu continua, no? Però diguem que aquesta secció que vaig fer és autènticament meravellosa, la recomano molt, perquè, a més, en alguns llocs passes per llocs bastant estrets, és a dir, veus el canyó amb tota la seva estretor, veus els estrats de la terra, perquè, a més, hem de pensar, mira, això és molt curiós, el canyó del Colorado té 65 milions d'anys. Això diuen els geòlegs, sí. Vull dir que és bastant veterà.
1: Bastant.
2: I, a més, curiosament, clar, com s'ha format aquest canyó? Doncs com la majoria de canyons, com tots, no? Vull dir, amb aigües que han baixat, han anat surcant, però al mateix temps una cosa molt particular que ha passat amb el canyó del Colorado és que tota la maseta, el massís per al qual discorre aquesta aigua i s'ha creat el canyó, s'ha anat elevant.
1: Al mateix temps,
2: Al mateix temps. Uh-huh. O sigui, la
1: això
2: terra s'ha anat elevant, i al mateix temps l'aigua anava surcant.
1: Clar.
2: De manera que tenim que... Bueno, es diu que les parets del canyó tenen... Bueno, es pot arribar a pensar que tenen 2.000 milions d'anys d'antiguitat, que han quedat exposats mentre el riu anava erosionant aquests canyons. Uh-huh. Hem de dir que el congost del riu Colorado, o aquest canyó, té una longitud de 446 quilòmetres. I té una profunditat, o té unes profunditats, perquè són molt variables, de fins a 1.600 metres. O sigui, pots imaginar el que és això, no?
1: És molt. Tot això des de dalt, no t'ho imagines.
2: Des de dalt és impressionant igualment. I també hi ha una cosa, no sé si tu hi has estat, però, per exemple, clar, baixar abans del canyó, hi ha molta gent que es pensa que és fàcil.
1: No, clar, jo hi he estat i jo no he baixat, no, per això et dic.
2: Ben fet.
1: No, no he baixat. És que
2: sobretot a l'estiu.
1: Ni se m'ha passat el cap, exacte. Ara, parlant-ho tu, dius, calla, que potser una altra vegada sí que hauria de fer.
2: Sí.
1: Però no és fàcil, evidentment.
2: No és fàcil, es pot fer. Hi ha alguns llocs recomanats, indicats, etc, perquè ho puguis fer, perquè puguis baixar a baix. Antigament, doncs, els indis que vivien en aquesta llarga regió, doncs, hi baixaven amb cavalls. Després, els propis americans, colons, etc, que hi accedien, i anaven amb mules, els camins per baixar acostumen a ser bastant tortuosos,
1: clar,
2: enfilats, etc.
1: Que després has de pujar-ho, això,
2: Després has de pujar-ho, però és que, a més, resulta que, clar, quan en qualsevol, sobretot a l'estiu, que és l'època en què la majoria de la gent va a visitar el canyó Colorado, bueno, fot una calda de Déu.
1: Horror.
2: I, a més, clar, allò es converteix en un forn.
1: Sí, jo ara recordo, no fa pas massa setmanes, que hi va haver també una pujada brutal d'aigua, i va haver gent que... no sé quanta gent, però es va endur gent. L'aigua es va endur gent, i era segurament aquesta gent que va baixar a veure'l des de baix, no?
2: Sí. També, ara jo estava buscant una nota, perquè, clar, em vaig apuntar això. Jo, la veritat és que quan vaig anar-hi allà, vaig dir, escolta'm, això de... Qui va ser el primer que va arribar aquí al canyó?
1: Sí.
2: Home, lògicament, els indis...
1: Clar.
2: Ja coneixien la zona, però sempre es té la tendència de dir quin va ser el primer europeu, que és com Àfrica, no?
1: Sí,
2: qui va descobrir les fonts del Nil, no? Doncs,
1: hi ha algú que va descobrir això, diguéssim?
2: Doncs sí, hi ha un espanyol extremeny.
1: Ah, un espanyol, a més.
2: Exacte, sí.
1: És que sona tot arreu.
2: Sí, espera que no el trobo.
1: Espera que no el trobes, no passa res.
2: García López de Cárdenas, extremeny, explorador dels conqueridors de Castella, que hi va arribar el 1540.
1: O sigui, un extremeny descobreix...
2: Sí, aquest home...
1: A part dels indis, no.
2: Exacte. Va ser el primer europeu, per dir-ho així, no? No ho sabem del cert, però almenys... sí que és el primer que en fa una crònica i que, per tant, n'hi ha testimoni, que ho va descobrir. No? Això, bastant curiós, un detall bastant curiós.
1: Doncs sí, no en tenia ni idea.
2: Però vaja, els veritables amos del canyó del Colorado són els indis navajos, els indis hopi... bueno, hi ha moltes tribus associades amb tot aquell llarguíssim recorregut de quasi 500 quilòmetres del canyó del Colorado.
1: Clar, però tota aquesta aventura, pregunto,
2: sí.
1: On dormíeu? Perquè, clar, no puges i baixes cada vegada que has de fer rafting.
2: No, però sempre et trobes alguna petita platgeta de sorra, sempre et trobes algun, jo què sé, un lloc on hi ha unes roques
1: amb les quals...
2: Pots deixar la canoa i muntar la tenda, i ho fas així. Sobretot has de tenir molt en compte, i això es vigila molt, lògicament, de la sostenibilitat, de que tot el que portis amb tu després...
1: T'enduguis allà la llauna, el got de plàstic.
2: I després, després també, tot i que de vegades et fa una mica de por banyar-t'hi amb les aigües, quan les aigües són tranquil·les, sí. Clar, baixen amb molts sediments, amb molt de fang, el fons de vegades és molt fangós del riu i tal, no? Jo les primeres vegades em costava banyar-me, perquè dic, hòstia, no ho veig clar, aquesta aigua de xocolata que no veig al fons, no sé què hi ha aquí.
1: Que vés a saber què em sortirà, no? Perquè, clar, més a més allà deu haver-hi, no sé, però alguna serp deu haver-hi, no a l'aigua, però fora de l'aigua segur, no?
2: Sí. Sí, no, n'hi ha. Pensant en els animalons, no, però de vegades és això. Jo moltes vegades amb això de banyar-me acostumo a ser una mica valent, però també és veritat que tens aquella prevenció lògica i que penso que està molt bé,
1: dir,
2: hosti, si no veig al fons, cuidado, no? Però sí, ho vaig fer, no va passar res, sí que de vegades et fa una mica d'angúnia tocar quan, el de peus a terra que està tot fangós i dius, hosti, a veure aquí què passa, no? Si acabaré enfonsant-me del tot. I després, clar, et trobes amb aigües braves, amb ràpids de classe 3, classe 4, classe 5, que són els més bèsties.
1: Clar.
2: Aleshores, aquí, doncs,
1: Has de saber remar.
2: I, sobretot, has de saber caure, que això és molt important.
1: Ah, clar.
2: Has de saber caure. Una cosa que sempre es recomana i que és l'actitud més intel·ligent, que és que, lògicament, has d'anar amb la teva armilla, vull dir, salvavides, i si caus a l'aigua, no intentar ni nadar ni anar-te a agafar no sé on de bones i primeres, no. Això és el pitjor que pots fer, perquè pots quedar atrapat entre roques, pots quedar atrapat entre, jo què sé, branques o arbres que hi hagi enmig del riu,
1: etc. Què fas? Et deixes
2: Deixar-te portar fins que arribis a un moment
1: i fins que pari.
2: En què passi el ràpid, s'encalmin les aigües i aleshores sí.
1: I si no s'encalmen?
2: Sí, home, sempre hi haurà un moment que s'encalmen, no? I aleshores esperar que o algú et reculli o et rescati, o bé tu mateix t'acostes a la vora del riu.
1: Ja, d'acord.
2: Després també... Mira, no sé si vols fer alguna pregunta, però jo volia explicar també una cosa interessant, que és que hi ha una excursió molt maca a fer, que aquesta
1: però
2: realment...
1: Però des de baix o des de
2: dalt? Des de baix.
1: És que, clar, m'estàs fent baixar.
2: Sí. O sigui, allò pràcticament hi dediques tot un dia, que és un territori d'indis, la tribu exactament, no sabria dir-te quina tribu
1: era.
2: Ah,
1: però encara hi viuen?
2: No, ja no hi viuen. En molts llocs al voltant del canyó, els indis hi tenien cementiris, i tenien llocs sagrats per ells, i un d'ells és la Dollhouse, que és la casa de nines, que és molt conegut als Estats Units. Tu hi pots pujar des del fons del barranc, del riu, pots pujar amb una excursió que lògicament és llarga, però bueno, és agraïda també.
1: Has d'anar amb un guia, no la pots fer sol, diguéssim.
2: Puges a dalt i descobreixes un lloc, un racó, que a més has d'anar pel camí marcat, no sortir-te'n, perquè hi ha espècies vegetals que són endèmiques, que només, diguem-ne, amb els microbis que tu portessis de la sola de sabata te'ls podries carregar, i veus un paisatge brutal. O sigui que no és només...
1: Però que aquí m'estàs parlant de vegetació, per tant, aquí dins,
2: vegetació,
1: que des de dalt no es veu.
2: Que no es veu.
1: Clar.
2: I una formació de muntanyes, que per això es diu la Dollhouse, com si fossin nines.
1: Ostres, que bo.
2: I al llarg d'aquest viatge no només hi ha la Dollhouse, sinó que també hi ha molts llocs punts sagrats on vivien i on enterraven els seus morts els indis, també molt interessants de veure. És a dir, que si algú vol fer una excursió a Estats Units, oblidar-se del panorama Trump
1: i de les grans ciutats, i dels teatres de Broadway i de no sé quantes coses més, no?
2: Estar en plena natura i respirar la natura més salvatge i a més connectar amb això,
1: I amb aquestes dimensions que deies, no, de muntanya i de mar i de parets,
2: i connectar amb la mística índia, doncs apa.
1: És el lloc, el gran canyó del Colorado. Molt bé, doncs hem pres nota, Jordi. Moltes gràcies. Bona nit.
2: Bona nit. Well,

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Quan era joveneta, ja deu fer vora 40 anys, quan tornàvem de la disco amb el meu nòvio, que ara és el meu marit i m'acompanyava a casa, abans d'entrar sempre escoltàvem una estoneta, la nit dels ignorants de Carles Cuní. I moltes vegades coincidíem amb la meva germana, que tornava amb el seu nòvio, que l'acompanyava a casa també i que ara és el seu marit. I llavors un dia vam dir, i per què no truquem? I vam trucar i vam fer una pregunta. I res, que us escolto cada nit. Jo sóc d'anar a dormir tard, però a les 12 menys 2 o a les 12 menys 1 dic, Anna, corre, corre. Em poso Catalunya Ràdio i sempre he d'estar sobre el llit quan tu comences l'entradeta, Marta.
0: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son.
2: 5 minuts i arribarem a 3:15 de la matinada aquí a la nit dels ignorants, al 93207474. Ara hi tenim en Francesc des de Granollers. Bona nit.
3: Bona nit.
2: Com estàs?
3: Mira, bé, aquí dins del llit hem sentit el Barça, però jo volia parlar sobre la diabetis. Jo també soc diabètic.
2: Tu també ets diabètic, Francesc? Carai, sí, avui, déu-n'hi-do, el tema.
3: Des de fa molts anys, Mira, meva àvia, la mare de la meva mare, va morir cega amb congrenes a l'any 80, que li anaven a tallar els dos peus, bueno, les dues cames. Meva mare va morir cega el 2003. El germà de meva mare també li van tallar els dits del peu i mig peu per ser diabètic. Venim d'una família diabètica, bastant de diferents branques. I a l'any 80, a mi mare i a mi ens van fer en el clínic una tal doctora Rossell, que ens va fer tacallano a Gersès, que era de Mollet, una gran endocrina, i ens van fer un estudi a mi mare i a mi. Després de tot l'estudi ens van dir que la nostra família i una família anglesa eren les dues famílies amb més gent diabètica.
2: Carai.
3: I primer en diamicron i després, bueno, insulina, que com jo ara visco aquí a la residència Fundació Antonio Roura de Granollers, doncs m'ho controlen tot aquí.
2: Ah,
3: i a més jo porto un peu amb 4 dits fora del peu.
2: Ostres, també t'han hagut de tallar 4 dits? Déu-n'hi-do,
3: sí. I aquesta senyora que va de restaurant se li acabarà aviat que anava a menjar restaurant, que vagili, perquè se li acabarà el bròquil.
2: Ja. Sí.
3: I la diabetes és molt fotuda.
2: Doncs mira, ja ho veig. Vull dir que és totalment una altra manera d'explicar-ho, com ho explica la Lluïsa, que ella ho porta molt bé i que en el teu cas doncs no és el mateix, Francesc. Però gràcies per compartir-ho.
3: És això, i a més, bueno, es tenen que fer dietes. Hi ha una dieta que la fa molta gent. Aquí no, perquè no me deixen fer, però hi ha una dieta que es diu dieta keto.
2: Sí.
3: Que solament tens que menjar molta verdura, espinacs, bledes, molts hidrats, com són ous i diverses coses, però ni pasta vol dir ni, com si diguéssim, pasta, ni patata...
2: Sí, ni arròs, no?
3: Ni arròs, d'això. Només deixeu menjar amb verdura.
2: Verdura i proteïna.
3: Molta carn. Exactament. La diabetes es baixa. Això ho ha fet un xicot, que ho està fent encara, ha perdut 48 quilos i ara és prediabètic.
2: Imagina't.
3: I fa aquesta dieta, la dieta aquesta. Això surt a internet.
2: Sí. Però aquestes coses sempre s'han de fer amb metge, eh? Les dietes sempre s'han de fer
3: amb metge. Metge i ben controlat.
2: Exacte.
3: I després he sentit un xicot sobre vot en blanc. Vot en blanc no serveix per res.
2: No serveix per res, també.
3: Res,
2: és
3: mira,
2: el que deia l'oient, ha dit el mateix que tu. Sí.
3: Mira, aquí el que tenim que fer aquest cop és anar tots a votar. Votar pel que sigui. Perquè pensa que a Madrid es fan totes les lleis. I Aliança Catalana vol fotre fora a tots els estrangers i no poden fer-ho, perquè tot té que passar per Madrid. Que la gent s'ho tregui del cap de votar Aliança Catalana. Que t'ho dic jo perquè no aconseguiran res.
2: Però aquestes eleccions no... A les eleccions espanyoles, Aliança Catalana no es presenta.
3: No. Ah. Des dels ajuntaments volen fer mocions, això ho sé perquè m'ho ha explicat la gent, que quan entrin els ajuntaments a governar, que espero que no governin, doncs ells no podran fer res d'això. Ja. Tot passa pel Congrés de Diputats i el Senat. Uh-huh. I ja que cobrin bé els ulls, ja aviso la gent, que el Partit Popular i Vox, a part de fer que ho fotran, perquè et canviaran les lleis, aquí a Catalunya ens donaran pel sac. Ho vull dir clar i català.
2: Doncs ja està dit. Ja ho ha dit en Francesc de Granollers a la nit dels ignorants. Vinga.
3: Sí, sí.
2: Molt bé, Francesc.
3: Pues gràcies, Marta.
2: Gràcies, que tinguis bona nit.
3: Bona nit. Adéu.
2: Adéu-siau. Va, que encara tenim temps per obrir el capítol de preguntes contestades.

0: Aquest tema s'anomena Ballaré descalç i és del músic Marc Xalabarder, originari de Caldes de Montbui. Doncs sobre aquesta població del Vallès Oriental volem parlar aquesta nit perquè el Guillem des del Fort Pienc ens feia aquesta pregunta.
1: Des de fa un temps veig la coincidència entre el nom d'un poble que es diu Caldes de Montbui i que en aquella zona hi ha caldes, és a dir, hi ha zones fonts que surten calentes. Llavors, des de sempre, tradicionalment, s'ha escrit Montbui, acabat amb B alta, U i llatina. I els castellans van canviar la I llatina per la Y. Però no sé si antigament, de veure que el verb bullir, pues, el present... és el li diu l'aigua bull, no?
0: Sí.
1: Llavors això de Montbui, no sé si inicialment tenia a veure amb el verb bullir de l'aigua.
0: De l'aigua, no? Que està molt calenta.
1: Sí, que l'aigua sortia, he dit que hi ha fonts que surten a 70 graus.
0: Sí, no sé, molt calenta, sí.
1: Llavors, si hi ha alguna persona especialitzada en aquest tema i ho sap o ho fa, se sap si hi ha certes teories sobre el tema.
0: Doncs mira, fa només unes nits, el Joan des de l'Espluga Calba va consultar un llibre de topònims per donar-hi resposta.
2: Doncs ho vaig buscar amb un llibre que es diu Topònims Catalans,
0: sí,
2: que és del Josep Moran, Marc Batlle i el Joan Anton Rebella.
0: Molt bé.
2: Aquí posa que Caldes prové del llatí aquas càlides, o sigui, aigües calentes termals. I Montbui, en la documentació antiga ja apareix aquesta forma de Montbui, al segle XI, que és un compost de mont, o sigui, muntanya,
0: sí,
2: i el segon element, bui, que és d'origen incert.
0: Doncs mira, paral·lelament, nosaltres, vaja, l'Aina Grau havia fet la consulta a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, que ens va derivar al Termàlia, al Museu de Caldes de Montbui. I qui ha respost és l'Anna Monelón, la seva directora.
3: Dir-vos que des del Museu Termàlia us podem dir que teniu força clar l'origen del topònim Caldes. És ben conegut que els romans utilitzaven el terme Aquae Calidae per designar els indrets on brollaven aigües termals. A Caldes de Montbui hi van establir un centre termal de reconegut prestigi a la Tarraconense. Tot i que, fins ara, no s'ha localitzat cap inscripció que ens ajudi a corroborar-ho. Per referir-nos a l'origen de Montbui, ens remetem als estudis d'Enric Morel Rey, que la publicació La Rodalia de Caldes de Montbui relaciona el terme amb un turó o muntanya i assenyala que la forma Montbui ja apareix en la documentació medieval. Sembla que Caldes adoptaria el topònim Montbui pel seu veïnatge amb la baronia del mateix nom. Com a curiositat, dir-vos que ara a Caldes de Montbui tenim un eslògan que és Caldes de Montbui, el poble que bull, que va acompanyat de la imatge d'una caldera. Bona nit a tots els ignorants.
0: Doncs mira, ara sí que hem sortit de dubtes. Moltes gràcies a l'Anna Monleón, que és la directora del Termàlia Museu de Caldes de Montbui, per aquesta resposta.

0: pronta per anar a dormir.
1: Va, que aquesta setmana és un pèl diferent d'altres setmanes. L'estem dedicant a explicar fragments de les històries del Teatre Lliure que formen part del llibre Cor Calent, de la Marta Vives, el Magí Camps i la Marta Oriols, editat per Coma Negra. Són relats ficcionats de les persones que fan que el Teatre Lliure funcioni, tot i que no estan davant dels focus, per tant, no són ni actors ni actrius. Avui les històries del Teatre Lliure les explica el Juan, que havia estat al darrere de la barra del Bar del Lliure de Gràcia. El Juan parla amb la seva neboda, la Rocío, i aquest fragment forma part de l'escena titulada Quedem una estona abans al bar, de Magí Camps. Això de les cerveses al final de la funció és tot un termòmetre. Des que tenen patrocinador, quan surts de la sala arribes aquí, hi ha una estesa de mitjanes ben fredes que venen molt de gust. Què vols dir, un termòmetre? Doncs que els dies d'estrena, aquí s'hi aplega tot el gremi, el món de la faràndula no se'n perd cap per veure i jutjar la feina dels altres, però aquí, mentre es foten la cervesa, no se sent cap opinió, ni bona ni dolenta. Tots plegats han fet un pacte de silenci i el dia de l'estrena només hi ha felicitacions i copets a l'esquena. Ah, i abraçades, que ara tothom s'abraça. I quan ho comenten amb missatgets, tot en secret, ara el WhatsApp va molt bé per criticar sense ser vistos. Llavors, per què dius que és un termòmetre si no ho comenten? Perquè si l'obra no agrada, la majoria no s'aturen al bar i se'n van. Que bo, aviam com va avui. A més, hi ha la canallesca, els periodistes. Ja t'havia entès. Els crítics no han fet cap pacte i parlen sense pèls a la llengua del que els ha semblat l'obra. De vegades, de lluny, només pel posat, ja t'imagines què estan dient. Pensa que un dia com avui aquí es coneix tothom i el que fan els faranduleros és parar l'orella on hi ha les culletes de crítics per després sucar-hi pa, que aquí hi ha molta diva, nena. Sort que tu no t'hi has dedicat a la interpretació perquè hauria sigut la reina de les divas. Calla, calla. Jo, darrere del taulell, em sento la reina del paral·lel atenent els clients. Amb això ja tinc oberts tots els meus minuts de glòria. Quan em feliciten per un bon cafè o perquè entre la canyeta i l'entrepà els deixo anar uns versos de Bodas de Sangre. Lorca, molt bé. Aquí va començar tot. Quan? Doncs quan jo tenia la teva edat. Jo no era cap pipioli, saps? Però això de la llibertat en aquest país encara no havia arribat. I Lorca? Ai, sí, aquí mateix van fer una lectura de Bodas de Sangre que encara se'm posa la pell de gallina. Y si no quieres matarme como víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta. El Juan ha alçat tant la veu i ha posat tant de sentiment que l'Arnau l'aplaudeix. I els de la taula de la senyora Lleialtat i els músics s'hi afegeixen. El Juan s'aixeca per saludar tot cofoi i la Rocío, literalment, s'amaga sota la taula. Mira, jo puc entendre que no t'agradi el teatre, però has de saber que per mi, per el teu tiet Marieta, això va ser la llibertat en majúscules. Tant? I em quedo curt. Aquí al Teatre Lliure hi havia un ambient que no es trobava en tot Barcelona. Però no vull dir un ambient de lligar ni res d'això. Bé, potser una mica també, però això era de més a més. I on era aquesta llibertat en majúscules? En les obres que s'hi feien, en la gent que hi venia, en la mirada neta de tothom, en la llum de l'esperança. Carai! Pensa que veníem d'una època grisa i repressiva i jo, tot i que era jove, ja feia molts anys que havia deixat enrere l'adolescència i aquí vaig descobrir un espai nou. Els que ho van engegar s'hi jugaven la pell amb propostes trencadores, sempre amb la por de la censura. Era un teatre que muntava les obres que jo volia veure, on es deien les paraules que jo necessitava sentir, que semblava que em parlessin a mi directament. Hosti, tiet, pell de gallina. Sense dir-nos-ho, es va convertir en un refugi, en un temple, per tots els que no havíem encaixat en aquella societat encarcarada i vigilada. Va ser una de les experiències més boniques que he tingut a la vida. I vas fer amics? Sí, és clar. Va ser una època d'obrir portes i finestres i armaris, de parlar i parlar fins a la matinada del que havia volgut dir una frase de l'obra i què coi suposava que representava aquell personatge. De pensar que la societat podia ser millor. I no ho ha sigut? Ves, d'aquella manera. Hi ha coses que sí i hi ha coses que no, com les persones, però quan ets jove i descobreixes la llum en un lloc com aquest, venint d'on veníem, i alguns com jo, amb l'estigma de l'homosexualitat, acabes estimant la humanitat sencera amb totes les teves forces. al final aconseguiràs que m'agradi el teatre. Tot és posar-s'hi. Només has d'entrar a la sala amb l'ànima oberta. Fes com quan eres una nena, mira-t'ho amb la mirada neta i, sobretot, més que mirar d'entendre-ho tot, deixa't portar per les sensacions, per la respiració dels actors, per com se'ls infla el pit quan estan a punt de parlar, per com es mouen, i la música i l'ambient. A mi, el que em fa respecte és veure gent allà mateix, a tocar, fent coses que no deixa de ser com jugar. Àngela. Àngela? Ara em dius Àngela? No, dona. És una expressió. Jugar és interpretar. Tant en anglès com en francès és el mateix verb. To play. És veritat. Ho veus? I aquí hi vas treballar? Sí, aquí mateix. Era tan diferent, però va ser tan bonic. Va, torna-m'ho a explicar, que ara ja he madurat i segur que entenc més coses. Ets una engalipadora, tu. Doncs mira, vaig arribar a Barcelona l'any 74, perquè a Sevilla m'havia quedat petita. Allà sempre hauria sigut el Mariet amb el mocador vermell i vestint sants. Aquí vaig fer amistat amb una família, els Campillo, que són els que duien aquest bar i a mi em van llogar per fer-hi de tot. De tot, a més del bar? Ui, de tot. Fins i tot netejar els lavabos, però pensa que la primera vegada que hi vaig entrar, quan vaig veure aquesta escala, em va semblar Manderley. Ni idea, oi? Sí, aquí arribo, Rebeca. Mira la camona. Pensa que la meva capacitat de sorpresa es va veure saturada. Feien teatre sense taló, t'imagines? Sí, és clar que t'imagines, perquè ara la majoria de sales ja no n'hi posen de taló. Va, continua, tiet. També havíem de netejar els focus de l'escenari. I saps què vam fer per arribar-hi bé? Doncs se'ns va acudir de posar uns draps a l'escombra. Vam inventar la mopa. Riuen. Però els draps deixaven anar borrissol que s'enganxava als focus i quan s'escalfaven es deixava anar. I això no els agradava. Per això els havíem de netejar un parell de dies abans de l'estrena perquè el borrissol anés caient abans de pujar al taló. Bé, al taló, ja m'entens. Sí que eren maniàtics. Maniàtics no, perfeccionistes. I tot allò, en aquella època convulsa, eren finestres que s'obrien, aire que corria i que feia marxar l'olor de resclosit, una claror tímida que ens enlluernava. Sona el primer avís. Vinga, anem cap a la sala, que m'agrada arribar dels primers per no fer aixecar la gent de la fila que ja hi ha entrat. Sempre t'han considerat tu. Pensar en els altres és la primera mostra de respecte. Alça. Perdona, no em volia posar moralista. Va, som-hi. La gent de les altres taules es van aixecant. L'Arnau cobra els últims comptes i el bar es va buidant. D'aquí un parell d'hores tornarà a recuperar tota la vitalitat. L'Arnau s'ha colat en algun assaig i el que ha vist d'aquesta funció li ha agradat molt. Creu els dits perquè la funció sigui un èxit i quan s'acabi, tothom s'aplegui al bar a fer-hi la cervesa. Doncs aquest és un fragment d'una de les històries del lliure que forma part d'aquest cor calent del Magí Camps, la Marta Riols i la Marta Vives. De fet, la història d'avui és de les que ha escrit en Magí Camps. És aquest, el Juan, no?, que ha treballat durant tant de temps a la barra del bar del Lliure de Gràcia. En fi, que arribem al final del programa. Demà escoltarem... Clar, aquesta setmana és un palet més curta, és un dia més curta, perquè vam començar ahir a la nit i no pas el diumenge a la nit. Per tant, escoltarem quatre fragments d'històries de cor calent, d'aquestes històries de lliure que han publicat, com a Negre i el Teatre Lliure, perquè el teatre fa 50 anys, celebren el 50 aniversari, i per això aquest llibre amb aquestes històries, de tot de gent que no és a l'escenari, que no veiem quan anem al teatre, no les veu ningú perquè estan a darrere i treballen per darrere. En fi, que demà tornarem a escoltar una d'aquestes històries d'una altra de les autores, en aquest cas de la Marta Riols. I que per avui doncs ho deixem aquí. Arribem a les 2 de la matinada. Com sempre a aquesta hora ens posarem al dia, escoltarem les notícies de les 2 i nosaltres tornem demà amb normalitat, quan siguin les 12 de la nit. Perdó, que em quedo sense veu. i no passa res, ja l'he recuperada. Tornem demà a partir de les 12 de la nit amb més trucades, amb més preguntes, amb més respostes a través del 93207474, amb més missatges de WhatsApp, que moltes vegades el que feu és estar escoltant el programa i en lloc de trucar al telèfon del directe, mentre escolteu el programa feu referències a coses que després deixeu gravades als missatges de WhatsApp, al 667-220-148, i que nosaltres sempre aquests missatges, ja ho diem, no emetem la mateixa nit que els feu, sinó l'endemà. O sigui, demà quan venim a treballar mirem quins missatges hi ha, escrits o amb àudio, i aleshores els traiem perquè la resta dels oients, la resta dels ignorants, els puguin compartir. Així que demà a les 12 us espero, com sempre, a la mateixa hora i al mateix lloc. Estigueu a sobre el llit, a dintre el llit, al sofà, esperant que acabem el programa. Qualsevol lloc serveix. La qüestió és que hi sigueu. Que descanseu. Bona nit, fins demà a les 12.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va incendiar dilluns a l'altura de Saragossa. Renfe no dona cap data concreta i anuncia que els treballs de retirada i reparació de les vies podrien durar encara dies. Per aquest dimecres, Irio ha suspès 4 trens i Ouigo 2. Renfe reordenarà la seva oferta. Les operadores avisen els usuaris per reubicar-los en altres trens o reembolsar els diners del bitllet. La jornada ha tingut un inici caòtic amb importants retards.
2: Aquest matí he trigat gairebé una hora,
3: la qual cosa m'ha fet anar fatal. Ara el baixar una mica millor, però vaja, és un desastre. Això.
1: Renfe investiga ara les causes de l'incendi de dilluns. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
4: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles.
4: Els serveis secrets britànics situen Rússia i l'Iran com les màximes amenaces externes per al Regne Unit i alerten dels riscos del mal ús de la intel·ligència artificial i del creixement del terrorisme d'extrema dreta. El cap de l'MI5 diu que destinen ara més recursos per garantir la seguretat que durant la Guerra Freda.
1: La música d'orgue de Bach acull des d'aquest dimarts una integral a l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. L'organista Juan de la Rubia farà un total de 21 concerts dedicats a aquest projecte que impulsen el Palau de la Música i la Fundació Montserrat Torrent. Andarroc celebra el número 400 de la revista musical amb una festa a l'antiga fàbrica d'Andap, Barcelona.
4: Han fet una edició especial que recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic. Des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins Paco Deluxe, de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria d'Antònia Font. Ens ho explica Lluís Gendrau, president del grup Andarroc.
5: La idea era celebrar els 400 números d'Andarroc amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys.
4: De la seva banda, la revista del mateix grup 440 Clàssica en Jazz ha tret el número 100 amb ressenyes dels 100 millors compositors catalans de totes les èpoques.
1: Esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació provisional.
4: Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
1: També a la Champions, a la jornada d'aquest dimarts, resultats. Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
4: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant el Maccabi de Tel Aviv.
1: També a la Lliga, a l'Eurolliga, el líder, el Panathinaikos, ha guanyat a la pista del Partizan 55-72. Més resultats, Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98 i València 97, Olympiacos 102.
4: A la FIBA Europe Cup, Ostenda 76, Girona 91.
1: I acabarem dient que l'Espar Uni Girona debuta aquest dimecres a l'Eurocup femenina de bàsquet rebent l'Ostrava Txec.
0: Fins aquí.